0: ni la de Mèxic, Claudia Sheinbaum, ni el primer ministre del Canadà, Mark Carney.
1: Va, vinga, va.
2: Conrad Consum, l'Agència Catalana de Consum, bon dia i bona hora.
1: Bon dia. Molt a favor de tots aquests presidents i primers ministres que no van anar a la inauguració del Mundial, que es fa als seus països.
2: Sí, tu.
1: Imagina't, jo també ho faig molt, això. Si tinc algun compromís que em fot mandra, vaig apurant fins a última hora i al final envio un WhatsApp 3 minuts abans i dic, hòstia, perdoneu, que al final no podré venir, que tinc la mare a l'hospital.
2: La mare a l'hospital,
1: sí.
2: Molt bé.
1: I llavors, clar, com que no m'agrada dir mentides, doncs li he de trencar una cama a ma mare, no?
3: Què diu?
1: Perquè jo sóc mandrós, però mentiré mai.
2: Home, va, molt bé, gràcies.
1: Que és així. Bé, sí. I per cert, que parleu del Mundial, a mi no em molesteu fins al 19 de juliol, eh? Sí. Quan s'acabi això. No vull ni una reclamació consum, ni em truqueu, ni m'envieu mails, ni m'envieu coloms missatgers.
2: No, res, clar,
1: res.
2: Deu voler seguir el Mundial, vostè, per veure com ho fan els jugadors de l'Espanyol, suposo, no?
1: Algun la mare.
2: No, que també hi van, o sigui...
1: Te'n rius o te'n fots?
2: No.
1: No n'hi ha cap de jugador perico al Mundial.
2: Ah, no, hòstia, doncs ho he dit una mica sense... Em sap greu, ara.
1: Tenia en Charles Pickel.
2: Sí.
1: Charles Pickel, que bueno és.
2: Sí.
1: Que juga al Mundial amb la República Democràtica del Congo.
2: Ja. Yeah.
1: Però... Malauradament acaba de marxar de l'Espanyol.
2: Bueno, pues Piquel ja no...
1: És a dir, que ja no tenim cap mundialista.
2: Bueno, no, no. Miri, doncs no s'enfonsi, em sap greu, eh?
1: Molt bé, però recordeu, fins al setembre no em toqueu els collons.
2: Molt bé, queda clar.
1: És un consell de l'Agència Catalana de Consum, sí. Pràcticament sempre al vostre costat.
2: Molt bé, una altra de les notícies del Mundial d'enguany és el preu de les entrades.
0: Sí, de fet, són els preus més cars de la història dels Mundials i com que els preus són oscil·lants, van canviant segons la fase i la categoria i en molts partits la més barata costa fins a 500 euros.
1: Efectivament! Sí, sí, sí, el Mundial ja és aquí!
2: Sarri, que era el cap d'esports de la competència. Bon dia, bona hora.
1: Efectivament, ja roda la bimba. Soc Charlie Carol i això és Passió pel Futbol. Passió pel Futbol. Passió pel Mundial.
2: Pel Mundial, sí. Agafes el Mundial amb ganes, eh?
1: Home, que sí, l'agafo amb ganes. I tant, estic trist i deprimit. Des que es va acabar la temporada del Barça han estat mesos duríssims.
2: Però si només fa 3 setmanes que s'ha
1: acabat. Doncs fixa't si se m'està fent llarg.
2: No, ja.
1: A mi i als futboleros.
2: Doncs estàs de sort perquè aquest Mundial amb més, és el Mundial amb més equips de la història, 48, i per tant el Mundial amb més partits.
1: Sí, senyor, 104 partits, eh?
2: 104 partits.
1: Ja se n'han disputat 2, sí. Me'n queden 102.
2: Déu-n'hi-do.
1: I heu de saber que els que ens agrada el futbol ens el fotrem pel cul com si fos una batiba inversa, això del Mundial. Tots, un partit darrere l'altre.
2: Oh, quin fàstic, gràcies.
1: Em penso passar un mes sencer espaterrat al sofà mirant partits de matinada despullat, amb el ventilador del sostre al 12, i bevent gaspatxo directament del tetrabric.
2: Quina imatge tan poc edificant. És una cosa...
1: Un Mundial és un esdeveniment canònic per tots els aficionats al futbol. Encara recordo el primer Mundial que vaig veure, Mèxic 86.
2: Sí.
1: El Mundial de la mano de Dios de Maradona, eh?
2: Molt bé, Charlie, 86,
1: Vaig veure el Mundial sencer a les teles de l'aparador d'una botiga d'electrodomèstics del carrer Indústria.
2: Que maco, quina...
1: Abans no calia tenir DAZN.
2: No,
1: i pagar i deixar-te el sou allà amb una plataforma. Abans tot era més senzill.
2: Molt senzill,
1: El 86 encara em pensava que els meus pares s'estimarien per sempre.
2: Bueno, escolti...
1: I que jo podria ser davanter del Barça.
2: Sí.
1: I mira, mare, quan m'aixeco del sofà faig més sorolls amb la boca que una granja de gallines.
2: Bueno, però... No s'enfonsi, Charlie.
1: És que és així.
2: Sí.
1: Deixa'm posar-me bé una
2: mica. Has de fer una mica d'exercici. Em
1: fa molt mal els genolls, eh? Una lesió de lligaments i menís que em va arruïnar la carrera quan tenia 10 anys.
2: Ah, sí?
1: Jo prometia molt.
2: Sí.
1: Però per sort ha començat el Mundial!
2: El Mundial, bravo! Molts aplaudiments, eh?
1: Bravo! Mèxic va guanyar 2-0 el partit inaugural contra la gens poderosa Sud-àfrica.
2: Sí.
1: O com m'agrada dir-ne a mi, els Bafana Bafana.
2: Ah, sí?
1: No ho heu sentit mai, això?
2: No, sincerament,
1: Això és un argot dels periodistes esportius. Ens agrada.
2: Eh?
1: És molt important dir sempre els sobrenoms de les seleccions africanes.
2: Ahà, per exemple?
1: Els de Costa d'Ivori són els elefants.
2: Els elefants,
1: elefants de Costa d'Ivori.
2: Els d'Egipte, per exemple.
1: Els faraons d'Egipte.
2: Els faraons d'Egipte.
1: Els lleopards del Congo.
2: Bueno, però...
1: Els periodistes esportius practiquem el racisme. Sí. Però és el racisme simpàtic.
2: No, el millor racisme, eh?
1: I també es va disputar un altre partit ahir. Corea del Sud es va imposar a Txèquia 2-1.
2: Sí.
1: O com hem pogut llegir al Twitter del programa El Chiringuito. Japón arranca com muy buen pie en el Mundial.
2: Però no era Corea del Sud?
1: O sigui... Sí, però els del Chiringuito, japonesos i coreans, s'assemblen molt. És un racisme menys simpàtic, efectivament. Repassem la classificació actual del Mundial.
2: A veure, un moment, s'han disputat 2 partits. No crec que calgui repassar classificació.
1: De moment, guanyen el Mundial Mèxic i Corea del Sud amb 3 punts.
2: Sí.
1: I amb 0 punts.
2: Sí.
1: Sud-àfrica.
4: Ué!
1: Txèquia.
4: Ué!
1: Espanya.
4: Ué!
1: Portugal!
0: Totes les...
2: No, ja està, sí, són totes. No,
1: totes les seleccions, sí, ja, amb 0 punts.
2: Sí, 0 punts perquè encara no han començat. Ja
1: però anirem... deixeu-me la repassar tota.
2: No, que són 85.
1: Home, però quina merda de repàs de la classificació és aquesta?
0: És que no cal, quan no, només han disputat dos partits, que més en diversos grups.
2: Ja anirem parlant del Mundial, tu.
1: Mira, escolta, me'n vaig cap a casa. Sí, vaig a preparar la prèvia del Canadà-Bòsnia-Herzegovina d'avui.
2: Hòstia, quin partida.
0: A les 9 del vespre.
1: Atenció, a les 9 del vespre, eh? Tots atents a Bòsnia-Herzegovina, sobretot.
2: Per què?
1: Bòsnia-Herzegovina té un jugador que es diu Tabakovic. Sí. Amb aquest cognom gaudirem molt. Un home que només sortirà al camp ja tossirà.
2: No, molt bé, descansa.
1: No pot córrer, Tabakovic.
2: Jo espero que hi hagués un titular que sigui Tabakovic es fuma algú. Saps?
0: Es fuma al Canadà. Sí,
1: podria ser.
2: Doncs moltes gràcies. Nosaltres tornem de seguida. La competència.
1: Atents a Tabakovic.
3: Avui dia pot ser pro estiu, pro hivern, pro camp, pro ciutat, pro allò que vulguis.
4: I pot ser tot això sent professional.
3: I venir als Pro Days de Citroën, fer-te amb el teu Berlingo fins a 11.800 euros de descompte i gaudir d'avantatges exclusius en turismes i comercials només aquest mes i només per professionals. Citroën. Consulta citroen.es.
5: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
3: El futur del sector agroalimentari demana el teu talent. Inscriu-te al primer grau en Tecnologies i Direcció d'Empreses Agroalimentàries. Titulació pública oficial de la UB i la UPC en anglès. I trobaràs la millor sortida professional i la participació d'empreses líders del sector. Comença aquest setembre. Les places són limitades. No esperis més. Fes la teva preinscripció al portal d'accés a la universitat. Més informació a fabest.org.
6: Uf! Em pesen tant les cames i em veig varius.
7: Compte, això és la teva circulació avisant-te que alguna cosa no va bé.
6: Tu creus? Jo pensava que era normal.
7: No pas. Actua ja amb els primers símptomes abans de que vagi a més. Fes el pas amb Daflon. Tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu en adults. Laboratoris Servier. Llegiu les instruccions d'aquest medicament i consulteu el farmacèutic.
8: Imagina't tot el que el xef Martín Berasategui ha après de gastronomia al llarg de la seva vida professional. Doncs ara t'ho ensenyem al Barcelona Culinary Hub. L'ofici, el rigor, la tècnica... Forma't a l'Escola Superior de Gastronomia Barcelona Culinary Hub by Martín Berasategui. Informa-te'n a barcelonaculinaryhub.com.
9: El pot d'Euromillones ja té guanyador. 174 milions d'euros. I en 174 milions hi caben moltes coses. Rialles, abraçades, amics, compartir, descobrir, somiar. I el pròxim pot serà per tu. Cada dimarts i cada divendres, a més de pots milionaris, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
10: Així sona la teva alarma Verisure quan detecta un intrus. Perquè quan confies la teva seguretat a Verisure, confies en l'alarma que protegeix més persones a tot el món, escollida de nou producte de l'any i considerada la millor alarma pels consumidors. Per protegir casa teva, confia en Verisure. Els primers a protegir. Truca al 900-903-744. Recorda, 900-903-744.
11: Verisure. El dia en què guanyes la lliga de bàsquet del barri, que quedes com el millor jugador del partit, que has fet l'últim triple i et feliciten la família, els amics, el rival, no pots estar més content. Jugues al triplex de la 11 i t'imagines que et toquen 150 euros? Aquest dia de l'1 al 10 és un dia 11. Amb les alegries que et dona triplex de la 11, converteix un dia de 10 en un dia 11.
12: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
13: A Instituts Odontològics totes les revisions són gratuïtes. Demana la teva cita a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.
14: I si no hagués contractat la meva assegurança fixant-me només a estalviar una mica? Estaria ara preocupat pel servei de reparació del meu cotxe? Hi ha dubtes que quan sorgeixen ja és massa tard. Calcula ara la teva assegurança, assegurança Mafre, i contracta-la ara mateix. Si vols estalviar sense sorpreses, vols Mafre. Anem on vas.
15: Escolta, saps què ha fet la Pilar?
16: Què?
15: Doncs s'ha endut un cotxe sense pagar.
16: Sense pagar?
15: Bé, ara no. El començarà a pagar després.
16: Ah! Fem parlar. I ara, més. Gaudeix de l'estiu amb el teu nou Citroën amb fins a 8 anys de garantia i paga després de les vacances. Consulta Citroën.es.
17: Seria genial arrencar l'estiu amb cotxe nou, oi? Deixa d'imaginar-ho i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques a tota la gamma de turismes. Només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari més proper. Corre, que volen. Més a Opel.es.
18: Doncs ho deixem aquí. Tornem dilluns amb la competència. Bon cap de setmana. Feu bon dash.
19: Acabeu d'escoltar
20: la competència.
21: Ei, algú vol sortir amb mi aquesta tarda?
22: Hola, i a veure.
23: Un programa basat en fets reals.
24: Mala farina.
25: Misteri resolt.
26: Amb els Òscar RAC 1.

0: H1. 4 anys després, ha arribat el moment. Let's play football.
1: La rematada Messi, gol!
0: Des de l'11 de juny fins al 19 de juliol, 48 seleccions, més partits que mai.
2: Compte França central, gol!
0: Totes les estrelles de l'univers futbolístic reunides en una cita única.
3: És dins l'àrea, Havertz, el xut, gol, gol, gol!
0: I RAC1 t'ho explicarà tot. Aquest estiu viu tota l'emoció del Mundial a RAC1 i a RAC+1. Un partit en directe cada dia, sigui a l'hora que sigui.
4: Final! Història de la Copa del Món!
0: Tota la informació des dels Estats Units, Mèxic i Canadà amb l'enviat especial Damià López. L'anàlisi de tot el que passi al Tu Diràs i barra lliure de futbol al cap de setmana al Superesports. Aquest estiu el Mundial de Futbol es juga a RAC1. Tots som un milió. Notícies, entrevistes, temes virals, podcast.
5: Tot ho trobaràs a RAC1.cat.
0: El portal de RAC1. Tot seguit, escoltareu la repetició del programa Vostè Primer, emès avui a la 1:00 PM.
6: Vale, jo el que vull advertir, aquest programa que anem a repetir ara ha estat horrible, els pitjors dels pitjors de la temporada. Vostès sabran el que escolten. Escolta't, jo no me l'escoltaria.
0: Vostè Primer. A RAC1, amb Marc Giró.
6: Home, i amb l'Ernest Ferrer, la realització des de Barcelona, Joel Fortuny, Esther Ramadosa, què tal estàs?
7: Bon dia, molt bé.
6: Aquest programa també l'estem fent des de Reus, des d'exactament el Gaudí Centre de Reus, ciutat natal de Gaudí. Diuen els de Reus que va néixer aquí, els de Riudoms diuen que va néixer allà, bueno, hi ha un lío patatero.
7: També ens acompanyen el Jaume Vallès, el Vicente Zaucedo, el Xavi Cupido, el Jordi Calafell, el Marc Simón, la Isabel Vinaixa i la col·laboració de l'Ajuntament de Reus i Vermuts Miró.
6: Com no, mira, el Vermut Miró estic aquí, té una cara de pijos que no poden anar amb ella. Clar, quan fa? Tu, ui, per favor. Ara, jo no puc acostar. Com et dius?
8: Soc l'Àlex.
6: Àlex Miró o Àlex, com us dius?
8: Àlex Soler. Àlex Soler.
6: Àlex Soler, però ets... Sí que explico, perquè són aquells que fan la R final. Però tu ets de Reus, tu ets de Reus o no?
8: Jo no soc de Reus.
6: No. Clar, clar, és que sí, és fantàstic. Oh, fan els altres. Que aquell a Reus són l'hòstia, patinet, eh?
8: Però visc a Reus,
6: ara. Bueno, en compte. Escolta una cosa. Bueno, però, els de Reus, quan, els de Reus, els que venen a viure a Reus, quan els considereu que són de... Quant temps ha de passar perquè es consideri que una persona és de Reus si ve a viure a Reus? 500 anys? Dic, alcaldessa, digui vostè. L'alcaldessa Sandra Guaita, mira, un aplaudiment per ella, per favor. Quant temps és?
9: És depèn del que tarda en implicar-se a la ciutat.
6: Ah, s'han d'assimilar,
9: Ell s'ha implicat directament.
6: Home, perquè
9: sí, ja està incorporat des de Reus, ja.
6: M'has portat un vermut Miró, zero en alcohol, pels alcohòlics, perfecte.
8: Zero alcohol, perquè sabem que no veus.
6: Exacte.
8: Alcohol.
6: Però ara veuré.
8: T'hem portat un parell d'ampolletes de Miró zero, que acaba de sortir al mercat. I després t'hem portat una tercera cosa.
6: Sí, què és?
8: Si em deixeu fer una petita cunya.
6: Home, i tant. Bueno, està...
8: Hem portat...
6: No et pensis, amb la meva està pagant una mica tot també, això, Està perfecte.
8: Hem portat el vermut Miró, Gran Reserva.
6: Ah.
8: Ha sigut, avui ha sortit a premsa ja.
6: Sí.
8: Reconegut com el millor vermut del món.
6: Home, un aplaudiment. Oh. És que vermut, a Gaudí, RAC1, què més vols? Moltíssimes gràcies. Però tu ets amo o ets amo o ets...
8: Ja m'agradaria.
6: No? Ah, t'agradaria. Bueno. Bueno, està bé. Director de màrqueting, però ho fas molt bé. Escolta'm una cosa. Bueno, nosaltres avui ens acompanya una palomina per a ella, la Pepi Àuvia, que és companya nostra de TV3 i, a més, treballa de Parlem de l'Espai, i vostès ja la coneixen, col·laboradora d'aquest programa, perquè, a més, tu ets de Reus, ets del Morell, però vas...
10: Va néixer aquí.
6: I ets molt de Reus, a més a més.
10: Sí, esclar.
6: Perquè tu expliques...
10: Quan ho ets, ja ho ets, eh? Entres i ja està.
6: Ja està. Tu expliques que la gent de Reus sou molt de Reus.
10: Molt. I amb un orgull, una cosa estranya. Sí.
6: Com si fossin nord-americans. Aquests nord-americans que són tan... Com si fossin espanyols. Saps aquests espanyols que estan orgullosos de ser-ho?
10: Sí.
6: Però ara hauríem d'aprendre dels de Reus, nosaltres, la resta.
10: Més.
6: Tenim també la Tete Cabrera, que és doctora en periodisme i comunicació i experta en Gaudí. Fantàstic.
11: També soc de Reus.
6: Molt
11: de Reus.
6: A més, us coneixeu tots, una mica si no arribem, perquè la Pepi anava saludant la quantitat de gent de Reus, però us coneixeu tots els de Reus. La senyora Lucy Redó, que és la responsable del Gaudí Centre, sí o no, Lucy?
12: Sí.
6: Fantàstic, perquè avui s'inaugura què, aquí?
12: Inaugurem a la tercera planta l'espai immersiu Gaudí i la Forja d'un Geni.
6: Nosaltres ho hem vist ja 10 minuts, que no te'ls pots perdre. És genial, eh? Hem après
12: moltíssim. Preciós, sí.
6: Perquè també és veritat que els catalans creiem que sabem de Reus, la típica cosa que creiem que sabem de Reus, i no tenim la més remota idea, perquè com que ho tenim tan a l'abast, no aprofundim. Però abans, per favor, la nostra, com es diu això?
12: Anfitriona,
6: l'alcaldessa Sandra Guaita. Endavant. Dic Guaita, és Guaita, de veritat. Genial, eh? Un aplaudiment per ella. que no sé si t'han votat molt aquí, perquè l'alcaldessa, ho he fet amb to, com perquè la gent aplaudi, Sandra Guaita, i he notat molta timidesa en l'aplaudiment, demà tornar-ho a fer.
9: Hi haurà de tot, hi haurà de
7: com a tot arreu.
6: A veure, amb tots vostès, la seva alcaldessa, Sandra Guaita, de Reus. Vinga. Aplaudiu. Home, és que...
9: El pitjor no ha sigut ells tan sols, sinó que tenim treballadores municipals que tampoc han aplaudit. Vale, o sigui, no sé jo.
6: És que ha pujat el seu sou. Deu ben pagades o no? Sí, bueno, bueno.
9: A veure...
6: Escolta'm, bueno, la Sandra Guaita és alcaldessa de Reus, és pel PSC, i vas guanyar les eleccions l'any 23. Portes 3 anys.
9: 3 anys, sí.
6: De l'1 al 10, el balanç... d'aquesta... Tu havies estat parlamentària, em sembla, havies estat regidora també, i ara hi ha alcaldessa. Com va aquest primer mandat, diguéssim? Surten els comptes? Surten els comptes? Dos, la gent és feliç? A Reus?
9: A veure...
6: Exacte, espavila.
9: Surten els comptes, sí. Dos, la gent és feliç. Jo crec que tenim la millor ciutat de Catalunya. I també la millor gent. O sigui, la ciutat les fan les persones. Per tant, jo crec que la gent majoritàriament és feliç a la nostra ciutat. I aquí, els de Reus són molt de la seva, ho hem dit totes, però la gent de Reus és molt de Reus. Estem molt contents.
6: Però què vol dir ser molt de Reus?
9: Doncs que Reus va primer de tot. Tinc una amiga que em diu, cada frase, si són quatre paraules, tres són Reus. L'Ajuntament de Reus, el Gaudí Centre de Reus, la plaça de Reus, tot és de Reus.
6: Clar, Gaudí de Reus, per descomptat, tot és de Reus.
9: Això ja t'ho demostrarem, aquí tenim una experta, però ho explicarem.
6: He vist els papers que certifiquen que Gaudí va ser batejat aquí i que aquesta església catòlica no estan per hòsties i bategen on néixer, diguéssim, perquè clar, si no ho hagués constat, no? Aquesta és la teoria.
9: Tota la documentació que tenim a Reus és que Gaudí és de Reus. No tan sols el bateig, sinó també quan escolaritzen Gaudí a la ciutat, que està escolaritzat aquí, el seu pare que ha nascut a Reus.
6: Reus,
9: i l'altre dia que estàvem a la Sagrada Família, justament...
6: Vam anar a l'inauguració de la Sagrada Família.
9: Vam anar a l'inauguració. Espectacular.
6: Espectacular, eh?
9: I clar, també...
6: Bueno, jo no tinc collons de dir res. O sigui, ja tindrem temps d'analitzar-ho. Però jo no tinc collons de dir... Ara imagina que algú digués a Catalunya... Home, a mi em va semblar els drons i que... El Gaudí picant l'ullet, bueno, ens va sorprendre una mica, bueno, ja sap una mica... Jo no tinc collons de dir res de... Meravellós, tu!
9: Va ser meravellós. Allí va ser molt espectacular.
6: I tant. Papa el vas tocar?
9: No, ni ens vam tocar ni un a l'altre ni un altre.
6: Bueno, també has estat estrany.
9: El que vam fer va ser la tomba de Gaudí, vam fer l'ofrena, i a la tomba de Gaudí, que és l'última cosa viva que tenim allà, bueno, ja mort, pobra, ficava Reusenc.
6: Reusenc.
9: Llavors ja, què més, quina informació més voleu?
6: De Reus al món. Llavors, aquí el que passa, també parlant una mica de la teva trajectòria com a alcaldessa, és que tens un pollo muntat bastant considerable, perquè és un govern tripartit, el PSC, Esquerra Republicana i ara Reus. Hi ha bona entesa? Tot això com funciona?
9: Hi ha bona entesa.
6: A mi són els governs que m'agraden, aquests de... Aquells quan els de la dreta o l'altra dreta diuen això és un gobierno Frankenstein. Però jo trobo que és exactament la democràcia es demostra aquí.
9: Bueno, la democràcia es demostra que el poble decideix uns partits i els partits s'han de ficar d'acord. La política és ficar-se d'acord, no parellar-se per no fer coses. I al final, bé, la veritat és que bé, treballem bé. I la voluntat... Jo vaig dir el primer dia, quan vam fer el pacte, vaig dir el nostre objectiu és la nostra gent, que és la gent que viu a la ciutat.
6: Menys mal, també.
9: No sé. Però l'objectiu va ser què ens posa d'acord, amb què estem d'acord i treballem per això. No el que ens diferencia, perquè coses diferents en tenim tots.
6: Clar, i què us posa d'acord?
9: La ciutat. El 80% de les propostes que teníem per la ciutat i la gent també, les necessitats que té la ciutadania...
6: En els programes, veu dir tot això.
9: Sí, això estem d'acord. Vinga, tirem endavant.
6: I què és el que t'agradaria fer des de la teva posició, des del teu partit o des de tu mateixa, que no acabes de poder fer? Precisament per tot el tinglado aquest del tir.
9: Nosaltres anem tirant. En aquest moment a mi em fa patir més, depèn de qui entri el 27, que hi ha forces que volen treballar i hi ha forces que volen distorsionar.
6: Clar.
9: Llavors a mi em fa patir una mica això, que la gent que no vingui a treballar pel poble o per les ciutats, no? Això és el que em fa patir. Ara anem fent. De fet, l'any Gaudí jo crec que està sent una experiència molt bonica per la ciutat, també perquè la ciutat s'està reivindicant i també posicionem Reus al món, perquè abans ho parlàvem amb tu, no? Que Catalunya, molta gent no coneix Reus, i som la desena ciutat de Catalunya amb nombre de tants, però tenim coses espectaculars com Gaudí, però en tenim altres fills il·lustres de la ciutat que són absolutament rellevants. Tenim el sector agroalimentari tantíssim, no tan sols el vermut, que és un dels sectors. Tenim l'avellana de Reus.
6: Imagina't.
9: Que hem de treballar.
6: Home, però això de Reus no era Reus-París.
9: Reus-París-Londres, que es marcava el preu, exacte.
6: Del què? De
9: l'aiguardent, exacte. I, per tant, hem sigut un referent sempre. Al segle XIX érem la segona ciutat de Catalunya, per darrere de Barcelona.
6: Aquí passeges per aquesta ciutat. Veus que jo he de confessar Si vaig venir a quan estava alcoholitzat i no entrava de res. Però jo no recordo haver estat mai a Reus. Es pot... És que, clar, jo al final trauran el carret de Català. Trauran una cosa i l'altra. Tu, sincerament, i he trobat una ciutat que dic... Ja t'ho he preguntat a tu, alcaldessa, dic, i aquí el diner d'on va sortir? Perquè jo veig aquí molta casa, almenys al centre. Hi ha gent que tenia diners i que volia que ho demostrava. Jo sé ara com esteu de pasta, però...
9: Bueno, ara la gent, no sé com estem, tirant tot el que podem, però en aquell moment hi havia molts diners, hi havia alta burgesia i això es demostrava a les cases de la ciutat. Va. La gent et mostrava els diners, doncs, ficant-los i construint ciutat. També en aquell moment vam tenir... Mira, tenim coses curioses d'aquella època, a part de Gaudí. Tenim el primer matrimoni civil de tot l'estat, perquè era una ciutat molt liberal i no vinculada a l'església. Per tant, tenim el primer matrimoni civil i el primer cementiri confessional de tot l'estat.
6: Carai, noia, però sí que vindré a viure, sí.
9: Clar. Bueno, són coses curioses, perquè nosaltres al cementiri tenim el Déu Cronos, no tenim l'Àngel Caigut ni res. Tenim el Déu Cronos.
6: Cremareu tots a l'infern. No entenc com us van convidar la cosa aquesta de la inauguració de la catedral.
9: No passa res, vaig entrar.
6: Bueno, anem a parlar del tema, perquè, perdona, em comentava la Lucy Redó, la responsable d'aquí del centre Gaudí, que ara explicarem exactament on som. Tu, vosaltres teniu una sèrie de documents, els que efectivament certifiquen que Gaudí va néixer aquí. També ens diuen una mica igual, no? Perquè això de Riudoms tampoc deu estar tan lluny, no? Diguéssim. Però vull dir-te que hi ha un... A Gaudí, realment, tot això de que el volen beatificar i tal... Espero que no passin per aquest centre tots els que ho han de fer, que el vulguin fer sant, perquè hi ha dos documents, un que certifica que va suspendre les matemàtiques dues vegades. O sigui,
12: principis d'aritmètica.
6: Principis d'aritmètica, que és la base, vamos, de dues vegades.
12: Sí, posa qualificació reprovado, que seria suspès no una vegada, sinó dues.
6: Dues, o sigui, fatal.
12: Sí, sí. I després l'altre document amb història, que jo... Amb història sagrada, doncs, també va tenir algun...
9: Mare de Déu!
6: Però això no se'n pot entrar al Vàtic a totes aquestes coses que no estan, perquè com se'n vinguin aquí al centre de Reus i vegin que va suspendre història sagrada, quin any era això? El nen Gaudí... Suspenent història sagrada.
12: Ja quan estava aquí a la ciutat de Reus devia tenir uns 14.
6: Mare de Déu, senyor. Bueno, de totes maneres, també és veritat, alcaldessa, que ara estàvem veient, perquè aquí a la tercera planta heu fet aquesta cosa immersiva, i hi ha un moment que explica el vídeo aquest. Jo m'he entrat moltíssim, és que és boníssima aquestes coses. La cosa immersiva és boníssima, per enterar-te quan ets cateta, t'enteres de tot, i de sota i surts d'aquí millor del que vas entrar. I ara, comentava el vídeo, que als 14 anys ell va a Poblet.
9: Sí,
6: i la misma cosa va per l'altra, que
9: amb l'Eduard Toda,
6: que ells... suspenia la història sagrada, però
9: diuen que era molt bon geometria, també.
12: Sí. Bueno,
9: és això dels talents, no? Cadascú té el seu talent. És potenciar el talent individual. Potenciar el talent individual de cadascú.
6: Sí, sí.
9: I ell amb l'Eduard Toda intenta rehabilitar el monestir de Poblet.
6: L'Eduard Toda ens l'has de situar,
9: un historiador de la ciutat importantíssim, advocat, bueno, tenia molts àmbits de
6: que era col·lega de Gaudí.
12: Sí. Igual que van ser amics tota la vida.
9: Va ser cònsol, exacte.
6: Va ser cònsol.
9: El paper egiptòleg. Sí.

0: Dies lluminosos, escapades suaus i plans en família. Aquesta temporada fes-los amb un Ford. Visita'ns a Tàrraco Center, Nicolàs o Garatge Central i descobreix ofertes especials per gaudir cada trajecte amb seguretat, confort i estil. El millor de Ford, a Tàrraco Center, Nicolàs i Garatge Central.
1: Petardos CM. Més de 50 lots i packs d'estalvi. 2x1, 3x2 i segona meitat de preu. Compra a petardoscm.com fins al 21 de juny i recull sense cues fins al dia 23. Gairebé 300 punts de venda per tot Catalunya. Descarrega't el catàleg a petardoscm.com i que esclati la diversió. Actitud CM.

0: Tot seguit, escoltareu la repetició del programa Vostè Primer, emès avui a la una del migdia.
1: Bueno, jo el que vull advertir, aquest programa que anem a repetir ara ha estat horrible, els pitjors de, dels pitjors de la temporada. Vostès sabran el que escolten. Escolta, jo no me l'escoltaria.
0: Vostè Primer. A RAC 1, amb Marc Giró.
1: Home, l'Ernest Ferrer, l'Ernest Ferrer de Barcelona, Joel Fortuny, Esther Ramadosa, què tal estàs?
2: Bon dia, molt bé.
1: Aquest programa també l'estem fent des de Reus, des d'exactament el Gaudí Centre de Reus, ciutat natal de Gaudí. Diuen els de Reus que va néixer aquí, els de Riudoms diuen que va néixer allà, hi ha un lío patatero.
2: També ens acompanyen el Jaume Vallès, el...
0: RAC 1. Quatre anys després, ha arribat el moment. Let's play
3: football. La rematada, Messi, gol!
0: Des de l'11 de juny fins al 19 de juliol, 48 seleccions, més partits que mai.
4: Compte França centrada, gol!
0: Totes les estrelles de l'univers futbolístic reunides en una cita única.
5: És dins l'àrea, Havertz, el xut, gol, gol, gol!
0: I RAC1 t'ho explicarà tot. Aquest estiu viu tota l'emoció del Mundial a RAC1 i a RAC+1. Un partit en directe cada dia, sigui a l'hora que sigui.
6: Final! Història de la Copa del Món!
0: Tota la informació des dels Estats Units, Mèxic i Canadà amb l'enviat especial Damià López. L'anàlisi de tot el que passi al Tu Diràs i barra lliure de futbol al cap de setmana al Superesports. Aquest estiu el Mundial de Futbol es juga a RAC 1. Tots som un milió. RAC 1. Si t'agraden els esports, aquest cap de setmana no t'allunyis de la ràdio.
7: Benvinguts al Superesports.
0: El dissabte i el diumenge, festival de cites esportives i totes a RAC 1. L'inici del Mundial de Futbol.
5: És dins l'àrea! El xut!
0: Les semifinals de la Lliga ACB de bàsquet.
8: Podenós sol capturant el rebot del triple.
0: La Fórmula 1 a Catalunya.
9: Veu la bandera de quadres, això s'ha acabat. Quin espectacle de cursa.
0: La Final Four de la Champions d'handbol.
10: Christensen a l'extrem, mare meva, quina aturada!
0: La promoció d'ascens del Sabadell i molt més. Esport en directe. Més de 9 hores el dissabte i més de 10 el diumenge. Aquest cap de setmana, Esports i RAC 1. Tots som un milió.
11: El contingut de RAC1 també a les xarxes socials.
12: Vídeos i històries exclusives.
11: Notícies.
12: Entrevistes.
11: Reportatges.
12: Descobriu com és la ràdio per dins.
0: Twitter. RAC1. Instagram i TikTok.
12: RAC1 oficial.
0: RAC1.
12: Seguiu-nos.
0: Tots som u. Versió RAC1 amb Toni Clapés.
13: Un minut passa d'un quart de sis de la tarda, tal com us deia, i ens acompanya a l'estudi de RAC1 el Joan Pera. Joan, molt bona tarda.
14: Hola, molt bona tarda. Benvenut, Joan.
13: I el seu director, en aquest cas, que és el Dani Anglès. Dani, bona tarda.
15: Bona tarda.
13: Benvingut. Per presentar l'auca del senyor Pera, que s'instal·la al Teatre Condal fins a, crec que, finals de...
15: Sí, finals de juny.
13: Finals de juny. Bueno, però això ho haureu de repetir, eh? Ho dic perquè... Ah. Perquè, bueno, jo...
14: De moment, finals de juny d'aquest any.
13: Sí, bueno, no, bueno, però això vol dir no. Però jo us veig que això ha de tenir llarga trajectòria. Bueno, abans de res, el text del... Bueno, moment, senyor Virgili.
16: No.
13: Després parlarem de vostè, sí, perquè vostè ha fet una...
16: Jo ja m'espero.
13: Què seria una... Dani, el senyor Marcelí seria una estrella... una estrella convidada.
15: Però amb rol important, eh?
16: Ah, sí, què fa?
15: No, és que l'hem...
16: No, és que això...
15: Això es pot... Ho expliquem així directament.
16: I tant, digue-li.
13: No sé, jo, escolta, no vull fer spoilers. Si voleu dir només que fa una col·laboració, fa una col·laboració.
16: No, que vulgueu dir.
14: És una sorpresa que la gent fa... Oh,
13: exacte. Sí.
16: Fa, oh, sí. Ja em marxaré. No, hi va haver un al meu costat que va dir... Oh, aquest, home.
13: No és veritat, no és veritat. A veure, seríem... estem parlant, Joan, d'un text que és una autobiografia, és a dir, un repàs a la teva vida professional.
14: Bé, a mi no m'agradaria massa que fos així, no? Perquè és que llavors et diuen, ah, això és la teva biografia, perquè ja et mores, oi?

0: No, és un recull d'aquells moments de la meva vida. Una mica preguntar-me, com he arribat aquí? Com he arribat jo ara aquí? I llavors, fer una biografia és pretensiós i és un rotllo. Però, en canvi, un auca amb rodolins era molt, com molt divertit. I diu, mira, va la mar de bé. Mm.
1: Però ara que dius l'auca, la gent...
2: L'auca és la vida d'una persona.
1: Exacte, no, perquè no l'obra tot són rodolins, sinó que tu, per exemple, expliques moltíssim... Bueno, algunes coses sí que les comentarem, però és a dir, que fas una mica sí que fas el resum des de quan eres petit, per tots els...
2: Bueno, que va néixer a Mataró.
1: Va néixer a Mataró, de pare anarquista. Pare anarquista, mira si m'ho sé.
3: Hòstia, pare anarquista?
1: Sí.
3: Hòstia.
1: Sí, pare anarquista. I la mare de Logroño.
3: Bueno, si la mare encara...
2: De Logroño.
3: La mare compensa.
0: He tingut molts problemes jo a la vida amb la mare de Logroño.
3: Sí. Ah, sí?
0: Perquè al col·legi quan deien... ¿De dónde es tu madre? I deies de Logroño. I feien...
1: A veure, Dani, el Joan Pera ha dit... El director és sempre l'enemic mortal de l'actor.
0: Això ho nego, rotundament.
1: No ho has dit mai?
0: No, mai.
1: Sí que ho ha dit,
4: Jo li he sentit...
1: Bueno, aquí això està tret del periòdico de Catalunya.
0: A veure, jo nego aquesta frase en el text i guardo la intenció.
1: Val. Per tant, està dit, però hi ha una intenció que queda vetllada.
4: Mira, jo estic molt content com a director perquè el Joan em va confessar quan estàvem en els assajos que tinc un rècord, que sóc l'únic director que em porta 3 amb el Joan seguides. Això cap director abans ho havia aconseguit.
0: No, però tots m'estimen molt.
4: Sí.
0: Molt.
4: I tu a ells?
0: No, també. El que passa és que sempre diuen, t'estimo molt, i m'ho diuen, Diu, però no treballaré mai més.
4: I en portem 3 i ens entenem molt bé. És veritat que quan dirigeixes el Joan... Jo sempre li poso el mateix símil. Per mi, dirigir el Joan és com entrenar un equip on tens el Messi en el seu moment determinant, no? Que tu has de fer-ho tot molt, molt, molt bé i deixar que ell faci la genialitat. O sigui, ell l'has de deixar anar per lliure dins de l'estructura que tu li montes. I aleshores, penso que el Joan és el nostre Messi en aquesta funció.
1: Bueno, dius, textualment, dius que... A veure, que ho tinc per aquí. Dius, Joan Pera és un geni com Messi, que no el pots marcar massa perquè aleshores mates la seva essència.
4: Completament.
1: Per tant,
0: què
1: li has dit? Re.
2: Com que t'ha matat? No, home, no.
4: No, li marques molt el terreny de joc, no?, i les normes, i això aquí no i aquí no, però dins de tot aquest espai, ell ha de tenir el marge per fer el que vulgui.
0: Jo ho crec, Sóc molt obedient, El director diu aquí, jo em poso aquí.
2: Sí, però t'ha fet una cosa...
0: No sempre.
2: Però t'ha fet una trampa mortal. No sé amb quina intencionalitat.
0: Digue-li.
2: T'ha posat una escala a l'escenari. Que puges i baixes per unes escales.
0: Sí, i ha de ser aquella.
2: I ha de ser aquella, I allí aquella escala. I tu l'omple de fum perquè no vegis l'escala.
0: I l'altre dia ho vaig dir, dic, ara vaig cap allà, dic, ara cauré jo aquí dintre.
2: És que, esclar, això ho vas fer expressament, Daniel?
4: Home, a veure, perquè es mantingui en forma. Perquè es mantingui en forma, i aquí puges, i aquí baixes...
1: I el fitxatge del senyor Virgili...
2: Aquí se li va
1: acudir a veure. Aquesta idea que realment... no hem acabat de... I, a més, perdona, jo que he vist fragments de l'espectacle, home, jo pensava que era una pinzellada de re.
0: Del protagonista.
1: Bueno, quasi... Escolta, he quedat parat. Té una... No, perdona, té una presència.
2: Sí. Capdalt.
1: Bueno, a veure, el paper que fa és capdalt. El paper que faig és capdalt. O sigui, jo ja no puc fer cap més paper al món. El seu paper està relacionat amb aquest senyor que ara...
2: Que ara marxa de
1: casa. Encara no ha marxat.
4: D'aquí, senyor Marcelí, qualsevol paper seria anar a menys.
2: Anar a menys. No puc fer ni Hamlet, no puc fer de Manolí. No puc fer res, perquè clar, ja he fet el màxim.
4: El Joan ens va portar el text, era un text brillant, que comença amb un diàleg d'ell...
2: Perquè el text és del Joan.
4: Sí, el text és del Joan. I comença amb un text, amb un diàleg d'ell amb Déu, nostre senyor, quan el fa néixer, i determina com serà la seva vida. Decideix que serà català, fill de pare anarquista i mare de Logroño, que serà del Barça, que serà actor... O sigui, tot difícil. Li posen tot difícil. I us hi ha aquest diàleg constant entre el Joan i Déu. Aleshores, Déu havia de tenir alguna veu. I li vam donar moltes voltes. Qui pot ser la veu de Déu per parlar amb Joan Pera? Qui té l'entitat? Qui està a prop de la divinitat? Qui pot entendre la dimensió del nostre senyor?
5: A mi no em ve ningú ara mateix.
1: Em ve el Jordi Buixaderes, saps aquest?
5: Ah, sí.
1: Aquesta gent que, com deia el Miquel Calçada, sempre deia, aquests estan foradats.
4: Però saps què passa? Que la meva sensació quan parlàvem d'això amb el Joan era que jo crec que Déu Ja fa molts anys que fa la feina que fa, va gestionant com pot, també deu estar una mica cansat d'aguantar.
0: Ja ha de ser gran com el senyor Marcelí.
4: Ja, no? Ja, ja ha de tenir una mica de caràcter clar, i de punt clar, de vista. Sí. No?
1: Vols dir que està una mica fart de tothom?
4: Ja està una mica... Sí. Allò que dius, que ja va caient de la cadira, no? Ja s'adorm de tant en tant.
2: Sí, sí.
4: I és pensant en aquest tipus de Déu, qui pot ser? Qui pot ser?
1: Sí, sí, i Esther Muñoz, qui pot ser?
5: Doncs el senyor Marcelí, no?
2: Què?
5: Clar, sí, aquí tenim el tall, el podem escoltar.
6: No, no, escolti, jo així no m'agrada, aquest panorama no m'agrada. No, perquè, és clar, mira, catòlic, de missa, xernego, del Barça, jo així no es pot anar pel món. Que me'n puc tornar a casa?
7: No! Res de marxa atràs!
6: Ah.
7: Una vida és una vida.
6: Sí, bueno, però quina vida que em proposa? Clar, és una vida de TVO. Això més que una vida és una auca. Semblaré aquell de l'auca del senyor Esteve, del Santiago Rossinyol.
7: Exacte. Ah, i parlant de teatre, me'n descuidava. Seràs actor.
6: Oh, actor? Mare de... Actor de Hollywood. D'aquells de Londres, que podré fer l'Escurçó Negre. Que hauré d'anar a Madrid. Ja veig que no passaré de l'Ebro.
1: Bueno, aquest tema, bueno, és vostè, se n'enfunda el Joan Pera.
2: Sí, esclar, perquè serà actor i català. I no es mourà d'aquí.
1: Ja. Bueno, tot i que...
2: La seva tragèdia.
1: Segons tenim
2: tragèdia,
1: entès...
2: No, és el millor que va passar.
1: És el millor que... Bueno, el Joan Pera, tu vas formar a la Magisteri i Dret?
0: Sí. Com ho saps? Sí.
1: Bueno, mira, ho ha trobat l'Esther Muñoz.
5: Hem investigat sobre la teva vida, perquè clar, a l'obra s'expliquen moltes coses, però és que la teva vida et dona per fer moltes obres,
0: Tenia que cunyar la vida, tenia que portar algun diner a casa en aquella època, esclar. I el més fàcil era donar classes. I per donar classes, els em van dir que has de tenir títol. I en un estiu em vaig treure el títol.
1: El títol de què?
0: De magisteri.
5: En un estiu. I el de dret?
1: I el de dret amb el de dret... dos estius.
0: No. El de dret va ser després que vaig veure que a casa jo havia de ser alguna cosa i posa't a estudiar dret, però sembla que vaig anar dues vegades a classe. Em vaig examinar, vaig fer tres cursos, però me n'anava a fer teatre.
5: Vas anar a un judici. Vas tenir una experiència una mica negativa,
0: és que
5: no? Què va passar?
1: Atenció al judici, perquè me l'ha explicat l'Esther Muñoz, ja només del judici em pixava de riure.
0: Clar, perquè, llavors, bueno, ja que estudies dret, vés a veure què passa amb això del dret, i un dia vam anar al Palau de Justícia a veure un judici. Que havíem vist lo del cine, 12 hombres sin piedad.
2: Preciós, aquella pel·lícula.
0: I allà es discutien perquè hi havia uns senyors que havien agafat la patent d'un sifon. I tot el rato estaven amb el sifon. I el sifon anava amunt i el sifon anava avall. Això és veritat.
5: És verídic,
0: El senyor del sifon encara hi deu ser. No sé si van guanyar o no, però jo vaig pensar, jo tota la vida he d'anar darrere d'un sifon.
2: És molt
0: i vaig deixar.
1: Si vas anar amb un judici que s'estava... Hi havia la gran discussió de qui era la marca del sifon.
0: Sifon. No, però no, de petar i que sortia el xorro.
2: El sifon de desagüe.
1: No.
2: Sifon de bebè.
0: Allò que es bevia abans
1: amb el sifon. Sí. I que era llarg el vostre
0: ballar. Llaridíssim. I a més anaven vestits d'aquella manera. Dic, és que no m'hi veig.
5: No.
0: Perquè ara imagina't que em donen un sifon per discutir. Això no va bé. Ja no vaig deixar-ho.
1: Mira, això, veus, per exemple, no ho explica no l'obra, però en canvi, l'Esther Muñoz ha recuperat.
0: No, això no. Ahir també no ho sabia ningú, home. Diu, ara,
5: aquí al Versió ho sabem tot,
0: a l'escarni públic.
5: Aquí ho sabem tot. De fet, sabem tantes coses teves que fins i tot hem indagat i hem averiguat que els maristes de Mataró, els maristes Valdemia...
0: Sí.
5: Vas tenir un company de pupitre que era ni més ni menys que Josep Maria Mainat. Sí o no?
0: El Mainat i jo estàvem...
1: Estàveu junts? Estàvem junts, el que passa és que, bueno, mira...
0: I amb el Mainat... Amb el Mainat vam fer...
5: Fèieu obres?
0: Vam fer teatre i vam fer el Mercadero de Venècia.
2: Home, exacte. Això són paraules majores.
0: Jo feia el Shylock i ell feia la Poncia.
2: De dona, eh? Feia de dona.
0: I tenien 12 anys.
5: Sí. Era molt petit.
8: Érem artistes, però mira, jo
0: som... Venia de Canet.
1: Sí, clar, és que eren de Canet.
0: Li dèiem el Canari de Canet, perquè cantava i era ros.
8: Era ros, sí, sí.
2: El Canari de Canet. Ja, però té conya, això del Canari de Canet.
0: Ningú va dir... Diu, de què m'ha quedat? Que te'n recordes com anàvem a col·legi.
8: Recordes com anàvem a col·legi?
1: Sí. Doncs anaven junts a col·legi.
0: Això sí que no ho sabia tampoc ningú.
5: Sí, sí, i recitava, el Mainar recitava, perquè a tu t'agradava molt recitar. Sí. Recitaves Lope de Vega, San Juan de la Cruz, Sagarras, Priu, Maragall, Capaceit...
0: Però ell era intel·ligent. Mira, ell sabia la química, la física, les mates...
8: La ciència, la ciència.
0: I jo només sabia els versos.
5: Tu fes la cultura i ell feia una altra ciència.
1: Bueno, que perdona, per parlar de versos, Déu-n'hi-do els versos que recita, no?, el Joan a l'obra. O sigui,
4: és espectacular.
1: Que, aquesta immersió que heu fet...
2: Ho fan de tant en tant,
1: sí,
2: com qui no vol la cosa...
1: Exacte.
5: Te la col·loquen, eh?
1: No te la col·loquen, vull dir que et fan una demostració, no?
5: Sí.
1: Per què ho inserit, això? Per donar-li, o sigui, per reivindicar que el Joan també, que ara en parlarem, sempre se l'ha vist només com un actor còmic i no allò que passa d'aquest país de les etiquetes, que no se l'ha... A vegades no s'ha pensat més en ell per fer, doncs, coses més serioses.
4: Vas molt ben encaminat. Jo crec que la funció, en el fons, que és una funció per riure, vull dir que ara li posaré molta filosofia, però és una funció perquè la gent s'ho passi bé i es diverteixi, també hi ha com aquesta lluita entre l'actor, el que s'entén de vegades que és l'actor, que fa teatre clàssic, que fa drama, i l'actor, que és el Joan, que és l'actor que s'estima al públic, i l'actor que hagués pogut ser, o l'actor que és, o les coses que ha decidit fer, o les que no ha decidit fer, i aquí és espectacular quan es reivindica, sense voler-ho, fent uns versos espectaculars. O sigui, espectaculars.
2: Uns monòlegs.
4: I l'increïble és que el Joan aquests textos se'ls sap de memòria. És a dir, estàvem a sala d'assaig, i potser dèiem, escolta, per què no acabem la funció amb un tros d'alguna cosa clàssica, per exemple, no sé, de la Corona d'Espines, i et diu, ah, me la sé, i et deixen a 3 minuts de vers que se'n recorda que fa 50 anys ho havia fet i se'l sap de memòria.
5: I no s'equivoca, eh?
4: I no s'equivoca.
1: Però tu saps de memòria perquè els vas estudiar, perquè en el seu dia els havies d'interpretar. I t'han quedat a la memòria.
0: Sí, per això m'ha passat tota la vida. Al col·le, en els llibres aquells de literatura, jo m'estudiava tots els versos. La perífrasi i l'oració i tot això, tant m'era. Però els versos sí que me'ls sabia de memòria. I et va quedant. I després, al llarg de la vida, moltes vegades que et passa una desgràcia, llavors et surt la cosa, et van sortint els versos. Però em van quedant... com a cosa teatral. Jo havia fet en el Romea, havia fet Guimarà, havia fet Rossinyol, i vaig tenir un cert èxit.
1: A veure, perdona, perquè sí, em sembla que estem veient... Podem posar el canal 24 hores? Perquè... Atenció, el papa torna!
2: ¿Qué ha pasado aquí?
9: El pontífice León XIV, es verdad que por los gestos no parece...
1: Sí, home, i tant que ha d'entrar Arnau Mañé, perquè el que estem... Això és que... Perdona, Joan, però clar, és que el papa ja el teníem enganxat, o sigui... Havíem posat la silicona i tot perquè...
5: Però el rei on era? Era dins o
1: fora? No, l'ha anat a buscar!
5: Però què és tot això?
1: Puja.
4: Overbooking.
9: En media hora, cuando se suponía que, sí, el papa León XIV emprendía ya...
8: I entrés l'alfombra i tot,
9: A Roma y se despedía definitivamente de nuestro país después de 7 intensos días. No tenemos de momento explicación. Lo que tenemos es...
1: Això ha repensat el papa
2: i vol quedar-se a viure aquí. Que no s'hagi descuidat alguna cosa que li van regalar.
8: L'aeroport és el que deies tu, el de los rodeos.
5: Jo crec... Toni, que hi ha una incidència a l'avió, eh?
1: Bueno, ara ens ho explicarà l'Arnau Mañé. O que no vulgui venir a viure aquí a la Sagrada Família. Com el Gaudí, saps?
0: El que vol és venir a veure l'obra meva.
1: Ara! Aquesta.
2: Perquè no t'ha vist...
1: Home,
2: aquí no t'ha vist. I surt.
1: A veure, el nostre home a l'avió del papa, Arnau Mañé, bona tarda.
10: Hola, bona tarda. Ja ho esteu veient, no? Doncs,
1: bueno, però què passa?
10: Sortint de l'avió... Mira, el que ens han explicat a nosaltres és que hi ha hagut una incidència tècnica que l'estan revisant i que, per tant, abans d'enlairar-se, evidentment s'ha de revisar. El que hem vist és que ha pujat el rei, ha vingut a rebre el papa Lleó XIV aquí a l'avió i, pel que em dieu vosaltres, perquè jo ho veig d'aquella manera, ha tornat a baixar el papa i és a la pista un altre cop, a l'aeroport, esperant a que això s'arregli.
1: Però tu on estàs?
2: On pares?
10: Jo dins, dins l'avió.
11: Ah, estàs dins l'avió.
2: Baixa, baixa. Baixa corrents.
5: Moment, perill, perill.
11: I, per un moment.
10: Jo sóc dins. Som...
11: Tu estàs dins l'avió.
12: I què et dius per megafonia?
10: Quins dies, Toni?
11: No, no, i per megafonia us han donat alguna explicació?
10: Sí, ens han dit que hi ha un problema tècnic, que s'està revisant, que els tècnics ho estan revisant, que hem de fer una mica de temps per mirar que tot estigui correctament i fins que no hi hagi el vistiplau no podrem enllar-se. El que ha fet, evidentment, el papa, perquè jo sospito que això va per una mica llarg, és baixar, de fet l'ha vingut a buscar el rei d'Espanya i han anat a fer temps a la terminal privada d'aquí a l'aeroport de Tenerife. Per tant, farem temps.
11: Hosti, perdona, però Quini, o sigui, ho trobo és digne del teu espectacle, Pere. Havien retirat, o sigui, han posat... Digues.
10: Dic, aquest és el mateix avió que avui al matí ens ha portat des de Gran Canària, des de les Palmes de Gran Canària fins aquí a Tenerife. Per tant, no fa gaires hores que aquest avió s'ha enlairat i ha aterrat perfectament.
2: Això ja devia anar...
11: Això, perdona, m'està començant a recordar. Aterriza como puedas, eh? Sí. És que aquest aeroport, ho he dit des del primer moment. Tu hi has anat mai aquí a Los Rodeos?
2: Tenerife.
11: Aquest aeroport...
2: Has anat a Tenerife?
0: Sí.
2: I què tal?
0: Veia una pel·lícula que es deia Yucatán. Em van portar allà, sí.
11: Ah, et van portar? Bueno, però anaves a treballar, vull dir.
0: Sí.
11: Ah, no, per això... Però...
0: Ah, no, perquè què pensaves que anava a fer?
11: No, bueno, a part de treballar, dic que no sigui de vacances o
0: no,
11: de...
0: No, vacances encara no he tingut temps, però ja n'hi ha.
2: No ve d'un dia.
5: Perquè la Mili no la vas fer a Tenerife, no?
0: No.
5: No?
11: On la vas fer, la Mili?
0: La vaig fer aquí a Barcelona. Però ah, també mira, surt.
5: També surt, per això t'ho pregunto, sí, però... On...
0: Va ser l'única vegada que he estat a la presó.
5: No expliques on l'has fet.
2: Què dius ara?
5: Sí, què dius?
0: A la Mili em van posar a la presó.
2: Què dius ara?
0: Perquè jo em havia escapat a fer teatre al Romea. Jo estava treballant al Romea, a l'Adrià Gual, i, esclar, llavors les funcions s'acabaven a la una, a les dues, i a les vuit jo tenia que ser al quartel, i un dia em vaig a dormir i no hi vaig anar-hi. Però com que no em van dir res, vaig estar dies sense anar-hi.
2: Però...
0: I llavors, el dia que em van descobrir, llavors, bueno, vaig dir que trucar, vaig dir, truqueu al capità general, dieu-los que estic al Romea. I no, em van posar a la presó.
5: I on te van tancar?
0: A la
5: model?
0: No,
11: el calabosso. El calabosso d'allà.
0: Sí, el Bru.
5: Ah,
0: el Bru.
5: Sí.
0: No era lletja, no.
2: Ah, estaves bé. Era neta.
0: Sí, no. Encara me'n recordo que vaig menjar un bocata de sardina, que em sembla que no he menjat mai.
2: Oida, mira.
0: Van portar un...
11: Bueno. Moltes, pels fragments que he vist de l'obra, moltes cleques, no?, per tant a l'Emili, però a abans a l'Emili, sí, sí. O sigui, ets una...
0: Bueno, en aquella època hi havia la mà...
2: Escolta.
0: Sí,
11: però estudiant també.
0: Que home,
11: també...
0: Estudiant era imprescindible. No, si no et donaven la cleca, és que no t'estimaven.
11: Sí, sí, et repartien a base de bé. Bueno, també fas...
2: I ha tingut 6 fills amb la mateixa dona.
5: Sí?
2: Això t'ho explica, sí.
0: Bueno, perquè el Nostre Senyor em va dir la mateixa.
5: I tot homes.
0: Ah, sí, i tot homes. Però això ja és una mala jugada.
2: Bueno, això, no. Ho van fer expressament. No sé per què.
0: Esclar,
5: la dona, que t'ha durat molts anys, sí. La parella actual, però després tens l'altra parella, la teva estranya parella, que va ser en Paco Morán.
11: Ai, sí, d'ell
5: també
11: Paco
5: parles
11: Morán.
5: A l'obra, eh?
0: Va haver-hi uns anys, 13 anys, que vaig veure més el Paco que la meva dona.
11: Perdona, ara que estàs ja... Estem amb...
0: Bé,
11: que
0: estem amb confiança.
11: Com el vas aguantar tants anys?
0: No sabe, no contesta.
11: Era, bueno. És que només veient un fragment d'aquesta auca del Joan Pere, del senyor Pere, clar, ja dius que ell anava sempre a la seva. O sigui que tu vas inaugurar TV3.
0: Sí.
11: I ell ni sabia ni no, que havies inaugurat TV3 ni res. No, també i tant se li fotia que haguessis inaugurat TV3, que haguessis fet sèries a la tele, tant se li fotia.
0: Ni em coneixia, ni sabia res de mi.
5: Perquè com us veu conèixer?
11: Però si ho expliquen... Bueno, hi ha un moment que el fragment que ho diu.
0: Jo llavors vaig fer una obra de teatre que va tenir un cert èxit, que era No pasteixis per sopar.
11: Sí, home, i tant. Sí, home,
0: va ser aquelles funcions que... I llavors Focus, que estava... El Paco estava contractat per Focus, i el Paco estava una mica així, i se'ls hi va ocórrer, amb molt bon criteri, suposo, ajuntar en aquests moments un català d'aquí, i el Paco, que era un andalús, i la conjunció estava molt bé. Però tampoc a mi no em coneixien gaire, perquè jo sí que havia inaugurat TV3, havia fet, i encara em van dir, és que em van dir, de ti, és que no se acuerda nadie, ja no existe.
2: Oh, per què t'ho va dir, això?
0: Això m'ho va dir un senyor.
12: No, ja pot dir, ja.
0: Sí, sí, m'ho van dir. No,
2: és molt que... gros, això, amb tot és el que havies fet a Televisió Espanyola, que havies fet un munt de sèries.
0: Sí, bueno. però llavors, mira, jo havia passat, en aquella època hi havia molt poc teatre aquí, a Barcelona, llavors jo em guanyava la vida més fent doblatge perquè teatre no n'hi havia, i em van dir això. Intentarem fer aquesta funció amb el Paco Morán, perquè t'hem agafat a tu, però no et coneix ningú, ja no s'acorda nadie de ti, ja no s'acorda nadie de ti.
2: Bueno,
0: provem-ho. I és veritat que no se'n recordaven de mi, perquè els dos primers mesos de l'estrany,

0: pareja, la funció no va anar gaire bé.
1: Fixa't.
0: No acabava de...
2: No hi anava la gent.
0: No hi anava la gent. Però tu diràs, anar a veure el Pere, que no sabia ningú qui era. I el Paco Morán, que ja estava així, no va venir gent. I llavors, de cop i volta, perquè... no pondrem nada de català, eh? No pondrem nada... Bueno, posem-ne... Però a la que jo li vaig deixar anar... Tinc fred als ossos. ¿Dónde están los osos?
1: I va fer gràcia.
0: I va tirar amunt.
3: És curiós. Va tirar tan amunt que va arribar a fer un Palau Sant Jordi, que això, Dani, això no, sí, no, sí, no es ve.
4: Record Guinness de la història del teatre. És la funció,
3: Record Guinness.
4: Sí, és la funció de teatre de text amb més espectadors de la història. La funció de l'estrena pareja del Sant Jordi.
2: Quant de temps la vau fer? 5 anys, no?
0: 6 anys. Perquè vam fer 5, però hi una de gira, i al final 6 anys. Però vam ser l'estranya parella 13, perquè després vam fer la jaula de les loques.
3: Sí,
0: perquè...
3: Perdoneu, Toni. Sí, digues, Arnau.
0: Què ha passat?
3: Des de l'avió del Pap, novetat. Han parat els motors, eh? Han parat els motors, els han afluixat de revolucions, per tant, no és bona senyal, segurament.
5: Baixa de seguida.
3: No, baixar no, si no es mou, senyor Mercè.
5: Estàs al costat de la sala, perquè la sala t'endeia combustible.
3: Però escolta una cosa, jo crec que Ibèria... Ara mateix, Ibèria de retruc el país, estem fent el ridícul. Perquè, clar, estàs en un aeroport que només hi ha un avió, i ara si hi ha... Clar, és que a los rodeos només hi ha aquest avió. I ara has d'esperar, Toni. Ara has d'esperar que vingui un altre avió si aquest no...
1: Que vingui l'italià.
3: Digues, perdona. El primer detall, entre d'altres, avui a la tripulació d'Ibèria hi han persones importants d'Ibèria, diguem-ne, entre moltes altres, la cap de premsa.
6: Molt bé.
3: Que volia venir a donar una bona imatge, tot plegat. Segon detall. A pocs metres del nostre avió, de l'avió del Papa, més ben dit, d'Ibèria, hi ha el Falcon amb el qual ha vingut el rei d'Espanya. Res, a pocs metres d'aquí. El rei d'Espanya ha vingut expressament a acomiadar el Papa Lleó XIV. Ha arribat una hora abans que arribés el Papa, i en principi ja n'havia d'anar 5 minuts després que marxés el Papa. El Falcon està aquí al costat. Ja entenc que a tot no ens pot prendre, però com a mínim el Papa podria prendre'l. No ho sé. Aquests són els detalls que podem explicar, insistim. Nosaltres continuem a dins explicant-ho, però no tenim més informació que aquesta sensació de que això han baixat les revolucions dels motors i que, per tant, no és qüestió immediata la solució.
6: Jo, des de fora, perquè com que tu estàs a dins de l'avió, doncs clar, jo ara t'explico, des de fora, jo no veig ni un operari tocant res.
1: No.
6: No, de moment he vist 4 o 5 operats d'aquests amb el xaleco, allò...
5: Sí, reflectant
6: si tinguessin milles, pana, milles, sí. Només els hi falta la balissa, però tocant l'avió no veig a ningú. I això sí, 3 o 4 parlant.
3: És una mica sorrentino la imatge, perquè estem a dins de la cabina de l'avió. Jo ara estic dret, amb alguns companys també, però és que miro endavant i veig diversos bisbes, diversos cardenals també drets, comentant la jugada.
6: La imatge és collonuda.
3: Nosaltres, és curiosa la imatge.
6: Sí, no, clar.
1: És que... pel·lícules italianes, que corren els bisbes.
2: Bueno, a ver, manga, sí, senyor.
6: Sí, tu t'ha passat mai quedar-te tancat allà amb un avió que et tinguin 3 hores?
0: No, però procuro agafar-ne molt pocs.
6: Ah, sí? No
0: t'agrada? Ho passo molt malament.
1: Igual.
0: Sí, perquè penso, això no pot ser que s'aixequi, no pot ser, no s'aixecarà, jo aquí sense poder fer res, no. Una vegada vam anar a Nova York amb el Paco Morán, ens van convidar.
6: A fer l'estranya pareja, allà?
0: Sí, érem l'estranya pareja.
6: Ah, sí?
0: I ens van posar a la cabina dels senyors que portaven.
6: Home!
5: Tot el vol?
0: No, un ratet.
6: Un tros. I què? Va agradar o què?
0: Sí, reien molt.
2: Això et dona calma, no?
1: O no. A vegades riuen de nervis, que ara no riuen de nervis.
6: Què anaves a veure? El Woody Allen?
0: Bueno, no.
6: Perquè del Woody Allen també fa un mimetisme, Dani. Explica'ns-ho. Com ho vau pensar, això? Perquè veus a Woody Allen?
4: És increïble, eh? Perquè de cop amb un gorro i les ulleres i la gabardina, i és tal qual com si tinguessis... És que jo crec que és més Woody Allen, Joan Pere, que el Woody Allen de veritat.
1: Sí.
4: Sí.
0: I en Rona, així, una mica així. Thank you.
6: Que darrerament, no sé si ho podries integrar, però el Woody Allen, quan li fan una entrevista jo, ara ja s'adorm i tot.
0: Sí.
6: És una cosa que està dormint i ara... Yes.
0: Bueno, el vam anar a veure fa un any i mig, a Nova York, allà.
6: Sí, amb el documental.
0: Sí,
6: que van fer
0: entre el parc.
6: Sí, ja ho vam veure.
0: I va trigar a sortir, va baixar més tard del que havíem quedat, i a l'acabar li diu al representant que me'n puc anar a dormir. Li va dir, després de veure'm a mi.
2: De totes maneres, amb el Woody Allen, clar, tenim una barrera, que és la barrera idiomàtica, sí. Perquè, clar, ell no parla català, no. I tu no parles anglès, però...
0: Bueno, sí, parlo... Thank you.
6: Per tant, una conversa entre tu i Woody Allen, no. De què parleu?
0: No, però llavors...
1: Com va anar?
0: Amb un intèrpret.
6: Això està bé.
2: Però tu has intentat aprendre anglès o no t'ha interessat mai?
0: Sí, ho vaig intentar una vegada. Sí.
6: Una vegada?
0: Sí. Perquè, esclar...
2: Perquè, clar, hauria estat més carrer, encara.
0: Em va quedar al cap. Perquè tenia que dir a la taula table, no? Però és que s'escrivia table. Si a mi a table em fan dir table, ja li vaig dir, és que no ens en sortirem.
2: Tenim un problema.
0: Poseu la L, puesto.
6: Però això li deies a qui t'ensenyava l'anglès.
0: Sí, a la senyora del Briti aquell. Perquè és complicat.
6: Tu i jo haguéssim fet bona fila estudiant anglès, perquè jo ho he fet, o sigui...
0: Però tu creus que table...
6: No.
0: Si escriuen table, no. Que sí. Van de dir table...
2: Sí. Que... Complicar-ho molt, això,
6: ganes de complicar, sí. I pencil, saps? Pencil genera... Hosti, de què m'estàs parlant? Saps? Que al final és llapis i bolígraf. Pues,
0: no, però les coses normals, sí, perquè ell em va citar a les 11. Em va citar. Però jo a les 9 ja hi era.
2: Molt bé.
6: Bueno, però bé, sí. Per tant, et defenses bé.
0: Vaig esperar fins a les 12. Et veig.
1: Jo ja li vaig dir, ell...
6: Aquí.
1: El Joan, quan va néixer, ja li vaig dir que no...
6: Ah, que ara fa de Déu, vostè, fa de... Sí. Del personatge.
1: És que jo també em mimetitzo una mica.
6: Sí, però
2: vostè
6: veure...
2: es creu els personatges, sí. Una mica, eh?
1: No, però a veure un moment. No, perdoneu, eh?
6: Sí. Però
1: l'actor ha de...
6: Sí, però ara un moment.
1: El que fa, per exemple, que et diré jo, el que fa de una senyora que faci de monja, sí. Se fica en un convent.
6: Sí.
1: Jo m'he hagut de Nadal, eh?
2: Ah?
6: I com s'hi va a dalt?
1: No facis dir, perquè és complicadíssim, eh? Hagut de Nadal...
0: Vosaltres sabeu el que és, que comença la funció, s'apaguen els llums i se sent el senyor Marcelí que diu... Us parla Déu! Exacte. I tothom queda...
1: Volen dir, on som?
2: Ah, nosaltres treballem amb Déu, ara. Vull dir, el tenim de company de feina.
1: Ara et diré una cosa, hi ha una cosa molt bonica que fa el Joan, que encén un ciri pasqual. Sí. És com un ciri pasqual.
6: Sí, ara que tot tenim el papa, no? Mira, ja van baixant els bisbes.
5: I està costant-se l'avió un camió remolcador.
6: Sí. Fa mala pinta, això.
5: No. Un camió grua.
1: Mira, digues, Arnau.
3: Mira... Petita informació que em sap greu, però jo diria que és mentida. Des de la conferència episcopal diuen literalment se retrasa media hora la salida del vuelo del Papa. Ah. És veritat que ja portem una hora i pico de retard. Per tant, aquesta media hora segur que no serà real i sospito que, encara que ho contéssim ara, mitja hora no serà l'hora de sortida del Papa i d'aquest avió.
0: El Papa pregost, aquestes 3 hores de tornar a Roma amb aquest avió seran rosaris continuants, eh?
3: I et vaig dir una cosa...
6: No, 3 hores,
3: Joan. Sí. 4 hores i pico, que estem a les Canàries i hem d'anar a Roma.
2: Clar.
6: 4 hores a les Canàries, de vol. I ara et vaig dir una cosa... Amb les ganes, Joan, que deu tenir d'arribar al seu vàter.
0: Sí. Clar, perquè això em passa a mi,
6: clar.
0: Veus?
2: Home, i el seu llit...
1: Et passa també?
2: Sí. Evidentment.
1: Sí. Ha de ser el teu vàter, eh? A mi també em passa. Sí.
0: Jo, excursions de més de 4 dies, no les puc fer.
1: No.
2: Quan viatges, oi?
1: No, se fa un tap.
2: És l'aigua, eh?
1: És el canvi d'aigua, eh?
6: Sí.
1: O es fa un tap, o allò són els fons de Montjuïc.
6: Deixem-ho preguntar al Dani Anglès, a veure, l'auca del senyor Pere, fins a quan? Perquè dic perquè...
0: Per sempre.
6: Home, per sempre sí. Però de moment va fins al juny, fins a finals de juny.
4: Tot el mes de juny, i després gira per Catalunya, evidentment.
6: Al Condal.
4: I al Condal fins al mes de juny, i després gira per Catalunya, que hi ha molts pobles de Catalunya que estan esperant el Joan amb candeletes.
6: T'agrada fer gira o...
0: Sí, m'agrada molt.
6: T'agrada?
0: Sí.
6: A mi em faria mandra fer gira.
1: Tot i fa...
0: No, però a mi m'agrada molt.
1: Però
0: és que
1: menys tot i fa mandra, eh?
0: No, però saps què passa? És arribar allà, la gent t'espera.
6: No, això sí, clar.
0: Et mima, t'estima. Arribo a casa amb 2 quilos de pomes.
6: Et fan regals, com el papa?
0: Amb llonganisses, amb enciamades.
5: Però tu t'ho quedes o fas com el papa, que allò ens veu que s'ho venen tot?
6: El papa ho reben, eh?
0: Tinc 6. és repartir-ho tot.
1: Hi ha gana a casa.
7: Escolta, el Manel Cruz, que és un noi que ens escriu, diu, tinc la veu present de Joan Pera doblant un militar conductor de camió a Rambo a Corralado.
8: Dios mío, ya me acuerdo, Dios mío, era que era así.

0: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
1: Peugeot.
2: No és només un tribut. És el show que ha sabut entendre el so i l'esperit de Queen com ningú mai ho ha fet.
3: God Save the Queen torna a Barcelona amb un desplegament completament renovat per portar al poble espanyol la mateixa energia que es va viure en els últims concerts de la banda.
2: El 9 de juliol, vine al Bars Festival per reviure la llegenda de Freddie Mercury.
3: Long Live the Queen.
2: Entrades a la venda a bars.cat. L'estiu de Barcelona es viu al Bars Festival.
4: Són de PT...
5: No, sí, moment, silenci. Digues, perdona, Arnau, estem per tu.
6: El problema de motors que hi podria haver és que hi hagi hagut vent de cua i que això ho hagi pogut espatllar. Jo no en tinc ni idea, sincerament, no en tinc ni idea. Per tant, això, si algú ens ho pot traduir, us ho agrairia. Això és el que ha dit literalment el pilot de l'avió. Insistim, aquest avió que ha de portar el papa de Tenerife a Roma en el seu final d'aquest viatge a l'estat. Insistim, perquè si estigui incorporant ara, el papa no és a l'avió perquè ha hagut de baixar perquè hi ha algun problema tècnic amb el seu avió. Per tant, de moment, encara s'ajorna aquesta tornada del papa al Vaticà.
5: No, però perdona, jo mira que m'agrada el món de l'aeronàutica i he volat molts anys, fins que vaig tenir la meva filla, que ja se'm va passar les ganes de volar. Ja vaig, perquè ara, sempre que vaig amb la meva filla a l'avió, sempre tinc por de que ens estimbem.
7: I jo tinc pànic, no puc, ja les passo,
5: ara diria una paraula malsonant. Ho passo molt malament. I un dia recordo que vaig anar amb un avió de Plus Ultra, aquesta companyia que tant se'n parla,
7: i
5: vaig muntar un sidral perquè volia baixar a Islàndia de l'avió, perquè allò era el passatge del terror. Era el túnel. No havia vist mai un avió tan dantesc. I jo li vaig dir a la Josefata, li vaig dir, jo, perdone, però jo me bajo aquí.
8: I la meva dona va dir, deixa de fer el ridícul. Eren les dues de la matinada, i jo li vaig dir, no, porque moriremos todos.
7: Es que moriremos todos en este avión. Que no lo ve. Que no lo ve.
6: Gràcies pels ànims, eh?
5: No,
7: era de l'avió del Plus Ultra.
9: Pensa que si mors amb el papa, tens direcció directa.
5: Jo, de tots els... Perdona, de tots els anys que jo... Bueno, dels avions que fa... Mai havia escoltat de vamos a poner l'avió encarado al viento para ver si sent l'aire.
9: Ah, t'ho explico bé. És la forma d'ala. La forma de l'ala... Com més corre el vent, el vent va més de pressa per sota que per damunt.
5: Sí, vale.
9: I això fa aixecar l'avió.
10: No podem veure, el headwind, que es diu el vent de cara, permet en les operacions...
5: Ens estan remolcant,
10: sempre...
5: Sí, ja, ja estan portant, vinga.
6: Ah, veieu, eh?
10: Que els avions s'enlairen i aterren enfrontats a l'aire. Per tant, és necessari incrementar la velocitat de l'aire sobre les ales, generant més sustentació, i així... necessites menys distància. Sí,
5: però és que ho esteu trobant tot normal?
10: No.
7: O sigui, jo no havia agafat mai un avió que lo tenemos que remolcar a la pista perquè és en l'aire. No havia vist mai.
10: Jo ho acabo de buscar.
7: I va el papa!
11: No, que el papa baixa.
10: Ara ja no, eh? Ara ja no hi és, eh?
7: El papa l'hem tret...
5: A veure, a veure si...
11: Ara els periodistes.
5: A veure, que el Joan ha de marxar al teatre, eh? Que heu de marxar, eh?
8: A veure...
11: Què dius, Arnau?
10: Jo ho acabo de buscar, jo no ho sabia.
5: Digues, Arnau.
10: Digues.
6: Que ens han fet asseure tots perquè ara ens estan remolcant o ens remolcaran encara més, faran aquesta prova que jo desconec ben bé en què consisteix.
10: Com ha explicat ara.
6: I decidirem el que...
5: Sí. Bueno, som els conillets d'Índies, eh?
6: Si
5: l'avió comença a volar...
6: No, el papa no hi és, no?
7: Home, clar que no hi és el papa.
5: I han baixat dos arcabisbes també, encara corren.
7: Corrents.
6: Els més llestos.
5: Bueno, Joan, escolta, ens queda marxar al teatre.
12: Em sap greu. Hem viscut tres dies històrics, eh? El dia de la inauguració de TV3, el Palau Sant Jordi i el dia que el papa...
5: Què més vols?
10: Quina setmana, eh?
5: Vine un altre dia que, en fi, que ens ha encantat que estiguessis amb nosaltres.
12: Però assegureu-me que no passi res.
5: Bueno, noi, és que clar, és que això no era... Jo pensava que aquest hora el tindríem ja a Roma, aquest home, no? El tenim aquí a Los Rodeos. Aquest aeroport, ja us ho he dit,
10: la porta virosta.
9: Per cert, podríeu fer l'auca del senyor Pere i del senyor Clapés, perquè tots dos, nois...
5: No, però de veritat, ho vaig passar fatal, fatal. I des que tinc una filla, és una obsessió dels avions, ho passo fatal. Sí, sí.
11: El tren millor, dic, perquè el Joan, a l'espectacle, sí, també parla de la Renfe, que té la
5: Molt
11: Marina,
5: bé, no?
11: La Renfe, eh?
12: Bueno, la Renfe és que se'm va espatllar el cotxe l'altre dia.
11: Sí.
12: Es va morir. I vaig dir que anar amb tren.
11: I què?
10: Bueno.
12: Uau.
10: Experiències de la vida.
12: Era aquest tros del,

0: amb el Dani, dèiem, i si el traiem? Perquè no fa gràcia.
1: No, no. Sí que fa gràcia.
2: Principi, gràcia. I tant que fa gràcia.
0: En principi sembla que allò... No té... Mare Déu, el que arriben a riure en allà.
2: Montcada i Reixac. Quedeu-vos amb aquest poble, amb aquesta ciutat.
3: Montcada i Reixac. Quedeu-vos amb l'auca del senyor Pere, amb el Joan Pere, el senyor Virgili, i de Guest Star.
4: Sí, no, no sé què vol dir, però...
0: Una de les coses que més m'ha agradat d'aquesta funció és haver conegut personalment el senyor Virgili.
4: Igualment, digue'l.
3: Escolta, molts records, per cert, molts records a la teva dona, que sé que és una fan del programa.
0: És una gran
2: fan. A la Meri.
0: Una gran fan.
3: Envia-li un super, super petó, que és un encant. I Dani Anglès, moltíssimes gràcies.
0: A vosaltres.
3: Gràcies per acompanyar-nos. Ara tornem i us explicarem en quin punt està, perquè sí que som uns privilegiats de tenir l'Arnau Mañé dins l'avió del Sol. Ara tornem.

0: Versió RAC 1.
1: RAC 1.
0: Si t'agraden els esports, aquest cap de setmana no t'allunyis de la ràdio.
2: Benvinguts al Superesports.
0: El dissabte i el diumenge, festival de cites esportives i totes a RAC 1. L'inici del Mundial de Futbol.
3: És dins l'àrea! Aixeca el gol!
0: Les semifinals de la Lliga ACB de bàsquet.
4: Poderós sol capturant el remot del triple.
0: La Fórmula 1 a Catalunya.
5: Veu la bandera de quadres, això s'ha acabat. Quin espectacle de cursa.
0: La Final Four de la Champions d'handbol.
6: Christensen a l'extrem, mare meva, quina aturada!
0: La promoció d'ascens del Sabadell i molt més. Esport en directe. Més de 9 hores el dissabte i més de 10 el diumenge. Aquest cap de setmana, Esports i
1: RAC 1. Tots som un milió.

0: Sobirans, amb Oriol Jové.
1: Dos quarts d'onze, bona nit. D'aquí a uns minuts, aquí al Tu Diràs, Luis de la Fuente, seleccionador espanyol a tres dies del debut d'Espanya en aquest Mundial, dilluns contra Cap Verd, un Mundial en què la selecció espanyola vigent campiona d'Europa parteix dins el grup de favorites i que concentra la meitat, 8 dels 16 jugadors del Barça que disputen el torneig. Una tercera part de la selecció espanyola és blaugrana i d'aquí a uns instants conversarem des dels Estats Units amb el tècnic, amb el seleccionador, amb un Luis de la Fuente que aquesta temporada ha tingut estires i arronses amb el Barça i amb Hansi Flick, bàsicament per la gestió dels problemes físics de Lamine Yamal.
2: This is not to take care of players.
3: I em sembla que això no és cuidar dels jugadors. Jo crec que Espanya té el millor equip del món, els millors jugadors del món, en totes les posicions. O sigui que potser val la pena que cuidin els jugadors joves, fent això. Això és el que puc dir.
4: Me quedé sorprendido con esas manifestaciones porque él ha sido seleccionador. Creía que tenía pues esa empatía hacia otros seleccionadores, nada más.
1: Això va ser a principis d'aquesta temporada. Ara, a tres dies del debut contra Cap Verd, els problemes físics de Lamine tornen a estar al centre de les preocupacions del seleccionador espanyol, ara però sense el Barça jugant-se coses pel mig, i és evidentment una de les preguntes que li farem de seguida a Luis de la Fuente. Quina gestió té prevista fer, començant per dilluns, en el debut contra Cap Verd, de Lamine Yamal en aquest Mundial que justament està cridat a ser això, el Mundial de Lamine. De seguida anem cap als Estats Units, tan bon punt el Damià López estigui amb el seleccionador espanyol, però mentrestant tenim en joc el primer partit del grup B. Ahir es van jugar els dos partits del grup A, el Mèxic 2, Sud-àfrica 0 i el Corea del Sud 2, República Txeca 1. El grup B ha arrencat aquesta nit amb un Canadà-Bòsnia. Com el tenim, Clara Rodergas? Bona nit.
5: Bona nit. Doncs mira, 71 de partit. Ara hem tingut pols de dilatació i s'han encès també els aspersors de la gespa. No sé si estava previst o ha estat un problema tècnic, perquè ara mateix no es pot reprendre el partit, perquè veiem diversos persones encesos a Toronto, on avui s'està disputant aquest Canadà 0, Bòsnia 1. De moment, Bòsnia, recordem, la selecció que va eliminar Itàlia a la repesca, als penals, que s'emportaria els tres primers punts en aquest grup B, on també hi formen part Qatar i Suïssa, que s'enfronten demà a la nit. El gol l'ha fet Lukic, al minut 21, la sortida d'un córner, l'únic gol del partit que de moment donaria la victòria a Bòsnia. Canadà, recordem, fins ara ha jugat 6 partits de Mundial en dues edicions, cap victòria, i de moment va camí de seguir amb aquesta mala ratxa, malgrat jugar a casa davant la seva afició aquí a Toronto, on hem viscut també una nova cerimònia inaugural amb actuacions musicals de Michael Bublé, d'Alanis Morissette, que ha interpretat l'himne del Canadà. De moment, però, l'equip anfitrió, un dels anfitrions que no pot amb Bòsnia, 0-1, queden 20 més d'afegir pel final.
1: Aquest partit que ha servit per inaugurar, com diu la Clara, el Mundial a Canadà, recordo que cadascun dels tres països anfitrions tenia la seva pròpia cerimònia inaugural. Mm-hmm. I aquest inada, de fet, s'inaugura el Mundial als Estats Units, és partit del grup D, però és el partit que juguen els Estats Units contra el Paraguai a Los Angeles aquesta matinada a partir de les 3. Fora del Mundial, avui ha fet un mes de la roda de premsa de Florentino Pérez, en què, ho recordareu, va convocar eleccions i va llançar diverses acusacions contra el Barça pel cas Negreira. Doncs bé, el Barça ha decidit no quedar-se de braços plegats i aquesta tarda ha presentat una demanda de conciliació contra Florentino perquè se'n desdigui. És el pas previ a interposar una querella per calúmnies. El dia que hem explicat també que en l'àmbit esportiu el club ha decidit activar les negociacions per renovar Ferran Torres i que també treballa per tancar la sortida de Casado abans del 30 de juny. Això malgrat que hem sabut també avui que un altre migcampista, Bernardo Silva, finalment no vindrà al Barça. Contra tot pronòstic, el portuguès ho té fet amb el Madrid. El factor Mourinho, evidentment, ha estat decisiu i és imminent que s'acabi de tancar tot. Per cert, parlant de fitxatges, el Girona ja ha anunciat el primer per intentar tornar a primera. És el davanter ucraïnès Oleksandr Pishur, de 2 metres i 4 centímetres, i que arriba per 5 temporades procedent de la Lliga hongaresa. De tot plegat en parlarem de seguida, la tertúlia amb el Marc Marval, Ferran Correas i l'Albert Fernández, però abans, fora del futbol. El Joventut de Badalona ha perdut fa només uns minuts a València El segon partit de l'eliminatòria de semifinals de l'ACB ha perdut de 14 a la penya, 90-76, i si els verdinegres no guanyen el tercer partit diumenge a Badalona, serà el València qui passi a la final. Tinc el Dani Aguilar, encara el Roig Arena, amb protagonista. Dani, bona nit.
6: Doncs sí, Oriol, bona nit amb el Guillem Vives. Després d'aquesta derrota, el guió està molt diferent respecte al primer partit. El València ha sortit amb moltíssima intensitat. Quines sensacions et deixa el partit?
7: Sí, no hem tingut opcions. Ells han sortit amb molt miqueta més d'energia, el rebot ens l'han dominat, han tingut moltes segones opcions i de partir del rebot també ens han anotat molts triples i malgrat no marxar mai del partit perquè sempre estàvem allò 13, 12, 15, al final no hem pogut ficar-nos-hi del tot i res, felicitar-los, ells avui han fet un millor partit i això és una sèrie que encara queda moltes pàgines per escriure.
6: Valia pel primer partit, també val per segon el fet que cada partit és un món. Vull dir que ho va comentar l'altre dia, no recordo qui, que sembla que quan es perd a play-off sempre s'ha de perdre, quan es guanya sempre s'ha de guanyar i cada partit és un món.
7: Sí, està clar que en aquestes eliminatòries sí que la forma de perdre no crec que marqui tant, sinó perdre d'un, perdre de 20, el que has de fer és el mateix, és... tornar a recuperar-te físicament, tornar a recuperar-te mentalment, emocionalment i ara tenim l'empeny de la nostra gent. Sabem que estem jugant un bàsquet molt bo a l'Olímpic, la gent està molt engrescada amb nosaltres i crec que la nostra energia degut a ells augmenta i això serà una de les claus del partit.
6: Precisament per això anava a acabar. Què li demanes, si és que li pots demanar alguna cosa a l'Olímpic? Que el diumenge allò sigui una olla a pressió.
7: Crec que no farà falta que el Guillem vingui aquí a animar-los perquè només veient la quantitat de gent que s'ha desplaçat a València els dos partits, només veient com ens animen, inclús avui en moments difícils ens els sentíem, que vinguin a disfrutar, a animar-nos. Ja saben que són molt importants per nosaltres, per l'equip, els valorem molt i que disfrutin d'una semifinals d'ACB.
6: Gràcies, Guillem.
7: Molt bé.
6: Amb el Guillem Vives, avui Oriol, després d'aquesta derrota complicada, però, com diu en Guillem, hi ha un tercer partit, hi ha un tercer salt, i tot tornarà a començar, com a mínim, en el partit concretament el diumenge a Badalona.
1: Doncs sí, a les 8 de la tarda es trasllada la sèrie cap a l'Olímpic amb la penya que ha de guanyar, insistim, si vol continuar en vida en aquesta semifinal, en què, sobretot en el primer partit, va tenir contra les cordes el gran favorit a guanyar aquesta lliga, que és el València. En la situació posada tenim el Barça. En l'altra semifinal... Demà, Dani, Tenerife-Barça a les 8, tercer partit i primera oportunitat pels de Xavi Pascual de plantar-se a la final.
6: Sí, i jo crec que tenint en compte les sensacions, no és gens descabellat pensar que és el més probable que ha de passar, per bé que ahir ja vam veure el potencial de Pati Mills amb aquests 36 punts al Palau Blaugrana, que el Canàries és un equip molt experimentat, el Tenerife és un equip molt experimentat, que evidentment cada dia que passa pesen més les cames per al Tenerife, que és l'equip més veterà de la competició, per bé que el Barça, ja ho sabem, també té molta veterania a les seves cames. Ha arribat avui l'equip canari a l'equip Barça de l'equip blaugrana a les Canàries amb una petita sessió d'activació i demà ja entrenament també i el partit a les 8 del vespre, com deies, en directe a RAC1 des de Tenerife i fer el Santiago Martín amb la possibilitat de signar ja aquest primer finalista a primeres de canvi al Barça, Xavi Pascual. Un fet que, evidentment, com pots imaginar, Oriol, pocs esperàvem fa tan sols unes setmanes.
1: Doncs sí, és una de les sorpreses que ens tenia guardades aquest final de temporada. Doncs demà et sentim des de Tenerife, Dani, gràcies.
6: Gràcies, ja marxem d'aquest Roig Arena, que l'estan desmuntant sense, sembla. Ja ho veieu, ho escolteu de fons, sembla que l'estiguin desmuntant, a veure si ens desmuntaran nosaltres.
1: Que no t'agafi dins, que no t'agafi dins.
6: Una abraçada.
1: Apa, bona nit, bona nit. Per cert, avui hem tingut fitxatges a la Lliga Femenina. L'Espart Girona ha incorporat la pivot turca Tilbe Senyurek del Fenerbahçe i el Cadí la Seu, la base navarresa Paula Suárez. I en futbol, dia de renovacions a la Lliga F, de Naim amb l'Espanyol i d'Irina Uribe amb el Badalona. Per tant, aquestes són les notícies pel que fa al bàsquet, també al futbol. De seguida insistim, Luis de la Fuente, aquí al Tu Diràs, però abans dos apunts més. L'Igualada ha perdut 8-2 a la pista del Liceo, el primer partit de la final de l'Hockey Lliga masculina, diumenge el segon partit també a la Corunya, i a Montmeló, domini britànic, als entrenaments lliures del Gran Premi de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1, que es disputa aquest cap de setmana al circuit. El Mercedes de George Russell ha estat el més ràpid al matí, el McLaren de Lando Norris ho ha estat a la tarda. Cap al final del Tu Diràs, el Quim Salvador ens explicarà com ha anat el dia a Montmeló i trucarem a Antonio Carlos Ortega, tècnic d'un Barça d'handbol que ja és a Colònia per jugar a partir de demà la Final Four de la Champions. Tenim gol a Toronto, Clara.
5: Tenim gol a una de les anfitriones del Canadà. Empat al 79 de partit a través de Kyle Larin, que et deu sonar, si el recordes.
1: De Mallorca.
5: Han passat el Valladolid i el Mallorca, com bé dius. Feia tot just 3 minuts que havia entrat al terreny de joc i en posició correcta, ara veiem la repetició, es regira dins l'àrea, bon control orientat i bona definició amb la cama dreta per superar el porter de Bòsnia i igualar el partit quan queden 10 minutets. Més refregit, mira, toquen un defensa, té una mica de sort aquí Kyle Larin i el Canadà, però el gol puja al marcador. Canadà 1, Bòsnia 1.
1: 20 minuts per les 11, Chattanooga, Damià López, bona nit.
8: Hola, Oriol, molt bona nit.
1: L'enviat especial de RAC1 al Mundial, des de la ciutat on la selecció espanyola ha establert el seu camp base aquests dies i on de seguida, Dami, podrem parlar amb Luis de la Fuente.
8: I tant, sí, sí, de seguida parlarem amb Luis de la Fuente, seleccionador espanyol, a 3 dies del debut d'Espanya al Mundial contra Cap Verd. Sabrem quines són les seves impressions, les sensacions de la Fuente, què pensa fer amb Lamin, quin minutatge li dona el debut, com veu Joan García, que no partirà com a titular, la resta de blaugranes, en definitiva, què pensa el seleccionador espanyol a les portes del debut en aquest Mundial 2026, on Espanya surt com una de les grans favorites contra Cap Verd a Atlanta.
1: Doncs dos minuts i de seguida el seleccionador espanyol Luis de la Fuente en directe al Tu Diràs.
0: Tu Diràs amb Oriol Jové.
1: Pràcticament 3:15, com està el Canadà-Bòsnia després de l'empat dels canadencs, Clara?
5: Doncs sembla que ara empeny una mica més, la selecció canadenca. Ara joc aturat perquè un futbolista de Bòsnia té alguns problemes físics, no sé si són rampes o simplement molèsties, està sent atès sobre la gespa. 7 més l'afegit per saber si això acaba amb repartiment de punts o si una de les dues seleccions se situa ja amb 3 en aquest grup B.
1: Doncs de moment empat a 1 entre Canadà i Bòsnia, a Toronto i a Chattanooga, i ja ens escolta Luis de la Fuente, seleccionador espanyol. Hola Luis, bona nit, buenas noches.
9: ¿Qué tal estás? Buenas noches.
1: A menos de 72 horas del debut de España en este Mundial contra Cabo Verde, ¿está la selección en el punto que quería Luis de la Fuente a 72 horas de este arranque? Y justamente ya has podido entrenar con los 26.
9: Pues sí, la verdad es que a estas alturas de preparación, sí, queríamos estar donde nos encontramos. Los jugadores están muy bien, están recuperados y trabajando los que tenían que estar con nosotros. Y la verdad es que hoy ha sido una sesión muy intensa, muy dura por el calor que está haciendo y estamos teniendo, pero estamos muy contentos de cómo han finalizado la sesión con el resultado de ella.
1: Eso te iba a preguntar, estos últimos días no sé qué es más importante, si el tema físico y el adaptarse a las circunstancias de aquí, el calor y demás, o más a nivel táctico, pues el entendimiento entre los jugadores que quizás no están acostumbrados, ¿no? A la mayoría a estar juntos durante el año, o un poco es la combinación de las dos cosas por igual.
9: Sí, yo creo que hay que buscar ese equilibrio entre ambas, pero fundamentalmente es un poco recuperar la convivencia, que es muy buena, pero desde marzo tened en cuenta que no hemos estado juntos. Entonces necesitamos pues estos entrenamientos para simplemente recuperar esa sensación de colectivo, de equipo. Nos ha venido muy bien los dos partidos anteriores, estos dos últimos partidos que hemos jugado, pero que duda cabe que del día a día es donde verdaderamente la relación pues se hace más intensa, y sobre todo el conocimiento de algunos jugadores que son nuevos en esta concentración y necesitaban pasar por estas circunstancias para integrarse ya en todos los aspectos a la dinámica del equipo. Así que estamos por eso muy, muy contentos. No, más que, y luego hay un aspecto también que apunta, que es el aspecto recuperador. Hoy en este Mundial entendemos, yo pienso que va a ser clave la recuperación y el descanso, y los futbolistas pues hemos intentado meterles muy poquita carga, pero a la vez que tuvieran la oportunidad de volver, insisto, a recuperar esa sensación que les acerque a la competición después de unos días que han estado algunos de descanso.
1: Uh-huh. De cara a ese debut del lunes, ¿qué le ha llamado la atención al seleccionador de Cabo Verde, ¿no? El rival que tenemos que esperar de ese primer partido.
9: Bueno, pues seguramente mucha gente se llevará una sorpresa cuando vea el potencial futbolístico de esta selección. Tiene jugadores que están jugando en Portugal, en Primera División, jugadores que juegan en algún otro país europeo, pero sobre todo que van a ver una selección con una potencia física tremenda, con una motivación excepcional, es su primer Mundial, ponerles en el panorama internacional, en ese escenario mediático que creo que para ellos también les viene muy bien, porque todos pensarán también, aparte en el colectivo, pensarán en su futuro también como, como jugadores, individualmente, y porque el primer partido, si visteis ayer también los partidos tanto de México como de Corea, pues el primer partido siempre es muy complejo, es la verdad, hay que meterse rápido en la competición, hay que meterse en el ritmo de partido, y eso siempre entraña algunos inconvenientes. Entonces el equipo que más rápidamente se mete en la competición es el que tiene más, está más cerca de tener luego un resultado favorable. Vamos a ser, intentar que ser nosotros y desde el primer momento parecernos a nosotros.
1: Al costat del seleccionador espanyol, el Damià López. Dami, preguntes per Luis de la Fuente.
8: Sí, sóc al costat de Luis de la Fuente, la qual cosa significa que sóc al costat d'un seleccionador, Luis, que estàs a tres dies d'un debut mundialista, no? Tu tens experiència en el món del futbol molt dilatada com a futbolista, com a entrenador, has estat al lado de los mejores, has vivido de todo, campeonatos en todas las categorías, pero un mundial todavía no. Tú ya has dicho en intervenciones hasta llegar al día de hoy, pues que la ilusión más o menos es la misma, pero no deja de ser un mundial, ¿no? ¿No hay un poco más de excitación que en el resto de competiciones?
9: Bueno, sí, porque todos somos conscientes de lo que se mueve alrededor. Hemos vivido Eurocopa, Nation, otras competiciones de clasificaciones, etcétera, pero nada que parecido a un mundial. El seguimiento que hay a nivel mediático, a nivel popular, a nivel de la calle, pues es tremendamente superior a lo que hemos vivido hasta ahora. En ese sentido, y somos conscientes de ello, pero lo vivimos con mucha naturalidad. Si algo otro hacemos e intentamos hacer en el día a día nuestro es transmitir esa calma, esa tranquilidad, esa seguridad, ese convencimiento de que haciendo lo que sabemos hacer, haciendo lo que podemos controlar, podemos andar un camino largo. Entonces vamos a, estamos centrados únicamente en lo que podemos hacer, en lo que podemos controlar, donde podemos llegar. Lo demás está bien vivirlo, pero no nos saca de nuestro foco. Lo tenemos muy claro hace mucho tiempo. También llevamos muchos años trabajando. Seguramente todos algún día pensamos en seguir viviendo alguna experiencia así juntos, porque como os digo, hablamos mucho de cerrar el círculo, Eurocopas, Nation, Juegos Olímpicos, un mundial. Pues somos una generación que hemos vivido y dedicado para estar aquí. Entonces tenemos el foco muy claro donde queremos llegar.
8: Sé que Oriol ahora te quiere preguntar por algún nombre propio, pero antes, Luis, sobre el tema del favoritismo, todo el mundo de España, o favorita o entre el pack de 3-4 favoritas. Es innegable, ¿no? España es seguramente el equipo que como mínimo juega mejor, 30 partidos sin perder, campeona de Europa, que vamos a descubrir ahora. Pero hay otra realidad que no sé cómo tú interpretas, que es que desde que España fue campeona en 2010, ha ganado solo 3 partidos en mundiales. Ha ganado contra Australia, ha ganado contra Irán en Rusia 2018 y contra Costa Rica. ¿Cómo interpretas tú esa situación de que en los últimos 3 mundiales el papel de España ha sido el que es? ¿Eso te sirve un poco también para meter esa realidad a los jugadores de, claro, que, de que el mundial es otra competición?
9: Sí, sí, sin duda. Eso demuestra el nivel que hay en un mundial. Selecciones que tú has dicho, como comentabas, que parecen que seguramente a nivel mediático no tienen ese reconocimiento, y en el mundial te das cuenta lo difícil que es ganar. Eso es poner mérito, valor, lo que hacen los equipos que caminan largo en un mundial o cualquier competición, pero en un mundial que estamos ahora inmersos en ello, eso es primero, esa gran dificultad. Con respecto a lo del tema de favorito, yo creo que es un reconocimiento, no sale de nosotros, aunque sí estamos, nos sentimos capaces de disputar el mundial hasta el final, como el equipo más potente de la selección, como otros equipos tan potentes como nosotros, pero bien, insisto, como reconocimiento a esa trayectoria que tú estabas marcando. Pero qué duda cabe que habrá, yo he repetido en alguna ocasión, y si me permitís tengo que reiterarlo, que es, para, en mi opinión, el mundial con más candidatos reales a ganar el título. Y eso significa que puede haber 6, 8, 10 verdaderos candidatos favoritos a ganar el título, pero solo gana uno. Entonces, ser favorito te da la importancia, bueno, el reconocimiento que tiene, pero que no garantiza nada también.
1: Sí, sí, totalmente. Entrando, Luis, en algunos nombres propios, claro, de lo que más te han preguntado en estos últimos meses, y estarás ya seguramente harto, es de la cuestión de la portería, con el si Joan García entraba o no entraba primero, después con el quién iba a ser el portero titular. Sé que Joan está en el radar de la selección y de la federación desde que estaba en las categorías inferiores y desde hace mucho tiempo, pero ¿en qué momento Luis de la Fuente dice, ostras, lo llamo para el Mundial?
9: Mira,
1: no sé si hay un partido, ¿eh? No sé si hay un partido.
9: No, es una trayectoria, es un recorrido. Uh-huh. Pero de verdad quiero dejar constancia, que ya lo he comentado también en alguna ocasión, Joan García debuta conmigo en la selección sub-21, hace ya muchos años. y le conozco muy bien y ha estado en los Juegos Olímpicos. Quiero decir que tengo no informes solo de, además de otros seleccionados, compañeros y amigos, sino del rendimiento que le he visto en cada uno de los partidos que ha jugado con la selección. Pero además, nuestra responsabilidad y nuestro trabajo consiste en seguir el día a día de todos los jugadores susceptibles de ser seleccionados, de ese campograma que tenemos siempre establecido todos los técnicos para realizar esos seguimientos. Y yo ahora ha sido un jugador, insisto, muy valorado desde hace mucho tiempo, sí, pero que se ha valorado este momento actual por circunstancias, por competición al máximo nivel con el Barça, con un rendimiento también muy bueno. El año pasado hizo una campaña muy buena, pero también tenía otros porteros muy buenos que también están haciendo una campaña, y no quiero olvidarme de Álex Remiro, que siempre le tenemos en nuestra memoria, porque es un futbolista excepcional, un portero fantástico, pero que yo hablé con él en su momento, entiende perfectamente que ahora le corresponde el papel a otro. Que eso no quiere decir que tenga las puertas cerradas Álex, ni mucho menos, pero es el momento de Joan, de igual manera que es el momento de David Raya. Por eso quiero insistir una y otra vez que no seamos injustos en reconocer el valor de David Raya casi nada, o de Unai Simón, que tiene un bagaje no solo en la selección, sino en el fútbol español excepcional, ¿no? Entonces, tenemos a tres de los cinco mejores porteros del mundo, en mi opinión, y ponga quien ponga, voy a acertar seguro.
8: ¿Sale como tercer portero?
9: No, todavía no. No, es que, mira, aquí tenemos una relación. Este grupo es especial. Este grupo es diferente. Hablamos de egos. El ego lo entiendo en sentido positivo. Yo no entiendo el ego para generar conflicto. Yo, el ego tiene que estar al servicio del colectivo. Y estos jugadores que son excepcionales en sus clubes, los mejores del mundo, saben convivir con esa realidad. Y aquí anteponen el bien común al bien general, al bien particular. Y eso es lo que hace fuerte a esta selección. Esa es una de nuestras fortalezas. Entonces, no hay ni uno, ni dos, ni tres. Duplicamos posiciones porque sabemos que el campeonato es muy largo, que son 8 partidos muy exigentes. Si Dios quiere, llegamos hasta la final. Pero en cualquier caso, cada partido va a ser muy exigente en desgaste de viajes, calor, humedad, usos horarios, etcétera, etcétera. Entonces, todos son muy importantes, no hay ni uno, ni dos, ni tres. Todos son los 26 muy importantes y todos van a tener un papel importante en el camino que recorre esta selección.
1: Otro nombre propio es el de Lamine. ¿Lo tenéis que frenar estos días a Lamine?
9: Lamine está con unas ganas que es muy pesado. Que quiere nada, no. Quiere decir con esto que está claro que tiene muchísimas ganas, está todo el día pidiéndonos más y más y más. Hoy he realizado ya una sesión un poquito más completa, ya ha participado en los juegos colectivos con el resto de compañeros, está fantástico, y sobre todo que está con unas ganas tremendas. Y es de, ya vosotros le conocéis mejor que yo todavía a Lamín en esas circunstancias, en el día a día, pero con nosotros es un jugador muy activo, que quiere estar en primera línea siempre, muy valiente, y es de agradecer que sea así, ¿no? En otras circunstancias pensaríamos, no me gustaría, me gusta que sea como es, insistente, competitivo, que quiere estar siempre ambicioso. Yo me quedo con ese Lamín y celebro que sea así con nosotros y con su club.
8: ¿El concepto de que juegue el lunes es seguir cogiendo ritmo, que juegue unos minutos, o contar con él como uno más para intentar ganar el partido?
9: No, sabemos el tiempo que nos puede dar. Pero ¿sabes lo que es? Que tú puedes tener un planteamiento, una idea de tomar una toma de decisiones previas al partido, pero luego el juego te lleva a otras, por muchos motivos. Entonces, en un principio sabemos lo que queremos de Lamín y queremos que nos gustaría que participe unos minutos. No está para jugar 90 minutos, obviamente, vale. Eso está así, está claro, pero sí nos gustaría, si el partido invita a pensarlo así, creemos que es conveniente esa lectura, que insisto, de que hay que hacer del juego, si nos invita todo y todos los condicionantes nos invitan a pensar que es el momento, estará, pero de igual manera te he de decirte que si creemos lo contrario, pues no estará, y él lo entiende perfectamente.
1: Sobre Lamín, estos días oí a Aitor Caranca, director deportivo, hablar de si llegaría, no llegaría, y un poco de las relaciones de la selección y de la federación con el Barça por el tema del seguimiento de las lesiones y demás, y me dio la sensación de que se han normalizado un poco estas relaciones entre club y selección, y que quizás ha desaparecido, ¿no?, esa tensión que por lo menos pareció que hubo a principios de temporada, en las primeras ventanas de otoño. No sé si coincides un poco conmigo.
9: Gabriel, mira, yo la verdad es que siempre tengo una relación muy buena con el Barça, créeme. Yo cada vez que he ido allí me han atendido excepcionalmente, tanto su presidente como su junta directiva y empleados y profesores del club. Y Aitor tiene una relación con Deco y Boyan excepcional también, con su, el departamento de fútbol. Siempre ha habido mucha comunicación, seguramente fuera más el ruido fuera que lo que realmente existía dentro, con nosotros, todo lo contrario. Siempre ha habido una gran comunicación y ahora tal es el caso, tal es el, la dimensión de esa comunicación, que sabéis que estuvieron tanto nuestros servicios médicos como el departamento de preparación física reunidos con el Barça, como que estuvieron con el Arsenal, como estuvieron con el Athletic Club, con los diferentes clubes, hablando pues de la situación particular de diferentes jugadores. Entonces, esa es la normalidad. Pero, vuelvo a decir, ya seguimos, hemos seguido todo el proceso, hemos seguido toda la coordinación, de tanto Barça Club como selección, hasta que llegan a la selección, y aquí ya siguiendo también unos parámetros que están en la lógica del servicio médico, de los cuidados médicos, de la preparación física, etcétera, etcétera, de la rehabilitación de una lesión, que tenemos exactamente igual los conocimientos, la preparación que en todos los clubes, pues ahora mismo es el momento de valorar si está para jugar o no el lunes, y lo está, y valoraremos luego los minutos, pero estamos perfectamente alineados y sabiendo que el fútbol, pues lo que estábamos comentando ahora con Damián, pues que el fútbol, tú puedes pensar una cosa, pero luego el fútbol te lleva a otra. Bueno, total. Pues no, esperaremos eso, insisto, el momento adecuado para contar con él, y que cuando sea además bueno también, primero para el equipo y luego también, obviamente, para él, claro.
1: Uh-huh. Permíteme que te saque un último nombre, que es el de Gavi. ¿Qué reacción tuvo al saber que iba convocado? No sé si crees que podía tener dudas, Gavi, de que lo ibas a llamar o no.
9: Bueno, mira, dudas yo creo que tenían todos, y permíteme que... ¿Por qué? Pues que es que hay muy buenos futbolistas.
1: Claro.
9: Es que podíamos hacer... Había otra lista de 52, porque podían venir otros 26, y seguro que no nos equivocamos tampoco. Seguro que si hubiéramos traído a otros, estaríamos en falta los que no están, y así sucesivamente, ¿no? Pero Gavi es un ejemplo de vivir este ambiente, esta selección. Es un chico, además, que ya sabéis que muy querido por todos nosotros. Yo le tengo un aprecio excepcional, especial en lo humano y en lo profesional, y además, mira, un chico que ha superado dos lesiones gravísimas, que no ha bajado los brazos, que ha entrenado cada día como yo sabía que estaba entrenando, que yo he hablado con él y me decía, me transmitía una alegría, una fe, una confianza, un deseo de estar recuperado. Esos son ejemplos para todos, para sus compañeros, para la sociedad y para mí. Entonces, ¿cómo no se va a cerrar la puerta a Gavi? Gavi es un jugador muy, muy importante para la selección española, y seguro que va a tener momentos donde verdaderamente va a poder demostrarlo.
8: Yo tengo un par de preguntas. Que el seleccionador español tiene que continuar preparando el partido contra Cabo Verde. Pero, Luis, hablabas de Gavi. ¿Crees que Gavi es un futbolista al que tienes que ir saliendo a defender más de la cuenta? Que te preguntan demasiado por Gavi, como que se le cuestiona demasiado en general, desde que Luis Enrique lo llevó a la selección, una, y luego sobre Pedri, te quiero preguntar si crees que Pedri ya come o puede llegar a comer en la mesa de Xavi e Iniesta. Empieza por donde quieras.
9: Sí. Bueno, mira, Pedri, primero empiezo por esta última, sí, si me permites. Pedri es un futbolista excepcional, pero tiene todavía un recorrido muy grande. Yo siempre digo que todavía no hemos visto al mejor Pedri. A Pedri tiene todavía capacidad para rendir mucho más. Entonces, vamos a esperar tiempo al tiempo. Yo creo que además esto hay que verlo de otra perspectiva. Los títulos te dan también más reconocimiento. Hay que estar a la altura, sabe. Y de esta estamos hablando de palabras mayores. Pero Pedri está llamado a ser un jugador de ese nivel. Uh-huh. Tiene todo para ser ese jugador. Uh-huh. Y Dios dirá si puede superarlo. Pues eran muy buenos aquellos, muy buenos. Pero Pedri, la verdad, que tiene unas condiciones naturales espectaculares. Puede ser un... para mí es el mejor del mundo también en su posición, junto con Fabián, como estaba apuntando en alguna ocasión. Y creo que tiene todo para ser, insisto, un grande. Y Gavi... Yo me quedo con este Gavi. No es que tengo, la mejor defensa que puedo hacer de él es seguir contando con él cuando creo que tengo que contar con él. Y Gavi se defiende solo con su rendimiento, con su actitud, con su compromiso, con su ejemplo. que lo vea de otra manera, yo solamente lo veo en el plano futbolístico y en el plano humano, porque tengo la suerte de conocerle y convivir con él. Para mí, yo por eso digo que no quiero que cambie Gaby, quiero que siga creciendo, que tiene también un recorrido grandísimo y un potencial futbolístico extraordinario.
8: Y por último, Luis, no te hemos preguntado por lo de 8 del Barça, 0 del Madrid, que es un tema muy recurrente en la lista, pero sí que, y todo, le resta importancia a este tema, ¿no? Pero sí que yo te quería hacer la reflexión, no sé cómo lo ves tú, que históricamente se ha demostrado que a lo largo de la historia de las Eurocopas, de los Mundiales, tener una base reconocible de un equipo, sea cual sea, ha dado resultado bueno, ¿no? Siempre el Bayern de Múnich en el 74, la selección italiana a veces ha tenido la base de un club, en este caso es del Barça, pero ¿tú no crees que esto al final en las dinámicas ayuda?
9: Mira, yo, permíteme primero decirte, y lo digo de verdad, o sea, cada uno quiere pensar, yo no miro el origen ni de dónde venga un equipo, no lo miro. Yo lo que miro es que sean futbolistas que encajan en nuestra idea, en nuestro modelo. Esta es una idea, un modelo, como el otro día hablaba con los futbolistas, que está hecho para que encaja perfectamente en sus condiciones. Está hecho a medida para ellos, que disfruten, que se luzcan y que desarrollen un fútbol tan vistoso que nos sirva para ganar. Pero desde el conocimiento de los futbolistas empezamos a desarrollar una idea que es la que hemos intentado plasmar en terreno de juego. Y los futbolistas la desarrollan de manera maravillosa. Yo no sé si vienen 8 del Barça, 0 de un equipo, 5 del Atlético o del La Real. No, yo simplemente miro futbolistas que encajan en la idea. Ese es el leitmotiv que yo tengo, la única motivación que tengo para ahora seleccionar futbolistas, que sean buenos y que encajen en nuestra idea. Ahora, creo que obviamente facilita esa interrelación, facilitaría que haya más de un club para que encajen más rápidamente, pero es que hay una cosa, que es que llevamos ya tanto tiempo juntos con estos futbolistas, que a mí me conocen especialmente de algunos desde que tenían 15, 16 años hasta hoy, que realmente ese inconveniente que podía haber existido en otras relaciones, en esta no existe. Entonces, están aquí porque son muy buenos, pero vuelvo a decir, están buenos para el equipo que para mí es el mejor equipo del mundo y de España, que es la selección española.
10: Termino, Luis, y te agradezco muchísimo tu tiempo. Sobre esta cuestión, ¿qué le dirías a aquel aficionado que dice que igual no seguirá tanto la selección española en este Mundial porque no hay ningún jugador de su equipo? En base al planteamiento que tú hacías, ¿eh?
9: Pues nada, pues yo lo que creo que es un poco esa idea que se tiene, que se dice muchas veces, que aquí en España somos más de clubes que de selección. Bueno, pues yo quiero que seamos más de selección, y sobre todo en un evento como es este, un mundial, casi nada. Entonces, el que le guste, que no se le motive el que no haya nadie de su equipo, más allá de sentir lo que se pueda sentir por la selección española, pues mira, lo respeto, pero no lo comparto, me da igual. Quiero decir que yo lo que quiero es que haya gente como hay, que es la mayoría, que siento cuando vamos por la calle, los niños, los con camisetas de la selección, los mayores, gente de toda clase social disfrutando y viviendo el ambiente con su selección. Eso celebro yo, y eso es lo que a mí me motiva también para seguir con la ilusión que tengo en este recorrido.
8: Por cierto, Luis, he escuchado las últimas horas a Javi Clemente, que fue tu entrenador en el Athletic de Bilbao, donde ganaste 2 ligas y una copa. Destacarte, ha dicho que los 3 mejores entrenadores de España para él son Pep Guardiola, Luis Enrique y Luis de la Fuente. Supongo que te han hecho ilusión estas palabras.
9: Claro.
8: ¿Y para ti quién son los 3 mejores entrenadores de España ahora mismo?
9: Mira, yo soy, bueno, yo lo que os he dicho, siempre me declaro un admirador. Javi Clemente es además muy buen amigo mío, sé que me quiere mucho yo a él, y le reconozco como para mí ha sido uno de mis mejores entrenadores, ¿eh? Pero yo siempre he dicho, no sé si te refieres un poco a la historia o a la actualidad.
8: Yo creo que se refiere a la actualidad.
9: No, yo si tuviera que decirme que
8: de la actualidad, te preguntaría.
9: Yo primero, permíteme, también, ¿con qué entrenadores me identifico y solo ha sido un referente? Son Vicente del Bosque e Iñaki Saez. Han sido dos personas muy importantes en mi vida, en lo humano y en lo profesional. Y si me dices ahora, yo creo que, mira, afortunadamente, ahora el entrenador español está teniendo un reconocimiento que deberíamos haber tenido hace bastante antes, pero que ahora, por las circunstancias que se han dado con Pep, con Arteta, con Unai Emery, con Íñigo Pérez, etcétera, etcétera, que están reconociéndose el valor del entrenador español. Pues yo me quedo con todos esos y más, que son excepcionales entrenadores. Luis Enrique, por favor, o sea, estamos viendo fantásticos entrenadores, españoles que están rindiendo a un nivel altísimo y demostrando que la mejor formación se da en España y que los mejores entrenadores salen de España. Entonces, ya era hora de poner en valor ya no solo el futbolista español, que yo siempre procuro hacerlo, sino también al entrenador.
10: ¿Ha hecho alguna promesa Luis de la Fuente si España gana el Mundial?
9: No, como Cucu no.
8: No. Que va a prometre a la COPE ahí que se tatuaría la cara de Luis de la Fuente.
9: Cucu,
8: pues está brillante.
10: A ti te toca la de Cucu.
9: Bueno, vale, con esos pelos no me lo vamos, no puede ser. No, la verdad es que Cucu también tenemos una relación excepcional.
8: Pero no le he respondido, perdona Luis.
9: ¿Qué haría? Mira, yo la verdad no creo que hará. Yo soy una persona muy serena también en el éxito, muy equilibrado. Ni en los malos resultados ni en los buenos pierdo los papeles, siempre mantengo ese equilibrio. De igual manera, lo haría si tenemos el acierto de llegar muy lejos en el Mundial. Pero lo que haría sería disfrutar, de verdad, créeme, de ver a la gente feliz. Eso pues, es a mí lo que verdaderamente me motiva más.
10: Pues Luis de la Fuente, un placer, muchas gracias y que vaya todo muy bien. Un abrazo grande.
9: Venga, fuerte abrazo, Leo. Un abrazo grande. Cuídate.
1: Luis de la Fuente, a 3 dies del debut de la selecció espanyola contra Cap Verd. Si busqueu un cotxe amb garantia, bon preu i sense complicacions, motorocasion.com. Hi trobareu vehicles seminous revisats, garantits i amb opcions de finançament a mida perquè només us hàgiu de preocupar d'escollir el que més us agradi. Motorocasion.com. El veus, el vols i te l'endús. Motorocasion.com. L'ocasió intel·ligent. 11:07. Ara tornem.
0: RAC 1. La nit de dissabte a diumenge el Mundial de Futbol es juga a RAC 1.
11: Let's play football.
0: A la mitjanit, just al punt de les 12, Brasil-Marroc. Estrena exigent per la Canarinha davant la revelació de l'últim Mundial. Viviu el partit en directe amb Jaume Molló, Miquel Agut i els comentaris d'Albert Blaia i David Brock. La nit de dissabte a diumenge a les 12, després del Tu diràs, Brasil-Marroc. El Mundial de Futbol es juga a RAC 1. Tots som 1 milió. Tu ho diràs, amb Oriol Jové.
1: Les 11:11, acabem de conversar amb Luis de la Fuente, seleccionador espanyol a 3 dies del debut d'Espanya al Mundial contra Cap Verd. Això serà dilluns. Luis de la Fuente, que entre d'altres coses comentava que segurament sigui el Mundial amb més seleccions candidates a guanyar-lo, ha situat una forquilla d'entre 6, 8 i fins i tot 10 seleccions que poden arribar amb opcions de guanyar aquest Mundial. Ha parlat de Joan Garcia, que no hi va haver, diu, un moment concret de la temporada que penses, ostres, vaig a convocar-lo, sinó que doncs és el conjunt de la seva trajectòria qui el va fer incloure a la llista. No l'ha col·locat tampoc com a tercer porter. Després, evidentment, veurem a mesura que avança el Mundial quin protagonisme té o no té Joan Garcia. De la Mina ha dit que l'han de frenar i que sempre està demanant més i més, que no està, evidentment, per jugar dilluns 90 minuts, però que si el partit hi porta tindrà uns minutets. Si no, no, queda clar que no el forçaran, però que sí que està per jugar. La seva relació amb el Barça, ha dit de la Fuente, que és fantàstica, i ha enviat un missatge cap a aquells aficionats del Madrid que, com que no hi ha jugadors del Madrid en aquesta selecció espanyola, doncs potser segueixen i animen a una altra selecció, ha dit que evidentment és el seu problema. Final a Toronto, Clara, d'aquest Canadà-Bòsnia?
5: Sí, amb repartiment de punts, Canadà 1, Bòsnia 1, recordem, s'ha avançat Bòsnia a la primera part amb un gol a la sortida d'un córner de Lukic, ha empatat a la segona Kyle Larin amb una mica la fortuna perquè el seu xut ha rebotat en un defensa, és cert que a la segona part el Canadà ha trepitjat més l'àrea rival i ha fet mèrits per marcar algun golet més. De moment, però, primer punt que suma el Canadà en la història dels Mundials, perquè fins ara havia perdut els 6 partits que havia disputat.
8: Aram.
5: Demà, aquest Suïssa-Qatar del grup B, veurem si fa canviar algunes coses a la classificació o no.
1: Marc, què tal? Bona nit.
12: Què tal? Bona nit, Oriol.
1: Hola, Ferran Correas.
13: Què tal? Bona nit.
1: Albert Fernández, bona nit.
14: Hola, bona nit.
1: Portem 3 partits d'aquest Mundial. Acabem de viure aquest Canadà-Bòsnia. De moment, primeres impressions, ara que portem ja 24 hores de Mundial dels Estats Units, Mèxic i Canadà.
13: A veure...
1: No ha començat amb els plats més forts.
13: Sí. El meu
1: sé que vols ser diplomàtic.
13: El meu teu també ho explica. Però alhora... O sigui, l'eufòria que hi havia i el que havia rodejat, jo crec, la prèvia extraesportiva, per sort ha anat una mica en consonància. És a dir, jo crec que tota la part extraesportiva que hem viscut, tota la part de l'àrbitre africà que no ha pogut entrar, tots els problemes de la selecció d'Iran que no ha pogut accedir als Estats Units i viatjarà. O sigui, ja hi ha hagut una prèvia extraesportiva que potser ens ha no desmotivat esportivament, però sí que t'ha deixat fred en una mica això que es diu de l'esports washing que s'havia fet a Qatar o que es fa amb la Supercopa d'Espanya amb altres països. La sensació és que als Estats Units es fa a la inversa, no? Com un esports washing a la inversa, que és per confirmar les polítiques més dures que els Estats Units està demostrant en el món, no? Tot això ho havíem vist a la prèvia i potser esportivament aleshores estem veient encara no hem vist el millor moment i va en consonància una mica en aquesta prèvia més descafeinada. A mi el que més em va agradar o més em va emocionar va ser el partit d'ahir en el Mèxic-Sud-Àfrica, sobretot amb l'afició mexicana que va poder viure una victòria i reforço aquesta part extraesportiva amb tot el problema polític que estan vivint a Mèxic, on recordem que no hi va anar la presidenta, per exemple, mexicana, i amb protestes al carrer. I vaja, Corea, Bòsnia, de moment no estem veient grans potències mundials futbolístiques.
1: No. Albert, tu t'has quedat de matinada amb el Corea-República Txeca perquè ets el target.
12: Doncs t'he de dir que no, i a més m'ha sabut greu perquè...
1: T'ha sabut greu, vaja.
12: M'ha sabut greu perquè volia, però avui justament tenia un tema vendora. Estic entrant una mica també en aquests horaris i tal, però encara no he començat. Però, de fet, l'he vist repetit, això sí que és cert, l'he vist repetit aquest matí.
13: Has vist repetit el Corea.
12: Sí, sí.
14: Sabies el resultat o no?
12: Sí, sabia el resultat, sí. Però l'he vist repetit...
1: Encara té més mèrit.
13: Sí, el barrampa encara com així.
12: L'he vist repetit perquè... també a nivell professional...
1: Per fer els deures.
12: He de donar un partit de Corea, a més contra Mèxic d'aquí poc, vull dir, per tant estava pendent. I he de dir que si parlem només de futbol, jo precisament em quedaré amb Corea. Crec que és l'equip més divertit que hem vist, que juga millor, de moment. No crec que sigui un aspirant a guanyar el Mundial, però com a mínim comencem a veure, no?, aquestes seleccions que poden donar un punt d'inesperades, no? I crec que Corea del Sud pot ser una de les seleccions que pot donar un punt una mica de bon futbol i qualitat.
1: Què tens més ganes de veure en aquest Mundial, Correas?
14: Home, jo ara ja tinc ganes que arribi el primer gran partit, que és aquest cap de setmana, el Brasil-Marroc.
1: D'aquí 24 hores?
14: Tot i que és cert que Marroc ha acumulat alguna baixa important abans que comenci el Mundial, com l'Adapte, que és, estava en un moment de forma...
12: I Aguer, també.
14: Sí.
12: Aguer venia fluixet.
14: Sí, però Abde estava en un moment de forma brutal.
13: Sí, sap molt greu l'Adapte.
14: Va acabar la Lliga amb el Betis fent gol pràcticament cada jornada i bé, per una lesió d'última hora és que sense Mundial, però evidentment és el primer bon partit o gran partit d'aquest Mundial, que és evident que, home, hi haurà partits bons a la primera fase, perquè alguns n'hi ha, a banda del Brasil-Marroc, doncs a l'Espanya-Uruguai, és un partit entre dues potències i algun més. Però
1: Anglaterra-Croàcia...
14: Sí, Anglaterra-Croàcia, no sé. Però el fet d'ampliar el Mundial a 48 seleccions, a 12 grups, em sembla que són, clar, fa que hi hagin molts partits que... sí, perquè és un Mundial, que si no els veuries. Sí, sí.
13: Però alhora tens com aquesta part extraesportiva d'aficions i així, que també li dona més color, no?
14: Sí, perquè és un Mundial, i un Mundial doncs es veuen altres coses.
1: Però, sí, sí, i totes tenen la seva història, per exemple, vull dir, Cap Verd, que ara parlarem amb el Dami de Cap Verd, però...
14: que hi hagi tantes seleccions fa que hi hagi, no sé, grups com, per exemple, avui han jugat dues seleccions fluixetes, però és que, a més a més, en aquest mateix grup està Qatar, que també és...
12: També
14: és
12: i Suïssa, que tampoc seria Brasil.
14: Exacte, sí, sí. Suïssa no és Brasil,
1: però... Suïssa és la favorita.
14: Tinc 9 punts en aquest grup, per tant... Home, jo no sé si...
1: Qatar de Lopetegui.
14: No sé si és bo ampliar el Mundial a tantes...
12: Campionat
14: a
12: Àsia,
1: seleccions. Sí. Bé, ho veurem. La selecció espanyola, que
14: encara
1: acabem de...
14: Encara ho volen ampliar més.
1: Sí, sí, a 64. Acabem de parlar de la Fuente, la selecció espanyola, com la veieu en aquest Mundial? No sé si la situeu com la principal favorita... Perquè no sé si... el grup de les favorites jo crec que tothom li posa, sí, però no sé si la considero la favorita.
14: Jo crec que hi ha unes quantes. No puc dir que hi hagi només una. Evidentment, Espanya està entre les favorites. A mi la selecció que crec que té més potencial és França. Només que miris a Mbappé, a Dembélé, a Olisser, a Doué...
15: Cherki,
14: sí, sí, sí. El potencial ofensiu de França és brutal. El que passa que és cert que crec que té un entrenador que és Deschamps, que a mi no m'agrada i crec que fa mal bé tot aquest potencial ofensiu que té. Però, home, això per mi fa França té un... és la millor selecció, Espanya també, però a Espanya, per exemple, jo li trobo a faltar un nou, té a Oyarzabal, que ho està fent bé, té a Ferran, que també marca gols, però no té a Mbappé, no té a Haaland, no té a Kane, no té a Havertz, fins i tot. Però a banda, però evidentment estarà entre les favorites, però estarà a Espanya, estarà a França, estarà possible a Brasil, estarà a Argentina, no sé, a Portugal, a mi és una selecció que m'agrada molt també, crec que té molt, molt bon equip i té molt bon seleccionador. I després s'haurà de veure els encreuaments, perquè si les coses van bé, per exemple, a 8 anys ja hi ha un França, teòricament hi ha un França-Alemanya.
10: No, no, sí, a mesura que vagin havent creuaments, evidentment l'emoció augmentarà.
14: És que és a 8 anys, eh?
10: Sí, sí, sí. Sobre la selecció espanyola, Albert Marbà.
15: Doncs, a veure, per mi sobre Espanya el que el plus que té per mi és aquesta joventut que li pot donar una alegria o al final la minya mal debuta en un mundial. O sigui, aquest plus, ostres, jo crec que ha d'haver-hi aquest plus en molts jugadors de la pròpia Espanya que li acaben de donar a la selecció francesa. Sí que alguns debuten, però França ja ha sigut campiona del món, no? I aleshores jo crec que aquesta part extra li pot acabar sumant, igual que potser aquest plus també el pot tenir Brasil en bastants jugadors debutants, també en jugadors que, o amb una selecció que fa anys que també no guanya, i a l'altra banda d'aquest plus doncs potser hi ha Argentina, potser també hi ha Portugal, on Messi, Cristiano, doncs és el seu últim mundial, és el seu sisè a més i és la cirereta, no, del pastís. O sigui, és com així com la min debuta, després Messi marxa. Llavors són aquestes curiositats que jo crec que la il·lusió i l'alegria del debut pesa més, no, que el comiat, però també hem de veure, sobretot, molta curiositat per lo que diu el Ferran, eh? A partir que es comencin a emparellar en les eliminatòries, començarem a veure les seleccions que arriben bé, les que no arriben bé, i també com s'adapten a aquests múltiples canvis d'altitud. O sigui, ahir es va jugar a Ciutat de Mèxic amb una altitud que està a prop dels 2.000 metres, que en canvi quan es jugui a Miami estem al costat del nivell del mar. I aquests canvis, jo crec que els futbolistes els poden patir molt. Llavors, per exemple, els jugadors que juguen a Sud-amèrica deuen estar acostumats més a aquests canvis i potser s'adapta més ràpid. Vull dir, hi ha molts factors, jo crec, que poden, fora de lo que és només el terreny de joc, que també poden afectar en aquest sentit.
12: A veure, la selecció espanyola, realment, si tu mires línia per línia, és un equipàs, vull dir, no hi ha cap mena de dubte. Crec que el porter, en la meva opinió, no és el millor dels tres, però és un bon porter, vull dir, és un porter suficientment sòlid com per guanyar qualsevol títol. La defensa, al final, crec que és una defensa també molt bona per competir, i a partir d'aquí el mig del camp és el millor. Potser Portugal pot arribar a competir, Vitinha, Bruno, Joao, però crec que l'Espanya és una barbaritat. I després, crec que la diferència de la selecció espanyola amb la resta és que els dos extrems són unes màquines, són dels millors del món. Un és el millor futbolista del món, per mi, i l'altre, quan està en forma, és un dels millors extrems esquerres del món. Però, clar, ja no és només que no sabem exactament si poden recaure o no perquè són temes musculars, és que a més també porten un temps sense jugar. La Min ja uns quants parell de mesos portava, sí, no? Sí. La Min sense...
10: Rodri, Sant Jordi, que és el dia que es fa mal contra el Celta.
12: Exacte, i Nico, vull dir, és que durant tota la temporada...
10: Sí,
12: no,
10: no ha encadenat quatre partits seguits.
12: I a mi això sí que em dona una mica més de... No? Em fa dubtar, perquè si no estan aquests dos... Ferran és un bon jugador, Jeremy Pina són competitius, però el nivell passa per mi, de top a molt bona selecció, però no la més top de totes.
10: Perquè, Dami, ara que parlàvem de la Fuente, tu, per exemple, per aquest debut contra Cap Verd, creus que posarà tota la carn a la graella? O no sé si tu ja has començat d'alguna manera a dibuixar l'11 i si t'hi surten molts blaugranes en aquest 11?
8: Sí, jo crec que, aviam, la carn a la graella la posen tots els seleccionadors. No hi ha regals, encara que es tracti de Cap Verd. Jo no sé realment si hi haurà sorpreses, però a priori i d'entrada confiances no en té ningú, perquè, a més, una errada en el primer partit et condiciona. Dit això, jo crec que l'onze inicial bàsicament és el de l'amistós de Puebla contra Perú. Allà De La Fuente va ensenyar totes les cartes, no hi ha dubtes. Unai Simón a la porteria, Llorente i Cucurella laterals, Cubarsí, Laport centrals, al mig del camp el de l'Eurocopa, campió a Alemanya, amb Rodri, Fabián i Pedri, més com a interiors els dos, no tan a prop de l'àrea. Oyarzábal és el jugador més titular d'Espanya ara mateix, és el més indiscutible, Oyarzábal i deu més, i a les bandes doncs hi ha els únics dubtes ara mateix, no? L'altre dia va jugar Ferran i Àlex Baena, que ha estat titular els últims tres partits amb Luis de la Fuente. Això no vol dir que repeteixi contra Cap Verd, però ara mateix sí que Ferran i Baena sembla que podrien començar al costat d'Oyarzábal. Sobre la dinàmica dels del Barça, jo crec que una miqueta també s'ha de veure què passa amb Dani Olmo, que és un jugador que va de menys a més sempre en els tornejos. Jo crec que acabarà jugant, no sé si com a titular, però jo crec que el situaria com el 12è home ara mateix. També Gavi crec que jugarà. Eric García ho té més difícil, i Joan García és el tercer porter ara mateix. Però a banda d'això, jo crec que Cubarsí i Pedri, titulars indiscutibles, Lamin quan hi sigui també. Jo crec que els 8 tenim 3 del Barça titulars sempre, i Ferran quan no hi sigui Lamin pot ser titular, però que sigui Lamin és el substitut. O sigui, que ara mateix aquesta és la línia dels 8, 3 titulars segur.
16: Ara parlarem de Ferran. Clau Barça avui és notícia perquè el Barça ha començat a treballar per ampliar-li el contracte, però abans, per tancar la carpeta selecció espanyola, sobre aquesta selecció de Cap Verd, que serà la rival de la selecció espanyola dilluns a partir de les 6, que és debutant en un Mundial, n'has pogut parlar justament amb un jugador capverdià.
8: Sí, correcte. Jo crec que ja podem començar a mirar cap a Cap Verd, perquè falten 3 dies pel partit, i també perquè és una selecció debutant i té moltes històries al darrere, no? Selecció classificada per primera vegada. I avui et porto, Oriol, la primera història sobre aquesta selecció, i és la d'un internacional de Cap Verd, internacional actual que ha jugat a Catalunya. Es tracta de Jorginho Soares, nascut a Països Baixos, i que té la nacionalitat de Cap Verd, que ha estat a les últimes convocatòries, i que a l'última llista, la del juny, la del Mundial, s'ha quedat fora per decisió de Bovista, el seleccionador. Cor trencat, el de Jorginho Soares, amb el que hi vam contactar fa uns quants mesos, quan vam saber que, a més, et puc dir que vaig estar parlant amb ell quan es va saber el sorteig. Estava molt il·lusionat i Bovista el deixa fora per decisió tècnica, un cop d'operell que esperava ser el Mundial. Bé, ell és un coneixedor del grup, portava tota aquesta temporada sent un habitual, és defensa, juga al Montana, equip de la Lliga Búlgara, i bé, ens ha explicat el que suposa per Cap Verd com a equip i també com a país la classificació pel Mundial.
17: For me, that's Cabo Verde.
18: La classificació de Cap Verd pel Mundial per mi és molt especial, no només per l'equip, sinó pel que significa per tot el país. Ara tothom arreu del món sabrà una mica més sobre Cap Verd, i això és molt important per l'equip i per tota la gent que està vivint allà.
17: So for the people like who are living there, you know?
8: Per si algú es pregunta, Oriol, quins són els punts forts, no? de Cap Verd, en què s'ha de fixar Luis de la Fuente, doncs ens ho explica el Jorginho Soares.
17: I think the strongest points of the team of Cabo Verde.
18: Els punts forts de l'equip de Cap Verd són principalment que tots els jugadors som com una família que treballem junts i units. Així és com hem aconseguit classificar-nos pel Mundial, perquè som com una família.
17: That's the way we got qualified for the World Cup, you know, because we are like really a family, you know?
8: I com et deia, el gran punt de Jorginho Soares va jugar al Terrassa. Ostres. Això al Marvà li encantarà.
16: Et sonava no, Marvà? Jorginho Soares?
13: No.
8: No
13: fa dues sonava. Temporades estàvem jo crec que és Trujillo, no? Mm-hmm. Que
16: sí, això,
13: és
16: l'entrenador canari. Però va estar 4 mesos, 4 mesos cedit a la segona volta. Sí.

0: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
1: Peugeot.
2: Petardos CM. Més de 50 lots i packs d'estalvi. 2x1, 3x2 i segona meitat de preu. Compra a petardoscm.com fins al 21 de juny i recull sense cues fins al dia 23. Gairebé 300 punts de venda per tot Catalunya. Descarrega't el catàleg a petardoscm.com i que esclati la diversió. Actitud CM.
3: De Cap Verd, el debut de Cap Verd en un Mundial.
4: Déu-n'hi-do, doncs primera participació de Cap Verd. Alguna cosa de Cap Verd que tinguis vista, Albert?
5: Home, a veure, el jugador més conegut entenc que és Logan Costa, el central del Villarreal, que deu ser l'únic jugador realment car, no? que hi ha ara mateix, el que parlàvem, que Bebé s'ha quedat fora, i realment la resta de futbolistes són bastant desconeguts. Hi ha algun que juga a la Lliga Russa, pel que he estat veient, que clar, sobre la Lliga Russa ara mateix està completament desapareguda, però no, és un equip que en teoria no té cap mena de possibilitat contra la selecció espanyola.
1: Dami, digue'm, Ferran.
6: Ai, i amb això dius? Que acaba de dir l'Albert, és necessari sí. Posar tota la carn a la graella?
3: Jo crec que sí, perquè és que un Mundial és especial. En un Mundial, tot això que acaba de dir l'Albert és relatiu. O sigui, tu em pots assegurar que en tots els partits de, aviam, ara que en vinguin tots, de Jordània, Uzbekistan, Haití, Curaçao, Cap Verd, quin més d'aquests nivells hi ha?
1: Sud-àfrica.
3: Bueno, en tots, Iraq, Sud-àfrica, Iraq, perdran 3-0, 4-0, 5-0, no hi haurà cap sorpresa, m'ho pots assegurar? Pregunto.
1: Jo crec que, no sé, totes les que has dit ara, però la immensa majoria
3: bueno,
1: no faran ni un punt.
7: Sí, a l'Alemanya Curaçao, no? Crec que és. Alemanya Curaçao.
4: Sí, sí, sí.
7: Té pinta que a Alemanya, si hi hagués un... És a dir, si Kane estigués com la Minya Mal, jo crec que no jugaria Kane. Ho dic des de la llunyania, per tant, entenc, no? Que els alemanys pensin que en una Espanya Cap Verd Lamine no jugui, per exemple. Potser els hi sorprenen els alemanys que jugui. O sigui, ho dic per fer la comparació i amb això que diu el Ferran Dami, que nosaltres ens ho mirem des de la nostra òptica, però si Kane estigués tocat i hagués de debutar amb Curaçao, jo pensaria, home, entenc que no jugui ni un minut.
4: No, és que de fet...
6: Bueno, vaja, és que... Jo puc entendre que jugui un quart d'hora per agafar ritme.
3: És que és el punt.
6: Per després.
4: És el que li preguntaves tu a De La Fuente,
6: no, Dami? Que res, més que això, no. No parlo de, Lamine només perquè sigui el jugador del Barça, Ni Lamine, ni Nico, ni algun altre, ni Víctor Muñoz, evidentment, m'imagino que no jugarà ni un minut.
7: Però... Miquel Merino està a 100% ja, Dami?
3: Sí.
7: Sí,
3: a 100%.
5: Aquí hi ha un tema, Dami, que entenc que també pot anar referit a aquesta por, entre cometes, a que hi hagi una sorpresa molt gran. Crec que Cap Verd seria, no molt gran, seria una de les més grans de la història dels Mundials. Però és cert que una petita relliscada segurament porta a Espanya a jugar contra Argentina a 700. I això, sí que és dramàtic, perquè clar, aquí ja sí que et veus abocat a jugar-te amb els campions del món.
6: Jo entenc que un partit igualat, o igualat, crec que no. O sigui, crec que Espanya és molt millor que Uruguai.
5: Ah, que Uruguai.
6: Sí, crec que Espanya és molt millor que Uruguai, perquè Uruguai tampoc arriba en el seu moment, però jo entenc que contra Uruguai juguis amb els millors, evidentment. Precisament per això, perquè no pots quedar segona del grup. Jo crec que podries pensar en una petita relliscada contra l'Arabia Saudí, perquè bé, no és una selecció d'aquestes com les que acaba de citar el Dami, però en Cap Verd.
7: Sí, Cap Verd està per sota d'Aràbia Saudí.
6: Si
7: féssim 7 nivells, potser, no? De les 48, és el número 7, és el pitjor nivell.
6: Amb les que ha dit el Dami, amb Haití, amb Curaçao, amb totes aquestes...
3: Sí, però jo vull dir que crec que s'ha d'entendre el punt del professional. O sigui, el debut sempre és complicat. Després que crec que hi ha una gran diferència respecte a quan parlem d'aquestes qüestions de selecció club entre temporada, no? Setembre, octubre, novembre, març, que és que després d'aquest partit, si ara aquest partit es jugués aquest Espanya-Cap Verd, o hi hagués un segon partit i després Lamine hagués de tornar amb el Barça, aleshores sí que podríem fer tots els comentaris que tinguessin a veure amb una participació posterior de Lamine amb el Barça. Però és que després hi ha 7 partits més d'Espanya, vull dir que aquest risc...
4: Sí, que el primer damnificat, si a Lamine li passa alguna cosa, és De La Fuente.
6: Que per això mateix ho dic.
3: És De La Fuente, perdó.
4: Però en aquest cas ha de ser conseqüent.
3: Lògicament és Lamine, no?

0: perquè seria lesionat, seria el Barça també, perquè seria una lesió que repercutiria en el futur, però De La Fuente vol guanyar aquest Mundial. Aleshores, si Lamine no li transmet amb tota amb màxima seguretat que es troba bé i De La Fuente i els no ho veuen clar, Lamine no juga, no juga segur, perquè després tens Aràbia, tens Uruguai, tens 5 partits més, és una cursa molt llarga, no posaràs en risc el teu millor futbolista, sense el qual és pràcticament impossible que guanyis un Mundial. Jo crec sincerament que aquí es dona la situació que el futbolista és molt difícil aturar-lo en un Mundial, que és un màxim aparador, és un màxim exponent, que tu veus que el del costat, que es digui Cristiano, Messi, Neymar, Harry Kane, tenen molts partits contra rivals d'aquestes característiques, com Curaçao, Haití, etc., que els van fent de 2-2 i de 3-3, que el jugador vol ser MVP del torneig, dic, Lamine i tots aquests, i volen també sumar en aquests partits. És difícil per arros. Tu ha dit, Oriol, Lamine és un pesat. Tu ha dit, és molt difícil. I aleshores, en la gestió, quan tu veus que Lamine està bé, jo crec que la gestió és, val, juguem un quart d'hora i el que deia el Ferran Correas, per agafar ritme, que després pot lesionar. Sí, són coses que poden passar, però jo crec que aquí hi ha una gestió conjunta en la que qualsevol cosa que li pugui passar a nivell d'equip, ara mateix qui més hi sorprendent és De La Fuente, perquè perdria el seu millor jugador i el deixaria gairebé sense opcions de guanyar un Mundial, penso.
1: Està clar. Dami, alguna cosa més que haguem de saber de la selecció espanyola abans de canviar de tema?
0: No, jo crec que ja pots canviar de tema, perquè ja et parlaria de Víctor Muñoz. Avui li han fet un passadís.
1: S'ha tornat a entrenar, que avui era el primer entrenament amb els 26.
0: Sí, li han fet un passadís de calbots, ahir li va tocar a Lamine Yamal, a Nico Williams, també a Rodri, i a Unai Simón, que va ser el seu aniversari. Víctor Muñoz ja té Luis De La Fuente a tots els internacionals disponibles pel debut contra Cap Verd. Que jo crec que t'he de dir una cosa. Jo crec que Cap Verd competirà contra Aràbia. Vull veure aquest partit. I en què passa?
1: Per ells és
0: la lluita pel tercer grup.
1: És l'oportunitat de la seva vida, no? Vull dir, a vegades ho comentem amb les eliminatòries de Copa, quan hi ha un equip d'una categoria molt baixa que juga contra un primera, a vegades es donen aquestes sorpreses justament perquè l'equip de primera, ostres, és gairebé un partit que et fa una mandra increïble, però per l'equip de categoria petita, diguéssim, és el partit de la seva vida, i aquest contrast a vegades fa que hi hagin aquestes sorpreses. Per tant, veurem, estarem oberts a possibles sorpreses en aquesta fase de grups. Veurem si amb Cap Verd o no, que per cert fa una estona els veia amb un vídeo que ha penjat la mateixa federació de Cap Verd amb els jugadors fent ballaruques, molt bé els malucs, els jugadors de Cap Verd. Aquest Mundial que sempre ens deixa continguts sensacionals.
2: Les seleccions africanes arriben al camp.
1: Ahir l'entrada de Sud-àfrica al partit contra Mèxic.
3: O que Curaçao, veus que amb un autobús molt vintage, fins i tot amb el sostre mig de fusta palla, i de palla, no? I tal.
2: Això és espectacular.
0: És brutal. És brutal. Mira, quan tinguem 64 seleccions, tindràs 15 africanes. Vull dir que tindràs per triar i remenar.
2: Sud-àfrica, per cert, va arribar molt bé al camp, però després el camp
1: va fer figa. La del camp
0: I fins i tot pots aprendre anglès en aquest Mundial.
1: Sí.
0: L'àrbitre, no, d'ahir, que va donar una lliçó d'anglès.
1: Sí. Els àrbitres ara, les decisions
2: de moment, jo per mi, de videoarbitratge, és la imatge del Mundial. L'àrbitre intentant parlar anglès.
4: El mític Sampaio, que és un mític àrbit brasiler que realment...
1: Sí, veure un competició, per veure qui parla millor anglès.
4: D'idiomes encara va fluixet.
1: Totalment. 11:37. Dami, demà més, eh?
0: Demà més, perfecte. Fins demà, Oriol.
1: A descansar, no? Dami està mitja tarda, perquè allà, clar, vull dir, ara és, si són quarts de vuit del vespre allà a Chattanooga. Àlex Pintanel, bona nit.
5: Què tal, Jove? Bona nit.
1: Ara ens deia el Dami que Ferran Torres podria estar perfectament en l'11 de Luis De La Fuente per aquest debut de la selecció espanyola dilluns contra Cap Verd. Hem de parlar de Ferran Torres, perquè avui el Barça ha començat, diguéssim, a treballar en la seva renovació, però serà després d'aquesta petita pausa. Can everybody shout hey yo to Mrs. Couch Potato?
6: She's in her own world in the state of San Diego. Tu diràs, amb Oriol Jové.

0: 5 minuts per la mitjanit, ara ho dèiem, avui el Barça, diguéssim, ho explicàvem, ha decidit ja Pintarell activar aquesta renovació de Ferran Torres, que en principi havia d'anar per més llarg, pel que fa, no?, doncs aprofitant la llargada de l'estiu, no era una carpeta que en principi estés previst resoldre-la precisament aviat, però el Barça ha posat fil a l'agulla.
1: Sí, ho ha avançat Mundo Deportivo, el club vol renovar el contracte del davanter, més enllà del 2027, segons ha pogut saber RAC1, però l'entorn del futbolista encara no ha rebut cap comunicació per part del club i sempre s'han mantingut al marge al llarg de tota aquesta temporada, que se n'ha parlat i molt del futur de Ferran Torres, però sí que és cert que ja els ha arribat aquesta notícia, tot i que els dona tranquil·litat. El futbolista ara mateix està centrat única i exclusivament en el Mundial. Això sí, les sensacions que en el moment en què comenci la negociació s'acabaran entenent possiblement, perquè el desig del Ferran és continuar i és el desig del Barça ara és renovar-lo. Un Ferran que va arribar al Barça a l'hivern del 21 amb Xavi Hernández de la banqueta. Aquesta passada temporada ha estat la millor pel que fa als números, 21 gols, els mateixos que Rafinha, segon màxim golejador, per darrere de Lamine, que n'ha fet 24, fins al punt de convertir-se en el nou de Flick, és l'onzè futbolista amb més minuts, superant fins i tot a Robert Lewandowski. Recordeu que al principi de temporada hi havia aquell debat, Lewandowski, Rafinha, cert que hi ha hagut lesions pel mig, però al final, doncs el de Foyos tanca possiblement la temporada més completa des que està al Barça.
0: No, si una temporada mereix la renovació, justament és aquesta.
2: Sí, i jo crec que es parla menys, però jo crec que s'ha de destacar la importància que té Ferran també dins del vestidor. O sigui, jo a vegades ho vull destacar, però a banda dels números que ha fet aquest any, a banda de ser l'onzè futbolista més utilitzat, per tant, ha estat en l'onze titular, diguéssim, ha sigut titular en aquesta temporada, crec que és un jugador molt important pel vestidor, per molts dels jugadors, té molta ascendència i això també val, entre cometes, diners, o sigui, val una renovació, això, i això és molt valorat pel cos tècnic. Aleshores, també ara recordem, va marxar Ter Stegen, està fora, és a dir, en el nivell de capitans, no?, o de lideratges també dels que parlava Flick, vull veure com acaben quedant els capitans la temporada vinent, o si segueix sent Araujo i tot, no?, segueix una mica igual, però jo crec que Ferran, dins d'aquests lideratges de l'equip, a banda de Rafinha, a banda d'Araujo com a braçalets o Pedri, crec que Ferran seria un dels jugadors que, si portessin el braçalet, no...
0: De fet, ja l'ha portat algun dia.
2: Sí, per això, però no aniria en discordança amb el que passa dins del vestidor, que són les decisions importants de qui les pren i quins jugadors doncs agafen pes a vegades a l'hora de parlar moltes coses que s'han de parlar a nivell de capitania, també.
0: Interpreteu aquest moviment com una posició del Barça per posar una mica de pressió cap a Julián, o com volem dir, Julián pinta que no el farem i per tant doncs anem a assegurar el que tenim, que és Ferran.
3: Com a mínim, el que sí ja és un canvi d'opinió, perquè igual una cosa és renovar i una altra és vendre, vull dir, tu pots renovar un futbolista i acabar, i a més per més diners, venent-lo perquè ja té un contracte més alt i per tant és un jugador més car. Però sí és cert que el que més o menys s'havia filtrat del Barça abans d'acabar la temporada és que la possibilitat de que hi arribés una oferta per Ferran i marxés era una opció perquè el Barça volia fer caixa.
0: De fet, perdona Albert, crec recordar que Flick, no sé si va ser a més talla abans de l'últim partit de Lliga o per aquelles dates, va ser una mica fred parlant de Ferran. No em voldria equivocar, però crec
3: que a mi també em sona,
0: va tenir l'oportunitat com de
3: parlar bé d'ell,
0: i
3: va dir que està en una mala ratxa i tal, no? Una cosa
0: sí. Que vam pensar, ostres, potser el seu nom acaba...
3: Estrany en Flick.
0: Sí.
3: Però és cert que al final, segurament perquè estan veient tal vegada la dificultat de fitxar un nou, que això és una altra, no és només pressionar a Julián, sinó que igual és complicat fitxar Julián o fitxar un nou que superi per molt a Ferran. I després hi ha els números que estava dient el Pinta. Estem parlant d'un jugador que és cert que abans, sobretot com a extrem, no marcava molts gols, però porta 40 gols en dues temporades, no sent titular indiscutible en cap de les dues. Sobretot en la de fa dues temporades, on Lewandowski jugava més.
1: Aquesta temporada està dos mesos, que no la
3: marca, que té una mala ratxa, sí. Que això li passa molt davanters al món, que no és l'únic davanter Ferran, però ha acabat molt bé, és un jugador que va a l'espai, que treballa com el primer, que no és ni molt menys un jugador dolent amb la pilota als peus, no és Batistuta, però és un bon davanter. El partit que fa contra el Real Madrid, el clàssic, l'últim al Camp Nou, per mi és un escàndol de partit, assistint, movent-se, marcant, vull dir, és un gran jugador que en una plantilla de 23 futbolistes, per mi és perfecte i sensacional. Que t'arriba una oferta de 80 quilos o de 70 a la Premier, doncs t'ho hauràs de pensar, òbviament, però com segurament no és el cas, a mi em sembla una lògica de renovació.
4: A veure, jo crec que el Barça era o Lewandowski acceptava una temporada més, que era una opció, o renovar Ferran. Una vegada Lewandowski va dir que no, que marxava, doncs tocava renovar Ferran, que després se li hagi fet suar, no sé si a Ferran o el seu representant una mica més, és un altre tema. Jo crec que més el seu representant que Ferran. Però és una renovació merescuda. Ha fet no només aquesta temporada, la temporada passada ja va fer uns grans números. Recordo que va ser màxim golejador de la Copa, va ser nomenat millor jugador de la final, que força la pròrroga amb aquell gol a última hora.
1: I et marca el gol al Metropolitano, el 0-1.
4: Exacte.
1: El gol
0: de la... És cert que aquesta temporada va tenir aquella ratxa de 14 bueno, partits sense marcar, es va fer llarga.
4: Aquella, crec que sí, va ser el gener-febrer...
0: No, 14 partits.
2: Sí, i torna, però al millor moment...
0: el derbi que no marca contra l'Espanyol, que fa dos gols.
3: Sí, també l'ha tingut Julián, sí. I pitjor.
2: Que, exacte, fa derbi, després marca a quarts de final contra l'Atlético, sí, també, no?
4: I no que, i
2: en aquell moment fa un partidàs.
4: I a partir d'allà torna a fer, com sí. Deia l'Albert, jo crec que el dia del clàssic contra el Madrid possiblement sigui el millor jugador del partit.
1: Sí, els partits que ha fet ell, també.
4: Per tant, jo crec que ha merescut, i és això... Era necessària també, perquè encara no s'han posat d'acord, és necessària també perquè, entre altres coses, li queda un any de contracte i és cert que hi ha la norma en Deco que no comenci l'última temporada amb un any de contracte, tot i que ha hagut casos que no ha estat així, com el d'Eric García, per exemple, o crec que Frenkie també ho va fer. Però és que si no, Ferran no s'hagués anat. I... Ferran, si tu li dius no, mira, és que et traspassarem, no hagués marxat. S'hagués quedat aquí un any i hagués marxat lliure l'any següent. Per tant, per ell és merescuda, però a més el Barça ha d'actuar amb tots aquests condicionants i renovar-lo sí o sí.
1: I a més el que no pots fer és debilitar la plantilla, és a dir, el nou que entri, sigui Julián o sigui qui sigui, entra en lloc de Lewandowski. És a dir, el que no pots fer és vendre a far, que no té cap sentit. I fa poc més d'un any explicàvem aquí, al Twitter, me'n recordo, que Flick, quan acaba la temporada, se'n va amb la sensació que Ferran... ha de ser un jugador important la propera temporada, la que ha passat ara. I, de fet, no sé si la paraula es dubta o no, però al damunt de la taula, amb el debat possiblement intern de qui havia de ser el nou titular aquesta temporada.
4: Jo crec que ha estat Ferran, molt més titular Ferran.
1: Sí, i ho ha demostrat, li ha demostrat la confiança que té en Ferran.
2: Però alhora jo crec que Ferran també s'ha de posar sobre la taula que si és el davanter titular la temporada vinent et seguiran faltant coses per apropar-te a guanyar la Champions, o sigui...
1: Bueno, és que el del 9 és indiscutible, eh?
2: Bueno,
1: és a dir... el 9 i Ferran no que se'l renovarà, el 9 és indiscutible, és a dir, el 9 el necessites...
3: Sí, però quants nous hi ha al mercat que millorin Ferran?
2: Exacte, aquest és el tema. És que tenir Ferran és molt difícil, ja.
0: I altra cosa és que els puguis pagar.
3: Els noms
0: dels Julián i el que explicàvem, que si no es pot anar doncs, o dipositar una quantitat per portar algú amb cara i ulls, que des del cos tècnic, escolta, tenim a Olmo, tenim a Gordon, tenim a Ferran i anirem amb això.
1: A l'altre explicàvem això. El Barça, no, evidentment, la prioritat absoluta del nou, però que no faran és tornar-se bojos. És a dir, el que va passar fa uns anys, que si pago 150 per Gautinho, 150 per Dembélé, allò no tornarà a passar. I, per tant, hi ha unes bases, hi ha uns paràmetres, i el Barça no el superarà. A partir d'aquí veurem fins on t'arriba i a partir, un cop es tanqui el mercat, doncs veuràs que tens
4: l'eixes de tenir. Ara, El Barça ha fet una primera operació abans de començar el Mundial, que és Gordon. Amb això envies missatge a tothom. Primer, que podem fitxar, que podrem inscriure, que ja hem reforçat l'atac, i a partir d'aquí comença el Mundial. Aquí tothom, digue-li Julián, digue-li qui vulguis.
3: Sí, però serà un parell de noms de futbolistes que no estan tan enredats.
4: De fet, Deco ha estat de vacances uns dies, i després del Mundial ja en parlarem. Ja en parlarem de tothom. Si Julián ha de forçar la màquina, ara no la forçarà, ara està concentrat en Argentina. Fins que no acabi el Mundial no crec que passin gaires coses. Ara en clau entrades, en clau sortides, possiblement sí.
0: Mira, m'has fet una bona assistència, perquè en clau sortides el Barça sí que... És que ets un veterà de les tertúlies del Tudirà.
2: Exterior,
0: com va això.
2: Exterior en
0: sí,
2: classe.
0: Sí, L2.
2: Com sortia... L2 Correas era un gran central que treia pilota d'exterior, eh?
0: No, la sortida de pilota, com a mínim, radiofònicament és impecable. Hem de parlar de sortides, perquè en aquest cas el Barça sí que vol accelerar abans que acabi el Mundial aquesta operació sortida. 2 minuts i ho comentem amb el Pindal.
5: Tu diràs, amb Oriol Jovell.

0: 5 minuts i seran les 12. Ara rematarem l'assistència del Ferran Correas amb aquesta carpeta de sortides del Barça que bàsicament ara mateix té dos noms, que són els d'Ansu Fati i Marc Casado, que el Barça vol resoldre abans del 30 de juny, és a dir, en les properes dues setmanes.
1: Sí, haurien de ser les més immediates pel que fa a Casado. La seva sortida no és imminent, quan diem no és imminent vol dir que no serà demà mateix, però sí que el Barça té aquest marge de 15 dies aproximadament per tancar-les. El jugador compta amb dues ofertes, de l'Al-Hilal Saudita, l'equip de Cancelo, i el Mónaco. El Barça espera treure no menys de 20 milions d'euros aproximadament pel migcampista de Sant Pere de Vilamajor. Pel que fa en Ansu Fati, ja ho té pràcticament lligat amb el Mónaco i tot apunta que la seva sortida es tancarà la setmana vinent. Per tant, són dues operacions que el Barça vol tancar abans del 30 de juny, per tant, com diem, aquests poc més de 15 dies.
0: En el cas d'Ansu Fati parlàvem de 11 milions
1: d'euros. Sí, sí.
0: Bé, la d'Ansu Fati, una sortida clara, la de Marc Casado, tenint en compte els minuts i la participació que ha tingut també és molt lògica, malgrat que, ara en parlarem també, que no acabi venint Bernardo Silva ni cap altre jugador aquí al mig del camp.
2: A veure, la de Casado bàsicament és, pel que sé, Flick va parlar amb ell, bueno, jo crec que va parlar amb tots els jugadors i els va dir el que esperava de cada un la temporada que ve i els plans que tenia amb cada un, i amb Casado va ser molt clar i li va dir aquest any has jugat el que has jugat i l'any que ve si et quedes potser jugues menys, perquè és evident, no? L'any passat durant bona part de la temporada Gavi no hi era i ara sí que hi és.
1: I Bernal tampoc, comences la temporada amb Bernal i Gavi.
2: I que la temporada passada ja va jugar poc, doncs amb tots aquests jugadors encara jugaria menys. I per primera vegada des de fa molt de temps, perquè Casado és un tio que és més culer que el pal de la bandera, doncs accepta que el seu futur no està al Barça i està obert, evidentment, a sortir, però evidentment tampoc vol anar a qualsevol equip. Llavors l'estiu és llarg i ja es veurà si ell vol marxar, però acceptarà la millor oferta per ell, tant econòmica com futbolística. És cert que té que a mi li agradaria, pel que sé, estar a Europa, però tampoc li fa tampoc descarta anar a Aràbia, a l'Al-Hilal, i mira, si va a l'Al-Hilal potser pot ajudar
1: Cancelo,
2: a rebaixar una mica, bueno, a rebaixar no, perquè crec que Casado
3: val més que Cancelo,
2: val més que Cancelo,
3: no?
2: Sí, però bé, podria afavorir una mica l'arribada de Cancelo.
4: Sí, sí. No, jo amb això que deia el Ferran, o sigui, és un moment difícil per la carrera d'un jugador que ha estat tants anys a la Masia, saps? És important que triï bé la sortida. Sí que si fa l'opció de marxar, doncs, a Aràbia, és una opció. Jo Casado ho compararia una mica, no és Gabri Veiga, perquè Gabri Veiga sortia del Celta, però té 23 anys, no? Em sembla Casado.
0: Sí, sí, sí.
4: Vull dir que pot marxar dos anys i amb 25 pot tornar a Europa i podria potser tornar al Mònaco, que ara a dia d'avui té potser la proposta, i amb dos anys guanya el que potser aquí en guanyaríem 7 o 8. Vull dir, també jo crec que aquest pensament, a vegades, hem de ser justos amb els jugadors que porten una carrera del rendiment des de que són petits. O sigui, si Casado porta el Barça, crec que té, des de que té 10 anys, porta 12 anys en una escola del rendiment. O sigui, la Masia, a part de que, com diu l'Ernest Folk, és Hogwarts,
0: sí,
4: també són 365 dies a l'any amb una pressió màxima, i s'ha guanyat potser també amb 22 anys o 23, dir, doncs, ara vaig a guanyar molts diners de tot el que m'he guanyat. D'altra banda, doncs, si la decisió és només esportiva, jo entendria que pogués triar el Betis o pogués triar opcions a dins de la Lliga Espanyola que li anessin en consonància amb el seu estil de joc, però ja és una decisió molt més personal, i jo vull reivindicar el respecte que prengui la decisió que vulgui, perquè crec que se l'ha guanyat.
3: Sí, a mi em sap greu, no? una espina clavada, no tornar a veure el Marc Casado de la primera temporada que apareix al Barça, que no l'hem tornat a veure. O sigui, jo no he vist aquell futbolista que en aquell clàssic, els dos clàssics, tant el Bernabéu com en aquell 5-1 de la, no, 5-2 o 5-1 de la 5-2 de la Supercopa d'Espanya, era un futbolista que semblava que es podria fer amb el lloc de titular al Barça. O sigui, és que jo vaig pensar per un moment que era un jugador que adeu Frenkie de Jong, hola Marc Casado.
0: Hi va haver debat. I
3: no sé si pel que sigui no ha pogut mantenir aquest nivell. És cert que hi ha moltíssims futbolistes en aquesta, no, al mig del camp del Barça, i sap molt de greu, però també és cert que de tant en quant algun sacrifici, entre cometes, s'ha de fer, no? I sembla que tot indica que és una solució bona per totes les parts, pel Barça i pel jugador.
0: Doncs Marc Casado, que com Ansu Fati marxarà del Barça, tot apunta en els propers dies, en les properes setmanes. Per tant,
5: Vinc Casado, camp... perdona, Vinc Casado i 11 Ansu Fati, eh?
0: Sí, ara ho dèiem. Sí,
5: 31 milions per Ansu Fati i Casado, jo crec que serien bones ventes, per exemple.
1: La fitxa d'Ansu.
5: Sí.
0: Sobretot aquesta part també a nivell de fair play és important. Dèiem que el Barça perd, per tant, una peça al mig del camp. La Dansu ja no la comptava perquè evidentment portava tota la temporada fora, i no en sumarà cap perquè Bernardo Silva, contra tot pronòstic, pinta, té un peu i mig, per no dir els dos, al Madrid de Mourinho.
1: Sí, aquí a RAC1 sempre m'ha explicat que pel Barça mai ha estat una prioritat, però sí una oportunitat de mercat que es contemplava depenent de les sorties que podien produir-se al llarg de l'estiu. Flick considera que té la posició molt ben coberta, a diferència de l'inici de la temporada passada, ho comentàvem ara amb el Ferran, l'alemany podrà comptar des del principi amb Bernal i Gavi, això no va poder passar la temporada passada. Entén Flick que hi ha molta competència al mig del camp, molta qualitat, i que per tant l'esforç econòmic no s'ha de fer al mig del camp. Va ser el mateix Bernardo qui va oferir-se, però no ha volgut esperar a les sortides de Casado i Rooney. Primer va ser l'Atlètic de Madrid, i quan ho tenia tot llest per firmar, segons va explicar la cadena SER, Jorge Méndez el va oferir al Madrid amb la confirmació de l'arribada de Mourinho, i això ha accelerat l'operació. El Madrid li garanteix un rol principal, aquí no el tenia, i unes condicions econòmiques millors que les de Barça i Atlètic de Madrid, i per tant la decisió ja està presa i falta per veure quan s'acaba d'oficialitzar aquest fitxatge de Bernardo Silva pel Real Madrid.
0: Us sap greu que un possible jugador que n'havien parlat, si us agradaria, si no us agradaria pel Barça, no vingui i acabi anant al Madrid?
2: A mi sí, perquè crec que Bernardo Silva és molt bo. I és cert que potser els seus millors anys ja els ha donat al City, però jo he vist a Bernardo Silva aquesta temporada alguns quants partits, no un ni dos, sinó alguns quants partits, per exemple la final de la CAP contra l'Arsenal, i encara està a un molt bon nivell. Ell va decidir deixar el City i buscar un repte a un altre... a una altra lliga, i volia jugar aquí, a la Lliga Espanyola. I sí, em sap greu. És cert que el Barça, jo crec que al mig del camp el té molt ben cobert, perquè té a Bernal, té a Gavi, té a Frenkie, té a Pedri, i a Olmo i a Fermín. Que podia jugar, com a vegades ha jugat al City, a la banda dreta, quan...
5: De fals extrem, no?
2: Sí, quan si li has de donar descans a Lamin, però també és cert que Lamin juga sempre, com feia Messi. Però jo crec que estar a la plantilla hagués estat bé, tenint en compte que evidentment arribava gratis i te'l podies permetre. Ha preferit anar a un equip on sap que jugarà segurament sempre a titular amb Mourinho, i que evidentment crec que li paguen el doble del que li oferia el Barça.
0: Ja està. Qui és el gran beneficiat per vosaltres, el Barça, del fet que no vingui Bernardo Silva?
5: Home, Pedri, no? Segurament, o Gavi, potser.
0: Però Pedri,
5: no?
0: La titularitat hauria jugat igualment, la té assegurada. Olmo. Sí, Olmo?
5: En la mitja punta, tu creus que hauria jugat Bernardo?
3: És que Bernardo és un futbolista que pot jugar en moltes posicions.
1: A les tres del mig.
3: I en totes juga bé.
1: A la banda,
3: I crec que Olmo és un jugador que li ha gustat ser titular al Barça, i amb la qualitat que té Bernardo li podria treure minuts. És que tinc... I a més, jo crec que a Pedri i a Frenkie i tal, ho té claríssim, no? Flick.
0: I Bernal
3: és un futbolista molt diferent, per mi. Molt diferent. I crec que Dani Olmo podria ser un jugador. I Fermín és un altre futbolista que també, no, al final la juga a la mitja punta.
0: Et pot jugar a la banda, que és la funció que feia Bernardo.
3: Sí,
0: no?
3: Pot jugar a la banda
0: esquerra, sobretot. És veritat, no és la dreta, però...
3: Però és que jo crec que Fermín serà, jugarà sempre un munt de minuts. És, no m'imagino un escenari diferent per un migcampista que pot fotre 20 gols en una temporada.
2: És que jo crec que jugaran tots molt. És un any postmundial. Els anys postmundial són duríssims. Sobretot pel Barça, que són 16,
5: sí, sí,
2: que n'hi ha
5: sí.
2: al Mundial. Arriben
3: a tot,
2: a traia. Recordo que dèiem, ara recordo, no sé quan va ser, si va ser el mes de setembre, que aquí, que dèiem aquí, no, és que els equips segurament notaran el Mundial de Clubs. I llavors al setembre, a octubre, dèiem, ostres, doncs el Madrid no ho nota, en canvi el Barça que no ha anat, sí. Doncs mira, si sí, al final... Ho va
5: notar el Madrid.
2: Ho va notar el Madrid. Els anys postmundials són molt durs i necessites tenir dos jugadors bons per posició, perquè hi haurà lesions i hi haurà cansament. I a més el Barça que aspira a arribar a tot fins al final. Per això a mi Bernardo, amb les condicions que venia, m'han fet i l'in. Però bé, si no vol, tampoc li pots...
1: Aquí un punt important. Un jugador que li diu si al Barça... ve l'Atlètic de Madrid, li ofereix un rol de futbolista principal i més pasta, dic-se l'Atlètic de Madrid, i segons apuntava la SER, el dia que vaig a firmar amb l'Atlètic de Madrid, em diuen que el Madrid també em vol i que a més em paga encara més, i me'n vaig al Madrid. No sé què vols que et digui.
5: A mi amb això, que, o sigui, jo crec que hi havia un detall important que crec que s'ha d'explicar, en el que Bernardo li ofereixen uns diners al Barça, ell consulta aquests diners que li ofereixen, quants diners nets són.
6: Mm-hmm. Tema de fiscalitat, que sí. A Madrid és diferent. Que,
5: exacte, la fiscalitat aquí a Catalunya és d'un 52%. L'Atlètic de Madrid li ofereix els mateixos diners que el Barça, els mateixos. A Madrid és un 48%, per tant allà guanya un 4% més d'un sou del voltant dels 20 milions d'euros bruts. Un 4% són bastants diners. I aleshores, per això es decanta per l'Atlètic de Madrid... o ell s'espera que el Barça surti Casado i surti Rooney, no?
2: Sí.
5: Per si el Barça li dona aquest 4% més, per dir, jo només demano, o en el fons vull venir al Barça, però com a mínim el mateix que m'ofereixen a l'altra banda. I aleshores sí que al final es despenja al Madrid i l'ofereix més que al Barça, que l'Atlético és sobre amb la fiscalitat més bona de Madrid, no? Però jo crec que és un detall... que potser si el Barça li hagués ofert més des d'un inici, Bernardo hi hagués donat el sí, encara que no hagués firmat, i hauria acabat, és una especulació, eh? I hauria acabat esperant les sorties de Rooney.
6: Jo crec que hi ha un aspecte esportiu evident, que és que el Madrid necessita... És a dir, és el que us anava preguntant, què és més, el que hi guanya el Madrid tenint-lo o el que hi perd el Barça no tenint-lo? És que jo crec que és evident.
1: Si el Barça hagués volgut, l'hagués fitxat, a Bernardo.
5: Clar, perquè li hauria pogut oferir una mica més econòmicament.
2: Sí, perquè ell la seva primera opció era el Barça.
1: Sí, sí. Això, per això, si el Barça hagués volgut,
5: sí.
1: I hagués considerat...
5: Si hagués sigut la seva prioritat número 1, exacte.
3: Però el Barça està fent, clarament està fent forat perquè ha de fitxar un nou, ha de fitxar segurament algun altre jugador,
2: el Barça és...
3: i no es podia, ara mateix no podia comprometre's amb
2: el
3: que tenies.
2: El Barça ha fitxat a Gordon, i ara si només ha de fitxar un jugador, només fitxarà un, que és el nou.
3: Sí, sí.
5: Clar, Bernardo era una oportunitat de mercat, no era una prioritat, i pel Madrid és una prioritat, Bernardo, és una prioritat del mercat, o sigui, és que jo avui imaginava i dic Valverde, Bernardo, Bellingham, els tres del mig, si vols, o Tchouaméni, Bellingham, Valverde, i Bernardo et pot jugar d'extrem dret també, i tornen a jugar amb quatre dins, o sigui, és que et dona tantes possibilitats, Bernardo et pot jugar també de mig centre, també a veure com juga Mourinho, apareix Mourinho i juguem sí, tres centrals.
6: Li soluciona parcialment, creieu, el problema que ha tingut el Madrid i que ha arrossegat els últims dos anys al mig del camp?
2: No.
3: Crec que no és aquest tipus de futbolista que, en la meva opinió, necessita el Madrid, que és més... Rodri,
2: Rodri
3: que o sigui, ajudarà, sí, millorarà l'equip, possiblement, però no és el futbolista...
2: Florentino no vol a Rodri.
3: No vol a Rodri, no.
6: Per haver-se alineat amb Riquelme.
2: No, i perquè sí que és cert que...
6: I s'ha de pagar traspàs.
2: Florentino té aquesta política, que és que no paga traspassos per futbolistes de més de 30.
5: Sí.
2: I si no venen gratis, o alguna... O,
6: de fet, tres fitxatges,
2: quilos.
6: Els tres han vingut gratis. Danfries con AT i...
3: Danfries són 20 quilos.
2: Són 20 milions.
3: Ah, d'acord.
2: Sí. Bueno,
6: però bé, per 20 tens Danfries, tens con AT i tens Bernardo Silva.
3: Con AT no tant, però també, però són futbolistes ja d'una edat, no? Que no li queden... vull dir, no és el típic fitxatge de Florentino. Està sent un mercat ja molt no poc Florentino.
5: Arda Güler, Carreras, sí. O sigui, ha canviat la política totalment.
3: La política de sempre, pràcticament.
1: Després de Mastantur, no ha tingut l'experiència.
2: No, tenia 150 milions per un.
6: Sí, sí. Teòricament els tenia, sí, sí.
5: La Julián, o sigui, l'oferta de Julián, podem dir que és el màrqueting més gran de la història. No se la creia ni ell.
2: És
6: complir la promesa electoral així a mitges i encarir el fitxatge al Barça de passada.
1: Des de quan fas un comunicat.
6: Amb la connivència de Mourinho.
1: Des de quan fas un comunicat anunciant que has fet aquesta oferta i que t'han rebutjat.
2: Jo no sé l'únic club al món.
1: No ho he vist mai, això.
3: No sé, fa el que vol. I
1: m'hauria encantat que l'Atlético l'hagués acceptat.
2: Jo crec que Florentino...
3: Aquesta no jugava maestra a l'Atlético.
6: No, és que Florentino no volia, segurament.
2: Perquè és que realment l'oferta no va existir. O sigui, va ser una trucada de telèfon. Mira...
6: No, és el que dèiem, que si a tu realment...
2: Ja m'imagino els dos. Tu, Cerezo, què? No sé què.
6: Què, me dices que no? Vinga, vale, adiós, chao, chao.
2: Al final
6: és... Que si tu tens interès en un jugador, vull dir, a la que et diuen no, val, potser intentes negociar una mica. No et conformes amb que... D'acord, no, d'acord, pengem el telèfon.
2: Ell és... Hi ha un moment que a Riquelme li toca una mica la pera i se'n va allà i diu això dels 150 quilos, llavors ha de sortir d'alguna manera d'això que fa, tothom no, Lisset, Vitinha, no sé què. Jo crec que ella sabia que aquí... per qui ofertés seria refusada, perquè sabia que ni Vitinha ni Olisset...
1: El comunicat farà, sí, jo crec que el tenen escrit abans de presentar l'oferta.
2: I llavors fa Julián i Atleti de Madrid, perquè a més d'aquesta manera...
1: Li toco els nassos al Barça.
2: Exacte, li toco els nassos al Barça, perquè ara, evidentment, com a l'Atleti de Madrid li explica als seus aficionats que ha refusat una de 150
6: i que el ven per
2: 100. Una per 120.
6: Sí. També et dic, Marvà, que si jo fos seguidor del Madrid no estaria gaire content amb Florentino, perquè és veritat, Dinamit és un fitxatge del Barça, possiblement, però té pinta de que m'has estafat amb les promeses electorals, perquè jo m'imaginava aquí el que diu el Ferran, no? Un Olisset, un Vitinha, i de cop i volta doncs resulta que és un comunicat amb
5: una oferta refusada. Però
6: bé, no sé si és l'efecte de Mourinho, però en una setmana, la primera setmana de Mourinho al Barça, el Madrid ja li ha encarit Julián al Barça i ha signat un futbolista que també estava encaminat a venir al Barça com Bernardo.
2: Jo crec que aquesta temporada serà...
6: Serà divertida en aquest sentit.
2: Divertida per nosaltres, sí, per Flick. I per Flick ja et dic jo que no serà divertida.
1: No entrarà, jo crec, Flick.
2: No, ell no entrarà. Ell no entrarà públicament, però...
5: Però li anirà marmant,
2: Li tocarà, sí. Li anirà tocant els nassos, segur, entre Mourinho i Florentino. És que Florentino no ha parat des de fa temps, O sigui, Casnegreira... Bernardo, Julián, alguna més...
1: Això s'acaba guanyant partits.
6: El Correas m'ha fet una altra boníssima assistència.
1: Com està avui?
6: Màxim assistent del Tu diràs, perquè avui justament el Barça ha presentat... ara parlem del Mundial, que ja tenim a l'Agut per aquí. Hola, Agut.
7: Hola, bona nit, tingui vostè.
6: Però el Barça avui ha presentat una demanda de conciliació contra Florentino Pérez per la roda de premsa, pel que va dir la roda de premsa de fa un mes exactament, del 12 de maig.
1: Sí, recordareu que aquell dia el president blanc va atacar amb duresa al club, blaugrana, pel cas Negreira, va dir allò que el Barça havia robat 7 lligues i que presentaria un dossier de 500 pàgines a la UEFA. El Barça ja feia temps que estudiava el cas i avui ha fet aquest primer pas presentant una demanda de conciliació prèvia a la interposició d'una querella per calúmnies. En el comunicat el club diu que l'objectiu d'aquesta demanda és que Florentino Pérez es retracti d'aquestes manifestacions. Veurem si ho fa o no. Si no atén aquesta demanda, com sembla que podria ser, i no rectifica, el Barça procedirà a la presentació de la corresponent querella criminal. Des del club creuen que amb l'estiu pel mig això ja no es resoldrà fins al mes de setembre.
6: Doncs com diu el Correas, estarem entretinguts. Portugal amb Bernardo, per cert, a punt d'aterrar als Estats Units. L'única selecció que faltava per viatjar cap al Mundial. També està viatjant-hi Robert Lewandowski cap als Estats Units. En aquest cas, per fitxar pel Chicago Fire. Ja té equip Lewandowski, no és oficial, però Lewandowski també anant cap als Estats Units. Ara hi tornem nosaltres, cap als Estats Units, i rematem la informació del Mundial amb aquesta prèvia del que tindrem a partir de demà, amb aquest, sobretot, primer partit estrella, aquest Brasil-Marroc que comentàvem abans, perquè a més acabem de parlar els protagonistes de la selecció brasilera, Miquel.
7: Sí, correcte. Acaben de fer declaracions als protagonistes dels dos equips, del Brasil i del Marroc, en el partit que segurament tots tenim més ganes de veure d'aquest tram inicial del Mundial, perquè el que hem vist fins ara, segurament, vaja, ens faria avorrir el futbol.
6: Doncs, Àlex Pintanel, gràcies,
1: Que vagi bé, adéu, bona nit.
6: Una pausa i de seguida l'Agut ens ho explica.
8: Tu ho diràs, amb Oriol Jové.
0: Doncs 17, el teu negoci demana resultats i a Ford responen amb fets. Tanquen el 2025 com a líder en vendes a Espanya gràcies a professionals com tu que confien en vehicles amb la màxima seguretat. 5 estrelles Euro NCAP a tota la gamma, tria elèctric, híbrid endollable o dièsel. I ara amb el Pla Auto Plus escollís més fàcil que mai. Ford Profits, no paraules. Hem començat aquest Tu diràs explicant l'empat a un de Canadà i Bòsnia en el primer partit del grup B, que és el que suposava també la inauguració d'aquest Mundial pel que fa a les seus canadenques. Aquesta matinada a les 3, Estats Units-Paraguai, sense Donald Trump, per cert, en la inauguració estatunidenca, en aquest cas del Mundial. A les 9 de la nit, demà, i en directe RAC1 Qatar-Suïssa, segon partit del grup B, que insistim ha començat aquesta nit amb el Canadà-Bòsnia. A les 12 de la nit, també en directe RAC1 Brasil-Marroc. A les 3 de la matinada, Haití-Escòcia. I a les 6, Austràlia-Turquia. Per tant, a partir de demà ja agafarem el ritme de 4 partits diaris. I el primer plat fort, com dèiem, és aquest Brasil-Marroc. Com veieu Brasil arribant lluny en aquest Mundial? Correas, Albert, Marc?
5: Jo he vist porres fins i tot de gran decepció. Sí. No? Vull dir, t'he dit que... O sigui, jo no l'he vist per dir-te, ostres, serà una gran decepció. Vull dir, a mi m'agraden els jugadors que tens, que té sobretot de mig camp cap a dalt, ostres, fa patxoca. Vull dir que en aquest grup que de la Fuente t'ha dit 10 favorites, no?
0: Fins i tant, sí, entre, fins a 10, entre, no? 6 i 10, sí, entre 6 i 10 seleccions, que poden lluitar-ho.
5: Estaria Brasil...
0: Per mi un pèl massa,
5: no?
0: Però...
5: Sí, no, clar, són moltes, però vull dir...
7: Però ja li has dit...
0: Opinió personal. No em posaré a discutir amb ell sobre això en aquell moment, però...
7: No, perquè ja costotegeu, no? Ja costotegeu-li, perquè dic, oye, Luis, que...
9: Ha posat a Itàlia, fins i tot.
0: Infantino ha fet declaracions sobre Itàlia dient que potser amb el Mundial de 64 seleccions potser aconsegueix que entri Itàlia a jugar un Mundial.
7: No, però això ens ho prenem en broma, però al final és perquè ell ho ven com a democràcia i no és democràcia, perquè és clar, com que cada selecció i cada federació té un vot, encara que sigui la número 1 o la número 2 milions del rànquing, com més seleccions posis en un Mundial, més vots tens tu per perpetuar-te en el càrrec, no? Per tant, ell ho ven com a democràcia.
0: Tot és política.
7: Clar, perquè arribi el futbol a Cap Verd i a Haití, a no sé on punyetes, que sí, però després aquí hi ha un rerefons que no és tan romàntic, sinó que és molt, molt més...
9: Això crec que s'ha dit des de sempre, des que va passar de 24 a 32, de 32...
5: Sí, sí, clar.
9: Sempre es va augmentant per això, per tenir més vots.
0: Sobre aquest Brasil-Marroc cagut, que se n'ha dit fa una estona, fa uns minuts...
7: Sí, no fa pas gaire que han parlat els protagonistes. Ara sentireu Ancelotti fent una mena de castellano-italià-portuguès interessant.
0: Fent d'Ancelotti.
7: Sí, però no, realment bé, amb la cella al sostre de la sala de premsa i fent declaracions com a prèvia del partit. Aquest del grup C a Nova Jersey és la pentacampiona que s'enfronta, després de fer un paper molt trist a l'últim Mundial, a l'actual campiona d'Àfrica, als despatxos, però és l'actual campiona d'Àfrica, que per cert va ser quarta al Mundial de Qatar, ni més ni menys. Fa 24 anys de l'últim títol de la Canarinha, que tot i això és que ha jugat més partits en Mundials, 114, i quin ha guanyat més? 76. Serà el debut de Carlo Ancelotti a la banqueta de l'equip sud-americà en una gran cita.
10: De representar un país, el país de futbol, la selecció més laureada del món. Dos coses, responsabilitat i honra. Jo quiero en aquest moment aprovechar con alegria, con felicitat d'aquest moment, perquè és un moment molt bonic de miña història.
7: És un moment molt bonic de miña història, diu Carlo Ancelotti, que sembla Pazos de Vieira a la competència.
0: Sant Anton.
7: Sí, jo, José Anton, sí. Passos per part de mare.
6: Passos per part de mare.
7: Bé, en tot cas, demà no hi serà Neymar, sí que hi serà Vinícius. Li han preguntat, perquè acaba contracte el 30 de juny de l'any que ve amb el Madrid, li han preguntat per això i diu que ell ara se centra només en el Mundial i que ja en parlarà quan torni a Madrid, del futur al club, i li faria, això sí, molta il·lusió, per descomptat, aixecar el 6è títol de la història del seu país.
11: De tentar mudar història i voltar.
12: Intentarem fer història i tornar al Brasil al màxim nivell, d'on no hauria d'haver sortit mai. I el millor moment per fer-ho és ara. Fa temps que ens preparem i ara ja som aquí, a punt per defensar la selecció com tots somiàvem. Tot el poble brasiler ha d'estar amb l'equip animant, sent feliç i fent tot el possible per tornar al màxim nivell, com ho farem també els jugadors al camp.
11: Va fer de tot dins de camp per voltar al top.
7: Això és el que diu Vinícius. I si Brasil imposa, el Marroc també, per això que comentàvem que segurament ara té una de les millors generacions i ve de tocar títols, però és que a més Agraf, el futbolista del PSG, que és qui ha pres la paraula avui a la roda de premsa prèvia a banda del seleccionador Mohamed Ouafbi, diu que si hi ha algú que té por del Brasil, que en prengui nota.
13: Sabem perfectament contra qui jugarem i la qualitat dels jugadors que tenen, però nosaltres també tenim un bon equip. Potser no ho sabeu, però ens diuen els brasilers d'Àfrica.
7: Brasilian African. O sigui
3: és cert,
7: que...
3: això és cert, eh?
7: No, no, si no, no és que s'ho inventi. Sí, sí. Però vull dir, però que...
6: Jo no ho sabia, no ho sabia.
7: Però veus, està bé, avui està bé treure-ho a passejar, perquè segurament l'Albert ho sap perquè és un consumidor de futbol internacional i el Roc ho saben, però potser nosaltres i el gran públic no ho sap i d'alguna manera està venint a dir... que és el Brasil, però que nosaltres no ens
6: anunciarem. No, Marroc va arribar més lluny que Brasil a l'últim Mundial.
3: Sí, però o sigui, en aquest cas, el cel al Brasil d'Àfrica, sobretot perquè són jugadors molt de carrer, també, no? Són futbolistes de molta qualitat tècnica, que igual no són grans defensors històricament, vull dir, al Marroc, però, òbviament, no es pot comparar el palmarès de Marroc amb Brasil, que té cinc Mundials, però en aquest sentit, a Àfrica, el futbol alegre sempre l'ha representat Marroc.
7: Deixa'm dir per acabar que la selecció marroquina té jugadors com Brahim, com el mateix Agraf, com Amrabat, com Unahi, que sabem que algun dia és capaç de fer millors partits que d'altres.
1: El número 8, no?
7: El número 8, que va dir Luis Enrique, i no tindrà això sí Abde, que és la baixa més sensible d'última hora i que ha hagut de deixar entre llàgrimes la convocatòria de la selecció del Marroc.
6: I té...
9: que mira si té bons jugadors i podria tenir a Lamine Yamal.
6: I té dos jugadors, no Lamine Yamal, però sí que té dos jugadors nascuts a Catalunya, el Marroc, en aquest
7: això
6: Mundial.
7: Això compta amb assistència o no?
6: Sí, prou bona. Perquè, clar, fins aquest Mundial... Fins aquest Mundial... fins aquest Mundial només hi havia hagut un cas d'un jugador nascut a Catalunya que hagués jugat un Mundial amb una selecció que no fos Espanya, que era Sergei Milinkovic-Savic, nascut a Lleida, per cert, Sèrbia, però en aquest Mundial n'hi ha dos més, el segon i el tercer català de la història dels Mundials, que no jugaran amb Espanya, sinó que ho faran amb un altre equip. I tots dos estan amb la selecció del Marroc. Hola, Pau Bombardó, bona nit.
14: Bona nit.
6: Parlem d'Ismael Saibari, nascut a Terrassa, i d'Ayup Maimouni, que va néixer a Vic.
14: Sí, de fet, tots dos van jugar a les categories inferiors en equips catalans. Si et sembla, comencem parlant d'Ismael Saibari, que va jugar al Camp Parellada, però només ho va fer una temporada i quan era molt, molt petit en categoria benjamí. De fet, s'hi va estar molt poc temps a Terrassa, perquè al cap de pocs anys els seus pares van emigrar a Bèlgica. I bé, de fet, hem pogut parlar amb el Xarafe Dindinar, que és un coordinador i entrenador de la ciutat i que ha seguit molt de prop la carrera de Saibari, inclús quan era petit. I així el recorda.
15: Pues el perfil d'Ismael era un niño que le encanta el fútbol, que siempre lo veía con la pelota, tanto en el campo como fuera.
14: I tot això ho feia al barri de Camp Parellada, on era veí del Xaraf.
15: En nuestros barrios, pues, la única salida es del fútbol, es jugar en el parque, en el campo, pero es jugar al fútbol. Entonces, a mí me ha llamado mucha atención después, porque cuando a mí a vivir en Bélgica, con su familia, cada vez que hablo con el padre, pues sí ve que está jugando, que está progresando, hasta que un día... Fichó por el PSV Eindhoven.
14: i el PSV, el seu rendiment i potencial golejador amb 18 gols aquesta temporada, doncs li ha valgut, com no pot ser d'una altra manera, la convocatòria amb la selecció del Marroc. I l'altre jugador català, que també jugarà al Mundial amb el Marroc, és Ayoub Amaimouny. Ell va néixer a Vic, com deies, va jugar algunes temporades al Voltregà, en concret 3 temporades, i durant aquella època el va entrenar el Jaume Codina, amb qui hem pogut parlar i que ens ha explicat que de petit ja destacava molt sobre la resta.
16: I veritat que els primers vist cops de vista dius, home, un esquerrà corre molt bé, vull dir, molt ben coordinat, molt bé, l'esquerra bé, la dreta la tenia com la majoria d'esquerrans per arrepenjar-s'hi, funcionava per banda, xutava molt bé, i aquell any em sembla que va ser el segon màxim golejador o així.
14: I del Voltregà va marxar cap a Alemanya, on els seus pares van emigrar quan ell era ben petit. Un cop allà, el Jaume diu que va perdre el contacte.
16: I allà li van perdre la pista. Fins fa mig any que va aparèixer que signava per l'Eintracht de Frankfurt, però mai res, fins que vaig veure la foto, i quan vaig veure la foto, hosti, fa la llupa aquí.
14: I el rendiment de Ayoub Amaimouny a l'Eintracht de Frankfurt li ha valgut per ser, juntament amb Ismael Saibari, els dos jugadors nascuts a Catalunya que jugaran al Mundial, però que no ho faran amb la selecció espanyola.
6: Els tenies vistos, Albert? Sí. Sonaven Saibari i Amaimouny?
3: Sí, és que vaig fer l'altre dia un partit de Marroc d'aquests amistosos i clar, jo estava repassant... O sigui, a Saibari el coneixem més, la temporada del PSG també ha sigut espectacular. De fet, és el davanter...
6: I ja ha debutat amb la selecció del Marroc.
3: Sí, i de fet, en principi anava a ser el davanter centre titular... perquè ell no és davanter centre, però li agrada en aquella posició. Però clar, amb la lesió d'Abde s'està parlant bastant que ell pugui passar a la banda esquerra, afegir d'Abde, i entri el Cavi a jugar com a davanter centre. Però clar, mirant les fitxes vaig veure, ostres, Terrassa. I no ho tenia tan present, però clar, la de Vic encara va ser més, no? Vull dir, no t'esperes que hi hagi dos futbolistes catalans. Amaimouny no serà titular, però estic que serà un jugador que pot aparèixer per banda esquerra quan hi hagi més rotacions o canvis, 5 canvis, però Saibari serà jugador absolutament important al Marroc.
9: Saibari ara ho mirava i està negociant el PSV amb el Bayern de Múnich.
3: Sí, el volen grans equips. És que la temporada ha sigut brutal, el PSV. Ell no és un davanter centre, és un mitja punta, un jugador ofensiu també de banda, i
14: té 18 gols.
3: 18 gols, sí, sí.
7: Mm-hmm. I que va jugar contra el Girona a la Champions, tot seguit.
3: És cert.
9: És veritat. Sempre posant el Girona. Doncs...
6: Després en parlarem, que el Girona avui ha fet el primer fitxatge.
7: Gegant,
6: Sí, el gegant del Pi. Quan? 2-0-4,
7: 2-0-4, Pixo.
6: Doncs ara parlarem del Girona, Andalus. Però...
7: És ucraïnès.
9: 4, però no
7: com a mig. Sí, bueno, segons com estigui el sol, no el veurem. Allà
6: farà ombra. Ara en parlem del nou fitxatge del Girona, però dèiem que amb Saibari i Amaimouny són 11 jugadors nascuts a Catalunya els que hi haurà en aquest Mundial, els 9 que estan amb Espanya i ells dos que estan amb el Marroc. Tinc en línia el periodista marroquí Amin El Amri. Hola, Amin, bona nit, bones noches.
17: Hola, buena nit.
6: D'aquests dos jugadors, d'estos dos jugadores, queríamos hablar contigo, de Ismael Saibari y de Ayoub Amaimouny, que son nacidos en Cataluña, en Vic y en Terrassa, pero que van a representar la selección de Marruecos, que es algo que, vaya, para la historia del fútbol catalán es un hecho que solo tiene un precedente, que es el de Sergei Milinkovic-Savic jugando con la selección de Serbia, pese a haber nacido en Cataluña. En este Mundial tendremos a dos representantes de la selección marroquí nacidos en Cataluña que jugarán su primer Mundial, porque son muy jóvenes los dos.
17: Sí, señor, especialmente por Ayoub Amaimouny, que tiene 21 años de edad y que es para mí la mejor sorpresa, la mayor sorpresa de la lista de Mohamed Wahbi. Por supuesto, Ismael Saibari, que es más confirmado como jugador de la absoluta de Marruecos, después que jugó con la sub-23. Fue campeón de África a propósito en 2023. Uh-huh. Y que faltó unas cositas, unos pasitos para estar en Qatar, que no fue, pero ahora es parte integral de la selección de Marruecos.
6: Uh-huh. Para los que no los hayamos visto un poco, cuéntanos un poco cómo son, qué le aportan a esta selección de Marruecos, que lo hizo también en el último Mundial, qué les puede aportar estos dos futbolistas, Saibari y Amaimouny.
17: Bueno, a mí Saibari no es para presentar porque es un es ya el MVP de la Eredivisie en Holanda con el PSV,
6: sí,
17: que ganó dos campeonatos seguidos y que aporta ese elemento de sorpresa, de calidad, cuando juega como falso 9 o como 9.5, decimos, detrás del arete de la selección. Pero cuando juega él solo como atacante, aporta su piedra al edificio de la táctica de la selección. Pues por Meimouni es mucho más un ala, un destabilizador, mm-hmm, alguien que va por el 1-1 y bueno, que alguien que
6: tiene ese desequilibrio, ¿no? Un poco.
17: Hace un año, sí, y hace un año jugaba en amateur, que para mí es una ascensión fulgurante para este tipo de jugadores. Y bueno, por la sorpresa, por la falta de cómo saber si cómo juega, cuándo juega, dónde juega. Para mí puede ser un elemento de sorpresa de este equipo.
6: Uh-huh. Decías, Amin, que sobre todo la convocatoria de Meimouni te ha sorprendido, la de Saibari no, evidentemente, pero la de Meimouni sí. Sobre el proceso, digamos, para llegar a la absoluta, claro, son dos futbolistas que tanto eran seleccionables para Marruecos como evidentemente para España, y también creo que en el caso de Saibari para Bélgica, porque se trasladó ahí de pequeñito. Sí, ¿cómo es ese proceso que ha seguido en este caso la Federación de Marruecos para convencerlos, ¿no?, de que representen a Marruecos y no a otra selección?
17: Sí, pues hace bastante tiempo que la Federación Real Marroquí hace un trabajo enorme de scouting en la diáspora marroquí en Europa. Bueno, la verdad es que Saibari como Meimouni tienen este punto común, que nacieron en España y sus familias respectivas se fueron hacia Bélgica y hacia Alemania cuando la crisis económica pegó a España en 2008-2009,
6: sí,
17: y se trasladaron ahí. Pero bueno, la operación de scouting va por toda Europa. Entonces, los ojos de la federación los seguían, que sean en España, en Alemania, en Bélgica, en Países Bajos también.
6: Amin El Amri, muchísimas gracias por charlar un ratito con nosotros esta noche aquí en el Tú Dirás. Te deseamos lo mejor.
17: Molt gràcies i hasta luego.
6: Una abraçada, que vagi bé.
17: Chao, un abrazo.
6: Doncs Saibari i Meimouni, dos jugadors nascuts a Catalunya amb el Marroc i que també s'hauran de seguir en aquest
3: mundial. I a l'estat espanyol hi ha algun més.
6: Sí.
3: Brahim i Akraf.
6: Sí, sí, sí, sí, sí.
3: Al final hi ha molta...
6: De fet, va sortir aquell quadre amb tots els jugadors que representaven una selecció que no era la del seu país de naixement. Sí. A part d'haver-hi moltíssims jugadors en moltíssimes seleccions, Marroc era una de les que en tenia més. No només...
3: 100 futbolistes del Mundial han nascut a França. 100.
6: I que no juguen en França?
3: No, comptant els de França.
6: 100. Ah, d'acord.
3: En total, 100.
6: O sigui, 26 de França i...
3: 23 de França, perquè hi ha 3 que no.
6: Per tant, 77.
3: 77 altres
6: francesos que no representen la selecció francesa en aquest mundial.
3: És una barbaritat. Sí, sí,
18: i després crec que són 18 germans o 16 germans, que un és jugant en un país i un altre en un altre.
3: Sí, sí. Vull dir
18: que aquesta també és una...
3: Els Williams, per exemple.
18: Sí, sí, els Williams seria un gran exemple. Sí, sí.
6: Alguna cosa més del Mundial, Clara, que haguem de saber abans de...
19: Sí, quatre puntets. Un jugador de la Lliga Espanyola, Thomas Partey, amb gana, que es perdrà el debut contra Panamà, després que la gent ha negat l'accés al visat al Canadà. Recordem que Partey va ser acusat l'any passat de 5 càrrecs per violació i un d'agressió sexual. Al febrer també va sumar-ne 2 més. I segons la normativa del país, el que podem llegir a la web d'immigració del país de Canadà, si una persona ha comès un delicte o ha estat acusat, és possible que no se li permeti l'entrada al país. Per tant, tot apunta que Partey no pot jugar aquest partit, no pot entrar al Canadà per aquests delictes pels quals està acusat. Sí que podria jugar en principi els següents, però el debut contra Panamà se'l perdrà. Després, hem tingut cosa poc habitual, que és una renovació amb el Mundial a punt de començar. El seleccionador d'Austràlia, Tony Popovich, ha estat renovat just abans, poc abans del debut contra Turquia, que és el diumenge a les 6 del matí. Doncs, independentment del que passi al Mundial, allargat el contracte fins al 2027, fins a la Copa d'Àsia d'aquell any. Després, Escòcia, una de les seleccions que segurament desperta més simpatia, també per com va aconseguir la classificació amb aquell partit contra Dinamarca, amb la xilena de McTominay. Doncs McTominay és dubte ara mateix pel debut de la matinada de dissabte a diumenge contra Haití per una indisposició. Està pendent de veure com evolucionen les proves que hagi de passar. I després, un últim apunt, que és la indignació de la selecció d'Algèria per drons que han sobrevolat els entrenaments de la selecció on hi juga, per exemple, el fill de Zidane, Lucas Zidane, el porter. Estan allotjats i entrenen, vaja, a Lawrence, a Kansas, amb entrenaments tancats a premsa i aficionats, però una televisió de Kansas va enviar drons i va difondre les imatges, i això ha despertat doncs, una indignació dins del combinat d'Algèria.
0: Déu-n'hi-do, doncs aquesta és l'actualitat del Mundial més enllà del terreny de joc. Recordo, a les 3 de la matinada, Estats Units... Per

0: Benvinguda al Club de les Indomables. Un grup de dones disposades a desafiar el seu destí. El Club de les Indomables, de Catherine Stockett. No voldràs que s'acabi, la novel·la d'aquest estiu.
1: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
2: Peugeot.
3: Tots som un milió. Tu diràs, amb Oriol Jové.
4: 19 minuts i la una de la matinada. Ja ho sabeu que els capibares han deixat els estanys i els banys relaxants pel camp de futbol. Arriba Wonder Gold. Descobreix la col·lecció mundial dels capibares de Mr. Wonderful. 15 seleccions sorpresa amb un bolígraf esborrable, un clauer i un cromo en cada blind box. Si t'apassiona l'emoció del futbol i dels capibares, ja ho saps, truca al Tu diràs i tindràs l'oportunitat d'emportar-te un pack Wonder Gold. Que avui s'endurà l'oient que ja tenim al telèfon. Hola, bona nit. Com estàs?
5: Hola, bona nit.
4: Com et dius?
5: Jaume.
4: Jaume, des d'on ens truques?
5: De Llagostera.
4: De Llagostera, molt bé. El gironès.
5: Exacte.
4: Ja saps com funciona la mecànica del concurs. Jaume, ens has de dir qui es mereix endur-se aquest pack Wonder Gold i qui no se'l mereix. Comencem per qui. A qui li donaries tu el pack Wonder Gold?
5: Li donaria el Fermín.
4: Molt bé, doncs li apuntem el vot.
5: Per barcelonista.
4: Molt bé. I qui no se'l mereix, Jaume?
5: I aquí no, pues, per no barcelonista i per el Bernardo Silva.
4: Mira, que se n'anirà cap al Madrid i al final no vindrà.
5: Exacte.
4: Al Barça. Doncs per tu...
5: Si no aquest... vulguis a Barça, que no vingui.
4: Sí, totalment. Per tu aquest pack Wonder Gold, Jaume, ara t'agafem les dades. Gràcies per trucar i per sentir-nos.
5: Perfecte, moltes gràcies.
4: Que vagi molt bé, bona nit. Ja ho sabeu, uniu-vos a la febre Wonder Gold, una col·lecció mundial.

0: Per rematar la qüestió del Mundial tinc el Jaume Naveira. Hola, Naveira, bona nit.
1: Què tal, Oriol? Bona nit.
0: Com portes les primeres hores de Mundial?
1: Doncs bé, vivint-les amb emoció, perquè al final, doncs, sempre que arrenca una Copa del Món hi ha moltes ganes. Ahir vam estar a RAC1 comentant el partit inaugural, que va ser més conyes i parlar d'altres coses que narració, veient com estava el partit. I a la zona, doncs, vaig estar narrant el Corea del Sud, República Txeca, que, escolta, va anar de menys a més. I la segona part va ser un premi pels que ens vam quedar narrant-lo i per la gent que se'l va quedar mirant-lo a la tele, també.
0: Totalment. El Naveira s'ha estat mirant quins són els jugadors més joves que han debutat a la història dels Mundials, i el que ha fet és classificar-los per categories en funció de com els hi ha anat, no?, posteriorment la seva carrera, oi?
1: Correcte. Correcte, sí, sí. I de fet, doncs, mira, arrencarem per la categoria més baixa, si li podem dir així, que és marcats la desgràcia. I és que aquí hem de ficar tres jugadors.
0: Val.
1: Un és el debutant més jove de la història dels Mundials, que és Norman Whiteside, que va jugar al Mundial d'Espanya 82 amb Irlanda del Nord. I Whiteside va superar Pelé com a jugador més jove de la història dels Mundials en el seu moment, i per això el brasiler li va fer arribar fins i tot un missatge de felicitació, li desitjava que tingués una carrera tan exitosa com la seva, però les lesions constants de genoll van obligar-lo a retirar-se amb 26 anys, així que, vaja, va tenir una carrera massa curta. Després tenim també el cas de Femi Opabunmi, que amb 17 anys i 3 mesos va disputar el Mundial de Corea i Japó del 2002. Opabunmi és el tercer jugador més jove en debutar a la història dels Mundials. I era tota una promesa del futbol nigerià des del Mundial Sub-17 del 2001, però als 21 anys va haver de retirar-se per un glaucoma que el va deixar sec d'un ull i que el va afectar també a l'altre. De fet, va patir una forta depressió i va passar per moments econòmics molt complicats, i ell sempre va explicar, doncs, que la seva dona va ser fonamental per sortir d'aquell forat. I després em quedo també amb Walter Brom, que va jugar amb la selecció polonesa amb 17 anys i 4 mesos al Mundial de França 1938, i que va anar convocat, doncs, com dic, en Polònia en aquest Mundial, i que l'any següent va haver de combatre a la Segona Guerra Mundial, on a sobre es va haver obligat a combatre amb la Wehrmacht, amb l'exèrcit de l'Alemanya nazi, un cop que Hitler va envair

0: Polònia. Dit això, va sobreviure a la guerra i va tornar a dedicar-se al futbol un cop que, bé, doncs que la Gran Guerra va acabar, però va morir molt jove, amb només 47 anys.
1: Aquesta és la primera categoria, els més joves de la història del Mundial que han quedat marcats per la desgràcia. Quins són els oblidats per la història?
0: Doncs Joe Martinelli, que amb 17 anys i 9 mesos va estar convocat, tot i que no va arribar a debutar, amb Estats Units al Mundial de 1934, el segon de la història. Llavors es jugava tota l'eliminatòria directa i la selecció nord-americana va ser apallissada per l'anfitriona Itàlia als vuitens de final. I després parlem també de Stanislav Baran, que amb 18 anys i 2 mesos va jugar al Mundial de 1938 d'Itàlia. Igual que Walter Brom, també va estar en aquesta selecció polonesa i va poder reprendre la seva carrera quan va acabar la Segona Guerra Mundial, tot i que els experts de l'època coincideixen que aquests 6 anys de conflicte bèl·lic doncs van aturar la progressió d'un jugador amb un enorme talent que hagués pogut quedar en la història del futbol polonès.
1: La categoria següent és jugadors que han tingut o que amb el temps s'ha demostrat que havien generat un hype injustificat.
0: Sí, i el primer que comentem és Bartholomew Ogbeche, que amb 17 anys
1: Ostres,
0: i 8 mesos
1: sí.
0: va jugar al Mundial de Corea i Japó del 2002. Ogbeche era un davanter centre que va debutar, doncs, com diem, molt jove al futbol de club sortint de la cantera del Paris Saint-Germain, al qual va arribar amb 15 anys des de la seva Nigèria natal. Però jo crec que la seva carrera va veure's marcada pel seu primer moviment fora de França. Va marxar al Jazira d'Emirats, quan no estaven tan de moda aquests moviments, i des d'aquell moment mai va correspondre a les expectatives generades a l'inici de la seva trajectòria. Ogbeche és recordat, jo crec, o una mica recordat al futbol espanyol, perquè va jugar molts equips aquí. Va jugar
1: sí,
0: a l'Alavés,
1: al Valladolid,
0: al Cádiz o al Xerès, i només va superar els 10 gols en una temporada tota la seva carrera, així que aquí tenim una bona raó per dir que era un hype injustificat. Després tenim Fabrice Olinga, que la gent doncs, també jo crec que el pot arribar a recordar si li diem que Olinga, a més d'haver debutat amb 18 anys i un mes al Mundial de Brasil 2014, bé, debutat no, d'haver anat convocat perquè no va arribar a jugar, però Olinga, a la primera jornada de la Lliga 2012-2013, es va convertir en el golejador més jove de la història de la Lliga Espanyola, marcant amb el Màlaga al camp del Celta. Però la cosa es va quedar aquí, perquè no va tornar a marcar un gol fins 5 anys després, amb el Mouscron de la Lliga Belga. Tot i els canvis d'equip o problemes amb la seva documentació i la seva sacada de gols, Camerún el va convocar pel Mundial 2014, confiant en el seu potencial, però com dèiem, no va arribar a jugar cap minut. A dia d'avui té 30 anys i està sense equip. I també comento el cas de José Montiel, que amb 18 anys i 3 mesos va estar convocat al Mundial de 2006 en Paraguai, migcampista o atacant amb molta qualitat i visió de joc, que va anar doncs, en aquest Mundial d'Alemanya, catapultat per la seva projecció, va passar gran part de la seva carrera en lligues menors i a Europa doncs, va tenir un pas discret per Itàlia, on va jugar a l'Udinese, a la Regina, en dues etapes, i també al Benevento.
1: Seguim classificant els debutants més joves de la història dels Mundials. Ara, quins són els que tu classificaries dins la categoria sempre a l'ombra?
0: Doncs aquí és una categoria que he creat expressament per Austin Ejide, que amb 18 anys i 2 mesos va estar convocat pel Mundial 2002. De fet, va anar convocat a 3 Mundials, però no va jugar cap minut a cap d'ells perquè sempre va ser suplent. Primer, Dike Shorunmu, que era el porter titular de Nigèria en aquell Mundial del 2002, i després de Vincent Nyama, que durant uns quants anys doncs, va ser un dels millors porters africans i que tenia la titularitat absolutament assegurada a la selecció de Nigèria.
1: Quins són els que encara poden reconduir la seva carrera?
0: Doncs tenim a Youssoufa Moukoko, que amb 18 anys va debutar al Mundial del 2022 amb Alemanya, però cal dir que ha passat per moments polèmics a la seva carrera. Recordem que fa cosa d'un any i mig doncs, va sortir en un documental a més a la televisió alemanya un home que diu ser el seu pare biològic i que bé, doncs, va dir en públic que Youssoufa Moukoko té en realitat 4 anys més dels que diu la seva documentació oficial i que en realitat doncs, en comptes d'aquests 18 anys que tenia el 2022 o 22 que té ara doncs, que en tal cas en tindria 26. Youssoufa Moukoko, recordem que va signar un contracte molt important amb Nike sent un adolescent precisament doncs, perquè ell debuta amb el Borussia Dortmund sent el jugador més jove de la història de la Bundesliga i això doncs, suscita aquest interès per part de Nike i que bé, doncs que al final qui el va portar en el seu dia des de Camerún, si no estic equivocat, doncs va utilitzar aquest argument de l'edat per intentar vendre un projecte de jugador absolutament espectacular i que pot ser doncs, que això no sigui cert. El que passa que aquest extrem mai ha estat 100% confirmat. Per tant, doncs, aquesta polèmica està envoltant Moukoko, però no és segur que això sigui així. Moukoko ara mateix està al Copenhague i al Copenhague no li ha anat gaire bé aquesta temporada perquè és veritat que ha jugat la Champions, però la Lliga Danesa doncs es van, bé, van haver d'aconseguir la classificació per la Conference en un play-off amb el Bromby i van acabar classificant-se. I l'altre cas que tinc de jugadors que poden reconstruir la seva carrera doncs és el de Garang Kuol, que també molt jove, el 2022, a Qatar, doncs, va debutar amb 18 anys i 2 mesos. Un jugador que té una història increïble perquè va ser criat en un camp de refugiats a l'Egipte, de pares de Sudan del Sud, que van acabar emigrant a Austràlia. Ara juga a l'Esparta de Praga, després que el Newcastle fes una aposta per ell, fitxant-lo directament de la Lliga Australiana després del Mundial de Qatar.
1: Vinga, jugadors que tenen encara una gran projecció.
0: Sí, aquí he ficat doncs, Gilberto Mora, que debuta en el dia d'ahir en un Mundial amb 17 anys i 8 mesos i en un altre nivell dins d'això, molt més alt, i jo crec que no és només projecció sinó que és una realitat, però que les lesions doncs, l'han frenat prou en aquest temps, doncs evidentment tenim a Gavi que amb 18 anys i 3 mesos va debutar el 2022 i és un dels jugadors més joves en jugar mai un Mundial.
1: Jugadors amb bones carreres a l'elit.
0: Theo Walcott, que sí. Amb 17 anys i 3 mesos va estar al Mundial 2006, debutant més jove de la història de la selecció anglesa, 13 temporades a l'Arsenal, important en aquell Arsenal d'entreguerres, a l'època d'Arsène Wenger, però en èpoques on realment era difícil lluitar pels títols. També tinc aquí a Rigobert Song, que amb 17 anys i 11 mesos va estar al Mundial d'Estats Units 94, va jugar a 4 de les 5 grans lligues europees, té el rècord d'internacionalitats amb la selecció de Camerún, amb 137, i va disputar 4 Mundials. I aquí també tinc Salomon Olembe, segurament menys recordat que aquests dos, que Walcott i que Song, però que amb 17 anys i 7 mesos va formar part de la convocatòria de Camerún el 1998. De fet, juga minuts als 3 partits. I bé, va fer carrera al Nantes quan era un bon equip a finals dels 90 i principis dels 2000. I també a l'Olympique de Marsella. De fet, té un pas pel futbol anglès i va jugar 64 partits amb el Camerún. O sigui que no és un jugador molt recordat, però va tenir una carrera bastant digna, certament.
1: I quins són els que l'han tingut realment triomfadora d'aquest grup de jugadors que, insisteixo, la Veira posat els jugadors més joves de la història dels Mundials?
0: Doncs mira, començarem amb dos que van tenir grans carreres però que són poc coneguts perquè són de fa molt de temps. Un és Carvalho Leite, que amb 18 anys justos va debutar al primer Mundial de la història, el 1930, 5 vegades campió carioca quan encara no existia una lliga brasilera a nivell nacional, i una de les primeres llegendes de la història del Botafogo. 274 gols en 326 partits va fer a nivell de clubs Carvalho Leite amb el Botafogo. I després Edu, que amb 16 anys i 11 mesos no arriba a debutar amb aquella edat al Mundial de 66 però va estar a la convocatòria. Jugador que, de fet, era de la pedrera de Santos, així que molts el consideraven el successor natural de Pelé. Va jugar 19 anys a l'elit, va anar convocat a 3 Mundials en Brasil, en va guanyar un, però no va quedar a l'imaginari col·lectiu perquè era un jugador secundari en aquella selecció. I el tercer jugador que tinc dins d'aquesta categoria és Samuel Eto'o, que amb 17 anys i 3 mesos al Mundial de França 98, doncs va iniciar la seva carrera internacional d'un jugador que no necessita presentació. 3 lligues guanyades amb el Barça, 2 Copes del Rei, 3 Champions, 3 Champions tenint en compte tant Barça com Inter de Milà. Vaja, 4 vegades pilotadora africana, 2 vegades campió de la Copa d'Àfrica, així que aquí el tenim a la penúltima categoria perquè en tenim dos, Oriol, dos jugadors que han marcat la història del futbol.
1: Sí, dos,
0: Sí, que un és Ronaldo Nazário da Lima, que amb 17 anys i 9 mesos doncs, va estar a Brasil 90, a Estats Units 94. Bé, no necessita tampoc gaire presentació. Per molts, el millor nou pur de la història, campió del món l'any 2002. I, evidentment, hem de parlar d'Edson Arantes do Nascimento, que és l'únic futbolista de la història amb 3 Mundials i que amb 17 anys i 8 mesos doncs, va tenir participació i molta per la seva precoç edat al Mundial de Suècia 58, el primer dels 3 que va guanyar, perquè recordem que després també va sortir campió a Xile 62 i a Mèxic 70.
1: Doncs aquesta és la classificació, segons el Jaume Naveira, dels jugadors més joves que han debutat en un Mundial en funció de la carrera que han tingut després d'aquest debut precoç al Mundial. Naveira, seguir gaudint d'aquest Mundial. Et quedes als Estats Units-Paraguai de les 3?
0: Sí, Sí. Em quedaré a veure'l. No sé si tindré gaire premi, però jo crec que el partit serà bastant dur, principalment perquè Paraguai és una selecció molt sòlida, una selecció, a més, amb una parella de centrals de molt bon nivell, amb Gustavo Gómez i Alderete, un equip que li agrada ser, ja dic, doncs, molt ordenat, i no sé si veurem molts gols, però em quedaré a veure'l. A veure si tinc sort.
1: Molt bé, Naveira, gràcies. Bona nit.
0: Gràcies, bona nit.
1: De seguida parlem del Gran Premi de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1. Ja ho sabeu, la Fórmula 1 al centre de Barcelona del 9 al 13 de juny. Per tant, fins demà teniu el Fan Village de Plaça Catalunya amb activacions de Fórmula 1, activitats familiars, gastronomia, música en viu i molta diversió. Registra't a circuitcat.com. T'hi esperem. De seguida parlem, com dic, de la Fórmula 1, però Miquel Agut ha entrat a...
2: Imagina si haguessis de parlar de Fórmula 1 amb mi.
1: Ha entrat a l'estudi a parlar del nou fitxatge del Girona, que no entra en les categories del Naveira perquè no ha debutat en un Mundial.
2: No.
1: I no té, no seria dels més joves, perquè té 21 anys.
2: 21 anys. Alexander Pischur, de moment li direm així, el dia que se'l presenti en societat o tinguem clara la pronúncia, potser és aquesta, Alexander Pischur, davanter ucraïnès, de 21 anys, 2-0-4, alt com un Sant Pau, un jugador físicament, diguem-ne que escanyolit, amb molta gambada. He fet números des que s'ha anunciat que fitxava pel Girona. A l'última temporada entre la Lliga i la Copa d'Hongria, que és on estava jugant, 30 partits, 5 gols i 2 assistències. Segurament faran falta més gols, però en tot cas és un jugador amb marge de millora. Evidentment és molt jove i és un salt. Va començar jugant a Ucraïna, després va fer el salt fa 5 temporades ja, que hi va anar a Hongria, on ha anat canviant de club, i actualment és ja jugador del Girona, i per ell és un gran salt arribar a la segona divisió. Avui li hem sentit la veu per primera vegada, i en declaracions als mitjans del club, d'alguna manera el que em crida més l'atenció és el futbolista amb el qual es compara.
3: It's a big club with big history with top players.
4: És un gran club i amb molta història per on han passat grans jugadors, i és un pas molt important per mi. Soc davanter, tinc fan de gols i soc de l'estil de Haaland. Crec que l'objectiu que tenim tots és l'ascens.
3: I think for everybody will be biggest challenge to promote back to la Liga.
1: Què? El Brugui amb el boli signant, eh?
2: Home, va, mira, me'n recordo que quan el Girona va fitxar Dovbyk, vam parlar amb el Jordi Gratacós, que havia estat a Ucraïna fent d'entrenador, i ens deia que Dovbyk s'assemblava també una mica a Haaland, i al final malament no va anar. No. O sigui
1: si
2: que...
1: Si segueix els mateixos passos, mira...
2: A veure, de moment és Ros igual, i és fins i tot més alt que Haaland. El jugador és el primer fitxatge que es fa públic, el segon ha de ser Ethan, un migcampista català de 21 anys que ha jugat la segona volta d'aquesta lliga al Granada, que estava a l'Europa, que va estar a l'Escala i que també va passar pel Cornellà en l'etapa formativa, un jugador amb una cabellera molt llarga, sí. Per si algú no el té present pel nom, potser per la imatge sí, ha fet molt bona segona volta, el Girona el tenia lligat i el va cedir una mica de magatotis al Granada a la segona volta d'aquesta lliga, i és un jugador juntament amb Pischur que arriba ara perquè el club ja el tenia fet. Recordeu que la roda de premsa de Quique Càrcel, de balanç de la temporada passada, va dir que fins que no hi hagués l'entrenador de la temporada que ve no hi començaria a haver moviment. Bé, el moviment de Pischur i molt probablement el Dizan s'emmarquen dins d'operacions que ja estaven en marxa fins i tot des del mercat d'hivern passat. I acabo amb un apunt. Diuen a Anglaterra que John Solís es quedarà al Birmingham. És una gran notícia pel Girona. Primera, perquè es pot desprendre d'un futbolista que no ha rendit com se n'esperava, i d'altra banda perquè arribaran uns 7 milions d'euros de la compra definitiva del migcampista colombià per part del Birmingham de la segona divisió anglesa. Per tant, tindrà una mica de caixa el club gironí, més enllà dels ingressos que pugui tenir, del fons de compensació de la Lliga d'uns 16 milions per haver baixat de primera a segona divisió.
1: Doncs el Girona, que ja comença a configurar l'equip després del descens, avui, insistim, ha anunciat la primera incorporació, la de l'ucraïnès Alexander Pischur. Veurem si s'assembla a Haaland o no s'assembla a Haaland.
2: Amb una quarta part
1: ja,
2: del bo d'anar-li en braus.
1: Una cinquena o una sisena.
2: Sí, més o menys.
1: Agut, gràcies.
2: A disposar.

0: La matinada d'aquest ja dissabte, 13 de juny, en què arrenca la Final Four de la Champions d'handbol, la vuitena consecutiva pel Barça, que la disputa de manera ininterrompuda des del 2019. De les últimes 7 n'ha guanyat 3. L'any passat va caure a les semifinals contra el Magdeburg i enguany vol tornar a ser campió d'Europa i aixecar la que en total seria la 13a Champions de la secció de la història del Barça d'handbol. El Barça arrenca amb les semifinals contra l'Alborg, que a partir de les 6 de la tarda abans es jugarà l'altra semifinal, el duel alemany Magdeburg-Fuchse de Berlín. A aquesta hora podem saludar des de Colònia, seu habitual de la Final Four de la Champions, el tècnic del Barça, Antonio Carlos Ortega. Què tal? Bona nit.
1: Hola, bona nit.
0: Aquesta setmana et sentia posant-li un excel·lent a la temporada del Barça, que ha guanyat els 6 títols que ha disputat. Ho hem normalitzat, potser, que el Barça d'handbol guanyi títols i potser tendim injustament a valorar les temporades en funció de com acaba la Champions, no? Tu li posaves és un excel·lent, insisteixo, passi el que passi aquest cap de setmana a Colònia, però imagino que teniu moltes ganes de treure-us l'espineta de l'any passat.
1: Sense dubte, teníem moltes ganes, tenim molta il·lusió, però el nostre somni clarament és tratar de guanyar tots els títols domèstics i tratar d'arribar una vegada més, com hem fet, a la Final Four, no? Una vez aquí, yo creo que los cuatro equipos tienen oportunidad de guanyar y nosotros somos un de ellos, ¿no?
0: Des que Ortega és entrenador del Barça, sempre s'ha arribat a aquesta Final Four, ara ho dèiem, són 8 presències consecutives, serà la cinquena amb Antonio Carlos Ortega al capdavant de l'equip. Es viu diferent quan hi ha portes tantes una Final Four?
1: No, yo creo que tant yo com l'equip... És el nostre somni de la temporada. Treballem molt per arribar aquí i quan arribem aquí, posem tota la cara en la salut per tratar de competir com ho ha fet sempre aquest equip, aquesta secció.
0: I quina és la clau per mantenir aquesta regularitat? Perquè si ampliem el focus, estem parlant de 14 Final Fours en 17 edicions. Sou l'equip que més vegades ha estat aquí a Colònia. Com s'aconsegueix això, Carlos?
1: Bé, jo crec que l'equip, la secció, té molta fam, té un gen competitiu molt gran, treballem molt seriós, tratem d'ajustar, jo puc parlar d'aquests meus 5 anys, no? Ara pressupostàriament estem una mica pitjor que abans, però encara tratem de reforçar el millor possible amb gent que pensem que pot competir i i podem arribar als objectius, no? Aquest any van perdre o van canviar de 10 jugadors per diversos motius i hem signat 8. Van posar al Grau, van perdre una fitxa, una licència a l'esquadra, a la plantilla, i fins i tot estem competint d'una manera envidiable i encara que aquest any jo crec que en molts moments hem jugat millor encara.
0: Sí, sí, això té especial mèrit pel que deies, per la situació econòmica del club que ha afectat les seccions els últims anys i que d'alguna manera es veu traduït en que la convocatòria per aquesta Final Four, Carlos, hi ha 9 jugadors formats al planter, 9 de 20. Tècnicament això és la meitat i té un mèrit, vaja, des de fora, important.
1: Sí, sí, jo crec que també hem de dir que si pressupostàriament fuéramos mejores, estarem millors, jo potser que miraria un altre lloc i trataria de signar potser jugadors més consagrats, però per altra banda he de dir sense dubte que s'ha fet un molt bon treball de Masia aquí els darrers anys i per això tenim aquesta quantitat de jugadors.
0: Arrenqueu demà contra l'Alborg, contra ells teniu un bon balanç, 13 victòries en 14 partits, entre els quals hi ha les finals de Champions justament del 21 i del 24. Quin partit t'esperes? On creus que estarà una mica la clau per intentar ser a la final?
1: Bé, això del balanç a mi me fa gràcia, no? Jo crec que cada partit és una nova història i tenim, ens enfrontem davant d'un entrenador nou que només hem jugat una vegada i vam perdre, no? Jo crec que això és una nova història, és un Albor molt, molt reforçat, amb jugadors de molta entitat, una primera línia temible i amb una defensa amb molt quilos i molt grossa, i jo crec que hem de jugar molt, molt bé aquí. Com va dir abans, jo crec que els quatre equips tenen la seva oportunitat d'arribar el diumenge i de guanyar.
0: I vosaltres arribeu millor que altres temporades a aquesta Final Four? T'ho dic perquè només heu perdut un partit, va ser al setembre, va ser contra el Magdeburg, justament, que és un dels equips que juga a l'altra semifinal, vau perdre només d'un, però la dinàmica és especialment bona. No sé si tu tens la sensació d'arribar més bé que en altres edicions en aquesta Final Four.
1: Pot ser, la dinàmica, l'ambient de l'equip és fantàstic, però torno a dir-lo que això ajuda poc. Ajuda poc demà a les 6 de la tarda.
0: Doncs, Carlos, esperem que vagi tot molt bé, que diumenge doncs puguem explicar una alegria aquí a RAC1. Molta sort i a per totes demà. Anirem seguint-ho i explicant-ho aquí a l'antena de RAC1. Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies a tu.
0: Cap de setmana de Champions d'handbol i cap de setmana de Gran Premi de Fórmula 1 a Montmeló, que ha començat aquest divendres. Quim Salvador, bona nit.
2: Molt bona nit, Oriol.
0: I ho ha fet amb una bona notícia, que és la confirmació del sold out, entrades exaurides.
2: Sí, ja ens ho van avançar la setmana passada a la presentació del Gran Premi, i aquest migdia el circuit ho ha confirmat. Entrades exaurides, cosa que suposa un èxit rotund d'aquesta primera edició del Gran Premi de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1, després que Madrid s'hagi quedat al d'Espanya, que es feia a Montmeló des de 1991. Per tant, esperem un ple absolut de 140.000 espectadors diumenge, i a més és probable que durant tot el cap de setmana se superi la xifra rècord dels 300.000, acumulant les xifres dels 4 dies des de dijous del Gran Premi d'Espanya de l'any passat aquí a Montmeló.
0: I esportivament el Gran Premi ha arrencat amb els McLaren plantant cara als Mercedes.
2: La temporada està sent fins ara un monòleg de la marca alemanya, però avui el més ràpid ha estat el vigent campió, l'anglès de McLaren, Lando Norris, per un escàs marge, això sí, de només 9 mil·lèsimes de segon sobre George Russell, pilot anglès de Mercedes, que ha estat el millor al primer lliure al migdia i a la segona sessió de la tarda, en què s'han millorat els registres, ha quedat segon. L'australià Oscar Piastri, també amb McLaren, tercer a 57 mil·lèsimes del seu company d'equip, i Charles Leclerc, quart en Ferrari, a més de 3 dècimes. 3 cotxes diferents a les 4 primeres posicions, això promet. I el líder, Kimi Antonelli, cinquè amb l'altre Mercedes, a gairebé 6 dècimes, però deixant la sensació general que demà estarà, com ja és habitual, entre els millors. Discretots avui Max Verstappen, sisè gairebé 9 dècimes, aquesta temporada el Red Bull no és el que era, i Lewis Hamilton, que és el segon del Mundial, i avui s'ha quedat novè amb el Ferrari a un segon i dues dècimes, i molt lluny també del seu company d'equip Leclerc. I encara pitjor, era d'esperar tal com han començat la temporada, els pilots espanyols, Carlos Sainz, 14è amb Williams, a un segon i mig, i Fernando Alonso, 21è. Penúltim, amb l'Aston Martin a 3 segons i 8 dècimes. Només ho ha fet pitjor el seu company d'equip, Lance Stroll. Per cert, Oriol no ha brillat avui a la pista, ha quedat 16è, però avui és un home feliç el francès d'Alpine, Pierre Gasly. La FIA ha fet cas de la reclamació del seu equip i li ha tornat la tercera posició de Mònaco, que havia perdut després de la cursa de diumenge passat per sanció. És el primer podi de Gasly d'Alpine aquest any.
0: Alguna cosa més?
2: Doncs que una de les cares conegudes que hem vist avui al circuit és la del campió de MotoGP, Marc Márquez, que ha visitat el box d'Audi, marca que és del mateix grup empresarial que Ducati, i fins i tot s'ha posat al volant, amb el cotxe aturat, això sí, del monoplaça de Gabriel Bortoleto. Demà dissabte, tercer entrenament lliure a 2:15 del migdia i qualificació entre 4 i 5 de la tarda. I la cursa diumenge a les 3, la seguirem en directe al Superesports.
0: Gràcies, Quim, bona nit.
2: Adéu, bona nit.
0: I abans de marxar, què més hem de saber, Clara?
3: Que demà és un dia important pel Sabadell, que disputa l'anada de la final del playoff d'ascens a la segona divisió. El conjunt arlequinat vol tornar al futbol professional i per això ha d'eliminar el Zamora. Demà a les 9, anada de l'eliminatòria amb l'única baixa de Cossi, ha sancionat. Declaracions de Ferran Costa, que confia en la gesta.
4: Ha demostrat doncs, totes les experiències i totes les vivències que hem anat tenint durant la temporada i que la gran majoria hem respost amb molt bona nota, si no seria impossible que estiguéssim fent aquesta roda de premsa a aquestes alçades. Per mi la valentia és que confiem en nosaltres mateixos, que creguem, que sapiguem també que hem d'estar a un nivell altíssim, però que tenim la capacitat i la determinació per oferir aquest nivell.
3: El partit que es podrà seguir en directe al Superesports també demà es juga a l'anada de l'altra final, el Ponferradina Celta Fortuna. També demà Pozo Murcia-Palma a les 7 de la tarda, d'on sortirà el rival del Barça a la gran final de la Lliga de Futbol Sala. Si qui guanyi el tercer definitiu partit serà l'últim obstacle per guanyar un títol que no s'aconsegueix des del 2023. I en waterpolo, l'Atlètic Barceloneta juga aquest dissabte a les 9 de la nit la final de la Champions masculina contra el Prorreco italià. Avui, dos catalans han disputat el partit pel tercer i quart lloc de la competició femenina. El Sant Andreu s'ha imposat 11-9 al Mataró.
0: Per cert, que el grup d'animació La Cantonada del Joventut de Badalona ha fet un comunicat explicant que un dels socis que hi havia avui en el partit de la Penya a la pista del València, el Roig Arena, ha tret una estelada i que en aquell moment la Policia Nacional se l'ha endut i finalment doncs expliquen que l'actuació ha acabat amb l'expulsió del soci, del Roig Arena. Alguns companys que eren amb ell, diu, al demanar explicacions, doncs també han estat identificats. Això és el que denuncia aquest comunicat que difós La Cantonada a través de les xarxes socials. Gràcies, Clara. Bona nit. La 1 i 13 minuts, anirem marxant agraint com sempre a la redacció d'Esports de RAC1 que hagi fet possible aquest programa un dia més i a l'Oriol Montfort que ha estat al control tècnic. Demà més, demà tu diràs de butxaca d'11 a 12 que farem entre que acabi el Qatar-Suïssa i que comenci el Brasil-Marroc, dos partits del Mundial que es podran seguir en directe aquí a RAC1. Fins demà, que vagi bé, bona nit.
5: Tu diràs. Escolta, navega, descarrega, informa't i descobreix.
6: Tot l'univers RAC1 i RAC+1 és a l'aplicació.

0: Bon dia, són les 6 i des d'ara i fins les 7, com sempre, aquí, a la Primera Pedra, en serem molts amb moltes ganes de dir bon dia.
1: La Primera Pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí, amb Noemí Polls.

0: Say what?
1: Ens agrada posar-nos en forma, especialment de la mà del Fito Florença. Ell és director esportiu de Coa Center. Fito, molt bon dia.
2: Molt bon dia.
1: Escolta, ens comentaven, els músculs tenen memòria? I tu deies, home, i tant.
2: Sí, els músculs i el cos en general té memòria, des del cervell, des de, doncs, quan fas exercici físic, doncs es creen ramificacions també de vasos sanguinis, no?, que et protegeixen davant de segons quines malalties del cor, i els músculs també tenen memòria. Hi ha un motiu evolutiu molt important.
1: Quin és?
2: Quin és? A veure, un moment.
1: No,
2: t'ho dic de broma. Sí. No, és a dir, quan contraiem, o sigui, al final, si el múscul, si anem cap a dintre, cap a dintre, cap a dintre, la micro, de molt cap a dintre, molt petit, microfisiologia del múscul, al final hi ha unes estructures que es diuen, per exemple, actina i miocina, que da igual, són com uns ganxos i uns pilons precisament per aquestes estructures podem dur a terme la contracció muscular. I quan treballes la força, per exemple, es creen nous. No es creen noves fibres musculars, la hiperplàsia no existeix. Això vol dir que si et mossega un tauró el bessó, espero que ningú, no et sortirà un bessó nou. Ja. Si existeix la hiperplàsia, el tornaries a tenir nou.
1: Clar.
2: Hi ha animals que sí, no? Un llangardaix o un, no? Que li la cua i tal, però nosaltres no. Mm-hmm. Nosaltres no. Llavors, aquestes microestructures i com uns nuclis a la cèl·lula muscular, perquè, no sé, algú ho vegi de forma gràfica al seu cap, es creen de nous i no desapareixen. Mm. Després, evidentment, amb el desús, si no ho utilitzes, s'atrofiaran. És a dir, el cervell recluta la musculatura esquelètica, vull dir, els muscles, les pantorrilles, el pectoral, la musculatura, per exemple, que tothom coneix, el dorsal, l'esquena, ho activa a través del sistema nerviós. Vale? Cervell, sistema nerviós, la medul·la espinal, pum, i contrau. Tu penses que vols, no sé, agafar un got o flexionar el colze i es fa així, no? Llavors, aquestes vies, autopistes neuromusculars, que això al final és com un sistema elèctric, amb el desús, doncs s'atrofiaran, però després aquestes microestructures es mantindran. Per tant, quan tornis més endavant a fer, tindràs més avantatges que una persona que mai ho ha fet per aquest motiu. I això vol dir que el múscul té memòria, a banda que el cap té memòria ja amb raons psicològiques, no? A nivell psicològic, és a dir, ostres, doncs que ja has percebut el que és trobar-te bé perquè fas exercici, encara que al principi pateixis una mica. Per tant, tot això vol dir que el cos i el múscul també té memòria.
1: Té memòria, i això va molt bé, per exemple, aquella gent que ha deixat de fer esport, que corria, que feia unes rutines, les deixa de fer, que quan torni a enganxar-ho li serà més fàcil.
2: Absolutament. I evolutivament això abans, doncs tothom es pot imaginar que al final, en períodes on, no sé, hi havia més, no sé, sedentarisme o hi havia, jo què sé, qualsevol lesió, és a dir, que el cos sempre parteix, una vegada ho has fet, d'un nivell superior. Sí, sí.
1: Doncs
2: és evolutiu.
1: És molt bo saber això, que els músculs tenen memòria i que això ens juga a favor sempre.
2: I que mai és tard, perquè que en el moment que et posis ja tindràs sempre més, encara que després abandonis, durant un temps pel motiu que sigui, que tothom s'hauria de poder veure, tornaràs des d'un nivell més amunt.
1: Exacte. És acumulatiu. Mm?
2: Sí.
1: Fito, doncs moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
2: Doncs moltes gràcies per acumular tantes gràcies del content que estic aquí.
1: Igualment.
3: La primera pedra.

0: La Elena Vicente, que és sociòloga. Elena, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: He de dir que m'ha agradat molt el títol de la secció que has posat tu. Resolució 2286 o no bombardejar hospitals, gràcies.
1: Així és.
0: Anem per parts. Resolució 2286, que és una resolució feta pel Consell de Seguretat de les Nacions Unides. Què és el Consell de Seguretat de les Nacions Unides? Comencem per aquí.
1: Comencem per aquí, anem pam, pam a pam, perquè
0: pam,
1: el tema
0: és... pam a pam, és dens.
1: Com que el Consell de Seguretat de Nacions Unides és l'organisme internacional de mantenir la pau i la seguretat al món. Així com a responsabilitat, que no és poca. I més en aquest moment, no?, que sembla que la guerra estigui de moda, tenen molta feina.
0: Sí, sí.
1: Lletra petita d'aquest Consell. Lletra petita és que, a banda de que està format per 15 membres, 5 d'aquests membres són membres permanents i, txan, txan, tenen dret a veto. Què vol dir dret a veto? Vol dir que poden bloquejar o privar que s'aprovi alguna resolució.
0: Uh-huh.
1: Qui són aquests 5 membres permanents? Doncs els sospitosos habituals, els Estats Units, la Xina, França, Rússia i el Regne Unit. Per tant, aquests són, se suposa, els grans de mantenir l'ordre i la pau al món. De manera que les resolucions que aprova aquest òrgan, el Consell de Seguretat de Nacions Unides, si arriba per un llarg diàleg, no?, que costa, perquè efectivament són països diferents, amb interessos molt divergents, però que tenen molt poder, i les resolucions que aprova el Consell de Seguretat són d'obligat compliment.
0: D'obligat compliment, eh?
1: D'obligat compliment. Mm-hmm. Són les úniques resolucions de Nacions Unides d'obligat compliment. Però què passa? Passa que no s'estan complint, perquè aquesta resolució, com deies, de la 2286, fa 10 anys que es va aprovar, i no...
0: I què és exactament el que diu aquesta resolució?
1: Aquesta resolució diu això. Mira, cito textualment.
0: A veure.
1: Són llargues les resolucions, aquí farem només un petit fragment, eh? Però és que és lamentable, en realitat. Condemna enèrgicament els actes de violència, atacs i amenaces a personal sanitari i personal humanitari dedicat exclusivament a missions mèdiques. A missions mèdiques. És a dir, això que diem, no bombardegeu hospitals i no bombardegeu personal sanitari. És això el que demana aquesta resolució. I tot i així ens trobem hospitals bombardejats, ambulàncies retingudes en suposats controls de seguretat, etcètera, etcètera. Quan l'atenció sanitària deixa de ser segura, trobem que s'està vulnerant el dret internacional i les normes de la guerra.
0: Clar, perquè la guerra, malgrat no ho sembli, també té normes.
1: Unes normes, efectivament, que són per protegir les persones ferides, les persones malaltes, però també aquelles persones que ofereixen assistència humanitària i sanitària a les persones que estan en conflicte.
2: Ningú no comprèn ningú, però nosaltres som...
0: Que és una cançó que no caduca, eh? Elena, no caduca.
1: Sí, clama la pau.
0: Ningú no comprèn ningú. No comprenen, no? És una cançó de la Trinca i malgrat tot segueix aquí. És per això que organitzacions humanitàries internacionals de referència, com són el Comitè Internacional de Creu Roja, l'Organització Mundial de la Salut i Metges Sense Fronteres, han fet una crida urgent perquè els acords d'aquesta resolució s'apliquin de manera immediata. I què demanen aquestes organitzacions, exactament?
1: Doncs demanen això. Demanen que es compleixi aquesta resolució. Per tant, que es deixi de bombardejar hospitals i personal sanitari. Demanen que aquests estats, que precisament els que tenen dret a veto, tenen la responsabilitat de vetllar pel compliment d'aquestes resolucions, que hi vetllin i, per tant, apliquin les mesures necessàries perquè, tal com indiquen aquestes organitzacions, deixem de trobar-nos davant no només d'una crisi humanitària, sinó davant d'una crisi d'humanitat. No? I aquest és el punt. O sigui, ens estem convertint en testimonis involuntaris, vull pensar, d'aquest escenari de manca d'escrúpols, de manca d'humanitat i d'ètica, i el tema és que hem de plantejar-nos si volem seguir sent testimonis d'aquest horror. No?
0: Com ho podem fer nosaltres, per exemple?
1: El que podem fer és donar suport a aquestes organitzacions que promouen aquestes crides, podem mirar qui està vulnerant sistemàticament les resolucions del Consell de Seguretat de Nacions Unides i qui ho permet, aquí també, spoiler, l'estat que més vulnera resolucions del Consell de Seguretat de Nacions Unides és l'estat Israel, i podem valorar què podem fer nosaltres a l'hora de decidir el nostre consum, perquè almenys els nostres diners, sense cridar el boicot, no vagin a embutxacar allà a
0: engreixar. Aquí no està lluitant per els nostres drets més bàsics.
1: Exacte.
0: Doncs sí, senyor, avui hem volgut parlar, com deia l'Helena, d'aquesta resolució 2286, o no bombardejar hospitals, Gràcies. Helena, moltíssimes gràcies a tu.
1: Gràcies a vosaltres.

0: En el viatge que fem avui anem cap a Eslovàquia per conèixer la ciutat de Bratislava, una de les capitals en extensió i habitants més petites d'Europa, però que té molts atractius. Els descobrirem de la mà del nostre company de serveis informatius i guia turístic, en Josep Ferrer. Josep, bon dia.
1: Hola, molt bon dia.
0: I avui Bratislava, per què?
1: Mira, perquè crec que és una ciutat que té molt encant, però sovint és la gran oblidada de tota ruta per les ciutats imperials, que, com bé saps, comprèn Viena, Praga i Budapest. Bratislava ha de ser parada obligada i convé dedicar-hi algunes hores per poder-la descobrir.
0: Doncs vinga, va, fem-ho. Per on comencem?
1: Mira, pel seu castell. Està situat dalt d'un petit turó, domina la ciutat i sempre el tindreu de referència. El castell data del segle X i ha estat reformat diverses vegades, la darrera el 1968. Destaca per les quatre torres amb cúpules de color vermell. En el castell, el 3 de setembre de 1992, es va signar la Constitució d'Eslovàquia com a país independent de la República Txeca.
0: Imagino que des del castell les vistes de la ciutat sobre el riu Danubi, bé, que de fet el travessa a través de la ciutat, han de ser espectaculars, no?
1: Exacte, aquest és un altre dels atractius de pujar fins al castell. I del Danubi recomano anar fins al pont Omni per pujar fins al seu mirador.
0: Pont Omni? Per què aquest nom?
1: Mira, en realitat el pont s'anomena Pont de la Insurrecció Nacional Eslovaca, o Pont Nou, però també com a Pont Omni per la forma de la seva estructura, que ens recorda a un omni. El mirador està a 95 metres d'altura sobre el Danubi. El pont, inaugurat el 1972, continua sent el pont atirantat més llarg del món amb un sol piló.
0: Mm-hmm. I d'aquí anem cap al centre històric?
1: Sí, però abans ens aturarem al Palau Grassalkovich, que és la residència oficial del president d'Eslovàquia. El palau, construït el 1760, és una barreja d'estils barroc i rococó. I un cop vist el palau, anirem fins a la porta de Sant Miquel, una de les quatre portes per les quals es podria accedir a l'interior del recinte emmurallat. La porta, l'única que queda dempeus, data del segle XIV, però va ser reconstruïda en el segle XVI seguint l'estil barroc.
0: Mm-hmm. I del centre històric, què destaques?
1: Mira, a banda de perdre sense rumb pels carrerons, alguns empedrats, cal aturar-se a la plaça Major, la més elegant, envoltada de bonics edificis de coloraines, entre ells l'Ajuntament Vell. Aquí també hi ha la font de Maximilià, que la va fer construir el rei d'Hongria, Maximilià II, per poder donar subministrament d'aigua a la ciutat. La catedral, dedicada a Sant Martí de Tours, va ser construïda a finals del segle XIII. És d'estil gòtic, amb una torre de 85 metres d'alçada. A la punta de la torre hi ha la corona de Sant Esteve, que pesa, fixa't, més de 300 quilos. La raó és que en aquesta catedral, entre els anys 1563 i 1830, es van coronar els reis d'Hongria. També és interessant el Teatre Nacional Eslovac, construït el 1882 i renovat el 1972. Destaca per un llum amb, no he fixat, 2.532 bombetes.
0: Caram.
1: Fa molta llum. Cal tenir en compte també, i per això la importància d'aquest teatre, que a Bratislava l'han visitat compositors de renom com Mozart, Haydn, Bartók, Liszt i Beethoven, que en aquesta ciutat va interpretar per primera vegada la seva Missa Solemnis.
0: Escolta'm, i aquí a Bratislava també és on hi ha aquesta famosa estàtua d'un home sortint d'una claveguera, no?
1: Sí, l'han vist mil i una vegades en fotografies. S'anomena Kumil, també coneguda com l'home treballant. Aquí, ja et dic jo, que haureu de fer cua per poder-la fotografiar. Bratislava té altres estàtues curioses que podreu trobar en el vostre recorregut pel centre de la ciutat. Us destaco la d'Ignasi, un home que saludava a tothom traient-se el seu barret de copa, la dedicada a l'escriptor Hans Christian Andersen, la bruixa en honor a les persones innocents que es van ofegar en el Danubi en ser considerades bruixes, o la del soldat napoleònic, i també la, fixa't, això té relació amb nosaltres, la del paparazzi.
0: Mm-hmm. Doncs haurem de buscar-la perquè és un d'aquests punts que deu ser molt instagrameable, no? Suposo que sí. I de les afores de Bratislava, algun lloc interessant?
1: Sí, us en destaco un dos. L'Slavin, que és un monument dedicat als soldats de l'exèrcit soviètic que van morir durant la Segona Guerra Mundial, destaca un obelisc de 40 metres en el que hi ha una gran escultura d'11 metres d'alçada d'un soldat soviètic. I l'Església Blava, un bonic exemple d'art nouveau dissenyada per Odon Leisner, que és considerat el Gaudí hongarès.
0: Doncs escolta'm, Bratislava, l'apuntem a la llista de les ciutats que hem de visitar. Moltíssimes gràcies, Josep.
1: Molt bé, doncs fins al proper viatge.
0: I anem a veure cap on ens porta en Jordi Margarit. Jordi, molt bon dia.
2: Bon dia, Noé. Si fa unes setmanes descobríem que el futbolí es va inventar a Montserrat, avui parlem d'un altre invent original de Catalunya relacionat amb la gastronomia. M'agrada. A mitjans del segle passat es van fer grans avenços en el sector alimentari i industrial. La gent ens espavilaven per gaudir d'aliments nous o tradicionals, però perfeccionant-ne l'elaboració. Així, el pollastre ha estat un element molt preuat a la vegada que assequible. Hi ha moltes maneres de cuinar-lo. Una molt popular és menjar-lo fet a l'ast. Amb la seva pell cruixent i el seu interior sucós, és un plat emblemàtic que trobem a rostisseries, supermercats i restaurants d'arreu del món. A tots ens ha vingut la imatge dels rostidors plens de pollastres, en línies horitzontals, però atenció, posats uns damunt dels altres, oi? Doncs sapigueu que el rostidor vertical és un invent català.

Ignasi Miró i Argelaga, enginyer lleidatà, es va adonar que calia modernitzar els rostidors de tota la vida, que sovint venien d'èpoques medievals. El 1957, en Miró va patentar el rostidor vertical, un dispositiu revolucionari que apilava els pollastres en un eix giratori vertical. El disseny es va desenvolupar amb l'empresa Rostisseries Ast, i d'aquí el nom de pollastre a l'ast. Per cert, ast és un mot plenament català que significa l'eix o pal on es rosteix la carn.

0: subsortidor vertical té moltes avantatges. Una cocció uniforme evitant zones cremades i d'altres crues. L'aprofitament dels sucs, atès que verticalment els pollastres es reguen uns als altres. Producció massiva, permetent rostir-ne diversos alhora i facilitat d'ús al moment del muntatge i de la neteja. A banda del rostidor, fer un bon pollastre a l'as també té el seu secret. El meu amic Jordi, que s'ha passat mitja vida rostint pollastres, ens diu que després de salpebrar i posar una mica de llard a la peça tant per fora com per dins, cal fer una cosa molt important.
1: El pollastre s'ha de deixar macerar almenys un dia dins de la nevera perquè pugui absorbir tots els ingredients.
0: I és que gràcies al lleidatà Ignasi Miró, tenim rostidors verticals de tota mida i si en disposeu d'un de propi, ja sabeu el que heu de fer per llepar-vos els dits.

0: Fem llibres pels més joves, pels més petits i, per què no, també per nosaltres, que ens agradarà molt llegir-los. Tenim a la Mar González, que ella és editora de l'editorial Babulinka. Molt bon dia, Mar.
1: Bon dia, Noemí, gràcies.
0: A més, ens ve molt de gust també que ens diguis Babulinka. Quin nom més bonic, no?
1: Sí, eh? És un nom una mica, a vegades, una mica complicat de recordar.
0: Complicat de dir, és veritat.
1: Però Babulinka significa àvia en rus. I té dues raons especials. Una és perquè, a qui recordo narrant-me contes quan era petiteta, era la meva àvia, curiosament. La meva mare segur que també ho feia, però qui recordo jo és la meva àvia als estius, i era com per fer-li un homenatge amb ella, perquè segur que em va ficar el cuquet de la lectura a dins. Ella va ser la primera. I també perquè quan estava buscant el nom de l'editorial estava llegint El jugador de Dostoyevsky, i hi ha un personatge que és una babulinka, una matrona russa, que capgira tota la trama, i em va fascinar perquè era un personatge femení molt potent, i vaig dir, doncs ja ho tinc.
0: Babulinka, doncs mira, ens agrada molt. Que és una editorial que vosaltres mateixos dieu de vosaltres que neix de la sincera voluntat de contribuir a fer un món més harmònic. Ja només aquesta idea ens agrada molt. Amb tota la humilitat, tan sols editant llibres que inspirin i despertin la mirada interior i la curiositat amable cap al món que ens envolta, perquè creiem amb totes les nostres forces que la suma d'individus conscients fa un món millor. És molt bonic, i a més, pensar en començar a fer individus conscients des de molt petits és també molt constructiu i molt bonic. I aquesta és la idea.
1: Aquesta, no?, és la idea. De fet, els adults m'interessen ben poc. Em semblen uns interlocutors molt més creatius, originals i amb molt més capacitats per transformar el món als infants i als joves que no pas als adults, que tenim ja moltes capes mentals indestructibles gairebé.
0: Segur, segur. Però jo estic segura que molts d'aquests adults que avui ens estiguin escoltant, si llegeixen també aquests llibres, estaran seduïts també, perquè comencem per un dels que va dirigit als més petits.
1: Els més petits, sí. Us he portat avui un llibre especial que es diu Miralls, que els nostres oients no ho poden veure, però la Noemí sí, que és un llibre d'aquells que diem on el format també és important. Per què? Perquè té dues cobertes.
0: Mira, ara ho estic veient.
1: Hi ha Miralls i la coberta de dofins, i Miralls i la coberta surten els humans. Això és, us l'he portat com a exemple perquè als infants els agrada molt els llibres que, més enllà d'explicar-nos una història, el format hi té un paper important. I a més ens ajuda a que els infants vegin en els llibres vehicles de comunicació, d'art, d'expressió, més enllà del que pugui enviar-nos el missatge que estem llegint. Per tant, us l'he portat com a exemple. Miralls, de què va? Miralls és un exemple de mutualisme, és a dir, de col·laboració entre dues espècies per guanyar una fita comuna, no? Mm-hmm. És un cas real que passa a les illes de Brasil, de Laguna, des de fa 150 anys, on fa 150 anys que dofins i humans pesquen junts. Però quan dic que pesquen junts vol dir que els dofins fan senyals als pescadors
0: perquè vagin allà a trobar
1: els peixos. Per portar el peix cap a platja, i un cop són allà, aixequen l'aleta, i és quan llavors els pescadors han de saber que han de tirar les xarxes a l'aigua. I en aquell moment de desorientació, els pescadors pesquen sense gairebé esforç i els dofins gasten molta menys energia per alimentar-se. I em va semblar fascinant. I per això les dues cobertes, perquè en aquest llibre meravellós els infants podran llegir la història de com la mare dofí explica a la filla dofí aquesta tradició, perquè això vol dir que dofins aprenen i transmeten cultura de forma vertical, igual que fem els humans. És un llibre que ens vol fer entendre que humans i dofins, en general, vida salvatge i humans, hem d'estar al mateix nivell i no els humans per sobre, com solem fer. Llavors, l'infant podrà llegir la mirada dels dofins, podrà llegir la mirada dels humans, i al mig, que tampoc ho podeu veure, oients, però la Noemí sí que ho podrà veure, ens trobarem un desplegable just al bell mig del llibre, que és un quadríptic que es desplega i que es traspassa el llibre, que es pot llegir 360 graus.
0: Caram!
1: De manera que aquí tornem a tenir el format com un joc i com una manera de transmetre que hem d'estar de forma circular en el món, no?
0: Sí, senyor. I que humans i animals tenim molt més en comú del que ens pensem. Doncs, a més, unes il·lustracions molt maques.
1: Sí, perdó, que no hem dit de la gran...
0: Clar, és de la Gemma Capdevila, i les il·lustracions...
1: D'ella, perquè també la Gemma és molt talentosa i és d'aquestes dos en uno, que dic jo, que és capaç d'escriure i il·lustrar obres excepcionals com és aquest Miralls.
0: Doncs maquíssim. Miralls pels més petits i pels grans, que deixem-ho aquí. Aquesta proposta de també fer petits i mirar, fer de petits i mirar els llibres amb ulls de curiositat com ells ho fan. I anem a per una miqueta més grans, però ara molt més, perquè passem a partir dels 11, deies.
1: Sí. Mira, avui us he portat una recomanació, però bé, que diem, la bona literatura no té edat.
0: Exacte.
1: I els adults podeu gaudir moltíssim també d'aquestes narratives que us he portat, però us vinc a parlar d'una més o menys que és a partir dels 11 anys i l'altra que podríem dir que ja va de 13 en amunt per context històric. Val? Començarem per Duna, Diari d'un estiu, de la Muriel Villanueva, amb il·lustracions de Ferran Horta. Aquest llibre és un fenomen editorial català que cal reivindicar, perquè no hi ha molts llibres que portin 15 edicions.
0: Home,
1: i més de 30.000 exemplars venuts, i quan era un fenomen literari és fet a casa, per autors de casa, doncs val la pena reivindicar-lo. Oh, i a més a més, a una editorial petiteta com Babolinka,
0: sí, senyor.
1: Doncs encara més.
0: Reivindiquem Duna.
1: Duna. Llavors, què us trobareu a Duna? Duna és un llibre infal·lible pels lectors mandrosos, que ja comencen a ser un a aquestes edats, val? Perquè entren altres al·licients que potser resulten, aparentment, perquè sempre és aparentment, més interessant que els llibres, val? Està escrit en forma de diari. I comença l'1 d'agost. És el diari de la Duna que el seu mestre li ha manat, com a deures d'estiu, escriure un diari. Ella comença. 1 d'agost. Hola, no penso escriure aquest diari. Adeu. Aquest és el 1 d'agost. I al final del llibre veurem com l'escriptura s'ha convertit per la Duna en un millor amic on volcar tot el que li passa, no? I aquest estiu què li passa? Li passa a l'estiu del despertar. El primer amor, donar-se'n que els adults també tenen problemes i que tu has estat també ajudant a la mare, a l'avi, que estava una mica trist perquè s'ha quedat vidu, la primera colla, el primer estiu sense la mare perquè la mare ha marxat de viatge, se suposa que amb una amiga, però després ella descobrirà, no sé si ho dius, però descobrirà que no estava amb una amiga. Deixem-ho aquí.
0: Ens imaginàvem.
1: Sí, i és un llibre dels que connecta moltíssim amb les emocions de la preadolescència, la primera menstruació, i és un llibre coral, és a dir, la Duna està acompanyada de molts altres personatges i ens permet tocar moltíssims temes, però l'està escrit en format diari. La lectura és molt àgil, molt trepidant, connecta molt amb ells, i la Muriel ha fet un exercici brutal d'escriptura, de la puntuació, de les comes. O sigui, realment és una veu narrativa d'una nena d'11 anys. I per això jo crec que ha sigut l'èxit de Duna, que hi connecten molt, perquè no hi veuen mentida, és tot veritat, no diguem?
0: Duna, aquesta és la proposta a partir dels 11, podríem dir, però en tenim una altra, que deies que hi havia una mica de fons històric?
1: Sí, perquè avui voldria recuperar la figura de la Gela Lehmann. Ella va ser la fundadora de la Biblioteca Internacional de la Joventut de Múnich, que és un referent per tots els que ens dediquem a la literatura infantil i juvenil. Ella va ajudar a reconstruir Alemanya després de la Segona Guerra Mundial, van allà per reconstruir-la, i es va adonar que no hi havia llibres. Estava tot destruït. I se'n va adonar que els llibres eren l'únic pont capaç de restablir xarxes trencades en aquella societat, no? I llavors per això va fundar aquesta biblioteca. I ella parlava de llibres miralls i llibres finestra.
0: Ah, que maco.
1: Duna seria un llibre mirall. És un llibre on veure de tu mateix el que t'està passant, i a través de la lectura introspectiva...
0: Clar, t'hi veus reflectit.
1: T'hi veus reflectit, i moltes vegades veus coses que t'han passat, sí. I d'aquí la teva maduració, la teva evolució com a lector i com a persona. Però després t'envia els llibres finestra, que aquests són els que et permeten veure realitats que, si no fos a través de la lectura o a través d'una obra de teatre, és a dir, sobre les disciplines artístiques en general, seria impossible de conèixer, no? Per això és tan important la lectura i l'art, per posar-nos en el lloc de l'altre, i amb el temps que corren, és temps de posar-nos en els llocs dels altres més que mai. Llavors, La maleta és una lectura que és a partir de 13 anys, però que els adults s'ha venut moltíssim també amb adults. Va ser Premi Crítica Serra d'Or, també, i ha estat molt premiat. I ens parla d'una maleta que transcorre per totes les migracions del segle XX. Comencem al principi de les colònies tèxtils, quan un pare, que és ramader, li fa una maleta amb les seves pròpies pells, dels seus animals i amb les seves pròpies mans, a la seva filla, la Maria, que deixa la casa pairal per anar a les colònies tèxtils a buscar una vida millor, una suposada vida millor. I aquesta maleta, aquí comença el seu periple i acabarà als camps de refugiats de Síria, que de fet és una narrativa que vam publicar amb l'esclat de la guerra de Síria, perquè ens va semblar a l'autor i a Núria

0: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
1: Peugeot.
2: Vol vendre les seves joies o rellotges? A Bond Hill els donem el valor que mereixen. Som líders internacionals en la compra de joies i rellotges d'alta gamma. Ara és el moment. El mercat està en alça. Concerti una cita avui mateix i parli amb un dels nostres experts. Truqui al 93-170-1788. Bond Hill, Passeig de Gràcia 53. També a Tarragona, Lleida i Girona. Bond Hill, el valor real a les seves mans.
3: En principi és pels més petits, pels més joves, però que nosaltres també ens la volem fer nostra, que és l'editorial Babulinka. Mar, moltíssimes gràcies.
4: Gràcies a vosaltres. Ha sigut un plaer. Gràcies.

0: Aquests dies la cita és al Caixa Fòrum perquè, si sou amants de l'art, heu d'anar a veure l'obra de Henri Matisse, que està en aquest edifici situat molt a prop de la plaça Espanya i que el tenim aquí gairebé, podríem dir, encara li dona més valor temporalment perquè venen obres del Museu del Pompidou. Avui en volem parlar amb la coordinadora de l'exposició, l'Helena Mansergas. Helena, molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Primer, clar, quan algú sent Henri Matisse i que el tens aquí a Barcelona, és evident que et venen moltes ganes de veure l'obra, però per què va ser tan important l'obra d'aquest pintor?
1: Bé, doncs Henri Matisse va ser un revolucionari de la pintura i, de fet, és una mica el que veurem a l'exposició, perquè no parlem només d'Henri Matisse, sinó parlem de les avantguardes del segle XX i una mica de tota l'evolució que fa la pintura al segle XX.
0: Mm-hmm. De fet, el títol de l'exposició és El llegat d'una nova pintura.
1: Correcte. Diem El llegat perquè no només veurem peces d'Henri Matisse, sinó també dels seus contemporanis, artistes de molt de renom, com pot ser Picasso o Bonnard. Per tant, és una exposició, jo diria que molt important i també molt nova, perquè Henri Matisse hem vist segurament bastantes exposicions o peces seves, però en aquesta reunim un gran volum de peces de Matisse i sobretot en diàleg amb altres grans artistes.
0: I per què tan important? Per què va ser un punt d'inflexió en el món de l'art?
1: Bé, doncs Henri Matisse, quan comença a pintar, tota l'estona està treballant amb la idea del color i de la forma i no para mai, no para mai, no. Veurem a l'exposició que no té un estil molt concret, sinó que veiem una gran evolució en la seva pintura i com també molts artistes doncs, el segueixen o es van influenciant de la seva obra. Per tant, l'exposició s'estructura a través d'Henri Matisse per parlar d'un moment on la pintura realment evoluciona moltíssim i innova. Cap a una nova pintura.
0: I a més, ara ho dèiem, el valor de l'exposició és que té obres que normalment no surten de París, és a dir, les veiem a Barcelona, però és que potser no les veurem enlloc més que a París després, perquè el Centre Pompidou està d'obres, no?
1: Sí, exacte. El Centre Pompidou de París ara mateix està tancat, ells tenen altres centres i segueixen fent exposicions, però això per nosaltres és una gran oportunitat perquè trobar aquesta oportunitat de tenir tantes peces de Matisse en una sola exposició és quelcom molt únic. Aleshores, és una gran oportunitat poder atensar, no?, a Caixa Fòrum i veure com tantes peces de Matisse juntament. Sí, sí.
0: Una exposició que es va obrir més a més el 27 de març i que està sent un èxit. Sí. Vaig tenir l'ocasió de poder anar a migdia, que és un moment en què no hi ha tanta gent i els mateixos del centre em deien avui és un moment privilegiat, o sigui que està tenint molta resposta. Per comentar aquest valor de l'exposició, també la mostra d'aquest paral·lelisme entre altres autors és un dels fils argumentals, que és el que explica en aquest sentit l'obra exposada.
1: Sí, una mica anem amb aquesta idea, no, del títol, que és Chez Matisse, que no l'hem volgut traduir per venir una mica del francès, no? Parlem de casa de Matisse, que és com tot el llegat, no?, que deixa Matisse tant durant la seva, diguem, la seva època, fins i tot després de la seva mort, no?, com les seves obres han impactat i han pogut... La comissària mai vol dir influenciat, no?, perquè és una paraula com molt directa, no?, però sí que han pogut contagiar i inspirar a altres artistes de la seva època.
0: Mm-hmm. I hi ha tot un diàleg entre els artistes que són tots contemporanis, conviuen, mm-hmm, i per tant, evidentment, s'influencien els uns,
1: sí,
0: als altres.
1: Sí, sí, sí.
0: També hi ha una inclusió d'aquesta mirada femenina.
1: Sí, correcte. Estem molt acostumats, no?, a parlar de Matisse i sempre a la història

0: de l'art, no deixem relegades a vegades certes pintores i artistes, pertany a una voluntat per part de la comissària i sempre també per part nostra des de Caixa Fòrum, no, a incloure mirades femenines. Per tant, veurem artistes com Natalia Goncharova o François Giló i altres més contemporànies com Baia, que han pogut veure una mica de l'obra de Matís.
1: Uh-huh. I a més, ja per tancar, hi ha tot un recorregut per 8 apartats que explora l'exposició i que segueixen aquest ordre cronològic, uh-huh, que va enllaçat també amb les vivències personals, la pròpia vida, la biografia, sí, de l'autor.
0: Sí, sí, sí, això és. L'exposició és totalment cronològica i està molt marcada per els canvis pictòrics que va fent Matís, i també veiem algunes èpoques molt marcades pel context històric. Per exemple, és molt marcat quan es talla la Primera Guerra Mundial, veiem l'impacte que té directament en l'obra de Matís.
1: Uh-huh. I aquestes etapes passen per tenir un marcat per amb noms concrets, és a dir, primitivisme,
0: sí.
1: Tota aquesta evolució, uh-huh, que va fent la pintura.
0: Sí.
1: Quines són les 8 etapes?
0: Mira, són 8 en total, i a més l'exposició està dividida com en dos parts. Nosaltres li diem una part clàssica, que és on veiem bàsicament l'obra de Matís quan Matís encara és viu, i després una part més contemporània, que ja tirem cap a les últimes peces de Matís i l'impacte que aquestes tindran en l'art contemporani. Aleshores, la primera secció veiem sis àmbits, que comencem amb línia i color, que aquí veiem els inicis de Matís i com ell comença amb una pintura molt, molt clàssica, veiem un autorretrat dels seus inicis, però ja veiem com comença a jugar amb el color. I aquí el comparem una mica amb els fauvistes, com Sonia Delaunay. I després ja passem a primitivismes, que, uh-huh, és una època que Matís comença a fixar-se en les cultures no occidentals, i ho veiem bastant marcat amb certes figures que representa, per exemple, molt influenciat amb la iconografia bizantina. Després tenim l'època de la Primera Guerra Mundial, que aquí veiem un canvi radical en el color. Veiem que comença a utilitzar aquest negre llum. Uh-huh. Tots els paisatges que podrien tenir llum ho fa amb color negre, que és bastant impactant. I després ja ens anem cap als anys 20, quan ell comença a viatjar per Espanya, al Magreb, i veiem una gran influència del color mediterrani i les figures també molt espanyoles. I al final d'aquesta part hi ha una secció que a mi m'agrada molt, que es diu Modernitats clàssiques, i aquí el veiem comparat amb Picasso i amb François, uh-huh, Giló, i veiem tres peces que a mi m'agrada molt veure les seguides, perquè són tres natures mortes que podrien semblar iguals, però veus molt bé els trets característics dels tres artistes.
1: Dels tres grans.
0: Uh-huh. Sí. I aleshores després ja passaríem a la segona part de l'exposició, que és la part més contemporània, que aquí anem amb els famosos gouache, els retalls de Matís, que veiem com influencien a artistes també contemporanis que ja no han sigut coetanis de Matís, sinó posteriors, per una mica remarcar, no, aquest llegat, per això l'exposició, mm-hmm, no, el llegat d'una nova pintura, aquest llegat que deixa en artistes contemporanis.
1: Doncs, com dèiem, tota una experiència per entendre qui va ser Matís i la seva influència en el món, en el seu moment, en el seu context, i posterior, com bé dius ara, amb el llegat que va deixar pels següents pintors contemporanis. Fins al 16 d'agost teniu aquesta cita, i per tant hem volgut parlar ara amb la coordinadora de l'exposició, l'Helena Mansergas. Helena, moltíssimes gràcies.
0: Moltes gràcies a vosaltres. Us hi esperem.

0: Parlem d'economia, ho fem amb l'Oriol López Villena, que és l'autor del llibre 43 maneres de fer més i millors diners en el món de l'empresa. Oriol, bon dia.
1: Bon dia, Noemi.
0: I avui parlem de com fer-ne més i millors.
1: Sí,
0: de fet, és una mica això.
2: Com fer més diners.
0: I com aconseguir que els clients doncs, vagin pujant el preu perquè realment no valgui, no?
1: Avui tancarem un mite.
0: No es puja perquè sí.
1: No, però és que a més, avui tancarem un mite, no? És a dir, normalment pensem que si abaixem preus aconseguirem més clients. Doncs avui ens proposem per demostrar el contrari, que és que abaixar preus et fa perdre clients i que pujar preus te'n fa guanyar.
0: Ah, doncs mira, ens agradarà saber quina és la fórmula, és a dir...
1: Si tu veus un producte... És a dir, ara imaginem, no?, que tu ets un alienígena, que arribes a la Terra, no coneixes absolutament res, et vols comprar un cotxe, d'acord, però no saps res, ni parles amb ningú. Llavors et posen al davant, no direm marques, no?, però un cotxe molt barat, i al costat et posen un Ferrari.
0: Sí.
1: D'acord, ja posen els dos. Tu, més enllà de si tens diners o no tens diners, més enllà d'això, quin creus que serà millor cotxe?
0: Clar, diràs, home, el barat anirà bé, però home, el Ferrari se suposa que arribarà més lluny, clar, i aguantarà més i anirem més qualitat.
1: Que no té per què, però en realitat, sense saber res, el preu ens està indicant una cosa.
0: Mm-hmm.
1: Sense estar, el preu és un indicador de valor. Mm-hmm. I per tant, una persona que no en té ni idea, que no sap de cotxes i que no ha parlat amb ningú, quan veu un Ferrari al costat d'un cotxe molt barat, el que dirà és, home, el Ferrari sembla
0: segur,
1: millor.
0: Segur que serà millor.
1: Serà millor. Llavors, això és el primer que hem d'entendre, que és que un preu baix du a una sèrie de percepcions a la ment del teu client. Du a la percepció que ets un producte low cost, a lo millor. Du a una percepció de que la qualitat és pitjor que d'altres. Du a la percepció que és igual contractar-te tu que un altre, que això se'n diu ser una commodity. Una commodity és la llum o l'aigua. No? Quan tu contractes a casa, és igual la companyia que contractis. Perquè si tu pitges l'interruptor i s'encén, el llum és el mateix llum.
0: Mm-hmm.
1: És igual la companyia. El llum és exactament igual, s'encén igual. El mecanisme no falla. Això és una commodity. Per tant, si tu poses un preu baix, en certa manera estàs donant una sensació de commodity. De que el que tu fas ho trobarem a altres llocs. Si ho trobem a altres llocs, doncs el preu és important. I això és el que hem de trencar. Si nosaltres volem aconseguir més clients gràcies a pujar preus, hem de fer veure al client que el nostre producte té unes condicions diferents.
0: Ha de percebre que amb aquell augment de preu hi ha millor qualitat.
1: Exacte.
0: D'una manera millor gairebé...
1: Millor qualitat, millor valor, i per tant, moltes vegades jo recomano, per exemple, als que presten serveis, que en lloc de parlar de cost, parlin d'inversió, que si te vens un producte et facis la pregunta, aquesta característica que li estic dient, aquest extra de bateria, aquest extra del que sigui, de cable, aquest extra de... Això què significa? No? Sempre fes-te la pregunta. Això significa que estalviaré tal, que tindré més temps, que guanyaré més diners, que seré més feliç.
0: Aquí.
1: El missatge d'aquí. Quan compres una rentadora... Hi ha dos tipus de venedors, podríem dir. El que et diu que aquesta rentadora té un botó de mitja càrrega i el que et diu que aquesta rentadora t'estalviarà diners. És diferent. I és el mateix, perquè la característica és la mateixa. És, tinc un botó de mitja càrrega. El que passa que en un m'estan parlant d'una cosa que puc entendre o no, i jo com a empresari puc arriscar-me o no a que el meu client m'entengui, o puc dir una cosa que segur que m'entén, que és que la rentadora li estalviarà diners.
0: I al final el client ha d'entendre, perquè si no...
1: Ah, exacte, perquè si no, no vendràs. Per tant, si tu vols que el preu, que pujant el preu, aconsegueixis més clients, has de fer veure als teus clients que el teu servei o el teu producte afegeix en un valor que compensa aquell preu.
0: Exacte, que el fet de gastar-se més diners els compensarà segur.
1: Exacte, de moltes maneres, en qualitat, en servei postvenda, en relació, de mil maneres.
0: Uh-huh.
1: D'acord? Però sobretot és això, és expressar, sempre que venguis el teu producte, pensa en la frase següent, afegeix al final del producte una frase que digui el que significa que aconseguiràs tot això.
0: Sí, sí. Per tant, qualitat, i també suposa la qualitat, un augment de preus, que si
1: exacte.
0: No acabarem perdent qualitat i clients.
1: Ah, exacte.
0: Molt bé, doncs Oriol, moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a tu.

0: Doncs sí, parlem de cinema, parlem de sèries televisives. Jo, Maria Moros, bon dia.
1: Bon dia.
0: Comencem per anar al cinema. Em ve molt de gust aquesta. Més que res perquè estem tan ja immersos amb el papa, temes sí, eclesiàstics... Sí. Però no sé si m'agradarà, mira què et dic.
1: Sí.
0: Sí, m'agradarà?
1: A veure, jo crec
0: ben
1: que sí.
0: Feta,
1: a mi m'agrada, està molt ben feta, sí. I el protagonista, que és Alberto San Juan, jo crec que ho fa molt bé. És una pel·lícula que explica la història d'un capellà que es descobreix que va cometre abusos sexuals a menors quan era professor d'una escola. Estem parlant de la Luz.
2: Tocarme.
3: A menudo.
2: Un par de veces.
1: El que escoltam en aquest fragment és aquest capellà Manuel que s'està confessant davant del seu amic, un altre capellà, que és en Pedro Casablanc. I està explicant això i, en principi, el que ell dona per fet és que se li estan perdonant els pecats que havia fet. Tot i això, ha demanat una dispensa perquè vol deixar enrere la seva carrera com a capellà i viure una nova vida amb un noi al voltant d'uns 30 anys que ha conegut i amb qui vol apartar-se per poder, després d'aquesta època dedicada a l'Església, dedicar-se a fer la seva vida, diguem-ne que començar la vida per ella. I quan està veient que tot el procés de dispensa està anant com molt tard i que s'està endarrerint molt més del que hauria de ser un procés d'aquest tipus, se n'adona amb una conversa que té també amb un altre, amb l'arcabisbe, que dona vida al Miguel Reyán, que aquí tots estan darrerint a causa d'una denúncia que s'ha d'aclarir. La veritat és que la pel·lícula està molt ben feta, ja t'ho dic, jo crec que el guió i la direcció del Fernando Franco està molt bé, i les interpretacions, tant del Juan com del Casablanc, del Reyán, i també de la Maria Galeana, que per exemple és la mare del personatge d'Alberto San Juan, estan molt ben aconseguides. A mi m'agrada molt, i t'haig de dir que hi havia bastanta bones sensacions quan es va acabar la pel·lícula per part dels espectadors, en la sessió que jo vaig coincidir. Està molt bé, i evidentment la pel·li s'està coincidint amb el viatge del Papa Lleó XIV. Clar, i aquest ha estat un dels temes que s'ha tractat.
0: Molt
1: per tant,
0: bé.
1: Aquesta molt bona.
0: Doncs aquesta sí, i ara va Cruz.
1: A veure, l'altra, la sala estava plena,
0: sí?
1: Absolutament plena, és a dir, no hi cabia ni una sola persona més.
0: És que tinc
1: més.
0: La teoria que la gent torna al cinema, tu.
1: Però saps què em va sorprendre?
0: Què?
1: De fet, dues coses. Que hi havia molta gent jove, molt jove. Sí, el que passa que no paraven d'alçar-se i de sortir de la sala i tornar a entrar a la sala. No, això també em va sorprendre molt.
0: Perquè estan dispersos, van dispersos.
1: Clar, però en principi vaig pensar, per què van a veure aquesta pel·lícula?
0: Doncs
1: la van a veure perquè és un fenomen que ha nascut ja fa uns quants anys a internet i que agafa el títol o d'aquesta situació per posar el títol a la pel·lícula, que és Backrooms.
4: I found something. In the store.
5: Okay.
1: Què passa? Estem en una botiga de mobles absolutament fallida, que no té cap client, i aquí el personatge del Ciutadella Geofort està, és el responsable d'aquesta botiga, que hi ha un moment en què marxa la llum i ell veu com una ratlla de llum en una paret, la va tocar i entra en una mena de laberint infinit que no s'acaba absolutament mai, d'habitacions, habitacions, habitacions i habitacions. Absolutament sense massa cosa, o amb tot un seguit de mobles al mig absolutament abandonats i deixats sense cap mena d'ordre, i veu que no s'acaba mai. Va fent aquestes entrades i un dia decideix entrar-hi amb dues persones més que treballen amb ella a la botiga, però es barregen diferents situacions. Ell també està anant a teràpia perquè s'ha separat de manera, diguem-ne, una mica diguem-ne que poc educada amb la seva dona, i aleshores amb la terapeuta també està vivint. Què passa? Que és una pel·li molt poc pressupost, que ha guanyat molts calés fins ara i que per tant està fent història diguem-ne que Hollywood en el cinema, i que a més se li va donar per part de la productora 24 tot el poder amb un xaval d'uns 20 i escaig d'anys, que és el que va tenir la idea d'aquesta història. Val molt la pena, el que passa que és això, és a dir, prepara't per després ja fer tot un seguit d'immersió, diguem-ne que més real, que va tot aquest tema de les backrooms, però està molt bé.
0: Doncs això pel que fa al cinema.
1: Sí.
0: Si ens volem quedar a casa, sèries televisives, què ens recomanes?
1: A veure, s'ha
0: no
1: penjat
0: si
1: ja...
0: Que no sé si seria recomanar, perquè no sé si t'ha agradat a tu.
1: a veure, no, està molt ben feta, Ara ja s'ha penjat tots els 6 capítols, perquè anaven a capítol per setmana a l'HBO, però t'haig de dir que en algun moment em va incomodar, però és que és el que volia el director, el guionista i el protagonista d'aquesta sèrie, que es diu Halfman.
6: Hello. For those that don't know me, I'm Reuben Pallister, and I'm going to tell you about now Kennedy.
1: Està parlant el personatge del Richard Gadd, que el coneixíem del meu rent de peluix ara fa unes temporades. El que passa aquí és radicalment diferent.
0: Sí, gairebé no se'l coneix.
1: No, és a dir, zero, perquè ha anat al gimnàs, evidentment està molt més musculat, intenta sortir tantes vegades com pot, diguem-ne que sense samarreta perquè es vegi el seu cos, o diguem-ne que amb tota una mena de roba que deixen entreveure la seva personalitat. És un xaval... El que està molt bé d'aquesta sèrie és que els personatges que fan, o els actors que fan dels personatges a la seva època jove, estan molt bé, és a dir, són, jo et diria que molt bons descobriments, però els que els fan a l'època adulta, que són el Richard Gadd i el Jamie Bell, que són aquests dos germanastres, està molt bé també. A veure, bàsicament estem assistint a un casament entre el personatge del Jamie Bell, que és el Neil, amb la seva parella, amb el seu nòvio dels últims anys, i aquí apareix el seu germanastre. Val? Apareix amb la seva moto i una mirada absolutament inquietant. I el que anem veient en cada capítol és com estan tancats, es casen diguem-ne que al camp, i estan tancats en una mena de zona on hi havia els cavalls, on hi havia els animals, dins d'una granja. La porta està absolutament travada i anem veient com la policia hi va i està intentant forçar la porta perquè alguna cosa ha passat a dins. Això ho sabem al final de tota la sèrie, dels 6 capítols, però cada vegada anem veient això, és a dir, què és el que està passant i què és el que, com acabarà la sèrie, i després ens anem enrere per descobrir-ho. El que passa que el personatge del Richard Gadd és absolutament... odiós. Està molt ben feta, està molt ben interpretada, és a dir, hi ha una dependència absoluta entre els dos germanastres, entre el Jamie Bell, que té, diguem-ne, que una vida que li falten moltes coses, que ell creu que les podria agafar del seu germanastre, però que és un xaval d'aquests que, és a dir, entrarà a la presó, sortirà, farà qualsevol altra cosa i tornarà a entrar a la presó. És molt, molt bèstia. Sobretot aquesta dependència, aquesta mena d'amor que se senten l'un a l'altre, i també d'odi, però d'una dependència absoluta.
0: I m'has dit que...
1: Que què?
0: Que amb l'altra sèrie, que ara parlarem, en canvi...
1: Agafes aire i respires, sí, dius, home, sí. home, és una que està filming, que es diu Leonard and Hungry Paul.
7: Meet Leonard and Hungry Paul.
8: God, I have a feeling I need to open
1: a veure, the door. Així
0: ja sona molt més dolç.
1: És sí. Molt, sí. Aquí també tenim una relació entre dos amics. En Leonard, que viu amb la seva mare, no ha tingut gairebé mai nòvia, no ha tingut parella, i la seva vida canvia radicalment al moment en què es mor la seva mare. El seu amic de tota la vida, de la infantesa, és el Hungry Paul, a qui li agrada i disfruta molt del silenci. És a dir, podria estar aquí al teu davant mitja hora, perquè...
0: I no diria res.
1: Res, absolutament res.
0: Ja.
1: Però tu...
0: I això
1: també... No, també et sentiria bé. És a dir, clar, tu també estaries en silenci absolut.
0: Sí.
1: Veiem la relació entre tots dos. A veure, és una temporada molt curta, de 6 capítols només, que no arriben a la mitja hora i que, per tant, te la pots polir en una tarda sense cap mena de... o dues tardes sense cap mena de...
0: I acabaré relaxada i bé.
1: Acabaràs bé. Sí. Així com amb l'altre no acabes bé.
0: No, jo vull acabar aquí... bé amb un somriure. No?
1: Però l'altre, a veure, siguem conscients. L'altre també val la pena veure-la,
0: ja.
1: Per després anar-te cap aquí. Què s'està filmint? Aquests 6 capítols. Leonard and Hungry Paul. Amb molt bon rotllo, aquesta sí que...
0: Doncs mira, jo, què? De moment, és la que més punts té perquè sigui vista per mi.
1: Sí?
0: Sí.
1: Sigui vista per mi. Està molt
0: doncs,
1: bé, però escolta'm, doncs...
0: Déu-n'hi-do, quatre opcions.
1: Sí.
0: No es podrà queixar l'audiència perquè tenen un triar.
1: Hi ha una mica de tot, és a dir,
0: sí.
1: No, pels diferents,
0: sí, sí, sí,
1: pels
0: sí,
1: diferents
0: sí.
1: Gustos.
0: Està bé. Doncs, Maria...
1: La setmana que ve, més.
0: Exacte.
1: Que vagi bé.
0: Igualment.

0: Sergi Ramos.
1: Bon dia.
0: Bon dia. Escolta'm, clar, no me'n recordava. Estem parlant d'Eurovisió, però d'Eurovisió clàssica.
1: Eurovisió clàssica. No l'Eurovisió que... pels joves músics.
0: Aquest és el guanyador?
1: Sí, senyora. Et presento el guanyador d'Eurovisió pels joves músics 2026. Es diu Michal Stokel, és polonès, té 18 anys, va aconseguir la quarta victòria per Polònia gràcies a aquesta interpretació del tercer moviment del concert clàssic de Mikołaj Makusiak.
0: Bé, sí, sí,
1: sí, sí, tenia tant. Tot un jurat, el va donar guanyador i ara, doncs, a part de tenir un trofeu, serà membre de l'Orquestra Simfònica d'Armènia durant tota la temporada que ve.
0: Molt interessant, està molt bé.
1: Sí, però hi ha altres temes interessants que dels que jo te'n volia parlar.
0: Molt diferent, això.
1: Ho canviem completament, sí. Perquè Bangaranga no només ha donat la victòria a Bulgària per primera vegada a la seva història a l'Eurovisió, sinó que... Començo enumerant. Va ser la cançó més identificada a Shazam durant la final. A Apple Music va superar el guanyador de l'any passat amb un 20% durant la setmana del concurs. Va entrar al top 100 en 41 països, al top 10 en 23 i al número 1 en 12.
0: Caram.
1: Tots europeus. Spotify també va debutar directament al número 1 de les llistes d'11 mercats, al top 10 de 9 països, superava els 3 milions de reproducció el dia de la final i es va convertir en la 12a cançó més reproduïda de tot el món aquell dia. Ara en porta més de 33 milions i mig.
0: 33 milions i mig?
1: De reproduccions. I gairebé 20 a YouTube, superant també la cançó guanyadora de l'any passat, i només ha passat un mes del Festival d'Eurovisió.
0: Bangaranga, eh?
1: Bangaranga. És a dir que, en resum, és l'èxit més gran de la història d'una guanyadora d'Eurovisió des de Tatu.
0: Cara.
1: Que va ser l'última que sí que realment va traspassar totes les fronteres de la gent que parla de la bombolla eurovisiva. No?
0: Déu-n'hi-do.
1: Pensa que, a més, ha estat la número 1 al rànquing de difusió de les ràdios europees durant dues setmanes consecutives.
0: Ja, ja.
1: Però aquí no.
0: Aquí no. Estem maquineres avui. Si avui estava algú dormit, doncs ja s'ha despertat.
1: Que doncs han sorgit els seus remixes. Això també passa amb les cançons que ho peten, no?
0: Mm-hmm.
1: Jo, de fet, he trobat un tema tan curiós que sigui una cançó que ho està petant d'aquest nivell, però que aquí estigui tan desconeguda, que l'he volgut analitzar amb dos experts, com són l'Albert Buscarons, coordinador de RAC 105.
2: Jo crec que el més sorprenent no és tant que la cançó no estigui funcionant a Espanya, sinó que hi hagi una diferència tan gran respecte a altres mercats. Ara bé, no crec que sigui perquè musicalment no pugui funcionar aquí, perquè si està triomfant en molts països, probablement també té ingredients per connectar amb el públic espanyol.
1: L'altra és Maite García, especialista en promoció musical.
3: Espanya és probablement un dels països europeus més orientats cap al consum de música en castellà i llatina, i llavors molts èxits del centre i nord d'Europa tampoc acaben entrant. Sovint és simplement diferència de gustos i de mercats. Podria ser que no encaixés de manera natural, perquè si escoltem la cançó podem veure que és un tema que entra ràpid, que té elements tradicionalment que sí que podrien funcionar. Té una tornada molt enganxosa, la producció és moderna, és un pop electrònic actual, té un ritme ballable i fins i tot té un component folclòric que podria ser la diferència que donés una certa gràcia a la cançó. Però també hi ha unes característiques que la fan menys òbvia pel mercat espanyol, ja que estem parlant de que no és una cançó urbana, que no és una cançó llatina, i que actualment a Espanya ens marquen molt aquests sons.

0: Sí, sí, veig versions de tot tipus.
1: Sí,
0: no?
1: Aquesta mesa fa especialment gràcia perquè la fa Alika, que va ser la representant d'Estònia fa 2 anys al festival, una noia amb una veu portentosa i amb una cançó que es deia Bridges, que realment era de pell de gallina. I ara, doncs, n'ha fet una de Bangaranga en aquest poc de temps, que és interessant, no? Com pots veure, hi ha diversos matisos. La cançó té possibilitats per poder tenir èxit aquí, tot i no ser llatina, que és una mica el que més agrada a la gent. Però, clar, si hem de buscar una raó a aquesta gran diferència d'èxits i de coneixement de la cançó, doncs clarament en tenim una, que és que, òbviament, Televisió Espanyola no va emetre Eurovisió.
2: La televisió encara té un paper molt important a l'hora de presentar aquestes cançons al gran públic. Després poden créixer les xarxes, però primer cal que la gent les descobreixi.
3: I si parlem d'Eurovisió, doncs sabem que la final d'aquesta gala segueix reunint desenes de milions d'espectadors en directe, i això genera una exposició inicial que cap plataforma pot replicar fàcilment. Però la diferència és que avui en dia la televisió ja no determina tota la vida comercial d'una cançó. Igual fa 15 anys, si una cançó no sortia a la gala, probablement moriria allà. Però ara la televisió podríem dir que és com l'espurna inicial, i que després entren altres plataformes, altres xarxes, digue-li TikTok, Spotify, YouTube, Instagram, que fan créixer i fan viralitzar qualsevol tema.
1: Ara el que falta veure és si la cançó de Dara encara té alguna possibilitat al nostre país. I en això la Maite té molt a dir.
3: El futur de Bangaranga a Espanya doncs depèn més de TikTok que de Televisió Espanyola. I que si algun fragment es converteix en tendència, un ball, un meme, un àudio viral, doncs podria arribar a un públic que ni tan sols sabria que aquesta cançó va guanyar Eurovisió. I això ha passat amb moltes cançons que han tingut una segona vida gràcies a les xarxes. Un exemple pot ser a l'Snap de Rosalín, que es va fer viral a TikTok mesos després de passar pel festival.
0: A mi m'agrada molt aquesta.
1: I recordem-ho, que era la representant d'Armènia de l'any 2022 i va quedar 20a. Però bé, seguirem a l'expectativa. Mentrestant, també li he preguntat al Buscarons si això podria fer que la indústria musical apreti Televisió Espanyola per tornar al festival. I això és el que m'ha dit.
2: Jo ho veig difícil. La majoria d'artistes d'Eurovisió s'autoediten o treballen amb segells independents, així que no hi ha grans multinacionals amb interessos tan directes com per liderar aquesta pressió.
0: I això?
1: Doncs mira, és el que tenen ara els temes que triomfen, que també generen versions fetes amb intel·ligència artificial. Aquesta és en castellà. La veritat és que cola molt. I mira, així de pas l'entenem.
0: Doncs vinga, acabem amb això. Gràcies, Jordi. Que vagi molt bé.
1: Adéu, bon dia.

0: Què tal, com esteu? Benvinguts al Via Lliure en aquest matí de dissabte, dia 13 de juny del 2026. Va, que ja fa pràcticament una hora que ha sortit el sol a l'horitzó de Cadaqués, d'un dia que no s'ha de pondre fins a 2:15 de la nit al canal, altra punta de Catalunya. De seguida, la previsió del temps amb el Nil Ferrés, amb un cap de setmana que arrenca amb ambient estiuenc, amb unes temperatures amb tendència a pujar els pròxims dies. Ara mateix tenim temperatures al voltant de 17 o 19 graus a la costa i entre 13 i 15 a l'interior. Cap al migdia, termòmetres que es poden enfilar fins als 35-36 graus a ponent. Va, que de seguida us portem al dia de tota la informació d'un cap de setmana marcada per la informació esportiva, entre altres coses, per el primer gran cap de setmana del Mundial. Ha arrencat aquesta matinada als Estats Units amb el primer partit de la selecció nord-americana des de Los Angeles, un Mundial, una celebració de Mundial que, evidentment, està marcada, entre altres coses, per qüestió política. No deixa de ser fora de qualsevol norma que el país anfitrió, el país que organitza el Mundial, estigui en guerra oberta amb un dels participants, en aquest cas l'Iran. Precisament dels Estats Units i de l'Iran, aquesta matinada, novetats amb la possibilitat d'un possible acord d'alto el foc. Haurem de veure fins on arriba, però en tot cas, en les pròximes hores s'hauria de caminar, segons el Pakistan, cap a la possibilitat de la signatura d'un acord. En parlarem, evidentment, d'aquesta qüestió, com parlarem també, de seguida us en donarem els detalls, de les últimes informacions del cas Andic i també de la política espanyola, amb José Luis Rodríguez Zapatero, de nou en el centre de la diana. Avui, que evidentment, com cada dissabte, tindrem la tertúlia de patates de seguida, els execrables, els pantalleros i moltes coses més des d'ara mateix i fins a les dues en punt del migdia. Vinga, va, que passen 2 minuts de les 7, això és el Via Lliure de RAC1, sou al territori del cap de setmana.
1: Via Lliure, cada cap de setmana, el programa més escoltat de Catalunya.

0: I a aquesta hora del matí, temps d'actualitzar tota la informació del dia al costat dels serveis informatius, dels esports i del temps. Bernat González, Aurora Rodríguez, Mariona Martínez, Bernat Balboa, Nil Ferrés, bon dia.
1: Bon dia.
0: Aquesta matinada Donald Trump ha anunciat que l'exèrcit dels Estats Units ha matat el Niño Guerrero, és el líder del tren d'Aragua, l'organització criminal aparentment més poderosa de Venezuela, que també operava a Catalunya. El president nord-americà ho ha publicat a la seva xarxa social, Truth Social, i ho ha acompanyat d'un vídeo en què s'hi pot veure una petita construcció envoltada de vegetació que salta pels aires després de l'impacte d'un míssil.
2: Fa poca estona, Venezuela també ha confirmat l'operació conjunta amb els Estats Units. En un comunicat asseguren que han desarticulat diverses estructures dedicades al crim organitzat i al tràfic d'or. L'assassinat del Niño Guerrero posa punt final a una de les operacions més importants de les autoritats nord-americanes contra el terrorisme. Els Estats Units oferien una recompensa de fins a 5 milions de dòlars per informació que pogués servir per trobar l'amagatall del Guerrero. Segons les autoritats, l'organització s'havia estès a escala internacional amb 8 detinguts a Catalunya el novembre de l'any passat.
0: Mentrestant, els Estats Units i l'Iran asseguren que ara sí, l'acord de pau és més a prop que mai. Els dos països s'haurien posat d'acord per ampliar definitivament l'alto el foc i podrien signar l'acord aquest cap de setmana mateix.
3: Estats Units i l'Iran es donarien 60 dies per negociar tot allò que no han aconseguit resoldre, com el futur del programa nuclear iranià i la reobertura de l'estret d'Hormuz. El ministre d'Exteriors iranià, Abbas Araghchi, confirmava ahir en una televisió iraniana la proximitat de l'acord i com es desenvoluparà.
4: Aquestes negociacions ens portaran al final de la guerra i està previst que sigui en dues etapes. La primera és un memoràndum d'entesa. La segona és una etapa més difícil per la que s'han previst 60 dies de negociacions. En aquesta es discutirà la qüestió nuclear i l'aixecament de sancions a l'Iran.
3: El memoràndum d'entesa sí que inclourà la fi dels atacs a tots els fronts, inclòs el Líban. De moment, però, aquesta matinada els atacs han continuat i l'exèrcit nord-americà ha destruït diversos drons iranians que sobrevolaven l'estret d'Hormuz.
0: Més coses. Retorn accidentat amb dificultats del papa a Roma. Aquesta nit, Lleó XIV ha acabat dormint al Vaticà, però més tard del previst, després del seu viatge a l'estat espanyol, per un problema tècnic a l'avió del pontífex que havia de sortir de Tenerife.
5: Les habla el comandante. Lamento informarles que ha aparecido una incidencia en uno de los sistemas.
0: Aquest era el moment en què el comandant de l'avió comunicava al passatge que hi havia un problema. Finalment, la Casa Reial Espanyola, en veure que no se solucionava el problema amb l'avió, li va cedir el seu avió oficial, el Falcon, per tornar a casa. L'incident, que evidentment va capgirar tot el protocol d'aquestes ocasions, i es va veure el rei Felip i el papa baixar de l'avió, caminar per la pista a peu per l'aeroport de Tenerife. El retorn accidentat va ser el final del viatge d'una setmana de Lleó XIV a l'estat espanyol.
6: 7 dies per Catalunya, Madrid i les Canàries, en què el papa ha tingut una mica de tot, banys de massa, discursos polítics i missatges socials. En especial, en aquests últims dies a les Canàries, el pontífex ha tocat el crostó als governs denunciant la crisi migratòria i apujava el to contra les màfies que trafiquen en persones.
7: A quienes organizan rutas de muerte, trafican con personas, retienen documentos, explotan trabajadores, amenazan mujeres, engañan familias y convierten el sufrimiento ajeno en negocio. ¡Deténganse! Conviértanse.
6: I també demanava als ciutadans que ajudin els migrants a integrar-se.
0: Mentrestant, als Estats Units, la sortida a borsa de SpaceX, l'empresa espacial d'Elon Musk, deixa xifres estratosfèriques. Ha estat, de fet, la millor sortida a borsa de la història i ha convertit Elon Musk en el primer bilionari de tots els temps, és a dir, amb un capital de més d'un milió de milions d'euros. Tot plegat, a pesar que, tot i que l'empresa es dedica a la fabricació de coets, a eines d'intel·ligència artificial i satèl·lits, és una empresa que, no hem d'oblidar, que perd diners. Més enllà d'aquesta qüestió sobre l'amnistia, ahir es va conèixer una data important. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea farà pública la sentència sobre la llei d'amnistia d'aquí a un mes mal comptat, el dijous 16 de juliol. La sentència arribarà un any després que se celebrés la vista i després que l'advocat general del TJUE, del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, avalés bona part de la llei. Si la gran sala li fa cas també, podria costar el retorn a Catalunya de Carles Puigdemont 9 anys després.
3: L'opinió de l'advocat general no és vinculant, però acostuma a marcar precedent a la sentència. El novembre va dir que no hi veia cap incompatibilitat amb el dret comunitari ni que el referèndum de l'1 d'octubre afectés els interessos financers de la Unió. I l'Audiència Nacional va dir que amnistiar el terrorisme és compatible amb la directiva europea. D'aquesta causa n'estan pendents 12 membres dels CDRs. La cita pot marcar el futur de Puigdemont, però també el de la legislatura espanyola. L'amnistia era un dels compromisos del PSOE a canvi de la investidura de Pedro Sánchez ara fa 3 anys.
0: I encara en plena judicial, José Luis Rodríguez Zapatero s'enfronta a una nova investigació ara per frau fiscal i contraband. El jutge, que hi ha l'acusa de tràfic d'influències, demana d'aclarir d'on surten les joies que li van requejar al seu despatx.
6: L'argument del magistrat és que el valor que tenen és molt elevat, més d'1.300.000 euros. Per això li demana que porti documentació de tot el material que li van trobar. Zapatero sempre ha defensat que són herències o regals. El jutge diu que no hi ha traçabilitat fiscal sobre la seva adquisició i, per tant, intueix que la troballa de les joies amaga frau fiscal.
0: Després d'aquesta taxació, fins i tot la premsa més pròxima als socialistes apunta a la més que probable culpabilitat de Zapatero, Víctor Vives.
1: Segons el director adjunt del periòdico, Ferran Boiza, el PSOE i el govern espanyol s'estén la sensació que Zapatero no va deixar-se enlluernar només pel règim xavista, sinó per la brillantor de les joies. Un mur de desconfiança s'aixeca ara al voltant de l'expresident, inclús entre els seus amics. El País, Berna González escriu, molts esperem explicacions, però comencem a tenir certeses, com ara que la dimensió d'un referent moral és directament proporcional a la decepció que ens provoca el seu revers. Isabel García, pagant a La Vanguardia, diu que les imatges de collarets tenen poc de regal de cortesia i molt de condemna política. Les joies de Zapatero alimenten les brases d'un PSOE cada cop més a prop de l'infern. Per l'ABC, aquest tresor és un salt qualitatiu en la definició del personatge. Ja s'intuïa que res no era gratuït en les seves gestions en països com Venezuela i la Xina. El Mundo interpel·la Pedro Sánchez, subratlla, no és admissible que mantingui la confiança en Zapatero, però a la contra de la raó, Paco Maruenda assegura que Sánchez dona el cas per amortitzat. L'únic que li preocupa és la mesura en què l'afectarà electoralment i, sigui com sigui, resistirà.
0: 7 i 9 minuts, més coses. Continua embolicant-se el cas Andic. En les últimes hores s'han publicat alguns dels missatges de WhatsApp que Jonathan Andic, el fill del fundador de Mango, li hauria enviat al seu pare mesos abans que morís durant l'excursió a Montserrat. La fiscalia considera que aquests missatges precisament són un indici clau per mantenir la seva imputació.
3: La defensa assegurava que a partir del 2024 la relació entre tots dos havia millorat, però la fiscal ho rebat amb aquestes converses. En concret, subratlla la frase: no m'estranya que pensessis que era capaç de matar-te, enviada 5 mesos abans de la caiguda mortal de l'empresària Montserrat. Per això, la fiscalia demana que li mantinguin totes les mesures cautelars, la retirada del passaport, la prohibició de sortir del país i l'obligació de presentar-se cada setmana al jutjat.
0: I encara en plana de successos, els Mossos d'Esquadra intensifiquen la vigilància a Barcelona després dels últims tirotejos a la ciutat. Ahir van dur a terme un ampli dispositiu policial amb centenars de Mossos i Guàrdia Urbana en els punts més sensibles de la capital.
6: El dispositiu va acabar amb 13 detinguts i més de 250 identificats. Es van fer controls a Sant Zona Franca, Nou Barri, Sant Andreu i en punts de la zona alta com el carrer Balmes, on fa 3 dies van matar un home d'un tret al cap. De fet, es van fer escorcolls per confiscar armes de foc, però no se'n va trobar cap. L'objectiu és saturar de presència policial aquests punts calents i actuar en les zones on es detecten més problemes.
0: I abans de passar la informació esportiva, aquesta nit Vic ha acollit la primera jornada del Cabró Rock, que és l'edició més multitudinària, i han assistit 30.000 persones amb totes les entrades venudes, i el gran moment de la nit ha estat l'actuació d'Oques Grasses. Ha estat l'últim concert de la banda a Osona, a la seva comarca, abans del comiat que faran a principis d'octubre a l'Estadi Olímpic de Barcelona. Una primera jornada del Cabró Rock, on també hi ha actuat Maria Jaume, Teràpia de Xoc i Els Tiets, que han anunciat un nou disc de cara al 2027. En plan esportiva, Luis de la Fuente confirma que Lamine Yamal tindrà minuts en el debut d'Espanya al Mundial, que serà dilluns, contra Cap Verd, el blaugrana, que recordem, no juga des del dia 22 d'abril, quan es va lesionar muscularment en un partit contra el Celta a l'Spotify Camp Nou.
8: El seleccionador espanyol ho va explicar ahir en una entrevista al Tu Diràs. A més, De La Fuente va elogiar l'actitud del blaugrana, a qui va qualificar de pesat, en el bon sentit de la paraula, per les ganes que té de jugar. Pel que fa a la segona jornada del Mundial, les altres dues anfitriones que quedaven per debutar ja ho han fet. El Canadà va empatar 1 davant Bòsnia i els Estats Units han vençut per 4-1 aquesta matinada al Paraguai. A les 9 de la nit hi tornem amb el partit Qatar-Suïssa i a la mitjanit Brasil-Marroc. Per cert, també en clau mundial, el jugador del Villarreal, Thomas Partey, es perdrà el primer partit de Ghana contra Panamà després que li hagin denegat l'accés al Canadà per estar acusat de 7 càrrecs de violació i un d'agressió sexual. Mentrestant, a casa nostra, el Barça va presentar una demanda de conciliació contra Florentino Pérez per les seves declaracions a la roda de premsa del passat 12 de maig i també en una entrevista posterior. Aquell dia, el president blanc va tornar a atacar el club blaugrana arran del cas Negreira. I avui, a les 9 de la nit, el Sabadell disputa l'anada de la final del play-off per accedir a segona. Abans, a les 4, arrencarà la qualificació del Gran Premi de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1 i a les 6, el Barça d'handbol s'enfronta a l'Alborg en el primer partit de la final 4 teatre de Colònia. Tot plegat es podrà seguir en directe al Superesports.
0: 2:30 i un quart de vuit, i pel que fa al temps, Nil Ferrés, què és el que ens espera aquest cap de setmana?
9: Doncs comencem el cap de setmana amb un ambient agradable, unes temperatures mínimes que avui estan entre 2 i 5 graus més altes que ahir, i això farà que al migdia les temperatures màximes doncs es moguin al voltant dels 30-31 graus a la costa i a l'interior, i que puguin fregar o fins i tot superar aquests 35 o 36 graus a Ponent. Tot plegat en un dissabte on dominarà el sol amb el permís d'algunes bandes de núvols prims, i a més avui no esperem precipitacions. Per tant, serà un bon dia per fer activitats a l'aire lliure. De cara als propers dies, els termòmetres seguiran enfilant-se i podrem tornar a tenir alguns ruixats o tempestes de terra.
0: 2:15.
10: Uf, em pesen tant les cames i em veig varius.
11: Compte, això és la teva circulació avisant-te que alguna cosa no va bé.
10: Tu creus? Jo pensava que era normal.
11: No pas, actua ja amb els primers símptomes abans de que vagi a més. Fes el pas amb Daflon, tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu en adults, Laboratoris Servier. Llegiu les instruccions d'aquest medicament i consulteu el farmacèutic.
12: Plutó!
13: Para d'esperar que trobem un altre planeta. Instal·lem i financem, i fins i tot paguem l'instal·lació fotovoltaica de la teva comunitat, unifamiliar o empresa. Suma't a l'autoconsum. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
14: Benvinguda al Club de les Indomables. Un grup de dones disposades a desafiar el seu destí. El Club de les Indomables, de Catherine Stockett. No voldràs que s'acabi la novel·la d'aquest estiu.
15: Torna l'estiu, tornen els plans, les ganes de viatjar, i també tornen els 10 dies Kia del 4 al 15 de juny. Aconsegueix el teu Kia des de 14.800 euros finançant amb Banco CTLM. És el teu moment. Consulta les condicions a kia.com. Visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona. Kia, socio oficial de la FIFA.
16: Aquest estiu, connecta't a l'aventura. Connecta't al mar. Connecta't al LOL, al WOW i a unes colònies sense parar de riure. Deixa la pantalla al calaix i connecta't a l'estiu amb Rosa dels Vents.
17: Diuen que l'estiu comença quan trobes el lloc adequat. A Lleida tot és a tocar. L'escenari, la música, la gent, tu. I aquest any, el Magnífic Fest celebra el seu 5è aniversari.
18: Joan Dausà, Lori Meyers, Love of Lesbian i molts més hi posen la música. Últims 200 abonaments a la venda a magnificfest.com.
17: Tot Lleida, molt més a prop de tu.
18: Això no és només un festival, és una vida magnífica.
19: Bon dia. El número premiat al sorteig del cuponazo celebrat ahir va ser el
20: 63.985. 63985.
19: Sèrie
20: 115.
19: Pots consultar la resta dels números premiats al teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui tens una nova oportunitat amb el sueldazo cap de setmana. 11. Ben jugat.
21: RAC 1. 4 anys després, ha arribat el moment. Let's play
22: football. La rematada, Messi! Gol!
21: Des de l'11 de juny fins al 19 de juliol, 48 seleccions, més partits que mai.
23: Contra França, centrada, gol!
21: Totes les estrelles de l'univers futbolístic reunides en una cita única.
24: És dins l'àrea, Havertz, el xut, gol!
21: I RAC 1 t'ho explicarà tot. Aquest estiu viu tota l'emoció del Mundial a RAC1 i a RAC+1. Un partit en directe cada dia, sigui a l'hora que sigui.
25: Final! Història de la Copa del Món!
21: Tota la informació des dels Estats Units, Mèxic i Canadà amb l'enviat especial Damià López. L'anàlisi de tot el que passi al Tu Diràs i barra lliure de futbol al cap de setmana al Superesports. Aquest estiu el Mundial de Futbol es juga a RAC1. Tots som un milió. Dia lliure amb Xavi Bundó. Tots Sants.
0: Judit Vila, bon dia.
26: Bon dia.
0: Ja sabeu que els dissabtes i diumenges fem Tots Sants al Via Lliure i, per tant, felicitem el sant del dia i també felicitem a persones que tenen noms singulars, curiosos, però que poden estar en ascens i que no formen part del santoral. Avui és dissabte, dia 13 de juny. A qui toca felicitar?
26: Avui és Sant Antoni de Pàdua.
0: Home.
26: Se l'anomena així, de Pàdua, perquè és el lloc on va morir Talia, com avui, de l'any 1231, amb tan sols 35 anys. A Portugal, en canvi, se'l coneix com a Sant Antoni de Lisboa, que és on va néixer.
0: Home, vaig sentir aquesta setmana que Toni Clapés deia que el seu sant el celebra per Sant Antoni de Pàdua.
26: Doncs
0: per tant,
26: avui,
0: des d'aquí, felicitats al Clapés.
26: El felicitem i tant.
0: Però quants Antonis hi ha a Catalunya? Perquè era un nom dels més convencionals, dels més habituals. No sé en quina situació està ara.
26: La cosa més curiosa és que existeixen homes que es diuen Antoni de Pàdua.
0: A sencer.
26: O sigui, sí, amb la forma aquesta completa, són minoria, això sí, n'hi ha 29, pràcticament tot, però tots nascuts entre els 50 i finals dels 70, són unes miques més els Antonio de Pàdua, que també n'hi ha en la forma en castellà, n'hi ha una seixantena d'Antonis, que era el que em preguntaves, n'hi ha 9.500, que estan molt lluny dels Antonios en la forma en castellà, que són 83.000 encara.
0: A Catalunya, 83.000 Antonios sí. i 9.000 Antonis.
26: Sí,
0: bé,
26: sí, sí.
0: En tot cas, continuen sent una autèntica legió. Doncs felicitats als Antonis, i si algun Antoni de Pàdua concretament ens escolta, doncs felicitats també. Va, hi ha algun nom que vulguem felicitar avui que no sigui el Santoral?
26: Com que avui a la mitjanit debuta la selecció del Brasil contra el Marroc, m'agradaria que ens fixem en el nom d'un jugador brasiler ex-blaugrana, com és Neymar.
0: Home.
26: Que torna precisament a estar convocat a la selecció als seus 34 anys. Neymar té el seu origen en el portuguès, ve de Ney, que es considera un sobrenom al Brasil i que vol dir vingut del mar.
0: Vingut del mar.
26: Sí.
0: Escolta, no sé si per l'època de que Neymar va jugar al Barça, potser
26: sí.
0: hi ha un grup de gent que de cop van aparèixer. Si són Neymars d'aquella època, deuen ser molt joves, això sí.
26: Sí, sí, n'hi ha molt pocs, però són 19. El
0: 19
26: més curiós,
0: catalans que es diuen Neymar, eh?
26: Sí, el més curiós és que n'hi ha 16 que van néixer entre 2010 i 2019,
0: Oita.
26: Que té tot el sentit si tenim en compte que el brasiler va jugar al Barça entre el 2013 i el 2017.
0: No va fer la fortuna de Leo, que es va imposar,
26: no,
0: però déu-n'hi-do. Va, doncs encara que no sigui el Santoral, felicitats a aquests 19 Neymars que tenim a Catalunya i, evidentment, als Antonis, Antonios i Tonis, que avui és el seu dia. Gràcies, Judit.
26: Fins ara.
0: Vinga, hora de recórrer Catalunya a través de les llegendes que s'expliquen dels pobles i de les ciutats, al costat del Víctor Vives. Què tal, Vives? Bon dia.
1: Bon dia, Bundó.
0: Avui anem fins on?
1: A proposta d'un oient, en Joan Castells, anirem a Mollet del Vallès amb la llegenda de la Pedra Salvadora.
0: Doncs dedicatòria a aquest oient que ens ho va proposar des de Mollet del Vallès. No és la primera pedra protagonista d'una llegenda, que és veritat, és sovint això, però aquesta de Mollet del Vallès té una propietat, dius, salvadora.
1: Mira, de fet, se n'expliquen diverses històries, però la més elaborada, la més llarga, parla d'una noia que necessitava travessar el Llobregat un dia que baixava una riuada, i ho necessitava tan imperiosament que va demanar ajuda al diable, fins i tot sabent que hauria de pagar amb la seva ànima. El diable, doncs, va posar fil a l'agulla, anava a extreure les pedres al turó de Cellex, això és entre Òrrius i Vilanova del Vallès, i les transportava cap al riu. Però quan ja tenia la feina molt avançada, la noia devia creure que no havia estat tan bona idea allò de jugar-s'hi a l'ànima, així que va arrencar a córrer cap a la masia més propera, va entrar al galliner, va engrapar un pollastre, i l'animal esbarat va posar-se a cantar. Aviam, com hem vist en altres llegendes, els dimonis surten de nit perquè amb la llum del sol o bé es moren o bé es converteixen en pedra, així que aquest, en sentir el quiquiriquic del pollastre, va creure que arribava l'alba i es va fer fonadís.
0: Ah.
1: L'únic que em va quedar va ser una roca, que com a record d'aquella derrota va passar a rebre el nom de Pedra Salvadora.
0: Doncs aquesta és la pedra, el mèrit se'l va quedar la pedra quan el veritable Salvador va ser en realitat el
1: Clar.
0: Pollastre, que seria l'animal que hauria de ser el símbol.
1: El pollastre Salvador.
0: El pollastre Salvador de Mollet. Però en tot cas, la famosa és la roca i suposo que deu poder-se veure a Mollet del Vallès.
1: Doncs mira, aquesta sí que no.
0: Ah, no?
1: No, originalment era part d'un dolmen que al segle XIX es trobava desmuntat en unes vinyes de la zona rural de Gallecs, però durant la construcció de la P7, l'any 75, van destruir la pedra, així que actualment ja no queda res de res.
0: Doncs només queda aquesta llegenda que han explicat per suggeriment d'un oient, en Joan Castells. Si, com ell, sabeu de llegendes que s'expliquen als vostres pobles, a les ciutats, als barris fins i tot, ens les podeu fer arribar a través del correu electrònic del programa via lliure@racu.net.

0: Cançó mítica que tu ens ubicaràs de qui és i de quina època, però avui fa 40 anys de què?
1: Doncs de la mort a Nova York de Benny Goodman, als 77 anys, director d'orquestra i clarinetista, és un dels màxims exponents d'aquest gènere. Se'l coneixia com el rei del swing perquè va aconseguir popularitzar aquest gènere als Estats Units durant els anys 30. Goodman va dirigir una de les big bands més populars de l'època. De fet, també va ser pioner a l'hora d'integrar músics negres a les orquestres. Gràcies a ell es van fer molt conegudes cançons com aquesta que sentim, 555 with a swing. A més, Woody Allen també va utilitzar alguns dels seus enregistraments a pel·lícules com Misteriós assassinat a Manhattan o Hannah i les seves germanes.

0: RAC1.
1: Hi ha llocs que es visiten i llocs que es viuen. Sent l'energia del Mediterrani. Respira muntanya. Banya't en platges transparents. Inspira. Fes que passi. Viu l'Hospitalet de l'Infant i la Vall de Llors. L'Hospitalet de l'Infant i la Vall de Llors, on el mar es fa muntanya. Més informació a www.hospitalet-valldellors.cat.
2: Barna Crèdit, el teu aliat financer per impulsar el creixement del teu negoci. T'oferim crèdits i préstecs hipotecaris amb garanties immobiliàries. Amb una gestió àgil i clara, solucions adaptades a cada empresa i acompanyament proper. Barna Crèdit, la teva banca alternativa al centre de Barcelona. Demana informació al 93 487 1324 o entra a barnacredit.com.
3: Que comenci la festa. Gaudeixi com mai entrant en el món de Canals i Moner, amb uns caves i vins que enamoren i desperten els sentits. Excursions enoturístiques inoblidables, amb visita a les caves i diferents menús segons l'època de l'any. Brindem junts. Canals i Moner. Més conseller.
4: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar, t'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson, líder de vendes en la seva categoria durant 5 anys consecutius. Puja les teves decisions.
5: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
0: RAC 1.
6: Si t'agraden els esports, aquest cap de setmana no t'allunyis de la ràdio.
7: Benvinguts al Superesports.
6: El dissabte i el diumenge, festival de cites esportives i totes a RAC 1. L'inici del Mundial de Futbol.
8: És dins l'àrea. Aixeca!
6: Les semifinals de la Lliga ACB de bàsquet.
9: Poderós sol capturant el remot del trip.
6: La Fórmula 1 a Catalunya.
9: Veu la bandera de quadres. Això s'ha acabat. Quin espectacle de cursa.
6: La Final Four de la Champions d'handbol.
10: Christensen a l'extrem. Mare meva, quina aturada!
6: La promoció d'ascens del Sabadell i molt més. Esport en directe. Més de 9 hores el dissabte i més de 10 el diumenge. Aquest cap de setmana, Esports i
0: RAC 1. Tots som un milió.
11: Notícies, jocs i noves funcionalitats Premium.
0: El que vulguis, quan vulguis, a l'aplicació de RAC 1. RAC 1.
6: La nit de dissabte a diumenge, el Mundial de Futbol es juga a RAC 1.
12: Let's play football.
6: A la mitjanit, just al punt de les 12, Brasil-Marroc. Estrena exigent per la Canarinha davant la revelació de l'últim Mundial.
13: Centrada, gol!
6: Viviu el partit en directe amb Jaume Molló, Miquel Agut i els comentaris d'Albert Blaia i David Brock. La nit de dissabte a diumenge a les 12, després del Tu diràs, Brasil-Marroc. El Mundial de Futbol es juga a
0: RAC 1. Tots som un milió. Dia lliure amb Xavi Bundó.
14: Xocolata Geelong patrocina aquesta secció.

0: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
1: Peugeot.
2: En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs tenir un cotxe familiar és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a Facilitea a cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
3: Després de veure la Sagrada Família i una mica de xocolata Jolong per gaudir-ho. Hi ha gent que va veure la cerimònia de... Perquè són dues cerimònies seguides. El dijous... La de... Va ser dijous? O dimecres?
4: No, va ser dimecres.
3: La de la Sagrada Família.
4: Dimecres
3: la de la Sagrada Família. Divendres la del Mundial.
4: Correcte.
3: I vinga. I no, dijous va ser. Veus? De dimecres dijous. Per comparar, per veure.
5: El Mundial va ser dijous.
3: Dijous, sí, per això, sí, per això.
6: I avui
3: va ser dimecres i va ser dijous. I vinga, i anar fent cerimònies d'aquestes. La fura dels baus. Que si quiero que si tengo. Doncs bé, i afegiu el lot de xocolata Jolong amb xocolata artesana amb ametlla, xocolata amb cacau al 70%, xocolata farcida de trufa al rom, xocolata a la pedra, xocolata a la tassa i moltes més. Què heu de fer? Doncs senzill, només fer retuit al...
6: Truqueu al Bundó i li dieu...
3: missatge. Retuit el missatge que acabem de publicar a X, a la xarxa social de Twitter, i us el podeu endur a casa un de vosaltres. Només es pot fer retuit fins les 8 en punt del matí, perquè això, ja ho sabeu, xocolata Jolong...
7: Jolong! Jolong!
4: Per cert, suggeriment...
3: Responent a la pregunta, Jordi, que m'has fet, sí, vam quedar... O sigui, jo vaig fer la pregunta davant dels oients si preferien, i va ser majoritàriament sí, les respostes, que fos sorpresa. Bueno, però sorpresa pot ser al principi, al final, al mig, vull dir, en qualsevol moment de la tertúlia patata.
4: La setmana que ve no serà l'inici.
3: O sí? Aquesta és la sorpresa.
4: Clar, però si cada setmana la sorpresa...
8: Quina acollida va tenir?
3: Molt bona. Sí? Va agradar que fos allà al mig. I ara potser ho farem al final, just abans de les cançons, o al final del final.
4: Per cert, algo que no serà sorpresa, jo crec que la Mona... estrella de l'any que ve, Setmana
3: Santa. Falta molt, encara.
4: Serà la Sagrada Família.
3: Però sí.
8: Bueno, ja és...
4: Sí, sí. Sí. No, home, amb llums i...
3: Bueno, va.
4: Bueno, escolta, no...
9: O el fanalet aquest.
4: Clar, el fanalet.
3: Hi ha gent que encara el té...
8: Ja.
3: Hi ha gent que encara té gent fent pampallugues al fanalet. Bueno, va.
4: La Sagrada Família, l'ego...
3: Sí, és així. Va, anem amb el que li ha sorprès aquesta setmana. Sortim del jardí a Joan Lluís García.
8: Que últimament he detectat un comportament social que jo, extrañament, no comparteixo, no sóc massa jo de fer aquestes coses, però no sé si vosaltres com ho veieu. Què és? Tu quedes per fer un pla amb amics, no?, o amb companys de feina, fora d'hores, és a dir, anar a sopar, anar al teatre, anar a un concert. Hi ha un tipus de persona que sempre surt i diu, envia la pregunta via WhatsApp. Escolta, quedem abans per fer les birres? Qui queda abans per fer les birres?
4: Sí, això
3: ui.
4: És tot,
8: I penso, hòstia, no sé, a veure, si hem quedat per fer birres, no?, quin sentit té fer... unes birres prèvies, a les birres que tu ja has quedat per fer.
9: Protobirres.
3: Hi ha gent que té molta pressa.
8: Molta pressa per no ser a casa, jo crec que també és. És a dir, gent que és uns grans buscaplans de sortir de casa o sortir de la feina, perquè si hem quedat per anar al teatre, per anar a un concert, hem quedat per anar a un concert, i després si a casa ens ho passem bé, allargarem. Però aquest pròleg, jo no l'acabo.
3: Imagina't que no va bé la part prèvia, i llavors el plat principal que havies quedat per allò, què?
8: Queda en res. O també aquesta gent...
3: Però jo em pensava que tu eres d'aquests,
8: No, jo, però si m'arribo tard.
3: Ja sé, és veritat, si m'arribo tard.
4: Segons Oscar Nin, sí.
8: Mossèn
3: Nin, vaja. Sí,
8: posa
3: més paper en vaja. La mitjana d'arribada de tard.
5: Es crea un grup de WhatsApp alternatiu, anomenat Preqüela, o no?
8: Ah, pot ser, com que mai hi vaig... desconec si existeix aquest grup de WhatsApp. Però em fascina, perquè a més, clar, aquesta gent vol dir que està fent birres abans. Ja porten una horeta bé de birres al cos. Aquesta gent...
5: I després a la quedada fan bromes internes de la primera.
8: Exacte.
9: Però és una mica perillós, perquè si tu llances la pregunta oberta, potser et respon gent que no et ve de gust, amb qui no et ve de gust fer la birra prèvia de la birra.
8: Sí. Ah? No, molt d'acord.
9: Llavors et trobes allà amb un petit compromís. I de què parles amb aquell amic que no és tan amic? Que això també passa dins dels grups, eh?
4: Jo crec que són tots aspirants a sortir a un anunci de cervesa d'estiu. I doncs van fent pràctiques, van fent càsting, van provant a veure com els va millor.
8: No et dic que no.
4: Però... O que creuen que amb el temps que tindran no podran fotre's prous birres i necessiten una mica abans.
3: Sí, però diguem-ne que en el debat del tall principal, que seria cada

0: per fer alguna cosa. Sí. Tu ets partidari del post.
1: Sempre.
0: Sempre, més
1: jo
0: que del pre.
1: Jo de llargar. Si la cosa va bé, llarguem. Però el pròleg no el veig. Però, perquè a més és com... Que...
0: El prepartit no.
1: El prepartit no el veig. Jo però les prèvies em costen. Però, a més, he rebut missatges de... Bueno, fem la birra prèvia, no? Quedem abans. Bueno, no sé, anem a un concert.
0: Fem l'escalfament.
1: Si anem a un concert, anem a un concert.
0: Potser ens trobarem al concert.
1: No anem. Saps? És com una obligatorietat ja social... que em fa una miqueta de mandra, sincerament, perquè després...
0: Els preliminars.
1: Bé, perquè allargues, comences a veure abans i la cosa se't pot anar de mà.
0: Sí, sí.
2: A mi em fa ràbia la gent que escriu un missatge per reconfirmar que s'ha quedat.
1: Ah, també.
2: Perquè llavors és un gran aixecador de plans, perquè després la gent no pot quedar i llavors hem de cancel·lar al final. Hi ha gent que és experta en reconfirmem, però hem quedat avui finalment. Home, sí, hem quedat. Mm. És que no us fa ràbia? Ja,
1: sí, sí.
0: Què però què volen? Què volen?
1: No volen quedar.
2: Volen posar un dubte,
1: sí,
2: i llavors
1: sí.
2: treu general, la puteta. General, no? De dir... Sí. No?
3: Possiblement sigui perquè tenen un plan millor
1: sí.
3: I diuen, ei, sí que han quedat.
0: Ah, d'acord.
2: Han quedat, oi? A tothom li va bé.
0: Se'ls ha obert una altra oportunitat i llavors diuen, escolta...
2: Són els contraris dels seus amics de la
4: El que mola molt és dir, hem quedat, i quan et diuen sí, doncs jo no podré venir. Llavors esborrar-te.
1: I sortir del grup.
4: Correcte.
0: Parem amb el que li ha sorprès aquesta setmana a Jordi Beltran.
5: Què està passant?
0: Així en general... No,
5: és que últimament estic veient unes frases, eslògans, títols de sèries, de llibres, que dius, bueno, la gent està molt apretada o què? Per exemple, Se tiene que morir mucha gente.
0: Això és un títol de llibre?
5: No, és un títol d'una sèrie.
4: Basada en un llibre.
5: Se tiene que morir mucha gente. Tu vas pel carrer i dius... Sí.
0: A veure, que és un fet des d'un punt de vista biològic.
1: Pensa que és un fact.
0: Un facto.
5: Però aleshores jo, entre parèntesi, quan veig aquell cartell allà a la parada d'autobús,
0: però
5: ja se n'està morint molta.
0: De fet, a la pregunta de se tiene que morir mucha gente, no, muchas, todos.
1: Sí, és veritat.
0: Se tienen que morir todos. Els que ara estan...
5: Però els del cartell...
0: Si tu passeges pel carrer, tots morts.
1: A la vez no.
0: Tots.
1: A la vez no, perquè s'acabarà la humanitat. Però endreçats.
5: El cartell em sembla que no va per aquí, eh? Ah. Bueno, després, com matar a tu família?
0: Carai.
5: Com matar la teva família del títol d'un llibre...
4: Un llibre.
5: D'una anglesa...
1: No.
0: Però que és un manual d'instruccions, diguem-ne.
5: No ho sé, home, jo...
0: Mil una maneres de matar a tu família.
5: Sí. I aleshores n'hi ha un altre, però aquest és un altre títol que busquen, aquest de com matar a tu família, em va fer gràcia, que és... Diu, perdó, eh?
0: Sí.
5: L'autora és Pepa G, suposo que Pepa García Pardo, una cosa així.
0: Pepa G Pardo.
5: Pardo i Alejandra Molina.
0: Sí.
5: I el títol del llibre...
2: Ai.
5: És que és molt bo, eh?
2: A veure.
5: Sin bragas no hago miedo.
0: Sin bragas no hago miedo?
5: Sí. Hauria de ser No doy miedo.
0: No doy miedo, és una catalanada, sí, això d'Hago miedo.
5: Aquí
0: no?
5: La traducció... Bueno, però
0: la por en català es fa, no?
4: Tu, però... És per alquilar silles, aquest títol.
0: Però no ho has dit mai, això. No hago miedo.
1: No, però crec que el tema era les bragues. Eh?
0: Ja, però m'ha sorprès... M'ha sorprès més la segona meitat que la primera.
5: Ei, no anéssim a parar que el llibre originalment és en català.
0: Ah!
5: Sense bragues no faig por.
0: Ah! Però és un llibre infantil?
5: I aleshores, infantil, potser sí.
0: No, saps, un monstre que surt del calaix de la roba interior...
4: Podria ser, perquè una de les autores es diu Pepa Guepardo, no? Pepa Guepardo, no? Es diu una dona.
5: Pepa G.
4: Ah, llàstima. No Guepardo. Xuta el pal, llàstima.
5: Que l'Animal Printing té molt èxit, últimament.
2: És una doble negació. Sin bragas no hago miedo. Per tant, com bragas hago miedo.
0: Clar, aquesta és la gràcia.
5: Truqueu-les, entrevisteu-les.
0: Clar.
5: Escolta'm,
1: les calces...
0: No, Beltran, a veure, perdoneu, jo crec que aquí el Jordi ha comès un petit error, que estava corroborant el títol.
5: És No doy miedo.
1: Ens han trucat ja o no?
0: Sí, el títol ens fan saber que és... Sí, és veritat que la tipografia pot generar, induir a l'error. Sin bragas no hay miedo. Un thriller psicológico ácido sobre los miedos que nos desnudan.
5: M'ho vaig aplicar.
0: Sin bragas no hay miedo. Però he de reconèixer que la tipologia sembla que digui hago.
5: No, mira.
0: Però és no hay miedo.
1: Sin bragas no hay miedo.
0: Sin tetas no hay paraíso, que en aquella sèrie sin bragas no hay miedo.
4: Aquesta tertúlia necessita un editor, també.
5: Sí, sobretot jo necessito un editor mental.
0: I de fake news, també.
5: I una última qüestió. Fa molt temps que només queden 500 entrades pel Cabro Rock. Jo vull demanar que la regalin, sisplau. I les liquidin.
0: No,
5: I l'altre és Hi ha un famós podcast en aquesta casa que està dedicat al món dels emprenedors, a l'emprenedoria i tot això, i que té una cosa que diu Change the World or the World will change. Jo vull canviar precisament això i dir Change the World, la paraula,
0: sí.
5: Or the world will change you. O la paraula et canviarà.
0: És bona aquesta, sí. M'agradaria molt això.
5: Ho dic perquè últimament proliferen
0: change
5: molt
0: the word aquest... or the world will change you.
5: O sigui, parla en català, o si no...
4: Perdoneu, això val també si no has actualitzat el processador de textos també de l'ordinador.
5: Potser m'he equivocat
4: change
5: i no
4: dic... Change the world or the world will change you,
1: Però com bragues, eh?
4: Però com bragues i a lo loco.
5: A lo loco.
0: Va, anem amb el que li ha sorprès aquesta setmana, Clara Molins.
2: No sé si us ha passat mai, amb aquesta cosa de... Quan menys soroll vull fer, més soroll faig.
1: Home,
0: això és 100% Molins.
2: O sigui, per això, molt que m'has...
0: Coneixent-la...
2: Però això li passa a tothom.
0: No, sí. A tu et passa.
2: No, per exemple, vull adormir el nen, no? Doncs clar, tota la meva concentració, el meu cos, tot sigilosa per aquí per allà, i vull intentar no fer soroll, i pam, trepitjo una joguina sonora, o pam, trepitjo les tovalloletes, que aquell plàstic, poden fer més soroll, el plàstic de les tovalloletes.
5: Sí, a la nit, sí.
2: Horrorós. Llavors, clar, nena,
0: el típic pollastre, el típic pollastre de goma que tens per terra, no?
2: Sí,
1: que corre per la
2: jo no ho entenc, perquè m'hi estic esforçant extremadament, estic destinant totes les meves neurones i els meus cinc sentits per no fer soroll. I quan més m'esforço, més soroll acabo fent. O, sense anar més lluny, aquí la ràdio, no? Entrem aquí, llegim, i després quan sortim, vols no fer soroll, perquè no es coli en antena, sí. No? El soroll, i sempre es cola, doncs el típic que et cau, jo què sé,
0: sí,
2: l'ampolla, t'entrebanques...
0: És ara, treu-me la música un moment, ara què és Clara passa? Molins intentant adormir al Martí, no? I ara és com, ara se'n va cap allà, tranquil·lament, llums apagats, que ningú faci res...
2: És un clàssic, sí, però a veure, no us ha passat
5: mai, això. Això et delata, això vol dir que tens l'habitació del nen com el corral de la panxeca.
0: Això és així.
5: Per favor, una mica d'ordre.
0: Beltran.
2: Sempre hi haurà alguna cosa que et farà fer soroll.
1: El Beltran? Casa seva? M'imagino. Ui, és un tio d'ordre, no humana.
2: No, és que encara que estigui tot ben endreçat, sempre ja acabes topant amb alguna cosa.
4: Portes d'armaris traïdores que grinyolen quan no han de grinyolar. Les tanques
2: i... I la porta de l'habitació, mare meva.
0: Conte Dràcula, sí, sí.
2: Espantosa. No sé si la tàctica que hauria de seguir és no pensar-hi. És a dir, fer veure que és la vida quotidiana, que saps? No esforçar-hi, perquè llavors... No fa... Veus? Ara que heu sentit el soroll que
0: També hi ha una altra qüestió, és que hi ha una certa sensibilitat diferent entre persones, eh? El so i el soroll. I el no voler fer-ne. Hi ha gent que al matí es lleva i pensa... lleva d'hora. Anem al matí, sí. I pensa que no fa soroll, ja fa molt, i vinga a les olles, i ara obre un armari, ara el tanca,
2: el cafè,
0: i gent
2: no sé
0: que vigila molt més. És així.
1: Ara compta canviar la vida, Molins, no? Que ara pateixes per despertar el teu fill, quan abans era per despertar els teus pares, quan arribes a les tantes de la matina.
0: Ara! També et passava? Quan tornaves de festa i vinga a trepitjar pollastres de goma com aquests, per exemple...
2: Segur que em passava.
4: Bé, en aquells temps hi havia una dificultat afegida, que era l'estat en què arribaves a casa.
2: Molt més difícil. Jo soc molt responsable.
1: Perquè havies fet les birres prèvies. Però jo recordo una tècnica... Bueno, era com Tom Cruise a Missió Impossible, entrant a casa meva, allò posant la clau d'una manera... Allò que no faci soroll, impressionant.
0: I un control de... Com es diu? De la retina.
1: Com làser.
5: I a l'obrir la porta, una veu que et diga... D'on ve?
1: Quin hora és?
0: Algú que està assegut ara al sofà... amb l'esquena a la porta.
5: Exacte. I amb el mando a distància a la mà.
2: Imatge,
1: clar, no? Entraves amb les bambes a la mà, sí, per no fer soroll. No, increïble.
2: Com un ninja, vaja.
1: Sí, un ninja.
0: Va, i tancarem amb el que li ha sorprès aquesta setmana, l'Edu de Batlle.
4: Bé, estem davant la millor setmana de l'any,
1: sí,
4: de cada 4 anys,
1: sí,
4: de fet, perquè ha començat el Mundial de Futbol.
1: Senyor.
4: I aquest Mundial de Futbol té una particularitat, que en tenen bastants, molts, vaja, que és el canvi horari, el fus horari. No ens va bé, el fus horari, val? Hi ha molts partits de matinada. Llavors, de matinada o de nit, que no ens van bé perquè hem de fer altres coses, val? Llavors, o que per partits que no podem veure. Llavors, estic desenvolupant, arriba l'hora de desenvolupar una de les meves grans habilitats en aquesta vida, que és... mirar partits, mirar coses, en diferit, sense saber els resultats. És molt difícil.
2: Però com ho fas, això? Mode avió?
4: Fas una desconnexió social total durant dues hores. No, durant dues hores, no, durant el temps que triguis a veure'l. I això, clar, la gent que no mira esport, no m'entendrà molt, perquè no es mira normalment coses en diferit, a no ser que hi hagi alguna sèrie d'aquestes que... Però ja no fan sèries, no?, d'aquelles que mira tothom i que pengen el capítol ja no un dia a una hora no. I ho has de mirar. Com això passava amb Joc de Trons.
1: Joc de Trons va ser
4: però ara ja...
3: No, i encara ho fan, eh?
4: Llavors,
0: no, gaire, no, ja no té aquest efecte, ja.
4: De les pitjors coses que em podeu fer en aquesta vida és rebentar-me sense voler un resultat d'un partit que estic mirant. Per exemple, enviem un WhatsApp de hola, hola, col·legues, els típics amics que no ho saben.
0: Però quina és la... A veure, jo l'únic que vull saber, Edu, que això és el que ho poses difícil, que és quin decalatge hi ha entre el partit i que tu...
4: Depèn del dia següent, depèn de l'endemà. És a dir, si tu no treballes, si tu treballes, un partit que s'ha jugat a les 4 del matí, doncs potser el pots veure a les 6 de la tarda.
0: No, impossible. Edu,
1: mort.
0: Impossible.
1: Un partit de l'NBA,
4: no, llavors és quan a la ràdio dieu el resultat, llavors jo baixo ràpidament.
0: Sí, home, no arribes a temps.
4: Sí, home. O evito xarxes socials... Ha de ser un partit molt bo, és a dir, no ens hi posarem per una...
0: És impossible. No tens puixos de mitjans de comunicació al mòbil, notificacions...
4: No. Bueno, a vegades m'ha passat.
0: Mod avió...
4: Sí. El Puig de RAC1 m'ha rebentat molts partits. Molts partits.
0: Però això, escolta'm, a l'època, als anys 90, jo crec que això sí que es podia aconseguir un partit de NBA... que fins i tot dos dies després hi havia gent no m'expliquis el resultat.
4: Bueno, perdona, als anys 90 l'única manera de recuperar el partit era gravant-lo amb VHS.
0: Gravat, i llavors ja el veuré quan
4: pugui. No, però ara jo crec que hem guanyat en comoditat perquè podem recuperar-lo fàcilment.
0: Sí, però estàs massa connectat.
1: Però a més té molt de mèrit, Edu, treballar en una ràdio que et puguis aïllar informativament parlant. Vull dir, no, és un autèntic...
4: En aquest Mundial ho haurem de fer, perquè clar, partits a les 2 de la matinada, a la mitjanit, a les 4...
0: Però esforça't una mica, tio. No t'agrada tant el Mundial, llévate a les 4 al matí.
4: Són més de 100 partits.
1: Després et menges el partit sencer allò a temps real?
4: No, té un avantatge que és que vas passant. I a més aquesta modalitat de passar cada 10 segons.
0: Ho mires a dos.
4: La pilota surt de fora de porteria? 10 segons. Ja saps que trigaran 10 segons. Un corna, 30 segons.
0: Però si no es gaudeix un partit com s'ha de...
4: L'important és el joc mentre la pilota rodi.
1: És que és molt difícil aguantar un partit sencer si saps que ha jugat, perquè ho he intentat i no.
4: I perdona, té un altre avantatge. En el moment en què un equip guanya per 2 gols, depèn del minut que sigui, fora ja te'n pots anar. Clar, en lloc no cal que vegis 190 minuts, potser n'has de veure 70, saps? És un bon... jo crec que és una bona tàctica. Ho recomano.
3: Com a periodista està molt bé.
0: Anem amb les cançons que... Això, jo penso si és aplicable a altres camps, per exemple. Ara que algú et digui, no, m'he gravat la cerimònia de la Sagrada Família i no m'expliqueu
1: per...
0: res.
1: Per exemple.
0: No? O un debat parlamentari.
3: Aquí.
0: Jo me l'he guardat tot. No m'expliqueu res. Yeah. Cada cop que parlen a la ràdio, no els vull escoltar.
1: Que friqui s'ha de ser. Pam, perdó,
0: bueno,
1: eh?
0: Bueno,
1: gravar-te...
0: Però tu trobes normal...
3: Hi ha hagut històrics.
0: Tu trobes normal que en el cas de l'Edu de Batlle ho digui així i no rebi aquesta sanció pública i, en canvi, algú que li interessa la política no pugui passar-li això?
1: És que sap... de ser molt fric, eh?
0: Va, anem amb les cançons que han ressonat al cap dels patatos.
1: Vaig a veure la sessió de control d'aquest dimec. No em digueu què dir!
0: No em digueu què dir! Si no sabem què ha dit, és igual. Molins, a veure.
3: Doncs passarà, eh?
0: No ho sé si passarà. Va.
2: Doncs l'altre dia es va acomiadar de la docència Manuel Delgado. Me'l vam entrevistar la setmana passada. I va fer servir una cançó absolutament meravellosa per acomiadar-se.

0: com deien aquells, aquells
1: però,
0: grafits.
1: No, trepitgis, home, no trepitgis.
0: Però si encara trigarà molt. Bueno, home... Però és que ja ho ha dit, això de Bollo de Danzari. Escolta, com deien aquells grafits que deien Viva Franco, Batiato.
1: Franco Batiato. No? Franco Bueno.
0: Franco Bueno.
2: A una pel·lícula, em sembla que és l'última que va fer Nani Moretti.
3: El Sol de l'Avenida.
2: Una de les grans moments de la pel·lícula era quan tothom es posava a ballar.
3: És que el que volia dir és que em va semblar molt, molt emocionant aquesta cosa de... ell, quan es va acomiadar, va fer sonar el Batiato, Voglio Vederti Danzare, i va començar a girar sobre si mateix, fent el que jo n'hi dic, el molinet. Llavors es va contagiar i tothom va començar a girar sobre si mateix. Era molt emocionant.
0: Va dir que era un homenatge als derbixos giròvecs.
1: Que fan aquest ball, no?
2: I els comunistes italians.
3: És molt emotiu perquè és un ball molt senzill que pot fer tothom. Hi havia nens, hi havia gent gran i entres com una mena de comunió.
0: Trànsit,
3: no? Conjunta,
0: un trànsit.
3: I ja està, això. I està basada en una escena de la pel·lícula de Nani Moretti, que és també molt
2: parlava de
3: comunisme. Molt emocionant.
0: Totalment. Bueno, gran Delgado, vam rebre molts missatges de gent que voldria sentir-lo més sovint.
3: Sí,
0: bueno, això serà si ell vol, perquè clar...
1: Complicat.
0: No, perquè hi va haver un dia que va dir, escolta, no em facis patir més.
1: Vull dir que...
3: Home,
1: mira obres, que vingui aquí, home.
2: Delgado també deu ser de la
0: Delgado
2: mateixa
0: president.
2: Pinta que el papa.
1: Sí, bueno,
2: 70 anys.
0: Sí, por ahí. Va, anem amb la cançó del Joan Lluís García. Vinga.
1: Mira, és que no paro de trobar-me-la per Instagram, per TikToks i tal. Més allà que és una cançó que a mi em fa molta gràcia, que més fem la coreografia amb el meu fill. Però la cantem amb el meu fill els dos veu a veu. I ara he vist que això, que s'ha fet com també popular a Instagram, de gravar-te penjant mentre cantes, Xavier, el tècnic de so.
3: Ah, sí. Ah, sí.

0: És sensacional la imatge que crea aquesta cançó.
1: Bueno, com les generacions més boomers, diguem-ne, se l'han fet seva per fer vídeos, que és una cosa molt bonica. Sí, fins al punt que no sé si heu vist el podcast d'aquesta gent que són estupendos, que són els Deus i Simis, que van fer un vídeo dient, no, ara ja anem tard per fer això.
2: És veritat.
1: No? Hem arribat tard per fer la brometa de la Ginebra sola.
3: Se m'ha escapat aquest tren, eh?
0: Quin tren?
1: No ho has seguit, això?
3: No. I mira que aquesta cançó, quan la vaig sortir dins de la Ludwig, vaig pensar, per mi és la millor del disc. La meva preferida.
0: És brutal.
4: Una cançó dedicada al tècnic de so.
1: Instagram està ple de vídeos de gent que tenen aquest trosset de conversa, uns i altres, fent...
0: Molts desincronitzadíssims. Però, ostres,
1: ha estat una mica les setmanes d'això, no?
0: M'agradaria conèixer el Xavier. O sigui, necessito.
3: Doncs el Xavier. Tècnic de so, Xavier Cupido.
4: Saps que jo el conec.
0: El coneixes? Existeix?
4: Ja te'l presentaré.
0: I pren ginebra amb Coca-Cola?
4: Sí, efectivament. És tot cert.
1: Va, anem amb la cançó grans, la Ludwig, com sempre. Va, anem amb la cançó de l'Edu de Batlle.
3: La cosa anirà del Mundial de Futbol, que ja sabeu que cada selecció té cançons que utilitzen per celebrar, igual. Vosaltres sabeu que una de les cançons que des de fa 5 o 6 anys la selecció d'Escòcia, que per cert està jugant aquest Mundial després de 30 anys de no fer-ho.
0: La nostra selecció.
3: Gairebé 30 anys. Una de les cançons que amb les que Escòcia celebra coses és un èxit de la música disco espanyola dels anys 70, que els escocesos canten, és aquesta.
1: Però això és un èxit espanyol?
3: Sí. Bàcara. Any 77.
1: Jo estava convençut que era una versió.
3: No, tu l'has dit original. Bàcara era...
1: El Boogie Boogie és espanyola.
3: I tant. Eren dues madrilenyes.
0: Però què veus, Xavier?
1: No sé, jo pensava... De veritat, pensava que era una versió. El que havia fet Bàcara.
5: Les Bàcara viuen en part gràcies a aquest èxit.
1: Oh, és que és una cançó extraordinària. Vinga, dale.

0: els escocesos.
1: Sí, perquè des de l'any 2020, que es van classificar per l'Eurocopa, van aconseguir una gran victòria, i un jugador d'Escòcia, que es diu Considine, d'aquella època, ara ja no hi juga, es va gravar al vestidor amb aquesta cançó, que venia ja de la seva, del seu comiat de solter o del seu casament i tal. Es va fer tan viral que a Escòcia, quan la selecció guanya alguna cosa, una de les cançons que canten és el Yes Sir, I Can Boogie. I aquest Mundial, que guanyaran, jo crec que guanyarem algun... És la meva selecció.
2: Sí, tant, tant, tant.
1: Si guanyem algun partit, juguem contra Haití, jo crec que hauríem de guanyar almenys aquest. Sí. Segurament sonarà el Yes Sir, I Can Boogie.
3: Compte.
0: Va, tancarem amb el Beltran.
3: A veure, és una mica complexa
0: si sap, la cosa. A si sap fer boogie.
3: Aquesta setmana que hem parlat tant del Papa, cada vegada que veia que venia el Papa o feien informacions, em venia al cap aquesta cançó. Però no, no per ell, o sigui, bàsicament perquè aquest home, quan va sortir aquesta cançó, tenia 17 anys, és americà, i per tant, ell segur que l'havia escoltat, i no sé de quina manera va poder influir en la seva vocació. Però després me'n venia una altra, que era aquesta. 14 anys després, aquest home en deuria tenir 31, possiblement també hauria, com a mínim, sentit si no ballat aquesta cançó de Madonna.
0: Papa, no preguis.
3: Però vaig dir, a veure...
0: Un missatge directe a ell.
3: Com deia abans, fa una setmana que estem parlant del Papa, i hi ha una altra persona, un altre personatge totalment oblidat, que és qui motiva la cançó final d'avui. Tinc ganes de que hi hagi un canvi, eh? Per tant, la cançó d'avui no està dedicada al Papa, sinó a aquesta altra persona. Viva la mamma. Efectivament. Sonata quella donna un po' lunga, così elegantemente anni 50, sempre così sincera. Quan tindrem la mama de Roma que vingui a inaugurar, encara que sigui una pizzeria, però que vingui. Que vingui la mama.
0: Ja
3: vull
0: haver-hi pizzeries, no, que es diguin la mamma di Roma.
2: La mamma di Roma.
3: La mamma en tenim una aquí al costat.
0: Sí, però la mamma di Roma, que es digui així.
3: La mamma di Roma. Doncs mira, si algú vol muntar una pizzeria, que ho pensi, perquè potser li surt bé. Bé, aquest era Eduardo Benato, un cantant napolità que l'any 89 va fer aquesta cançó que es diu Viva la mama, i va dir, tant dir visca el papa, visca el papa, visca el papa.
4: Ara.
3: Visca la mama!
4: Molt bé, Beltran!
3: Visca la mama!
1: T'ha faltat el...
3: I no volia caure en Rigoberto Bandini, perquè llavors ja era un escàndol. No, no. Italià, tu, com el...
4: Napolità,
0: napolità. Napolità.
4: És
0: molt
4: diferent.
0: Va, doncs arribar a les 8 del matí celebrant les mammes que hi hagi aquí i allà. Joan Lluís García, Clara Molins, Jordi Beltran, Edu de Batlle, patateros, patatera... mames, papes,
4: papes
3: i nens, tots.
2: Marxeu en pau.
0: Marxeu en pau.
1: I experts.
0: Apa, adéu-siau!
3: Pau, bon dia!

0: A Xocolata Xolong elaborem xocolata a Agramunt des de 1770. Amb el desig d'evolucionar, hem creat amb l'Albert Adrià noves propostes amb sabors sorprenents, combinant la passió amb les ganes de seguir sent la xocolata de tota la vida. Des de 1770, Xocolata Xolong, la xocolata, xocolata.
1: Dia lliure, amb Xavi Bundó.
2: El océano ocupa la mayor parte de la superficie terrestre. ¿Cómo no íbamos a explorarlo? Somos Farmamar, la biofarmacéutica española líder mundial en investigación y desarrollo en oncología de origen marino. Algo que llevamos haciendo 40 años. Y esto solo acaba de empezar.
3: Vine a la Roca Village i viu l'emoció de descobrir nous looks per un estiu infinit. Explora les millors marques com Lacoste, New Balance i Sunglass Hut, per menys, en una destinació de shopping única. El teu viatge comença a la Roca Village. Obrim de dilluns a diumenge.
4: Torna l'estiu, tornen els plans, les ganes de viatjar i també tornen els 10 dies Kia del 4 al 15 de juny. Aconsegueix el teu Kia des de 14.800 euros finançant amb Banco CTLM. És el teu moment. Consulta les condicions a kia.com. Visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona. Kia, socio oficial de la FIFA.
5: Així que el veus, ho saps, el cor s'accelera i notes aquelles papallones a l'estómac. Ha sigut veure l'Honda HR-V completament equipat i quedar atrapat al moment, com un amor, a primer preu.
6: Honda HR-V Full Hybrid, ara des de 30.300 euros i amb fins a 8 anys de garantia. Consulta les condicions a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
7: Soy Carlos Arguiñano. ¿Sabéis por qué mi súper es el número uno en calidad-precio? Porque tiene ofertas como estas.
8: Ara Lidl pizza de pernil i formatge per 1,95. T'estalvies un 20%. I amb Lidl Plus, mozzarella per 0,69. T'estalvies un 18%. Lidl, val la pena.
9: Tens mal de cames, verius o inflor? Darrere d'aquests símptomes hi pot haver un problema de circulació que progressa. No ho deixis passar. Actua des de l'inici dels símptomes abans que vagi a més. Fes el pas amb Daflon. Tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu en adults. Laboratori Servier. Llegeixi les instruccions d'aquest medicament i consulti el farmacèutic.
10: Bon dia. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser
11: 2, 4, 14, 18 i 28. I els sols, el 9 i l'11.
10: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat.
12: L'aplicació de RAC1, ara actualitzada.
13: Notícies, podcasts, jocs i funcionalitats premium.
12: Tot l'univers de RAC1 és a l'aplicació.
13: I escolta el que vols.
12: Quan vols. Descobreix RAC1.cat, el portal de RAC1.
13: Escolta, navega, descarrega, informa't.
12: Una finestra a l'univers RAC1 i RAC+1.
14: Bon dia a tothom, són les 8.

0: Què tal, com esteu? Benvinguts al Via Lliure en aquest matí de dissabte, dia 13 de juny del 2026. Va, que fa gairebé dues hores que ha sortit el sol. Ha estat poc després de les 6 del matí l'horitzó de Cadaqués, d'un dia que no s'ha de pondre fins a 2:15 de la nit al canal, altra punta de Catalunya. De seguida, el Nil Ferrés, que portarà el temps d'aquest dissabte, un dissabte lluminós, assolellat, que tornarà a ser de temperatura estiuenca, calor important, màximes avui d'entre 35-36 graus a les comarques de Ponent. En aquest penúltim cap de setmana abans que arribi l'estiu, que arriba diumenge que ve al matí i que ve molt marcat també per l'actualitat esportiva. Per una banda, perquè aquest és cap de setmana de Fórmula 1 a Catalunya i això vol dir, a mans del motor a banda, que serà tant avui com demà dia de trànsit intens a l'entorn de Granollers, de Montmeló, de la Roca, i això se sumarà, per tant, a l'entorn del circuit, i se sumarà als desplaçaments ja habituals d'aquesta època dels que busquen una mica de platja i una mica de refresc. També molt intens el cap de setmana esportiu amb el Mundial. És el primer cap de setmana de la competició reina del futbol, amb el debut aquesta pròxima nit d'una de les grans seleccions, el Brasil, precisament aquesta pròxima matinada, contra el Marroc. Després d'una matinada on s'ha inaugurat la competició a territori nord-americà, territori dels Estats Units. La selecció americana ha golejat Paraguai 4-1 a Los Angeles, en el que ha estat l'estrena, per tant, amb espectacle inclòs, en aquest cas de Katy Perry, previ al partit, en territori dels Estats Units. Sabeu que el Mundial també l'organitza Mèxic, que ja va fer l'estrena dijous, i Canadà, que també s'ha estrenat aquesta nit passada amb Michael Bublé cantant l'escenari. Però el cas dels Estats Units, òbviament, és especial. No deixa de ser una anomalia mundialista que l'organitzador de l'esdeveniment estigui en guerra amb un dels participants, com és l'Iran, selecció a qui, per cert, no permet establir-se en el seu territori, tot i que hi ha de jugar algun partit. Però és que, a més, està Estats Units també en guerra comercial, en aquest cas, no bèl·lica, però sí comercial, amb els altres dos organitzadors, que són Canadà i Mèxic. És cert que l'historial de la FIFA organitzant competicions en països, diguem-ne, no especials democràtics o que pretenen blanquejar els seus dirigents és llarga. Des de l'Argentina dictatorial de Videla, passant per Rússia, per Qatar, fins i tot la decisió d'organitzar-ho a Espanya quan encara, en fi, estaven en el tram final de la dictadura, doncs s'hi suma la penosa, en aquest cas, imatge, ja no de la celebració als Estats Units, perquè quan se li va donar el Mundial encara no hi havia la perspectiva Trump a l'horitzó, però sí que s'hi suma la penosa imatge que ha demostrat el president de la FIFA, Gianni Infantino, entre altres coses donant-li i sotmetent-se a Donald Trump, inventant-se un premi de la pau per ell per compensar-li el Nobel que no havia rebut i que a sobre li van entregar setmanes abans que llavors s'hi arrenqués la guerra actual amb l'Iran. El premi de la pau per un home de la guerra. El futbol també és això. Hi ha, per una banda, la passió gairebé infantil i naïf dels cromos del mercat de Sant Antoni, la il·lusió de la competició, l'alegria dels participants, el color, l'energia, l'excitació. I, en el fons, havia de ser això, una substitució d'una pistola per una pilota. Països enfrontats, però a través de l'esport, no a través de les armes. Però és que el futbol també és el que hem explicat ara. Els interessos econòmics, els interessos geopolítics. I, en aquest cas, encara avui, malgrat que sembla que és a prop un acord de pau, Estats Units i l'Iran protagonitzen la contradicció. Podrien ser, ara no en aquesta fase de grups, però en una altra fase, rivals al camp de futbol mentre segueixen caient bombes. Vinga, va, que passen 4 minuts de les 8 en punt del matí. Això és el Via Lliure de RAC1. Sou al territori del cap de setmana.
1: Via Lliure. Cada cap de setmana, el programa més escoltat de Catalunya.

0: del matí, 8 i 4. La Clara Molins a la sala de màquines dels serveis informatius. De què hem d'estar pendents avui, Clara?
1: Doncs de l'optimisme per un acord de pau imminent entre els Estats Units i l'Iran, que es podria signar entre avui i demà. Segons el Pakistan, que fa de mediador, el pacte mai no havia estat tan a prop. Tot plegat just mentre aquesta matinada els Estats Units han inaugurat el Mundial de Futbol al seu territori, guanyant per golejada contra la selecció del Paraguai.
0: Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana despleguen un macrodispositiu policial als barris per fer pressió on hi ha hagut els últims tirotejos. L'operatiu, que s'ha tancat aquesta nit passada, ha acabat amb 13 detinguts i 250 identificats, però no s'ha localitzat cap arma de foc. S'han fet controls al carrer Balmes, entre altres, on dimecres va matar un home d'un tret al cap, també a la zona franca, Nou Barris i Sant Andreu.
1: I també pendents dels últims missatges de WhatsApp que Jonathan Andic va enviar al seu pare pocs mesos abans de la caiguda mortal a Montserrat. Andic, fill, li diu al seu pare textualment: "No m'estranya que pensessis que era capaç de matar-te". La fiscalia considera que això és un indici clau per mantenir-lo imputat i que apuntala la seva mala relació.
0: I també pendents del papa, que aquesta nit ja ha tornat i, per tant, ha dormit al Vaticà després d'un retorn certament accidentat per un problema tècnic amb l'aeronau d'Iberia, que l'havia de tornar des d'Espanya, en aquest cas des de Tenerife, fins a Roma. Finalment, la Casa Reial li va haver de cedir el seu Falcon, l'avió oficial, per tornar a casa. Lleó XIV tancava així el seu viatge a Espanya, que el duia a Madrid, Catalunya i les Canàries.
1: I el Teatre Lliure ha exclòs el director Lluís Pasqual, fundador de Lliure, de la programació de la seva nova temporada que commemora els 50 anys del teatre, tot plegat arran de la polèmica per fer passar una imitació de Judit Martín per una entrevista real a Montserrat Caballé en un homenatge al Liceu. Pasqual diu avui a El País que ha trobat una excusa per treure-se'l de sobre i ha titllat el cas de ser una anècdota.
2: I pel que fa als esports, ja han debutat les dues anfitriones que encara no ho havien fet. Ahir el Canadà va empatar 1 davant Bòsnia i els Estats Units s'han imposat per 4-1 aquesta matinada al Paraguai. A les 9 de la nit jugarà el Qatar-Suïssa i a la mitjanit el Brasil-Marroc, mentre que la selecció espanyola ho farà dilluns amb minuts per la Minya Mal, tal com va confirmar ahir Luis de la Fuente. Mentrestant, a casa nostra, el Barça va presentar una demanda de conciliació contra Florentino Pérez per les seves declaracions arran del cas Negreira. I encara en futbol, a les 9 de la nit, avui el Sabadell disputa l'anada de la final del play-off per accedir a segona. Abans, a les 4, arrencarà la qualificació del Gran Premi de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1 i a les 6 el Barça d'handbol s'enfronta a l'Alborg en el primer partit de la final a 4 de Colònia.
3: I pel que fa al temps, avui comencem un cap de setmana on el protagonisme el tindrà l'ambient de ple estiu amb unes temperatures que aniran pujant. De fet, avui al migdia les màximes es trobaran al voltant dels 30-31 graus a la costa i a l'interior, però a ponent poden enfilar-se fins als 35 o 36 graus. Per tant, bon dia per fer activitats a l'aire lliure, amb domini del sol i algunes bandes de núvols alts i prims. Avui no esperem precipitacions, però a partir de demà la calor farà que reactivin alguns ruixats de tarda al Pirineu i Prepirineu.
0: Ara són les 8 i 7 minuts. I com us dèiem, els Estats Units han inaugurat aquesta matinada del Mundial de Futbol al seu territori amb debut de la seva selecció, mentre creix l'optimisme per un possible acord de pau amb l'Iran.

0: De seguida parlem perquè de matinada la selecció americana ha debutat amb golejada, a més, en un mundial de futbol que és atípic, on un dels organitzadors, Estats Units, està en guerra amb un dels participants, amb l'Iran, i en plena batalla comercial amb els altres dos anfitrions, el Canadà i Mèxic. Ara us ho expliquem. Mentre arrenca el mundial, ha tornat a sorgir, potser no és casualitat, amb força, cert optimisme de cara a un acord de pau o un principi d'acord de pau entre Estats Units i l'Iran. Segons el Pakistan, que és el principal mediador, mai no havia estat tan a prop. Són paraules del primer ministre pakistanès, Shehbaz Sharif, que a través d'un missatge a les xarxes socials confirmava ahir que els dos països han arribat a un pacte sobre un text final i que el Pakistan treballa ara per passar a les següents etapes. Tot i això, aquesta matinada els atacs han continuat. L'exèrcit nord-americà ha destruït diversos drons iranians que sobrevolaven l'estret d'Hormuz. Per tant, de moment, fins que no es faci oficial, caldrà agafar amb pinces, tenint els antecedents que tenim també aquest principi d'acord que asseguren es podria signar entre avui i demà, al llarg d'aquest cap de setmana. Però anem a pams. Per primer cop, tant els Estats Units com l'Iran han assegurat que la cosa sembla que va pel bon camí. Els dos països s'haurien posat d'acord per ampliar indefinidament l'alto el foc i es donarien 60 dies per negociar tot allò que no han aconseguit resoldre. Concretament, mirar de posar fil a l'agulla al programa nuclear iranià, que és la principal pedra de la sabata que preocupa el govern Trump. Per això el ministre d'Exteriors iranià, Abbas Araghchi, explicava ahir en una entrevista a la cadena iraniana Press TV que es tracta d'un acord en etapes.
1: Aquestes negociacions ens portaran al final de la guerra i està previst que sigui en dues etapes. La primera és un memoràndum d'entesa. La segona és una etapa més difícil per la que s'han previst 60 dies de negociacions. En aquesta es discutirà la qüestió nuclear i l'aixecament de sancions a l'Iran.
0: Per tant, la qüestió nuclear s'hauria ajornat a una pròxima tanda de converses. En tot cas, el memoràndum d'entesa sí que inclouria la fi dels atacs a tots els fronts, inclòs el Líban.
1: Es declararà la fi de la guerra en tots els fronts, inclòs el Líban. Ho he dit ja moltes vegades. Mai hem donat l'esquena al Líban en aquesta guerra perquè tant el Líban com Hezbollah han lluitat al costat del poble iranià. No els deixarem sols.
0: Ara bé, fora d'això discrepen en gairebé tota la resta de punts. Tant els Estats Units com l'Iran escombren cap a casa i volen vendre l'acord com una victòria pròpia. L'agència de notícies iraniana Mer ha publicat diversos punts del pacte, però Trump s'ha afanyat a carregar contra Teheran, a qui acusa de compartir informació falsa. Segons la versió iraniana, quan signin l'acord, el país rebrà 24.000 milions de dòlars que ara mateix estan bloquejats pels Estats Units. La Casa Blanca ho ha desmentit i diu que l'entrega d'aquests diners, en tot cas, seria gradual. Sobre l'estret d'Hormuz, que és el que ha preocupat a més gent a nivell internacional, l'Iran diu que el pacte inclou un termini de 30 dies per obrir el pas i que es farà sota les seves condicions. En canvi, Washington diuen que l'estret quedarà obert de forma incondicional i que l'acord és molt específic sobre aquest punt. Més enllà de les discrepàncies, que encara són evidents, almenys en el discurs públic, Trump diu que no descarta signar el text a Europa en algun moment durant el cap de setmana. En canvi, els ayatolars diuen que signaran l'acord a distància. En tot cas, l'expectativa d'un possible acord de pau ja s'ha notat a la borsa i l'IBEX 35 tancava en màxims històrics. El preu del petroli va rebaixar-se als nivells del març. El preu del barril de Brent va tancar-se en 86,85 dòlars. Per cert, els activistes pro-palestins han arribat també al Mundial de Futbol. Un centenar de persones s'agrupaven ahir durant la inauguració de la Copa del Món a Ciutat de Mèxic i formaven també una bandera palestina gegant. I efectivament, enmig d'això, els Estats Units debutaven aquesta matinada al Mundial, aquest Mundial atípic, on l'organitzador està en guerra amb un dels participants. Ha estat la tercera inauguració d'aquest campionat. Recordem que se celebra a tres països diferents, Estats Units, Canadà i Mèxic. La selecció nord-americana s'estrenava a Los Angeles amb golejada i una gran festa de celebració. Un estadi ple a Los Angeles amb Katy Perry encarregada de donar el tret de sortida a la cerimònia amb aquest Wonder, un tema creat específicament pel Mundial, però la cantant nord-americana no va ser l'única a entrepitjar el camp. Abans d'ella hi van passar la coreana Lisa, estrella del K-pop, o la brasilera Anita. Tot plegat ho van viure 70.000 espectadors que van presenciar aquesta golejada històrica nord-americana contra el Paraguai. Bernat Balboa.
2: Sí, els de Mauricio Pochettino s'han imposat per 4-1 al Paraguai. Un gol en pròpia porta dels paraguaians ha significat l'1-0 a favor dels Estats Units. Units, però ja els darrers 20 minuts de la primera part, Folarin Balogun ha agafat el protagonisme pel partit per a fer el seu primer doblet amb la selecció. El segon, per cert, un dels grans gols que ens deixarà segur aquest Mundial. A la segona part, Mauricio ha retallat distàncies pel Paraguai i ja en el temps afegit, Giovanni Reina ha fet el quart i definitiu pels estatunidencs.
0: I unes hores abans d'aquest partit, a les 9 de la nit hora catalana, debutava una altra de les seleccions organitzadores, al Canadà, partit històric també perquè és el primer de la Copa del Món masculina jugada mai en territori canadenc. A la cerimònia de Toronto, els protagonistes van ser Alanis Morissette, interpretant l'himne nacional canadenc, i Michael Bublé. Això sí, pel que fa al futbol, el Canadà no va tenir tanta sort com els altres dos països organitzadors, que van arrencar tant Mèxic com els Estats Units en victòria, i van empatar a un davant de Bòsnia. La selecció canadenca sumava, en tot cas, així el primer punt de la seva història en un Mundial. Toronto, Toni Canyameres, molt bon dia.
3: Bon dia. Festa ahir al Canadà. Banderes amb el full d'auró a dojo. Vermell per tot arreu. El país va ser una exhibició d'orgull nacional a Toronto el dia del seu debut al Mundial contra Bòsnia i Herzegovina. Part d'això va ser la sonora xiulada contra la bandera dels Estats Units a la cerimònia inaugural. Missatge a Donald Trump al tira i afluixa dels aranzels amb el primer ministre Mark Carney present. La protesta va deixar en un segon pla el lapsus de la cerimònia, on es van haver d'afanyar per retirar una copa del món gegant que es va començar a desinflar. El Canadà també va haver de baixar ràpid les seves expectatives de primera victòria en un Mundial. Lukic va avançar a Bòsnia els 20 minuts per alegrar molts dels orgullosos bosnians que viuen a Toronto, on van arribar fugint de la guerra dels Balcans. Tot i així, Kyle Larin va empatar el minut 78 per salvar com a mínim el dia a un Toronto Stadium ple de gom a gom o quasi, amb 43.000 espectadors, un miler menys de la seva capacitat màxima. Diuen que els canadencs sempre es queixen, però aquest cop ho van fer amb raó, amb el desorbitat preu de les entrades. Alguns van pagar $2,000 americans per seient, però entenien que era un dia especial. El dia en què un país d'hoquei sobre gel com el Canadà va descobrir la seva passió pel futbol i la relació entre futbol i política.
0: Doncs efectivament, gràcies Toni. La política i el futbol no es poden desmanegar d'aquesta edició del Mundial de Futbol i tampoc la qüestió econòmica. Deia $2,000 per accedir a l'estadi, una autèntica barbaritat. Per cert, i la política no deixarà, les decisions polítiques en alguns d'aquests països no deixaran de marcar el Mundial, perquè hem anat sabent d'alguns dels integrants d'aquest Mundial, com un àrbitre africà que no va poder entrar als Estats Units, i en aquest cas ara hem sabut que precisament un dels jugadors que han de jugar al Canadà, jugador del Villarreal, Thomas Partey, ganès, es perdrà el primer partit de la seva selecció de Ghana contra Panamà perquè, efectivament, li han denegat l'accés precisament al Canadà.
2: Sí, Partey va ser acusat l'any passat de 5 càrrecs per violació i un d'agressió sexual. Al febrer van sumar-se 2 càrrecs més de violació i això, segons la web d'immigració del país, si una persona ha comès un delicte o ha estat acusat, és possible que no se li permeti l'entrada al país. Per cert, avui també continua el Mundial. Aquesta nit a les 9 s'enfrontaran Qatar i Suïssa, mentre que a la mitjanit ho faran el Brasil sense Neymar Júnior contra el Marroc.
0: En principi, un dels primers grans partits del Mundial, aquesta pròxima nit també narrat a RAC1, Brasil contra el Marroc. I pel que fa a la selecció espanyola, recordeu que no arrenca fins dilluns, partit contra Cap Verd, i el gran dubte era el paper de Lamine Yamal. Luis de la Fuente ha confirmat que jugarà, que tindrà minuts. El que passa és que no sabem si serà d'arrencada o durant el partit. El Blaugrana, recordeu que no juga des del dia 22 d'abril, que és quan es va lesionar en un partit contra el Celta a l'Spotify Camp Nou.
2: A més, el seleccionador espanyol va elogiar l'actitud del Blaugrana, qui va qualificar de pesat, en el bon sentit de la paraula, per les ganes que té de jugar.
0: Tot això ho va dir als micròfons de Damià López, que continua a Chattanooga. Damià, bon dia.
4: Bon dia, sí, Luis de la Fuente va passar ahir pels micròfons de RAC1 a la concentració de la selecció espanyola a Chattanooga a 3 dies pel debut mundialista. De la Fuente es va pronunciar sobre el gran nom propi els dies previs a l'inici del torneig, Lamine Yamal. El seleccionador espanyol diu a RAC1 que la idea és que Lamine tingui participació dilluns.
5: Nos gustaría que participe unos minutos, no está para jugar 90 minutos, obviamente, vale. Eso está así, está claro. Si nos invita a todo y todos los condicionantes nos invitan a pensar que es el momento... estará pero de igual manera te he de decirte que si creemos lo contrario, pues no estarà. I ell ho entiende perfectamente.
4: La Mina ahir es va tornar a entrenar amb normalitat, igual que Nico Williams. Víctor Muñoz es va incorporar al grup, de manera que ara De La Fuente ja té disponibles els 26 internacionals. Un De La Fuente que va voler deixar clar que Joan García no és el tercer porter de l'equip i va demanar que Gavi no canviï i mantingui sempre la mateixa intensitat.
0: Gràcies, Damià. De La Fuente, que tampoc vol entrar amb la polèmica generada per alguns sectors madridistes per la convocatòria de la selecció espanyola.
2: Sí, molts d'ells molestos per l'absència de jugadors del Real Madrid. Això és el que va dir ahir el Tu Diràs.
5: Que no le, se le motive el que no haya nadie de su equipo, más allá de sentir lo que pueda sentir por la selección española, pues mira, lo respeto, pero no lo comparto, me da igual. Quiero decir que yo lo que quiero es que haya gente como hay, que es la mayoría, que siento cuando vamos por la calle, los niños, los con camisetas de la selección, los mayores.
2: El combinat espanyol marxarà avui cap a Atlanta, on dilluns s'estrenarà a la competició.
0: 8:18.

0: Més coses. Els Mossos d'Esquadra han mogut fitxa després dels últims tirotejos d'aquesta setmana que han encès les alarmes a Catalunya i especialment a Barcelona. La policia va desplegar ahir un intens dispositiu policial fins a la nit amb centenars d'agents de Mossos i també agents de la Guàrdia Urbana a alguns dels punts més sensibles de la capital contra el tràfic d'armes de foc. Concretament es van fer controls a Sant, Zona Franca, Nou Barri, Sant Andreu, Sant Martí i en punts de la zona alta com el carrer Balmes, on fa 3 dies van matar un home d'un tret al cap. El dispositiu, que es va fer entre les 4 de la tarda i fins les 10 de la nit, ha acabat amb 13 detinguts, un per robatori a l'interior d'un vehicle, 3 per furt, 2 per furt i estafa i 2 per detenció. S'han fet també 15 denúncies administratives, 5 d'elles per possessió d'armes blanques. En canvi, cap per arma de foc. De fet, durant el dispositiu s'han fet registres al transport públic i en espais on es concentren persones considerades d'interès policial, però no s'ha trobat cap arma. Tot plegat s'ha fet, segons expliquen fonts de Mossos, amb l'objectiu de saturar de presència policial aquests punts calents de la ciutat i, per tant, actuar de manera quirúrgica allà on s'han detectat més problemes vinculats amb el narcotràfic i amb l'ús d'armes de foc. En aquest sentit, els Mossos insisteixen que és molt complicat intervenir en aquest àmbit, el de les armes de foc, perquè, a diferència de les armes blanques, els delinqüents no acostumen a dur-les a sobre. Ho explicava ahir al Món RAC1 l'intendent Toni Rodríguez.
1: Enganxar un autor d'aquest tipus de fets quan ni s'ha planificat aquí, ni s'ha decidit aquí, només hi ha un desplaçament per executar i marxar, ens deixa una finestra d'oportunitat per actuar tan petita. Necessites un cop de sort. No només hem de resoldre el fet i detenir l'autor perquè se'n vagi a presó. Hem de esbrinar quina és l'estructura que hi ha darrere i desmuntar aquesta infraestructura del territori perquè deixi d'actuar en aquest territori.
0: Per cert, aquesta important batuda policial que, insistim, s'ha estat fent des d'ahir a la tarda fins a les 10 de la nit a Barcelona contra el tràfic d'armes de foc, arriba quan ahir, precisament, hi va haver-hi un robatori violent en una joieria a Sarrià, a la plaça Artós de Barcelona, on els atacants, precisament, duien una pistola. Va ser abans de les 11 del matí, fins allà s'hi van desplaçar diverses dotacions de Mossos i també del sistema d'emergències mèdiques. Els agents van acabar detenint 5 persones relacionades amb aquest cas i van atendre una persona que havia quedat ferida lleu durant el robatori, precisament amb un cop amb la pistola. De tot plegat en parlarem aquest matí amb el periodista del periòdico, Germán González, que és qui ha estat explicant en les últimes hores aquesta batuda. Seran temps de tertúlia avui acompanyats de Carles Fernández i Banguera, Antonio Baños i Maria Vila. Germán González, periodista del periòdico, amb qui també parlarem del cas Endic, després que el periòdico avancés ahir algunes informacions noves al voltant del cas, d'aquesta història. Noves revelacions que compliquen i dificulten encara més la situació respecte als, en fi, a les acusacions que està rebent Jonathan Endic, el fill d'Isaac Endic, per un possible delicte d'homicidi contra el seu pare, i que aquestes revelacions de les últimes hores demostrarien la mala relació que tenien els dos. El fundador de Mango, mort, com recordeu, en una caiguda a Montserrat el desembre del 24, i el seu fill Jonathan, imputat per presumpte homicidi. El periòdico detalla un seguit d'indicis que van obtenir els Mossos del mòbil de la víctima i que haurien servit per justificar per part de Fiscalia que no se li tregui la imputació. Per exemple, un missatge que Jonathan Endic hauria enviat al seu pare 5 mesos abans de la mort. Deia, tenir, textualment diu el periòdico, tenir un fill com jo és el més dur que li pot passar a un pare. He recordat algunes discussions on no m'estranya que pensessis que era capaç fins i tot de matar-te. Aquest text, enviat per Jonathan Endic al seu pare, té data 16 de juliol del 24, quan Jonathan Endic deia estar en plena marató amb la terapeuta amb qui treballaven tots dos per cosir les ferides familiars. Recordeu que Jonathan Endic va negar davant de la policia tenir mala relació amb son pare. Precisament hi ha un altre àudio. Tots aquests documents s'han extret del mòbil d'Isaac Endic, que el duia els pantalons a Montserrat. Doncs precisament en un àudio que va enviar Isaac Endic a la seva terapeuta, que també transcriu el periòdico, diu que estava explicant els vincles amb el seu fill i deia mesos abans d'aquest accident a Montserrat, estem igual de regular o malament, ens relacionem el just per diplomàcia, saludar-nos i poc més. I afegia, són molts anys de maltractaments, me n'ha tret les ganes. D'altra banda, la terapeuta deia en un missatge del maig, o sigui, 7 mesos abans de la mort d'Isaac Endic, que l'amo de Mango havia pensat en desheretar el seu primogènit. En aquest sentit, deia que pensava treballar amb els 3 germans perquè reflexionessin sobre com seria la seva vida sense la idea d'heretar tants diners com els de La fortuna de Mango. De fet, parlava d'una pel·lícula mexicana, la comèdia Nosotros los Nobles, en què un ric empresari feia creure als seus tres fills que havia perdut tota la fortuna per fer-los madurar. L'objectiu de la terapeuta era justament que maduressin. Doncs bé, amb Germán González, en temps de tertúlia, sobre aquestes noves revelacions del cas Andic. 23 minuts. Mentrestant, el papa ja ha tornat a Roma després d'un final de viatge certament surrealista. Ahir un problema tècnic a l'avió d'Iberia, que l'havia de dur de Tenerife fins al Vaticà, va impedir que el vol amb tots els cardenals, amb tot el personal del Vaticà i amb tots els periodistes s'enlairés i anés fins a Roma. Al final va haver de sortir la Casa Reial Espanyola cedint-li el seu Falcon oficial perquè el papa pogués tornar a casa. Després de tot el terrabastall, Lleó XIV arribava ahir a la nit a Roma, hores després del que estava previst, després d'una setmana de viatge a l'estat espanyol. Ho feia, això sí, com dèiem, sense els periodistes que l'acompanyaven, que es van quedar hores a Tenerife i no van arribar fins aquesta matinada. Per tant, aquest cop ens hem quedat sense l'última reflexió del pontífex que habitualment fa durant el vol de tornada després dels viatges oficials. Tot plegat ho va viure in situ i ho va explicar de manera increïble al llarg de la tarda amb el versió RAC1 des de dins de l'avió avariat l'enviat especial de RAC1, Arnau Mañé. Arnau, bon dia.
2: Bon dia. L'aeroport de Tenerife va convertir-se en l'escenari d'un entremès televisat. El papa ja s'havia acomiadat de tothom, havia saludat per últim cop a les autoritats, al rei, i s'havia assegut a la primera fila de l'avió, com sempre. Tot el protocol, per tant, estava enllestit per tornar a Roma. En aquell moment, però, el pilot d'Iberia detecta que alguna cosa no rutlla. Els motors no arrenquen com toca i avisa els passatgers.
3: Nuestro equipo de mantenimiento sugiere remolcar el avión, darle la vuelta para ponerlo cara al viento. Fuera satisfactorio, podremos iniciarnos todo.
2: És llavors quan el rei Felip demana que es torni a posar l'escala i puja l'avió per parlar amb el papa. En baixen junts fent broma i se'n van cap a la terminal privada. Dins la cabina, mentrestant, la resta de la comitiva espera inquieta durant una bona estona. Això inclou periodistes, però també els bisbes i cardenals que l'acompanyaven. Es fa una maniobra tècnica per mirar d'engegar els motors, però no arriba a bon port. A fora, Felip VI i Lleó XIV decideixen que el pontífex s'emportarà l'avió del monarca per tornar a casa i el rei s'esperarà que li enviïn un altre Falcon. La resta de la comitiva també desembarca i espera un altre avió d'Iberia que no arriba fins al cap de 3 hores i mitja. Al final, però, tard o d'hora, tothom a casa donant per bona aquella expressió de que tots els camins porten a Roma.
0: Efectivament, tard, però porten a Roma. Les primeres informacions apuntaven a un problema en un dels motors de l'avió que no s'hauria pogut engegar per falta d'aire. Ara bé, ahir preguntat sobre aquesta qüestió, el pilot i divulgador d'aviació Eric Besora explicava al versió RAC1 que és una situació realment molt poc habitual si no hi hagués condicions que no n'hi havia, de vent extremes.
4: Els motors necessiten un flux d'aire per funcionar i el que passa és que si hi ha molt vent de cua, si el vent ve del darrere dels motors, pot ser que aquest flux d'aire no acabi de passar bé i llavors el motor no arrenca. Llavors és el problema. Pot ser un problema, ja et dic. Això a mi m'estranya molt que sigui jo perquè realment hauria de fer molt, molt, molt vent perquè passés això o, no sé, o alguna cosa més.
0: Així doncs, amb aquest final accidentat, Lleó XIV tancava el viatge Arnau a Catalunya i també a l'estat espanyol. Durant 7 dies ha passat per Madrid, per Catalunya, per les Canàries, setmana amb 3 etapes molt diferents que han tingut com a protagonista, sens dubte, la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, un espectacle que continua meravellant el món, que també ha deixat la imatge històrica del papa parlant català i visitant Montserrat. En la seva última etapa, les Canàries han estat l'última parada en un dels principals punts d'arribada de migrants a Europa i una condemna explícita del pontífex contra les màfies que s'aprofiten, Arnau, d'aquesta crisi migratòria.
2: Exacte, Lleó XIV tanca el viatge a l'estat amb la sensació d'haver fet de tastaulletes, banys de masses, discursos polítics i missatges socials per rematar cada una de les tres parades. Ha estat el primer gran viatge d'aquest papa a Europa i per això bona part dels discursos han servit per picar la cresta als governs, especialment en el seu recorregut per les Canàries en l'últim tram denunciant la crisi migratòria que s'hi viu. Ahir mateix, des de Tenerife, el papa demanava als ciutadans que ajudessin els migrants a integrar-se.
5: Integrar no significa borrar la història de quien llega, es un camino recíproco. Quien llega aprende a habitar una tierra nueva y quien recibe aprende a ensanchar su propia casa.
2: De fet, per primer cop ahir, Lleó XIV va pujar el to contra les màfies que trafiquen amb les persones migrants.
5: A quienes organizan rutas de muerte, trafican con personas, retienen documentos, explotan trabajadores, amenazan mujeres, engañan familias y convierten el sufrimiento ajeno en negocio. deténganse, conviértanse.
2: Punt final, per cert, a la visita del papa que més català ha parlat en tota la història.

Aquests discursos del papa, d'important càrrega política, com dèiem, han girat entorn de la immigració les últimes hores, però mentre el pontífex defensava, com ara sentíem ahir a les Canàries, l'acollida de migrants, Europa anava en direcció contrària. Entrava en vigor el nou pacte migratori, reforma que endureix el control de les fronteres i que amplia el temps que els demandants d'asil poden estar detinguts. A més, a partir d'ara,

0: Dies lluminosos, escapades suaus i plans en família. Aquesta temporada fes-los amb un Ford. Visita'ns a Tàrraco Center, Nicolàs o Garatge Central i descobreix ofertes especials per gaudir cada trajecte amb seguretat, confort i estil. El millor de Ford, a Tàrraco Center, Nicolàs i Garatge Central.
1: La inauguració de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família ha estat un instant que quedarà gravat a la memòria col·lectiva. Gràcies a totes les persones que heu vingut a la Basílica a compartir aquest moment tan especial. També a tots els que l'heu gaudit des de casa, en streaming, i sobretot gràcies a les 5 generacions de persones que amb esforç, dedicació i compromís han fet possible la construcció d'aquest temple. 5 generacions unides per la Sagrada Família. Moltes gràcies a tothom. Basílica de la Sagrada Família.
2: Serà una font de conflicte. S'espera que el referèndum tingui, però, un resultat molt ajustat. En punt 8:45 del matí, ara mateix una de les imatges del dia a tota la premsa internacional. Elon Musk ja és el primer bilionari de la història. Aquest era el moment de la sortida a borsa de SpaceX, una de les moltes empreses d'Elon Musk, que ha acabat de multiplicar la riquesa del propietari també de Tesla i de X, l'antiga Twitter. L'empresa espacial s'estrenava a la borsa amb 161,11 dòlars per acció, gairebé un 20%, un 19,3 per damunt del preu amb què havia arrencat. És la millor sortida a borsa de la història d'una companyia. Musk n'és el seu principal accionista i això l'ha ajudat a fer créixer el seu capital, el seu patrimoni, fins a superar el milió de milions, el bilió de dòlars. Per posar en perspectiva què vol dir aquesta xifra, només hi ha 20 països al món que tenen economies superiors a aquesta qüestió, a 1,1 bilions de dòlars. Per tant, la majoria d'estats del món no tenen, no tenen la capacitat econòmica o el patrimoni de Musk. Són dades del Fons Monetari Internacional que situen per sota de la riquesa d'Elon Musk països com Suècia, Irlanda, Singapur, Taiwan o el seu país natal, Sud-àfrica. I entre tot plegat, els mercats financers mundials van viure una jornada històrica amb aquesta sortida a borsa d'una empresa que perd diners però que ha convençut els inversors que el futur val més que els números d'avui. Corresponsal de RAC1 a Nova York, Martió, bon dia.
3: Bon dia. Una companyia que, com marca la tradició, va néixer en un magatzem de Califòrnia i que tenia un futur tan incert que fins i tot el mateix Elon Musk en dubtava, cotitza avui per sobre del bilió i mig d'euros. SpaceX, empresa que no només fabrica coets, sinó que també desenvolupa eines d'intel·ligència artificial i satèl·lits de cobertura d'internet, ha obert la porta a petits inversors disposats a apostar per una empresa que perd més de 4.000 milions d'euros a l'any. El seu fundador era tot somriures a la sortida del Nasdaq, que per primera vegada es va fer simultàniament des de la base de l'empresa a Texas i la seu de Times Square de Nova York. Després d'afalagar la seva plantilla, Musk va reivindicar la necessitat d'il·lusió en un món ple de problemes.
4: Sempre hem de tenir coses que facin el futur més emocionant, que et facin aixecar-te al matí amb ganes de veure el que passarà. I aquest és el futur que us vol portar a SpaceX.
5: And that's the future that SpaceX wants to bring to you.
3: Però no tothom comparteix el seu entusiasme. Inversors de renom que van predir la crisi financera del 2008 asseguren que cap dels seus propis números justifica una valoració d'un bilió i mig d'euros i consideren Musk un gran venedor de somnis.
2: Com dèiem, tot i la gran sortida a borsa de SpaceX, de moment la companyia encara perd diners. I els experts alerten que no queda clar si tindrà beneficis en el futur. Ho deia ahir el 9C de RAC1, catedràtic d'Economia Financera i Comptabilitat de la Universitat Pompeu Fabra, Oriol Amat.
6: Els que estan apostant per aquesta empresa, doncs vol dir que tenen expectativa de que és una empresa que aconseguirà tenir beneficis. És molt possible que això sigui així. I estan pagant un preu astronòmic, tenint en compte el que són, el que en diríem, els números reals que té una empresa de ventes, de benefici, que en aquest cas no són beneficis perquè està perdent diners.
2: La sortida a borsa de SpaceX no només no té precedents per la quantitat de diners que ha mogut, sinó perquè totes les xifres que l'envolten, Montse Martí, són estratosfèriques.
7: La sortida a borsa de SpaceX ha generat de cop i volta més de 4.000 nous milionaris, treballadors de la companyia amb accions que ja tenen una part d'aquesta empresa espacial i tecnològica que va néixer l'any 2002. Ara la companyia concentra 9 de cada 10 llançaments espacials, en té el monopoli a l'espera que Europa algun dia li pugui fer ombra. SpaceX, però, ja no és només el que era, ara també fa negoci com a tecnològica amb la seva constel·lació de satèl·lits Starlink, un negoci rendible i que creix ràpidament. A banda, també té el seu negoci d'intel·ligència artificial i Twitter.

0: Twitter. Els mercats prediuen en un futur no tan llunyà la fusió entre SpaceX i Tesla, però amb els números d'ara amb els que SpaceX s'ha venut als inversors, no apareix aquest projecte. Tot i els múltiples negocis, Elon Musk manté la idea original de desenvolupar la tecnologia necessària per convertir la humanitat en una civilització multiplanetària. Amb la sortida a borsa, Elon Musk s'ha convertit en el primer bilionari de la història, la primera persona al planeta que ha arribat a acumular una riquesa superior a 1 milió de milions. Elon Musk ha fulminat tots els rècords. De fet, el segon més ric del planeta, Larry Page, cofundador de Google, li queda a anys llum ara mateix.
1: Gràcies, Montse. I, per cert, encara als Estats Units i vinculat al sector empresarial, aquesta matinada el Departament de Justícia ja ha aprovat l'adquisició, vam parlar moltíssim en el seu dia, dels estudis de Warner Bros. Per part de Paramount. L'operació es tancarà per més de 100.000 milions de dòlars. Després d'investigar la compra durant 8 mesos, el govern nord-americà defensa que és una operació que no perjudicarà ni la competència ni els consumidors. Les explicacions de l'administració Trump, però, no acaben de convèncer encara bona part de Hollywood. I parlant de diners, de patrimoni i d'imatges, en aquest cas en forma de joies, són el que posen encara més al centre de la diana José Luis Rodríguez Zapatero. Avui, si compreu la premsa, veureu a tots els diaris les imatges del botí, de la quantitat de joies que guardava l'expresident espanyol i que una darrere l'altra ascendeixen a un valor d'1,3 milions d'euros. Quantitat que ha fet obrir una nova causa per l'expresident per frau fiscal i contraban. El jutge ja l'acusava de tràfic d'influències, ara obre una nova peça per aclarir d'on surten aquestes joies que li van requisar al seu despatx. L'argument del magistrat és que el valor que tenen, 1,3 milions, és tan elevat que caldria una documentació fiscal prèvia de saber d'on nassos havien sortit. Madrid, Jordi Armenteres, bon dia.
2: Bon dia. El jutge José Luis Calama intueix que la troballa de joies amaga o pot amagar un frau fiscal molt significatiu i li demana papers i proves, que ja les pot aportar, de fet, dimecres, que és quan està citat a l'Audiència Nacional. També insta l'agència tributària a actuar si ho veu necessari. Hi ha joies de molt valor, de més de 200.000 euros, però també hi ha peces que són imitacions, bisuteria i que no valen pràcticament res. Ell sempre ha defensat que són regals o herències. La taxació provisional que ha fet una joieria de Madrid n'eleva el valor a 1.323.915 euros. El jutge diu que no hi ha traçabilitat fiscal sobre la seva adquisició i que, per tant, hi ha un indici objectiu i raonable, això és el que escriu a la interlocutòria, de possible existència de frau tributari rellevant.
1: Veurem, Jordi, quina explicació dona de tot plegat Zapatero, que, com deia l'Armenteres, haurà de comparèixer a l'Audiència Nacional dimecres. Mentrestant, el PP ha anat casant l'intens... És que les explicacions sobre això són interessants, perquè 1,3 milions en patrimoni s'ha de declarar en el moment de la compra, en el moment de l'adquisició, o si és via una herència, ha de quedar constat a Hisenda. I en el cas d'un patrimoni d'aquestes dimensions, cada any, precisament en el patrimoni, ha de quedar reflectit. I això no ha estat així. Haurem de veure com ho justifica Zapatero. Mentrestant, el PP ha anat casant l'intens calendari judicial del PSOE amb una allau de compareixences de càrrecs socialistes al Senat. Els populars han anat citant el ministre de l'Interior o la fiscal general de l'Estat, entre altres, Jordi.
2: Sí, aquest calendari arrenca demà passat, dilluns, Begoña Gómez davant el jutge Peinado, dimarts la directora de la Guàrdia Civil al Senat, dimecres i dijous Zapatero a l'Audiència Nacional i divendres que ve està citada també al Senat la fiscal general de l'Estat per explicar reunions amb Leire Díez. També cita a finals de mes Marlaska i la secretària de José Luis Rodríguez Zapatero, Gertrudis Alcázar. En paral·lel, el Senat també vol escoltar alguns dels noms que apareixen al sumari del cas Plus Ultra, on hi ha imputat l'expresident del govern espanyol.
1: Gràcies, Armenteres. I un últim apunt en política espanyola, perquè en les últimes hores, també vinculat al món judicial, s'ha sabut que l'expresident valencià Carlos Mazón va rebre un document que l'advertia de la gravetat dels aiguats que caurien de la Dana València el mateix matí de les inundacions. Així ho demostren uns whatsapps entregats a la jutgessa de Catarroja, que està instruint la causa i que formen ja part del sumari del cas. Tot plegat era un grup amb tots els membres del govern valencià i Mazón només va enviar missatges en aquest grup en les primeres hores del dia i se'n va desconnectar la resta. I encara en l'àmbit politico-judicial, nova data marcada en vermell al calendari de la convulsa vida política espanyola i catalana serà dijous 16 de juliol, d'aquí un mes. És el dia en què el Tribunal de Justícia de la Unió Europea farà pública la seva sentència sobre l'amnistia. i això, òbviament, marcarà el futur polític i judicial de Carles Puigdemont, de Toni Comín o d'Oriol Junqueras, però potser també el de la legislatura. L'amnistia va ser un dels compromisos del PSOE a canvi de la investidura de Pedro Sánchez ara fa 3 anys. Aquesta sentència arriba al cap d'un any de la vista i després que l'advocat general del tribunal avalés bona part de la llei sense veure-hi incompatibilitats amb el dret comunitari. Si la sala li fa cas, com sol passar, però no és sempre, acostaria i molt el retorn de Puigdemont 9 anys després d'exiliar-se a Brussel·les. Més detalls des d'allà, corresponsal de RAC1 a Brussel·les, Lluís Tovar, bon dia.
3: Bon dia. Amb el permís del Constitucional i del Suprem, el 16 de juliol, el Tribunal de Luxemburg podria començar un efecte dominó en la política espanyola que podria acabar amb el retorn de Carles Puigdemont a Catalunya. La Gran Sala farà pública la sentència que respon a les preguntes prejudicials formulades pel Tribunal de Comptes i l'Audiència Nacional fa 1 any i mig. L'opinió de l'advocat general que vam conèixer el novembre no és vinculant, però acostuma a marcar precedent a les sentències europees. Si li fan cas, el retorn de Puigdemont estaria més a prop, i és que llavors l'advocat general li va dir al Tribunal de Comptes que podia amnistiar la malversació perquè el referèndum de l'1 d'octubre no va afectar els interessos financers de la Unió. I a l'Audiència Nacional li va dir que podia amnistiar el terrorisme als 12 CDRs perquè és compatible amb la directiva europea. A més, va desmuntar els arguments polítics en contra de l'amnistia que va defensar la Comissió Europea. De fet, va defensar la llei perquè anava en favor de la reconciliació política i només va criticar els 2 mesos d'aplicació per ser un temps massa just.
1: Gràcies, Lluís. Junts per Catalunya no vol posar encara data al retorn de Puigdemont. El cert és que el calendari està molt obert, perquè en cas que el Tribunal de Justícia avalés l'amnistia, la pilota llavors tornaria a passar al Constitucional espanyol, que encara podria trigar uns mesos a pronunciar-se definitivament. I després encara faltaria veure què fa el Suprem, que és el tribunal encarregat d'executar aquesta amnistia, Laia Colomer.
4: Sí, malgrat que el 16 de juliol és una data clau pel futur de l'amnistia, el Tribunal de Luxemburg no tindrà pas l'última paraula. Llavors la qüestió tornarà a la taula del Tribunal Constitucional, que fa mesos que espera precisament la sentència del TJUE per resoldre els recursos dels exiliats i els condemnats pel procés. L'últim ple del TC, abans de les vacances d'estiu, és el 20 de juliol, només 4 dies després de la sentència i amb un cap de setmana entremig. Per això, fonts del Tribunal ja donen per fet que tots aquests recursos es resoldran entre setembre i octubre. S'espera que la majoria progressista del TC també avali l'amnistia, però llavors encara hi haurà un altre entrebanc. El Tribunal Suprem és qui haurà d'aplicar-los l'amnistia. S'haurà de veure si llavors el jutge Pablo Llarena se les empesca per driblar la decisió del Constitucional o bé si tira definitivament la tovallola i llavors sí, permet el retorn de Puigdemont, de Lluís Puig i de Toni Comín. 3/4 del mateix passarà a Manuel Marchena. Tindrà l'última paraula sobre la inhabilitació d'Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva i Dolors Bassa.
1: 3 minuts i seran 3:15 del matí. De seguida, la polèmica de Lluís Pasqual, que va, en fi, encetar Judit Martín explicant que l'havien cridat en el seu dia per imitar Montserrat Caballé. Vam saber que Lluís Pasqual havia utilitzat aquesta gravació per fer-la passar per real en un espectacle, en un homenatge a la cantant. Doncs bé, ahir es va saber, de seguida us ho expliquem, que el Teatre Lliure ja ha tingut conseqüències en la celebració dels 50 anys, que serà en breu, ha deixat fora a Lluís Pasqual, que és un dels fundadors de tota l'organització.
5: Renovar el teu espai exterior és més fàcil quan saps on trobar-ho tot. A Bauhaus trobaràs conjunts de jardí per tots els espais, parasols, carpes, tancaments, barbacoes... i tot el necessari per preparar-ho i fer-ho possible perquè el teu exterior estigui millor que mai. Sempre amb la millor qualitat i el millor preu garantit. Perquè un bon exterior comença a... Bauhaus. Bricolatge, reformes, decoració i jardí.
6: Base imposable, retencions, percentatges... Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901-2233-44. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
7: Perdoni, podria baixar l'aire condicionat? És que estic pensant en la refrescada dels 15 milions del cupon extra de verano de la 11 i m'estic quedant glaçada.
8: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupon extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
9: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat. Descobreix a Summit Salut com la intel·ligència artificial està transformant la salut. El 16 de juny, a la Torre Glòries de Barcelona. Una trobada amb professionals per parlar sobre el futur del sector sanitari. Amb el suport d'AstraZeneca, AbbVie, Grifols, Otsuka, Sanitas i GSK. Apunta-t'hi a lavanguardia.com/summitsalut.
10: Arriba la venda privada. Marques amb descomptes de fins al 15% en electrònica i 15% addicional en electrodomèstics. Tan sols fins dilluns. A la botiga amb la targeta al Corte Inglés o a través de l'app amb qualsevol mitjà de pagament. A la web i app, inicia sessió al teu compte i fes servir qualsevol mitjà de pagament. Targeta emesa per financer el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta les condicions i marques que participen al Corte Inglés Ponés.
11: Històries de rentar la roba amb Detersolín.
12: Maria, ja sé com podem estalviar aigua a casa.
13: Ah, sí? Com?
12: Rentant la roba amb Detersolín Mixto, que permet omplir la rentadora amb roba blanca i de color sense problemes.
13: Caram, Marcel, sí que en saps de neteja.
11: Els detergents Detersolín t'ajuden a estalviar i protegeixen la teva roba i el planeta.
1: Tres quarts de nou del matí, la polèmica que va destapar Judit Martín sobre la imitació que va fer de Montserrat Caballé, que Lluís Pasqual va fer passar per real en un homenatge a la soprano, continua portant cua. Ahir el Teatre Lliure presentava la temporada dels seus 50 anys i la sorpresa va ser que Lluís Pasqual, que n'és un dels pares fundadors i que havia de participar-hi amb l'obra El Gran Inquisidor, n'ha quedat finalment fora, exclòs. L'actual director del Lliure, Julio Manrique, ha explicat que després que esclatés la polèmica de la imitació de Montserrat Caballé, aquesta suplantació que va fer en públic Lluís Pasqual, es van reunir amb ell i Pasqual va treure a ferro els fets. Ara bé, va plantejar-los la possibilitat, si així ho creien, des de l'organització, de retirar-se, retirar la seva obra per no perjudicar l'aniversari del Teatre Lliure. Doncs, dit i fet, Manrique explicava a Catalunya Ràdio que ha defensat, allà ha defensat que han pres la decisió pensant en el teatre.
14: Vam mantenir una reunió amb ell on li vam manifestar la nostra preocupació i va minimitzar aquest tema i ens va fer aquesta proposta, que era si vosaltres creieu que és greu o que pot perjudicar en alguna mesura el Teatre Lliure la meva presència, jo us ofereixo la possibilitat de retirar-me. Finalment el vam trucar per dir-li que sí, que em semblava una bona idea.
1: Pasqual, però, explica una versió realment diferent avui en una trucada que han fet al diari El País, on acusa el Teatre Lliure d'haver trobat l'excusa, diu, per treure-se'l de sobre. Diu que se sent noquejat i recorda que van ser els responsables del teatre qui el van anar a buscar en primera instància per participar en aquesta temporada especial del 50è aniversari. El director, per tant, Lluís Pasqual, també es defensa d'aquesta polèmica que va revelar Judit Martín al podcast de La Ruïna. Ho considera una anècdota i justifica haver suplantat la veu de Caballé, ho reconeix, perquè l'original, diu, del 1988 no se sentia bé, tot i que jo crec recordar que alguns dels membres de Ràdio Reus, en una entrevista a RAC1, van dir que no s'havia produït aquesta declaració. En tot cas, tot i deixar-lo fora de la programació, Lluís Pasqual sí que rebrà un reconeixement com la resta de fundadors en els actes dels 50 anys del Teatre Lliure. Més coses. Atenció als que teniu pensat agafar el cotxe aquest cap de setmana, perquè s'espera que sigui de molta mobilitat a la carretera. Evidentment és un cap de setmana per buscar platges i buscar refrescos, però compte que s'hi afegeix que als voltants de Montmeló demà s'hi fa el Gran Premi de Fórmula 1. Per tant, avui, des d'avui ja hi ha entrenaments i la mobilitat ve afectada. El Servei Català de Trànsit preveu que l'esdeveniment mobilitzi, com sempre, milers d'assistents, i amb això, juntament amb els Mossos d'Esquadra, han previst mesures especials per facilitar la mobilitat d'accés i sortir del recinte del circuit, sobretot de cara a demà, però afectarà segur el trànsit de la zona. Trànsit recomana, de fet, als conductors que circulin per l'AP7 que evitin les hores de més afluència i que tots els conductors que marxin cap al nord del país o que hi tornin, que sigui pel Maresme, per la C32 Nord. Seran dos dies, de fet, de molt bon temps, cosa que acostuma a fer que moltes persones surtin de l'àrea metropolitana i vagin a la costa. Trànsit, per tant, demana prudència i paciència a tothom que agafi el cotxe al llarg d'aquest cap de setmana. I en l'àmbit de successos, la investigació del cas del nadó presumptament maltractat, segur que ho recordareu, fa unes setmanes per part dels seus progenitors, continua centrant-se en el paper del pare i de com tractava el seu fill. Tant els familiars del pare com de la mare van admetre ahir davant del jutjat que l'home el tractava, el nadó, de forma brusca. Tot i això, cap d'ells va arribar a veure que hi pogués haver símptomes de maltractament, Mariona Martínez.
4: El germà del pare va dir que li va admetre que alguna vegada havia sacsejat el nen, que potser l'havia estirat fort de les cames i que l'havia enrotllat amb molta força amb una manta per calmar-lo. Els pares d'ell també van admetre que l'home era poc hàbil i fred amb la criatura. Tot i això, van descartar de totes que tingui pulsions pedòfiles. Els pares de la dona van defensar que ella era molt curosa amb el nadó i sempre estava molt preocupada per la salut del fill. Van explicar que durant les primeres 6 setmanes de vida els havia enviat diverses fotografies sobre els extrements del nen i les ferides que tenia. Els familiars dels dos progenitors també van explicar que cap d'ells va veure l'infant la setmana abans que l'haguessin d'ingressar a l'hospital de la Vall d'Hebron. En alguns casos els van demanar explícitament que no els fessin cap visita perquè la mare no es trobava bé.
1: I encara en l'àmbit de successos, continuem pendents de la recerca d'un jove de 16 anys desaparegut dimecres a Roses quan anava amb moto d'aigua amb uns amics. Els bombers reprendran aquest matí el dispositiu i resseguiran amb helicòpter tota la línia de costa fins a Begur. Fins ara, els efectius del cos han repassat per terra tota la costa entre l'Escala i l'Estatit i han enviat els drons a la zona de les Illes Medes. Els bombers treballen amb la hipòtesi que el jove hauria perdut en algun moment la seva armilla salvavides i s'hauria enfonsat.
15: El menor feia el trajecte entre l'Escala i l'Estatit. Els companys el van trobar a faltar en arribar i van alertar els serveis d'emergències. L'aparell va aparèixer dijous a la platja de Pals i els equips d'emergències han intensificat les últimes hores les feines per trobar-lo en aquesta zona del Baix Empordà. Hi treballen agents de salvament marítim, dels bombers i de la unitat militar d'emergències.
1: I a Vilanova i la Geltrú, els Mossos investiguen també la mort d'un home que ha aparegut a la platja del Far.
15: La policia va rebre l'avís ahir al matí després que uns veïns trobessin el cos estès a la sorra. L'home estava a poc més de 20 metres de la línia de la costa, dins d'una zona delimitada pels gossos. El cadàver estava vestit i no presentava ferides d'arma blanca ni de foc. El cas l'ha assumit la Divisió d'Investigació Criminal.
1: 9 minuts i a les 9, més coses. Un nou estudi alerta de l'ús problemàtic que fan els menors de la tecnologia i les pantalles. Atenció, un 14% dels infants catalans entre 10 i 11 anys, 14% dormen gairebé cada dia amb el mòbil dins l'habitació. Entre 10 i 11, un 14%, i un 35%, més d'una tercera part, reconeixen que a vegades fan servir el dispositiu a la matinada. L'informe l'han fet UNICEF, el Ministeri de Transformació Digital i la Universitat de Compostela i inclou més d'11.000 entrevistes a infants i joves catalans entre 10 i 20 anys. Eudald Martínez.
16: L'informe constata un cop més l'ús estès del mòbil entre els menors. A 6è de primària ja en té el 40% dels alumnes i la xifra es dispara fins a gairebé el 80%, només un curs més tard, a primer d'ESO. 9 de cada 10 menors de menys de 14 anys tenen almenys una xarxa social i 6 de cada 10 en tenen almenys 3. Recordem que el govern espanyol ha començat a fer passos per prohibir-les abans dels 16. El director científic de l'informe, Antonio Rial, avisa dels problemes que pot generar l'abús de les pantalles.
17: Si tenemos un móvil, estamos perdiendo la posibilidad de aburrirnos, de no entretenernos, de hacer introspección, de pensar qué me está pasando, quién soy, a dónde voy, cómo soluciono lo que está pasando. Rápidamente pongo un sedante, pongo un elemento distractor, que es un móvil, que es una red social, que es un scroll infinito, i jo no me construyo.
16: De fet, tot plegat acaba tenint efectes greus en la salut mental. Gairebé una de cada 10 noies de més de 12 anys admet conductes suïcides, el doble que en el cas dels nois. I un 14% dels joves diu que ha viscut episodis d'ansietat o depressió.
1: Més coses. A Barcelona, el sindicat Top Manta aspira a repetir avui l'èxit de la primera cursa antiracista, que ara fa un any va plegar 10.000 persones. La segona edició aquesta tarda es vol convertir en un clam contra l'exclusió i l'odi. En parla el portaveu de l'entitat, Lamin Sarr.
18: És una cursa que hemos intentado organizar los problemas que tenemos, el auge del fascismo y del racismo, el auge de los discursos de odio, de discursos de antimigrantes, y por esto que queremos hacer un llamamiento y sensibilizar a toda la sociedad para luchar contra este fenómeno.
1: La cursa tornarà a recórrer els carrers de Montjuïc. La recaptació es destinarà a millorar les condicions del col·lectiu de manters. 7 minuts i a les 9. Nou revés judicial al MNAC per les pintures de Sixena. La jutgessa d'Osca ha desestimat el recurs que va presentar el museu contra la resolució que li posava un termini de 56 setmanes, això és fins a finals de maig de l'any que ve, per traslladar les pintures cap a l'Aragó. Ara la nova interlocutòria, contra la qual ja no es pot presentar recurs, manté íntegrament el calendari d'execució que s'havia establert fins ara. La vicepresidenta i consellera de Cultura de l'Aragó, Mar Vaquero, tanca la porta que es revisi aquesta decisió.
19: Lo que no puede ser es que en un proceso ya de ejecución, donde el MENAC tendría que estar ya trabajando para que esos bienes se restituyan al monasterio de Sigena, volver a interponer dilaciones totalmente indebidas. Y lo que le recordamos al MENAC es que esperemos que esté trabajando para que los bienes vuelvan a Sigena y para que los derechos que han sido reconocidos por la justicia para todos los aragoneses se puedan dar por cumplidos.
1: El MENAC havia presentat el recurs justificant que no s'havien valorat adequadament els informes tècnics i per això van demanar allargar els terminis per garantir el bon estat de les obres. Ara la jutgessa, però, rebutja aquests arguments i recorda que la viabilitat del trasllat ja s'havia analitzat. Això en el dia que avui Sant Boi de Llobregat acull un acte en record de les persones que van morir en institucions psiquiàtriques a la Guerra Civil. Entre l'any 36 i el 39 van morir als centres de salut mental de Sant Boi fins a 3.160 persones. En aquest homenatge, la plataforma Besnets per la Dignitat, de bracet amb l'Ajuntament i la Direcció de Memòria Democràtica del Govern de Catalunya, volen dignificar i recordar les víctimes associades a l'estigma de les malalties mentals. Així ho explicava RAC1 el regidor de Memòria Històrica de Sant Boi, Àlex Pérez.
20: Posar una mica doncs, la llum de les causes, de tot el que va passar, de posar noms i cognoms a totes aquelles persones per tal de dignificar tot el que va passar, portar al present allò que va passar i fer aquest procés de justícia i de reparació.
1: L'element central de l'acte serà la inauguració d'un plafó que retratarà un recent estudi que deixa constància de tot el que va passar a les institucions psiquiàtriques de Catalunya durant la Guerra Civil. D'aquesta manera es vol evitar que la història quedi a l'oblit. Serà 6:45 de la tarda al cementiri de Sant Boi. En el dia que us podem explicar que ja queda menys per tornar a viure moments com aquest.
21: Passa a l'altra banda, 2-2 sense manilles, carregat!
1: És un dels millors moments de la temporada castellera de l'any passat, el 2-9 sense manilles de la colla joves Xiquets de Valls. Avui els de Castells de RAC+1 presentaran nova temporada, avui dissabte, el cap de colla Benet Iñigo i la resta de l'equip explicaran les novetats d'aquest any en un programa especial que arrenca a les 11 del matí a RAC+1. El faran en un entorn ideal, que vam anar a veure fa un any els del Via Lliure, el celler Adernats Vinícola de Nulles, a l'Alt Camp. Per tant, el rovell de l'ou de la zona tradicional del món casteller.
15: Serà la 14a temporada que RAC1 us acostarà als castells a l'antena i, a més, tot fa preveure que sigui d'allò més intens amb el concurs de castells ja ha marcat el calendari de les colles més importants del país. Entre els misteris que cal resoldre el programa especial d'avui hi ha esbrinar qui serà el nou padrí de les transmissions, quines diades podreu seguir per RAC+1 i quines altres novetats hi haurà aquest any. A més, els acompanyaran molts dels caps de colla i presidents de les colles capdavanteres de Catalunya i els alcaldes de pobles i ciutats amb places castelleres històriques.
1: I parlant de RAC1, atenció, perquè la meteoròloga d'aquesta ràdio, Mònica Usart, rebrà el primer premi de comunicació científica Ràdio Associació Memorial Prat de Saba. El jurat ho ha decidit per unanimitat i reconeix la seva feina divulgant la meteorologia a la ràdio, a la televisió i als llibres, sempre amb un català planer i entenedor. Així explicava RAC1 com ha rebut la Mònica el reconeixement.
22: Estic molt emocionada i molt agraïda de rebre aquest reconeixement perquè realment és la meva passió i, a més, és un autèntic honor rebre'l en aquest moment en què la meteorologia, el clima i els fenòmens extrems doncs moltes vegades acaben encapçalant els informatius. Per tant, és un reconeixement no només per mi, sinó també per tots els companys de la professió.
1: Usart, des d'aquí la nostra felicitació, recollirà el premi el dia 1 de juliol a la Casa Prat de Saba, un acte en el marc de la Festa Major de Vic. I en l'àmbit cultural, ha mort a Londres el gran pintor David Hockney, 88 anys tenia. Ha estat un dels artistes britànics més influents dels segles XX i XXI i un dels màxims exponents del pop art a partir dels 60. Era conegut per les seves extraordinàries pintures sobre piscines que va convertir en imatges icòniques de la història de l'art, fent servir molt sovint colors llampants. El seu quadre més famós és Retrat d'un artista, on apareix l'artista al costat precisament d'una piscina mentre mira un nedador submergit. Es va vendre l'any 2018 per més de 90 milions de dòlars a Christie's, a Nova York, convertint-se en la pintura més cara d'un artista viu. I en l'àmbit musical, aquesta nit s'ha celebrat a Vic la primera jornada del Cabró Rock, l'edició més multitudinària, amb 30.000 persones, gairebé totes les entrades exaurides. El gran moment de la nit, el que gairebé tothom esperava, ha estat l'actuació d'Oques Grasses. Ha estat l'últim concert de la banda d'Osona, precisament a Osona, abans del gran comiat que faran a l'octubre a l'Estadi Olímpic de Barcelona. Primera jornada del Cabró Rock, per tant, amb l'emoció d'Oques Grasses, però també on hi ha actuat Maria Jaume. La mallorquina ja ha presentat el seu tema Sant Domingo Forever. La primera jornada del festival també ha comptat amb els Amics de les Arts o amb Teràpia de Xoc. I també els Tiets. El grup del Maresme, per cert, que va aprofitar per anunciar nou disc de cara al 2027. El Cabró Rock, per tant, que ha acabat el primer dia amb l'actuació també sorpresa de King Africa i un espectacular piro musical que ha barrejat cultura, música i festa. Tot plegat ho ha seguit el corresponsal de RAC1 a Osona, Eudald Puig. Eudald, bon dia.
0: Bon dia. Una cita especial d'aquesta matinada al Cabró Rock. Més enllà dels concerts dels Amics de les Arts, Maria Jaume, de Tiets o Teràpia de Xoc, la Cirereta del Pastís era l'últim concert d'Oques Grasses a Osona. Han estat dues hores de concert on sobretot han interpretat temes dels seus darrers tres discs, però també han tingut moments per improvisar cançons de Queen, Escape, David Bisbal o també El boig per tu del Sau. Uns Oques que se'ls veien juganers dalt de l'escenari, tranquils i gaudint del moment, però també clarament emocionats. Un concert, per tant, multitudinari per una cita que era emotiva. Oques Grasses, que ha dit adéu a casa seva, a la seva comarca, Osona, tot plegat per agafar forces i per poder preparar els quatre concerts que els esperen a l'Estadi Olímpic aquest mes d'octubre. El Cabró continua avui amb Ficaflaues, l'Exambusto, la Gossa Sorda, la Fumiga o Uineta, entre d'altres.
1: Gràcies, Eudald. I més enllà del Cabró Rock, aquest cap de setmana hi ha molts altres concerts. Per exemple, Carlos Núñez, Sobre el mar. El famós gaiter que canvia la Ria de Vigo per l'aigua del Mediterrani. Actua el nou Festival Blau Marí Music, el festival que va arrencar dijous, i el seu gran tret diferencial és l'escenari instal·lat precisament damunt del mar, una plataforma sobre de l'aigua al moll de Barcelona Nord, al costat del World Trade Center. I al Guitar BCN també hi arriben avui Sidecars. Una banda que està presentant nou disc, Everest, el vuitè d'una carrera de gairebé 20 anys. Avui actuaran a la sala Rasmatas. Mentrestant, avui també torna a Barcelona Cecilio G. Jo ja anava amb la mateixa xavalada. El barceloní és una de les figures més polèmiques a l'hora més magnètiques del trap, que precisament destaca per les lletres crues i incisives. Avui el sentireu a la sala Apolo. I encara un concert més avui a Barcelona amb Dianca. Aquest artista emergent del panorama català actua avui a la sala Vol per presentar la primera part de Cabriola, el seu nou disc. I acabem a Sant Pere de Ribes amb Anna Andreu. A vegades em veig somiant la nit més llarga, un desig no... Acompanyada de Marina Rufat, la cantautora porta al Festival Monocicle de Sant Pere de Ribes l'atmosfera fosca i reveladora del seu últim disc, Vigília. Les 9 i 2 minuts.

0: Ja us hem explicat l'arrencada als Estats Units del Mundial i al Canadà també. Hem parlat de, en fi, del debut d'Espanya a partir de dilluns, del Brasil, que juga aquesta nit que ve. Pel que fa a la resta dels esports, el Barça és notícia també perquè ha presentat una demanda de conciliació contra Florentino Pérez per les declaracions que va fer la roda de premsa surrealista del dia 12 de maig en una entrevista també posterior, Bernat Balboa.
1: Sí, aquell dia el president blanc va tornar a atacar el club blaugrana arran del cas Negreira. El Barça diu que l'objectiu d'aquesta demanda és que Florentino Pérez es retracti d'aquestes manifestacions que va realitzar amb coneixement de la seva falsedat. Si no ho fa, el club presentarà una querella criminal. Pel que fa a la plantilla del primer equip, en clau mercat de fitxatges, el Barça està pendent d'activar la renovació de Ferran Torres i també de tancar la sortida de Marc Casado abans del 30 de juny, mentre que el Girona, per la seva banda, ahir va signar el primer fitxatge per a la pròxima temporada, el davanter ucraïnès Oleksandr Pishur. Encara en futbol, el Sabadell disputa avui a les 9 de la nit a Zamora l'anada de la final del play-off per accedir a segona.
0: Mentrestant, el Joventut de Badalona perd el segon partit contra el València 90-76 i es complica, per tant, la classificació per la final del play-off de la Lliga ACB.
1: A diferència del primer assalt, els de Dani Miret no van tenir cap opció al Roig Arena i van anar per darrere en el marcador durant tot el partit. De fet, el primer quart ja anaven 17 punts per sota. Diumenge a les 8 a Badalona, caixa o faixa, si la penya perd, quedarà eliminada. Si guanya, forçarà el quart partit un altre cop a l'Olímpic. El tècnic Dani Miret va mostrar-se autocrític, però espera un partit diferent a casa.
2: Prepararemos cosas distintas, buscaremos de volver a poder ser físicos y esto es lo que nos va a dar opciones. Creo que es muy obvio y que prepararemos, pensaremos, reflexionaremos y el tercer partido será diferente. Así que el primero que confía muchísimo en este equipo, en este grupo y en nuestra capacidad de reacción en 48 horas.
1: Aquest vespre serà el torn del Barça a Tenerife. Una victòria classificarà els de Xavi Pascual per a la gran final.
0: Més coses, com comentàvem abans, aquest cap de setmana es disputa el Gran Premi de Barcelona-Catalunya, Fórmula 1, que ha penjat el cartell d'entrades exaurides. Avui és el torn de la sessió de qualificació.
1: El circuit ho va anunciar ahir al migdia, ja no queden entrades a la venda i això vol dir que s'espera un ple absolut de 140.000 espectadors demà diumenge i és probable que durant tot el cap de setmana se superi la xifra rècord dels 300.000 acumulant els 4 dies de Gran Premi. Esportivament, ahir es va arrencar amb els McLaren plantant cara als Mercedes, primer el campió Lando Norris, segon George Russell i tercer Oscar Piastri. El líder Kimi Antonelli va quedar cinquè i els espanyols molt endarrerits, Carlos Sainz 14è i Alonso penúltim, 21è. Avui, tercer entrenament lliure, 2:15 del migdia i qualificació entre 4 i 5 de la tarda. La cursa, demà a les 3, la seguirem en directe al Superesports.
0: I aquest cap de setmana, Colònia torna a ser l'epicentre de l'handbol europeu i mundial. Avui arrenca la final a 4 de la Champions i el Barça aquest any tampoc falla la cita.
1: No, els blaugrana volen treure's l'espina de la temporada passada i arribar a la final de la Champions. L'equip de Carlos Ortega s'enfronta a les semifinals a les 6 a l'Alborg i per l'altra banda del quadre hi van el Magdeburg i el Fuxe Berlín, que jugaran a les 3.
0: Les 9 i 5 minuts, gràcies Bernat Balboa, fins
1: gràcies,
0: ara.
1: Gràcies, fins ara.
3: RAC 1. Una ciutat designada capital europea del comerç local 2026, Barcelona. Més de 200 activitats i fires programades durant tot l'any? Som-hi! El comerç local de Barcelona és un referent a Europa i ho volem celebrar amb vosaltres. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
4: Avui toca Barcelona. Reunions, compres, exàmens, metges, plans... En cotxe, el trajecte és teu. Surs quan vols, arribes on vols. Vine a Barcelona al teu ritme i a la teva manera. Amb Saba, per 17,99 euros, aparques tot un dia a Barcelona. Reserva multidia amb antelació a saba.es o a qualsevol pàrquing Saba o Saba Barcelona Bamsa. El teu millor pla.
5: La inauguració de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família ha estat un instant que quedarà gravat a la memòria col·lectiva. Gràcies a totes les persones que heu vingut a la Basílica a compartir aquest moment tan especial. També a tots els que l'heu gaudit des de casa, en streaming, i sobretot gràcies a les 5 generacions de persones que amb esforç, dedicació i compromís han fet possible la construcció d'aquest temple. 5 generacions unides per la Sagrada Família. Moltes gràcies a tothom. Basílica de la Sagrada Família.
6: Barna Crèdit, el teu aliat financer per impulsar el creixement del teu negoci. T'oferim crèdits i préstecs hipotecaris amb garanties immobiliàries. Amb una gestió àgil i clara, solucions adaptades a cada empresa i acompanyament proper. Barna Crèdit, la teva banca alternativa al centre de Barcelona. Demana informació al 93 487 1324 o entra a barnacredit.com.
7: Descobreix a Summit Salut com la intel·ligència artificial està transformant la salut. El 16 de juny, a la Torre Glòries de Barcelona. Una trobada amb professionals per parlar sobre el futur del sector sanitari. Amb el suport d'AstraZeneca, AbbVie, Grifols, Otsuka, Sanitas i GSK. Apunta-t'hi a lavanguardia.com/Summit Salut.
8: RAC 1. La nit de dissabte a diumenge el Mundial de Futbol es juga a RAC 1.
9: Let's play football.
8: A la mitjanit, just al punt de les 12, Brasil-Marroc. Estrena exigent per la Canarinha davant la revelació de l'últim Mundial.
10: Centrada, gol!
8: Viviu el partit en directe amb Jaume Molló, Miquel Agut i els comentaris d'Albert Blaia i David Brock. La nit de dissabte a diumenge a les 12, després del Tu diràs, Brasil-Marroc. El Mundial de Futbol es juga a RAC 1. Let's go! Tots som un milió. Tot el que passa a RAC 1 i a RAC més 1 ho tens a rac1.cat.
11: Via Lliure, amb Xavi Bundó.
0: 9:08.

0: equipo de mantenimiento sugiere remolcar el avión, darle la vuelta para ponerlo cara al viento.
1: A mi m'estranya molt que sigui jo, perquè realment hauria de fer molt, molt, molt vent perquè passés això, o, no sé, o alguna cosa més.
2: Enganxar un autor d'aquest tipus de fets quan ni s'ha planificat aquí, només hi ha un desplaçament per executar i marxar, ens deixa una finestra d'oportunitat per actuar tan petita.
3: Mi apoyo también a todos los jueces que se ven afectados por actuaciones y presiones que no son propias de una sociedad democrática avanzada.
4: Va fer aquesta proposta, que era si vosaltres creieu que és greu o que pot perjudicar en alguna mesura el Teatre Lliure, la meva presència, jo us ofereixo la possibilitat de retirar-me.

0: Aquesta és Katy Perry en la inauguració aquesta nit passada, a la matinada, de fet, del Mundial en el territori nord-americà, en el territori dels Estats Units, a Los Angeles, que sabeu que és un Mundial, bueno, com sol passar, però estranyíssim, perquè, clar, un dels organitzadors està en guerra oberta amb un dels participants, com és l'Iran.
1: Semblava difícil millorar lo de Qatar,
0: és increïble.
1: Sí, sí, increïble. Ho han aconseguit.
0: El Frederic Porta segur que ens ho pot explicar, però vaja, la història dels mundials està plena de casos en què la FIFA s'ha dedicat a regar...
1: A cobrar,
0: de fet, a rebre diners a canvi de blanquejar règims de tot tipus, i ho hem vist a Qatar, ho hem vist a Rússia, ho hem vist amb els Jocs Olímpics de la Xina també en el seu dia, ho hem vist en moltes altres esdeveniments d'aquest tipus, però és que aquest, clar, és que estan en guerra. Hi ha dos països que competeixen que estan en guerra. Sí. El que passa és que, vaja, no sé si abans que acabi la competició veurem un principi d'acord o no definitiu. Es mouen coses, sembla, aquest cap de setmana hi ha una pressió important perquè sigui així, però veurem. De seguida en parlarem d'aquesta qüestió. Com estàs, Ivan Guera? Bon dia.
1: Bon dia.
0: Hem parlat, però no t'he saludat. Hola, Carles Fernández, bon dia.
2: Què tal, bon dia.
0: Antonio Baños, com estàs?
3: Bon dia, bé.
0: També ens acompanya la Maria Vila, com estàs, Maria?
4: Bon dia.
0: Què rius?
4: No, que abans rèiem.
3: Ja estem.
4: És que ja m'ha quedat. Rèiem, perquè el Baños
1: pot explicar
3: o no? Pots explicar gairebé tot, sí.
4: Això ha passat aquí públicament a la vista de tothom. Vull dir que no. Que porta un petit ventilador. Això.
0: Què és aquest ventilador?
4: Per quan s'atabala el metro.
3: On no
4: la vaig, meva cara de perplexitat.
0: A veure, us heu d'imaginar aquells ventiladorets petitonets,
3: aquests, dels basars, sí, de persones atrevessades d'orientalitat.
0: De pila.
3: Sí, de pila.
4: Van pila o es carrega?
3: No, es carrega USB, del bo. Bueno, escolta, potser no aneu en metro, en autobús, o no aneu en una...
4: Sí, que hi
3: aneu. En una calessa, o no sé com viatgeu vosaltres, però està molt bé.
4: Intentem no fer el ridícul.
0: Però aquí a l'estudi no esteu malament, creure el ventilador.
3: No, és que la Maria surt... Sí, abans, saps on deixes les claus, que hi ha un mirall, sempre? Doncs ella surt i es mira i diu, que jove que sóc.
4: No és veritat.
3: Cada dia.
4: Perquè això no té res a
3: veure
4: amb la joventut.
3: Des que té 15 anys, ho diu. Que...
4: Això no té res a veure amb la joventut, perquè jo aquests ventiladors els he vist, i per això em fa gràcia, perquè els he vist precisament en gent jove, i especialment noies, que van molt maquillades, i es posen això perquè el maquillatge no se'ls fongui amb la calor. Per això m'ha fet gràcia, no per vell, al revés. M'ha fet gràcia comparar-te amb aquestes noies, imaginar-te que intentaves que el maquillatge no se't fongués.
3: No, la veritat és que era escèptic, però mira el Carles, clar. Però
5: jo és que crec que tota l'estona que heu estat era per enregistrar-ho.
0: Sí.
5: Heu sigut molt bons a fora i aquí.
0: Però són el tipus de tertúlies que teniu fora, no? O sigui, sí, els ventiladorets... Sí.
4: Tot
0: els...
4: molt elevat.
3: La Maria Vila i jo som el típic programa de tarda,
0: sí.
3: Que vol fer gracieta i entrevistes fresques
1: són,
3: i tal.
1: Són la versió del Roper, la versió intergeneracional del Roper.
0: Està bé. Escolta, 3 minuts i un quart de 10 del matí. Tinc el Nil Ferrés per aquí. Què tal, Nil? Bon dia.
6: Bon dia.
0: Perquè no sé si caldrà a aquells llocs de Catalunya aquest estri que porta el Baños. Sí, eh?
6: Ui, tant que caldrà.
3: Vale.
6: Sí.
3: Veus? Nada.
0: El vens, no? A quan el vens?
3: No, aneu rient.
4: Però és que no, te'n poses a la cara i no fa res.
3: I mira, perquè no hi ha el clima, perdona, no hi ha el clima, no hi ha el clima en aquesta taula per parlar de més coses. Però si entreu en un d'aquests portals que venen tota mena de trastos, també travessats d'orientalitat i tot això... Sí. Hi ha una quantitat d'armilles, jaquetes, coses, trastos per l'aire condicionat, i penses que, clar, la Xina desenvolupada és tropical.
4: Que no hi ha el clima, vols dir que no et sents en un espai segur per explicar
3: És un espai no mixte. O sigui, mixte, diguéssim.
1: Diguem-ho clarament, que no li faríem ni cas.
3: Un espai no mixte seria un asilo, per exemple, no? Que només estaríem gent d'edat. Però... I la cosa és això, que estan venent tota mena d'estris, però fins i tot cascos, refrigerants i tal. I penses, home, clar, és que a Xangai, suposo, deuen... No sé.
5: Jo tinc una armilla per anar amb moto que s'escalfa.
0: Està
5: freda.
3: Vinga.
6: Doncs aquests dies,
3: gràcies per la seva
6: aportació. No anirà gaire bé, perquè precisament pugen molt les temperatures.
0: Sí, no?
6: Exacte, sí. De fet, avui ja tindrem valors al migdia de fins a 35 graus a Ponent, però és que demà encara s'enfilen una mica més, fins als 37-38 graus a Ponent. Per tant, seran dies de calor, diguem-ne, persistent, perquè la propera setmana també la calor continuarà.
0: Torni.
6: Mira-me'l.
0: Para, l'home, banyos, home, per favor.
3: Ho tenen efectes especials, home.
6: Doncs això, avui no esperem precipitacions, és la part bona del del dia. Per tant, bon dia per realitzar activitats a l'aire lliure, per fer muntanya, també per anar a la costa, a les platges. De fet, la temperatura de l'aigua del mar avui es troba entre els 21 i els 24 graus, per tant, bona temperatura per poder-se banyar. I a partir de demà sí que, a causa de la calor, reactivaran aquests ruixats i tronades de tarda al Pirineu i Prepirineu. Aquesta serà la tònica pels propers dies, també.
0: Gràcies, Nil.
6: Moltes gràcies.
0: Pràcticament un quart de 10 del matí. Sí, home, si hi ha gent que ens estigui escoltant que fa servir els ventiladorets del Banyos o altres estris, no? Com deies ara que s'estan
3: venent. Sí, no, no.
0: Doncs escolta, que ens ho facin saber, fotos i tot això.
3: I també per molta gent, no, però molta gent que treballa a l'exterior, repartidors i tot això, hi han com unes armilles amb refrigeració, jo què sé, tot en un...
1: Això té bastant més sentit.
4: Sí.
3: Bé.
1: Quan treballes a l'exterior, en feines físiques...
3: Mm. Clar, clar, clar.
0: Però un moment, que jo no sé si necessitarà un ventiladoret o què, perquè deu haver dormit dues hores. El pobre Arnau Mañé. Mañé!
2: Hola, bon dia.
0: Què tal?
2: Bé, i vosaltres?
0: A Roma, no?
2: Sí, des de fa 4 hores i mitja.
5: Hòstia, té veu de cantautor.
0: 4 hores sí, fa sí. Que estàs a Roma? Pues no has dormit.
2: Sí, des de les 5, o una mica abans de les 5, arribava tota la comitiva del Papa, sense el Papa, a Roma. El pontífex ja havia arribat unes hores abans perquè havia aprofitat el Falcon del rei Felip VI després de tot aquell sarau, tot aquell entremès que vam viure la tarda a l'aeroport de Tenerife. No va funcionar el vol que ens havia de portar a Roma a mitja tarda. Ell va fer via amb un altre i la resta ens vam quedar durant hores a l'aeroport de Tenerife esperant que un altre avió vingués de Madrid i ens portés cap a Roma.
0: Recomano l'estona de ràdio que ens van fer passar el Mañé, Clapés i companyia tota la tarda ahir, des de que es va començar a veure que l'avió no anava, perquè devia ser una hora i mitja ben bona de ràdio, extraordinària, d'ara tira, ara baixa, ara puja, ara no acaba d'anar, el Mañé a dalt diuen, bueno, ara no sé on ens porten, remolcant l'avió...
3: Amb els Clapés?
2: Sí.
0: Sí, clar, clar. Bueno, Clapés no estava a l'avió, estava aquí.
3: No, ja ho sé, però
0: que bo. Extraordinari. Tu has perdut, Banyos, doncs has de recuperar el podcast. Sí. I va ser extraordinari i una imatge surrealista per acabar un viatge del Papa que ha ocupat hores i hores dels mitjans i, evidentment, un interès no només informatiu, sinó polític important, no? Digues.
2: I que semblava, o que es podia vendre, que tot havia anat bé, que l'organització havia estat impecable, perquè és veritat que no hi havia hagut cap gran incidència, més enllà, per exemple, d'aquest moment dels 600 cantaires que van apartar a la Sagrada Família per cantar. Més enllà d'això, segurament era l'única taca de tot aquest viatge que organitzativament i de seguretat havia estat impecable. Però en l'últim moment, quan semblava que, de fet, el Papa ja era dalt de l'avió a la seva primera fila, i per tant tot ja estava a punt per enlairar-se de Tenerife a Roma, just en aquell moment vam veure que alguna cosa no rutllava en els motors de l'avió d'Iberia i va haver de baixar, va haver de recollir-lo el rei Felip i fer temps a la terminal.
0: A tot això, Arnau, algú ha explicat exactament què va passar a Iberia? Hi ha algun comunicat o alguna
2: cosa? No.
0: No,
2: No, de fet, la intenció era allà mateix a Tenerife, a l'aeroport, fer una espècie de roda de premsa, atenció als mitjans des d'Iberia, per intentar explicar exactament què havia passat, què havia pogut fallar perquè tothom ho entengués, però a última hora van decidir no fer aquesta intervenció pública, sobretot perquè no tenien encara tots els elements clars de què havia fallat. No és que fos una cosa molt greu, però era suficientment per seguretat no volar. De fet, informalment, després parlant amb algunes persones importants de la tripulació, amb algunes persones importants d'Iberia, ens venien a dir que home, allà hi havia dubtes de seguretat i que per molt que fos el Papa de Roma, per molt que hagués estat el rei Felip VI, doncs que no podien haver fet... No podien haver estirat més el braç que la màniga.
0: És que abans m'apuntava una cosa a la IVA, que és que, clar, Iberia va estar fent unes rodes de premsa explicant ben bé com seria l'operatiu de tornada, no?
2: Clar. Sí. Sí, van fer lluir molt aquesta cosa de que el Papa Lleó XIV volaria a Iberia, que volaria màxima seguretat, que s'havien adaptat molts protocols perquè el pontífex estés còmode, però, efectivament, com dius, Carles, era una campanya de publicitat que a l'últim moment va quedar tancada, va tacada.
0: Clar, perquè el Falcon no és d'Iberia, no?
1: No.
2: No, però... De fet és molt curiós perquè quan els periodistes vam començar a pujar el vol que teòricament ens havia de portar de Tenerife a Roma, el d'Iberia, l'inicial, el que s'acaba espatllant, ja vam veure el Falcon del rei allà al costat mateix, perquè el rei havia vingut feia uns minuts només a acomiadar-se del papa Lleó XIV i tenia la intenció de just després marxar cap a Madrid un altre cop. El vam veure allà. Per tant, ja se'ns va encendre la bombeta. De fet, ho vam explicar al versió RAC1 pràcticament just després que s'espatllés i que allò pintés magre, ja vam dir, ei, que aquí al costat ja hi ha un avió del Falcon, del rei, per si en algun moment es planteja aquesta opció, i efectivament va passar això, que no ens ho pensàvem que arribaríem a aquest punt, però que era, va ser l'opció segurament més lògica, com a mínim per protegir la seguretat del papa en aquest cas.
0: Deixa'm apuntar una cosa, que és que l'Arnau viatjava, com hem anat explicant, l'avió del papa des del principi, va anar des de Roma fins a Madrid, després ha fet tots els trajectes, i era el primer cop que RAC1 era... No sé si serà per jo.
5: Es va fer amic de totes les colles...
1: És que no
5: sigueu
1: una mica agafes, eh?
0: És que sigui jo.
5: Es va fer amic de totes les colles castelleres.
0: Bueno, sí, és cert. Va tenir aquella conversa amb el papa sobre Vilafranca, sobre els verds. No, però va dir... una cosa important és que, clar, viatjaves amb tots els que són els periodistes històrics del Vaticà, que estan acostumats a fer viatges, i gent que potser porta 20, 30, 40 anys viatjant. No sé si heu tingut l'ocasió de parlar amb els altres, si havien viscut alguna cosa similar.
2: Sí, de fet, mira, et poso un exemple claríssim, que és la Valentina Alzaraqui, que és mexicana, que porta 45 anys cobrint la informació del Vaticà, que porta 166 viatges amb papes.
0: Sí.
2: Per tant, no us podeu imaginar la quantitat de coses que pot haver vist, però ella, en aquest cas, estava molt sorpresa perquè no li havia passat mai. Li havia passat algun cop, de fet ho vam explicar aquí al Via Lliure, te'n recordes, Xavi, fa unes setmanes, una escala d'emergència de Joan Pau II a Sud-àfrica, en aquella Sud-àfrica de l'apartheid, que va ser un problema diplomàtic, però que per raons de seguretat van haver de fer aquesta escala d'emergència a Johannesburg. Però no els havia passat mai, ens explicaven aquesta cosa de que amb el papa ja a dalt l'avió, amb el papa a punt per enlairar-se a l'avió, doncs que no poguessin sortir, que se'ls havia retardat algun vol, que se'ls havia fins i tot cancel·lat algun vol, però aquesta cosa de ja estar tot a punt i per un problema tècnic no poder sortir i que se n'hagi d'anar a un avió privat al papa, això no havia passat mai. Hi havia sorpresa, hi havia un punt de resignació, però també d'incredulitat i de una mica d'alguns enfadats també, perquè és veritat que vam haver d'esperar moltes hores a un altre avió, però és que també s'ha de tenir en compte que estàvem a una de les Illes Canàries, amb el que això implica, que no estàs a València, no estàs a Barcelona, no estàs a un punt de la península que, teòricament, ràpidament poden arribar amb un avió extra.
0: Fixa't el que apunta l'Arnau, una persona que portava 45 anys seguint viatges papals, 100 quan has dit? 160 què?
2: Aquest era el 166. De fet, només s'ha perdut dos viatges en aquests 45 anys, que són els dos embarassos que ell ha tingut.
0: Clar, llavors, amb quatre papes diferents, clar, no?
2: De fet, amb cinc, perquè ja va enganxar el papa Joan...
3: Joan Pau primer?
2: El papa Pau VI.
0: Pau VI.
2: Els últims mesos del seu pontificat...
0: Tot i que no viatjava tant, no, Pau VI,
2: De fet, és dels primers que va començar a viatjar, no viatjava tant com Joan Pau II, però va enganxar uns últims viatges amb Pau VI, però sí, en principi és sobretot a partir de Joan Pau II, que és el gran artífex d'aquests viatges amunt i avall i molt lluny, també.
0: Sí. Pau VI, Joan Pau II, Benet, Francesc i...
2: I ara Lleó XIV.
0: I no havia vist mai una cosa com la que va veure a Tenerife, aquesta periodista mexicana. Sí. No, realment. A veure, hi ha un altre factor que és la imatge. Perquè tot aquest tipus de coses, clar, hi ha tot el protocol, que és la base de la història d'aquestes autoritats, que és aquella catifa vermella, tot preparat, que arribi fins a la porteta perquè llavors pugui fer la salutació. Clar, quan has d'improvisar, Fot-li que és de Reus, perquè, clar, va haver de creuar tota la pista. És una imatge tremenda, la que es va veure el rei d'Espanya i el papa.
2: Sí.
0: No sé si devien ser 500 o 600 metres, anar caminant i vinga, anar tirant.
2: Sí. Sí, una cosa així, 500-600 metres, evidentment sense la catifa protocolària vermella que en principi ha de fer pujar en tots els honors a un papa a dalt d'un avió, ni els militars envoltant-lo, ni custodiant-lo. Va ser, sí, una cosa informal, una cosa espontània que van fer el papa Lleó XIV i Felip VI, aquests sí, 500-600 metres des de la terminal, on decideixen que aniran amb el Falcon, fins a l'avió militar del rei d'Espanya.
3: M'estàs dient que el rei va agafar l'avió Madrid-Canàries només per fer xau-xau?
0: Bueno,
3: i per
0: paper...
3: la casualitat es va, vull dir, va a l'avió,
0: sí,
3: no?
0: Bueno, clar.
2: Sí, sí.
0: Si no hi hauria hagut el Falcon, clar.
3: Bueno, però això contamina molt,
2: exacte.
3: Eh? També...
2: De fet, el rei d'Espanya va arribar uns minuts abans que teòricament s'hagués d'enlairar el vol del papa, i la intenció era, a la que s'hagués enlairat, marxar i tornar cap a Madrid. S'ha de dir en aquest cas que per aquest canvi d'avions de Falcon el rei Felip VI no va marxar de Tenerife com a mínim fins a la mitjanit, perquè tampoc li havia arribat el seu Falcon. Ell entén que se'n va anar a sopar tranquil·lament a algun lloc, a diferència de nosaltres.
5: L'havia
2: sopar
5: bé, no pateixis, sí, no pateixis.
2: Segur que va sopar bé. Però sí, també va veure's afectat indirectament d'aquesta manera després d'oferir el seu Falcon perquè el papa tornés a Roma.
1: De fet, el rei no havia de ser originalment qui acomiadés el papa. Era la reina emèrita, la reina Sofia, en la primera agenda de la visita, qui l'havia d'acomiadar, i en un moment donat es va canviar amb tots els prolegòmens, que fins i tot aleshores va haver-hi especulacions sobre si la reina Sofia tenia algun problema de salut, perquè el rei anava a les Canàries a acomiadar-lo.
0: I una cosa que és la segona part d'aquesta història, també, que algú li pot semblar menys important, però a mi em sembla que ho és, que al final una visita com aquesta, que s'ha planificat tant, que s'ha volgut fer tanta pompa, diguem-ne, i s'ha volgut mostrar una imatge d'Espanya al món, diguem-ne, té un colofó, que és el viatge de tornada, perquè el papa fa una valoració d'això, no? Fa aquelles declaracions que veiem sempre a peu dret a l'avió, dient, sí, sí, mira, ha anat així, ha anat aixà, i és un moment que els periodistes espanyols poden fer servir per mostrar què pensa el papa de la visita. Això ens ho hem perdut, això ja està, això ja no tornarà, no?
2: De fet, no només els periodistes espanyols, hi havien... A veure, us ho explico directament. Teníem repartits els torns de paraules que volíem demanar, els torns de paraules que volíem preguntar. Entre els 40-50 periodistes que formaven part d'aquesta expedició, ens havíem organitzat per intentar tocar tots els pals possibles, per intentar que el papa respongués a les preguntes d'actualitat, que també valorés aquest viatge a l'estat. Fins i tot, i això em sap greu posar-vos la mel als llavis, però la intenció era preguntar pels discursos en català, per com se'ls havia preparat, per si havia incorporat més català del previst després de tota la polèmica. Teníem la intenció, de fet ens constava que el papa tenia ganes de respondre i parlar sobre Catalunya, però això de moment queda a l'aire, perquè no es produirà aquesta roda de premsa de tornada a l'avió. Veurem si en algun moment se li pot preguntar en un altre context, però ara per ara, efectivament, aquestes qüestions i aquesta roda premsa queda en paper mullat. Sí que és veritat que, insisteixo, havia de parlar o se li havia de preguntar com a mínim sobre Israel, sobre Elon Musk, fins i tot, se li havia de preguntar des d'altres punts de vista, anglosaxons, per exemple, que tenien molt interès en preguntar per això, per la gran fortuna d'Elon Musk. Hi havia diferents temes sobre la taula que, sí, hagués estat interessant escoltar, però que de moment ens quedarem sense escoltar l'opinió de Lleó XIV sobre tot plegat.
0: Doncs ja està. És així. Sí, què anaves a dir, Iba, perdona?
1: No, que, per exemple, amb el papat de Francesc, algunes de les declaracions més interessants del papa Francesc que es van produir en aquests contactes, sí, amb la premsa...
2: Sí, sí. També de Lleó XIV, perquè recordem que aquell moment d'intercanvi amb Donald Trump, sí, sí. En general les declaracions eren a l'avió. Sí, sí.
0: Sí, sí. Doncs l'error d'Iberia en aquest cas ha impedit que tinguem aquestes
5: imatges. No només d'Iberia, eh? A mi el que em sorprèn és que no hi hagués un pla B.
0: Mm-hmm. De si falla l'avió, no en tenim un altre.
5: Perquè va ser una errada... Vaja, doncs l'avió, òbviament, si té qualsevol possibilitat que la seguretat no sigui 100%, no s'ha d'enlairar, Però imagineu que és una qüestió de seguretat que no té a veure amb l'avió, sinó que, no sé, hi ha una amenaça cap al papa. L'hem d'evacuar a peu per la pista, amb el rei 500 metres caminant...
4: No, segurament per evacuar-lo sí que hi hauria alguna altra cosa pensada. Vull dir que el tema és quina alternativa hi ha per marxar de Tenerife.
5: Un altre avió.
4: Clar.
5: És que
4: això segurament a Barcelona o a Madrid no hauria passat.
5: Com el papa, jo no acabo d'entendre que no porti duplicada la qüestió quan va a llocs, diguem, que estan més o menys isolats. Una cosa, com bé dius, és a Barcelona o a Madrid.
3: I també que el Canàries és una plaça...
5: Hi ha una companyia aèria a Canàries, Vinter, que no és petita, que vaja, que té molt d'avions, i que... No sé, a mi m'ha sorprès...
3: Que Canàries és una plaça militar on també suposo, no dic que agafi un F-16, però vull dir, pot haver avions grans que es puguin portar i tot això.
0: No, però estava pensant també en aquest moment d'improvisació, que ja entenc que és una cosa que
4: home, és difícil. Home, improvisar, ho fem des espanyols.
0: La improvisació, bueno, sempre té les seves dificultats. Això, però es va produir una imatge molt curiosa, i l'Arnau ens ho va explicar també en directe, que ja va ser el colmo de la situació, que és que, clar, com que ningú... van veure el Falcon i tots els acompanyants del papa van anar pujant, i venga, un darrere l'altre, i en algun moment va venir algú que va dir, si no hi cabeu tots, i venga, ara tornem a baixar, els cardenals baixant una altra vegada. I, home, era molt ridícul.
2: És un avió relativament petit per transportar una gent de persones, 15 si molt m'apures, però tenint en compte tot el seguici que portava Lleó 14, ja no només de periodistes en aquest cas, sinó també del seu equip de seguretat, tot plegat, va

0: Dies lluminosos, escapades suaus i plans en família. Aquesta temporada fes-los amb un Ford. Visita'ns a Tàrraco Center, Nicolàs o Garatge Central i descobreix ofertes especials per gaudir cada trajecte amb seguretat, confort i estil. El millor de Ford, a Tàrraco Center, Nicolàs i Garatge Central.
1: ENTI Universitat de Barcelona imparteix estudis en música, ciberseguretat, videojocs, màrqueting i finances.
2: Vine el 20 de juny a les seves jornades de portes obertes i viu de primera mà l'experiència ENTI.
1: Coneix a professors, experimenta en projectes dels alumnes i visita el nou edifici gràcies a la realitat virtual.
2: Inscriu-te a portesobertesenti.cat.
3: La resta de qüestions d'actualitat, entre altres, hem vist el... En fi, totes les fotografies de la premsa, la quantitat de joies de Zapatero posades amb el preu, ja sabem el que valien, perquè tot semblava que eren bisuteries, i es veu que al final no. 1,3 milions d'euros. I ara l'obertura d'un... En fi, d'un nou possible delicte, una nova causa, a Zapatero, perquè, clar, ara la gent, diguem-ne, el jutge i l'agència tributària es pregunta si vostè tenia 1,3 milions en patrimoni en joies, d'on van sortir exactament? Quan les van comprar? Com les van adquirir? Per què no les han declarat tot aquest temps?
4: Des d'aquí un consell, porteu a tassar les joies, perquè ara veus, la família Zapatero està feliça, perquè creia que tenia 30.000 euros.
3: Ah, vols dir com qui té la vaixella a casa, eh?
4: Això és de la iaia i tal, i ara és 1,5 milió d'euros. Llavors dir,
5: La meva àvia no tenia aquestes joies.
4: Les nenes de Zapatero, que només tenien un client a la seva empresa, ara amb el 1 milió d'euros...
3: Bueno, això és el que va dir Luis Arroyo, no?, que feia de portaveu de Zapatero, que va dir que això 20 o 30.000 euros era com a molt.
6: És estrany, 20 o 30.000 euros en quincalla guardar-la a la caixa forta, també.
4: Que des d'aquí, a la caixa forta de Ferraz, no de casa, eh? Està a la caixa forta de Ferraz.
3: De la seva oficina.
4: De la feina, diguéssim.
3: De la feina. Va, un moment, ara tornem.
7: Dia lliure, amb Xavi Bundó.

0: integrada.
1: Fins a 1.000 euros de reemborsament en la teva cuina integrada. Qualitat pensada per durar. Bosch.
2: Hi ha vacances i vacances. Perquè les vacances amb B són l'upgrade de les vacances. En Baleària, tries viatjar tot plaer amb el teu cotxe i sense renunciar a res, gaudint del sol, el mar i la brisa. Per això, quan ets en moda Baleària, comença el que és bo. Reserva ja el teu viatge a Menorca des de 60 euros. Baleària.
3: Un dia d'aquells en què tot et surt bé. Tan bé que fins i tot vas al restaurant de moda sense reserva, el que sempre està ple, que s'ha de reservar amb mesos d'antelació, i el metre diu, hi ha una taula lliure. Després, compres un joc de l'11 i t'imagines que et toca? Aquest dia, de l'1 al 10, és un dia 11. Amb les alegries que et poden donar Triplex, Super 11 i Mi Dia de l'11, converteix un dia de 10 en un dia 11.
4: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
5: Què és la bellesa? Per què ens obsessiona?
6: El CCCB, Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, presenta l'exposició El culte a la bellesa. Obres d'art, objectes històrics i instal·lacions audiovisuals qüestionen els cànons i exploren la indústria cosmètica.
5: El culte a la bellesa, del 21 de maig al 8 de novembre, al CCCB. Més informació a ccb.org.
7: Arriba la venda privada, amb descomptes de fins al 30% en més de 1.000 marques. Moda, bany, accessoris, sabateria, esports... Tan sols fins dilluns. A la botiga amb la targeta El Corte Inglés o a través de l'app amb qualsevol mitjà de pagament. A la web i app, inicia sessió al teu compte i fes servir qualsevol mitjà de pagament. Targeta emesa per financer El Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta les condicions i marques que participen al Corte Inglés Ponés.
8: Si hi ha una veu que representa l'esperit del rock de carretera a Espanya, aquesta pertany a AM Clan.
9: Carlos Tarque i Ricardo Ruiz Pérez arriben al Bars Festival per celebrar 30 anys d'un llegat imbatible.
8: Himnes com Carolina o Quédate a dormir convertiran la plaça Major en el temple del rock de l'estiu.
9: El 3 de juliol tens una cita amb el rock al poble espanyol.
8: Entrades a la venda bars.cat. L'estiu de Barcelona es viu al Bars Festival.
10: Via Lliure amb Xavi Mundó.
11: 9 i 35 minuts. Molt breument, perquè m'ha dit la Maria que volia fer un apunt encara de la visita del Papa, però volia canviar de tema.
12: No, que m'ha sorprès molt, i he passat una mica de vergonya, i ho dic també com a creient que em considero, que sóc, amb aquest xou generalitzat, amb tota la classe política, sense excepció, fent-li...

0: li la garagara només perquè és un papa que ha criticat a Trump, i em sorprèn que se'l convidés, per exemple, al Congrés, perquè al Congrés anirà un papa i un papa ha de dir el que ha de dir, perquè mai hi haurà un papa que estigui a favor de l'eutanàsia o a favor de l'avortament. I precisament per això hi ha d'haver una separació entre Església i Estat. I encara que tu et sembli, com a PSOE, que si el convides doncs et sortirà alguna cosa que podràs treure'n de bo perquè criticarà la crueltat cap a la immigració, o et sembla que et podràs apuntar un tanto en contra de Vox i del PP, doncs també n'hi haurà un que serà en contra teva, i precisament per això no l'havies de convidar.
1: Saps quin és el dubte que tinc d'això del Congrés? Mira, que fa dies ja d'això, però és, si no teníem planificat tots els partits polítics, que especialment els dos grans, diguem-ne, PP i PSOE, que n'hi hauria un per un i l'altre per l'altre. Vull dir, al final es fa el discurs, es fa un aplaudiment com si fos Canes, allò de 7 minuts i pico,
2: sí.
1: Tothom sortint dient, és que ens ha encantat, quin discurs més meravellós, però bueno, a dintre el discurs, tant per uns com pels altres, hi havia comentaris que no tenien cap mena de sentit polític per ells, que havien de rebatre des d'un punt de vista polític. I no van dir res, ni a la sortida, ni a l'aplaudiment, ni res. I això era previsible, com dius tu.
3: Una suspensió de la crítica generalitzada.
1: És a dir, des d'un punt de vista... Sí, però... O sigui, que ja entenc que és incòmode, perquè si t'estaves dit al papa, que llavors el president del govern d'Espanya digui no estic d'acord amb el papa, doncs és problemàtic. Però llavors tu ja ho sabies. Perquè, com dius tu, el convides al Congrés, saps que quan parli de la vida parlarà, bueno, s'entendrà que està parlant de l'avortament i està parlant de l'eutanàsia. I com que també saps, el PP ha d'estar preparat que li farà un comentari sobre el tema migratori.
4: Però és que jo crec que no té... els discursos al Congrés dels Diputats no tenen per què ser unànims i compartits per tothom, vull dir jo.
1: Però el raro és que llavors surtin i diguin que ha estat meravellós i que estic 100% d'acord amb el que ha dit el papa.
3: No
1: tothom.
3: Pot ser, no pot ser. Clar.
1: Però no ho he d'anar.
0: Sí, però Iba, jo crec que aquí una cosa és, i aquesta per mi era la trampa, perdona, que dir, no, se'l convida com un cap d'estat més, quan és evident que el papa és de evidentment és cap d'estat, és cap d'estat per circumstàncies.
3: Gràcies a Mussolini.
0: Però no, exacte, però no ve, evidentment, com a cap d'estat, perquè no convidaries amb aquests...
4: Sí,
0: exacte. I com a líder espiritual que té una incidència en una part de la població, que en saps que hi ha hagut sempre una fricció entre això, entre una cosa que tu pots voler incorporar-la, que jo crec que segons quina laïcitat també s'ha entès molt malament al llarg de la història, però que tu pots voler dir, bueno, hem de conviure amb això, i em sembla molt bé i ho respecto moltíssim, però una cosa és conviure i l'altra és fins al punt que vagi al Congrés a criticar, en realitat, les decisions que un Congrés ha adoptat de manera democràtica i, per tant, per damunt del que et pugui dir el papa. I a mi això em sembla problemàtic. Em sembla problemàtic, sí, sí, des del punt de vista democràtic, en un Congrés, en una cambra de representants, en una cambra legislativa, i em sembla problemàtic, des del punt de vista discursiu i simbòlic, tot aquest seguiment, tot aquest fer la gara-gara al papa, de manera completament transversal, a més, que hem vist durant tota la setmana amb grans mostres d'idolatria que em semblen fins i tot anticristianes o anticatòliques, i que crec que tenen més a veure amb aquesta guerra soterrada entre catolicisme i evangelisme, que hi ha un evangelisme creixent, sobretot per part de població d'un determinat origen, que no pas amb estrictament el que és el papa i el que ha de ser pels catòlics el catolicisme. I això em sembla un problema, perquè tu estàs fent una aposta per una cosa que pensant-te que vas a competir per no tenir fugues cap a l'altra banda, pot allunyar-te els teus propis fidels, que crec que és el que...
1: Us demano un màxim de brevetat, perquè ens estàs
3: molt ràpid, perquè... A mi, la sensació que té la Maria l'ha tinguda també en tots els aspectes que ha dit, i crec que últimament les coses que es fan, els events, són events. És a dir, dona igual si és religiós, si és la bicicleta, si és el Goya... És a dir, la substància de les coses no interessa a ningú. Interessa l'espectacle de les coses. Jo, allò que es va fer a la seva família, ho vaig trobar, vamos, de part d'atraccions d'Aquapark, horrorós. Per molt que hi hagi molt petardo... És a dir...
1: És una opinió. A mi no m'ho va semblar.
3: Estan consagrant una cosa per una església, és a dir, i estaven donant homenatge a un mort. I tothom va dir el Kobe, amigo, para siempre.
1: Però això, perdona, ha estat la interpretació posterior.
3: No, la interpretació de càrrecs electes d'aquí, d'allà.
1: Però això té a veure més amb la interpretació que es fa que no en el fet en si.
3: No, vol dir que si tu estàs homenatjant a un mort perquè és el seu centenari dins d'una església catòlica, l'espectacle no hauria de recordar-te a l'Amigos para siempre. És això, que les escenografies es fan...
0: Però t'hi recorda tu, perquè no, a mi no m'hi recorda, perquè jo no,
3: Oscar
0: jo no
3: Poet,
0: hi era.
3: Un moment.
1: Oh! Oh!
0: Bom! Bueno, sí que hi era, però tenia 2 anys. Però jo crec que no.
2: Ha agafat el ventilador. Ah, sí.
1: Va, molt breument, sisplau. S'ha entès.
4: Dos coses. Jo crec que el papa vagi i exposi la doctrina catòlica al Congrés dels Diputats té tota la lògica del món. I de la mateixa manera que és molt legítim recordar que tant l'eutanàsia com l'avortament són lleis que s'han aprovat amb majories perfectament democràtiques, també podem recordar que continua havent-hi forces que estan i diputats a nivell personal que estan en contra d'aquestes lleis. En això em referia quan dic que el Congrés no és unanimitat i que té tot el sentit del món sentir aquests discursos, encara que siguem molt conscients que en termes polítics són minoritaris. Mm-hmm. I respecte a la missa, home, si escoltes tots els missatges del papa en tots els actes litúrgics, no? Són perfectament catòlics.
1: Sí, sí. Carles, molt breu. Molt breu.
5: Jo crec que és obvi que s'ha fet un ús polític de la visita del papa. O sigui, és el papa de Pedro Sánchez. Mm. I Pedro Sánchez i el seu equip de govern doncs n'han tret profit.
3: Va anar a Roma abans de la visita.
1: 4:03 del matí. Aquesta nit, després d'una setmana molt, molt delicada... Bueno, ja portem setmanes molt delicades amb la qüestió de la seguretat per qüestions a les quals jo crec que a Catalunya no hi estem gaire acostumats, que és veure tirotejos o incidents amb arma de foc i en alguns casos directament ajusticiaments al mig de la via pública. Vam veure el del carrer Balmes aquesta setmana. Aquesta nit passada hi ha hagut un moviment, hem vist com la policia, de fet, mirava a reaccionar durant tota la setmana, el Departament d'Interior feia reunions de gravetat sobre el que estava passant i vam sentir Toni Rodríguez ahir al Monarracú, per exemple, i aquesta nit hi ha hagut un operatiu important, una macrobatuda per mirar de mostrar o pressionar alguns dels entorns, algunes de dels barris on la incidència del narcotràfic, de les qüestions vinculades a la marihuana i fins i tot de les armes de foc són importants. Això ho explicaven els del diari El Periódico, ho avançaven aquesta nit passada. L'operatiu ha acabat amb diversos detinguts, però sense troballes d'armes de foc. Tenim en línia el Germán González, que és periodista de successos del diari El Periódico. Germán, molt bon dia.
6: Hola, bon dia, què tal?
1: De fet, el Germán el trucàvem per una altra qüestió, que és per al cas Andic, que també va treure el diari El Periódico, però aprofito, Germán, i et pregunto què t'ha semblat aquest operatiu, com el llegeixes des d'un punt de vista del sector, és a dir, el sector policial i en aquest cas de la Conselleria d'Interior.
6: Doncs ha estat un cop d'autoritat dels Mossos, ha sigut un... Anava a dir un cop de porra, però un cop sobre la taula el palmell dels Mossos per una mica donar resposta a la sensació i la percepció d'inseguretat que pateix la gent arrel d'aquests assassinats dels darrers dies. No oblidem que ha sigut 2 crims en 72 hores similars, unes execucions perquè han estat trets al cap a poca distància i per temes relacionats amb crim organitzat i amb el narcotràfic. Mm-hmm.
1: I sobre aquesta qüestió, també és veritat que el resultat de la pressió d'aquesta nit passada comporta detencions, però no han trobat cap arma de foc. Com deia Toni Rodríguez també al Món divendres, clar, és que la diferència amb tots els operatius Campai, per exemple, o els operatius Daga que s'estan fent per trobar arma blanca, és que els criminals no porten la pistola a sobre, normalment, a no ser que hagin de fer una acció.
6: No la porten a sobre. El que sí que és veritat és que els Mossos aquesta nit han utilitzat més intel·ligència policial. És a dir, han anat a controlar i fer punts de control i saturació en espai públic on la gent pot tenir una percepció més d'inseguretat, com la zona franca de Barcelona o el barri de la Marina, o la plaça de la zona de Riera Blanca, entre Sants i l'Hospitalet, però sí que anaven a locals o gent que podia estar en aquella zona que podia no portar-la, però tenir prop on emmagatzemar-la, perquè també ha anat contra la gent que feia tràfic d'armes. No s'ha trobat cap perquè és molt difícil, la gent no la porta a sobre, només la porten a sobre quan la van a utilitzar, que és el que sempre diuen els Mossos. I per això, però la pressió policial ja ha estat suficient per marcar territori també respecte a aquests grups organitzats.
1: Uh-huh. 3:45 del matí, amb el Germán González, més enllà d'aquesta qüestió, que jo crec que, evidentment, haurem de parlar els pròxims dies i les pròximes hores al voltant d'això, perquè, òbviament, continua sent notícia i preocupa molta gent. N'hem parlat moltes vegades també en aquest programa amb alguns membres de la policia catalana, dels Mossos d'Esquadra, dient que això està molt vinculat precisament amb la producció de marihuana, les bandes organitzades que hi ha i que, vaja, es volen protegir unes de les altres i cada cop hi ha més armes corrent i circulant pel país, el mercat cada cop és més barat i això, doncs bé, genera una espiral que la por, el dubte, és si algun moment passarà de l'àmbit d'aquestes bandes organitzades a un àmbit més, diguem-ne, més petit, més de criminals de baixa estofa, per entendre'ns, que això complicaria, evidentment, molt més la situació. Però bé, en parlarem. L'altra qüestió que ha cridat l'atenció en l'àmbit de successos a les últimes hores és que publicàveu ahir, Germán, o vau tenir accés, com a mínim, a la documentació que en el cas Andic, del presumpte homicidi per part de Jonathan Andic al seu pare, el fundador de Mango, la fiscalia argumentava els motius pels quals no retirava la imputació, no? I heu tingut accés a aquesta argumentació que inclou alguns dels missatges de WhatsApp que hauria enviat Jonathan Andic al seu pare i alguns missatges que el seu pare havia anat enviant, perquè tot això, crec, Germán, surt del mòbil d'Isaac Andic, el mòbil que van trobant els pantalons del fundador de Mango després de localitzar-lo a Montserrat. És així, no?
6: Sí, és així. Tota aquesta documentació, aquests missatges, surten del telèfon mòbil de l'Isaac Andic i són la base de l'acusació de la Fiscalia i dels Mossos contra Jonathan, arrel de que, segons ells, el mòbil del crim podia estar en la mala relació que tenien pare i fill, que havien tingut sempre. Fins i tot anaven a una terapeuta familiar que els portava, doncs, a aquest conflicte intern que tenien. I arrel d'aquests missatges, doncs, una mica el que ha sortit a la llum és que no és d'ara aquesta mala relació. Ho portava anys i anys gestant-se, fins i tot van arribar a aquesta teràpia, i un d'ells, que argumenta la Fiscalia al seu escrit i que presenten, és aquest missatge que el Jonathan li diu al seu pare 5 mesos abans de morir, on li diu que en algun moment, doncs, havia pensat fins i tot en acabar amb la seva vida. Mm-hmm. Que no m'estanya que havia tingut por de que podia haver, fins i tot, matar-lo. Mm-hmm.
1: El missatge en concret de Jonathan Andic al seu pare és textualment: tenir un fill com jo és el més dur que li pot passar a un pare, he recordat algunes discussions, no m'estranya que pensessis que era capaç de matar-te. Això diu Jonathan Andic, i això són 4 o 5 mesos abans de l'incident a Montserrat, 5
6: mesos,
1: no?
6: 5 mesos. És el juliol del 2024, en un missatge més ampli, en un context on li està dient ell que li ha desitjat unes bones vacances al seu pare i li està dient que ella està treballant en la terapeuta, uh-huh, dintre d'aquesta relació que tenen els dos per millorar-la. És un missatge amb to carinyós, malgrat siguin aquestes frases tan punyents, diu, l'està dient, doncs, que s'està reconeixent amb la teràpia, doncs, que havia obrat malament d'abans.
1: Mm-hmm. O sigui, no, bàsicament, el context, diguem-ne, Germán, en aquell moment és que el pare i el fill s'estan retrobant, no? Estan treballant per tenir una millor relació, no?
6: Sí, s'estan retrobant. Fins i tot hi ha un altre missatge que també surt d'aquesta argumentació i també he trobat al mòbil de l'Andic, que és un missatge d'àudio transcrit per els investigadors, on el Isaac Andic li diu a la terapeuta que el Jonathan s'ho ha de currar més, que no estan trobant punts de trobada, que no hi ha punts de trobada entre els dos, que la cosa no està fluint com hauria de fluir i que ha passat molt malament durant molt de temps i que ja és hora que el Jonathan també tingui paciència per buscar aquests punts per apropar-se al seu pare.
1: Mm-hmm. De fet, hi ha una nota de veu, no?, que Isaac Andic envia a la terapeuta. És aquesta que estaves apuntant ara, no? I perquè la qüestió que s'ha dit en les últimes setmanes és que la terapeuta tenia un paper sorprenent en tota aquesta història, perquè ella sabia i era conscient que el pare s'havia plantejat la possibilitat de desheretar el seu fill.
6: Bueno, més que desheretar el seu fill, que és una opció que havia parlat el pare, en aquests missatges, en aquesta teràpia, ella posa com a exemple una pel·lícula mexicana, Nosotros los Nobles, on l'argument va d'això. És més en to comèdia aquella pel·lícula, tot i que no ha acabat així, i un empresari fa veure que es queda arruïnat perquè els seus tres fills malcriats espavilin. Llavors, dintre d'aquesta teràpia, amb aquesta idea d'aquesta pel·lícula, munta una possible sortida a la teràpia per fer veure als fills de l'Andic com haurien de madurar si no tinguessin tants diners o si no tinguessin la possibilitat d'heretar tants diners. Mm-hmm. I a partir d'aquí ella construeix aquest relat, segons també dintre de les converses trobades al mòbil de l'Isaac, on una mica va teixint doncs aquesta teràpia perquè la família Mangó doncs tiri cap endavant i tingui més bona relació.
1: La situació és delicada perquè, i òbviament, la situació és molt difícil en la lectura d'aquest cas, perquè, òbviament, això s'està allargant moltíssim. La presumpció d'innocència és la clau en qualsevol procés judicial, i en aquest cas també. Com hem dit des de sempre, no hi ha una prova definitiva del que se l'acusa Jonathan Andic, i per tant això és un punt molt a favor, evidentment, d'ell, i a partir d'aquí la qüestió és que és obvi que també s'està tancant un cercle o a través de les investigacions de la policia, l'acció de la fiscalia i de la jutgessa al voltant d'ell, de dubte. Però això s'allargarà, no, Germán, encara?
6: Sí, s'allargarà. Ara, per dir d'alguna forma, dintre d'un procediment judicial, la investigació policial és una part importantíssima, però és una part, però ara ve tota la instrucció judicial que pot durar ben bé un any, any i mig. En ella s'han d'escoltar totes les proves, totes les testificals, aquesta terapeuta ha de declarar, per exemple, han de veure altres proves pericials que pugui aportar la defensa, com la que es parlava fa uns dies de la suposada malaltia, la suposada artrosis que tenia l'Isaac Andic i que podia haver facilitat aquesta caiguda, suposadament. S'ha de parlar també als investigadors, als Mossos, als que han fet els diferents informes, com la unitat de muntanya, han de declarar també davant de la jutgessa. I a partir d'ara, la defensa també pot qüestionar les proves aportades pels investigadors i per l'acusació, i moltes d'aquestes resolucions del jutjat, moltes peticions de proves, com fa la Fiscalia, poden ser recorregudes a l'Audiència de Barcelona, la qual cosa pot allargar-se tot el procediment judicial.
1: Haurem de veure-ho, perquè realment es farà llarg. Jo crec que es farà llarg aquesta situació, evidentment, perquè, a més, cadascú, la defensa i l'acusació treballaran en línies diferents i sentirem comentaris de tot tipus, d'una banda i de l'altra.
6: És un cas mediàtic. Els casos mediàtics el que fan és que qualsevol novetat que hi hagi tot un procediment serà notícia. Sí, sí. I, per tant, sentirem molt a parlar.
1: És així. Germán, moltíssimes gràcies. Una abraçada.
6: A vostès.
1: 7 minuts i arribarem a tu. Vostès no, no fotem. Jo ja em sento gran, ara em faltaria això. 7 minuts i les 10 del matí. No sé si voleu afegir alguna qüestió sobre o el cas de les armes que estàvem apuntant abans o el d'Isaac.
5: El tema de les armes, jo crec que, primer, tots els aquí presents hem estat a una, dues o tres entrevistes amb el Toni Rodríguez,
1: Ramon Chacón,
5: a dalt, al pis de dalt, a la 15, que ens deia, no sé, deu fer 3, 4 anys, no? Sí, 5?
1: Ben bé.
5: Compte. I tothom ha tocat el violí. Bueno, doncs ja som aquí. Ara, el risc per mi més greu que s'instal·li en les institucions.
7: Sí, senyor.
5: Els calés que en tenen
1: corrompi.
5: Molts.
7: Home, clar.
5: Home, clar. Clar. Els calés que en tenen molts, molts, que no capilaritzin cap a altres llocs.
1: Home, han tingut algun cas, ja. No? Sí. Crec que recordar, era Llinars del Vallès, em sembla que era, que va haver-hi la detenció d'algun grup policial.
5: No, jo crec que no passarà a la població en general i que no trobarem...
7: O sigui, no.
5: Perquè som, efectivament, són professionals, treballen, són selectius, no s'equivoquen, etc. Però jo crec que estem arribant a un punt i entenc que els Mossos no ho vulguin dir, però crec que tenen en el seu radar que això pot capilaritzar.
7: No, clar.
5: I llavors...
1: O sigui, estàs fent la comparativa, per exemple, el que passa a Andalusia.
5: Andalusia o Brussel·les.
7: Sí. O Holanda.
5: O a Bèlgica. Sí. A Bèlgica tenen un problema gegantí amb això. Perquè pel port d'Amberes entra tot el que...
7: El que no entra per Rotterdam.
5: El que entra a Espanya és un acudit comparat amb el que entra a Amberes. I això capilaritza. I no. Capilaritza cap a algú que tingui una responsabilitat política molt alta? Bé, potser no cal que capilaritzi tan amunt. Potser tinguin alguns policies, tinguin algunes persones, no? Un estibador, bueno, un tal,
3: i un tal. Ja, ja ben, al port de Barcelona hem vist morts, hem vist detinguts fa molts, molts anys, a l'autoritat portuària, que si no sé què, que, és a dir, és normal. A Holanda, bueno, maten periodistes, disparen, no sé què. I aquí, malestarà en dir-ho, però jo... Ja, mi último libro ja ho havia dit, però que és lògic que si tu atreus milionaris perquè comprin apartaments de luxe, perquè tinguin el seu megaiot, perquè resulta que vam construir una cosa perquè els megaiots vinguin, doncs venen milionaris, però venen, un moment, no dic que vinguin i que siguin culpables, no, però s'instal·la en l'imaginari que Barcelona és una ciutat més portuària on es poden fer negocis. I des de fa uns anys hem vist models de negocis i guerres que no són estrictament barcelonines, la dels de Cotor, aquest, dels montenegrinos, que són part d'aquests, no? No, però vull dir que la idea de que Barcelona és un lloc pròsper, on es poden fer negocis d'aquests, on hi ha un port, on a més tens un rerepaís, per dir-ho així, que està tan deixat de la mà de Déu que pots plantar marihuana i tenir... Bueno, això ens ho explicaven Mossos, no? Vull dir que hi ha moltes zones...
0: I tens
3: que...
0: un mercat, també.
3: I tens un mercat, perquè sí, a més és turístic. Que... I pots vendre turístic, tot el que vulguis.
0: Tens macrofestival.
2: I no cal que sigui turístic, perquè...
3: No, ho sé, però vull dir...
2: Jo baixeu al barri, que, si voleu, centra... a veure
3: no,
2: què
3: no,
2: fa olor.
3: Que no està en un racó d'Europa, diguéssim, que està molt ben comunicat i tal. Home, doncs, la imatge que dones de facilitat, pues la tenen i l'antenen i venen. Clar.
4: Sí, el que passa és que jo crec que això té més a veure amb les facilitats, el que comentaven aquesta setmana els Mossos, que fet, també ja fa temps que ho diuen, amb la qualificació penal del tràfic de marihuana i el tema de drogues blandes. Sí, per fer una comparativa, això facilita que estableixis aquí tot el negoci. Les facilitats a les grans fortunes que dona Barcelona les va donar abans Londres. I Londres té molts problemes, però no un problema de bandes organitzades de tràfic de drogues.
3: No.
4: Això jo crec que va més associat
3: Londres
4: amb un codi penal.
3: Londres té de neteja de diners, perquè la City, bàsicament, igual que Hong Kong, l'HC...
4: Que són és tan delictiu com l'altre, sí, però probablement és menys violent.
3: No, exacte. Menys violent, menys visible, però igual de corrupte. Perquè el problema és que quan tu entres dintre d'un imaginari de bandes internacionals, hi ha una quantitat de diners.
5: Sí, però també hi ha la Fàtima Llambrich de TV3, va escriure un llibre que és fantàstic per fer el 360. Tu no pots anar amb un pic i una pala a fer una plantació. Llavors necessites professionals, clar, que són electricistes, que són tal, que són, o sigui, són professionals, que tu els llogues, no? I és, miri, faci'm això perquè jo he de plantar aquí marihuana, necessito aquesta temperatura, això, punxi'm la llum d'aquell pal, això. I després, quan he recollit els calés, al carrer, que tinc un feix de bitllets ben gros, no puc anar al banc a dir hola, què tal? Llavors he de trobar algú i dius, em vull comprar, doncs no sé, què puc comprar-me?
3: Les joies de Zapatero, avui.
5: Per tant, aquí,
0: per exemple,
5: d'acord que els de l'est, d'acord que el que porta la pistola, tot això d'acord. Però sols no funcionaria, no?
1: Obvi.
0: Per això jo, o sigui, a mi
5: llavors
0: em fa vergonya.
5: Llavors la responsabilitat és,
3: per això dic,
5: va bastant
3: més enllà.
5: Ha
3: entrat dintre d'un circuit de ciutats.
5: Fa 4 dies els Mossos, i crec que amb la Guàrdia Civil, van desmantellar un magatzem i un, diguem, un servei, estació, perquè ens entenguem, de plantacions de marihuana. Mm-hmm. De professionals de l'electricitat, de l'aerocondicionat, de tal, que, escolta, quants en necessites, té, jo t'ho porto, tal. Com te paguen això?
1: És una indústria.
5: Com t'ho paguen, això? T'ho paguen amb bitllets una sobre l'altra.
3: Ho deia el Chacón, que és que som productors. Sempre hem tingut la imatge... Bueno, però sempre hem tingut la imatge de que importàvem cocaïna, importàvem... Però és que ara produïm.
1: De fet, avui explica la Maica Navarro que una de les obsessions dels Mossos en les últimes setmanes, i un dels motius també per haver-ne parlat tant també, és l'enduriment del Codi Penal, per una banda, per la tinença d'armes, però per l'altra, nous supòsits penals. En el cas, per exemple, d'una qüestió que és fonamental en aquest cas, que és els narcopisos. Els narcopisos no estan considerats... Ocupar un pis per fer...
3: Plantació.
1: Una plantació de marihuana no està tipificat en el Codi Penal. Llavors, potser és un delicte d'ocupació d'ocupació i de salut pública barrejat, etc. Però fer un delicte en particular perquè aquest problema existeix, no? I que llavors a partir d'aquí sigui...
0: No és que algú que faci una plantació, diguem, a gran escala, després no hi hagi cap tipus penal on es pugui encaixar la seva actuació. Ho dic perquè a vegades s'intenta, no?, que el Codi Penal reculli la literalitat de totes les casuístiques possibles, i això és absurd, perquè després, com més poses el detall, també més difícil és encaixar-ho, perquè llavors potser dius, no, i que hi hagi una porta, una finestra per on es punxi la llum, i potser allà no es punxa la llum, i ja no encaixes. I l'altre és que posar el focus, i sentia l'altre dia l'alcalde Collboni dir que la solució és endurir el Codi Penal per la tinença d'armes, que, escolti, o sigui, primer, que la tinença d'armes, com deia el Carles, és la superfície de tot això, i segon, que la tinença d'armes, per la seva naturalesa, serà molt difícil que... O sigui, quan tu puguis atrapar algú amb tinença d'armes és que hi haurà molts altres delictes que segurament hi haurà fet i que són els que et permetran realment generar els desincentius perquè no les tingui. Deixant de banda el fet que una arma és una cosa caríssima. O sigui, això que deies abans, Xavi, de...
1: Ha rebaixat el preu molt.
0: Quan? O sigui,
8: ara hi ha una cosa que tota la
1: fa 2 o 3 anys Ramon Chacón ens deia...
3: A cada guerra baixen els preus.
1: Fa 2 o 3 anys Ramon Chacón ens deia que per una pistola 600 euros.
8: Sí, totes les policies d'Europa...
0: 600 euros són molts diners per molta gent.
1: No tants.
8: Si et dediques a la cosa... Totes les policies europees democràtiques, perquè ens entenguem, estan creuant els dits quan acabi la guerra d'Ucraïna.
3: Sí, clar. A cada guerra...
8: Perquè són armes netes, sí, que les, no sí,
1: i que van al mercat negre.
8: I de fer servir i llançar.
3: Són els últims models de tot. Vull dir, que estan
8: I per dos rals... Sí, sí.
3: Això va passar la guerra...
8: Quan
3: va acabar la guerra als Balcans, va haver una inundació...
8: Són les armes d'ara.
3: I per això a Holanda... A Holanda hi ha granades, armes de guerra... Però què és això? Bueno, clar...
8: Però pensem que l'home que va anar pel carrer Balmes li va tirar un tret, està mirant el Codi Penal?
1: No, clar.
3: A més, segurament, el Codi Penal...
0: O sigui, un home que és capaç de fer això, davant de... Però davant vol dir, no a l'altra vorera, a la porta de la comissaria de la Policia Nacional, o és que en saps molt i estàs molt segur de tu mateix, o ets un inconscient, o totes dues coses.
8: Perquè
4: professional. El que passa és que aquest no s'està mirant el Codi Penal, però tota l'estructura que estaves relatant abans, sí tindrà molt en compte que Espanya és de 1 a 3 anys i Alemanya és a partir de 5, per exemple.
8: Sí, però potser...
4: I a França, encara més.
8: Potser...
4: Vull dir que per l'organització és molt més barat penalment instal·lar-se a Espanya que a França.
8: Jo crec que potser on s'hauria d'apretar més, és el meu parer, és en tot l'entorn que requereix la criminalitat per funcionar.
3: Però,
8: o sigui, que l'arma passi de 1 a 3 o a 5, però ja som al final, quan ja anem a l'arma.
4: Però el tràfic de marihuana no.
8: Ja, d'acord, però si tu tens una parcel·la i t'estan cultivant marihuana i mires cap a l'altre costat perquè cada dia t'entren no sé quants...
3: I tu, no, de fet,
8: si tu
3: no fas res.
8: A posar aires acondicionats i ventiladors, si tu et dediques... Si aquesta part li poses molt difícil o li surt molt car... Doncs pots desmuntar...
3: Però són les no són incompatibles, dues coses. És a dir, d'acord, però les dues, en principi, són, diguéssim, estratègies policials, per dir-ho d'alguna manera, policials primer i jurídiques després. Però la idea de hem d'endurir el que porti una pistola, això no té cap sentit. Perquè, mireu, el regidor... d'Ordre Públic, no sé com es diu, de Barcelona, el Batlle,
8: va dir cultura de la navalla.
3: Abans va dir tancarem els clubs canàbics. Bueno, estan governant, porten 3 anys, els altres porten 5, 6 anys, els clubs canàbics no s'han tancat. És a dir, que les opcions jurídiques, a més, són llarguíssimes, perquè hi ha conculcació del dret a la propietat, a la llibertat de negoci, mil coses. És a dir, tu di una llei per no sé què, primer t'has de trobar-se amb els seus advocats també, amb problemes de jurisdicció, perquè si el tio és d'una àrea que no és Schengen, jo no sé si l'has d'emportar a Sèrbia, no ho sé. És a dir, tot és molt complicat. I jo crec que sí que era una mica la idea que jo volia dir. La imatge de que Barcelona és més barato, muntar un negoci d'aquests, o Catalunya és més barat muntar un negoci d'aquests, sí, és la idea que s'hauria de...
8: Tot l'Estat, perquè la legislació...
4: És tot el
3: d'acord, d'acord, d'acord, però bueno, que estic parlant de Catalunya,
8: sí,
3: perquè...
8: Sí,
3: perquè
8: sí.
3: És a dir, la, transmetre una imatge de que aquí, bé sigui penal, bé sigui perquè...
8: Surt més
3: perquè...
8: barat que altres llocs.
3: Ara, ara.
8: A veure, els negocis dissuadir, es fan... Dissuadir. Els negocis, siguin quins siguin, es fan als llocs que surten més rendibles.
3: Sí. Amén, això... amén.
8: Ja està.
3: Llavors, desincentivar...
1: 10:04. Maria, volies afegir una altra cosa?
0: Sí, no, sobre l'altre tema de la investigació d'Isaac Andic, jo crec que realment aquí, si això acaba anant a un jurat popular, aquesta persona ja ho té molt difícil, perquè les imatges que hem vist i mediàticament el que s'ha filtrat són per condemnar aquesta persona. I la presumpció d'innocència ara mateix crec que està molt tocada des del moment en què tu permets la imatge que entri emmanillat a una comissaria sense cap necessitat que això passés. I a part d'això, el que s'ha anat veient i el que s'ha anat sentint, que són indicis, i que només amb indicis no n'hi ha prou per condemnar una persona a 15 o 20 o els que siguin anys de presó. Han de ser proves que no tinguin cap explicació. De tot el que hem sentit, a totes, la defensa ha ofert una explicació alternativa que, a més pot, més o menys, gairebé de totes.
8: Ha desacreditat la jutgessa, els investigadors... El que ha dit la defensa és el cap de la investigació s'ha inventat proves. Ho ha dit obertament el senyor Marco en aquesta...
0: Bueno, el que hagi fet el seu portaveu, que això sí que és una errada...
8: És una jutgessa substituta i...
0: No, això és un error garrafal, però jo dic, del que està passant, dels escrits que s'estan entrant al jutjat, que és una altra cosa, que és diferent del que ha vingut a dir aquest senyor als platós i als estudis de ràdio, s'intenta desmuntar tot això. I això no arriba tant. I no arriba tant perquè s'ha generat un estat que jo, de les coses, que jo crec que té a veure amb la posició econòmica d'aquesta família i amb altres, que són que aquesta persona és culpable. I la investigació efectivament serà molt llarga, però crec que hi han passat coses i la manera com s'ha entomat... que faran molt difícil realment que aquesta presumpció d'innocència es vegi preservada fins a l'últim moment.
1: 10:06, doneu-me 2 minutets.
9: Dia lliure amb Xavi Bundó.
10: El tema de l'habitatge està complicat, però el Dani i a mi ens fa molta il·lusió i ho tenim clar. Anirem a viure junts. Per què? Perquè sabem que podem.
11: Ells poden, i tu també pots. Perquè a FIAC, amb la nostra assegurança de llar, estem sempre al teu costat perquè tu puguis viure-ho tot. Descobreix-nos a FIAC.cat. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
12: Què és la bellesa? Per què ens obsessiona?
13: El CCCB, Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, presenta l'exposició El culte a la bellesa. Obres d'art, objectes històrics i instal·lacions audiovisuals qüestionen els cànons i exploren la indústria cosmètica.
12: El culte a la bellesa, del 21 de maig al 8 de novembre, al CCCB. Més informació a cccb.org.
14: Diuen que l'estiu comença quan trobes el lloc adequat. A Lleida tot és a tocar. L'escenari, la música, la gent, tu. I aquest any, el Magnífic Fest celebra el seu 5è aniversari.
15: Joan Dausà, Lori Meyers, Love of Lesbian i molts més hi posen la música. Últims 200 abonaments a la venda a magnificfest.com.
14: Tot Lleida, molt més a prop de tu.
15: Això no és només un festival, és una vida magnífica.
16: Hi ha vacances i vacances, perquè les vacances amb B són l'upgrade de les vacances. En Baleària, tries viatjar tot plaer amb el teu cotxe i sense renunciar a res, gaudint del sol, el mar i la brisa. Per això, quan ets en moda Baleària, comença el que és bo. Reserva ja el teu viatge a Menorca des de 60 euros. Baleària.
17: Descobreix la nova gamma de cafè en gra Novell Atelier. Una selecció dels millors cafès d'origen per gaudir a casa, especialment creats per elaborar en cafetera superautomàtica, de filtre o italiana. Troba el teu cafè Novell Atelier a cafesnovell.com. Cafès Novell, des de 1958 a les millors cafeteries i ara a les millors cases.
18: Si veu un elefant volant i ni s'immuta. Si passa un mico en bicicleta i ni se'l mira. Si aterra un ovni i ni es mou. No està enganxat a una pantalla. Està llegint Cavall Fort.
19: Subscriu-lo a cavallfort.cat o al 93 218 62 20. No tindrà ulls per a res més.
9: Via Lliure amb Xavi Bundó.
1: 10:08, avui acompanyats de l'Antonio Baños, del Carles Fernández, de la Ivanguera, de la...
3: Què
1: m'estic deixant ara?
4: A la Maria.
1: A Maria Vila, perdona.
4: Moltes gràcies.
1: No, perdona.
0: És que és tan jove. Amb menys d'un metre de distància.
1: No, perdona. No. És que, vaig dient dir noms i ara veu un moment de dir a veure qui he dit i qui no he dit. Perdoneu, perdoneu. I a més a més m'he quedat absolutament fascinat perquè ens han començat a entrar coses a l'estudi.
4: No, jo ja no puc parlar,
1: Croissants de xocolata, sense xocolata, de coques de Sant Joan. Però és el forn de Nulles.
3: Però croissants que tenen la mida d'un habitatge protegit.
4: No, l'olor que fa aquesta coca, de veritat, és que és brutal.
1: Saps què passa? Que d'aquí una estona, això és l'avantsala del que està a punt de passar a Nulles, perquè la gent del forn de Nulles, que ens estimen moltíssim i que ens ajuden molt a fer les transmissions dels castells, això ho sap bé el Benet Iñigo, d'aquí a 10-15 minuts el trucarem, aquest matí és l'epicentre del món casteller, perquè RAC1 hi presentarà la temporada castellera, amb totes les transmissions que es faran, i no, ja han tingut a bé que, ja que no anem a Nulles, ens porten l'esmorzar aquí, que és una bestiesa. Aquesta gent són fantàstics i, a més a més, tot el que fan és sensacional. O sigui que, endavant. Mira, abans que parlem amb el Benet Iñigo i tot plegat, Maria, no sé si estàs seguint el Mundial de Futbol, o el seguiràs, o t'interessa?
0: Com a futbolera... O sigui, com sempre, a veure, si al final el de Qatar, amb totes les meves prevencions, vaig acabar mirant bastants partits, amb aquest he de reconèixer, que per també. Ser honesta amb mi mateixa, que també. Ara mateix no m'interessa gaire, la veritat, perquè això que hi hagi tantes seleccions, potser miro algun... d'alguna selecció concreta que m'interessa, però per mi la cosa es posarà interessant més endavant. Que a més faig una cosa molt xula.
1: Perdona, el primer partit va ser una autèntica castanya, eh?
0: Sí, sí, sí.
1: O sigui, el Mèxic-Sud-Àfrica era insuportable. O sigui, és així.
0: Bueno, sobretot que, clar, que la qualitat futbolística en general, ahir també vaig posar-ne un moment al vespre, és al nivell d'una categoria bastant inferior aquí, per exemple.
1: Ahir feien el Canadà...
3: Groenlàndia.
0: No, Bòsnia-Herzegovina.
1: Bòsnia-Herzegovina, és cert.
3: I... Bòsnia contra Herzegovina?
1: No, Canadà contra Bòsnia Herzegovina.
0: Hi ha una cosa xula, que arriba un moment que faig amb tothom amb qui puc entabanar, que és d'anar a mirar els partits als llocs de, jo, no sé, una Alemanya, no sé què, doncs busco un bar d'alemanys per anar a veure el partit allà, especialment si juga contra Espanya, perquè llavors és la manera de refugiar-se de...
5: De sud-africans, de locals.
3: Hi ha de tot aquí.
0: No, mai n'he hagut de buscar, però de molts sí, te'n faries creus, o comunitats mexicans, a Barcelona mexicans, que es reuneixen per veure el partit en un lloc.
3: A la plaça del Tripi de Barcelona hi ha un banderot sud-africà en un balcó, no sé, deu ser el sud-africà de
4: Barcelona.
3: El sud-africà de Barcelona.
1: Ho dic perquè, evidentment, des d'un punt de vista esportiu és el que és, ara mateix té l'interès que té, tot i que potser el millor partit dels primers dies és el que jugarà aquesta nit, és un Brasil-Marroc, dos seleccions potents, tot i que el Brasil no està en el seu millor moment, però en tot cas hi ha un cert nivell, però hi ha un component, diguem-ne, més enllà del purament esportiu, que és que, o sigui, s'està celebrant un Mundial de Futbol en un país que té, com els Estats Units, molts dubtes sobre la gestió democràtica que s'està produint allà, amb, evidentment, notícies cada dia, perquè un no és rival directe d'Estats Units, però podria ser-ho si passessin tots dos a la següent fase, està en guerra amb un país que participa, de forma directa. I la selecció d'aquest país, que ha de jugar a Estats Units, perquè ha de jugar en territori nord-americà, no pot tenir la seu dins d'Estats Units perquè no li permeten. Sí, la selecció iraniana està a Mèxic esperant que li toqui el partit per entrar i sortir.
0: Després d'un partit no poden fer nit allà, ni poden fer la nit prèvia, que són unes distàncies enormes, sinó que han de marxar. Això, evidentment, afecta a la seva capacitat i al seu rendiment i a la seva capacitat competitiva.
1: No, i hem acabat veient també el cas d'aquest àrbitre africà, que diuen que és el millor de l'Àfrica, que no ha pogut entrar al país perquè l'acusen de pertànyer a una organització terrorista. I a partir d'aquí, doncs, suposo que durant tot el mes que duri, el mes i pico que duri el Mundial, anirem sabent notícies d'aquest tipus. També és veritat que havia precedit aquest Mundial d'una imatge que va ser tremenda, que és la del president de la FIFA inventant-se un premi de la pau que la FIFA no ha donat mai per donar-li a Donald Trump. Un senyor que unes setmanes després estava... llançant bombes contra l'Iran. No li han retirat, que jo sàpiga.
5: Vosaltres que la toqueu més. Per què un país com els Estats Units comparteix un Mundial?
3: És el segon que fa.
1: L'organització?
3: Sí, és el segon que fa.
4: Mèxic és el tercer.
8: Però per què? Per què un país...
3: Bueno, aquí es farà, no es farà un Marroc, que... Espanya, Portugal, Andorra... Sí, sí. I no sé,
8: per
3: i...
8: Ja, però la comparació...
3: No, diguem... perquè totes aquestes coses jo crec que deixen bastants deutes i la pasta comença a sortir. Per què? Per exemple, els Jocs Olímpics rendibles, no sé quantes dècades fa que no surten els rumors.
8: A mi m'han sorprès que els Estats Units...
3: Bueno, per què?
1: Requereixin d'això. Mira, deixa'm preguntar-li. Tinc el Frederic Porta, que és historiador esportiu i periodista. Què tal, Frederic?
20: Hola, Xavi, què tal?
1: Molt bon dia. Tu saps si el motiu pel qual ara les organitzacions dels mundials es fan compartits, perquè és veritat que, més enllà de Qatar, que el va fer Llesoleta, sí, hem vist el Mundial Europeu, que hi havia en diversos països, fins i tot Eurocopes, que s'han fet en diversos països, ara els Estats Units, que és un dels grans, la gran potència del món, l'està compartint amb Canadà i amb Mèxic, haurem de veure el d'Espanya, que es comparteix, com deia el Baños, amb Marroc i amb Portugal, i no sé quins països més. Això no saps el motiu o no? És econòmic?
20: Sí, l'argument de sortida era o és per repartir les despeses d'organització, val? Tot el que significa arranjar els estadis, tota la logística, les infraestructures i tal. En el cas dels Estats Units, aquesta edició és perquè no es noti tant la compensació que ha fet la FIFA. Així és de clar.
1: En quin sentit? Què vols dir?
20: Penseu que els dos últims mundials que es van donar tant a Rússia com a Qatar van provocar, que d'això no se'n parla, que desapareguessin 20 dels 22 personatges que estaven en el comitè executiu de la FIFA.
1: Què vols dir que desapareguessin?
20: Acusats de diverses qüestions.
3: Que els van fer dimitir o els van jutjar,
1: vols dir? Què vols dir,
20: Sí, alguns per jutjar, tenien acusacions de frau, de corrupció, de males pràctiques, de falta del codi ètic de la mateixa FIFA, etc. Noms com Teixeira, Beckenbauer, Grondona, el nostre, entre cometes, Villar, Platini, etc. Tots aquests han desaparegut sota sospita de diverses corrupteles, diguem presumptes, però el cas és que tots han acabat desapareixent després de donar el Mundial a Rússia primer i després d'alterar totes les normes del sentit comú donant-li a Qatar, que, si se'n recordeu, va fer canviar les competicions de tota Europa, sí. Amb unes temperatures absolutament antinaturals, etcètera, simplement per gaudir i blanquejar la imatge d'aquell país com s'està fent o han optat per fer com a estratègia política esportiva a alguns altres països com els Emirats Àrabs Units o Aràbia Saudita, per exemple.
1: Des d'aquest punt de vista, tu creus que en aquesta ocasió, i ara repassarem també la trajectòria d'altres mundials que han servit exactament per això, perquè tothom recordarà el del 78 a l'Argentina, que surt Videla, dictador, allà amb la copa i anar a tots els actes oficials. Mentre s'estava assassinant gent, se celebrava un mundial a l'Argentina, no? Però aquest tu el llegies així també, Frederic, com una forma de blanquejament d'alguna cosa, tenint en compte que era Estats Units, Canadà i Mèxic?
20: Bé, simplement un favor a les multinacionals de l'esport que tenen la seu als Estats Units, perquè es van emprenyar molt de sobretot a l'última jugada de Qatar, no? Uh-huh. I llavors és una manera de compensar. I tot el que fa Infantino de regalar-li els premis per la pau és com congraciar-se amb la primera superpotència del país. Uh-huh. Ara, Xavi, t'haig de dir que el Mundial de Futbol, molt més enllà del que recordem en temps moderns del Videla del 78 amb aquella Argentina en dictadura, etc., va ser el primer certamen que algú va aprofitar la celebració d'un esdeveniment esportiu escombrant-ho cap al seu interès polític. Va ser Mussolini l'any 34 que va organitzar el Mundial d'Itàlia i va crear els famosos oriundi, per exemple, no? Els oriunds, que eren jugadors argentins com Orsi, com Monti, com Di Maria, Guardia i altres jugadors que van jugar amb Itàlia, la van reforçar perquè Mussolini pogués guanyar aquell Mundial, com ho va fer, i demostrar al món les meravelles del règim feixista. Després, dos anys després, immediatament, Hitler li va copiar l'estratègia amb els Jocs Olímpics de Berlín, tot i que li va sortir, no em vull estendre, una mica per el tret per la culata amb Gigi Owens, el velocista negre que va guanyar 4 medalles d'or.
1: Sí, sí, sí, sí. I això llavors és una constant des dels anys 30.
20: Que això ja ve de molt lluny.
1: Ve de tan lluny com els anys 30, que això devia ser el segon mundial de la història, o el tercer.
20: No, el segon, sí, correcte.
1: El segon.
20: A partir d'aquell moment tothom se n'adona de la importància brutal que té l'esport com a projecció, com per enfortir l'autoestima de les nacions, la seva imatge, de posar-los en l'aparador mundial, i fins i tot, vull dir, la dialèctica dels dos blocs de les superpotències, la Unió Soviètica, al presentar l'Alemanya Oriental comunista com una potència esportiva amb tots els siderals que tenien i que a causa de doping, etc etc. Això s'ha perpetuat des d'aleshores, portem pràcticament 100 anys d'aquest aprofitament polític del fet esportiu.
1: El d'Espanya també ho va ser així, diries? Perquè, clar, m'imagino que el d'Espanya és del 82, feia 7 anys que havia mort el dictador, m'imagino que s'havia decidit bastant, bastant al límit de la mort de Franco.
20: S'havia decidit bastant al límit de la mort de Franco, però en aquest cas va ser, i més jugant-se després del Mundial d'Argentina, va ser una manera de ratificar la voluntat democràtica d'Espanya, recordeu, després del cop d'estat de Tejero. Val?
1: Clar.
20: I també presentar al món una certa idea modernitzada d'un país entès en aquell moment com endarrerit. No? És presentar al món una imatge europea d'Espanya que va aprofitar també per rellançar amb una inversió pública brutal doncs, tots els seus estadis, els va remodelar i va projectar aquesta imatge al món que, a més, va sortir un mundial tret de singularitats que apassionaran l'Antoni Baños, sí, com el Naranjito, que va ser una calamitat.
3: I el jeque aquell que va baixar, el jeque que va baixar al camp i va dir als jugadors que marxessin, no? Que era Kuwait?
20: Per exemple, però el que ha quedat és l'urlo de Tardelli, no el crit que va fer Tardelli a la final contra Alemanya, en aquell gol, en el 3-1, que donava la classificació, i la bondat que transmetia i l'humanitat que transmetia Sandro Pertini a la graderia, no? Allò va ser una gran campanya publicitària per una nova Espanya, diguem-ho així, finalment. Sí.
1: Mm-hmm. És la idea aquesta del poder tou del futbol i de l'esport en general, no?
20: Absolutament, absolutament. A mi el que em meravella, Xavi, és que Trump sigui tan agosarat en tots els aspectes, tan agosarat, que traeixi la seva pròpia història, la història nacional i de la cultura popular dels Estats Units, que no s'entén sense el gran paper que va fer l'esport durant el segle XX en tots els processos d'avenç social a la superpotència. I m'explico. Casos com Jackie Robinson, el primer jugador de color. Casos com Babe Ruth o Lou Gehrig, que eren els primers pertanyents a minories europees que eren plenament americans i que treien prejudici sobre el seu origen. Trets com el Muhammad Ali, òbviament, que es va demostrar com un gran beligerant a favor dels drets civils. Tot això, el senyor Trump s'ho ha passat absolutament pel forro, perquè també en tots els esdeveniments hi ha una pàtina, diguéssim, quasi tàcita, que és la Pax Olímpica, no? Allò de la treva, de que més o menys mentre dura, naturalment, sobretot els Jocs Olímpics, però mentre dura una competició, la gent aposta per la pau i la diplomàcia. En aquest cas, Trump, en el cas que heu comentat ja de la selecció d'Iran a Tijuana, en el cas de l'àrbitre, de l'Omar Artan, que ha tingut que tornar a Somàlia rebut com un heroi nacional, en les imatges racistes de com tracten certes seleccions d'altres colors, per dir-ho així, que no són el WASP de Trump. Tot això entra en una contradicció flagrant en tot el que és la bona història dels Estats Units en aquest sentit.
1: Perquè, perdona, ens havíem trobat en alguna ocasió un mundial en què l'organitzador estigui en guerra amb un dels participants? Et sona?
20: Ara mateix, que jo recordi, no. El que passa és que en alguns Jocs Olímpics i en alguns Mundials també, doncs, per la política, doncs, la URSS deixava de participar, els Estats Units amenaçaven boicots, etc, etc. Però un cop admesos i fixats els participants, tractar-los d'aquesta manera és inèdit i també inconcebible.
1: És que, Frederic, jo recordo...
20: És un pas enrere.
1: Que setmanes abans de la inauguració del Mundial, crec que va ser Trump que va proposar que se n'anés Iran i fer entrar Itàlia, que havia quedat fora del Mundial, i deia, home, és un país fantàstic, una gran tradició de futbol, que entrin els italians en comptes dels iranians. No? Que això a la FIFA em va sorprendre perquè no el sentim gaire dir que no a Trump, però en aquesta ocasió va dir que no, que jugarà a Iran i jugarà a Iran.
20: Bueno, doncs és just això. Trump, amb la seva línia de creure's que pot fer i desfer, diu, no em ve de gust enfrontar-me o que vingui aquí Iran, perquè és un enemic declarat i estic en guerra amb ell, doncs que vingui Itàlia, que em quedo molt simpàtica i fa temps que no hi participen.
1: Sí, sí.
20: Vull dir, és la manera d'actuar de Trump. I ara, clar, actuant a casa és allò que volgué mostrar al món, almenys en les primeres etapes del Mundial, que són les més fluixetes, de mostrar-li al món una altra vegada que a casa mano jo. A casa mano jo. O sigui, jo ho faig amb tot el món, raó de més per fer-ho a casa, i no em vaig ni en ell ni en uts ni en endergues.
1: Sí, sí. Iva, volies fer una pregunta.
4: Sí, jo li volia preguntar si no té la sensació que més enllà d'aquest caràcter estrambòtic de Donald Trump i la seva gestió de tot en general, la FIFA ha perdut definitivament qualsevol tipus de credibilitat com a organització, quan veiem que no és només que tinguin un problema amb l'entrada d'equips i jugadors i àrbitres als Estats Units, és que Canadà li ha denegat l'entrada a un jugador de Ghana perquè està acusat de violació, però també li ha denegat l'entrada i no podrà jugar amb la seva selecció, i la presidenta de Mèxic va decidir no anar al partit inaugural,
1: sí,
4: perquè considera que va en contra de la seva imatge com a líder política. Per tant, al final és un Mundial que fins i tot els altres dos anfitrions està generant incomoditats i s'estan saltant els paradigmes que havia establert la FIFA i que Qatar, per exemple, que no té res de democràtic, havia respectat.
20: Sí, aviam, però deixa'm dir-te que cada cosa té la seva peculiaritat. Per exemple, deixa'm estendre'm amb el cas de Mèxic. En el cas de Mèxic. Atenció a Mèxic, perquè no se n'ha parlat gaire. Mèxic té una tradició d'organitzar uns mundials inoblidables. El Mundial del 70, que va ser el de Pelé i els 5 déus, de Jairzinho, Gerson, Tostão, Pelé i Rivelino, i el Mundial de 86, que va ser el Mundial de Maradona, de la Mano de Dios, de l'Slalom i de tot plegat. Val? Però encara inauguració del Mundial, hi ha hagut molt de soroll intern en el país, perquè en l'any 70, Gustavo Díaz Ordaz, que era del PRI encara, val?, va haver de tenir, d'aguantar una xiulada brutal perquè volia Mèxic protestar al món encara per les seqüeles d'aquella matança a la plaça de Tlatelolco, de les tres cultures, si se'n recordeu, del 68. I després, l'any 86, Miguel de la Madrid, també del PRI, va haver d'aguantar una altra xiulada brutal perquè el país estava recuperant un terratrèmol formidable, terrible, i el govern va prioritzar la celebració del Mundial i que no passés res a la recuperació del país i la rehabilitació del país després d'aquest terrible terratrèmol. Llavors, què passava amb Claudia Sheinbaum? Té una contestació interna brutal des de la dreta. Ella és de Morena, un partit progressista, sí. I amb l'excusa formal, posem entre cometes, de que el preu de les entrades eren o són molt cares, que d'això en podem parlar també, va decidir que, en un acte més o menys populista, va obrir el partit vestit en la samarreta de la tricolor, amb una carpa, amb una sèrie de gent veient el partit inaugural, i a més li va sortir rodó perquè va ser la primera victòria de Mèxic en un partit inaugural en tota la història de la competició, i això que n'havia disputat 7 fins ara. Doncs tothom té consciència o clara consciència política del que significa un Mundial, que és, a més, una projecció al món. I els governs són molt conscients de que, en segons quines coses, més val no jugar. I Sheinbaum, ara, que té un problema evident en el que és un narcoestat, que existeix col·lateralment a Mèxic, no volia anar a l'Azteca, que és un estadi impressionant, potser el més impressionant del món, a rebre una xiulada i a que el món s'adonés que Mèxic no gira rodó.
1: Dos minuts i seran dos quarts d'onze del matí. Doncs és aquest Mundial que ha arrencat ja a les últimes hores. Aquesta matinada ha arrencat a Estats Units. El primer partit, el partit inaugural d'Estats Units en el seu territori, que ha guanyat 4-1, per cert, és la golejada més important del Mundial de moment, partit històric per ells, al Paraguai, però que segur que anirà salpebrat amb tot tipus d'informacions com aquestes. Frederic, una abraçada fortíssima.
20: Moltes gràcies, Xavi,
1: gràcies,
20: que vagi molt bé.
1: Gràcies, com sempre. Pràcticament dos quarts d'onze, un moment, de seguida tancarem tertúlia.
6: RAC 1.
21: Adéu, Andreu! Toco el 2! Fins demà, bacallà! Adéu-siau!
22: Hi ha moltes maneres de sortir de casa, però només una de comportar-nos a fora, amb civisme.
23: Aquest estiu apliquem sancions de fins a 3.000 euros per combatre l'incivisme. Pla Endreça. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
24: Barna Crèdit, el teu aliat financer per impulsar el creixement del teu negoci. T'oferim crèdits i préstecs hipotecaris amb garanties immobiliàries. Amb una gestió àgil i clara, solucions adaptades a cada empresa i acompanyament proper. Barna Crèdit, la teva banca alternativa al centre de Barcelona. Demana informació al 93 487 1324 o entra a barnacredit.com.
25: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. T'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson, líder de vendes en la seva categoria durant 5 anys consecutius. Puja les teves decisions.
26: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
27: Un dia descobreixes que tens humitats. En sos

0: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
1: Peugeot.
2: En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs tenir un cotxe familiar és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a Facilitea a cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat.
3: 32 minuts, avui amb el Baños, la Maria Vila, amb l'Ivanguera, amb el Carles Fernández i amb tot aquest esmorzar que ens ha portat la gent de Nulles. Ho he dit abans. És un esmorzar.
4: Aquesta coca era boníssima, sinó que no sé com ho han fet, que està una mica calenta encara.
3: Bueno, és que l'han fet aquest matí, l'han portat de Nulles, però, feta avui.
4: Però Nulles
3: ara.
4: No és aquí al costat.
3: No, no, han trigat una estona. Però vaja, la devien haver tret del forn al moment que sí, l'han portat.
5: No, no, és una cosa...
3: Extraordinari. Són una gent meravellosa i avui Nulles és la capital castellera de Catalunya perquè si fa un esmorzar, que no... O sigui, això és una broma. El que ens han portat és una broma. Per presentar la temporada de Castells de Racó.
5: Vol dir que comença el Mundial Casteller, per dir-ho.
3: Bueno, comença el Mundial Casteller i comença una comilona que hi ha gent que jo crec que pateix les conseqüències durant dies. Però bueno, Benet Iñigo.
6: Hola, bon dia.
3: Bon dia.
6: Així és que teniu coca?
3: Sí, coca, croissants, de xocolata, els normals, tal. Ens ha vingut amb
4: aquests
3: la sorpresa.
4: No sé de què són, de crema.
5: Ha quedat la fruita allà relegada.
3: La fruita no l'heu ni tocada, avui. És una vergonya.
4: L'havíem provat abans.
3: Sí, sí. Però deia que és una broma comparat amb el que passa a Nulles aquest matí.
6: És que, Xavi, jo t'estic dient... Et puc dir el que veig ara mateix davant meu, que és foie, xuletón... Turbot i vieires. I navalles.
3: Això per esmorzar, eh?
6: Això per esmorzar. Això és el que veig jo. Després, una mica més endintre, hi ha el pernil, hi ha el formatge i hi ha tots els pans del forn de Nulles, que, com saps, són uns quants de diferents. I, per tant, aquí, doncs, la gent et pots imaginar que s'està posant les botes des de fa una estona.
7: Que dura la pobresa, eh?
6: Mira, ara em porten una vieira. Gràcies, Joel.
3: Sí, home, una vieira. 10:33 del matí.
4: Això és un esmorzar de forquilla. I l'altre més són tonteries.
3: És increïble. És increïble.
6: Sí, sí. Això, mira, ens ho muntem bé, bé, els del forn de Nulles, i ens permeten venir aquí a presentar la temporada de Castells de RAC1, a explicar doncs, què farem aquest any, amb qui ho farem, qui serà el padrí dels Castells de RAC1 aquest any, que ja corre per aquí, i ens ho permeten fer davant de caps de colla, presidents, alcaldes, alcaldesses, regidors, patrocinadors. Tenim aquí doncs, tothom que està implicat d'alguna manera perquè és protagonista de les retransmissions o perquè ens ajuda a fer-les, a Castells de RAC1, tothom està ara aquí, al celler Adarnats Cooperatiu de Nulles. Doncs bé, no sé si és que venen, els interessa molt saber què farem o és que aquest turbot i aquestes vieires també ajuden a la convocatòria.
3: Pots ser molt amant de RAC1 i dels castells, eh? Però si et diuen sí, turbot, vieires i foie a tutiplen, te'n vas a Nulles. Que sàpiga la gent ara tampoc que no es pensin que això és obert al públic, que no sigui ara que comenci a aparèixer gent a Nulles dient hola, esmorzar on és. No, això és per la gent que està convidada a tot aquest acte i que faran la presentació d'aquí una estoneta. Escolta, d'aquí a 25 minuts, compte, no t'omplis tant la panxa perquè tens programa.
6: No, de fet, jo m'estic portant bé, una mica reprimint-me i espero que em guardin alguna cosa,
3: sí.
6: Que a les 11, pots de 11 comptar. A 12...
3: Què has dit que hi havia? Perdona, que has dit que hi havia el Joel Penya, has dit que hi havia?
6: Joel Retxe, el Joel Penya, el tio ens fa el salt.
3: Ah, vale. Doncs però, el Joel Retxe no el conec, però si és com el Joel Penya no et deixarà, vamos, ni les engrunes.
6: Doncs mira, tenen bastants punts en comú.
3: Veus? Sí, doncs ja està.
6: Sí.
3: A partir de les 11, a RAC+1, programa especial per presentar durant una hora la programació de Castells aquest any, que serà espectacular.
6: Sí, no podem avançar encara res, d'aquí molt poc, però són bones notícies. Són bones notícies.
3: Fantàstic.
4: Penja fotos en algun lloc, Benet, per fer-nos dentetes.
6: Ho farem, no pateixis.
8: I posa la carmanyola perquè et guardin alguna coseta.
6: Ostres, mira, veus, això no hi he pensat. Hauríeu d'haver portat la carmanyola.
8: Ai, les mares.
6: Semblo nou. Ja ho solucionarem. El que no sé si em deixaran res, també t'ho dic, perquè aquí hi ha molt de menjar, però la gent també, els castellers, no sé si ens coneixeu, però a la que hi ha menjar i beure pel mig... Arrasen.
3: Totalment. 10:36, Benet, passeu bé. D'aquí una estona mirem de connectar amb vosaltres en directe quan esteu fent la presentació.
6: Perfecte.
3: Si no molestem gaire.
6: Fins
3: una abraçada.
6: Ara i gaudiu de l'esmorzar.
3: Sí, no, sí, això que ho digui ell, vaja tela, de veritat. 10:36, gràcies, Benet. I gràcies a vosaltres també per acompanyar-nos. Home, a veure, l'esmorzar que us han portat és esplèndid.
8: Sí, no ens podem deixar.
3: És un bé de Déu. Mira el Malcolm com està mirant des d'allà. Tranquil, Malcolm, calma, eh?

0: Està a punt
1: calma,
0: de saltar.
1: Perquè hi ha de tot aquí, com sempre, un gust. Gràcies, Maria Vila. Gràcies, Antonio Baños. Gràcies, Carles Fernández.
0: Ara cada cop que diguis el meu nom et donaré les gràcies.
1: Per haver-te'n recordat, no? Ens retrobem de seguida l'actualització informativa i els exàmens.
2: Poso el ventilador.
0: Bon dia.
3: Dia lliure amb Xavi Bundó.
4: Ahir vaig presentar el meu projecte a final de carrera i avui me'n vaig un mes de motxilla al Japó. Konnichiwa a Japó. I saps per què ho faig? Per un motiu. Perquè puc.
5: Ell pot. I tu també pots, perquè ara a FIAC Assegurances t'oferim la teva assegurança de viatge amb cancel·lació, despeses mèdiques i molt més, amb un 10% de descompte. FIAC. 5 lletres que donen tranquil·litat.
6: Veig.
7: Què veus?
6: Veig que per fi veig.
8: Un dret nou, universal i sense paperassa. Fins a 100 euros l'any per veure-hi bé. Plan Veo, les ulleres dels més joves per fi de la pública. Informa't a veo.sanitat.gov.es. Ministeri de Sanitat, Govern d'Espanya.
9: Érem a Mèxic i en Joan amb un mal de panxa...
10: Palpicant?
9: Què havia de ser, si no?
10: Però què va ser?
9: Apendicitis, operat d'urgència.
10: Ostres!
9: Sort del RAC, en 4 dies a casa i amb avió medicalitzat.
11: Sort del RAC. Fes-te'n soci i viatja amb tota la tranquil·litat. RAC, hi som per ajudar.
12: Compres l'entrada, ho dones tot i... gir de guió, no hi pots anar. Amb Bingo t'assegures els teus plans de l'any i recuperes els diners en cas de no poder assistir a l'esdeveniment. Fàcil, ràpid, sense drames i per només un euro al mes. Entra a ingut.es. Ingut by Reales Seguros. Emocions assegurades.
13: El dissabte 13 de juny, vine a la Fira de la Gamba de Palamós.
14: Amb degustació de tastets elaborats amb gamba de Palamós i molta gamba a la planxa.
13: I no et perdis la mostra de productes gastronòmics, les visites guiades a la llotja, les barques de pesca i moltes activitats més.
14: El 13 de juny, vine al port de Palamós i apunta't a la Festa de la Gamba.
13: Més informació a visitpalamós.cat.
15: Expocasio.cat. Tots els cotxes d'ocasió en un sol lloc. Seminous, quilòmetre zero i vehicles seleccionats dels principals concessionaris. Sense intermediaris, sense sorpreses. La fira permanent del vehicle d'ocasió.
3: Dia lliure amb Xavi Bundó.
1: 6 minuts i 3 quarts d'11. Va, de seguida anirem amb els execrables, que no sé si tindrà a veure amb la visita papal o amb la religió o no, però de seguida en parlarem. Però abans actualitzem tot el que ha passat mentre fèiem tertúlia. Judit Vila, bon dia.
16: Bon dia.
1: Mariona Martínez, bon dia.
16: Bon dia.
1: Comencem pendents d'alguns problemes pel que fa a la mobilitat, tant a les carreteres amb el Gran Premi de Fórmula 1 a Montmeló, com també per la circulació ferroviària. Després que aquesta setmana se suspengués la circulació a tot Rodalies, a aquesta hora us podem explicar que hi ha incidències fins a 3 línies de diversos punts del país.
16: Sí, el primer és per un robatori de cable a la línia R4 que provoca retards de més de mitja hora entre Terrassa i Manresa. El segon afecta l'R3 i provoca que no circuli cap tren entre Ripoll i Ribes de Freser, en aquest cas per una incidència i que, segons Adif, seria perquè algú hauria sabotejat la via. La darrera avaria afecta l'R11 i ha obligat a interrompre la circulació entre Figueres i Portbou. Renfe treballa per habilitar transport alternatiu.
1: I a les carreteres, ara ho dèiem, s'espera un cap de setmana de molta mobilitat, pel bon temps per una banda, i també per a la zona de Montmeló. Demà es fa el Gran Premi de Fórmula 1 i aquest migdia, a 2:15, ja arrenquen els entrenaments. Trànsit preveu que s'hi mobilitzin milers de persones. A aquesta hora, de fet, ja comença a haver-hi algunes complicacions.
16: A la P7 hi ha 3 quilòmetres de retencions amb un Montornès del Vallès en dos sentits d'accés al circuit. També hi ha algunes aturades a la C17 i a la C35 a Parets del Vallès. D'altra banda, hi ha lentitud a la zona del Maresme, sobretot a la C32 entre Argentona i Mataró cap a Girona, i un accident a la B30 entre Barberà i Cerdanyola del Vallès obliga a tallar un carril. Durant tot el cap de setmana, Trànsit recomana evitar circular a les hores de més afluència i pels que viatgen cap al nord del país aconsellen fer servir la C32 nord pel Maresme com a alternativa a la P7.
1: El Gran Premi de Fórmula 1 que es fa en un cap de setmana de molt bon temps amb temperatures que avui poden arribar fins i tot als 35 graus a Ponent. Nil Ferrés, bon dia.
17: Bon dia.
1: Han de ser dies molt calorosos. No sé la gent que vagin a Montmeló com s'ho trobaran.
17: Sí, de fet, avui al circuit de Montmeló tindran les temperatures al migdia al voltant dels 31-32 graus, però demà poden pujar una mica més fins i tot fins als 33 graus. Per tant, calor de ple estiu. També a la resta del país, amb unes temperatures al voltant de 35-36 graus avui a Ponent i demà al voltant de 37-38. Pujada a les temperatures que es mantindrà al llarg de la setmana vinent, tot plegat amb alguns ruixats puntuals.
1: I els que passen el cap de setmana a la costa, bon temps, bona platja, bona temperatura.

0: també de l'aigua o no?
1: Exacte, sí, sí. La temperatura del mar avui mateix es troba al voltant dels 20 graus al Cap de Creus, al voltant dels 23 graus a la Costa Daurada. Això són, de fet, valors per sobre del que tocaria per l'època, i amb la calorada, doncs, els propers dies s'anirà accentuant també aquesta temperatura.
0: Avui, que per cert, també us hem explicat l'ampli dispositiu policial que han fet els Mossos d'Esquadra contra el tràfic d'armes de foc a Barcelona. Es va fer ahir entre les 4 de la tarda i les 10 de la nit, acabat amb 13 detinguts, 250 identificats i 15 denúncies administratives, 5 per possessió d'arma blanca, però els Mossos no n'han requisat cap de foc. I encara en plana de successos, els Mossos també han detingut un home que robava en domicilis de persones grans i vulnerables a Sant Andreu, a Barcelona.
2: Sí, el detingut accedia als domicilis de matinada forçant finestres i sorprenia les víctimes mentre dormien. Les dues víctimes eren dones d'edat avançada que vivien soles i que tenien també problemes de mobilitat. L'home feia servir el traductor del telèfon per comunicar-se amb elles i així intimidar-les. Les víctimes el van poder identificar després per reconeixement fotogràfic. L'investigat ja havia estat detingut anteriorment per fets similars.
0: 3 minuts i 3 quarts d'11. Gràcies, Judit Vila. Gràcies, Mariona Martínez. Fins ara.
3: Fins ara.
0: De seguida, Exagrables.
4: Dia lliure, amb Xavi Bundó.
5: Veig, veig.
6: Què veus?
5: Veig que per fi veig.
7: Un dret nou, universal i sense paperassa. Fins a 100 euros l'any per veure-hi bé. Plan Veo, les ulleres dels més joves per fi de la pública. Informa't a veo.sanitat.gov.es. Ministeri de Sanitat, Govern d'Espanya.
8: Vas imposable, retencions, percentatges... Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901 22 33 44. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
9: Compres l'entrada, ho dones tot i... gir de guió, no hi pots anar. Amb Bingo t'assegures els teus plans de l'any i recuperes els diners en cas de no poder assistir a l'esdeveniment. Fàcil, ràpid, sense drames i per només un euro al mes. Entra a ingut.es. Ingut by Reales Seguros. Emocions assegurades. Descobreix a Summit Salut com la intel·ligència artificial està transformant la salut. El 16 de juny, a la Torre Glòries de Barcelona. Una trobada amb professionals per parlar sobre el futur del sector sanitari. Amb el suport d'AstraZeneca, AbbVie, Grifols, Otsuka, Sanitas i GSK. Apunta-t'hi a lavanguardia.com/summitsalut.
10: Des que arribem al món, el portem amb nosaltres. El gust. La capacitat de veure on els ulls no arriben. El que ens avisa quan una cosa val la pena. El gust és un privilegi i fer-lo servir la nostra responsabilitat. El gust és nostre. Amalia Origen.
11: Si en Pau li demanes quina assignatura li agrada més, tria les mates. Com a esport, el bàsquet. I si li demanes quin és el seu sopar preferit, tria poder sopar. Moltes famílies es veuen obligades a prendre decisions que no haurien de prendre. Col·labora-hi amb un Bizum al 38014 o entra a capllarsensealiments.org. Fundació La Caixa i CaixaBank en favor dels bancs dels aliments.
12: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
13: Aquest partit fes dos golaços amb el 30% de descompte en sushi i fruita seca bescanviable en un cupó que et dona per molt. Vàlid als hipermercats, només del 13 al 15 de juny.
12: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
4: Només els caps de setmana, Via Lliure. Amb Xavi Bundó.
0: 3:15 del matí.
14: Lletera Campllong, la llet de casa, t'ofereix il·lustres execrables.
0: La Lletera Campllong, home.
15: No hi ha res com la llet de casa.
0: Ara.
16: Je me démène ou je reste quoi. Je passe pour un je ne sais quoi.
0: La llet que...
15: No, la llet nostra.
0: Domèstica, la llet de Campllong.
17: Proximitat.
0: No, proximitat.
15: La millor llet que hi ha, home.
0: Santi Jiménez, bon dia.
15: Bon dia.
0: Malcom Otero, bon dia.
17: Molt bon dia.
0: Ai, senyor. Ai, senyor. El Mundial no el deus estar tan de prop seguint, o sí?
15: Vaig mirant, sí. Vale. Vaig veure la cerimònia inaugural. Mm-hmm. Vam quedar...
0: Quina d'elles? Perquè han sigut...
15: La primera, la
0: de Mèxic.
15: Sí, no, les altres em va agafar molt tard.
17: Però no hi havia la presidenta.
0: No, correcte. No,
15: i em va semblar molt greu. No sé com Espanya ha tolerat aquesta cerimònia, en què no es parla d'Hernán Cortés.
17: Sí, no sortia,
15: sortien els azteques, sortien les tolteques, sortien...
0: Home, jo crec que, escolta,
15: sortia Manà, que són insuportables.
0: Manà van sortir. Jo el dubte que tenia és que anaven sortint músics que desapareixien i no es veia com desapareixien. Ja. De com en sortia un altre...
17: Això és Messi, la gent desapareix, no sap on és.
0: Molt maco, no com a, com a la visita prèvia d'Isabel Díaz Ayuso a Mèxic per fer la preparació de tot plegat.
15: Sí, sí. El que he vist és una castanya...
0: Pilonga, infama. Absoluta.
15: No he vist el partit d'aquesta nit, que he vist el resum aquest matí. Bueno, que ha semblat que ha estat...
0: Almenys ha hagut gols.
15: Ha estat bé, però vamos. Fins ara és la Lliga Hypermotion.
0: Sí, sí.
17: Com a molt, com a molt.
0: Amb gent molt rara que...
15: És bueno, el playoff d'ascens de segona B, segona A.
0: I espera que falta que jugui Curaçao. Tinc molt interès en Curaçao. No, molt a favor de Curaçao.
15: Sí, pobre, juguen contra Alemanya.
0: Home, imagina't.
17: Ara estàvem discutint perquè el Santi és molt partidari de l'espectacle que van fer el Bernabéu, Manolo Lama,
0: ah, és amb el Papa.
15: A mi em va semblar genial. Si tothom parla d'això, si les coses és qüestió de que la gent parli de tu...
0: Escolta, i més barat que allò de la Sagrada Família, això segur.
15: Home, sí. I bastant millor.
17: No, i a més... No,
15: no,
17: veure...
15: perquè ara ens posarem home. Així, allò, nosaltres sí que som elegants... I de... No, home, no, que s'ha de ser escutre. Sí, jo reivindico el bizarrisme.
17: No, a més hi ha una cosa que va amb l'època, perquè allò de Madrid semblava molt una festa de final de curs d'escola.
0: A veure, tens allò del Lama? A veure si... Què va dir?
3: Totalmente, Manolo, porque la iglesia que camina en Madrid está en el césped todos los días.
6: Rueda ya el balón, primer ataque. Estamos en un barrio de nuestra ciudad. Alguien se siente totalmente derrotado, pero encuentra, sí, una parroquia abierta.
3: Asistencia.
0: És increïble,
15: A mi em sembla una genialitat. Jo no sé com la gent ho pot criticar. A mi em sembla genial.
0: Ai, sí.
15: A més, amb dos tios amb aquesta moral tan cristiana com el Manolo i el Paco.
0: Totalment. Bueno, havien de ser de... No?
15: Sí, potser queden perquè treballen a la CUP, no?
0: Segurament, no? Bueno, escolta'm, té àmbit religiós o no? Perquè la setmana passada
15: sí,
0: va fer un papa...
15: Sí, seguim.
17: S'ha mort David Hockney.
0: Ah, sí? Hockney què?
17: I l'hem buscat una mica i hem acabat
0: bon
17: admirant-lo més encara del que l'admiràvem abans.
0: Massa bon tio, no?
17: Massa bon. L'única cosa dolenta és que els últims quatre els feien iPad, que això es va tenir intolerable.
0: Ah, sí?
15: Bueno, però ojo, eh?
17: I que estava en contra d'això de que no es... No, de la prohibició de fumar en llocs públics. És l'única cosa que hem
0: però
17: trobat.
0: Això vosaltres ja us està bé.
17: Ja, no està bé. Vull dir que... Bueno, volíem fer una cosa, sí.
0: Sí, no hi ha execrabilitat en David Hockney.
15: No, hem estat mirant tranquils a tots els admiradors de Hockney, que no el farem.
0: Si hi ha algun oient que en sàpiga alguna cosa, que ens ho faci saber.
15: Si hi ha algun... Bueno, sí, però és que el tio va ser un gran lluitador.
17: Era gay quan estava prohibit.
15: Vull dir, això...
17: Bueno, el que volem també és desitjar una pronta recuperació al nostre amic Ramon Ajenjo.
0: Home,
15: el jefe...
17: T'estimem, jefe, t'estimem.
0: Home.
17: Bueno, ja saps que nosaltres, quan obrim una veta, piquem fins que ja no surt or. S'anem donant.
0: Sí.
17: I després...
0: Al contrari de les mines, no, diguem-ne? O sigui, trobes or, no el vull or. Jo vull l'altre.
17: Després d'un pap la setmana passada, aquesta setmana entrarem l'hàbit d'un que, com el papa, era Agustí, dels agustins. Vull dir, hem trobat una connexió. Vull dir, si seguim amb el terra religiós, he comptat, perquè vaig veure la llista ahir, en total hem fet més de 10 personatges relacionats amb la religió catòlica o protestant.
0: No, pocs són, eh?
15: Pocs són.
17: Però aquest...
0: Pocs.
15: Però home, aquest... Entre 462.
0: Home.
17: Aquest és pota negra.
15: Sí,
17: pota
15: sí, sí.
17: Negra.
15: Sí. Va sortir, per això el van fer, perquè sortia esmentat en l'exagrat que van fer sobre Lleó de Zeb. I cal dir la veritat, avui anàvem a fer Erasmo de Rotterdam.
0: Sí, home, que ho vam dir la setmana passada.
15: Parlar, sí. Per això que va organitzar aquella agència de viatges universitària europea. Però encara que hem vist que Erasmo era antisemita i misògin, no li arriba la sola sabata al nostre personatge d'avui, eh? No.
0: Però és un personatge d'aquests històrics que tenen recorregut, coneguts a tot arreu, eh?
15: Un tio que explica l'evolució de la humanitat.
0: Sí.
15: Erasmo de Rotterdam era el Paco Alcácer de l'execrabilitat, però és que el que parlarem avui era Pelé. Parlem d'un paio que va posar les bases d'un alemany unificat, de la llengua alemanya unificada, gràcies a les seves traduccions de la Bíblia, un home que es va rebel·lar contra els abusos de l'Església Vaticana i les seves corrupteles.
0: Doncs bé, impecable. Bé,
15: impecable, ja veuràs com acaba. Un paio que va fundar una branca de l'Església, que encara està ben vigent, que va advocar per l'alfabetització, l'educació, també, però també un dels majors antisemites de la història, un home classista, fonamentalista, masclista, fals, traïdor. Ho tenia tot. Avui li traiem les vergonyes a Martin Luther, més conegut com Martin Luther.
0: Oh.
15: Lutero. I aquí com Martin Luther. Oh.

0: Bueno, posem les luties.
1: Ah, hosti, no ho entenia, pensava, dic, que de què...
0: No, i a més que la cançó va de pagesos, com la família d'en Martí. Mm. El pare de Luter era fill de camperols, però ell prospera i es fa contractista de mines de cobre.
2: Perquè ell era alemany, no?
0: Alemany, sí.
2: Alemany.
0: I es
1: convert... Lluda.
2: Luta.
1: Luta. Això canvia després.
2: Ah, vale.
0: I es converteix... Clar, que el pare doncs, deixa de ser camperol i es dedica a les mines de coure, doncs, comença a ser una de les famílies més respectades de la ciutat de Mansfeld. Tot i que algunes biografies mantenen que el nostre Martí va tenir 15 germans, sembla, les investigacions, sembla que només va tenir 7. O sigui, veia 8, que no està malament.
1: Igual veia doble.
0: Però, clar, no són 15.
2: Per l'època, 7 devien ser pocs.
0: Pocs, perquè... Però, bueno,
1: clar, però ja... per la seva mare, si li veus a triar entre parir 15 i parir 7, jo crec que tria parir 7, eh? És
2: que 15, i 1 o 2...
0: 15 ja és tota l'alineació i 4 suplents.
2: Clar, imagina't.
0: Va ser un bon estudiant, però molt tímid. Ningú diria que trencaria Europa, aquest noi. El van apuntar a una escola Latinitat, que és com la versió medieval d'un centre educatiu molt enfocat a la vida eclesiàstica. Però abans de res, anem amb el nom, o més ben dit, amb el cognom.
1: Sí, perquè ell es diu Martin, però no es diu Luther.
2: Es diu Luder.
1: Luder.
2: Luder.
1: I direu, tant se val. A tu et diuen Xavi Bumbó, Xavi Tontó, Pumbó...
2: Sí, sí. Però... Bulldog, em deien abans els del versió, també.
1: Sí, és allò, però canvia una lletra, diu, tant com passa tant.
2: Home, sí que canvia.
1: Però en alemany, sí.
2: Per què?
1: Perquè Luder era i és una paraula despectiva que significa mala bestiola, una faristela, una limanya, i clar, ell no podia dir-se Martín el bichorraco.
2: Clar.
1: Aleshores, va triar Luther, que perquè ve del grec Eleuteres, Eleuterius, en llatí, que vol dir lliure o alliberat. Sona igual, però no és el mateix. Mm. És com si una persona es digués Miguel Boya i li volguessin dir Miguel Polla.
2: No, Goya. No és Goya, per exemple. Si en comptes de dir-se Goya, li haguessin dit Boya, no és el mateix. És veritat,
1: Francisco també. De Goya.
2: Francisco de Goya.
1: O Francisco de... Canvia una lletra, pot canviar...
2: Ha quedat entès,
1: molt,
2: eh? Jo crec que no cal insistir.
1: La cosa és que en castellà Luther és Eleuterio.
2: O Miguel de Cervantes no és el mateix que Cervantes.
1: Ja, clar. Jiménez, no és Jiménez. Que jo moltes vegades al diari m'equivoco escrivint i poso Santi Jiménez.
2: M'agradaria molt, tu, de veritat, que un dia signis com a Santi Jiménez. Per cert, a Mèxic hi ha un jugador, no? Santi Jiménez?
1: Sí,
2: molt bo.
1: Sí, sí, sí.
0: No, però ha dit que el Santi deia que en castellà és Eleuterio, que és com el Lute. Eleuterio.
2: El Lute.
0: Luther és Eleuterio, que és, sembla un del poble del sogre.
1: Va, a mi m'agrada el nom d'Eleuterio.
0: Sí, bueno, doncs el Lute original, que acabava de graduar-se de magíster i havia començat a estudiar dret a la Universitat d'Erfurt, era un dia de tornada...
1: A Erfurt Pedralbes.
0: Erfurt Pedralbes. era un dia de tornada d'una visita a casa als seus pares quan el va sorprendre un greu temporal. Estava lluny encara d'Erfurt i es va veure enmig d'una terrible tempesta elèctrica. Un llamp va caure tan a prop que la pressió de l'aire el va llançar a terra. En aquell instant va invocar Santa Anna, prometent «Em faré frare! Em faré frare!»
1: Ara, no sé si la Mònica Usart, flamant premi de comunicació científica, quan plou molt, recomanaria invocar Santa Anna.
0: Ell mateix... Bueno, vull dir...
2: Científicament no sé si té el d'allò, però bueno, escolta...
0: Ell mateix...
1: Si no tens paraigües a la bossa...
2: Tot el que pugui fer.
1: Invoca Santa Anna!
2: El que sí.
0: Bueno, ell va explicar aquesta vegada moltes vegades, aquest episodi de Quasi Màgic, i va alimentar aquesta llegenda. Però també es considera provat que ja abans de la seva experiència amb el llamp, Luther havia anunciat la seva idea d'aprendre els hàbits. Vaja, que ja és d'aquests que adorna una mica la seva biografia.
2: Val, o sigui, no es va fer cap allà perquè li caigués a sobre un llamp o s'acostés. Ja tenia previst
1: fer-ho. Diguem-ne que va adornar una mica. Va fer un Joan Gaspart.
2: Ja venia per aquí, però bueno.
1: Bueno. Per fer-se cap allà, com el nostre senyor aquest que ha vingut aquí...
2: El papa,
1: entra a l'ordre dels Agustins,
2: sí,
1: on es fa doctor a Bíblia, o sigui, era el que estudiava teologia. O sigui, el tio tenia coco, eh? I com és molt llest i té moltes capacitats, l'ordre dels Agustins li encarrega la gestió d'11 monestirs.
2: Eh?
1: O sigui, ell portava 11 monestirs. I alhora era un teòleg molt competent. Tot bé, però en aquell moment, el papa de Roma, Lleó Desè, vol fer la Basílica de Sant Pere.
2: Sí,
1: I no està JP Morgan, Morgan Sachs, Sixth Street... no és com... vull fer un estadi nou i no... Ja.
2: Van curs de fair play.
1: Van curs de galers. Sí, sí, i jo vull fer la Basílica de Sant Pere. I Aleshores, el papa envia a un home que es diu Jonan Tetzel, que sembla una companyia de telefonia, però no és, i l'envia a vendre indulgències per tota Alemanya per pagar la basílica de Sant Pere. Les indulgències podien ser per un mateix o per un parent mort, que era el purgatori. Això és fenomenal. Com se sap si un parent és el purgatori? T'envia missatges?
2: No, però hi ha un contracte.
1: Treu-me d'aquí.
2: Hi ha un contracte. La idea de les indulgències és que tu pagues per
1: ara, ara el pecat, no? No volíem pagar-ho, perquè com és... però segur que per si algun despistat de l'informatisa, sí, sí, els expliquem el que són les indulgències. Les indulgències és pagar perquè et perdonin els pecats, no? Uh-huh. A veure, quan una persona es confessa i rep l'absolució, els seus pecats són perdonats i s'eliminen la culpa eterna. No obstant això, encara queda una pena temporal... S'ho tenen tot pensats, aquests tios, són malandrins, de veritat. Una mena que et queda... Tu t'has confessat, però no és xitxas curado, eh?
2: Ah!
1: Queda una mena de deute o de purificació i que s'ha de pagar. Aquesta vida, trinco-trinco,
2: sí,
1: acceptamos visa...
2: Ara.
1: O bé passant pel purgatori.
2: Mm.
1: Aleshores, si tu vols evitar-te el purgatori, trinco-trinco, visa, Mastercard, i aleshores tens una remissió total, plenària o parcial d'aquesta pena.
2: O sigui, hi ha nivells diferents, no?
1: Sí. Sí.
2: Plenària, depèn, si pagues tot, més o menys...
1: Tot depèn de la pasta que
2: el posis. El plus, diguem-ne, com quan tu vas a fer un menú, sí, que et posen l'entrecot...
1: L'entrecot, 3 euros.
2: Més
1: 3. Vale.
2: Doncs una mica. Vols vale. indulgència total?
1: Aleshores.
2: Més 3.
1: La situació, per resumir-ho molt fàcil, era... El papa volia fer la basílica de Sant Pere, no sí. tenia pasta, i diu, agafem, i li diu al Tetzel aquest, ves per Alemanya i a preguntar a tots els capellans, prínceps, tal, a la gent, tu, perquè la gent era molt més dolenta abans, eh? Dius, tu has fet molts pecats, per molt que et confessis, no aniràs a cel. Si et vols estalviar el purgatori...
2: O fas pas.
1: Fas pasta, me la dones, i jo construiré la basílica.
2: Però això és el crowdfunding de tota la vida, no?
1: O sigui, això és un crowdfunding.
2: Entre tots, escolta, què et donaré a canvi?
1: Una
2: de
1: gorra,
2: pagui?
1: Una samarreta.
2: Res, si vols, 10 euros, 50, 100, 100.000...
0: A tu t'agradaria ser...
2: Una gorra, un no sé què...
1: I a més et diuen, hòstia, aquell parent que tenies, ara deu estar al purgatori.
2: Ara.
1: Tu el pots treure del purgatori.
2: Ja, home.
0: Està patint, eh?
1: Està patint perquè el purgatori no és l'infern, però tampoc és que sigui una juerga.
2: Indulgències,
1: que meravella. Aquesta idea, Luther, que era un home bastant... Mm-hmm. Imaginem-nos Bengal, bastant
2: sí. quadriculat,
1: va dir, això no em sembla bé.
2: Val.
0: No, clar, per què no em sembla bé? Perquè les indulgències podien evitar el penediment, i a més la Bíblia deia que és Déu qui ens lliura de culpa. És per la fe i només per la fe.
2: Ah.
0: Així que fa
2: no per la pasta.
0: Sí, no per la pasta. Aleshores, què fa? Fa uns sermons contra aquesta pràctica. Aleshores escriu la Disputatio pro declaratione virtutis indulgerarum. No us sona?
1: Sí, home, no l'heu llegida?
0: També es podia... Seria...
1: No, ara que llegiu encícliques del papa tota l'estona...
0: En català seria el qüestionament al poder i l'eficàcia de les indulgències.
2: És allò que va clavar l'Església o no?
0: Clar, les 95 tesis, que això ara, ja...
1: Molt bé,
0: arribant
1: molt
0: al
1: bé,
0: nivell.
1: Bombó.
0: Bueno, doncs, això les va clavar...
2: Jiménez, deixa'm en pau, eh?
0: Les va clavar a la porta del Palau de Wittenberg.
2: Sí, sí.
0: Ràpidament...
2: És una manera de...
1: A més, es va quedar amb 95,
2: sí,
1: que és una cosa molt alemanya.
2: Ja, fa molta ràbia, no?
1: Perquè un espanyol hagués arribat a 100.
2: 100.
1: O hagués dividit les 100.
2: No, però a mi el que m'inquieta
1: és... Les 95, és i perquè li van sortir 95 i hasta aquí.
2: Com a forma de màrqueting, em sembla boníssim que tu vagis fins allà i ho clavis a la porta de l'església.
1: Sí, sí,
2: que et veu tothom, pa, pa, pa, pa. Vinga, me'n vaig cap a
1: casa. I que la gent s'ho llegeixi.
2: Sí, sí, sí.
1: Perquè 95, la gent ara que no llegeix més de 130 caràcters...
0: Doncs, bueno, va clavar això al Palau de Wittenberg i ràpidament, què va passar? Es van traduir a l'alemany, perquè estaven fetes en llatí, i què passava? I criticava l'avarícia de la Iglesia, mantenia que el papa sí que pot remetre les penes que ell mateix imposa, les penitències eclesiàstiques, però no té poder per perdonar la culpa del pecat davant Déu ni per alliberar ànimes del purgatori.
2: Ah, ets l'1 de Madrid?
0: Home,
2: prou, eh?
1: Fem un homenatge a Madrid,
2: no,
1: al Bernabéu.
2: No,
1: per favor.
2: No volem, home.
1: Aquests són els sacerdots aquells que van sortir a cantar al Bernabéu. Per favor, sí, és una genialitat.
2: Però no han detingut ara un dels rapers que va actuar al Bernabéu,
1: sí?
2: L'han detingut per agressió sexual, no?
1: Sí, i bueno, és l'únic... És que com no portava sotana,
2: va,
1: el detenen.
2: Va. Vale. Bueno, escolta.
1: Bueno, no ens podíem resistir a posar això, també podíem posar a Manolo Lama, però ja l'hem posat abans.
2: Sí.
1: Però bueno, en fi, tornem al nostre home, que encara que el papa volia un acord amb Luther per no fer soroll, perquè això va ser un patarràs.
2: Un escàndol.
1: Un escàndol, s'estava traduint per tota Europa.
0: Es va fer viral, diguem-ne.
2: Sí, sí, sí, sí,
1: es va fer viral, amb temps, però viral. Envia el seu sequàs principal, el seu magister sacri palati, que es deia Silvestre Mazzolini, que és com si t'envien a la màfia, t'envia un... Sí, t'enviat a Luca Brasi. T'enviava a Luca Brasi.
2: Per negociar.
1: Va, Silvestre, anda i convéncele. Vale. I ell va escriure, el Silvestre Mazzolini, va escriure Impresumptuoses Martini Luteri Conclusiones de Potestate Papae. Diàlogos. És a dir, el diàleg contra les tesis arrogants de Martí Luter sobre el poder del papa. No sé si ho heu llegit, també, com que ara llegiu però, encícliques...
2: Perdona, m'agrada molt que les resolucions d'aquests conflictes fossin a través d'anar publicant tesis.
1: Clar, home, com ara el de la IA Humanitas.
2: Boníssim.
1: Clar, home. El va declarar...
2: Magnífica Humanitas.
1: Magnífica Humanitas, doncs pues aquesta era més llarga, eh?
2: Sí, sí.
1: Vale. Amb aquest escrit, el declara a Martí Luter heretge, però encara no l'excomuniquen, no l'excomulguen.
0: I què fa el nostre Martí? Escriu la seva visió de l'Església a la Noblesa Cristiana de la Nació Alemanya. Té un títol en alemany, però no ho llegim, perquè avui és el dia del llatí, eh? El text, Luter fa una crida urgent a la noblesa alemanya, emperador, prínceps, nobles, autoritats civils, perquè acceptin la reforma de l'Església, ja que el clergat i el papa han fracassat completament. Vol posar fi al celibat, instaurar el sacerdoci universal de tots els creients, donar dret a tots els cristians el dret a interpretar les escriptures...
1: No, no sembla que sigui molt execrable, no?
2: Sí, no.
1: Crear... Que es puguin casar, que tothom, fins i tot les dones, puguin ser...
2: És així.
0: Vol crear una església més alemanya i menys italiana, diguem-ne, i passa...
2: Això no té per què ser especialment bo, però bé,
0: però sí.
2: Passa res. Està bé.
0: Va, sí, els alemanys ja sabem que són també...
1: Jo prefereixo els italians, eh? Si menja millor.
0: Passa de les 95 tesis a una reforma real estructural profunda i a involucrar directament el poder polític. Aquí ja es lia a parda. De fet, en aquest text ja li diu anticrist al papa. O sigui, avui s'ha venit d'arriba.
2: Ha escalat molt ràpidament, no, l'atenció?
1: Sí,
2: un posa quatre detalls a la porta, l'altre li diu que les comunica... Bueno, no, que és un heretge, i l'altre li diu, pots tu ser l'anticristo.
1: Ja, i si tu li dius anticrist al papa, el més probable és que t'excomulguin.
2: Sí, sí.
1: I l'excomulguen el 1521. El convoquen al que s'anomena la dieta de Worms.
2: Perquè aquí era ell un capellà. Recordem,
1: bueno,
2: un
1: capellà
2: no?
1: Important, eh?
2: Ah,
1: molt important. Dir... O sigui, era, tenia 11
2: I era un càrrec.
1: Era un càrrec dels agustins. Mm-hmm. El convoquen a la dieta de Worms, com deia, que no és menjar poc, ni no és una dieta, o sigui, és una assemblea.
2: Ah, vale.
1: Però en aquest cas s'assemblava, era un judici que li fan a Luter, presidit per l'emperador Carles I d'Espanya, i no oblidem, cinquè d'Alemanya.
2: Mm-hmm.
1: Li van demanar que es retractés, i ell va dir que, por aquí, ja veuràs el que va dir. Diu, pels textos de la Sagrada Escriptura que he citat, estic sotmès a la meva consciència i lligat a la paraula de Déu. Per això no puc ni vull retractar-me de res, era el tio, era cabut, eh? Perquè fer alguna cosa en contra de la consciència no és segur ni saludable. Això va dir en alemany, imaginem, però clar, i el tio diu... Hasta luego, Mari Carmen, i se'n va.
0: I desaparezco. Un maleter.
3: Quiero me casar contigo. No me abandones, tenga compasión.
2: Maco, això.
0: Sí, quiero me casar contigo. Això ho fa Roberto Carlos, no el que té l'esquerra poderosa, sinó el cursi cantant brasileño.
1: El que només té una.
2: Va, home.
0: Vull dir, Luther estava en contra del celibat, i què va fer? Trencar el seu celibat.
2: Ah, clar.
0: Ell estava refugiat en un castell, traduint la...
1: A veure si no ho va fer tot per follar.
0: Ara ho veurem, perquè jo crec que potser sí, eh?
2: És una excusa tota la...
1: Sí, a veure tot de les 95, les indulgències i tot. A veure si no només ho va fer per sucar.
0: I ell estava traduint la Bíblia aquí, refugiat en aquest castell, i, bueno, que de fet estava traduint la Bíblia, però gràcies a la impremta es va popularitzar la Bíblia i això va ser un altre dels fonaments de la reforma.
1: Més viral, encara.
0: I la
1: Bíblia
0: ruptura,
1: viral.
0: La ruptura amb l'Església Catòlica i el naixement del protestantisme. Però un dia van arribar al castell nou monges.
1: Hòstia, l'Ebre.
2: No.
0: Sí,
2: i es va casar.
1: Això sembla una pel·lícula de Jess Franco,
0: Es va casar amb una que té a Caterina de Bora, que es va convertir al protestantisme.
1: Sí, aquell castell, aquell monestir, on ella estava escrit la Bíblia tot concentrat, li arriben nou monges. És una mena com la Isla de las Tentaciones, però amb un monestir.
0: Bueno, es van casar i amb
1: Llegan 9 tentadores.
0: Amb 8 anys...
1: Perverses! Perverses!
0: Amb 8 anys va tenir 6 criatures. Hem estat calculant...
1: No, no està mal, eh?
0: Va estar sempre embarassada i el dia que no estava embarassada, cardaven.
2: El celibat no...
0: No era per ell. No era per ell.
1: Però dintre d'això, que no és res dolent, no sé, el Martí...
2: Bueno,
1: exageracions a la seva biografia, un caràcter una mica cap quadrat... Però... anem primer a ressaltar que en veritat era un covard. Hem vist que Martin Luther havia escrit un text amb un títol que començava dient el qüestionament del poder. O sigui, ell es revolta contra el poder de l'Església Vaticana. Doncs bé, això va inspirar molta gent. Entre altres, els camperols. Clar. No contra l'Església Vaticana.
2: Clar, si ells diuen, si aquest senyor s'ha rebel·lat contra l'Església Vaticana, també...
1: I ens ha obert una finestra que diu que contra el poder et pots rebel·lar, doncs nosaltres també ens rebel·lem. I els camperols es rebel·len i s'alcen contra l'opressió dels senyors feudals, inspirats, òbviament, per les idees de llibertat espiritual de Luther. Tot i això, clar, a Martin Luther algú li havia de pagar la festa. I qui li pagaven? Els camperols? No. Qui li pagava? Els senyors feudals? Sí. I aleshores, en veure que la remolta amenaçava els seus patrocinadors, els seus partners principals, i amenaçava l'ordre social i l'estatus dels feudals, Luther reacciona amb una violència covarda i verbal extrema al seu pamflet titulat Contra les hordes, lladres i assassines de camperols, escrit el 1525. I en ell instava...
2: Com li agradava fer textos, eh?
0: Els títols eren bons, eh?
1: Els títols eren bons. El titulant era bo, eh? Llarg, però... I en ell instava a la noblesa a massacrar els rebels que seguien les seves idees...
2: Ell que era un rebel.
1: Sense a massacrar els rebels sense pietat.
0: Escriu, eh? Per això, tot el que pugui...
1: El que pugui, haga.
0: Punxi. Degolli, mati, secreta o públicament...
2: Bueno, degolli i mati és el mateix, però es concreta
1: secreta
2: molt.
1: Secreta o públicament,
2: secreta o públicament.
0: Recordant que no hi pot haver res més verinós, nociu, ni diabòlic, que un home rebel.
2: Això va dir ell?
0: Sí. És com quan cal matar un gos rabiós.
2: Hòsties.
0: I també diu, qui mori lluitant del costat dels prínceps és un veritable màrtir.
1: Home, tant de rebel contra el poder no eres, eh, no, Martín? No, no.
0: Es calcula que més de 100.000 pagesos van ser massacrats després de la victòria dels prínceps. Luther, la veritat, quan va passar tot això, se sentiria malament, no?, remordiment. No, va escriure anys després. Jo, Martí Luther, vaig matar tots els camperols a la revolta perquè vaig ordenar que els matessin. Que els matessin. Tota la seva sang està sobre el meu cap. Però és cosa de Déu, Nostre Senyor, que em va ordenar parlar d'aquesta manera.
2: Ah, vale.
1: Va, si li ha dit Déu, no li direm que no, no?
2: Sentia veus.
1: Sentia veus de Déus. Ja. Sí. I a més, comencem a veure ja com era el veritable pollastre, el nostre Luther. També tenia, també, odi a una facció de l'Església que es deien anabaptistes.
2: Anabaptistes.
1: Anabaptistes. Són els que rebutjaven, o rebutgen encara, el baptisme infantil, exigint el baptisme conscient només per adults.
2: Ah, està bé.
1: És a dir,
0: la idea... No està bé per...
2: No, però vull dir, la idea...
1: No diguis això que t'ha d'anar al cap.
2: No, però que ja entenc la idea, que és... El nen no sap res, i llavors no serveix de remuntar-lo.
1: De fet, hi ha moltes comunitats evangèliques i que segueixen desviades, més o menys, però que parteixen de l'hotel, que bategen els adults, d'acord? Que es foten a una piscina i aquestes coses. És més divertit, sembla, que quan un pobre nen que no s'entén de res. Bueno, promouen, a més, aquesta gent promovien un pacifisme radical.
0: Molt malament.
1: Molt malament, la separació estricta entre l'Església i l'Estat.
0: Molt malament.
1: La vida comunitària. Oh. Per exemple, els menonites i els amish són anabaptistes.
2: Ah.
1: Vale? Què deia?
2: I ell està en contra d'ells.
1: I ell està... Li sembla fatal. No li agrada gens.
2: Vale, vale.
1: Bueno, diu... I ell, tot i que els considerava com... diguem-ne, de segona B. No els veia molt perillosos, però els tracta com si fossin de primera. Ell escriu, Luther, encara que els anabaptistes no defensin doctrines obertament sedicioses o revolucionàries, el simple fet que rebutgin el baptisme infantil, neguin el ministeri públic de la paraula i assumeixin que el cristià no pot ocupar càrrecs de govern o portar l'espasa, constitueix una sedició encoberta que destrueix l'ordre civil. Per tant, l'autoritat secular està obligada a castigar-los amb la mort.
2: Hòstia, quina mania que tenia anar matant gent.
1: Sí, diu, no són massa perillosos, són bona gent...
2: Però que els matin.
1: Però els mataré
2: per
1: igual.
2: Per si de cas.
0: Bueno, el seu llibre, aquest sí que té un títol que sembla de Belén Esteban. Xerrada de sobre taula.
2: Home.
0: Aquí ja no es va estirar tant, eh?
2: Home, s'havia cansat.
0: Sí, cansat. Que,
1: per diu, un teòleg sembla poc, eh?
0: Sembla poc.
2: Xerrades de sobre taula té poc, poc catxé.
0: Poc catxé, molt poc. Però ell diu, els anabaptistes són homes posseïts pel dimoni. Han de ser aixafats amb l'espasa sense vacil·lació. Perquè sota l'aparença de pietat s'amaga el llop que destrueix l'Església i l'Estat. També té una altra cita. No se'ls ha de convèncer amb raons, sinó amb abutxí.
4: És tonto, muchacho, tú eres tonto. Y en tu casa lo tienen que saber. Porque aquí estamos hartos de saberlo. Que eres tonto y qué le vas a hacer.
2: ¿Qué es eso?
1: És, no me'n recordo aquí, eh?
2: Ah, vale.
0: Sí, però això és una cançó que va al pèl perquè el que fa ara és que de ser...
2: D'acord.
1: Això no és tot perquè seria un gran execrable sense la seva dosis de misoginia.
2: Mm.
1: Escriu el nostre Martin Luther.
2: Veníem a escriure.
1: Sobre. Ara va amb les dones, eh?
2: Vale.
1: Atenció. Les dones tenen espatlles estretes i malucs amples.
2: Ai, senyor.
1: Ja que s'han de quedar a casa, seure quietes, mantenir la casa, parir i criar fills. Bueno, una gran definició.
0: Mec.
1: També diu...
2: A sobre era científic, també biòleg era, eh?
1: No, i feia aforismes, eh?
2: Sí, sí, està bé.
1: És allò... Espatlles estretes, malucs amples. També un altre aforisme seu és... Tenen cabells llargs i curta intel·ligència.
2: Hola! O sigui, això va dir Martin Luther.
1: Sí. També diu... Res no és pitjor que una dona o una criada que el voler ser sàvia i eloquent. No els hi queda bé.
2: Val.
1: O aquesta última. L'home va ser creat primer, superior i més perfecte. La dona va ser creada després, inferior i més feble. Per tant, l'home ha de guiar i governar. I la dona ha de seguir i obeir. Perquè l'home és el cap de la dona.
2: Hòstia.
1: Ja crec que ja hem arribat a un punt que és execrable la pota negra, ja, eh?
0: Però és que encara hi ha més. O sigui, recordem que aquest senyor era el que denunciava la corrupció de l'Església.
2: No, si ell era un progressista.
0: Progressista.
1: No. I era el ZP de les dones.
0: Sí, sí, sí, sí. I denunciava la corrupció de l'Església i aquests moviments aliens a l'essència, diguem-ne, cristiana, oi? Doncs bé, ella estava en contra de la bigàmia, però es va veure embolicat en un escàndol de doble moral. Felip de Hesse, un dels principals protectors polítics de la Reforma...
1: És que, clar, quan hi ha els diners ja no pots fer res, tu.
0: Volia casar-se amb una segona dona, però sense divorciar-se de la primera.
1: Ai, pillin.
0: Per no perdre el seu suport militar davant de l'emperador Carles V, Luther li va otorgar una dispensa secreta per la bigàmia el 1539, argumentant que la poligàmia no estava explícitament prohibida a l'Antic Testament.
2: Clar.
0: Quan l'assumpte es va fer públic... l'escàndol va fer malbé greument la credibilitat moral del moviment reformador. I Luther va anar a Felip i li va recomanar que mentís públicament.
1: Que mentís negués, pecat.
0: No ho negués tot, que no és lo que parece.
1: Però si és pecat, mentir. Vale. També, òbviament, antisemita. Podria ser. Que no és una frase despectiva, la que diguem, és molt pitjor. El 1543 va publicar un infame tractat titulat Sobre els jueus i les seves mentides.
2: No? I què deia? I què deia? El punt de partida no és...
1: I de què va?
2: De què va?
1: De què va?
2: Sobre els jueus i les seves mentides, diu.
1: En aquest text, Luther no només ataca la fe jueva, sinó que proposa un programa explícit de persecució.
2: Vinga.
1: Que incloia... Primer punt. Cremar sinagogues i escoles jueves.
2: Això per arrencar, eh?
1: Sí. En primer lloc, que les seves sinagogues o escoles siguin pastura del foc i que allò que no es pugui cremar sigui enterrat i cobert amb terra. És que el tio tenia...
2: Enterrat i cobert amb terra és una mica el mateix.
1: Sí,
2: eh?
1: Sí, però sí. De manera... Si és que a ell li agrada...
2: Reiterar.
1: De manera que ningú torni
2: abans
1: a veure...
2: Abans ho ha dit. Com
1: assassinar...
2: Degullar i matar. Bueno, sí, sí. Degullant ja una mica ja ho tens fet.
1: Sí, diu... I que ningú torni a veure pedra ni cendra d'ells per sempre. Això s'ha de fer en honor... el nostre senyor i de la cristandat. També diu destruir casa seva dels jueus i obligar-los a viure en estables o barraques. Diu, perquè en segon lloc que les seves cases siguin així mateix enderrocades i destruïdes. Una altra,
0: enderrocar i destruïdes.
2: Seria el mateix.
1: Sí, sí. Perquè hi fan exactament el mateix que les seves escoles. En lloc d'això, que se'ls allotgi sota un sostre o en un estable, com els gitanos. També...
0: Sí, de pas, ja.
2: Com els gitanos.
1: Com els gitanos. Sí, sí, sí.
2: Com dient, bueno, com aquella gentola.
1: També. Perquè sàpiguen que no són senyors a la nostra terra, com es jacten de ser, sinó que es troben a l'exili i captius. També deia que la tercera mesura era confiscar els seus llibres de pregària i el Talmud. En tercer lloc, que se'ls despulli de tots els seus llibres de pregària i escrits del Talmud en què s'ensenyen tals idolatries, mentides, malediccions i blasfèmies. Prohibir els rabins i predicar sobre pena de mort, perquè ensenyen sota l'amenaça de pèrdua de vida i de membres. És a dir, si tu pilles a un rabí predicant, li pots tallar el que vulguis.
0: També proposava que el salt conduït per les carreteres sigui abolit pel complet dels jueus. Que, també deia, que se'l confisquin tots els diners i les joies de plata...
1: Sembla que li agradava bastant la pasta, aquest
0: sí. Home. També el deshumanitzava amb frases com... Sàpigues, estimat cristià,
1: querido
0: cristià, i no ho dubtis, que després del diable no tens enemic més amarg, verinós i vehement que un jueu autèntic, que desitja amb tota serietat ser jueu. No, no, semblava que anava a dir una cosa dolenta, ser jueu. Després diu, són veritables cucs verinosos. Això ho diu molt, eh? Hosti, no. Verinosos que haurien de ser enviats a treballs forçats o expulsats.
2: Però una cosa que s'aclareixi una mica, o els vols matar, o els vols enviar a treballs forçats, els hi robes, els hi trenques la casa... Què més vols fer-li?
1: Menys coses bones tot.
0: També diu també, són tan estúpids que no veuen que el lament i el crit que eleven a Déu des de fa més de 1.400 anys no obté final. Són secs, estan sumits a la maldat i són incorregibles. I també diu, per últim, si tinguessin el poder de fer-nos el que pensen secretament, no quedaria ni un de nosaltres viu un sol instant. Però com que no ho poden fer públicament, segueixen sent els nostres assassins secrets i els nostres enemics ardents als seus cors.
1: No sé si tot això que ha dit ara el Malcolm i jo respecte als jueus us sona una mica, que es va posar de moda uns segles després.
2: Sí, sí, sí, una mica.
1: Perquè les frases literals de Luther van ser preses literalment pel nazisme.
2: Ah, van agafar les seves frases.
1: Totes aquestes frases.
2: Bueno, clar, és que només ho deia en alemany, ja ho va dir així.
1: No havien de traduir. Clar, no es podia saber. N'hi ha centenars més. Aquest és Martí Luther. Pel·lícules, llibres, carrers, gent que porta el seu nom, com Martin Luther King, un altre execrable.
2: Sí, senyor.
1: Un execrable pota negra, per molta Bíblia que traduís, per molta oposició a la corrupció i per molta unificació de la llengua alemana.
2: Un rebel, a vegades.
1: I un cardador.
2: També. 11 i 17 minuts...
1: Va veure nou monges i es va tornar
2: a l'home. No, a veure, que efectivament no sigui, com deies tu abans, que tot va ser una excusa.
0: Tot va ser per això.
2: Va començar a escriure com si no hi hagués demà per poder dir, al final, dir, bueno, i per cert, també volem abolir el celibat.
1: I li van arribar nou monges i el tio va dir...
0: Per escollir, eh?
2: Ai, senyor. 11 i 18 minuts, avui passa l'il·lustre, ser execrable, Martí Luther. Malcom Otero, Santi Jiménez, gràcies, eh?
1: A vosaltres.
0: Gràcies i a Genjo Millora. Viendra me voir pendu, sauf les aveugles,
5: bien entendu. Quan tries la llet de la cooperativa lletera Campllong, tries qualitat i un segell que en garanteix la proximitat. Llet produïda per famílies ramaderes catalanes que cuidem el territori cada dia. Envasada aquí per la cooperativa. Lletera Campllong, la llet de casa.
6: RAC 1.
7: Entres a Westfield Glòries, et trobes amb algú, dines tranquil·lament, mires una botiga i quan te'n vols adonar, és diumenge. I tot segueix obert. Aquest estiu, botigues, supermercat, restauració i oci, oberts diumenges i festius. A Westfield Glòries, els diumenges són per quedar-s'hi. T'hi esperem.
8: A partir d'ara, a l'Illa, obrim el diumenge. Diumenge, diumenge, diumenge, diumenge, diumenge... Ara, l'Illa també obre els diumenges i festius per comprar, passejar, quedar o improvisar un pla. Fins al 13 de setembre, de 12 del migdia a 8 del vespre, amb una hora de pàrquing gratis. Gaudeix dels diumenges a l'Illa.
9: La inauguració de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família ha estat un instant que quedarà gravat a la memòria col·lectiva. Gràcies a totes les persones que heu vingut a la Basílica a compartir aquest moment tan especial. També a tots els que l'heu gaudit des de casa, en streaming, i sobretot gràcies a les 5 generacions de persones que amb esforç, dedicació i compromís han fet possible la construcció d'aquest temple. 5 generacions unides per la Sagrada Família. Moltes gràcies a tothom. Basílica de la Sagrada Família.
10: Un dia descobreixes que tens humitats, en sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
11: És temps de reformes. Ets conscient que abans de rehabilitar has de solucionar els teus problemes d'humitats?
10: Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
11: Truca al 900 102 103 o entra a murprotec.es.
12: Ja és aquí el Solo Moto Weekend Mafre els dies 19, 20 i 21 de juny a l'Hospitalet de Llobregat. Exposició i motos d'ocasió, exhibicions i jocs pels més petits. A més, per només 5 euros podràs provar fins a 3 motos. Entra a mundodeportivo.com i reserva la teva plaça. La gran festa de la moto ja és aquí. Organitza Mundo Deportivo, col·laborador principal Mafre.
13: Aquest mes, el Club de Vins de la Vanguardia descobreix Malvasia de Sitges, premiats amb història. Maricel de Torre del Veguer, Miquel Pons Montargull, Malvasia de Sitges i Mas Vilella Blanc. 6 ampolles per 82 euros. Salta quan vulguis amb enviament gratuït i rep 10 euros de benvinguda per gastar gourmet La Vanguardia. Uneix-te ara a clubdevinslavanguardia.com.
6: Descobreix RAC1.cat, el portal de RAC1.
14: Escolta, navega, descarrega, informa't.
6: Una finestra a l'univers RAC1 i RAC1.
15: El cap de setmana, quan passen coses...
2: La gent no sap, perquè no té per què saber el què...
16: No.
2: Però aquesta setmana hi ha una persona que està de vacances, que és la persona que controla el directe, que és l'Eva Jou.
16: Ahà.
2: El que està dient Blai Morell entre línies és que
16: no, entre línies,
2: aquesta
16: no.
2: setmana, que Eva Jou no hi és, i ell sí que s'ha encarregat del tema, sí que han arribat les patates.
17: És lleig, eh?
2: Va, tan lleig cap als teus companys, Blai, que estiguis acusant.
16: No, baix. No, jo no acuso.
2: De la gestió.
16: Masclista, homòfob, misàntrop, racista...
18: També et dic una cosa, si aquest és el Blai que ens aconsegueix menjar, benvingut sigui aquest.
16: Bravo.
19: Una altra cosa et dic, ara el posava cada setmana al directe, eh?
16: Corral el mateix,
15: eh? Via Lliure, territori, cap de setmana.
2: 11 i 22 minuts. Saps què ha passat, a més?
20: No, què ha passat?
2: Que Eva Jou continua de vacances.
20: I,
2: senyores control... i senyors, han tornat les patates.
16: Visca
19: la Jou! No només les patates. Segona setmana de Blai i això sembla l'aparador d'Escrivà.
2: No, ens ho han portat del Forn de Nulles.
19: Forn de Nulles.
2: Una gent extraordinària.
19: Doncs gràcies, gent de Forn de Nulles.
2: I a més, fa una estona la Maria Vila, quan ho provava enmig de la tertúlia, s'ha menjat un tros de la coca de Sant Joan aquella i diu, però és que a sobre està calenta. I han vingut d'allà de Nulles.
20: Acabada de fer.
19: Hem provat el xutxo amb el Blai i estàvem allà flipant.
2: Increïble.
19: Però això és segona setmana de Blai.
2: Blai Morell.
19: La tercera setmana pot ser caviar, ostres, xapany...
2: La setmana que ve ja torna Eva Jou.
19: No tenim ni patates.
2: De veure què passa.
20: A Eva Jou la dieta ja és més vegana, eh? És més frita, és...
2: Sí, és frita.
20: Els croissants ja surten de l'equació, diguem-ne.
19: No, jo crec que ella fa... O sigui, ho rep tot, però fa una mica de revenda.
20: Ja, sota... Ja, un Wallapop. Wallapop de croissants.
19: Fa aquí una paradeta aquí sota i ven. Saps? Croissants baratos...
20: A 5 euros.
2: L'únic problema d'això del Forn de Nulles és que, abans ho hem explicat, tot això ha passat perquè avui... ara, des de fa, hi ha una bacanal a Nulles, que és un petit poble, com sabeu, allà...
19: Una bacanal?
2: Com? Sí, una bacanal d'orgia de menjar passada de voltes.
20: També ens agrada aquesta
2: orgia. Nois, que teniu una edat, feu el favor.
19: Agafo el 7.
20: Una edat.
2: No esteu per segons què.
20: Tenim una edat, però encara podem.
2: Esteu generant un cringe, que diuen en els joves.
20: Tenim una edat, però encara estem.
19: A mi la vista em funciona bé.
2: Val, d'acord. Prou, estem entrant en una zona que no vull ni imaginar.
19: No he marxat de l'estudi.
2: Nulles està molt a prop de Valls, per tant, està a una distància considerable d'aquí. Sí. Vull dir que si la coca ha arribat calenta, deu haver anat com a mínim a 170 per hora per l'autopista. Però, segur que han respectat totes les normes, perquè són una gent educada, meravellosa i tal. No, dic que això, el que ens han portat aquí, que és una bogeria, és una broma amb el que està passant a Nulles. Perquè, com ens ha dit el Benet Iñigo, allà estem fent un esmorzar per presentar la temporada castellera de RAC1.
17: Ah.
2: I hi ha...
16: Explica.
2: Pernil,
16: sí,
2: formatge, foie...
16: Què? Entrecot.
20: Què?
2: Turbot, vieires. Estan cuinant a les 10 del matí tot això allà.
20: Estic salivant ara mateix...
2: 11 i 24. Mira, vaig a la publicitat i connecto amb ells per veure com...
17: Nosaltres marxem, anem cap allà.
2: No arribareu a temps.
19: Ens posaria un taxi RAC1 fins allà.
2: No arriba.
20: Taxi
2: no
20: per 4, no?
2: No arriba.
20: Jo crec que arribem.
2: Un moment, vaig a connectar amb el Benet Iñigo, que estan fent programa ara a RAC1.
19: Benet Iñigo, que
2: estic a fer les novetats. Un moment.
15: Via Lliure, amb Xavi Bundó.
21: La vida està feta d'empreses. És el gelat que tant t'agrada. L'audiòfon que et permet gaudir de la música. L'app que t'ajuda a posar-te en forma. Les empreses catalanes són molt més del que et penses. Són innovació, oportunitats, creixement... Són persones qui treballen. Són el teu dia a dia. El 27 de juny celebrem el Dia de l'Empresa.
22: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
23: Arriba la venda privada. Marques amb descomptes de fins al 15% en electrònica i 15% addicional en electrodomèstics. Tan sols fins dilluns. A la botiga amb la targeta al Corte Inglés o a través de l'app amb qualsevol mitjà de pagament. A la web i app, inicia sessió al teu compte i fes servir qualsevol mitjà de pagament. Targeta emesa per financer el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta les condicions i marques que participen al Corte Inglés Ponés.
24: Descobreix a Summit Salut com la intel·ligència artificial està transformant la salut. El 16 de juny, a la Torre Glòries de Barcelona. Una trobada amb professionals per parlar sobre el futur del sector sanitari. Amb el suport d'AstraZeneca, AbbVie, Grifols, Otsuka, Sanitas i GSK. Apunta-t'hi a lavanguardia.com/summitsalut.
0: El futur del sector agroalimentari demana el teu talent. Inscriu-te al primer grau en Tecnologies i Direcció d'Empreses Agroalimentàries. Titulació pública oficial de la UB i la UPC en anglès. Hi trobaràs la millor sortida professional i la participació d'empreses líders del sector. Comença aquest setembre. Les places són limitades. No esperis més. Fes la teva preinscripció al portal d'accés a la universitat. Més informació a fbest.org.
1: Si vols ser la compra bé, has d'anar a carrer.
3: Aquest partit fes dos golaços amb el 30% de descompte en sushi i fruita seca bescanviable en un cupó que et dona per molt. Vàlid als hipermercats. Només del 13 al 15 de juny.
1: Si vols ser la compra bé, has d'anar a carrer.
4: A RAC 1, Via Lliure. Només els caps de setmana amb Xavi Bundó. Territori cap de setmana.
2: Va, que tenim una feinada, haurem de parlar de Spielberg sobretot i de la resta de coses, però deixa'm connectar amb Nulles, a veure què estan fent a RAC més ara mateix.
17: És que són molt passats.
2: Mira'l! Però què fot el Bastella? Què fot el Bastella?
19: Sabia que hi seria.
2: Basté!
25: Que les conyes sempre era quan anàvem pel passeig
2: de la ràdio. Que no en
25: senten. Un altre dia d'històrica, eh?
17: Ah, això sí.
25: Espera.
19: Basté!
25: Hola!
19: Basté!
25: Qui hi ha aquí? Qui treu el cap?
2: Que hi ha algú!
26: Hola!
17: Hombre!
2: Hola!
19: Basté, treu-te el turbot de la boca!
17: Calla! Calla, Toni García Ramon, calla!
2: Escolta, que estàvem a punt de començar pantalles a parlar de Spielberg i tot això, i ens han dit no, que hi ha una mena de bacanal a Nulles, i hem dit, deixa'm treure el cap.
19: Primera veu que escoltem, Jordi Basté.
2: Sí, omplint-se la boca.
19: Per cap!
25: Ja els... perquè aquesta setmana no ha parlat prou Jordi Basté.
17: No. Ja els he dit a tots els que hi ha aquí presents, alcaldes, alcaldesses, gent de castells i tal, que és que Déu els conservi la gana, però que no es l'augmenti.
2: És molt fort.
17: Perquè s'estan fotent un tiberi aquí.
2: És molt fort, això.
17: Hosti.
2: Bueno, escolta, estem en directe a RAC1 i RAC més 1, seguint el que ens havia d'explicar el Benet Iñigo, perquè suposo que ja ho has explicat tot, ja, Benet.
25: Sí, els que estan
2: aquí ja... O us n'heu oblidat, perquè també podria ser. Ah, sí. O sigui, comences a esmorzar i el que havia de dir, doncs no sé què era.
25: La copeta de vi per aquí.
26: T'han pitat les orelles, Xavi.
2: Una mica. Fa estona. A veure, us he de dir que ens han portat un gran esmorzar aquí. Jo crec que no és comparable, suposo, amb el turbot i el foie i el no sé quantos. Però excel·lent, el del forn de Nulles que ens han portat
26: increïble.
2: Fins aquí.
26: Increïble. L'aroma dels croissants és...
2: Una passada.
26: Això.
2: Bueno, què ens expliqueu, Benet? Què heu explicat fins ara?
25: Doncs mira, que vam denunciar que Castells a RAC1 i RAC més 1 farem una temporada de rècord amb 14 retransmissions aquest 2026.
17: Bravo!
26: 14, 14! No, 14. 13, impressionant.
25: 14, debutem 14. A l'Arbós. Mantenim les places que vam estrenar l'any passat. Tornem a l'FM en algunes ocasions. I res, que ens hi posem d'aquí no res. El dia 24 de juny, per Sant Joan, primera retransmissió de la temporada Valls.
2: Fantàstic, fantàstic. I escolta, una pregunta, el Basté què hi fot aquí? Perquè clar, ell no, perdó, però...
26: S'ha colat,
2: no ha pujat, no ha pujat un castell a la seva vida.
17: Mira, espera't un moment.
25: Ens està venent la moto que li comença a agradar.
17: Mira, l'enxaneta de la jove de Vall. No te jode.
2: Parla bé, Basté, home.
17: Home, és que esclar, és que aquí he tocat la pera, la diva.
19: Acabo de tenir la imatge de Bundó d'enxaneta pujant per sobre de persones que no s'ho mereixen.
26: Persones que suen.
19: Dient, per què vull fer castells jo?
25: Jo us diria que cap dels dos serveix, eh?
2: No, ja se'ns ha passat l'arròs, no passa res.
25: Sí. Doncs, Xavi, és que, bé, algú t'havia d'agafar el relleu.
2: Sí.
25: I res, vam pensar que potser passar del presentador del matinal del cap de setmana al presentador del matinal d'entre setmana.
17: Ah. Jo sempre agafo el testimoni del Bundó.
2: Sí. Menys una
17: que l'haurà d'agafar ella.
2: Prou! O sigui que és el Basté és el nou padrí de Castells de Racó?
25: Bé, de fet...
17: He vist més castells jo que tu, també t'ho dic.
25: De fet, encara no del tot.
26: Competició de castells, aquí,
25: Ui. Encara no és el padrí del tot, perquè no serà padrí oficial fins al moment en què d'aquí uns segons els caps de colla, demanarem els caps de colla, tu ho vas viure això l'any passat,
2: de les colles presents
25: aquí, que pugin a l'escenari i la cap de colla dels Bous de la Bisbal li farà entrega del mocador de Castells de Racó.
2: Oh,
25: i llavors serà anomenat, en un moment és, diguem-ne, electe, però encara no anomenat oficialment.
2: Deixa el turbot ja, Toni. Deixa en pau ja el turbot.
19: S'hauria de dir el turbot d'or.
2: Estem parlant de coses de veritat importants, home. Deixa el turbot ja.
27: Encalladíssim ja amb el turbot.
2: Val, en tot cas, això serà d'aquí uns minuts. Perfecte. Doncs escolta, ja tenim l'exclusiva nosaltres. O sigui, Basté, ja saps què et toca fer, vull dir, durant tot l'últim any.
17: Escolta, puc fer-vos una pregunta a vosaltres?
2: A veure.
17: Un sí o no, he d'anar a veure la pel·lícula de l'Spielberg?
2: No.
26: No.
2: Sí.
26: No.
19: No, no. estalviat a la de veritat.
2: Dos nos, no. Un sí,
19: no, t'estalviaràs un disgust.
5: Sí, estic més... Hosti,
7: molt millor que vinguem una diada castellera.
2: Perdona, perdona una cosa, Basté, perquè ja veig... No, no els havia preguntat jo encara i ja m'ho has fumut en l'aire, però una cosa, no, és important. El Blai li va posar 4 estrelles i mitja, que ho vaig veure ahir. Sí, i la resta esteu dient que me.
19: No, dues estrelles.
2: Hi haurà guerra.
19: Dues estrelles.
2: Hi haurà guerra. Bueno, escolta, us deixem allà, Nulles, eh? Una abraçada fortíssima. Un aplaudiment per la gent de Nulles.
26: Bravo. Visca, Nulles!
7: Visca!
26: Visca la Bacanal!
2: 11:30.
18: Ara estava pensant en això.
2: Sí, sí. 11:31 minuts. Escolta, mira, fem una última publicitat? Res,
18: sí,
2: dos minutets.
18: Clar que sí.
2: I anem a per Spielberg, perquè ara m'heu deixat...
18: Anem al coll de l'Spielberg.

0: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
1: Peugeot.
2: El futur del sector agroalimentari demana el teu talent. Inscriu-te al primer grau en Tecnologies i Direcció d'Empreses Agroalimentàries. Titulació pública oficial de la UB i la UPC en anglès. Hi trobaràs la millor sortida professional i la participació d'empreses líders del sector. Comença aquest setembre. Les places són limitades. No esperis més. Fes la teva preinscripció al portal d'accés a la universitat. Més informació a fabest.org.
3: 12 al 15 de juny.
4: Si vols ser la compra bé, estan a Carrefour.
5: Torna l'estiu, tornen els plans, les ganes de viatjar i també tornen els 10 dies Kia del 4 al 15 de juny. Aconsegueix el teu Kia des de 14.800 euros finançant amb Banco CTLM. És el teu moment. Consulta les condicions a kia.com. Visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona. Kia, socio oficial de la FIFA.
6: Pots pensar que un 4x4 i l'estalvi de combustible no van de bracet. O pots triar Dacia Duster i el seu nou motor híbrid GLP 4x4. Combina electricitat, gasolina i GLP per estalviar fins a un 30% a cada repostatge. Descobreixo els dies únics Dacia fins al 17 de juny. Demana la teva cita a Dacia.es.
7: Descobreix-lo a la xarxa Dacia de Catalunya.
8: Històries de rentar roba amb Deter Solín.
9: Com ha anat amb la bici?
10: Quina suada!
9: Doncs ja saps.
10: Sí, ara poso la rentadora amb Deter Solín Esport.
9: Així m'agrada. Deter Solín Esport neutralitza les olors i l'armari no farà pudor.
8: Els detergents Deter Solín t'ajuden a estalviar i protegeixen la teva roba i el planeta.
11: Arrac. Via Lliure. Amb Xavi Bundó. Territori cap de setmana.
12: 11 i 34.
13: Patata Sant Tomàs us ofereix aquest espai.
12: Que bones que estan, que bones que estan les patates. Genoll amunt i tots a ballar, vinga! Que toqui el genoll amb la punteta del nas, vinga, epa aquí!
14: Ai.
12: Blai Morell, bon dia.
14: Bon dia, Xavi.
12: Òscar Broc, bon dia.
15: Bon dia.
12: Noemi Escribano, bon dia.
15: Bon dia.
12: Toni García, bon dia.
16: Quina paciència, tio.
12: No, no, s'hagi d'aguantar això.
16: El genoll amb el dit.
15: Ja, el bon dia l'hem perdut.
16: La ròtula amb el nas.
12: Sí, l'hem perdut. Perquè és normal, perquè si ara fa el ball aquest que fa...
16: No, que hi havia un ritual. Tu saps, una litúrgia.
12: Sí, una sintonia.
16: I la litúrgia és... Va, tots a ballar. El nas, que toqui el genoll dret, el no sé què.
12: També era sentit.
17: Perdona, però també formava part de la litúrgia. El teu bon dia, i últimament no l'allargues. No, però no és culpa meva, això.
16: És culpa teva.
17: No, perquè pots fer-lo perfectament.
15: És una excusa.
16: No. Tu has de dir bon dia, Broc. Punt. No has d'afegir cap comentari.
15: Mira,
17: no,
15: fes la prova un dia.
17: Podem tornar a fer-ho? A veure si... Perquè no vol fer-ho.
16: Vale.
12: No, ja està, home.
14: No cal.
12: Va, l'estrena de la setmana a Sales és la nova pel·lícula de Steven Spielberg que en principi obsessionava Broc. De fet, la setmana passada va dir és una de les coses més grans que han de passar.
17: Està nerviós i tot.
12: Perquè va d'Aliens, que és el tema que li agrada.
16: La depressió d'ahir la nit de Broc, terrible.
12: La vau veure ahir?
17: La vaig veure ahir la nit, sí.
12: La pel·lícula es diu El dia de la revelació.
18: What did you steal?
12: Secrets. Mira, d'entrada, no vull que digueu res. Els tres d'aquí, que esteu rajons, no vull que digueu res. Vull escoltar el Blai Morell.
15: Vinga, d'acord.
16: Fals.
12: Silenci.
17: Pobre Blai.
14: A mi la pel·lícula m'ha agradat. Però li poso pros, eh?
12: Molt.
16: Li poso pros 4 i mig.
12: Teòricament era molt.
14: Especialment el tram final de la pel·lícula, que no explicarem què passa, però que jo crec que hi ha un punt que se'l podria haver estalviat. Hi ha un punt que dius, aquí l'acaba, i dius, bueno, mira, bé, molt bé. Ara,
17: què és el que t'ha agradat?
12: Bueno, espera,
14: no, a mi m'ha agradat.
12: Vaig per parts. La pel·lícula...
14: Què explica?
12: De què és?
14: Explica la història d'un expert en ciberseguretat que doncs, vol denunciar els abusos que hi ha en una corporació secreta, on el seu director és el personatge que interpreta Colin Firth. Ell va treballar en aquesta organització i també ho fa per salvar la seva xicota, que és una exmonja que ha perdut la seva vocació. I llavors hi ha, d'altra banda, una presentadora del Temps, una cadena de Kansas City, que en un moment determinat descobreix que té un poder. I ja està.
17: Comença, quan has vist el tràiler, això comença a parlar amb un idioma estranyíssim o fent sorolls amb la boca. Suposa que és un idioma alienígena.
14: I llavors són dues històries que després es troben.
15: Sí.
14: El que explica la pel·li, d'alguna manera, parla dels aliens. I aquí els aliens no estan vistos com una amenaça. No és la guerra dels mons.
15: Bueno, típica...
14: No és la guerra dels mons.
15: Típica el Spielberg.
14: Però tampoc és el encuentro de la tercera fase.
17: No, no, no.

0: No tenen res a veure, per mi.
1: No, de fet, gràcies a Déu,
0: De fet, els
2: ET...
0: No. Diferent. Els aliens...
1: Tant de bo sortís ET a la meitat i digués, perdoneu tot el que heu vist fins ara.
2: Jo el que
1: ara parlaré ja de mi casa i mi telèfono, d'acord?
0: Para esto me habéis hecho bajar aquí, sí, para ver esta peli.
2: El que més m'agrada de la pel·lícula és, sens dubte, la posada en escena. O sigui, el Spielberg fot allà una exhibició, que això tampoc és nou, perquè tothom sap que el Spielberg roda com Déu. Però és que aquí ho torna a demostrar una altra vegada. Ara, una altra cosa és l'Spielberg, que quan es fa càrrec de la història, perquè el guió, bueno, el guió, l'argument de la pel·lícula és seu, jo crec que aquí, doncs, bueno... Se li va una mica al mà, especialment...
3: Estàs baixant, intensitat.
4: Sí, sí,
3: perquè...
2: Ara, a mi la pel·lícula, jo vaig sortir molt satisfet.
3: 4 estrelles i mitges i estàs baixant
2: l'entreteniment. No, no, no, és una pel·lícula molt entretinguda. Que passa... com una acceleració.
0: Sí, entrat,
2: són 2 hores i pic, 2 hores i 20.
4: Jo m'esperava una defensa superencesa de la pel·li, és boníssima, i
2: a mi la pel·li m'encanta com a entreteniment i com a blockbuster. Ara, ja et dic, al tram final li poso pegues.
1: Escolta, Blai...
2: I hi havia coses que no m'agraden d'allà.
1: Blai Morell.
2: Digue'm, Antonio.
1: Vols...
2: No,
0: què? Aquest to, aquest to.
1: Vols treure-li mitja estrella, per exemple?
2: Mitja.
3: Mitja. Ostres, de 4 i mitja a 4.
1: I vam, queda un 4.
2: Li podia treure mitja.
0: Ara, et tornem als diners.
2: En 3 no la deixo ni la conya.
1: Li vols treure
2: 4?
1: Mitja estrella més?
2: No, no, no, no, no, no, no, no, no.
3: 4.
2: No, no, no, 4, 4. 4
4: estrelles.
2: Quedarien 4.
1: Blai, 3 i mitja, 4?
2: No, no, 4, 4.
3: Molt bona pel·lícula per tu.
2: Molt bona pel·li. Una pel·li molt entretinguda.
0: M'agrada molt aquest regateig d'estrelles que esteu fent, que es podria convertir en una secció del programa. Regateig d'estrelles.
1: Ho faig per ell.
0: Ja. Mira, jo anava a veure aquesta pel·li amb gran il·lusió, amb nervis, esperant... una pel·lícula que, com a fan de tot aquest món dels ovnis, que m'apassiona...
3: I fan de Spielberg,
0: sí,
3: per altra
0: banda. Sí, sí, exacte.
1: Fan no seria la paraula.
0: Bueno, com a seguidor, m'interessa molt aquesta subcultura.
1: És el teu pilio.
0: I que és una subcultura que als Estats Units és molt forta. És a dir, aquí potser em sembla una extravagància, però la subcultura ovni forma part de la cultura pop americana, i això és així. Steven Spielberg sempre ha dit que creu en els aliens, que creu en les conspiracions, i que creu que ens amaguen coses. I així ho fa saber en aquesta pel·lícula de manera molt explícita. És que és una pel·lícula decebedora, des de molts aspectes. És a dir, des de que tot sembla esquemàtic, hi ha moltes parts de la trama que es queden en l'aire sense explicar. El personatge masculí, jo no l'entenc. És a dir, és un personatge...
1: El pitjor paper de Colin Firth ever.
0: No l'entenc, és a dir, és un personatge del que no saps res, t'assabentes d'alguna coseta, però no saps quin és el seu recorregut ni res. El millor, sense dubte, és Emily Blunt, que jo crec que salva una mica tot el tema, les interpretacions de la pel·lícula. M'agrada molt que Spielberg posi coses d'aquesta subcultura òmnica, la gent que està ficada reconeixerà, no? Els vídeos de Roswell, l'anècdota de Richard Nixon ensenyant-li aliens a un tio borratxo, coses que se saben d'aquesta subcultura, però és que la pel·lícula és una pel·lícula que es queda molt curta intentant explicar una cosa i fent-ho d'una manera molt òbvia. És a dir, aquesta idea New Age de que els aliens ens salvaran d'un conflicte nuclear, aquesta idea de que els aliens són bons, bueno, i que han vingut aquí...
3: Que és una aparició divina, gairebé.
0: És messiànica, pràcticament. Ostres, i després també aquesta obsessió de Spielberg per introduir en calçador la idea que l'existència dels aliens és compatible amb les creences, amb el cristianisme, amb aquesta monja que fica amb calçador perquè la monja et digui no passa res, els aliens, i creure en Déu és possible, no us alarmeu. És tot com de nyigui-nyogui. Hi ha dos girs al final que em semblen ridículs. Hi ha dos girs al final, un canvi de personalitat d'un personatge clau, i després el gran clímax de la pel·li. Hòsties, jo no entenc com ha passat el control de qualitat.
3: Val, deixa'm apuntar una cosa sense haver vist la pel·lícula, però aquest apunt que feies de la dualitat entre religió i ciència no hi estic d'acord. O sigui, si d'entrada hi ha molts grans científics de la història que, malgrat avalar les seves tesis científiques, han dit que són grans creients. Una cosa no treu l'altra. Una altra cosa és que diguis...
0: No discuteixo això. Jo dic, Spielberg... que ho explica... el tio es nota que vol ficar-ho i posa la monja a la pel·li...
3: Perquè ell és així, vols dir,
1: Això
3: és creient
1: jo...
3: i a la vegada...
4: Creient. Bueno, jo subscric el que ha dit el Brock. També vull fer dos apunts, i crec que quan és Spielberg demanem més. No és una pel·li dolenta, però les expectatives estaven molt altes.
3: Si li posaríeu, si, no ho feu normalment, però li posaríeu 3 estrelles vosaltres.
1: Jo no.
3: Serà una bona pel·lícula.
1: Jo dos.
3: Dos estrelles?
0: És que, i estic d'acord.
3: Suspesa la pel·lícula.
0: Si no fos Spielberg, no, potser sí que no. Et diria 3, però a Spielberg li has de demanar, i més tenint un precedent com Encuentros en la tercera fase. Bueno, segurament la millor pel·lícula s'ha fet mai d'Omnis a la història del cinema.
3: Per tu és una de les pel·lícules fallides de Spielberg.
0: Sense dubte, jo no la posaria ni entre les 15 millors.
4: Fallida no diria, diria una pel·li menor de Spielberg. Molt menor. I a mi em fa l'efecte també, això potser m'estic colant, però em fa l'efecte que molts directors de cinema, quan es fan ja molt grans, es veuen potser les obsessions més planera, com que estan reforçades i repetides a les pel·lis. I aquí les grans obsessions de Spielberg em sembla que estan posades i repetides d'una manera que abans no era tan òbvia en pel·lis anteriors. I això jo crec que és el que grinyola més quan veig aquesta pel·lícula. A més que és això, jo potser m'esperava una altra cosa, no m'esperava tant una pel·li de persecucions.
0: És exagerant massa el tema dels cotxes i les fugides.
4: El que passa és que tot rodat amb la maestria que té Spielberg, doncs evidentment és un espectacle visual i tu menges amb patates i dius, ostres, sí, la pel·li a nivell visual és el que diu el Blay, no? Està genial, però venint d'això, esperem una pel·li doncs, millor, més complexa i amb més capes i aquí se'm queda molt curta.
3: No. Decebut, fas cara de decebut.
4: Sí,
1: no,
4: sí.
1: Estic una mica emprenyat. Però haig de dir diverses coses. Si primer hi ha un canvi de codis, obvi, en el món del cinema, això es demostra en el fet de que les pel·lícules més taquilleres de la setmana passada i l'anterior són dos pel·lis de dos xavals molt joves que són youtubers.
4: Cert.
1: Un ha fet 180 milions ja i l'altre 160. Uh-huh. D'acord? Amb un pressupost que una era, crec, 5 quilos i l'altra 10. Spielberg ha gastat 115 i les previsions són que farà 43 milions. És una dada molt bèstia per mi. Sí, fa uns quants anys, perquè Jurásico va fer més calés que aquesta pel·lícula amb menys sales. Mm-hmm. Però volen vendre això com un triomf. No, és un triomf perquè calculem que faria 32 i farà 43. Són xifres ridícules per un senyor que és Steven Spielberg. O sigui, Steven Spielberg és un dels grans popes.
4: Sí.
1: Però per mi això lliga directament amb diverses coses que han passat aquesta setmana. Una és Scorsese dient que ara ja farà els storyboards amb IA, no? Amb rebot de certa gent, no? Del sindicat, de gent que fa storyboards, etcètera, dient, tio, hem estat fent feina amb tu durant 40 anys o 50 anys i ara ens fas això. I l'altre, aquest executiu de Netflix que ha dit que els cineastes que tinguin interès per veure les seves pel·lis en grans pantalles no tenen interès per Netflix.
5: Sí, sí, sí.
1: És a dir, tota aquesta... Recordeu que vaig dir que Netflix, quan volia comprar Warner, i deia que respectaria les finestres del cinema, no? Les finestres de protecció, perquè les pel·lícules estrenessin 45 dies després i tal, ja us vaig dir que era tot mentida, que Netflix no compliria absolutament res. I aquí ho tens. Netflix hi aposta obertament per no anar als cines. Els cines han canviat de públic totalment. És a dir, això que li ha passat a Spielberg ha passat també a Star Wars, amb Mandalorian, que ha tingut una baixada bestial i serà de les que menys ha recaptat de Star Wars, fins i tot per sota de Lando, que tots estarem... Solo era?
3: Solo.
1: Que era, estava considerada de les més baixes de la història, i amb Indiana Jones. És a dir, la gent que anava a veure aquestes pel·lis, la nostra generació de cinèfils, excepte la noia, que és més jove, hem perdut interès en aquestes pel·lis.
3: Val. M'estàs apuntant una cosa que a mi també m'interessa, És possible que el cine no hagi estat, perquè m'estàs parlant de referents dels 80, tots.
1: Tots?
3: O sigui, estem jugant la carta dels 80 a 2026. O sigui, Spielberg, que és un gran, enorme, Indiana Jones, qui més m'has dit?
1: Mandalorian.
3: Pues Jurassic si fixes, Park. Sí, clar, si això fixes... no existeix perquè és que totes les generacions necessiten un canvi de registre.
1: És que estan estructurades com si fossin pel·les dels 80 i estan rodades claro. Com si fossin pel·lis dels 80.
3: El problema
1: això és que quan tu veus Backrooms, no? És una pel·li que té uns altres codis visuals i aquests codis visuals són claus perquè venen d'una generació que veu el format audiovisual d'una altra manera.
4: Fixa't, és un apunt que no té res a veure, però hi ha esperança perquè el director de Backrooms estava totalment en contra de fer servir la IA a les seves pel·lis. I tu escoltes després a directors grans i que són institucions i que sí que fan servir la IA i dius, què està passant?
1: Però jo em temo més que és un intent desesperat de connectar amb gent que ha desconnectat completament d'ells, perquè és dur això, però hi ha molta gent que no sap què és Star Wars, em refereixo a la Guerra de Galàxies i l'Imperi Contraatac, el Retorn del Jedi, hi ha gent que és Scorsese.
3: Qui és, no?
1: Les més joves no tenen... I l'altra gent, la gent més cinèfila, diguem-ne, d'entre aquesta espècie de gent, no?, de col·lectiu, com David Fincher, com Guillermo del Toro, ha fugit directament.
3: Llavors, tenim ara, dir, Toni, aquesta pel·lícula per tu és com un símbol de la derrota o de la caiguda d'un imperi, diguem-ne.
1: Per mi és la demostració de que hi ha un tipus de cine que fa 40 anys ens fascinava i ens semblava insuperable i que està superat. I que si tu fas una pel·lícula amb els codis d'aquells anys i intentes que la gent d'ara els miri, fracasses miserablement, però...
4: Després està projecte Hail Mary, que és una pel·li molt de...
3: Però un moment, Toni, i a part ho estàs dient en una pel·lícula que a tu no t'ha agradat.
1: Clar, però projecte...
3: Si fos en format dels anys 80 i a sobre fos una gran pel·lícula, potser sí que funcionaria.
1: Projecte Hail Mary té una cosa, crec, afegida, que és primer que ve d'un llibre,
4: sí.
1: Que ve d'un llibre que és molt popular, molt, molt popular, i que vam fer una campanya de premsa intel·ligentíssima.
4: És que ara mateix, si vols que la teva pel·li tingui taquilla, ha de ser una pel·li gairebé esdeveniment. La campanya de màrqueting que ha de dur darrere ha de ser molt forta.
1: Però és que el Mary, què van fer?
4: Sí, el Ryan Gosling de cap fent una campanya
1: boníssima.
4: No, i
1: fent boníssima. TikToks, sí. Instagrams, saps què vull dir? Sí. Anant a podcast, fent de tot. Spielberg no ha fet aquest màrqueting.
4: No, res.
1: Perquè ell creu... I
4: ja confia.
2: Que el seu nom ja puc
1: dir. El seu nom ja ven. Però és que el seu nom, em sap greu, ja no ven. Sí. I això que t'estic explicant també val per una cosa com Pixar. I curiosament, tot això que he dit, tot està ficat a Disney. Disney ara mateix té un problema molt gran, perquè han d'intentar actualitzar-se, no?, quan tot el seu tribut, no?, el seu background, el que tenen, els seus arxius, no?, tota la seva riquesa prové d'una generació que no hi és. Fins i tot Pixar està tenint uns problemes bestials. I fixa't que el gran anunci d'aquest any és Toy Story 5.
3: Sí, és la setmana que ve.
1: Per mi, com a cinèfil d'una època que per mi és gloriosa, veure aquests canvis és una cosa dura, però també és interessant veure com hi ha gent nova que porta gent al cine. Perquè a mi el que m'agrada és que un youtuber de 20 anys aconsegueixi omplir les putes sales de cine. Això vol dir que hi ha gent que no és de la meva generació, que és molt més jove, que està totalment interessada en veure una pel·li en pantalla gran.
0: I amb una pel·li amb aspecte analògic, amb aspecte de cinta de VHS, no?
4: Avui en dia, entre la gent jove, segurament Scorsese és molt més popular que Spielberg, perquè Scorsese surt amb la seva filla fent TikToks, surt a sèries actuals,
1: però no van
4: a
1: veure les seves pel·lis.
4: Però
1: què ha hagut de fer? Ningú li volia pagar l'última pel·li, va haver d'anar a Netflix que li fessin a l'irlandès. Però Tarantino, per exemple, ja veurem què torna a fer, però la seva última pel·li com a guionista ha anat també, la dirigirà Fincher, no?, i anirà a Netflix. Aaron Sorkin també passarà pel mateix... Hi ha un canvi bestial de paradigma que ara... he parlat primer de la IA, però no és una cosa d'IA. És un canvi de codis visuals i de gent, de noves generacions.
4: De com consumim doncs
2: jo vull més pel·lícules de Spielberg.
4: que sí, però...
0: Blai és un clàssic.
1: Està molt bé, però que les faci bé.
4: Estem en un moment complicat, també. Clint Eastwood es retira...
0: També s'ha de dir que, escolta, Spielberg té gairebé 80 anys. Tots ens fem grans i tots perdem facultats. I això li passa als millors.
1: Per mi hi ha una cosa molt dolorosa, i és que jo vaig veure, abans d'anar a veure Disclosure Day, no? Com estic? El dia de la revelació.
0: El dia de la revelació.
4: Sí.
1: Vaig veure Encuentros en la tercera fase, que té 50 anys i li dona 1.000 patades.
0: A
1: tots els nivells, fins i tot, mira què et diré, els efectes especials d'Encuentros en la tercera fase són bastant més espectaculars que els de Disclosure.
0: No, perdona, i Encuentros en la tercera fase, el clímax de la peli, estàs amb la boca oberta. Sí. El clímax de Disclosure Day, estàs amb la boca tancada i pensant, què està passant aquí?
3: 10 minuts i les 12. Dos minuts i de seguida la resta de qüestions després d'aquest Disclosure Day que hem començat tan amunt.
2: Visca Spielberg.
3: I no, ara.
5: RAC 1. Hi ha llocs que es visiten i llocs que es viuen. Sent l'energia del Mediterrani. Respira muntanya. Banya't en platges transparents. Inspira. Fes que passi. Viu l'Hospitalet de l'Infant i la Vall de Llors. L'Hospitalet de l'Infant i la Vall de Llors, on el mar es fa muntanya. Més informació a www.hospitalet-valldellors.cat. El Ballet Clàssic Internacional presenta El Llac dels Cignes.
6: La companyia de dansa clàssica reconeguda amb el premi al millor espectacle de dansa en 4 ocasions reuneix a ballarins de trajectòria internacional en una gran producció i una cuidada posada en escena.
5: El Llac dels Cignes, dues úniques setmanes, des del 17 de juny al Teatre Apolo. Entrada ja a la venda a teatreapolo.com.
7: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. T'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson, líder de vendes en la seva categoria durant 5 anys consecutius. Puja les teves decisions.
8: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
9: Que comenci la festa. Gaudeixi com mai entrant en el món de Canals i Moner, amb uns caves i vins que enamoren i desperten els sentits. Excursions enoturístiques inoblidables, amb visita a les caves i diferents menús segons l'època de l'any. Brindem junts. Canals i Moner. Més conseller.
10: Ja és aquí el Solo Moto Weekend Mafre els dies 19, 20 i 21 de juny a l'Hospitalet de Llobregat. Exposició i motos d'ocasió, exhibicions i jocs pels més petits. A més, per només 5 euros podràs provar fins a 3 motos. Entra a mundodeportivo.com i reserva la teva plaça. La gran festa de la moto ja és aquí. Organitza Mundo Deportivo, col·laborador principal Mafre.
11: Aquest mes, el Club de Vins de la Vanguardia descobreix Malvasia de Sitges, premiats amb història. Maricel de Torre del Veguer, Miquel Pons Montargull, Malvasia de Sitges i Mas Vilella Blanc. 6 ampolles per 82 euros. Salta quan vulguis amb enviament gratuït i rep 10 euros de benvinguda per gastar gourmet La Vanguardia. Uneix-te ara a clubdevinoslavanguardia.com.
12: RAC 1. La nit de dissabte-diumenge al Mundial de Futbol es juga a RAC 1.
13: Let's play football.
12: A la mitjanit, just al punt de les 12, Brasil-Marroc. Estrena exigent per la Canarinha davant la revelació de l'últim Mundial.
14: Centrada, gol!
12: Viviu el partit en directe amb Jaume Molló, Miquel Agut i els comentaris d'Albert Blaia i David Brock. La nit de dissabte, diumenge, a les 12, després del Tu diràs, Brasil-Marroc. El Mundial de Futbol es juga a RAC 1. Let's
15: go! Tots som un milió.
3: Després de Spielberg, amb el Toni García, amb la Noemí Escribano, amb l'Òscar Bloch, amb el Blai Morell, amb els Pantalleros, va, anem amb més estrenes. S'ha estrenat, aprofitant la celebració del Mundial, òbviament, de futbol. Hi ha moltes pel·lícules, fa setmanes que estan parlant de pel·lícules i de sèries vinculades al futbol. S'ha estrenat una pel·lícula...
1: I de documentals.
3: I de documentals.
1: Cada 5 segons ja.
3: Sí, sí.
1: Estem farts.
3: Patada a terra i surt un jugador.
1: Prou documentals, sisplau.
3: Una pel·lícula espanyola que parla de les primeres dones que van jugar a futbol a l'estat de forma organitzada, que es diu Pioneres.
16: La secció femenina se creó para incluir a la mujer en el servicio a la patria.
3: Pioneras, solo querían jugar, Blai.
2: No sé, això explica la història d'aquest equip, que van ser, a més, la primera selecció espanyola femenina, que van jugar un partit no oficial contra Portugal, i el que explica és com es va formar aquest equip, amb una història que jo crec que exagera bastants tòpics, no aprofundeix molt, i queda, al final queda com una comèdia entretingudeta, d'aquestes així molt comercials, però jo crec que no té molt de rigor en el seu tractament històric.
0: Total.
2: Però és una pel·li correcta i prou, ja està.
0: M'agraden molt les intencions de la pel·li, que és posar en valor el paper d'aquestes valentes, perquè estem parlant de franquisme, estem parlant de futbol, dones, i amb tot el que hauria comportar per aquestes dones, les humiliacions constants que haurien de patir. On jo crec que hauria d'haver un drama, la pel·li decideix fer una comèdia entranyable, fins i tot. Jo diria que de vegades un pèl lluminosa.
2: Sí, sí.
0: Mostrant actituds masclistes de l'època, bueno, com si fossin un gag, no?
3: De fet, hi ha un... jo, havent revisat molt material de Nodo, vaig acabar trobant-ne un, o vam utilitzar-ne un, que era una mena de reportatge d'un periodista que es ficava dins del vestidor femení.
2: Sí,
3: que és terrible. Surt aquí, en la pel·lícula?
2: No, surt a final imatges del Nodo, però no surten aquestes.
3: Terrible.
2: Surten del
3: partit. O sigui, unes preguntes de... I te gusta el futbol? Sí. Te gusta cocinar? I una cosa...
0: Doncs jo trobo faltar... I sento dir-ho així, aquesta part fosca del que haurien viure aquestes noies, perquè aquesta pel·lícula no vol...
3: És massa ensucrada, vols dir?
0: És massa ensucrada. Sí. No entenc el to de comèdia per un tema que jo crec que no es presta a la broma. És a dir, aquestes dones van haver de lluitar contra molts elements, van ser humiliades constantment, la gent se'n reia d'elles i van tirar endavant una cosa que es diu selecció espanyola, que ara, si no m'equivoco, la selecció espanyola femenina, no sé si és campiona d'Europa o
2: del món,
0: no? Vull dir...
3: Bueno, l'últim Mundial no el van guanyar, però vaja, sí, bueno, han estat campiones.
0: És una de les millors seleccions del món.
3: Sí, sí.
0: Trobo que han perdut una oportunitat d'explicar això ben explicat, afavorint un to de comèdia que a mi em recorda molt a cuenta més. És que de vegades tinc la sensació d'estar veient, pel tema de l'ambientació dels 70, el to de comèdia, tinc la sensació d'estar veient un capítol de Cuéntame d'una hora i 45 minuts. Mm. És amb el que m'he quedat. Una oportunitat perduda. Ella és molt bé, les intencions molt bones, la pel·lícula es queda curtíssima.
3: La pel·lícula es diu Pionera, Solo querían jugar, la teniu a sales. Va, i per acabar, bueno, hi ha dues pel·lícules més de sales, em sembla. Una pel·lícula noruega que va ser una triomfadora al BCN Film Fest, que es diu Solo Mamma.
14: Den gang Carlas mamma ville ha et barn, så hadde hun ikke en mann eller en kjæreste å få barn med. Legen,
3: Noe, què t'ha semblat a tu?
4: A mi m'ha agradat.
3: Què és?
4: Doncs tenim una dona que treballa com a periodista i que va ser mare gràcies a una donació d'esperma. Mm-hmm. Llavors, ha arribat un moment, té curiositat per saber
3: qui és el donant.
4: Qui és el donant.
3: Clar.
4: I es fiquen un embolic brutal.
0: Per dir-ho d'alguna manera,
4: sí,
0: no?
4: Sí, sí. Evidentment, quan et fiques en una situació en què coneixes el donant, hòstia, sense sí, que el donant sàpiga qui ets tu, la situació és incòmoda com a poc. I, bueno, van passant coses. A veure, per mi la clau d'aquesta peli és ella. Ella com a actriu m'ha semblat espectacular.
0: Sí, s'han mirat
4: espectacular,
0: la peli.
4: Espectacular, o sigui, uh-huh, és una peli que podia haver estat, podia haver caigut, no, de la part de les obvietats, podia haver estat una pel·li que no arribés fins i tot a interessar, perquè es centra bàsicament en aquesta relació que es forma entre ella i aquest noi, no? Però ella és una actriu que és capaç de mostrar tant a les seves converses, de mostrar aquesta situació de vulnerabilitat que té com a mare soltera, amb una mare, a més, que ja té problemes de demència, i aquesta situació en què ella vol estar amb algú i vol ser el que era abans de ser mare, totes aquests sentiments que si ets mare, jo crec que ho hem sentit absolutament totes, sense necessitat d'estar en aquesta situació, ho fa tan bé, mostrar aquesta dualitat, i és el pilar de la pel·lícula. El que fa que tinguis interès en aquesta pel·lícula fins al final és ella i la seva interpretació.
3: Us ha agradat a la resta?
0: Sí, a mi m'ha encantat la pel·lícula. És diferent, la pel·li. És a dir, jo no, des del moment que comença fins que acaba, no et trobes en cap lloc comú, cap tòpic. S'agraeix moltíssim que sigui una pel·li també superhonesta, sobretot pel que fa al seu personatge, perquè ella és un personatge amb part fosca, amb contradiccions. És un ésser humà, bàsicament, sí, que es troba amb les inseguretats i les contradiccions de voler conèixer aquest personatge, que és el pare del seu fill, i com gestionar aquest allau de sentiments que no pots controlar. I senzillament és una pel·li molt ben acabada, molt sòbria. Té aquest look sobri de les pel·lis noruegues, això sí, sense sortides de to. Sí, però... I la pel·li és ella. És a dir, una pel·li molt recomanable.
2: Sí, perquè la posada en escena és molt senzilla i molt, molt efectiva. I perquè sap que que les virtuts, Toni, estan en la història que t'està explicant.
1: Jo hauria agraït, de tota manera, en alguns moments, una posada en escena una sí, mica més elegant. Jo.
2: Sí, una però mica més de risc, no?
1: Sí, però crec que ella està espectacular. Sí, aquesta actriu és increïble, i a més el guió és veritat que està molt ben entrenat. Mm. I et posa en una situació molt delicada a vegades, perquè penses, mare de Déu, el merder no
4: sí,
1: en el que s'està ficant.
4: És que t'estàs posant nerviós a mesura que va passant la pel·li.
1: El que sembla una decisió, no, en fi, que podíem tenir tots, saber qui és, no, la persona que en realitat és el pare del teu fill, no? Vols averiguar què és això? Això és molt legítim. Mm. Però clar, com que comença d'una forma molt estranya, no? O sigui, la manera en què ella averigua qui és...
4: I com s'apropa a ell.
1: Com s'apropa a ell sense dir-li... Clar, tot et sembla... Dius, ai, mare santa. I hi ha moltes vegades de posar-te la mà a la cara i dir, sí, la mare que em va parir...
0: S'està liant grossa,
1: aquí. Hòsties putes, ganes de posar el pausa i respirar.
3: La pel·lícula es diu Solo Mamma, per tant, recomanada per tots els pantalleros. Va, i una última estrena catalana, molt ràpidament, que es diu La memòria de les papallones.
17: Mamà, la nona juga amb mi, tu m'ho vas prometre.
3: Que pel que m'heu dit, obre la porta a una futura cineasta potent.
2: Té coses bones.
3: Marta Vinya.
2: Mm. Especialment per la posada en escena, perquè és una pel·li molt petita que explica la història.
1: Sí, fet amb molt pocs calés, però jo crec que té coses molt boniques.
2: Que és la relació, sobretot, entre una dona, que està marcada per una infància molt difícil, i la seva filla adoptiva. I a partir d'aquí, ella també té una filla biològica, hi ha un pare pel mig, el marit, que és el personatge que interpreta l'Imma Massaguer, que és l'únic actor conegut, per dir-ho d'alguna manera, de la pel·li, que, com deia, està fet en quatre rals, que cuida molt la posada en escena, però que la pel·li té una història molt mínima. Mm. Jo crec que no dona per 70 minuts, que és el que dura la pel·lícula. Mm. Però bueno... Però jo...
1: No, en qualsevol cas, crec que té coses molt boniques, està ben feta. Jo crec que, a veure, és com sempre, no, quan les òperes primes i tal, un intenta fer-lo el millor possible amb el pressupost que li han donat. Però crec que si li donen una mica més de calés i confiança, farà molt bones pel·lis.
3: Marta Vinya, ens l'apuntem com a gran cineasta de futur. Va, què fem? Fem alguna cosa de plataformes? Fem una mica de sèries?
1: No,
3: què us sembla?
1: Jo crec que volíem recuperar...
2: És que hem recuperat una pel·li que s'ha semblat
1: a Xavi. Com jo hem vist La Luz.
3: La Luz.
0: Ah, és veritat.
3: Alberto San Juan, mira.
18: Tocar-me.
3: Un mossèn...
2: Ai...
1: Sí. Ja us podeu imaginar el problema que té aquest mossèn,
3: que demana...
1: que decideix retirar-se.
3: Sí. Demana una dispensa.
1: I mentre s'està retirant, no, comencen a sortir coses...
2: Cosetes. Del seu passat.
1: Del seu passat. Mm. Jo no he vist mai... L'he vist en teatre, i és veritat que em sembla un actor espectacular, però mai he vist un Alberto San Juan en un paper tan complex com aquest, perquè normalment...
3: Ell fa de mossèn, eh?
1: El veiem en comèdies, no? I és un tio que en comèdia funciona molt bé. Això... té una complexitat i una...
2: És una pel·li molt incòmoda i molt arriscada.
1: És una pel·li molt, molt complexa, molt incòmoda. Tens sentiments contraposats tota l'estona. Hi ha un moment que dius, pobre home, i el moment següent les canyàries amb les teves mans.
2: Sí, perquè, clar, la història està narrada sota el punt de vista de
1: l'artista. Clar, jo crec que la part més... La part més arriscada és que aquest tio ho explica des dels... I a més no s'estalvia detalls.
2: No, cap ni un.
1: I, hòsties... Jo em vaig sentir com molt violentat en alguns moments i em sembla que algú aconsegueix això sense haver de recórrer les coses típiques i tòpiques que et podrien incomodar. Hòstia, em sembla d'una valentia bestial. És veritat que té una hora inicial primorosa, sí. Absolutament.
2: I a partir d'un moment donat, la pel·lícula baixa.
1: No la sap acabar.
2: Però és una gran pel·li, pel·lícula.
1: Per mi, impossible d'acabar. També t'ho dic perquè no, si arribes a un punt en el que ja t'has explicat tot el que t'havia d'explicar, has sentit tot el que havies de sentir, i ara què fas amb aquest home, no?
2: Jo vaig anar al cine a veure-la dilluns, i la sala estava plena. També és veritat que era la... Sí, la festa del cine, sí. I hi havia molt de públic. Mm. Però la sala estava plena.
1: Et quedes una mica...
0: Tocat.
2: Sí, tocat. Sí,
1: o sigui,
2: sí,
1: no, et quedes una mica tocat i li dones moltes voltes al cap.
2: I Alberto San Juan va caminar al Goya.
1: I també, ja et dic... Sí. També,
4: és un tros d'actor,
1: que és una pregunta que m'he fet moltes vegades en veu alta, que és què fem amb aquesta gent.
0: Sí, exacte.
1: No, de veritat,
0: són
1: gent que no els pots reinserir a la societat. Què fas? El que fan ells és anar canviant-lo de parròquia, com si així arreglessin alguna cosa. Movent.
0: Com quan poses la brutícia sota la catifa.
1: Clar, no, és que no, de veritat, m'ho pregunto en veu alta i no tinc una resposta, però què fem amb aquesta gent?
3: Es diu la pel·lícula, es diu La Luz.
2: La Luz, sí, està
1: perfecte. Jo crec que té el... No sé si guanyarà algun premi o no, però l'hauria de guanyar perquè és que realment fa un treball espectacular.
3: Voleu fer alguna referència més o no?
2: Sí, anem a plataformes, a parlar.
4: Home, les pel·lis de plataformes.
2: De futbol, no?
18: Sí.
2: I una sèrie.
3: No sé si ens dona temps de tant.
0: Per mi, el millor seria Alice i Steve.
1: Sí,
0: la sèrie Alice i Steve.
1: Per mi, Alice, veritat,
3: voleu fer Alice i Steve?
0: Jo la recomanaria, si em recomana algú bo.
3: O sigui, de tot el que us queda, el millor és Alice i Steve.
0: Per mi és la millor sèrie de la setmana, sense dubte.
1: Sí, perquè tampoc...
4: És que tampoc no.
2: Són estar a 8 sèries i són d'una estrella i mitja.
0: L'única que s'ha estrenat.
1: És com si diguessin que de la teva família ets el millor Oscar que hi ha.
0: No sé, a mi m'ha agradat.
3: Alice,
1: a mi m'encanta aquesta sèrie.
0: És la història, jo crec que es pot explicar, perquè és la sinopsis d'un amor impossible entre un senyor en plena crisi dels 50... i una noia
1: amb una noia de
0: 26 anys.
1: Amb una
0: anys.
1: Amiga, molt amiga, que és la seva millor amiga, que de sobte ell...
2: S'enamora de la filla.
1: S'enamora de la filla.
4: Sí. Alice i Steve són els millors amics del món i una nit, ell...
0: Sí.
1: Dos actors impressionants.
4: Ostres, els dos, d'humor.
1: Ell és el de Lo que hacemos en la oscuridad, no?
0: I el de Flight of the Conchords.
1: Ella no recordo la vaig veure, perdoneu-me.
0: Ella és molt bona.
1: És magnífica. Sí. I, a més, et posa una altra vegada en una situació que dius, hòstia puta.
4: És irrecuperable, això.
1: Què
0: està passant?
1: Com collons hem arribat fins aquí? Que a tots ens ha passat en un moment de la vida, no en això directament, en assumpte semblant, però posar-te... Arribar a un punt a la teva vida en què t'has ficat en un lío
4: situacions
1: i no saps recordar el moment en què vas pensar que allò era bona idea.
4: Sí.
2: A més, una comèdia amb molta mala llet.
4: Sí, el sentit de l'humor és brutal. És del bo.
1: Hi ha una escena en què juguen al Trivial i parlen de Woody Allen.
0: De Woody Allen.
1: Que crec que és de les millors... els millors resums que he escoltat mai d'aquesta espècie d'enfrontament entre cometes, entre millennials, Z, boomers i tal, sobre aquest assumpte en concret.
0: Per mi, una de les grans, virtuts de la sèrie és el xoc de cultures entre generacions, no? I en aquesta conversa ho veus, no? Com les noves generacions veuen a Woody Allen d'una manera i com les nostres el veiem d'una altra, no? Això està molt ben explicat. Però també la sèrie, quan ha de posar-se dramàtic pel que fa a relacions de parella, sí, també s'hi posa, eh? I ho fa de manera profunda. És una sèrie molt interessant.
1: És una sèrie que combina molt bé la sobrietat amb la comèdia molt negra.
4: Sí.
1: Però ho fa molt bé. I quan ha de ser sòbria, és sòbria, té converses molt profundes sobre, hòstia, mira, aquesta sèrie que està sortint amb la meva filla, tio. Saps? I altres de bogeries de donar-li droga a un gos sense voler.
0: Ostres, cocaïna, sí.
4: Als gossos no se'ls dona ni xocolata ni drogues.
1: Sí. Oh, I no se li dona als gossos ni ceba, ni drogues.
3: La sèrie la trobareu a Disney Plus.
2: Això, de mitja hora. I a més, l'acaben bé, la sèrie.
1: Jo crec que hi haurà segona temporada. Sí, mira, que
0: la gent es quedi amb el nom. Alice i Steve.
3: Disney Plus. Va, i ja no cal ni que posem el trailer en res, molt ràpidament. Les estrenes, diguem-ne, de futbol de la setmana. Bàsicament, pel·lícules sobre Brasil.
1: La de Brasil està bé.
3: Tetra Campeones.
4: També diria que la peli aquesta de Por encima de tu cadàver, és que sí, està bé, però a mi m'ha agradat, però és que és igual a la peli que fa el remake, que també la van comentar aquí.
2: Que titulava El viaje, que estava a Netflix.
4: Exactament igual, però només que amb actors, doncs això, amb el Jason Segel i la Samara Weaving.
1: Bàsicament són una parella que se'n van a una casa, no?, i el pla d'aquesta parella és matar-se l'una a l'altra.
4: Sí, no s'aguanten i es volen matar l'una a l'altra.
1: Es volen matar sense ningú li diu l'una a l'altra, però apareix algú per allà.
4: Comencen a passar coses.
1: I la cosa es complica, però a mi és que li donen tantes voltes.
4: Sí, és massa. Que és
1: dius,
4: massa,
1: mira, aneu a la merda.
4: Però em va semblar graciós.
1: És veritat que coneixereu els protagonistes perquè surten per tot arreu i us farà gràcia una estoneta.
3: La pel·li es diu Por encima de tu cadàver, que la gent es perdrà.
2: I el que dèiem al futbol, Xavi, és que Tetra Campeones, la història, o el millor, o el més destacable d'aquest documental, a més de Romario, és que les gravacions són pràcticament gravacions que van fer els mateixos jugadors
0: amb les seves càmeres
2: durant la concentració. Això és el que li dona més valor al documental.
0: I la gran conclusió d'aquest documental, Romario era el puto amo. Així de clar, era el puto amo, era Déu. Era el millor davanter que hi ha hagut mai.
2: I Bebeto sembla una àvia, ara.
1: Romario està assegut amb una cadira,
0: és el millor,
1: bundó, que sembla que hagi caigut del sostre. Vale? Li sua completament tot el que li pregunten i li diuen aquella, els nervis i tal, li diu...
0: Mira, hi ha una anècdota...
1: No se l'entén ni en subtítol.
0: No, hi ha una anècdota, fixa't si la vol, tio, que explica un que crea un massatgista i li diu, mira, Romario em va dir, fotré dos gols, faré un canyo i un barret. I l'altre va dir, jaja, la primera part no havia fet res. I a la segona va fer els dos gols, el canyo i el barret.
3: I
0: se'l va quedar mirant. Jo sóc Romario, què passa, tio?
1: Hòstia. No ho feia amb Cruyff, que li va dir, vull marxar a Brasil. I Cruyff li va dir, bueno, si fas tres gols a la primera part marxes.
0: I els fotia.
1: I els 25 minuts substituït i a la segona part ja estava volant.
3: La pel·lícula és del Mundial del 94, la victòria de Brasil de Romario i de Bebeto, Tetra Campeones. Brasil volvió a creer a Netflix.
1: Bundó, sisplau, prou de documentals de futbol.
3: Sí, no, ja
1: a Netflix
3: n'hi
1: ha ara mateix 50, tio.
3: Fins aquí. Pantalleros, apa, que vagi bé, eh?
4: Adéu.
19: Uau, avui estàs de pel·lícula.
20: Gràcies. Ho dius pel meu pentinat?
19: No.
20: Per les meves ulleres noves?
19: No.
20: Per què m'he posat un piercing?
19: No.
20: Ah, per les pel·lis que ens acaben de recomanar?
19: No, ho deia pel que portes a la mà.
20: El què?
19: Això que amagues.
20: I no te'n donaré cap.
21: Patates Sant Tomàs, irresistiblement bones, gustoses i amb compromís social. Elaborades amb oli d'oliva, arbequina de les Garrigues i sal del Delta de l'Ebre. Però el millor ingredient són les persones que hi ha al darrere.
3: 12 i 10. Va, hora d'actualitzar la informació al costat dels serveis informatius. Mariona Martínez, bon dia.
22: Bon dia.
3: I dels esports, Bernat Balboa, bon dia.
23: Bon dia.
3: Més de 10 quilòmetres hi ha de retencions acumulades a les carreteres d'accés al circuit de Montmeló pel Gran Premi de Fórmula 1.
22: Sí, aquesta hora la via més afectada és la P7, on hi ha 7 quilòmetres d'aturades d'accés al circuit de Barcelona-Catalunya, on en pocs minuts arrenquen els entrenaments del Gran Premi de Fórmula 1. També hi ha retencions a la C-17 i a la C-35, a la zona de Montmeló. Més detalls des del Servei Català de Trànsit, fins ara que...
5: Doncs en aquest moment hi ha diversos trams de retencions per accedir al circuit Barcelona-Catalunya. Sobretot el tram més important es troba a l'autopista P7, amb retencions de 7 quilòmetres entre Mollet i Montornet de Vallès en sentit nord. També l'autopista AP7, en aquest tram en sentit sud, hi ha aturades entre Granollers i Montornès. A la C33, per Càmeres, també observem aturades entre Parets i Mollet en un tram de 3 quilòmetres, i a la C17 també l'altura de Parets, 1,5 km de retencions. A la C35, aturades en els dos sentits de la circulació entre Parets i Granollers, i també a les vies més immediates, com la BB-5003 entre Granollers i Montmeló. També en aquests moments ens hem de situar a la C58, a l'altura de Montcada i Reixac. Hi ha dos carrers tallats a la calçada en sentit nord, en sentit Sabrell, arran d'un accident, i la incidència provoca retencions des del nus de la Trinitat. De moment això és tot. Molt bon dia.
22: Més qüestions. El Partit Socialista acusa la justícia de prémer l'accelerador en les causes del PSOE per forçar la caiguda del govern espanyol, diuen, abans de l'estiu. La portaveu executiva del partit, Montse Mínguez, ha criticat la pressa del jutge de l'Audiència Nacional per fer declarar José Luis Zapatero, mentre que, segons diu, les causes que perjudiquen al PP són més lentes. Ho ha dit en una entrevista a Ràdio Nacional.
6: Se nos está poniendo un calendario judicial como con muchas prisas, ¿no? Como que con muchas prisas para que este gobierno caiga antes del verano. Defendemos la agenda del presidente Zapatero, defendemos la figura de Zapatero como persona y, evidentemente, confianza absoluta en él y en lo que tenga que decir.
22: A Zapatero l'investiguen per tràfic d'influències i també per frau fiscal i contraban. El jutge vol aclarir d'on surten les joies que li van requisar al seu despatx. L'argument del magistrat és que el valor que tenen és molt elevat, més d'1.300.000 euros. Mínguez, però, ha defensat l'expresident espanyol i recorda que de moment no hi ha una sentència que el declari culpable. I Jordi Basté serà el nou padrí de la temporada de Castells a RAC1. Ho ha anunciat fa pocs minuts l'equip de Castells a RAC+1 en la presentació de la nova temporada des de Nulles a l'Alt Camp. El director del món a RAC1 ha reconegut la tasca de l'equip per apropar tothom amb el món dels castells.
7: És un món que cada vegada em fascina més i crec que les coses com són, vosaltres heu ajudat molt a que això cada vegada vagi exportant-se més cap a tots els racons del país.
22: Aquest 2026 RAC1 farà 14 retransmissions de les diades castelleres més importants del país. És la xifra més alta fins ara. La temporada començarà el 24 de juny per Sant Joan a Valls i acabarà a finals de novembre a la Diada dels Minyons de Terrassa.
23: I els esports, amb el Mundial en marxa, els tres països anfitrions ja han debutat. A la victòria de Mèxic en l'estrena del torneig s'hi afegeix l'empat a 1 d'ahir entre el Canadà i Bòsnia, la golejada dels Estats Units per 4-1 al Paraguai també aquesta matinada. El pròxim partit és el Qatar-Suïssa a les 9, mentre que a la mitjanit jugarà un dels més atractius de la fase de grups, el Brasil-Marroc. La selecció espanyola arrencarà dilluns la seva aventura a la Copa del Món contra Cap Verd i amb uns minuts per la Minya Mal. Luis de la Fuente va confirmar-ho ahir al Tu Diràs. També en clau mundial, el jugador del Villarreal, Thomas Partey, es perdrà el primer partit de Ghana contra Panamà després que li hagin denegat l'accés al Canadà per estar acusat de 7 càrrecs de violació i un d'agressió sexual. Mentrestant, a casa nostra, el Barça ha presentat una demanda de conciliació contra Florentino Pérez per les declaracions del president blanc el passat mes de maig atacant el Barça pel cas Negreira. I encara en futbol, a les 9, el Sabadell disputa l'anada de la final del play-off per accedir a segona divisió. Més coses, en menys de mitja hora arrenquen els tercers entrenaments lliures del Gran Premi de Barcelona-Catalunya. A les 4 de la tarda serà la qualificació. A les 6, el Barça s'enfronta a l'Alborg en les semifinals de la Champions d'handbol a Colònia. A les 8, el Barça de bàsquet visita el Tenerife en el tercer partit de les semifinals de l'ACB. I a les 9, l'Atlètic Barceloneta disputa la final de la Champions de waterpolo contra el Pro Recco. Tot plegat es podrà seguir en directe al Superesports.
22: I el temps. Arribem al migdia d'aquest dissabte amb sol a tot el país i alguns núvols alts i prims passatgers, tot plegat amb unes temperatures que van pujant i ho seguiran fent els propers dies. Ara mateix ja tenim alguns valors al voltant dels 30 graus a la costa i al llarg de les properes hores es poden arribar als 35 o 36 graus a Ponent, valors que es troben per sobre del que tocaria per l'època. Avui no s'esperen precipitacions, però a partir de demà la calor farà reactivar els ruixats i les tronades de tarda al Pirineu i Prepirineu.
24: Dia lliure amb Xavi Bundó.
25: Les herències poden ser un laberint. No t'hi perdis. Àries Advocats. Amb un tracte proper i professional t'assessorem, fem tots els tràmits i resolem. I si cal, mediem amb altres hereus. No renuncis a la teva herència sense consultar-nos. Àries Advocats. T'ho fem fàcil. Àriesadvocats.com. Els teus advocats.
26: Hi ha vacances i vacances, perquè les vacances amb B són l'upgrade de les vacances. En Baleària, tries viatjar tot plaer amb el teu cotxe i sense renunciar a res, gaudint del sol, el mar i la brisa. Per això, quan ets en moda Baleària, comença el que és bo. Reserva ja el teu viatge a Menorca des de 60 euros. Baleària.
8: Històries de rentar la roba amb Detersolin.
9: Àvia, tu quin detergent utilitzes per rentar la roba?
10: Home, nen, Detersolin Ultra, el de sempre, a casa. Detersolin cuida els colors de la nostra roba.
9: Gràcies, àvia. Tu sempre tens la solució a tot.
8: Els detergents Detersolin t'ajuden a estalviar i protegeixen la teva roba i el planeta. Descobreix a Summit Salut com la intel·ligència artificial està transformant la salut. El 16 de juny, a la Torre Glòries de Barcelona. Una trobada amb professionals per parlar sobre el futur del sector sanitari. Amb el suport d'AstraZeneca, AbbVie, Grifols, Otsuka, Sanitas i GSK. Apunta-t'hi a lavanguardia.com/Summit Salut.
11: Si vols ser la compra bé, Adán a Carre.
12: A cada partit juguem tots amb el 50 que torna en els iogurts grecs de None Pack de 4. En compres un i la meitat et torna en un cupó que et dona per molt. Fins al 24 de juny.
11: Si vols ser la compra bé, estan a Carrefour.
13: El dissabte 13 de juny, vine a la Fira de la Gamba de Palamós.
15: Amb degustació de tastets elaborats amb gamba de Palamós i molta gamba a la planxa.
13: I no et perdis la mostra de productes gastronòmics, les visites guiades a la llotja, les barques de pesca i moltes activitats més.
15: El 13 de juny, vine al port de Palamós i apunta't a la Festa de la Gamba.
13: Més informació a visitpalamós.cat.
27: A RAC 1, Dia Lliure. Només dissabtes i diumenges. Amb Xavi Bundó. Territori cap de setmana.
3: Passen ara 2 minuts d'un quart d'una del migdia. Va, que els pròxims minuts parlarem amb una persona i d'una qüestió que ens fascinen des de fa molt de temps. I que estan vinculats amb l'aparença del futur, però també amb la política, amb el món que ens envolta, no? Volem parlar amb una persona que fa temps que teníem ganes de xerrar-hi, perquè els últims anys ha estat ficat en un dels projectes urbanístics més impressionants, més ambiciosos, també més controvertits de tot el món, de tot el planeta. Potser us sonen noms com NEOM o potser The Line, la línia, una ciutat futurista feta com una línia al mig del desert de l'Aràbia Saudita, que quan se'n van començar a veure les primeres imatges del que esperaven construir, semblava més aviat treta d'una pel·lícula de ciència-ficció que no pas una ciutat real. Hi ha una persona, hi ha un català, que ha passat més de 6 anys treballant en aquest projecte i que ho ha fet, a més, colze a colze amb un personatge que, en fi, que ens genera moltes inquietuds des del món occidental, com és el príncep hereu Mohammed bin Salman. Tota aquesta experiència la recull en un llibre que és apassionant, que es diu El país secret, un català a la cort del príncep de l'Aràbia Saudita, que publica Pòrtic, llibre de memòries, però que també és una crònica de viatges, d'història, de geopolítica, d'urbanisme, però que és una mirada d'algú que ha vist des de molt endins, des de molt profund, un país que des d'aquí normalment veiem molt lluny. O potser ens queda lluny precisament perquè no sabem mirar-lo. Ell és l'Antoni Vives, és economista, escriptor, va ser tinent d'alcalde de Barcelona, mà dreta de Xavier Trias en el seu dia a l'Ajuntament, i una de les persones que potser avui pot parlar amb més certesa de com es mou el poder a l'Aràbia Saudita i a través d'una figura tan inquietant com el príncep bin Salman. Antoni Vives, què tal? Bon dia, benvingut.
28: Doncs gràcies, estic molt bé. Gràcies per convidar-me.
3: T'he de preguntar primer si no havies signat un contracte de confidencialitat o alguna cosa amb el príncep bin Salman, perquè expliques una sèrie de coses que jo pensava, mira, a veure si encara tindrà problemes.
28: No, la veritat és que no. I també explico el que penso que... Explico allò que em sembla que és important que la gent d'aquí, que els catalans i les catalanes, sàpiguen sobre un món que és molt proper... sobre un món que és essencial per nosaltres, perquè al cap i a la fi el llum, la camisa que portes, la fòrmica d'aquesta taula, doncs tot surt més o menys d'allà i va bé per entendre quines són les dinàmiques que ens afecten i que a vegades no tenim prou claus per comprendre, perquè hi ha molt de prejudici acampant pel món.
3: Ara de seguida preguntaré per bin Salman, per l'Aràbia Saudita, per com són, com creus que, o com ho veies tu, i què és el que t'has trobat, no? Però abans t'he de preguntar com va passar això. És a dir, hi va haver una trucada, hi va haver una reunió, què hi va haver-hi exactament, que un senyor que estava a Barcelona tranquil·lament doncs fent feina política, però també arquitectònica, doncs de cop li diguin cap a l'Aràbia Saudita, a fer una cosa futurista de què tothom parlava arreu del món.
28: Bé, per ser precís, ja en aquella època jo no era a Barcelona, o si era, només hi era per passar uns dies, i de fet gran part de la meva feina passava a diversos llocs al món, em trucaven per fer projectes no tan urbanístics, perquè jo no sóc ni arquitecte ni urbanista, però sí que a través de la meva, de com entenc la ciutat i el bé públic, doncs em van cridar a diversos llocs. Vaig estar treballant molt de temps en un projecte a l'Índia, a la ciutat de Pune, en era el director, i la gent amb qui treballava també treballaven a Aràbia Saudita en diversos projectes associats a la Visió 2030, que era la visió que estava generant en aquell moment el príncep Mohammed, per veure cap on havia d'anar a l'Aràbia Saudita. I em van trucar per fer una reunió, perquè m'han dit, escolta, hòstia, aquest projecte de Nió, em van molt despistats, els hem dit el que estàs fent aquí a l'Índia i voldrien escoltar-te. I vaig anar. Jo havia estat un cop a Aràbia Saudita fent un bolo, una conferència al Ministeri de Transports, i vaig dir, torno de cap de les maneres.
3: Ah, sí, eh?
28: Sí, perquè vaig fer una reunió, les dones eren darrere un biomba, no podia, evidentment, no podia fer un got de vi a l'hora de dinar, feia una calor espectacular.
3: I l'aire
28: condicionat, aquest que tenim aquí, que està fort, és una broma comparat a com estan els aires en allà. Vaig dir, no hi torno mai més. Bé, i vaig tornar, vaig parlar amb aquesta gent, una reunió que era, efectivament buscaven alguna manera de fer... buscaven alguna manera de replantejar què és viure cultures diferents, gent d'edats diferents en el món, en una ciutat, però jo diria a la societat, i m'hi vaig quedar.
3: Clar, és un projecte, no sé si tu havies sentit a parlar de Niom, no, en aquell moment.
28: En aquell moment Niom era un projecte que acabava de néixer. De fet, hi havia 30 treballadors i uns 500 consultors, però els consultors és a l'ordre del dia a tot el món. Només per fer-te una idea de magnituds, quan jo vaig marxar érem 125.000 treballadors.
3: I eren 30 en aquell moment?
28: Érem 30 i vam passar a 125.000, compto, evidentment, perquè tots són treballadors, la gent que estava treballant, aixecant els diversos diguem, centres urbans.
3: Què és Niom?
28: Niom és un...
3: Perquè el nom sembla de pel·lícula de Matrix. O sigui, no?
28: Sí, Niom...
3: O projecte secret, un projecte amagat, no?
28: Bé, és tot, veus? Aquesta mena de frame que tenim aquí quan parlem del món àrab, de l'Islam i d'Aràbia Saudita, tot junt, poses una coctelera i dius, mare de Déu,
3: què estan fent allà?
28: No, i els meus amics, què collons hi vas a fer? Aquests tios són dolents i les dones no sé què. Cosa que jo he vist canviar d'una manera dramàtica durant aquests anys, a positiu, en quant a l'opinió, però també a la vida en allà. Però en aquell moment jo no sabia què era Niom, però Niom va esdevenir un projecte que podríem comparar allò que va fer Deng Xiaoping, el que va ser després de Mao Zedong a la Xina, per la gent que ens està escoltant i té una certa edat, se'n recordaran, quan hi va haver el pas de Hong Kong de mans britàniques a mans xineses, i la creació de Guangzhou, de Shenzhen, aquestes ciutats que ara ens sonen tant, sí. I que són centres econòmics especials on s'apliquen unes regulacions i unes normes de vida que no són ben bé les que passen el que diuen ells Mainland China. Doncs això era és el mateix plantejament.
3: Ciutats creades del no-res, diguem-ne?
28: Són ciutats creades del no-res, o hi havia algun element econòmic per fer-les anar. Per exemple, en el cas de Niom hi ha un port... que era un port petit, i ara ha esdevingut un port clau, fins i tot des del punt de vista estratègic, el port de Niom, que es diu Oxagon. Però es tractava de fer, jo en dic una vàlvula a través de la qual el món entrava a Aràbia Saudita en un procés de renovació de la societat que lidera el príncep Mohammed, i també liderat per la joventut saudita. Recordo sempre a tothom que a l'Aràbia Saudita al voltant del 70% de la població té menys de 35 anys, i això és la primera comparació que ens ha de fer entendre com van les coses, i més del 30% d'aquesta població de menys de 35 anys ha estudiat en universitats nord-americanes.
3: Ah, nord-americanes.
28: Nord-americanes o algunes europees, també França i el Regne Unit, bàsicament. Per tant, és una potència que està esclatant, i que necessitava aquesta vàlvula, per una banda, per atraure gent amb coneixement, per atraure inversió no relacionada amb el món del petroli, però també per canalitzar el talent saudita, cosa que ja feia molts anys que treballaven, però que ara està esclatant.
3: NIOM és la idea mare, és l'envàs sobre el qual, no, es crea tota aquesta agenda de futur, de transformació del país, i hi ha una aparentment molt tangible, però que ara sembla que no està acabant de tirar del tot endavant, que és la línia de Line, una ciutat que quan vam començar a veure mapes pensàvem, però això és veritat o és ciència-ficció, no? Perquè és una ciutat, com en diríem, com en fila Índia, diguem-ne, no és una ciutat horitzontal, podríem dir-ho així, no.
28: Ciutat lineal.
3: Lineal. Lineal, bueno, com el nom indica, que havia de fer molts quilòmetres.
28: 170
3: quilòmetres, però una amplada molt petita, 200 o 300 metres. No?
28: 300 metres.
3: Per tant, era una línia recta al mig del desert, a més, construïda amb miralls al seu voltant, al seu exterior, que ara m'explicaràs tot el sentit que tenia tot això, per aconseguir què, no?
28: Doncs el primer que he de dir és que la idea és una idea de l'equip de treball. O sigui que això és una idea de l'equip. Mai hi ha una persona, però jo ara el líder de tot això.
3: O sigui, la idea és atribuïble al tot el teu equip.
28: És atribuïble al meu equip.
3: Però tu estaves al capdavant d'aquest equip.
28: Sí, i en conversa permanent amb el príncep Mohammed bin Salman i amb el seu govern, lògicament. I la idea sempre ha estat en allà, que és alguna cosa que també ens hem de posar al cap per entendre, jo parlo en el llibre i dic moltes vegades, vivim temps asiàtics, la marxa del món va al ritme d'Àsia, i si no ho entenem aquí tindrem un problema per reaccionar, no vull fer servir la paraula reaccionar, però sí per posar-nos al dia el ritme que aquesta gent va. I aquesta gent sap que hi ha canvi climàtic, ells estan acostumats a viure en condicions extremes, de calor en aquest cas, tenen una voluntat, vam descobrir conjuntament la voluntat de salvar el desert. El desert és considerat com un lloc, i fins i tot quan parlem, no, al mig del desert, com si no hi hagués res. Nosaltres vam fer una feina preciosa de descoberta de fauna, de flora, de recuperació d'arqueologia, que parlo que vaig descobrir el veritable Indiana Jones, que existeix, i és francès. I vam dir, com fem per col·locar 10 milions de persones en un territori més o menys del tamany de Bèlgica, fent que es preservi completament el desert. I, per tant, has de fer que la petjada humana sigui el mínim possible. I, per tant, col·locàvem el repte intel·lectual que ens vam proposar tots junts va ser com col·locar Londres, que fa uns 1.600 quilòmetres quadrats, com col·locar-la en menys de 50 quilòmetres quadrats, fent que les condicions de vida, la livability que et deia al començament d'aquesta conversa, i la conversa que vaig tenir en el seu moment, fos igual de bona que el centre de Barcelona, que aquesta era l'altra història, no? Barcelona com a referent de qualitat de vida, diríem, al centre de l'Eixample, que és una cosa que ells tenen molt clar, perquè és una ciutat molt estimada en el món àrab, tot el món, però el món àrab en especial. I aleshores tractava de veure com podíem fer. I això és el que vam fer. Vam
3: Perdona, treballar. El nivell de vida de Barcelona, el com nivell, un referent.
28: Com la qualitat de vida per les classes, anem a dir, mitjanes. Aquest és el referent, és a dir, a mi, un dels motius pels quals em van agafar va ser volem que aquest model de distribució de riquesa de la cultura que vosaltres teniu, que els catalans teniu, que es trepitja a Barcelona, on hi ha una gran varietat, però al mateix temps hi ha una certa, un pensament això, ortogonal, diríem, pautat, que és l'herència de Cerdà, però també aquesta idea que podem fer empresa, però preservem les condicions socials amb tots els problemes que tothom té, un nivell molt acceptable, com ho podem desenvolupar aquí? Ells són un dels països que genera més riquesa del món, per no dir el que més, i volen poder redistribuir tot això a la població, i buscaven no solucions, no copiar solucions, sinó fer alguna cosa que faci avançar la humanitat de debò. La línia és un d'aquests projectes, però te'n podria dir més. Per exemple, ara fa molt pocs dies ja posar en marxa definitivament la nursery de corall més gran del món, que també vam implantar nosaltres. No es recupera més corall a la terra que el que recupera al mar, al golf d'Àqaba, l'Aràbia Saudita, el mar Roig.
3: Però aquesta línia, que perquè la gent ens pugui imaginar com estava planificada, ara em diràs que no, perquè evidentment tu ho has treballat i la idea estava allà, però s'han d'imaginar com efectivament una línia, però és com si fos un mur allà, no? Un mur de de vidre exterior o de mirall a l'exterior, que a l'interior té una ciutat en la qual el plantejament era que tot estigués molt a prop. Però clar, jo pensava, 170 quilòmetres, com ha d'estar a prop?
28: Home, pot estar bo, primer, si consideres com tu mateix vius allà on visquis, pots viure a Barcelona, no sé, a Mata de Pera, on sigui, viure a prop, segueix el que vol dir.
3: El teu barri.
28: Vol dir viure al teu barri. Què vol dir això? Vol dir que a 5 minuts de distància hi tinguis, doncs, un supermercat, si pot ser l'escola dels teus fills,
3: la biblioteca,
28: la biblioteca, i sobretot llocs de trobada. Ara imagina't això mateix, però tridimensionalment. A nosaltres ens agradava dir, hi ha molt de material fet, que vivies, no sé, a Consell de Cent, en Balmes, això a peu pla. Sorties cap amunt i eres a Central Park i anaves cap avall i potser eres a Champs-Élysées, no? La idea aquesta de poder viure tridimensionalment amb l'avantatge que en comptes de ser una ciutat com Nova York, que té Central Park al mig, nosaltres érem Central Park, que és el desert preciós, per cert, el desert de Hisma i el desert de Tocar del Mar Roig, el Golf d'Àqaba, que és un lloc meravellós, la ciutat envoltada, que tothom, tota la població, que aquesta va ser la clau, tingués accés directe a aquest parc natural.
3: Per fer-hi què? Què s'hi fa al desert?
28: Doncs el mateix que fas quan te'n vas a... La gent que ha anat a Montserrat, o te'n vas al Pirineu, o te'n vas allà on sigui, el desert és un lloc on té les nits més meravelloses de la Terra. Vaja, qualsevol persona que em senti i hagi estat al desert dirà, home, un dolor, i tant.
3: No, no.
28: El desert...
3: Hi haurà molta gent que no ha estat un desert i dirà, però què s'hi fa un desert? Què hi ha,
28: doncs, hi ha
3: d'atractiu?
28: Doncs la natura exuberant, d'una qualitat diferent a la que estem acostumats, la plasticitat, si hi ha dunes de les dunes, la plasticitat del desert que floreix, hi ha una cosa meravellosa, que és hi ha una època de l'any on el desert agafa unes tonalitats de, com la pell d'una criatura,

0: El món gira de pressa, molt de pressa. Cada cop estàs més lluny de la realitat. Cada cop estàs més desconnectat del cicle de la vida. És hora d'aturar-se. És hora de tornar a menjar real. De menjar un tomàquet amb sabor a tomàquet. De menjar el que toca quan toca. Per tot això, abans d'omplir la cistella de la compra, atura't, reflexiona, pregunta't. D'on neixen els nutrients que menges? Torna a recuperar els sabors de la natura. Torna a l'origen. Quan mengis, toca de peus a terra. A Manlleu Origen, tocar de peus a terra és tornar al que és real.
1: La inauguració de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família ha estat un instant que quedarà gravat a la memòria col·lectiva. Gràcies a totes les persones que heu vingut a la Basílica a compartir aquest moment tan especial. També a tots els que l'heu gaudit des de casa, en streaming, i sobretot gràcies a les 5 generacions de persones que amb esforç, dedicació i compromís han fet possible la construcció d'aquest temple. 5 generacions unides per la Sagrada Família. Moltes gràcies a tothom. Basílica de la Sagrada Família.
2: Passar a l'aeroport, també amb una idea molt d'aquí, que quan tens infraestructura l'has de tenir a dins de casa, que no pots expulsar. Mm-hmm. Ara l'aeroport el fotrem al Prat o no sé on, perquè mm-hmm. els de Barcelona, no, doncs...
3: A dintre.
2: A dintre.
3: I és una ciutat estreta, igualment.
2: I sí, però l'aeroport aleshores esdevenia una part d'aquesta ciutat. Mm-hmm. Tot això està dissenyat en gran part, en procés de disseny.
3: Però s'ha aturat el projecte, no?
2: Bé, jo no sóc a dins del projecte en aquests moments. Jo crec que durant més de 6 anys vam ser en el terreny de la visió, de pitjar l'accelerador. Ara la geoestratègia mundial fa que s'hagi de ser més prudent. Jo crec que el govern saudita ha pres la decisió no d'aturar-lo, sinó de ralentitzar-lo. I la prova d'això és que ralentitzar-lo els ha anat bé per tal de consolidar aspectes de Neom que són molt importants, com per exemple el port aquest, que és el Oxagon, que és una ciutat que també és una ciutat logística, mitja a terra i mitja a l'aigua, que fa que per primera vegada una ciutat d'aquesta mena retorni al mar molts més nutrients, diguem, molta més diversitat biològica que no la que expulsaria qualsevol ciutat logística industrial. Doncs bé, el port aquest s'ha convertit en un port essencial, és el port saudita més a prop del canal de Suez. No?
3: Des d'aquest punt de vista, Antoni, quan estaves parlant de Neom, de la línia d'aquesta ciutat futurista, d'Oxagon, aquest port futurista, en realitat estaves parlant de com Aràbia Saudita volia deixar de ser només una potència rica a través del petroli per ser una potència de coneixement, d'acadèmia, de creació, referència internacional.
2: Aquí hi ha un grup, és així, aquí hi ha un grup de gent jove, quan jo vaig conèixer el príncep, ell tenia 33 anys, ara en té 41, per tant, estem parlant d'un govern molt jove, on hi ha també alguns ministres i alts càrrecs que són molt veterans, però això és una gent molt jove, molt conscient de que per primera vegada es plantegen dues coses. En primer lloc, mirar de tu a tu al món. Aràbia Saudita no és un lloc on tu hi puguis anar a extreure, és a dir, aquesta mena com ho t'ho diria, de mirada del món occidental, de dalt a baix.
3: Colonitzadora. Ara,
2: que és, exacte, això és neocolonialisme de la pitjor espècie. Ara us direm a vosaltres com ho heu de fer. Això s'ha acabat. Torno a repetir allò dels temps asiàtics. Hi ha un altre element molt important i és que això no deixa de ser despotisme il·lustrat, això és un règim autoritari, on la gent que mana ha pres consciència del rol que poden tenir al món, però també ha pres consciència que tenen al voltant de 120 o 130 anys mm-hmm. per tal de fer que això ja no sigui una economia extractiva com ha estat, en tots els sentits, i d'aquí que hagin apostat per la modernitat. I finalment, i acabo, només una cosa molt important també, això va de món àrab. És a dir, quin paper ha de jugar el món àrab a partir d'ara i com l'expliquen al món?
3: Antoni, tu ets conscient que ara estàs explicant això i fins ara has parlat del príncep Mohammed bin Salman. La idea, la imatge que tenim els occidentals sobre bin Salman, sobre el règim d'Aràbia Saudita, és en general molt negativa. Molt negativa des del punt de vista dels drets humans, des del punt de vista de, com ara tu deies, és un règim autoritari, si no dir-li directament dictatorial, no hi ha unes eleccions, diguem-ne, raonables des d'un punt de vista estàndard occidental, i han passat una pila de coses allà, per exemple, tothom recorda el cas Khashoggi, no? Que em sembla que tu hi eres allà, a Aràbia Saudita, quan assassinen un periodista nord-americà d'origen àrab, precisament.
2: Saudita.
3: I per ser part de la dissidència, no? I algú pot pensar, és que l'Antoni el que està fent és blanquejar aquest règim. Què contestes, això? És a dir, quina visió has tret tu d'allà?

0: que puguis explicar-nos els d'aquí.
1: En primer lloc, el règim és el que és. És un règim autoritari, és un règim que, com tots els règims autoritaris, aplica solucions a problemes que són execrables. L'assassinat de Khashoggi és un assassinat d'un sistema. Després aquí es poden fer les elucubracions que siguin, jo crec que és molt més senzill. És un sistema preparat per fer això, i per tant ho fan, i s'ha acabat. Però allò va ser l'últim, allò va marcar una fita negativa, un punt baix i un punt alt. És a dir, els que es pensaven que podien fer el que feien sempre, allò es va acabar en aquell moment. Això no...
0: Va ser un punt i a part.
1: Això va ser un total punt i a part.
0: A dintre,
1: un total punt i a part. Però jo sempre dic, escolta, quan aquí el Lasse i el Zabala van desaparèixer en cal viva, què era allò? Sinó una manera dels serveis secrets espanyols que sabien que l'única cosa que sabien fer era eliminar gent d'aquesta forma, o el GAL, que n'hem parlat moltes vegades, i la transició, ara no és el moment de parlar d'això, però podem dir que va funcionar, etcètera, etcètera, hi ha molts herois de la transició, però eren en això. Per tant, quan fem judicis d'aquesta mena, hem d'anar en compte, hem de tenir un cert respecte i entendre què és el que passa, definint el que és com el que és. És un assassinat execrable. Dos, hi ha molts règims autoritaris al món pels quals la gent no s'escandalitza igual, i la gent s'excita molt quan han d'anar a la Xina a fer negocis, i ningú fa escarafalls, i la situació, per dir alguna cosa, als uigurs de la Xina, és la que és. Vull dir que tenim una mena... Recordo...
0: Doble vara.
1: Sí, recordo...
0: I creus que té a veure amb el racisme vinculat a l'islam i al món musulmà?
1: N'estic totalment convençut, i el desconeixement i el prejudici. Totalment convençut.
0: I a tu se t'ha trencat aquest prejudici?
1: Sí, la veritat és que sí, lògicament, perquè he viscut molts anys... I he viscut, no només he estat a Aràbia Saudita vivint, però he visitat els països al voltant, tots diferents, però al mateix temps hi ha un baix continu que és el món àrab. No importa si són musulmans o si són cristians o si són ateus, que n'hi ha com a tot arreu, però sí que és molt clar que estem parlant d'una de les cultures, civilitzacions més importants de la humanitat, que a més són entre nosaltres, formen part de la nostra cultura essencial, no com l'alien, sinó nostres, estic parlant de nosaltres, de tu i de mi, i que...
0: Vols dir del segle VII fins al XIV
1: del segle VII, però després també, i ara mateix, també, vull dir que som nosaltres també, una part de nosaltres és això, i de cop i volta dir no, me'l miro com els altres i dic, però què estem fent? Estem renunciant a una part de nosaltres, i quan vas allà això ho entens, després hi ha diferències molt clares, lògicament, però ens fa menys cosa parlar d'altres llocs que són molt més lluny i molt més diferents de nosaltres que no pas del món ara.
0: Què vas pensar i què vas fer quan vas saber del cas Khashoggi, que evidentment va ser popular a tot el món, tothom en va saber, tu estaves treballant allà, què vas pensar?
1: Jo feia 3 mesos que era allà.
0: 3 mesos?
1: Sí. I em vaig posar la gent en les mans del hub.
0: Vas buscar la porta de sortida?
1: No. Bueno, passa tot pel cap, però no, perquè jo sabia on era i sabia l'entorn en el que estava. I més que posar-me les mans al cap, perquè ai, quina por, no? Passar-me les mans al cap i dir, ostres... Però no estàvem parlant que això era un moment de canvi. Recordo un sopar amb un grup d'empresaris. De fet, hi havia una de les empresàries saudites més importants, que és una de les més importants de la Terra, dient en aquest sopar, hi havia gent molt diversa de tot el món, deia, això no som nosaltres, deia, això no som nosaltres. I aquest això no som nosaltres és el que es va acabar imposant en el canvi de ritme dels canvis proposats pel règim, i el canvi de ritme va ser regularització de la situació de la dona, que l'anècdota, si vols, que no ho és poder conduir, però això va molt més enllà, és a dir...
0: Està canviant.
1: Ha canviat del tot, de la manera quan jo vaig arribar a la situació actual, i aquí hi ha una part del mite, no?, que continua, encara hi ha molta gent que pregunta, se podré anar allà i podré anar sola pel carrer, pots viure a Riad, sempre dic a Riad, a la capital d'Aràbia Saudita, han caigut molts més vels, que el vel és un tema de discussió en el nostre país, que en lloc més del món àrab.
0: I Bin Salman, que tu ja has tingut tracte directe, l'has conegut? com el definiries?
1: És un home que és molt conscient del rol que té i aquella gent que aprofita la seva pròpia personalitat per desplegar el rol que doncs les casualitats de la biologia li han donat, és que és fill d'un rei. I això s'ha d'entendre bé perquè la monarquia saudita és una monarquia en base tribal. I aleshores la successió no és de pares a fills, és del rei que tria el successor, i aleshores ha passat que els últims reis han estat germans, no han estat... Per tant, això funciona molt diferent del que també suposem, però en aquest cas, de fet, es va rellevar a un príncep hereu per situar-lo amb ell, perquè té les condicions per ser rei i rei absolut.
0: En quin sentit? D'intel·ligència? De visió de futur? O no?
1: És un home fort, intel·ligent, molt intel·ligent, és un home amb sensibilitats no òbvies, és un home...
0: És conscient de la imatge que té fora?
1: Sí, però...
0: Li és igual.
1: Li és igual. Que aquesta és una altra qüestió que, com que he tingut la sort de poder, o la sort, sí, la casualitat, però la sort de poder ser al costat de gent que pesa molt a la terra, és també una de les diferències que veig amb el nostre món. Hi ha una gent que la política del correctness li importa poc si els objectius són clars, són explicables, i en base als objectius nacionals, i crear nació en allà és essencial, es fa el que s'ha de fer.
0: Hi ha una persona que va escollir, és que amb això de la línia, que com dèiem és un projecte que a mi em sembla futurista, em sembla de pel·lícula, no? Que no sabem si s'acabarà produint finalment, però el projecte està allà i s'ha aturat durant un temps, com a mínim. Hi ha una figura que és, òbviament, Bin Salman, amb qui has treballat colze a colze, per entendre'ns així, no? Has tingut una relació, no sé com l'anomenaries, la relació amb ell.
1: Home, era, diguem, el cap del consell de l'empresa, i el veia doncs relativament sovint, i aleshores...
0: Què pot ser això?
1: Sovint. Un cop al mes.
0: Un cop al mes.
1: Sí. I aleshores...
0: Àpats i...
1: Bueno, les reunions es desplegaven habitualment a uns horaris que aquí no s'estilen, i aleshores podíem començar, no sé, a les 2 de la matinada i podem acabar a les 6 o a les 7 del dematí.
0: De matinada fent reunions?
1: Sí, sí, sí. El món àrab és un món nocturn, és un món lunar, i, per exemple, clar, durant el ramadà, ja t'ho dic ara, que la vida... No hi ha res més bonic que el Caire en el ramadà a les 2 de la matinada, perquè és com si fos la Diagonal qualsevol dia...
0: A les 11 del matí.
1: A les 11 del matí, sí. I... Però aleshores sí que és una gent amb una capacitat de treball brutal, i que moltes vegades la gestió del temps de tranquil·litat passa aquestes hores, t'hi has d'acostumar.
0: Has conegut Jared Kushner, gendre de Trump, i una persona que ara mateix està vinculada també amb el que s'ha de fer o no s'ha de fer amb el món àrab després de la invasió a Gaza i evidentment amb el bombardeig a l'Iran. Has viscut gairebé una pel·lícula d'espies amb una mena d'espia russa, de fet, que va aparèixer a la línia i que no sabíeu ben bé què era, i finalment vau descobrir que sí, que tenia interessos perquè Rússia estava vigilant què és el que fèieu, no?
1: Sí, sí.
0: Tens la sensació d'haver viscut una pel·lícula?
1: Tinc la sensació de... La resposta és sí, val? Però vull matisar-ho. Més que... No vull dir una pel·lícula... Per cert, com abans he sentit com pelar bo aquí l'Spielberg, i he pensat, quan entres aquí, què passarà, no?
0: Però ja has sentit el Blai Morell dient que més pel·lícules d'aquí.
1: Sí, sí, sí. Doncs, més que una pel·lícula tal com la gent que ens escolta... podria pensar, he tingut la sensació de tenir la sort de poder entrar en un món que està reservat a molt poca gent i que, precisament, tot i semblar una pel·lícula, descobreixes que no, que estem parlant d'homes i de dones que són iguals que nosaltres, que es mouen per conviccions i interessos, tot barrejat, perquè a vegades semblaria que no, això no és un interès, no. Les conviccions i la personalitat hi juga molt.
0: Vols dir que no hi ha déus ni diables, no?
1: No hi ha déus ni diables. I, home, després, un món més desitjable, el món més desitjable és el que s'assembla més al nostre. Però com que nosaltres hem pogut construir, no nosaltres de la nostra generació, però darrere nostre, hem pogut construir aquest món desitjable en base a fer molt de mal a d'altres llocs...
0: Externalitzar-lo.
1: Hem externalitzat el dolor, això els europeus som especialistes. És més, a ells els interessa molt com els catalans, que som gairebé l'única gran nació d'Europa colonitzada, i això ells ho entenen perfectament...
0: Sí, Bin Salman sap què som.
1: Tothom ho sap, i tant. I, però vaja, i tant. I, o sigui, I home, perquè és molt evident. Home, que pensa que som un miracle. Això vostre és un miracle. Això de la catalanitat és un miracle. I és una gent que a més entenen molt bé que la nació no és només aquest triangle que es diu Catalunya, sinó es coneixen bé Mallorca i tal. Sí. Home, molt bé, molt bé. Home, estimen molt això. Per dos motius. Primer, perquè s'ha d'estimar. Mm. Però després, perquè el seu mite fundacional és a l'Àndalus. I sempre dic que quan passeges per les estances, doncs... dels llocs on he estat, els quadres són de Medina Zahara, de Còrdoba, de Granada, és com la nostra Grècia. I nosaltres, tot i que som al límit, doncs també formem part de la nostra Grècia, però a més la toquen quan venen aquí.
0: Jo crec que, vaja, si us interessa aquesta qüestió, a l'Antoni Vives fa anys, o amb ell directament no, però li vam fer saber a través de molta gent que volíem entrevistar-lo per parlar de la línia, perquè em semblava una cosa extraordinària, n'hem tingut l'ocasió de parlar-ne una mica, i vaja, ja et diria que vinguessis un altre dia per parlar-ne més abastament, però el llibre és apassionant, el llibre és així. Es diu El País Secret, un català a la cort del príncep de l'Aràbia Saudita, amb moltes més coses de què comentaríem, però evidentment se'ns acaba el temps. I no volia deixar de dir-te per què vas tornar, Antoni.
1: Perquè el cicle d'aquesta gent que érem al capdavant d'això en base a visió, mm-hmm. en el moment que la discussió... Hi va haver una discussió permanent entre qui estava a favor del PIB i qui estava a favor del ROI, del retorn de la inversió. Fins i tot feien broma. Alguns érem els líders del Partit Demòcrata allà i alguns eren líders del Partit Republicà. I al final... el Partit Republicà, el del...
0: Va guanyar,
1: i aleshores és un moment després... I després de molts anys, una enorme intensitat de treballar moltes hores vivint en... Jo he vist pondre's el sol darrere del Sinaí durant 5 anys de la meva vida. I ara prou. Ja està.
0: Ara el veus a Montserrat, o no?
1: Sí, ara el veig...
0: T'emociona una mica, ara t'acabes d'emocionar
1: una mica. Ara sí, he pensat en allò, en el sol. Un amic meu, que em puc dir nom, l'Ignasi Gràcia Galabela, m'ha dit, Toni... cada cop que vegi el sol, pondre's el sol del Sinaí, pensa en mi.
0: Mm-hmm. Antoni Vives, ha estat un plaer. Et volia fer una darrera pregunta que te l'he de fer, evidentment, perquè has tornat i recordo que l'última vegada que jo vaig trucar fa molts anys va ser per una cosa que no té res a veure amb això, sinó que té a veure amb els afers també de la política i del món judicial,
1: sí.
0: que és el cas 3%, que encara estàs ficat allà. Sí. Encara hi ha un procés que no s'ha acabat. Hi ha una causa judicial oberta. I recordo que és que fa molts anys que vam trucar per això. Com està la situació?
1: Hi haurà, després de tants anys, sembla que l'any que ve pot haver-hi el judici. Però, vaja, no s'ha mogut res des d'aleshores.
0: Què n'esperes?
1: Home, l'absolució total i absoluta, i que es vegi que això ha estat un muntatge.
0: Antoni Vives, ha estat un plaer, de veritat, aquesta conversa.
1: No, però l'ha estat meu.
0: Moltíssimes gràcies. 10 minuts i la 1 del migdia, fem pausa i seguim, va.
2: Dia lliure, amb Xavi Bundó.
3: En aquell moment vaig veure la meva vida passar. Hi havia de viure més.
4: I Exòtica, creadors de viatges, ho van fer realitat amb el Primavera Black Friday, amb els preus més èpics de l'any, inclosos vols, hotels i les activitats que sempre has volgut viure. Entra a exòtica.com i planeja el viatge que voldràs veure.
5: Veig.
6: Què veus?
5: Veig que per fi veig.
7: Un dret nou, universal i sense paperassa. Fins a 100 euros l'any per veure-hi bé. Plan Veo, les ulleres dels més joves per fi de la pública. Informa't a veo.sanitat.gov.es. Ministeri de Sanitat, Govern d'Espanya.
8: Com t'imagines la conducció al volant del crossover més desitjat? O l'equilibri perfecte entre potència i eficiència? Potser trobarem la resposta si deixem de fer-nos preguntes. Nou Toyota CHR Hybrid. No ho vulguis entendre. Atreveix-te a sentir-ho. Més informació a toyota.es.
9: Les herències poden ser un laberint. No t'hi perdis. Àries Advocats. Amb un tracte proper i professional t'assessorem, fem tots els tràmits i resolem. I si cal, mediem amb altres hereus. No renuncis a la teva herència sense consultar-nos. Àries Advocats. T'ho fem fàcil. Àriesadvocats.com. Els teus advocats.
6: soy Carlos Arguiñano. ¿Sabéis por qué mi súper es el número uno en calidad-precio? Porque tiene ofertas como estas.
10: Ara Lidl pizza de pernil i formatge per 1,95. T'estalvies un 20%. I amb Lidl Plus, mozzarella per 0,69. T'estalvies un 18%. Lidl, val la pena.
11: Arriba als cinemes Viva, la pel·lícula dirigida per Aina Clotet. Amb una energia i vitalitat desbordants, la seva interpretació ha conquerit el jurat de la Setmana de la Crítica de Cannes.
12: Heu follat.
11: Viva, una història intensa, lluminosa i plena de vida.
12: Tens tota la vida per davant.
11: Viva és per viure-la en pantalla gran. Estrena als cinemes el 19 de juny.
13: A RAC 1, Via Lliure. Només els caps de setmana amb Xavi Bundó.
0: 7 minuts i arribarem a la 1 del migdia. Vaja, apassionant la conversa amb Antoni Vives. Abans d'arrencar el vermut, per que el nivell caigui en picat... Oh, sí, no, és broma, és broma.
14: Ja he vist que anava cap aquí, eh? Ja tota la venda.
0: Va, que us he d'explicar una cosa.
15: És l'Espanya, una fortuna com ninguna.
0: Bona cara s'ha de posar quan arriba el bon temps, evidentment, i sortir el mal temps també, però el bon temps també, i quan arriba el sol, vermuts amb els amics, trobades d'estiu, toca gaudir de la vida, entre altres coses amb les olives a l'Espanyola. Hi ha varietat per tothom, tenen les clàssiques farcida d'anxova, les de jalapeño, les de seitó, les noves de Gilda, les noves d'anxoves de l'Escala. I ara que ha començat el Mundial, doncs què millor? Doncs anar a fer mirar la tele, unes quantes patates, unes quantes olives a l'Espanyola, i a gaudir també... intentant oblidar la part política de tot plegat. Ja ho sabeu, les olives, l'Espanyola, sense l'Espanyola no hi ha aperitiu, l'Espanyola, una aceituna com ninguna. 6 minuts i la 1.
16: Vermuts Miró, l'autèntic vermut de Reus des de 1914 t'ofereix aquest espai.
0: Yay! Yeah! Ramon Pardina, bon dia.
17: Què tal, bon dia.
0: David Martos, bon dia.
17: Bon dia.
0: I una oliveta allà al mig del vermut, dels vermuts que no faltin. Miró. Ja sabeu que tenim el vermut Miró Gran Reserva com a icona de l'espai, el vermut Miró Gran Reserva, que ha estat guardonat, per cert, com el millor vermut del món als World Drink Awards 2026 a Londres. No a l'any 70, no a l'any 80, al 90, no sé què, que a vegades hi ha gent que recorda encara els premis que van guanyar fa 40 anys.
17: Sí, ja, jo com els premis de natació quan jo era petit.
0: No? Ara, no, 2026, millor vermut del món als World Drink Awards, un vermut premium elaborat després d'un llarg procés maceració. I avui, com sempre, regalem una ampolla de 3 litres del vermut Miró Reserva Mastoig i una ampolla del nou aperitiu sense el qual Miró Zero. Responent la pregunta que trobareu a Instagram de Via Lliure, s'ha estrenat el dia de la revelació la pel·lícula de Spielberg, que ha tornat a fer una pel·lícula sobre l'existència, la vida extraterrestre, etc, etc, obsessions. Us preguntem, quina és la vostra obsessió recurrent? Passió mitja amagada que sempre torna, aquella cosa que de cop diu, ai, sí, i què? El vostre que et diuen ara Imperi Romà.
14: Sí,
0: aquella cosa que no podeu deixar de pensar-hi de tant en tant.
14: A mi m'agrada perquè és una obsessió que no porto mai a terme, que és un cop ho vam parlar, entendre d'ocells, és a dir,
0: ornitologia.
14: Sentir que sona un ocell i dir una merla a l'esquerra. Hi ha vídeos de gent que diu,
0: sí,
14: escolta, a les 3 un pit roig no sé on,
0: això és la teva passió oculta que no executes mai, no?
14: Llavors ara hi vaig pel bosc i dic, mira un ocell.
0: Doncs això, a través d'Instagram, si voleu respondre, podeu guanyar aquest lot de vermuts Miró. Va, anem a fer la jornada de reflexió. De què hem de reflexionar avui, per dinar?
17: Mira, ara ha començat la temporada alta de turistes. Això us n'heu adonat.
0: Setmana que havies estiu,
17: sí,
0: diumenge.
17: Sí, també t'he de dir, el que va fer l'altre dia la Sagrada Família no ajuda. Perquè...
0: Però llavors tampoc no pot ser que no celebrem res.
17: Clar, jo hagués aprofitat que el món ens mirava i en lloc de posar primer l'amor i després la tècnica, hagués posat no vingueu a Barcelona, que tampoc està tan bé. Jo hagués aprofitat...
0: Com a missatge cap al món, no?
17: Exacte.
0: No, però primer en català això i després... And now in English for everybody else.
17: Exacte.
14: La traducció canviada.
0: Barcelona is not that good.
17: Don't
0: go home.
17: Bueno, posar tourist go home hagués sigut realment més radical.
14: Firmat per Antoni Gaudí.
17: Exacte. Bueno, que bé, igual ho pensava ell també, que
14: sí,
17: segur que no li agradava.
14: Els castellans.
17: Exacte. Espanyols go home. Sí, sí. Doncs això, comença la temporada alta, a mi és una cosa de turistes, a mi em molesta una mica, O sigui, no tinc res personal en contra dels turistes, però com a conjunt em fan la vida una mica més difícil. Aleshores he decidit començar a actuar dintre de les meves possibilitats i he fet el que jo anomeno boicot al turisme de baixa intensitat.
14: Perfil baix.
17: Sí, que és una mica baixa intensitat qualsevol cosa que faci a la vida. Jo ja em faig de baixa intensitat de per si, no? Vull dir, tampoc no, no... Això no és una novetat. Aleshores, jo no puc regular els creuers, però sí que puc fer mirades de desaprovació i una actitud una mica passiva-agressiva. Sí. Això són
14: passejant coses, pel mare magnum...
17: Coses que domino, mirant, no? Exacte, exacte. Llavors, per exemple, algunes coses que pràctiques que he començat a fer...
0: Sí.
17: Creuo pel davant just quan estan fent una fotografia.
0: Ah, això se'n diu fotobombing, ara.
17: Ah, sí? No sabia que...
0: Bombardejar una foto.
14: Si és per darrere, crec que és fotobombing. Però per davant...
0: Per davant no ho sé.
17: Per davant, exacte, jo...
14: Fotopardina.
0: Fotoshitting.
17: Exacte, sí, sí, jo m'espero el moment, però podria rodejar-los tranquil·lament, però conscientment passo pel davant. Una altra cosa que faig és no els dic res quan veig que s'estan estavellant contra el torniquet equivocat del metro. Aquí actuo per omissió. Jo veig que no se'n surten i en lloc d'avisar-los, deixo que es vagin allà topant una mica com una rumba quan sí, està topant contra un moble i no...
14: Molt bé.
17: I no d'això. També treballo una mica el cop de colze lleu i la lleugera empenta. Això ho faig dissimuladament. A vegades també ho acompanyo d'un esbufec o un petar de la llengua.
14: Que són... Que ho noti, no? Que ho noti.
17: Exacte, que són com idiomes internacionals. I el que faig també, això en el cas que estiguin habitant un pis turístic al meu bloc, és una mesura bastant radical, que és no aguantar-los a la porta de l'ascensor.
14: I aguantar la mirada mentre es tanca
17: l'ascensor. Exacte, exacte. No? Exacte.
14: Estic fent conscientment.
17: Exacte. I ja l'últim que faig, que jo penso que és bastant definitiu, és mirar-los fixament quan estan sopant a les 7 de la tarda d'una altra casa.
0: Home, ha de ser inquietant, eh?
17: Això jo crec que molesta bastant i jo crec que si ho féssim tots, segurament acabaríem amb...
0: Però quanta estona els mires fixament?
17: Jo tinc molt aguant, eh?
0: Sí?
17: Sí, jo no tinc
0: però...
17: cap problema. Jo rotllo, puc aguantar...
0: 10 segons o un minut?
17: No, home, no, un minut mínim.
0: Jo... Un minut mínim?
17: Sí, home,
0: sense deixar de mirar.
17: Entre un minut i 5 minuts. Jo amb aquestes coses no tinc manies, tinc bastant aguant, eh?
0: A l'hora del migdia, de què hem de reflexionar, Martos?
14: Mira, venia amb una reflexió, però he parat màquines.
0: Per què?
14: Notícia important.
0: Ai.
14: Ha parlat l'arquitecte que va col·locar un tub a la gàrgola de Santiago.
0: El cul del nen de la gàrgola de Santiago.
17: Setmana d'arquitectes.
14: Setmana d'arquitectes.
0: Sí, totalment.
14: Recordem que fa uns mesos li van endinyar una canonada de colom marronós a l'anu gegantí d'una gàrgola.
0: Que
14: era un nen.
17: Això perquè... Gaudí no ho va fer.
14: No.
0: Bueno, va posar una bomba Orsini.
17: Sí, això és veritat.
14: Tenia petits easter eggs. diguéssim que pel forat que tenia, queia aigua i estava danyant l'edifici històric on era,
0: sí.
14: I van posar-li aquesta columna, pel que sigui, aquesta canonada, pel que sigui, als veïns no els hi va agradar.
0: Estèticament no li va semblar bé.
14: No entenem per què. I la Junta va demanar a l'arquitecte que li donés una volta, ho ha fet, i el gir és sublim.
0: S'ha decidit el què?
14: S'ha decidit el què.
0: I s'ha aplicat o s'està decidint?
14: No, hi ha una projecció del que es vol fer.
0: Ah, hi ha un render?
14: Sí. Hi ha un render. L'arquitecte, Fernando Cobos, que és com es diu, ha comparegut, ha fet una conferència organitzada pel Col·legi d'Arquitectes de Galícia amb PowerPoint, una hora i mitja de conferència que van penjar ahir a YouTube, i crec que sóc l'únic que l'ha mirat, perquè ell va fer una roda de premsa prèvia i va dir als periodistes, quedeu-vos a la conferència, i crec que només va quedar el país per una crònica que ha fet, però no hi ha decles, i jo m'he quedat per les decles. Tinc les àudios.
0: Oh,
17: està bé que algú ho hagi aprofitat, almenys.
14: Sí, sí, home, és que és boníssima, és boníssima.
0: És boníssima la roda de premsa.
14: Primer, ell dona arguments de per què aquesta és l'única opció, la bona, i llavors, el que fa és dir, això s'ha fet a altres llocs del món, amb gàrgoles.
0: Un tub al cul d'una gàrgola.
14: Sí, s'ha fet a tot arreu.
17: Bueno, sí, clar, qui no recorda, no? Notre Dame.
14: Típic.
0: Maniquem pis.
14: I explica per què aquí hi ha hagut tant de rebombori.
18: ¿Por qué de repente hay polémica? Pues hay polémica porque hay un culo. Y la prensa no es que ponga siempre el culo, es que pone la misma foto del culo.
14: I ara ensenya fotos de premsa.
18: Más culos.
14: Més fotos.
18: Másculos.
14: Un titular.
18: Gárgolas sodomizadas frente a la catedral. Matrimonio busca soluciones menos invasivas tras el escándalo. ¿Menos invasivas para quién? Para el culo.
17: Sí.
14: S'ha enfadat, eh?
0: S'ha enfadat molt.
14: L'han escalfat, eh?
0: És culpa de los culos.
14: És culpa de los culos.
0: Culos,
17: per totes partes. Que no fes referència a tu, eh? Jo pensava
0: que en qualsevol moment diria... El culo no se l'ha inventat la premsa, no? Hi havia un cul allà, amb un forat.
14: Ell va dir que és com... Bueno, clar, ha cridat l'atenció perquè era un cul, però amb altres...
0: Bueno, és que aquest és el tema.
14: Aquest és el tema.
0: Hi havia un cul allà amb un forat molt gran. És que clar...
14: I llavors, ell diu... Val, per buscar alternatives, d'entrada, anem a veure què és el que ens vol transmetre l'autor de la gàrgola.
0: Ara.
14: I aquí es treu unes de la màniga.
18: ¿Qué pretende? Pues básicamente la provocación renacentista y la provocación medieval es una provocación burlesca.
14: Clar.
18: Es esta provocación. Los maravillosos culos trompeteros.
14: I llavors posa una diapositiva amb dibuixos medievals de gent amb trompetes al cul.
0: Al cul. Los culos trompeteros, eh?
14: Com venint a dir...
0: Això ja s'ha fet abans.
14: Sí, jugar amb culs i objectes allargats no ho he inventat jo. Ja ve d'abans.
17: Però...
14: Escolta, perdona, no qualsevol quadre.
18: El jardín de las delicias del bosco. En uno de sus detalles aparece un hombre tocando la flauta con el culo.
0: Èpic!
14: El jardí de les delícies.
17: Ostres.
0: S'està comparant amb el Bosco?
14: Clar, ell era un geni i a mi se'm critica. Ell podia dir això. I m'encanta. Sí, és que si mires, efectivament...
0: Sí que hi ha un senyor tocant la flauta amb el cul.
17: No, però si tindrà raó, que era un corrent artístic.
0: Clar, tampoc no ens hi havíem fixat tant amb l'home que toca la flauta amb el cul.
14: Però aquí el tens, sembla que estigui tocant l'himne de l'alegria. Perquè és un instrument de vent. A veure si el que l'estem tocant al revés ara...
0: A veure, tothom al col·le havia tocat la flauta amb el nas.
14: Sí, exacte.
0: Llavors, bueno, d'aquí a un altre hi ha un altre. I llavors, com ha acabat la cosa?
14: Sabent això, ell diu, perquè no sembli una gàrgola sodomitzada, perquè aquest és el gran problema, la imatge que evoca...
17: Aquest petit problema.
0: El problema està a vostra ment, diu.
14: Sí, diu això exactament, Diu, el problema és de la mirada de la gent que...
0: És el que té, però és que hi ha gent que mira.
14: Llavors, que el discurs és boníssim, I llavors, ell proposa aquesta alternativa.
18: Hay una variable que a mi me parece más divertida. Pongámosle una trompeta.
14: I llavors ensenya un muntatge d'una trompeta medieval sortint-li del cul de la gàrgola.
17: Ah, és un muntatge, no ho ha fet directament.
14: L'ha fet enviar i ensenya això a tots els ponents del Col·legi d'Arquitectes de Galícia. I escolta, a mi em sembla brillant perquè ho argumenta així.
18: Ya sé que suena a broma, pero la trompeta está contando que esto forma parte de una anécdota graciosa, de una broma cachonda, con perdón, de un cantero del siglo XV. Estamos recuperando el sentido lúdico de la escultura.
0: Pues yo compro.
14: Ay, que sí.
0: Ara sí, una trompeta al cul.
14: Era això, una trompeta al cul. No només soluciona el problema arquitectònic, sinó que respecta l'essència de la gàrgola. És primer l'humor i després la tècnica.
0: Ara, bravo. Com es diu el senyor Cobos?
14: Fernando. Bravo, Fernando.
0: Fernando què?
14: Fernando Cobos.
0: Cobos.
14: Mira, jo no he fet mai el Camí de Santiago. Però per veure una gàrgola, tocar una trompeta amb el cul, jo peregrinaria.
0: A més, no és descartable que acabi passant amb el temps creure que, efectivament, com diu ell, és una cosa medieval.
14: Clar.
0: Que ja estava pensat així, això.
14: Sí, ell ve a dir que el forat sigui tan gros de la gàrgola és perquè ja demanava tubo.
0: No, trompeta.
14: Trompeta.
0: Bravo des d'aquí, bravo, Fernando. A favor. 1:06 ho deixarem aquí esperant que s'instal·li la trompeta. De moment això és un render, no?
14: Sí, això ho ha d'aprovar el Ministeri d'Indústria i Turisme.
17: Jo espero que es faci a d'altres esglésies a partir d'ara.
0: Sí, cobrim un camí.
17: A la Sagrada Família, mai s'obre un culo trompetero.
0: A Catalunya agrada molt, perquè hi havia un català, sabeu que va triomfar a França, que es deia Petoman.
14: És veritat.
0: I que era un senyor que anava als teatres a tirar-se pets.
17: Sí, si nosaltres tenim el Caganer i el Petoman, els gallecs ens estan adelantant per la
0: Sagrada. Volem que a la Sagrada Família hi hagi un nen amb una trompeta al cul.
14: Sí,
0: 1:06.
17: Una gralla.
0: Senyors, exacte. Que vagi bé, eh? Moltes gràcies.
17: Adéu.
19: Fer un vermut és fer amistat. És sentir-se a gust. És desconnectar. La fórmula secreta per fer únics els teus moments especials. Perquè la millor companyia es mereix el millor vermut.
20: Vermuts Miró. L'autèntic vermut de Reus. Des de 1914. Vermutmiró.com
0: 1:07. Mariona Martínez, bon dia.
21: Bon dia.
0: Bernat Balboa, bon dia.
22: Bon dia.
0: Dos accidents compliquen ara la circulació en un moment de mobilitat intensa pel Gran Premi de Fórmula 1.
1: Sí, un xoc entre una furgoneta i un cotxe a la C33 a la Llagosta ha obligat a tallar dos carrils en sentit nord i també hi ha dos carrils tallats a la C58 a Montcada i Reixac cap a Terrassa per un altre accident. Els dos se sumen a les retencions a la zona de Montmeló pel Gran Premi de Fórmula 1. Última hora des del Servei Català de Trànsit. Fins ara, què?
21: Doncs en aquests moments ens comencem situant a la C58, a l'altura de Montcada i Reixac. Hi ha hagut un accident que continua restringint dos carrils de la calçada en sentit nord, en sentit Sabadell. La incidència provoca retencions des del nus de la Trinitat a la C58 i també provoca afectació viària a la Pota Nord, a Santa Coloma de Gramenet i també a la Ronda Litoral des de Sant Adrià de Besòs. També de la zona del Vallès destaquem un altre accident. A la C33, a l'altura de la Llagosta, ha estat una col·lisió per encalç entre un turisme i una furgoneta. Els vehicles accidentats ja han pogut ser enretirats al voral en sentit nord, en sentit Granollers, però encara queden retencions de gairebé 5 quilòmetres des de Montcada i Reixac. També destaquem que pel que fa a les vies més properes al circuit de Barcelona-Catalunya, la circulació es va normalitzant i ja s'han normalitzat les retencions que hi havia a l'autopista P7 i a la C-17.
1: Encara en mobilitat a Rodalies, s'ha restablert la circulació de l'R11 entre Figueres i Portbou, que estava tallada per manca d'atenció a la catenària. Els trens circulen amb retards de 15 minuts de mitjana. Aquesta hora continua tallada, però l'R3 entre Ripoll i Ribes de Freser per un sabotatge a la via, segons Adif. I un robatori de cable aquest matí a la línia R4 encara provoca retards de més de mitja hora entre Terrassa i Manresa. A Castella i Lleó, el popular Alfonso Fernández Mañueco ha presentat avui el nou govern de coalició amb Vox. Els de Santiago Abascal ocuparan tres conselleries i la vicepresidenta presidència primera del govern, 8 conselleries i la vicepresidència segona pel Partit Popular. Vox assumeix competències en desregularització, família, ajudes socials, agricultura i medi rural. És el segon mandat que Alfonso Fernández Mañueco assumeix sota un pacte de govern amb Vox. I el jutjat de Guàrdia de Girona ha enviat a presó dos homes de 35 i 44 anys per pagar diners a menors per mantenir-hi relacions sexuals. Ho ha avançat el diari de Girona. Els arrestats contactaven amb les tres noies, totes tres menors de 16 anys, i els hi pagaven diners a canvi de tenir relacions sexuals amb elles. Va passar entre els mesos de setembre i de desembre de l'any passat. Els Mossos van iniciar una investigació i van detenir els dos homes per un delicte d'agressió sexual a una persona menor i per un altre de prostitució i explotació sexual.
22: I els esports, en marxa la tercera sessió d'entrenaments lliures del Gran Premi de Barcelona, Catalunya, circuit de Montmeló, Quim Salvador.
23: 20 minuts perquè caigui la bandera de quadres. Tots just estan tornant ara els pilots a la pista després que s'hagi aturat l'activitat una estoneta per la sortida de pista del pilot finlandès de Cadillac, Valtteri Bottas, completament il·lès, no ha tingut cap problema més enllà de deixar el cotxe a la grava. De moment, sessió dominada per l'escuderia Mercedes, gran dominadora fins ara del Mundial, millor temps de George Russell, segon Kimi Antonelli, a dues dècimes, el tercer és Lando Norris, el campió McLaren a tres dècimes, va ser el més ràpid a la jornada d'ahir divendres, quart Charles Leclerc, endarrerits els espanyols 12è, Carlos Sainz i 19è, Fernando Alonso. Aquesta tarda, a les 4, qualificació per determinar la graella d'aquest Gran Premi de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1.
22: I pel que fa al Mundial de Futbol, les dues seleccions anfitriones que faltaven per debutar ja ho han fet aquesta nit. El Canadà s'ha estrenat amb l'empat a 1 contra Bòsnia i els Estats Units ho han fet per golejada amb un 4-1 davant el Paraguai. Avui a les 9 serà el torn de Qatar i Suïssa, mentre que a la mitjanit el Brasil i el Marroc disputaran un dels partits més interessants de la fase de grups. La selecció espanyola ho farà dilluns contra Cap Verd amb minuts per la Minya Mal, tal com va dir Luis de la Fuente ahir al Tu Diràs. Però abans, aquesta tarda, hi ha diversos partits amb equips catalans implicats. A les 6, el Barça s'enfronta a l'Alborg en el primer partit de la final a 4 de la Champions d'handbol a Colònia. Dues hores més tard, a les 8, el Barça de bàsquet visita el Tenerife amb el 2-0 a favor en el global de les semifinals de l'ACB. Una victòria classificarà els de Xavi Pasqual per a la gran final. I a les 9, el Sabadell juga a Zamora l'anada dels play-offs per pujar a segona divisió. A la mateixa hora, l'Atlètic Barceloneta disputa la final de la Champions de waterpolo contra el Pro Reco. Tot plegat es podrà seguir en directe al Superesports.
1: I el temps, hores d'ara, el sol és protagonista a tot el territori, amb el permís d'algunes bandes de núvols alts i prims. Les temperatures van a l'alça i seguiran augmentant els propers dies. De fet, les màximes hores d'ara ja freguen els 30 graus a l'interior i poden arribar als 35 o 36 graus a ponent durant les primeres hores de la tarda. Aquesta calor també fa que la temperatura de la superfície del mar estigui per sobre del que tocaria per l'època, avui entre els 21 i els 24 graus. Demà els termòmetres seguiran pujant i es reactivaran els xàfecs de tarda al Pirineu i Prepirineu.
0: 2 minuts i 3 minuts i 1/4 de 2 al migdia. Gràcies, Mariona. Gràcies, Bernat. Fins ara.
1: Fins ara.
0: Va, de seguida farem les Amèriques. A més, amb arquitectura també pel mig, però abans. Pregunta, els petits de casa necessiten ulleres o lents de contacte? Sapigueu que el pla BEO, que impulsa el Ministeri de Sanitat, ofereix fins a 100 euros per menors de 17 anys sense distinció de renda, de barri, de procedència o de gènere. Perquè veure bé també és qüestió d'oportunitats i no només corregir un problema de visió en la infància pot afectar l'aprenentatge, també l'autoestima i el dia a dia de nens i adolescents. A més, la forma de beneficiar-vos-en és molt senzilla. Podem consultar l'òptica de forma àgil i directa. Les ulleres dels més joves, per fi, de la sanitat pública, tota la informació a beo.sanitat.gob.es.
2: RAC 1. La impressionant excursió als llacs de Colomers. La visita a la cascada de South Dead Beach. O l'adrenalina d'un descens amb rafting per les aigües del riu Garona. Aquest estiu, impregna't de pura naturalesa. Aquest estiu, escapa't a la Val d'Aran, l'essència dels Pirineus. Visit valdaran.com. Torna al Festival de Música de Cambrils.
3: Del 28 de juliol al 10 d'agost, amb Joan Dausà, Ana Torrojas, Siloé, Valeria Castro,
2: Jethro Tull, Coldplay, tribut a Coldplay, la Ludwig Band, Lucrecia i molt més.
3: Entrades i info a festivaldecambrils.cat.
4: Això comença.
5: Celebrem la revetlla de Sant Joan amb Supermercats Plus Fresc.
24: Trobaràs grans ofertes en productes de Lleida. Per cada 30 euros de compra a la carnisseria i xarcuteria t'emportes gratis una ampolla de vi negre.
5: I si compres coca dolça Musfis et regalem cava Brut Nature.
24: Promoció vàlida fins al 29 de juny. També disponible fent la teva compra online o a plusfresc.cat.
25: Ja és aquí el Solo Moto Weekend Mafre els dies 19, 20 i 21 de juny a l'Hospitalet de Llobregat. Exposició i motos d'ocasió, exhibicions i jocs pels més petits. A més, per només 5 euros podràs provar fins a 3 motos. Entra a mundodeportivo.com i reserva la teva plaça. La gran festa de la moto ja és aquí. Organitza Mundo Deportivo, col·laborador principal Mafre.
26: Aquest mes, el Club de Vins de la Vanguardia descobreix Malvasia de Sitges, premiats amb història. Maricel de Torre del Veguer, Miquel Pons Montargull, Malvasia de Sitges i Mas Vilella Blanc. 6 ampolles per 82 euros. Salta quan vulguis amb enviament gratuït i rep 10 euros de benvinguda per gastar gourmet La Vanguardia. Uneix-te ara a clubdevinoslavanguardia.com.
27: RAC 1. Aquest diumenge a partir de les 3, Superesports a RAC 1 amb Xavi Puig. Viurem el Gran Premi de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1 amb Quim Salvador i Àlex Pintanell. A les 6, des de Colònia, la final de la Champions d'handbol. A les 8, al Palau Olímpic de Badalona, Joventut València, tercer partit del play-off semifinal de la Lliga ACB. El partit d'anada de la semifinal per pujar a primera. La jornada del Mundial, Alemanya-Curaçao i Països Baixos-Japó. I per rematar-ho, tu diràs... Superesports a RAC1 és una gentilesa de CaixaBank.
2: RAC1. Tots som un milió.
27: A RAC1, via lliure. Només dissabtes i diumenges amb Xavi Bundó. Territori cap de setmana.
0: Un quart de dues. Sapigueu també que el compte enrere ja ha començat. D'aquí a menys d'un mes, el Bars Festival arriba al poble espanyol amb rock, amb pop i tota una diversitat de gèneres musicals que convertiran el poble espanyol en el centre de la cultura viva d'aquest estiu. L'Axan Busto, Joan Dausà, Xinova, ZZ Top, God Save the Queen, M Clan i molts més en concert. La programació anirà des del dia 28 de juny al 25 de juliol. Que no us ho expliquin. Aneu a viure-ho perquè l'estiu de Barcelona es viu al Bars Festival. Entrades disponibles a bars.cat.

0: Va, ja sabeu que els del Via Lliure ens encanta donar voltes pel món per saber de històries de persones interessants, no, per conèixer vides i per conèixer països, en particular de gent que són catalans, que van néixer a casa nostra i que, per algun motiu o altre, a vegades per qüestions laborals, a vegades per qüestions vitals, a vegades buscant l'amor, a vegades buscant una vida diferent, van decidir emigrar i anar-se'n en un altre país. I en la seva tasca professional s'han assentat perfectament en un país i han aconseguit triomfar. Avui ens anirem pràcticament a l'altra punta del món. Ens anirem fins a Sydney, a Austràlia, per conèixer un català que és un arquitecte de 41 anys, es diu Víctor Alcamí, i que va marxar arran de la crisi de l'esclat de la bombolla immobiliària el 2008 per engegar el seu projecte d'arquitectura a un altre continent, el més allunyat possible, com és Oceania. De seguida ens explicarà una mica com van ser aquests inicis i com està ara mateix, però deixeu-me'l saludar. Víctor, com estàs? Bon dia.
1: Hola, bon dia. Bona tarda, Sydney, però bon dia per allà.
0: Normal, és que amb el canvi d'horari... Això et deu passar sovint, no?, si mantens comunicació amb la gent d'aquí, amb família o amb amics. Mai s'acaba d'estar clar si dir bon dia, bon tarda, bona nit o què?
1: Bueno, sempre els hi ensenyo, els hi ensenyo el vídeo, els hi dic, no, sóc jo qui tinc raó. Mira, és de dia o és de nit?
0: Clar, deus haver de vigilar amb això, no?, a les hores que es truquen, o un quan ja porta molt de temps a Austràlia i ja ho té tot integrat, ja sap ben bé quin és l'horari a Barcelona.
1: Bueno, ja t'acabes fent la idea de que qui t'escriu a les 3 del matí segurament no t'estan escrivint des de Sydney.
0: Això està clar, no? Però et passa molt? Et continuen contactant molta gent des de Catalunya que et desperten, t'escriuen de matinada o no?
1: Diguem que jo tinc la meva rutina de que poso el modo avió tota la nit, cada nit. Per si de cas. Sempre arriba un missatge de WhatsApp d'aquell grup de la universitat o del que sigui que, bueno, no vols que et despertin, no? Però sí, sí.
0: Quant de temps portes a Austràlia, Víctor?
1: Doncs, si em preguntés un australià, diria que massa temps. Perquè és una pregunta que sempre em fan la mateixa pregunta, no? I a mi m'agrada veure la cara que fan quan els dic porto massa temps, no? I estan així com estranyats. Porto 14 anys.
0: Déu meu, són moltíssims. Sí. Però ara ens explicaràs com hi has aterrat, però, clar, una de les coses que també va al revés, ara que aquí, mira, just aquesta setmana a Catalunya s'ha estrenat el famós anunci d'Estrella d'Am, que és una mica la porta d'entrada a l'estiu. D'aquí a molt pocs dies ja serà Sant Joan, canviarem d'estació. Vosaltres, en teoria, esteu entrant a l'hivern, no?
1: Sí, correcte. De fet, jo vaig anar a la càmping aquest cap de setmana passat i feia un fred de la parra, així, sí? A l'hivern.
0: I escolta, i a l'estiu, tu què fas? En el nostre estiu tornes aquí o la celebració, diguem-ne, hivernal la passes allà?
1: Correcte, exactament. De fet, el meu somni és tenir una empresa que sigui aquí a Sydney, una a Barcelona, i fer un estiu constant.
0: Això està molt bé, no? Mig aquí, mig allà.
1: Exacte.
0: I a seguir endavant. Sí. Escolta, per cert, coincideix amb aquest canvi pràcticament en canvi d'estació a casa nostra aquesta setmana, o amb les sensacions ja que torna a venir l'estiu, també amb una setmana que està molt marcada per una qüestió purament arquitectònica, que és el teu camp, no?, que és la inauguració de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Aquí se n'ha parlat moltíssim. No sé si també les informacions han arribat també a Austràlia amb l'espectacle que es va viure aquesta setmana d'inauguració amb el Papa i tot plegat, però vaja, no sé si t'ha arribat aquí, així.
1: Sí que arriben. De fet, jo porto els 14 anys que porto aquí, jo crec que he llegit més notícies de Catalunya i d'Espanya que notícies australianes.
0: De veritat? Estàs molt connectat aquí, o no?
1: Sí, estic molt connectat, perquè jo crec que mai perdem aquesta arrel, no?, de com interessar-te per què és el que està passant al teu país. Clar. Al final, el meu país sempre serà Catalunya, no? Mm-hmm. I sí, clar que sí. Pues, bueno, la Sagrada Família, a nivell arquitectònic, va ser molt criticada durant molt de temps perquè, bueno, hi havia diversos arquitectes famosos, Tusquets i companyia, i etc. I deien, no hauríem d'acabar aquesta obra perquè mai serà com l'arquitecte ho va dissenyar originalment, no? Uh-huh. Però la Sagrada Família és una de les últimes, si no l'última, catedral europea. Clar. I les catedrals sempre van trigar 2 o 3 segles a construir-se. Així que jo crec que algo xulo de la Sagrada Família, que hauríem d'estar contents i orgullosos, és que al cap i a la fi és un projecte col·lectiu. És un projecte en el que cadascú aporta alguna cosa personal, diferent, de diferents àmbits, i al final acaba sent un projecte de la gent. I això crec que és el millor, més enllà de les religions i de qui vagi a inaugurar-ho. I sempre sabem que sempre hi haurà algú que fa el show, no? Però per nosaltres, com a barcelonins o catalans, hauríem d'estar orgullosos d'haver fet una obra conjunta. O sigui, un dels caps de disseny de la Sagrada Família resulta ser australià, de Melbourne. Imagina't, o sigui, és una obra... Sí, sí. És una obra que realment hi ha moltes menys privilegiades fent una feina brutal i és un espai increïble.
0: Clar,
1: has estat, últimament, has estat a la Sagrada Família,
0: sí,
1: perquè els de Barcelona no hi anem molt a la Sagrada Família.
0: Això és veritat, mira, no, de fet, vam fer-hi un reportatge fa un mes abans de que hi hagués la inauguració, i era el primer cop que entrava dins de la Sagrada Família.
1: Imagina't.
0: És al·lucinant. O sigui, jo pensava, dic, però clar, això... Clar. Bueno, també és veritat que quan passes per allà veus tanta gent que dius, bueno, ja tornaré un altre dia. I mai està buit, no? Vull dir que... No, però estic molt d'acord amb aquest apunt que feies ara, perquè també s'ha dit molt la idea aquesta, i a més en la inauguració va quedar molt clar, vull dir que tots plegats ens fixem en Gaudí en la seva obra, perquè és internacional, perquè és històrica, perquè és un geni, no? Però a la vegada l'autoria de l'obra, l'autoria de la Sagrada Família, no és només Gaudí, és Gaudí i tots els que l'han precedit, és la seva idea.
1: Exactament.
0: Però al final tothom hi ha posat la seva. Com ha passat tradicionalment, com deies, amb els edificis religiosos. Per això segurament és l'última gran catedral, no? És l'última gran, perquè suposo que en el segle XXI serà molt més difícil veure que una obra dura més de 10, 15, 20, 30 anys, no? Són obres...
1: Sí, la propera catedral estarà construïda per robots, el qual serà una altra història. També va estar interessant d'observar, si em preguntes a mi, però l'última que es va construir per humans, amb molts ordinadors, hi ha hagut molta obra digital en la Sagrada Família, perquè tot el que es feia abans a mà ara s'ha digitalitzat, i per tant hi ha molts models i tal, però sí, la propera serà per robots, en plan, com es diu en anglès, I can't wait, no puc esperar, tinc així...
0: Escolta, però ja aneu en el sector professional aquest mous, a l'arquitectura, ja s'ha començat a treballar la idea de que els robots hi tinguin un paper o no? Això encara és d'hora.
1: Bueno, sí, no, les cases impreses en 3D, n'hi ha moltíssimes.
0: Que fort, això.
1: Es fa molta exploració per la... Bueno, això és la part teòrica, és la NASA i explorant, en plan, fent com inversions en experimentar com es pot construir l'espai, no? Mm-hmm. Amb coses que s'unflen o amb impressores 3D que construeixen edificis i tal. I d'aquí, tota aquesta tecnologia també s'intenta adaptar al dia a dia. De moment encara no és algo que diguis que sigui, com es diu en anglès, feasible, però ja acabarà passant. Sí,
0: estem parlant amb el Víctor Alcamí, és un arquitecte català. Nascut a on, Víctor, per cert? Que no t'ho he preguntat.
1: Bueno, a Barcelona, tot i que la meva família viu a Vilanova i la Geltrú.
0: D'acord, o sigui, entre el Garraf i el barcelonès, diguem-ne.
1: Sí, entre el Garraf i Barcelona.
0: Però, en tot cas, és un arquitecte català que se'n va anar a viure a Sydney fa 14 anys. Entenc que arran de la crisi, no?, del 2008, que precisament va ser un esclat d'una bombolla immobiliària.
1: Diguem que... Sí, a veure, el motiu real va ser que jo volia viatjar i veure el món. Mm-hmm. Havia viscut a Xile, on tinc família, havia viscut a Edimburg, i Austràlia semblava un altre lloc que quedava prou lluny com per anar a explorar, a veure què hi havia en aquest racó del món. I vaig venir per un any, però la crisi és el motiu per al qual no vaig tornar. Sempre va ser, perquè no hi ha feina, no, saps, els col·legues no estan, bueno, no tenen feina i tal. Doncs va, esperem un altre any, vinga un altre any, i així 14 anys. Ja no em pregunto, ara ja no, cada any no em pregunto si vaig o no vaig, si torno. Ja tinc aquí, estic establert.
0: La frase és boníssima, eh? No me'n vaig anar per la bombolla, sinó que no vaig tornar per la bombolla. Clar, jo estava donant voltes per allà i com que les perspectives no eren bones, no tornava. I mira, al final he construït una vida, no? Com és l'arquitectura a Austràlia? Com ens ho hem d'imaginar? Perquè, clar, molta gent el que té al cap és l'òpera de Sydney, òbviament, però i penses, no sé, si en el món jugues el cliché, l'arquitectura mediterrània o l'arquitectura de Barcelona, tothom més o menys ubica una certa imatge. L'australiana, com la definiries tu?
1: És una pregunta interessant de respondre, perquè Austràlia és un país que té pràcticament 200 anys. Literalment, aquest país va ser, originalment, jo crec que descobert per portuguesos, però els anglesos són els que es van acabar quedant. I la forma anomenem-ho de la forma correcta, invair un país d'anglesa, normalment ells mataven a tothom, en comptes de relacionar-se, no?, i de fer aquesta barreja, que és el que segurament van fer els espanyols a Sud-amèrica, per això hi ha tanta pell de diferents colors a Sud-amèrica, perquè hi va haver barreja. En canvi, als Estats Units, pràcticament tothom és blanc, no? I es pregunta, hòstia, que és raro, no? I és perquè les formes d'invair eren diferents. Els anglesos normalment eliminaven i aleshores ocupaven el territori. És el que van fer aquí. Per tant, entre que els aborígens no tenien construccions, perquè ells eren nòmades, o si no nòmades vivien a la natura, no tenien arquitectura, era arquitectura temporal, El que això significa és que l'arquitectura tradicional d'aquí d'Austràlia és en realitat l'arquitectura anglesa de fa 200 anys, 150 anys.
0: Que bona.
1: És a dir, cases aparellades que, bueno, si es van fer en l'època en la que tenien la reina Victòria, doncs es diuen Victorian Terrace Houses, i si no, si es van fer en una altra època, doncs té un altre nom, no? Però van associades una mica amb el govern, normalment, òbviament monarquia, que tenia Anglaterra en aquell moment. I aquesta és l'arquitectura tradicional d'Austràlia.
0: Que bo. Bueno, clar, és que la qüestió de la tradició és una cosa bastant complexa, perquè la tradició és una... Vaja, al final és una construcció cultural que es produeix en un moment determinat. Per molt que Austràlia Correcte. Pugui tenir una història mil·lenària a través dels aborígens, doncs també pot ser una tradició de 250 anys a través de la seva arquitectura, diguem-ne, neoeuropea, no? Però, perdona, ara sí. Que diguis això de les Terrace Houses, em consta sí. Que un dels teus projectes que a més ha estat guardonat, està vinculat a això, no? Una casa victoriana, si l'hem de dir així.
1: Sí, senyor, li has donat el clau. O sigui, mira, les cases aparellades són la primera tipologia arquitectònica que es produeix per pura repetició, ¿vale? I la raó per la qual es produeix és perquè en la revolució industrial ells, de cop i volta, els amos de fàbriques i així, tenen la necessitat de donar habitatge a molta gent, de cop. I, per tant, venen amb aquesta idea de repetició, no? Ta-ta-ta-ta. So, és com els inicis del que després seran els pisos i totes aquestes construccions que les mires i dius, però si és tot el mateix, no? I és com raro, perquè dius, coi, tots som diferents, tenim cultures diferents, però vivim en llocs que són tan semblants. Però sí, aquest projecte, 60 metres quadrats, un projecte amb el que vaig fer una terrace house i em van donar molts premis aquí a Austràlia i s'ha publicat a tot arreu del món, pràcticament.
0: Que bo. I això és segurament el projecte del que estàs més orgullós, del que has treballat, o no? No sé, que els premis, evidentment, sempre ajuden, però no sempre vol dir sí. Que et sentis exitós amb aquest projecte en concret i no amb un altre, no?
1: Tinc dos projectes que per mi són especials. Aquest és un d'ells i els dos tenen un missatge polític. Jo crec que l'arquitectura sense missatge per mi és com una espècie, és una fotografia d'Instagram, ¿vale? O sigui, ja pots quedar-te enganxat a lo que veus o pots intentar entendre quin és el missatge darrere de lo que estàs veient. Mm-hmm. I si intentes entendre el missatge, aquests dos projectes tenen molt per entendre.
0: Quin és l'altre projecte?
1: És una forma de comunicar-se. En el cas de la casa aparellada, com que totes les cases són diferents, aquesta casa va de fer un interior que sigui radicalment diferent, mm-hmm. que sigui especialitzat en el client. El client era un immigrant espanyol que porta aquí 40 anys, amb un cognom Alcázar, que és un cognom àrab, com Al-Kami, tots els cognoms que comencen per A-L, no? A Espanya ens han venut aquesta idea de que la reconquista, no? Echamos a los moros, no? I jo recordo que de petit em preguntava, però si los echamos, ¿quién se quedó, no? En plan, era un país buit, això, o què passava, no? Sí. I no, bueno, no va marxar ni Cristo.
0: Hi han set segles que no te'ls expliquen massa, la història d'Espanya, no? Vas al col·le i de cop hi ha un moment al segle VIII, més o menys, que t'expliquen que hi va haver-hi alguna cosa i de cop ja estàs al segle XV. I dius, ai...
1: Sí, i aleshores descobríem Sud-amèrica, saps?
0: Sí, exacte.
1: Sí, Men in Black, vale? En plan... Bueno, doncs això no, la gent no ho parla. Per tant, jo vaig pensar, hòstia, quin projecte més bonic parlar dins d'una casa, que és la tipologia que va créixer per repetició, parlar de quant específic cada persona és, amb un bagatge cultural tan barrejat, no? Mm. Aleshores, aquest projecte celebra la diversitat cultural, té influències d'arquitectura tradicional, vernàcula, catalana, hi ha les cortines aquestes típiques, les persianes aquestes metàl·liques, que es veuen a tot arreu, que ara hi ha una marca que es diu Criscadecol, però que originalment estaven a totes les cases. Pues hi ha les cortines, hi ha les persianes aquestes de balcó que s'enrotllen, després hi ha arquitectura aràbica, que recorda una mica la mezcla de Còrdoba, o sigui, hi ha una barreja cultural xula a Sydney, vale? Aquest és el missatge polític d'aquest projecte. I l'altre projecte és una oficina que vaig fer a Adelaide. Aquesta encara no l'he publicat, és una empresa que treballa amb satèl·lits.
0: Amb satèl·lits?
1: I això, amb satèl·lits, sí, correcte, amb satèl·lits. I normalment, la gent que treballa amb satèl·lits, jo ho sé, per aquesta empresa, els seus clients són el Departament de Defensa, sí. Que als Estats Units són més honestos i l'anomenen el Departament de Guerra. I si us fixeu, en realitat, quan hi ha hagut guerres i quan va començar la guerra d'Ucraïna i així, en el moment en el que Elon Musk va posar els seus satèl·lits de Starlink en mans d'Ucraïna, es va canviar la cosa, perquè és molt important, sobretot per intel·ligència artificial, per operacions, etc, qui controla els satèl·lits. És superimportant.
0: Totalment.
1: Vale? Aleshores, aquest projecte està dissenyat amb una espècie de... És com un joc d'escac. Tens un terra que són com panells blancs i negres, i quan van fer el photoshoot en les fotos tinc uns maniquins que són negres i blancs, i tot va com ressaltant aquest joc d'estratègia, no? I aquí et donaré una data que jo vaig aprendre durant fent el projecte. Ara mateix en el món, si no recordo malament, feia 11 anys quan vaig fer el projecte, 7.000 satèl·lits, més o menys 7.000. Vale? Diuen que la capacitat de la Terra és sobre els 10.000, perquè si no comences a perdre vista de les estrelles i així quan fan estudis estel·lars. No? El 70% d'aquests satèl·lits són de Starlink, que és una empresa privada. Vale?
0: Totalment.
1: Les aigües, hi ha aigües internacionals, hi ha països que tenen lleis i tal plegat, etc. Ara mateix el cel és una espècie com de Far West, saps?
0: Sí,
1: en plan,
0: és així.
1: Hi ha normativa, però no, però és molt laxa i tal.
0: Totalment.
1: I són els amos del món, perquè és geopolíticament és superimportant. Per tant, el projecte, aquest altre projecte, parla d'un concepte que va més enllà, òbviament, de l'espai, parla de què està passant mentre ens barallem entre nosaltres, entre, jo què sé, francesos i no sé qui del costat, que són veïns, però són una mica diferents. Però en realitat, mentre hi ha conflictes locals, hi ha una...

0: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
1: Peugeot.
2: Hi ha casos fàcils i després hi ha els que necessiten alguna cosa més.
3: A Clínica Pia Esteller fa 40 anys que resolen els que semblaven impossibles. Implantologia complexa amb tecnologia avançada, saber fer i un tracte exquisit. Perquè quan tot es complica, es nota qui en sap de veritat. Clínica Pia Esteller, experts a retornar-te el somriure. Més info a clinicapiaesteller.com.
4: La gravetat zero està exemplificada utilitzant el que es diu en anglès un kickboard. És el que poses al panell de fusta que poses al terra.
5: Llistons, potser, de fusta.
4: No sí, sé. un llistó de fusta que poses com per fer la junta entre la paret i el terra.
5: Sí.
4: Doncs en aquest projecte és un mirall. I això el que fa és que es dona la il·lusió de que el terra continua per sota del mur. I això el que fa és com si el mur no pesés i com si estiguessis en gravetat zero.
5: Víctor.
4: I aquesta és una mica...
5: Tu veus el que estic veient jo, no? Que sou uns juganers, sou unes criatures, els arquitectes, de veritat. O sigui, sou nens petits que de cop teniu la responsabilitat de fer una cosa molt gran, però en el fons no deixeu de ser quitxalla somiant. És una cosa espectacular.
4: No deixem de jugar. Jo crec que la vida s'ha de jugar. I un no ha de deixar mai de ser un nen. En el moment en què deixes de ser un nen, jo no sé què passa. La gent es comença a esbarallar i diuen que sigui una guerra i ara no sé què.
5: Et tornes avorrit, però, també, per altra banda, no?
4: Sí, també, però dic, però a veure, senyors, on està la creativitat? Si la creativitat és l'ànima de la vida, és la sal de la vida, saps?
5: Víctor, deixa'm posar abans que acabem aquesta conversa. Estem parlant amb Víctor Alcamí, un català molt interessant, arquitecte, que viu a Sydney des de fa una dècada i mitja i que ha guanyat premis també allà per la seva feina, com estàvem dient. Però és que, a més, té una passió oculta. Bueno, no sé si oculta del tot.
6: There will come a time in your life when you will ask yourself a series of questions.
5: Perquè és una mica allò que diuen a les pel·lícules, de dia és arquitecte i de nit una altra cosa. De nit és DJ. Això és veritat o no?
4: Bueno, a veure, sí, jo puc fer de DJ i, de fet, jo he tocat com a DJ, ¿vale? Els DJs normalment barregen cançons, ¿vale? El que jo faig es diu producció musical. Què vol dir? Que tinc sintetitzadors, tinc drum machines, o sigui, tinc totes unes màquines que jo connecto amb cables en un mixer. Es diu dobles, és a dir, no utilitzo programes com a l'Ableton ni res, i aleshores a mi el que m'agrada és fer música electrònica. És algo supercreatiu. I una mica per mi és com aquesta... Em porta, no sé, aquest balance, com aquest equilibri entre una professió que és supertècnica i que requereix molt d'esforç i una part que és supercreativa on no hi ha espai, on l'espai no existeix, no? Mm-hmm. Que és totalment oposada a el que és l'arquitectura.
5: Bueno, jo crec que és un personatge apassionant, el Víctor Alcamí, amb qui estem parlant, arquitecte català que viu a Nova York. A Sydney.
4: No em posa a Nova York encara.
5: Bueno, a veure, no sé si t'ho planteges algun dia anar-te'n fins als Estats Units.
4: Bueno, Mira, per l'alcalde de Nova York encara aniria, però amb el president em sembla que tothom està fotent el camp, més que res. Jo tinc molts amics que han marxat dels Estats Units i ja no tornen.
5: I Catalunya què?
4: Catalunya triomfant. Doncs mira, ja m'agradaria a mi tornar a Catalunya i fer projectes interessants. En realitat, per mi, l'espai en el que facis la teva vida és una mica indiferent. A mi, jo el que valoro són les amistats, la gent que coneixes, la vida que fas, i per mi és important, pues, la meva professió és important, però perquè no perquè em dona per pagar les factures, sinó perquè m'omple de passió i m'agrada, no? I per tant, si pogués fer projectes a Barcelona i a Catalunya, per què no? Estaria encantat de fer-los.
5: Tinc una darrera pregunta, que és si has aconseguit amb aquests 14-15 anys crear, diguem-ne, una estabilitat familiar, fins i tot et diria, no sé si has volgut tenir fills o no, si en tens, de fet, o si t'has casat o has construït una família així.
4: Hi ha moltes preguntes juntes dins d'aquesta pregunta, eh? A veure... Em vaig casar, sí, fa molts anys.
5: Ah, sí,
4: em vaig separar, també.
5: Ah, d'acord.
4: Sí, en una altra vida. És com que jo he tingut diverses vides. I a nivell familiar, doncs, no tinc fills. M'agradaria tenir fills, no he conegut a la persona adequada encara. Uh-huh. Però, bueno, a pesar de que els homes no tenim una edat biològica, soc conscient, jo tinc 41 anys, o sigui que... En algun moment ja seré més un avi que un pare, no? Uh-huh. Però sí, a mi m'encanten els nens, sempre. Els nens són la clau, perquè ells com que encara tenen aquesta passió que molta gent

0: perd a l'edat adulta.
1: D'aquí que siguis l'arquitecte que ets, no? Perquè no has perdut la criatura aquesta que tenies
0: clar,
1: a dintre
0: exacte.
1: I que es movia entre Barcelona
0: sí.
1: i Vilanova.
0: Sí.
1: En fi, Víctor, una abraçada fortíssima, encantat d'haver-te saludat i et seguirem en la feina i en el futur. Una abraçada molt
0: Venga,
1: forta,
0: endavant.
1: Molta sort.
0: Igualment, gràcies.
1: Gràcies
0: per la conversa. Fins ara, salut.
2: Dia lliure amb Xavi Bundó.
3: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bonpreu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia. Bonpreu i Esclat.
4: Primera selección española de fútbol femenino.
5: ¡Viva! Llega a la gran pantalla la historia que llevó al fútbol femenino español a conquistar el mundo.
4: Que vean de lo que soy capaz.
5: Pioneras, solo querían jugar. 12 de junio en cines.
6: Uns en diuen temps de qualitat, uns altres deixar-se emportar. N'hi ha qui parla de generar records o de desconnectar per tornar a connectar. A Rosa dels Vents en diem turisme en família. Descobreix la nostra oferta de vacances d'estiu en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
7: Descobreix a Summit Salut com la intel·ligència artificial està transformant la salut. El 16 de juny, a la Torre Glòries de Barcelona. Una trobada amb professionals per parlar sobre el futur del sector sanitari. Amb el suport d'AstraZeneca, AbbVie, Grifols, Otsuka, Sanitas i GSK. Apunta-t'hi a lavanguardia.com/summitsalut.
8: Imagina't tot el que el xef Martín Berasategui ha après de gastronomia al llarg de la seva vida professional. Doncs ara t'ho ensenyem al Barcelona Culinary Hub. L'ofici, el rigor, la tècnica... Forma't a l'Escola Superior de Gastronomia Barcelona Culinary Hub by Martín Berasategui. Informa-te'n a barcelonaculinaryhub.com.
9: En aquell moment vaig veure la meva vida passar... I havia de viure més?
10: I Exòtica, creadors de viatges, ho van fer realitat amb el Primavera Black Friday, amb els preus més èpics de l'any, inclosos vols, hotels i les activitats que sempre has volgut viure. Entra a exòtica.com i planeja el viatge que voldràs veure.
2: A RAC 1, Dia Lliure, amb Xavi Bundó. Territori cap de setmana.
1: 4 minuts i seran 3 quarts de 2 del migdia. Ja tenim per aquí la Carbó. Hola, Carbó.
11: Bon dia.
1: Ara ens hi posem, eh? I de seguida també saludarem el Pere Puigvert. Però abans... No, però abans res.
11: No.
1: No, abans res. Ah. No, perquè volia explicar una cosa, però ja l'explicaria després.
11: Jo miro la porta, dic...
1: No, què et sembla? Ara tinc una sorpresa per tu. No, no, abans tira'm la sintonia, home.
12: Carmencita, ara. El sabor que coneix generacions... T'ofereix aquest
1: espai. I faltava,
12: espai.
1: Faltava la Carmencita. Hi havia la Carbó, hi havia el Puigvert i faltava la Carmencita. Hola, Puigvert.
13: Què tal, Xavi?
1: La Carmencita ens està escoltant. No, no ens
13: Vinga, som-hi,
1: no pot parlar encara. Ja sabeu que la Mireia Carbó és la reina de l'escola de cuina Mireia Carbó, que hi ha al barri de Gràcia de Barcelona, mireiacarbó.com. Allà trobareu totes les opcions per fer cursos que, a veure, que continuen durant el juliol.
11: Amb places disponibles, no em cansaré de repetir-ho.
1: No, però més que places disponibles, sobretot amb aire condicionat.
11: Ah, també, fresquet, boníssim. No saps, em vaig gastar els quartos amb l'aire. Sí, sí, ja t'ho dic.
1: I el Pere Puigvert, que no sé si té aire condicionat o no, però allò està ventilat perquè és l'Empordà. Ah,
11: i és ventalló, ventalló.
1: Es diu ventalló pel vent o no?
11: Sí.
1: Tu què creus,
13: no, perquè es diu ventalló perquè era un lloc de ventes del camí dels romans.
11: Ah, mira,
13: jo
11: pensava que era pel vent que teniu.
1: Podria ser les dues coses.
13: Per això seguim venguent fruites a ventalló.
1: Des de l'època dels romans, imagina't.
13: Des de l'època dels romans.
1: Des de fa més de 2.000 anys, Pere Puigvert i tot el seu equip venent fruites a Fruites Núria a l'Alt Empordà. Fruitesnuria.com, allà trobareu tota la informació. I... Recordeu que sempre regalem un pack de productes Carmencita, una de les empreses més importants que hi ha en el camp de les espècies a casa nostra i que té aquest pack de molinets de l'encentenari de l'empresa, amb pebre blanc, carrers el genut, orenga, colorant, etc, les fulles de llorer, concentrats d'espècies, sal de tot
11: infusions.
1: Tipus, infusions. Per participar hi heu de respondre al missatge que acabem de penjar i dir-nos quina recepta us agrada més fer on el producte protagonista sigui... Tomàquet.
13: Tomates.
11: Fàcil.
1: Ara que tenim tomata. Com en dieu? Tomata, no?
13: A l'Empordà en diguem tomates.
1: Sí.
13: Tomata, tomates. Però ja sé que aquí a Barcelona en digueu tomàquet.
1: Tomàquet.
11: Amb molta tomàquet.
1: I crec que a València en diuen tomàtica.
13: Sí, tomàtica. Bueno, oi? Hi ha llocs que en diuen tomàtiques.
1: També, eh?
13: Sí, sí, però bé, es pot dir de totes maneres.
1: I els de la generació del Super 3 en dèiem tomàtic, directament. Sí. Però bueno, escolta, és l'època de tomàquet, no? Ha començat ja.
13: Comença, Xavi. És a dir, la tomata va associada a la calor. I, per tant, ara comença la calor, doncs la tomata també és quan està treballant a tope. Ara ja hem collit les primeres sota plàstic,
1: sí.
13: Però les de fora els hi queda res, eh? Per tant, que comencem a fer boca a la gent, perquè és una de les hortalitzes que més es consumeixen.
1: Home, t'ho diràs.
13: Però molts quilos, eh? Us en fariu creus. Tothom, amb alguna cosa o altra, fa servir la tomata al dia a dia.
1: Bueno, és que, no sé, de les hortalisses potser és la més utilitzada.
11: O sigui, els sofregits, amb crom...
13: La patata ceba, i la tomata, bueno, i la ceba.
1: Vale, aquest trident, no? Sí. Patata, aquest ceba trident, i tomàquet. Sí. No? Bé. Per qualsevol cosa.
11: Per qualsevol cosa. Jo no entenc la cuina sense el tomàquet. Em costaria.
1: La base és del sofregit, no? Sí, la base, sí, l'estructura, sí, bàsica per, sí, fer qualsevol plat, pràcticament, no?
11: Són aquests tres, no? Ceba, sí, all, sí, tomàquet...
13: Podries fer un sofregit, no, amb la ceba sola,
11: sí,
13: que també aquí a l'Empordà s'estila bastant,
11: sí,
13: però jo tenia uns cosins que es barallaven qui era més bona, la paella. Qui posava tomata i la paella qui posava ceba. Un deia que només havia de posar ceba i a mi m'agradava més la qui posava tomata.
11: Però curta de tomàquet, la
13: curta,
11: paella, per l'amor de
13: curta,
11: Déu, això ho explico,
13: però
11: sempre.
13: Però una mica,
11: sí,
13: eh?
11: Una miqueta, sí, totalment d'acord, però poquet.
1: Perquè llavors, tomàquets preferits vostres?
11: Mira, a mi per fer la paella m'agrada el tomacó.
1: El tomacó. O sigui, el que en diríem un xerri, o no?
11: No, el de fer pan tomàquet.
1: El de penjar, aquest. El de penjar.
11: És més petit, és més dolcet, està bé tot l'any.
1: Mai.
11: Sí, home, a mi a l'hivern m'agrada molt cuinar amb el tomacó.
13: És que avui dia es cultiven tot l'any aquestes tomates. Ja han sortit varietats que quan els obres pel mig, en comptes de sortir grogues com les que teníem abans, surten ben vermelles.
11: I no és tan àcid, està bé tot l'any. A mi aquest m'agrada, sí.
13: Estic d'acord amb tu.
11: Gràcies, mi, Pere. Pensava que entraries per la porta quan hi ha
13: hagut aquell moment. No, però a mi el que m'agrada més... Ja m'agradaria, eh? Si no hi hagués aquesta P7 que la tinc avorrida,
1: sí, no, ja,
13: et juro que us vinc a veure més sovint. Però a mi el que m'agrada més ara, sí, en aquest temps, és un que en diguem tomata de la pera.
11: Sí.
13: De la pera de Girona, no aquells que a Barcelona en digueu tomates de la pera,
11: nyi,
13: amb bombeta.
11: Nyi, nyi, nyi, nyi.
13: Pera és una tomata semblant al de Montserrat,
1: sí,
13: però quan l'obres està ple per dintre. Per dir d'alguna manera és com un cor de bou, que tothom entendrà,
11: però
13: de color de rosa. Un cor de bou rosa. És el tomata de la pera de Girona. Que aquest tomata, ara comencem a collir-lo i n'hi haurà tot l'estiu. I no et vaig a dir els que són al pic de l'estiu, allà al mes de juliol.
1: Bueno.
13: Això és el millor que hi ha. Si algun dia veniu aquí, us ho faré provar.
1: Perquè el boix, o sigui, per tu és aquest, eh? És que jo, barbastre, mai saps ben bé, cor de bou...
13: Bueno, barbastre és bo, el cor de bou és bo, el xerri bombeta és bo...
11: I el del pebrot...
1: El pebrot.
13: El pebrot també és molt bo, però encara li falta una mica.
1: Vale.
13: El mes d'agost, millor.
11: Uh-huh.
13: És a dir, n'hi ha, jo diria, uns 8 o 10 varietats,
1: uh-huh,
13: que si us acullen al punt, fins i tot una tomata, que és la tomata clàssica d'aquí, la tomata de la poma, que la gent no sap de què parlem,
1: no,
13: perquè tots són híbrides avui dia, perquè aguantin. La tomata de la poma és una tomata rodona, molt grossa, uh-huh, però que té un defecte, que quan madura... és molt delicada, és com si fos... Vaig a dir una cosa que no està gaire bé.
11: No ho diguis!
13: Com si fos un pitet.
11: Sí.
13: És a dir, estoveta com un pitet, saps? Sí. I s'ha d'anar en compte en tocar-la. Perquè si no, ho dits queden mancats.
1: Quan dius pitet...
13: Sí.
1: Bueno, és igual.
13: És bueno, va.
11: Prou!
1: Dos minuts per tres quarts, per damunt de tres quarts de dues.
13: I molt bona.
1: Va, que tenim molts missatges de gent que li encanta el tomàquet, gent molt gazpacho, òbviament, molt salmorejo,
11: també,
1: fins i tot, amanides de tomàquet, per exemple, amb burrata, sal, tomàquet, per sobre rajolí de mel, alfàbrega, aove, el que sigui, aove, no?
11: Oli d'oliva extra verge.
1: Exacte. Tomàquet relleno, diuen, bueno,
11: farcit
1: de bacallà, ceba i tonyina, com una esqueixada a la inversa.
11: Que bo!
1: Està molt bé. Una bona amanida amb tonyina, ou dur, olives negres,
11: sí,
1: i el que trobis a la nevera. Uh-huh. Tomàquet al forn, amb ous estrellats, tomàquet a Montserrat, raig d'oli a fer punyetes, amanida caprese... Clar, molta gent amb fred.
11: Sí.
1: Llavors, les receptes que tu ens has portat són ja cuinant.
11: Però us he portat una, Xavi, que l'altre dia, te'n recordes que parlàvem el dia de la mare, de les receptes de la mare, que sí, et feien recordar la infància? Sí. Doncs ahir li vaig enviar dues receptes al Blai, quan vaig acabar de treballar a les 1000, i després li vaig enviar un mail i li vaig dir, Blai, esborra, vull fer un remenat de tomàquet.
1: Remenat de tomàquet.
11: I això a mi em recorda la meva infantesa, i ho havia enterrat al subconscient. Estaven de moda quan jo era petita. Menjar remenat de tomàquet. No te n'havien fet mai?
1: No ho recordo.
11: Doncs...
13: Mireia, és que tu ets molt jove.
1: Però remenat d'ous amb tomàquet.
11: Remenat d'ous, sí, però el Xavi és una miqueta més jove
1: escolta,
11: que jo.
1: Escolta, doncs va, fem un remenat de tomàquet, tu. A veure, què hi hem de fer aquí?
11: Agafes una paella, sí, amb un raig, així ho feia la meva mare, amb un raig d'oli d'oliva i tallava un all a rodelles finetes i a partir de l'oli fred, que això us ho he explicat molts
1: sempre.
11: Cops, a partir de l'oli fred, l'oli... l'all i ho poseu al foc, bé, a foc suau perquè bé. Aquell oli agafi el gustet de l'all. Quan l'all està daurat, afegia 4 o 5 tomàquets
1: no
11: madurs. No, deixava l'all allà. Agafava 4 o 5 tomàquets madurs i aleshores feia un sofregit de tomàquet. I quan el tenia allò ben confitat, amb una miqueta de sal, tal i qual, bueno, tal i qual dic perquè de vegades li posava aquesta mica de sucre que li posava, bueno, que avui en dia ja no, ja us vaig explicar no. Que això no es fa, rectifica ja. Abans amb bicarbonat, recordeu
13: si
11: això.
13: Si la tomata és bona, no cal, Mireia.
11: No cal.
1: He de dir que jo encara ho faig, això.
11: Doncs fes-ho, no passa res, s'ha si fet tota la vida, tampoc passa res. I aleshores, quan això ho tingueu, doncs una, saps, com ben confitadet el tomàquet, ma mare afegia, doncs, 4 o 5 ous batuts allà, o el remenava allà, i feia un remenat de tomàquet, i això estava com...
1: Però quina tonteria,
11: quina tonteria, no?
1: Això és pim-pam, pim-pam,
11: pim-pam power.
1: I queda bo.
11: Home, no, boníssim! Xavi,
13: pim-pam no, eh?
1: Com que pim-pam no?
13: S'ha de fer a poc a poc.
11: Bueno, sí, has no de fer tant, el sofregidet, però ma mare, per exemple, no tenia paciència a la cuina, ho feia tot com a foc molt alt i tot molt ràpid. De fet, quan jo era més grandeta ja em vaig dir que això, discutia, mama, baixa el foc.
1: Tu m'has de dir a mi?
11: Sí, tu m'has de dir a mi el que d'allò... Doncs això, que...
1: Remenat de tomàquet, eh?
11: Et convido a que el tastis. Vinga. És un clàssic.
1: Back to basics, que en diuen. El Pere, tomàquets fregits amb sucre, sal, una hora i mitja a la paella i mitja barra de pa. Què diu ara?
11: Que sencers, el deu fer una hora i mitja a la paella. Ostres, com, torna-m'ho a dir?
1: Sucre, sal, una hora i mitja a la paella i després...
11: Clar, li deu quedar com una marmelada.
13: Confitat.
1: I mitja barra de pa per sucar després, clar.
13: Tomata confitat.
1: Un altre oient que demana un bon arrosset amb tomàquets que no falti, evidentment, la Leire diu sopa cremosa de tomàquet, freda o calenta, amb tomàquets, all, oli, pebre, sal, cuits al forn, 30 minuts, es tritura tot i avall.
11: Ah, això és molt bo, Xavi.
1: Mató i fulles d'alfàbrega, i perfecte. El Jordi, sí. Arengada amb tomata, plat per esmorzar, pa de pagès, però, vida al Pallars.
11: I avall.
13: A l'hivern, eh?
11: I avall.
1: Sí, exacte, a l'hivern. I molta gent amb amanides diverses, això està clar.
11: Jo et vull fer la meva segona recepta, que és un clàssic del meu repertori,
1: sí,
11: que em fa vergonyet explicar-lo, perquè l'he explicat 1.750.000 vegades.
1: La gent no se'n recorda, tu.
11: No, Xavi. És que crec que tu no te l'he explicat mai.
1: No?
11: No, a tu no, home, perquè ho hem buscat i no te l'he explicat mai. Però l'he fet a tot arreu i la fareu milers de vegades. Després us penjo un vídeo que l'he demanat a la meva community manager de 14 anys, ja sabeu que molt busqui, i el tindreu penjat al meu Insta, al Carbó Mireia, vale?
1: És una...
11: Amb el carbó davant. Una coca. Una coca es diu Anne, que és el nom d'una amiga meva.
1: Ah, vale, però llavors és invenció teva, no és que sigui un clàssic, un estàndard.
11: És que fa que l'ensenyo com 30 anys. Llavors l'Anne me la va explicar, jo la vaig adaptar al meu rotllet, però porta el seu nom perquè va ser ella qui... És una amiga meva bretona. Apunta, Xavi.
1: Què necessitem?
11: Necessites una llàmina de pasta de full. Bé. És que et diré els ingredients sobre la marxa. Amb els ulls tancats. Obres la pasta de full.
1: Sí.
11: Agafes una forquilla i la punxes.
1: Per tot arreu.
11: Per tot arreu, ben punxadeta. Agafes mostassa, si teniu de la de Dijon o la dels Frankfurts, la que tinguis, sí, i li fas una
1: antiga,
11: capeta.
1: No?
11: També em serveix, també. Però t'ha d'agradar molt, llavors, la mostassa. Si no, fas una capa fina sobre la pasta de full punxada.
1: Tota.
11: La pintes tota amb aquesta miqueta de mostassa. Encara que no us entusiasmi la mostassa, feu-me cas.
1: Vale.
11: I al damunt ho cobreixes tot amb formatge cheddar. A sobre. I al damunt, rodelles de tomàquet boníssim. Una miqueta de sal, si vols una miqueta d'orenga, oli i al forn, fins que la pasta de full estigui feta. Això pot trigar uns 20-30 minuts. Això està bo. Fred, calent, tebi...
13: Bueno, és...
11: no necessita... Llavors es fon el formatge i fa com una cremeta amb la mostassa que li queda al tomàquet de meravella. A partir d'aquí la podeu tunejar. Jo l'altre dia la vaig fer a la tele i li vaig posar burrata per damunt.
1: Home!
11: I, bueno, però ho vaig fer perquè fos instagramejable, perquè clar, realment no li cal. Això no li cal. L'original és només...
13: Sí, sí. Digue'm, Oregan, oregan. Oregan m'agrada molt.
11: Li queda molt bé, sí.
13: Que lliga moltíssim, moltíssim
11: doncs,
13: amb la tomata.
11: Fes-ho.
1: Cocan.
11: Cocan.
1: Bravo, per
11: bravo.
1: Bravo. Escolta, acabo ja. Només preguntant-te una cosa, Pere. És que digue'm. Hi ha gent que té aquella cosa que diu, bueno, si té l'espai, que vol posar tomaqueres a casa.
13: Sí.
1: Una tomaquereta, res.
13: Sí. Mira que és fàcil.
1: És fàcil, vaig mira, jo veig molta gent molt... que no li surt.
13: Vaig a dir una cosa, un secret molt important. Que el pagès us dirà, no, això és un secret. És dir, agafeu la tomatera, que sigui d'un bon viver, si us la feu vosaltres, us la podeu haver fet amb uns grans d'una tomatera, de la xerri sobretot funciona molt bé, i llavors una vegada comença a créixer, que seria ara, que ja hauríeu plantat amb un test, abans de res, al matí, que aquella humitat, una mica de sofre en pols per sobre. Només això, sofre en pols, és a dir, que vas a comprar-ho a qualsevol garden, doneu-me sofre en pols, i venen unes ensofradores que fa zac, zac, zac, i com si fos un saler gran.
11: I quan es planta això?
13: Això ara seria el moment...
11: De plantar?
13: Per posar-ho en el test, sí.
11: Ah, val.
13: S'ha de trasplantar de la tomatera que has comprat, si tu no t'has fet el planter, que ja el tindries que tenir fet. I amb aquesta petita cosa d'això... ja et creixeran bé. I llavors, si m'apures molt, a l'època que hi ha molta humitat, una mica de sulfat de coure, que també és tòxic.
11: Ja els compro, jo ja els compraré, els tomàquets.
13: I llavors, si hi ha una cosa que, com fa molta calor, heu de vegivar les oruguetes.
1: Vale.
11: Ja hi som, que ja els compro.
13: Bé,
11: però tu vols que els comprem, està clar.
13: La mateu, amb la mà vegivant.
1: Amb la mà.
11: Amb la mà, i ens les mengem.
1: Escolta, sí, queda plegar. Jo crec que ens els acabarem comprant, Puigverd. Una abraçada, Pere Puigverd. Gràcies, Carbó.
13: Adéu.
14: En cada cuina hi ha un secret i en cada recepta, una història. Carmencita fa 100 anys que transforma el que és quotidià en extraordinari. Perquè cuinar no és només alimentar, és emocionar, és crear i compartir. És aquest instant en el qual els sabors parlen més que les paraules.
15: Carmencita, 100 anys donant color i sabor a la teva vida. RAC 1.
16: Hi ha llocs que es visiten i llocs que es viuen. Sent l'energia del Mediterrani. Respira muntanya. Banya't en platges transparents. Inspira. Fes que passi. Viu l'Hospitalet de l'Infant i la Vall de Llors. L'Hospitalet de l'Infant i la Vall de Llors, on el mar es fa muntanya. Més informació a www.hospitalet-valldellors.cat.
17: Fàcil Mòbil obre dues noves botigues. Ara també ens pots trobar a Vilanova i la Geltrú, a la Rambla Principal, i a Barcelona, al carrer París, cantonada Casanovas. Cada vegada més famílies trien un Fàcil Mòbil. Per l'atenció, per la qualitat, per l'experiència. 45 anys ens avalen. Fàcil Mòbil. Creixem amb tu.
18: A partir d'ara, a l'Illa, obrim el diumenge. Diumenge, diumenge, diumenge, diumenge, diumenge...
19: Ara, l'Illa també obre els diumenges i festius per comprar, passejar, quedar o improvisar un pla. Fins al 13 de setembre, de 12 del migdia a 8 del vespre, amb una hora de pàrquing gratis. Gaudeix dels diumenges a l'Illa.
20: El Pèndol. Reparació de rellotges de totes les marques. Rolex, Patek Philippe, Cartier, Omega, Tag Heuer i en 24 hores. El Pèndol, des de 1983. Ara, a Balmes 228.
21: Descobreix a Summit Salut com la intel·ligència artificial està transformant la salut. El 16 de juny, a la Torre Glòries de Barcelona. Una trobada amb professionals per parlar sobre el futur del sector sanitari. Amb el suport d'AstraZeneca, AbbVie, Grifols, Otsuka, Sanitas i GSK. Apunta-t'hi a lavanguardia.com/summitsalut.
22: Ja és aquí el Solo Moto Weekend Mafre els dies 19, 20 i 21 de juny a l'Hospitalet de Llobregat. Exposició i motos d'ocasió, exhibicions i jocs pels més petits. A més, per només 5 euros podràs provar fins a 3 motos. Entra a mundodeportivo.com i reserva la teva plaça. La gran festa de la moto ja és aquí. Organitza Mundo Deportivo, col·laborador principal Mafre.
15: RAC 1.
23: Sempre escolto RAC 1.
24: Grande.
25: Ole, vosaltres.
23: El dissabte, aquella noia que fa el dels viatges. L'Ester Muñoz, que fa molt bé i que m'agrada molt.
25: Ole.
26: Ell
0: ella ja ho sap. Al Recomanat, cada dissabte a la tarda us regalem experiències, propostes i consells d'escapades, d'oci, d'art, de teatre, de tota mena i per tothom.
3: Cada dissabte, de 3 a 4 de la tarda, Recomanat, amb Esther Muñoz.
0: Si voleu un bon pla, Recomanat.
3: RAC 1. Tots som un milió.
4: L'aplicació de RAC1 ara
5: fàcil, intuïtiva i renovada.
24: Amb totes les notícies de RAC1.cat.
4: Escolta'ns al cotxe.
24: Amb l'aplicació connectada a Android Auto.
4: I a Apple CarPlay. Juga i posa't a prova amb els jocs de RAC1.cat.
24: Tot l'univers de RAC1 és a l'aplicació.
25: Via Lliure amb Xavi Bundó.
1: Gairebé un minut per arribar a les dues del migdia. I abans d'acomiadar-nos, escolteu, si teniu adolescents a casa pensant que estudiar filologia catalana és una opció en futur. Té ocupabilitat molt alta, demanda creixent de professionals i, a més de la docència, ofereix sortides en àmbits com l'edició, la comunicació o els serveis lingüístics. Aquest curs, el Departament de Política Lingüística, a més, ofereix als estudiants de primer beques de 500 € al mes. Filologia catalana, sens dubte, un grau en futur.

0: Va, 20 segons i seran les dues en punt del migdia. Com sempre, un plaer haver-vos acompanyat al llarg d'aquestes 7 hores de ràdio. Demà hi tornarem, com sempre, puntuals a les 7 del matí. Ara us deixem amb tota la informació amb l'Aurora Rodríguez, els companys dels serveis informatius i dels esports. Demà, puntuals a les 7. Adéu-siau.
1: Bon dia, són les dues. Els socialistes denuncien un calendari judicial per fer caure el govern espanyol abans de l'estiu.
2: Se nos está poniendo un calendario judicial como con muchas prisas, ¿no? Como que con muchas prisas para que este gobierno caiga antes del verano.
1: És la portaveu del PSOE, Montse Mínguez, avui en una entrevista a Ràdio Nacional, denuncia que les causes judicials que afecten els socialistes s'han accelerat amb l'únic objectiu de fer caure el govern de Pedro Sánchez. Tot això just abans d'una setmana en què l'expresident Zapatero i la dona de Sánchez, Begoña Gómez, han de tornar a declarar davant la justícia i a l'espera que es conegui la sentència del cas Ábalos.
3: 14-15. Amb Aurora Rodríguez i Jaume Molló.
1: De seguida, la crònica política del dia en què el PSC ha presentat els seus primers candidats per a les eleccions municipals de l'any que ve i en què també, com a novetat, tenim l'anunci de la líder de Podem, Ione Belarra, que es presentarà a les eleccions a la presidència de la Comunitat de Madrid per plantar cara a Isabel Díaz Ayuso. Pel que fa a la crònica internacional, continuem molt pendents de l'imminent acord de pau entre els Estats Units i l'Iran. Fa uns minuts, el Pakistan, el principal país mediador, ha confirmat que el pacte es tancarà en les pròximes hores, tot plegat en un matí de trànsit complicat al voltant del circuit de Montmeló, on s'hi fa el Gran Premi de Fórmula 1. Hi ha hagut més de 10 quilòmetres de retencions amb l'AP7 i la C33 com les vies amb més problemes. Jaume Molló, bon dia.
4: Hola, bon dia, Aurora.
1: Fa una estona, precisament, que han acabat els últims entrenaments del Gran Premi de Barcelona de Fórmula 1 a Montmeló.
4: I ho han fet amb el domini del Mercedes de George Russell a les 4, sessió de qualificació que determinarà la graella de sortida de la cursa de demà, tarda de semifinals de Champions d'handbol a Colònia amb el Barça-Alborg, a l'ACB Tenerife-Barça. Els veuran, es passaran a la final si guanyen. Tercera jornada del Mundial de Futbol amb el Brasil-Marroc com a plat fort en directe a RAC1, anada de la final per pujar a segona a Zamora-Sabadell i final de la Champions masculina de waterpolo Atlètic-Barceloneta-Ferenc-Varoix.
1: I l'últim titular pel temps, la calor de ple estiu s'imposa aquest cap de setmana i encara anirà més els pròxims dies. Nil Ferrés, bon dia.
5: Bon dia, sí, avui estem tenint un ambient de ple estiu a tota Catalunya. De fet, domina el sol a bona part del país i també tenim algunes bandes de núvols alts i prims totalment anecdòtiques. Ara mateix tenim unes temperatures màximes al voltant dels 31 graus a la costa, 30 a l'interior, i al llarg de les properes hores es poden fregar o fins i tot superar els 35 o 36 graus a ponent. Demà encara farà més calor que avui i aquesta calor doncs farà que, de cara a la tarda, puguin créixer algunes nuvolades a punts del Pirineu, Prepirineu, que puguin deixar escapar alguns ruixats i alguna tronada.
1: Són les 2:03.
3: 14:15.
1: El PSOE denuncia un calendari judicial accelerat perquè el govern espanyol caigui abans de l'estiu. La portaveu dels socialistes, Montse Mínguez, apunta a una agenda judicial que pretén precisament això, fer caure el govern espanyol. Els socialistes no deixen anar la teoria de la conspiració i reiteren el seu suport a Zapatero. Recorden que els informes policials no són sentències condemnatòries i demanen que es respecti la seva presumpció d'innocència. A propòsit d'això, les joies que l'UDEF va trobar a la caixa forta del despatx de l'expresident espanyol, valorades en 1.300.000 euros, han propiciat l'obertura d'una nova peça separada a l'Audiència Nacional per investigar Zapatero per delicte fiscal i contraband. Mentrestant, els socialistes esperen amb impaciència les explicacions de Zapatero la setmana que ve davant el jutge Calama a l'Audiència Nacional, i el líder popular, Alberto Núñez Feijóo, acusa Sánchez d'estar al capdavant, diu, d'una organització criminal. Anem a Madrid. Roger Perciba, bon dia.
6: Bon dia. Feijóo, a la tradicional romeria d'Opino, a Coruña, acusa el govern espanyol d'organitzar, diu, caceres de jutges i policies, a Sánchez de liderar una organització criminal. Feijóo escriu l'epitafi polític de Sánchez, de qui ja no diu el nom, ja fa servir només les sigles P.S.
7: Su epitafio político ya está escrito y es muy sencillo. Señor P.S. Las siglas de un fariseo que no prometió nada de lo que predicó. Ese es el epitafio político del señor P.S.
6: La portaveu socialista Montse Mínguez avui a Ràdio Nacional insisteix en tres idees: suport total a Zapatero, presumpció d'innocència i un calendari judicial, diu, gens casual, que pretén fer caure el govern espanyol.
2: Se nos está poniendo un calendario judicial como con muchas prisas, ¿no? Como que con muchas prisas para que este gobierno caiga antes de, del verano. Defendemos la agenda del presidente Zapatero, defendemos la figura de Zapatero como persona y, evidentemente, confianza absoluta en él y en lo que tenga que decir.
6: Els socialistes esperen que les explicacions de Zapatero la setmana que ve a l'Audiència Nacional dimecres i dijous serveixin per aclarir no només les seves vinculacions amb el rescat d'Era Europa, sinó també el nou front que té obert ara Zapatero amb l'origen de les joies, encara incert.
1: Gràcies, Roger. A Catalunya, Salvador Illa tanca files de nou amb el govern espanyol. El president confia que el socialisme se'n sortirà, diu, com sempre ha fet, amb la veritat per davant.
8: La verdad, siempre. La energía, la máxima. Y la cara... bien alta y bien orgullosos de ser socialistas, porque a los socialistas ni nos doblegan ni nos callan.
1: I ja ha tornat a demanar respecte per la presumpció d'innocència de Zapatero, però també davant de casos com el cas Leire i els múltiples assenyalats per presumpta corrupció, Jordi Claret.
9: Sí, Salvador Illa ha sortit avui combatiu en el Consell Nacional del PSC que s'ha fet a Terrassa. El president ha tornat a dir que manté la confiança intacta en Pedro Sánchez i que el soroll no els farà fer ni un pas enrere. Ho ha explicat amb un símil futbolístic, aprofitant que el Mundial ha començat.
8: Veo a muchos que dan el partido por ganado. Os equivocáis. Lo vamos a jugar. Tenemos muy buenos jugadores, os lo digo, los mejores, ¿eh? Y lo vamos a ganar.
9: L'acte d'avui, però, ha servit també per engegar motors de cara a les eleccions municipals de l'any que ve. Els socialistes han fet oficials els primers 126 alcaldables, sense encara confirmar qui seran els escollits a Barcelona, Girona, Tarragona i Lleida. De tots els noms aprovats, per cert, 9 d'ells estrenen candidatura al seu municipi.
1: Doncs encara en clau electoral, la secretària general de Podem, Ione Belarra, ha sorprès avui tothom i ha anunciat fa uns minuts que vol encapçalar la candidatura de Podem a les pròximes eleccions autonòmiques a Madrid, previstes pel maig del 2027, com coincidint amb les municipals. Belarra no amaga que l'objectiu és derrotar la presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso, qui defineix com una mala persona.
10: He decidido encabezar una candidatura para la Comunidad de Madrid porque creo que tenemos que dar esta pelea con toda la fuerza, con toda la determinación y porque, compañeros y compañeras, decidme si no es un gusto, un placer torcerle de una vez por todas el brazo a esa mala persona insufrible que es la señora Ayuso. Muchas gracias.
1: Sí, com és previsible, la candidatura de Belarra tira endavant i té el suport de les bases del partit. A més d'enfrontar-se a Ayuso, també ho farà a l'actual ministra de Sanitat i líder de Més Madrid, Mònica García. Les últimes autonòmiques a Madrid, Podem no va treure representació. I a Castella i Lleó, per cert, el popular Alfonso Fernández Mañueco ha presentat avui el seu nou govern de coalició amb Vox. El formen 7 homes i 4 dones. El PP té 8 conselleries i la vicepresidència segona, mentre que els de Santiago Abascal assumeixen 3 conselleries i la vicepresidència primera. Vox es farà càrrec amb aquest govern de competències com desregularització, família, ajudes socials, agricultura i medi rural. Mañueco, a més, també assumeix en aquest tercer mandat al capdavant del govern de Castella i Lleó la prioritat nacional imposada per Vox. I a la crònica internacional, tota la comunitat internacional aguanta la respiració esperant que aquesta vegada sí, l'acord de pau entre els Estats Units i l'Iran sigui una realitat en qüestió d'hores. Per primera vegada, tots dos països han coincidit a dir públicament que l'acord està ben encaminat. Un pacte que inclouria un alto al foc indefinit i un termini de 60 dies per negociar els grans punts del conflicte que han impedit tancar abans en res. El ministre d'Exteriors iranià, Abbas Araghchi, confirmava ahir en una entrevista a televisió que l'acord s'assignarà en els propers dies, però el primer ministre pakistanès, el principal país mediador, ha assegurat aquest matí que tot plegat es tancarà en les pròximes hores. Per la seva banda, Donald Trump no descarta signar el text a Europa, probablement a Ginebra, en algun moment d'aquest cap de setmana. De fet, aquest matí el ministre d'Exteriors pakistanès ha parlat amb el seu homòleg suís per posar-lo al dia de l'estat de les negociacions. També ha fet una trucada telefònica amb el ministre d'Exteriors egipci. L'acord ha de permetre posar fil a l'agulla la reobertura de l'estret d'Hormuz i també sobre el futur del programa nuclear iranià. Tots dos països volen vendre l'acord com una victòria pròpia i per això encara una i altra part es desmenteixen els anuncis. Per exemple, l'Iran assegura que quan es firmi l'acord el país rebrà 24.000 milions de dòlars que actualment estan bloquejats pels Estats Units, però la Casa Blanca ho nega i diu que l'entrega dels diners serà gradual. Pel que fa a la reobertura de l'estret d'Hormuz, l'Iran diu que es farà en un termini de 30 dies i segons les seves condicions, i Washington assegura que quedarà obert de manera incondicional. El preacord al que haurien arribat tots dos països també inclouria la fi dels atacs al Líban. Ara bé, avui els atacs israelians contra el sud del país han continuat. A primera hora, l'exèrcit hebreu ha ordenat l'evacuació d'una vintena de poblacions i, segons informa Al Jazeera, com a mínim hi han mort 4 persones. I encara amb crònica internacional, aquesta matinada l'exèrcit dels Estats Units ha matat el Niño Guerrero, el líder del tren d'Aragua, que és l'organització criminal més poderosa de Veneçuela i que també operava a Catalunya. Donald Trump ho ha publicat a la seva xarxa social i ho ha acompanyat d'un vídeo en què s'hi pot veure una petita construcció envoltada de vegetació que salta pels aires després de l'impacte d'un míssil. Mariona Martínez.
11: Veneçuela ha confirmat també l'operació conjunta amb els Estats Units. En un comunicat asseguren que han desarticulat diverses estructures dedicades al crim organitzat i al tràfic d'or i remarquen que no hi ha hagut tropes nord-americanes sobre el terreny. L'assassinat del Niño Guerrero posa punt final a una de les operacions més importants de les autoritats nord-americanes contra el terrorisme. Els Estats Units oferien una recompensa de fins a 5 milions de dòlars per informació que pogués servir per trobar l'amagatall de Guerrero. Segons les autoritats, l'organització s'havia estès a escala internacional amb 8 detinguts a Catalunya el novembre de l'any passat.
1: De tornar a Catalunya, matí de mobilitat intensa, sobretot pel Gran Premi de Fórmula 1 que se celebra tot aquest cap de setmana a Montmeló. Els accessos al circuit de Catalunya han acumulat al migdia més de 10 quilòmetres de retencions, especialment la P7 i la C35. A més, dos accidents han complicat encara més el trànsit a la C33 i a la C58. A aquesta hora, de fet, encara hi ha algunes aturades. A la C58, a Montcada i Reixac, hi ha un carril tallat i 4 quilòmetres de congestió. I tot plegat s'espera que es pugui repetir demà, pel darrer dia del Gran Premi, el dia de la cursa, de fet. Per això Trànsit, juntament amb els Mossos d'Esquadra, han previst mesures especials per facilitar la mobilitat d'accés i de sortida del recinte del circuit. Recomanen als conductors que circulin per la P7 per evitar les hores de més afluència. Aquest també és un cap de setmana de molt bon temps i moltes persones han sortit de l'àrea metropolitana cap a la costa. Per això Trànsit també aconsella a tots els conductors que marxin cap al nord del país o que hi tornin, que ho facin pel Maresme, per la C32 Nord. Més enllà de les carreteres, també hi ha hagut problemes a Rodalies durant el matí a diversos punts.
11: A aquesta hora ja s'ha restablert la circulació de l'R11 entre Figueres i Portbou, que estava tallada per manca d'atenció a la catenària. Els trens, però, encara circulen en retards de 15 minuts de mitjana. A l'R4, un robatori de cable entre Sant Vicenç de Calders i el Vendrell ha provocat retards de més de mitja hora que es comencen a recuperar. Ara per ara, però, continua tallada l'R3 entre Ripoll i Ribes de Freser per una incidència. Segons Adif, es tractaria d'un sabotatge a la via.
1: El temps.
3: Instituts Odontològics t'ofereix una altra manera d'entendre l'odontologia i també aquest espai.
1: Cap de setmana de molta mobilitat perquè és cap de setmana d'ambient estiuenc, Nil Ferrés.
5: Exacte, avui hem començat un cap de setmana amb domini del sol i una calor de ple estiu. De fet, a hores d'ara les temperatures volten als 30 o 31 graus a la costa i a l'interior i a Ponent es poden arribar fins i tot als 35 o 36 graus al llarg de les properes hores. A més, la temperatura del mar avui es troba al voltant dels 21 o 23 graus, és a dir, valors per sobre del que tocaria per l'època. I és que demà la temperatura seguirà pujant i, de fet, al migdia podem tenir valors d'entre 37 o 38 graus a Ponent. I això farà que a la tarda doncs, puguin créixer nuvolades al Pirineu i Prepirineu, que puguin deixar alguns ruixats o tempestes de tarda. La setmana que ve seguirem amb calor persistent i les temperatures seguiran entre 3 i 5 graus per sobre del que tocaria.
12: Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental IO més propera trucant al 900-131-002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.
1: Aquest cap de setmana, en què les temperatures es tornen a enfilar per sobre els 30 graus, tenim diverses comarques amb risc d'incendi. Hi ha 12 poblacions amb el pla alfa activat per risc molt alt, força diferència amb ahir, que no hi havia cap població en aquesta situació. Aquesta desena de municipis estan a l'oest del país, a les comarques del Segrià, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. Fora d'aquestes poblacions també ha augmentat el risc a la resta de la meitat sud del país, on la majoria de les comarques estan en el segon nivell d'alerta.
3: 14-15.
1: La defensa ha rebat les últimes novetats del cas Jonathan Andic, acusat d'haver matat el seu pare. Defensen que els missatges que s'han trobat al mòbil de l'acusat s'han tret de context i que no reflecteixen la realitat, Ona Pardo.
13: Sí, ahir la fiscalia va apuntar que el fill hauria enviat missatges al pare on li deia literalment: no m'estranya que et pensis que era capaç de matar-te. Doncs ara, en un comunicat a l'agència de comunicació EFE, la defensa de Jonathan Andic diu que havia enviat el missatge en sentit metafòric i insisteixen que ho havia dit en un context de teràpia, fent referència, diuen, al paradigma de Freud.
1: I més qüestions. Al Prat de Llobregat, els Mossos d'Esquadra han detingut un home que entrava a robar a cases de gent gran.
9: Els agents l'han arrestat per dos robatoris amb violència al barri de Sant Andreu, a Barcelona. El lladre es colava als edificis de matinada i entrava escalant o forçant finestres a dins, robava joies i diners que les víctimes tenien a casa. Aquí intimidava fent servir el traductor del telèfon.
1: I a Girona han entrat a la presó dos homes que pagaven menors a canvi de sexe.
9: Els dos detinguts, de 35 i 44 anys, contactaven amb adolescents que coneixien per oferir-los diners a canvi de tenir relacions sexuals amb ells. Els Mossos ho van començar a investigar a finals de l'any passat, quan les tres menors tenien menys de 16 anys. Els dos han entrat a presó acusats d'un delicte d'agressió sexual i un altre de prostitució i explotació.
1: I a Barcelona, l'Estat espanyol ha cedit a la ciutat uns terrenys al costat del mar, és 5 quilòmetres de platja.
13: L'Ajuntament de Barcelona serà propietari de pràcticament 63 hectàrees al litoral de la ciutat. Van des de la Barceloneta fins a l'esplanada del Parc del Fòrum, on hi ha la façana marítima, la zona olímpica o la plataforma del Fòrum. Tots aquests espais deixen de ser de l'Estat i, per tant, serà el govern municipal el que a partir d'ara decidirà què s'hi fa. L'únic que no poden és destinar aquest espai a activitats que els donin un rendiment econòmic.
1: I Sant Boi de Llobregat, homenatge aquesta tarda a les més de 3.000 persones que van morir als centres psiquiàtrics del poble durant la Guerra Civil. Organitza la plataforma Besnets per la Dignitat, que el vol fer extensió a la resta de víctimes d'institucions psiquiàtriques del país. Perquè no quedin en l'oblit, s'ha instal·lat un plafó amb els detalls de tot el que va passant. Ha parlat a RAC1 el regidor de Memòria Històrica de l'Ajuntament de Sant Boi, Àlex Pérez.
14: Posar una mica, doncs, la llum de les causes, de tot el que va passar, de posar noms i cognoms a totes aquelles persones per tal de dignificar tot el que va passar, portar al present allò que va passar i fer aquest procés de justícia i de reparació.
1: La plataforma, de la mà de l'Ajuntament i la Direcció de Memòria Democràtica de la Generalitat, vol reparar totes les víctimes de malalties mentals, també trencar amb l'estigma que els envolta. L'acte començarà a 6:45 de la tarda al cementiri de Sant Boi. I també aquesta tarda el sindicat Tom Manta organitza per segon any a Barcelona la cursa antiracista amb l'objectiu d'igualar l'èxit de l'any passat, en què hi van participar més de 10.000 corredors. El portaveu de l'entitat, Lamin Sarr, anima la gent a sortir al carrer per denunciar els discursos d'odi.
15: Es una cursa que hemos intentado organizar los problemas que tenemos, el auge del fascismo y del racismo, el auge de los discursos de odio, de discursos de antimigrantes, y por eso que queremos hacer un llamamiento y sensibilizar a toda la sociedad para luchar contra este fenómeno.
1: La cursa destinarà la recaptació a millorar les condicions dels manters, començarà a les 6 de la tarda i es farà pels carrers al voltant de la muntanya de Montjuïc.

0: I avui, segona i última jornada del Cabró Rock a Vic, amb Figaflaues. També la Fúmiga. On és la gent de la Mediterrània? El grup valencià està de gira de comiat, igual que els grans protagonistes d'ahir, Oques Grasses. Va ser una nit emocional amb l'inici de la fi de la banda d'Osona, que s'acomiadava de la seva comarca. Corresponsal de RAC1 a Osona, Eudal Puig.
1: Primera jornada de Cabró Rock completada, amb un component especial com era l'últim concert d'Oques Grasses, amb uns Oques de dalt de l'escenari clarament emocionats durant tot moment, però també desenfadats, dues hores pràcticament de concert per acomiadar-se com cal de la comarca i de la seva gent abans d'anar-se a omplir quatre vegades l'Estadi Olímpic el mes d'octubre vinent. Una primera jornada que es va completar amb Maria Jaume presentant Sant Domingo Forever i que va tenir una molt bona acollida per tot el públic, però també amb The Tietz anunciant un nou disc pel 2027, Teràpia de xoc, Els Amics de les Arts i l'actuació sorpresa de King Africa. Avui continua la festa. Uineta encetarà la segona jornada, que comptarà també amb el retorn de la Gossa Sorda, els Lacs en Busto, la presentació del nou disc de Joan Dausà o també amb el comiat de la Fúmiga.
0: I més enllà del Cabró Rock, aquest cap de setmana hi ha altres concerts, per exemple el de Carlos Núñez sobre el mar. Avui el famós gaiter canvia la Ria de Vigo per l'aigua del mar Mediterrani perquè actua el nou festival Blaumarí Music Port Vell. El festival va arrencar tot just dijous i el seu gran tret diferencial és l'escenari instal·lat damunt del mar en una plataforma sobre de l'aigua al moll de Barcelona Nord al costat del World Trade Center. I acabem a Sant Pere de Ribes amb Anna Andreu. A vegades em veig somiant. Que, acompanyada de Marina Rufat, la cantautora porta al festival Monocicle de Sant Pere de Ribes l'atmosfera fosca i reveladora del seu últim disc, Vigília. I en Castells a RAC més 1 fa un nou salt endavant, aquesta 2026. Aquesta emissora farà 14 retransmissions de les diades castelleres, músiques més importants del país. És la xifra més alta fins ara. La temporada començarà el 24 de juny per Sant Joan, a Valls, i acabarà a finals de novembre a la Diada dels Minyons de Terrassa. Tot plegat s'ha presentat des de Nulles, a l'Alt Camp, davant de caps de colla i alcaldes dels municipis implicats.
2: Des de fa 14 anys que es fa, es va fer la primera retransmissió castellera de RAC1 i mai se n'havien fet tantes. Hi ha dos debuts, la Diada de la Festa Major de l'Arbós el 23 d'agost i la Vigília de la Diada Nacional a Valls el 10 de setembre. De fet, Valls és on més retransmissions hi haurà, 4: Sant Joan, Firagós, Diada Nacional i Santa Úrsula. Castells a RAC1 també serà dues vegades a Vilafranca del Penedès i Tarragona i visitarà Mataró, Vilanova i la Geltrú, la Bisbal del Penedès i el Vendrell. I més enllà del calendari, avui també han anunciat el padrí d'aquesta temporada. La veu més coneguda d'aquesta casa, Jordi Basté, que ha agraït la feina dels professionals que es posen al capdavant de les retransmissions castelleres.
3: És un món que cada vegada em fascina més i crec que les coses com són, vosaltres heu ajudat molt a que això cada vegada vagi exportant-se més cap a tots els racons del país.
2: Tot plegat en un esmorzar de forquilla organitzat pel Forn de Nulles, on hi ha hagut de tot i més.
4: 14-15.
5: El océano ocupa la mayor parte de la superficie terrestre. ¿Cómo no íbamos a explorarlo? Somos Farmamar, la biofarmacéutica española líder mundial en investigación y desarrollo en oncología de origen marino. Algo que llevamos haciendo 40 años. Y esto solo acaba de empezar.
6: Arriba la venda privada, amb descomptes de fins al 30% en més de 1.000 marques. Moda, bany, accessoris, sabateria, esports... Tan sols fins dilluns. A la botiga amb la targeta al Corte Inglés o a través de l'app amb qualsevol mitjà de pagament. A la web i app, inicia sessió al teu compte i fes servir qualsevol mitjà de pagament. Targeta emesa per financer el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta les condicions i marques que participen al Corte Inglés Ponés.
7: Aquest mes, el Club de Vins de la Vanguardia descobreix Malvasia de Sitges, premiats amb història. Maricel de Torre del Veguer, Miquel Pons Montargull, Malvasia de Sitges i Mas Vilella Blanc. 6 ampolles per 82 euros. Salta quan vulguis amb enviament gratuït i rep 10 euros de benvinguda per gastar gourmet La Vanguardia. Uneix-te ara a clubdevinoslavanguardia.com.
8: Interrompem la programació. Estem en directe des de Clarel. Maria, què està passant?
9: És una bogeria, Carles. No havia vist res igual. La gent surt de Clarel amb els ulls com plats.
8: S'ha confirmat la xifra?
9: Confirmadíssim. Arriben els preus encara més bojos. El rentavaixelles o Garel d'un litre a només 0,99. A Clarel se'ns n'ha anat la pinça. Vine i descobreix els nostres preus encara més bojos.
10: Aquest any amb Rosa dels Vents, viu la màgica nit de Sant Joan en família. Reserva a turismenfamilia.com i gaudeix de la festa més esperada de l'estiu amb activitats d'aventura, animacions especials i una revetlla de traca en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. Turismenfamilia.com. Tot allò que realment importa.
11: RAC 1. Encara pagues cada visita al veterinari? Això s'ha acabat. Ha arribat Canitas, la seguretat social de la teva mascota. Per només 22,90 € al mes ho tens tot inclòs. Sí, tot. Sense carències, sense copagaments, sense límits. Fes-te soci ara a canitas.com. La revolució veterinària ja és aquí.
12: Avui toca Barcelona. Reunions, compres, exàmens, metges, plans... En cotxe, el trajecte és teu. Surs quan vols, arribes on vols. Vine a Barcelona al teu ritme i a la teva manera. Amb Saba, per 17,99 € aparques tot un dia a Barcelona. Reserva multidia amb antelació a Saba Ponés o a qualsevol pàrquing Saba o Saba Barcelona Bamsa. El teu millor pla.
13: Notícies, entrevistes, temes virals, podcast.
11: Tot ho trobaràs a rac1.cat.
13: El portal de RAC1.
14: Per tu, que la migdiada mai la deixes passar, i per tu, que fins a l'últim segon vols aprofitar. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. 2x1 en paper higiènic Escòtex Mega Rotlla, 9 rotlles. Ara la unitat et surt a 3,35 €. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
15: Torna el cicle de concerts de l'estiu a Barcelona. Torna el Clotilde Fest 2026.
16: Un any més, RAC 105, el Carnet Jove i la Generalitat de Catalunya t'apropen els teus artistes preferits en un entorn únic.
15: El dijous 25 de juny, a les 8 del vespre, RAC 105 et convida al Jardí del Palau Robert
16: per viure els concerts a la fresca de Max Navarro i Naina.
15: Aconsegueix les invitacions omplint el formulari que trobaràs a rac105.cat.
16: El 25 de juny, a les 8 del vespre, dona la benvinguda a l'estiu amb el Clotilde Fest 2026.
15: RAC 105. La teva música a peu de carrer.
16: Amb la col·laboració d'Estrella Damm.
4: Amb Aurora Rodríguez i Jaume Molló.
0: Aquesta tarda sabrem la graella del Gran Premi de Barcelona de Fórmula 1 a Montmeló.
17: D'aquí a menys de dues hores tindrem la sessió de qualificació que determinarà la graella de la cursa de demà, que us oferirem als superesports de RAC1. Els Mercedes, dominadors del Mundial fins ara, són els grans favorits al circuit de Barcelona-Catalunya. De seguida actualitzem la situació del Gran Premi amb en Quim Salvador. En un dissabte en què el Barça d'handbol buscarà la classificació per la final de la Champions a Colònia, el Barça de bàsquet pot classificar-se també per la final de la Lliga ACB. La penya va tornar a perdre ahir a València i demà tindrà un caixa o faixa a Badalona per continuar viva als play-offs. I a les finals de l'NBA, la pròxima matinada, primer matchball pels Knicks de guanyar l'anell en més de 50 anys. Avui també, primer gran partit del Mundial, Brasil-Marroc, en directe a RAC1. I també recordarem les declaracions més destacades del seleccionador espanyol Luis de la Fuente ahir a la nit al Tu Diràs. A més, el Sabadell juga a l'anada del play-off d'ascens a segona a Zamora i a la Champions masculina de waterpolo, l'Atlètic Barceloneta lluitarà pel títol. Falten 4 minuts per 2:45.
4: A RAC1, 14:15.
17: En cap de setmana de Fórmula 1 al circuit de Barcelona-Catalunya amb una gentada de por seguint els monoplaces, tenint en compte que a partir de l'any que ve el circ només aterrarà a casa nostra en anys alternatius. N'està pendent durant tot el cap de setmana en Quim Salvador. Bon dia, Quim.
18: Bon dia, Jaume.
17: Fa una estona ha acabat l'última sessió d'entrenaments lliures amb una classificació més ajustada pel que fa als temps del que podíem esperar a les primeres posicions.
18: Doncs sí, el Mundial està sent un monòleg de l'equip Mercedes i sobretot de Kimi Antonelli. Sí que és veritat que tenim un Mercedes al capdavant de l'última sessió de lliures, el de l'anglès George Russell, que també va ser el millor el primer lliure d'ahir al matí, però amb els dos McLarens molt a prop, Oscar Piastri segon i Lando Norris, el vigent campió quart, i també un Ferrari, el de Charles Leclerc, tercer, tots aquests tres pilots a només dues dècimes de segon del millor temps de George Russell. Per tant, temps ajustats, varietat de cotxes a les primeres posicions, i això fa que en principi doncs sigui més interessant el que pugui passar a la cursa. També és veritat, Jaume, que una cosa és un temps per volta, la volta més ràpida, i un altre ritme de cursa, que el panorama pot canviar molt, però de moment estem veient més igualtat de la que ens esperàvem en aquest primer Gran Premi de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1. El cinquè ha estat Lewis Hamilton amb l'altre Ferrari, però ja a set dècimes de George Russell, sisè Max Verstappen amb el Red Bull, i en canvi no està brillant en aquest Gran Premi el gran dominador de la, temporada, l'italià Kimi Antonelli, el líder més jove de la història de la Fórmula 1, només 19 anys, arriba aquí al circuit de casa nostra després d'encadenar 5 victòries consecutives i líder destacadíssim del Mundial. Doncs bé, Antonelli ha estat setè en aquest tercer lliure a més de 8 dècimes del seu company d'equip George Russell, i força empipat, l'hem sentit per ràdio, perquè s'ha trobat trànsit en el seu intent de volta ràpida. Sobretot estava molt enfadat amb Lance Stroll, qui s'ha trobat al mig de la traçada de la xicana, al final de recta, tot just començar la volta. Tothom espera una reacció d'Antonelli, però és la mateixa sensació que teníem ahir al final del primer dia, en què tampoc va brillar el líder del campionat, i de moment no ho ha fet tampoc al tercer lliure. Veurem si pot recuperar-se ja la qualificació a partir de les 4 de la tarda, que ja és importantíssima per decidir posicions de graelles, o si haurà d'intentar fer demà una cursa en remuntada, que evidentment no posa en perill la seva posició al Mundial, on té un ampli marge de 66 punts sobre Lewis Hamilton, però podria trencar-se la seva ratxa triomfal de victòries consecutives, tot molt pendent de moment de la qualificació d'aquesta tarda. I els que ho tenen difícil, Jaume, són els pilots espanyols. Ja es veia venir, no han brillat en tota la temporada. Carlos Sainz ha situat el seu Williams 15è, a 2 segons del millor temps en aquest tercer entrenament lliure, i Fernando Alonso ha estat 20è a 3 segons. És complicat que puguin brillar en la resta del Gran Premi. Per Fernando Alonso ja és tot un repte intentar superar la Q aquesta tarda. Carlos Sainz necessita fer un petit miracle per poder entrar a Q3 i buscar demà les posicions de punts. Per cert, Jaume, el dijous començava la prèvia del Gran Premi amb unes declaracions de Fernando Alonso que han agafat volada, perquè deia a la roda de premsa prèvia oficial que seria probablement el seu últim Gran Premi aquí al circuit de Barcelona-Catalunya. Ja té 44 anys i no té decidit encara si continuarà. Tots ho vam interpretar bastant en clau de comiat, però avui, en una entrevista que publica Mundo Deportivo, matisa una mica. Sí que és veritat que ja està pensant en la retirada, però deixa clar que no té decidit encara si serà al final d'aquest any o encara en correrà un o dos més. Fernando Alonso, Mundo Deportivo.
19: Es difícil escoger cuando es el momento de parar, ¿no? Para un piloto, si tienes la oportunidad de ello. Estos coches no son los que disfrutas más. He conducido cosas más divertidas que las de este año, independientemente de los resultados. Tenemos ahora 25 carreras, cuando empecé a correr en Fórmula 1 teníamos 16, y bueno, tienes que ver un poco lo que te apetece hacer. Lo más importante para mí es sentirme competitivo y sentirme rápido, y eso me siento. No lo tengo decidido, pero no sé si será este año, el que viene o dentro de tres, ¿no? Pero intentaré que sea el mejor momento, ¿no? Y nunca vas a saber cuál es.
17: Doncs aquestes són les declaracions sobre el futur de Fernando Alonso. Exacte, més enigmàtic, podríem dir, Quim. Sí. I clar, és veritat que amb 44 anys és el que deies. Vull dir, tampoc podem esperar. I a més, ara que la Fórmula 1 a Catalunya arribaran anys alternatius, que el veiem gaire vegades més amb un meló.
18: Sí, ell deia que ho havia dit sobretot perquè l'any que ve la Fórmula 1 no ve aquí a casa nostra,
17: clar.
18: I per tant, com que no sap encara si continuarà, doncs que podia ser aquest el seu darrer Gran Premi. Fixa't que diu: "Yo me siento rápido y competitivo", però també explica que no s'ho està passant bé, perquè aquests cotxes no són divertits de pilotar, havent de fer tanta gestió del motor elèctric, perquè ja saps que són cotxes híbrids i han d'estar molt pendents de carregar la bateria, i per tant no van tant a buscar la mil·lèsima de segon anant sempre al límit, com havia estat sempre a la Fórmula 1. Això a Fernando Alonso i a la majoria dels pilots doncs no els agrada, i a sobre no té un cotxe competitiu. Evidentment, si el cotxe que tens no és massa divertit de conduir però estàs lluitant per guanyar, el panorama és molt diferent de si estàs lluitant pràcticament per no quedar dels últims, com li està passant aquest any a Fernando Alonso.
17: Sí, sí, a veure què acaba passant amb Alonso. Ara l'Albert faria aquell gag de aquest cap de setmana tampoc pinta que arribarà a la 33,
18: ja pots pujar-hi de peus.
17: L'Albert cada cap de setmana que hi ha Fórmula 1.
18: Pots pujar-hi de peus, sí, sí. Que no aquest cap de setmana, sinó jo et diria que en un 99,9% de possibilitats aquest any.
17: Val, sí, sí.
20: Perquè seria un autèntic miracle que aquest cotxe doncs estigués en condicions de guanyar un gran premi.
17: I veurem si arribarà alguna vegada aquesta famosa victòria número 33. De públic i temperatura, com anem al circuit?
20: Temperatura alta, ara mateix estem ja a... Espera't que miro, 29,8 graus. Estem a punt d'arribar als 30 graus de temperatura ambient. Fa un sol que està vella, res que no hagi passat en moltes altres edicions de la Fórmula 1 aquí al Gran Premi de... Bé, altres anys havia estat Gran Premi d'Espanya. Aquesta és la primera edició amb el nom del nostre país i de la seva capital, Gran Premi de Barcelona-Catalunya. I graderies no plenes del tot, però hi ha moltíssima gent. S'ha notat també, ho explicaven els companys informatius amb els embussos, els accessos al circuit. I per demà, Jaume, sí que s'espera un ple absolut, perquè ahir anunciava el circuit que ja han penjat el cartell d'entrades exaurides i, per tant, a nivell de públic, aquesta primera edició del Gran Premi de Barcelona a Catalunya, precisament l'any que Madrid s'estrena com a seu del Gran Premi d'Espanya, doncs és un èxit rotund. 140.000 espectadors que s'esperen per demà al circuit i doncs la possibilitat també que es superi el rècord de 300.000, acumulant les xifres de tot el cap de setmana que es va establir

0: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
1: Peugeot.
2: Si hi ha una veu que representa l'esperit del rock de carretera a Espanya, aquesta pertany a M-Clan.
3: Carlos Tarque i Ricardo Ruiz Pérez arriben al Bars Festival per celebrar 30 anys d'un llegat imbatible.
2: Himnes com Carolina o Quédate a dormir convertiran la plaça Major en el temple del rock de l'estiu.
3: El 3 de juliol tens una cita amb el rock al poble espanyol.
2: Entrades a la venda a bars.cat. L'estiu de Barcelona es viu al Bars Festival.
4: Campions amb, no oblidem, Sergei Hernández a la porteria del Magdeburg. Sergei Hernández és el porter que substituirà la temporada vinent a Emil Nielsen al Barça, per tant, és un dels al·licients, un dels molts al·licients que té aquesta primera semifinal, aquest duel alemany amb un bitllet per la final en joc.
5: Però la que ens toca de més a prop, a les 6 en directe al Superesports de RAC1, Barça-Alborg, l'equip danès que és l'últim obstacle pels de Carlos Ortega per plantar-se a la gran final.
4: Sí, els jugadors del Barça que ara mateix descansen a les seves habitacions, a l'hotel de concentració, estan citats aquí a aproximadament una hora i mitja al hall de l'hotel per agafar el bus i venir cap al Lanxess Arena. Com sempre, vaja, ho diem sempre, Colònia és la gran cita de la temporada pels Blaugrana, l'objectiu número 1, i diríem que el Barça arriba en un bon moment, sense lesionats, havent guanyat els 6 títols jugats fins ara, i compta, només havent perdut un partit en tota la temporada, i ja fa 9 mesos, al mes de setembre, a casa contra el Magdeburg. De moment, doncs, temporada impecable. És evident, però, que el que passi aquest cap de setmana a l'Anxes Arena marcarà la nota final de l'equip. El Barça, recordem-ho, el rei de les Final Fours a Colònia, és de lluny l'equip que n'ha disputat més. Aquesta és la 14a de les 17 possibles, la 8a de forma consecutiva, és a dir, que el Barça només ha fallat, entre cometes, fallar, en 3 edicions. La resta les ha disputat, era un dels 4 finalistes. En aquest sentit, el tècnic Carlos Ortega destacava, i el tu diràs, la regularitat del Barça, el fet de ser a Colònia temporada rere temporada.
6: La secció té molta fam, té un gen competitiu molt gran, treballem molt seriós, tratem d'ajustar, jo puc parlar meus 5 anys, no? Ara pressupostàriament estem una mica pitjor que abans, però encara tratem de reforçar el millor possible amb gent que pensem que pot competir i podem arribar als objectius, no?
4: Avui la semifinal, com deies, contra l'Alborg, el campió danès, amb qui el Barça té un balanç molt favorable. 13 victòries en 14 partits disputats, entre elles 2 finals de Champions, el 2021 i el 2024. Ortega, però, diu que el passat importa ben poc.
6: Això del balanç a mi me fa gràcia, no? Jo crec que cada partit és una nova història. Ens enfrentem davant d'un entrenador nou que només hem jugat una vegada i vam perdre, no? Jo crec que això és una nova història, és un Alborg molt, molt reforçat, amb jugadors de molta entitat, una primera línia temible i amb una defensa amb molt quilos i molt grossa, i jo crec que hem de jugar molt, molt bé.
4: Ortega, que destacava aquesta primera línia, molt poderosa, amb jugadors amb capacitat de llançament i un contra un, com Arnoldsen, Hosher o Nor, també la defensa intensa i dura del conjunt danès, i no oblidem el porter Niklas Landin, que és un dels millors porters dels últims 15 anys a nivell mundial, ara ja a la part final de la seva carrera. Més de 500 aficionats del Barça a les graderies, és dels anys amb més presència. Sí, sí, en un dia, en menys d'un dia, es van vendre tot el pack que tenia el Barça, tenia 500 entrades, més de 500 es van vendre en menys d'un dia, per tant, dels anys amb més aficionats del Barça aquí a l'Anxes Arena.
5: Doncs ho seguirem també, tot plegat, a partir de les 4 al Superesports, amb l'Albert Ferran des de Colònia. Fins després, Albert, gràcies.
4: Fins després.
7: This is Moscow. This is Moscow Gold. On the 12th of April, the Soviet Union orbited a spaceship around the Earth with a man on board. The astronaut is a Soviet citizen, Major Gagarin Yuri Alekseyevich.
5: Temps pel bàsquet, avui que el Barça pot ser ja finalista de la Lliga CB, segurament pocs s'ho esperen.

0: esperaven fa poques setmanes, però l'equip blaugrana té el primer match ball a Tenerife, aterrat a Sant Cristóbal de la Laguna. Ja hi ha en Dani Aguilar. Hola, Dani, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: A les 8, una hora menys, hora canària, i en directe a RAC1, al pavelló Santiago Martín de Sant Cristóbal de la Laguna, el tercer salt entre el Tenerife i el Barça.
1: Sí, els jugadors s'han exercitat aquest matí a l'escenari del partit, que s'espera ple a vessar, no queda ni una entrada, i dinen ara per descansar a l'hotel de concentració abans d'aquest tercer enfrontament, els precedents més immediats del qual han confirmat el bon moment del Barça, de manera que s'és optimista en fins i tot poder tancar l'eliminatòria avui situant el 3-0, molt superior al primer partit del Barça, més ajustat al segon, però amb prou solidesa com per endur-se'l amb solvència avui caro creu per al Tenerife. Recordo que el pivot local Frank Guerra es va ressentir de la lesió al segon partit. El Barça, en principi, tothom ok, malgrat aquest ensurt que va tenir Brizuela, però en qualsevol cas, tothom ha d'estar ok, i un Brizuela, a part d'un rendiment coral que està duent l'equip a les portes de la final, necessari. També ha de ser un bon Kevin Panther, que s'està mostrant un punt irregular, tot i que sempre intervé en fogonades de talent, però escolta el missatge del del Bronx. Posa un costat el rendiment individual, només centrat en accedir a la final.
2: I'm not that kind of player in which...
3: No sóc aquest tipus de jugador que estic sempre amoïnat per quants punts anoto. Van guanyar el primer partit d'uns 30 punts i jo en vaig fer 5. Jo només intento fer el que sigui necessari per guanyar. Aquesta temporada només m'he perdut 3 partits. Ho he posat tot per estar sa i per ser consistent. El principal objectiu és guanyar i tancar l'eliminatòria.
2: Like I said, the main goal is to win, close the series out.
1: I Xus Vidorreta, que va ser exclòs a l'últim partit i que ja va començar a calcular el factor ambiental que ha d'haver avui en aquest, insisteixo, pavelló canari que ha d'estar ple, però que acumula 5 derrotes seguides a casa. No hi guanya des de mitjans d'abril. El que és evident, però, és que el Barça necessita minimitzar el rendiment d'un Pati Mills, que es va enfilar els 36 punts al segon partit.
0: Doncs aquest vespre a les 8 en directe al Superesports, aquesta primera opció del Barça per entrar a la final, qui està contra les cordes, en canvi, és el Joventut, que ahir va perdre el segon partit a València i demà jugarà a l'Olímpic de Badalona per evitar l'eliminació, Dani.
1: Sí, de fet, l'equip ja és a Badalona, avui descansa després de l'exigent seqüència de 5 partits en 10 dies, va tornar ahir nit de València després de caure de manera clara. De fet, els 14 punts, 90-76, fins i tot no són gaire representatius de la diferència que va haver entre tots dos equips. De fet, des de l'inici els valencians van encarrilar la victòria 30-13 al primer quart, massa rèmora per una penya que ho va intentar de la mà de Jabari Parker, però que no va poder reduir el forat. Dani Miret reconeixia aquesta penalització.
4: Absolutament, no hem entès el to físic de l'inici del partit. Ells defensivament han estat superagressius i això ens ha trencat. Ofensivament no hem reaccionat bé a aquest nivell de contactes.
1: Això sí, Guillem Vives recordava la circumstància d'una sèrie així.
5: Està clar que en aquestes eliminatòries sí que la forma de perdre no crec que marqui tant, sinó perdre d'un, perdre de 20, el que has de fer és el mateix, és... tornar a recuperar-te físicament, tornar a recuperar-te mentalment, emocionalment, i ara tenim l'empeny de la nostra gent.
1: I és que demà la sèrie es desplaça a Badalona amb el tercer, i espera el Joventut, no definitiu partit, amb un ambientàs que es preveu a l'Olímpic i en què esperem que no s'hagin de patir episodis com el viscut ahir al Roig Arena, en què la Policia Nacional va fer fora del pavelló un aficionat del Joventut per mostrar una estelada. El grup d'animació La Cantonada ha demanat explicacions al Club Taronja, tot reclamant llibertat d'expressió i defensa també per part del Joventut. Per cert, encara en clau a prop de casa nostra, en clau europea i en clau competicions domèstiques, el Dubai va aixecar la Lliga Adriàtica, la seva primera Lliga Adriàtica, superant el Partizan de Joan Peñarroya 3-1 a l'eliminatòria final, mentre que avui a les 5 de la tarda, atenció, al Pireu i amb un ambientàs, 5è partit de la final de la Lliga Grega entre Olympiacos i Panathinaikos. Qui guanyi serà campió.
0: Mentrestant, a l'NBA som a les portes d'una matinada que pot ser històrica. Take me home. Perquè els New York Knicks poden guanyar el tercer títol de la NBA, el primer després de 53 anys, Dani.
1: Sí, ni per no dormir per als amants del bàsquet en general i pels prolífics seguidors dels Knicks en particular, a 2:15 al Frostbank Center de San Antonio, Spurs-Knicks 3-1 a favor de l'eliminatòria per als de Nova York, davant aquesta oportunitat de per fi trencar una sequera històrica d'una de les organitzacions esportives més grans del món que opta el tercer anell, tot i que a les últimes hores la declaració destacada ve per part dels Spurs. Només s'ha remuntat una vegada en tota la història a unes finals, un 3-1. Van ser els Cavaliers de LeBron James el 2016 contra els Warriors de Carri. Doncs bé, davant la pregunta de si podran fer-ho els Spurs, Víctor Wembanyama ha dit això.
6: Yeah, absolutely. Everybody knows.
7: Sí, tothom sap que ho farem, que remuntarem, però necessitem aïllar el partit d'avui, anar partit a partit. Seria un error gastar energia a pensar en més partits. Hem d'anar partit a partit.
1: Compte enrere després d'una eliminatòria que ja ens ha deixat moments icònics amb la ciutat de Nova York absolutament revolucionada per aquest possible tercer títol dels Knicks.

0: Arriben a 3:15, tercer dia del Mundial dels Estats Units, Mèxic i el Canadà, amb la primera gran cita aquesta mitjanit. Ara en parlem, però abans hem de recuperar els millors moments de l'entrevista que el seleccionador espanyol Luis de la Fuente va concedir ahir a la nit al Tu diràs de RAC1 abans d'afrontar l'estrena contra Cap Verd dilluns. Enviat especial de RAC1 al Mundial 2026. Damià López, bon dia.
1: Bon dia. Avui la selecció espanyola s'acomiada momentàniament de Chattanooga per fer el primer desplaçament del Mundial cap a Atlanta. L'equip espanyol d'aquí una estona farà un últim entrenament aquí a la Baylor School i posteriorment ja viatjarà dos dies abans del debut contra Cap Verd. De la Fuente comptarà amb els 26 internacionals, un cop Lamine Yamal, Nico Williams i Víctor Muñoz s'han recuperat de les seves lesions. Lamine en va parlar ahir De la Fuente en una entrevista a RAC1 aquí a Chattanooga. Diu que la idea és que participi en el partit de dilluns, però que no jugui tot el partit.
2: Sabemos lo que queremos de Lamine y queremos que nos gustaría que participe unos minutos. No está para jugar 90 minutos, obviamente, vale. Eso está así, está claro. Pero sí nos gustaría, si el partido invita a pensarlo así, creemos que es conveniente esa lectura que insisto de que hay que hacer del juego. Si nos invita todo y todos los condicionantes nos invitan a pensar que es el momento, estará. Pero de igual manera te he de decirte que si creemos lo contrario, pues no estará. Y él lo entiende perfectamente.
1: De la Fuente va referir-se a alguns dels altres futbolistes del Barça que s'han dut al Mundial. Per exemple, sobre Joan García, diu que aquest era el seu moment per ser internacional absolut.
2: Y ahora ha sido un jugador, insisto, muy valorado desde hace mucho tiempo, sí. Pero que se ha valorado este momento actual por circunstancias, por competición al máximo nivel con el Barça, con un rendimiento también muy bueno. El año pasado hizo una campaña muy buena, pero también tenía otros porteros muy buenos que también están haciendo una campaña y no quiero olvidarme de Alex Remiro, que siempre le tenemos en nuestra memoria, pero es el momento de Joan.
1: I sobre el desequilibri evident entre jugadors del Barça 8 i del Madrid 0 en la convocatòria mundialista, preguntat per aquells madridistes que diuen que no seguiran la selecció espanyola perquè no hi ha jugadors blancs a l'equip, aquesta és la resposta de la Fuente.
2: Que no le, se le motive el que no haya nadie de su equipo más allá de sentir lo que se pueda sentir por la selección española, pues mira, lo respeto pero no lo comparto, me da igual. Quiero decir que yo lo que quiero es que haya gente como hay, que es la mayoría, que siento cuando vamos por la calle, los niños, los con camisetas de la selección, los mayores.
1: A dos días pel debut, la previsió és que Cubarsí, Pedri i Ferran Torres siguin titulars i que Lamine Yamal entri, tal com ens ha explicat De la Fuente, a l'últim tram del partit.
0: Gràcies, Dami. Espanya-Cap Verd dilluns a les 6 de la tarda, partit que podreu seguir a RAC1 amb la transmissió conjunta del Versió i la redacció d'Esports. Precisament un dels blaugranes que són al Mundial, Ferran Torres, està en notícia les últimes hores. Ferran Babua, bon dia.
3: Bon dia, sí, Jaume, és informació avançada per Mundo Deportivo. El Barça continua pensant en la temporada que ve i ha decidit activar la renovació de Ferran Torres per allargar el vincle amb el valencià més enllà del 2027, tot i que el seu entorn encara no ha rebut res. En qualsevol cas, diuen que això els dona tranquil·litat, tot i que el blaugrana ara està centrat 100% en el Mundial. En el cas de Marc Casado, la seva sortida no és imminent, però s'està treballant amb l'objectiu de tancar-la per uns 20 milions d'euros abans del 30 de juny. Compta amb dues ofertes, l'Al-Hilal saudí, qui té la propietat de Cancelo, i el Mònaco. Pel que fa al Mònaco, a qui ja té pràcticament lligat és Ansu Fati, que tot apunta que la seva sortida pot accelerar-se la setmana que ve.
0: Parlen encara del Barça, però en l'àmbit institucional el club ha mogut fitxa contra Florentino Pérez.
3: Sí, enmig de tot plegat, el Barça ha presentat una demanda de conciliació contra el president del Madrid, contra Florentino Pérez, per les seves declaracions a la roda de premsa del passat 12 de maig i en una entrevista posterior. Aquell dia, el president Blanc va tornar a atacar el club blaugrana arran del cas Negreira i va assegurar que presentaria un dossier de 500 pàgines a la UEFA. El Barça havia estat estudiant el cas des de llavors i va ser ahir quan finalment va presentar aquesta demanda. El club diu que l'objectiu és que Florentino Pérez es retracti d'aquestes manifestacions que va realitzar amb coneixement de la seva falsedat. En cas contrari, el Barça presentarà una querella criminal.
0: Veurem com acaba tot plegat. I tornant al Mundial, aquesta mitjanit ja tindrem un dels partits més atractius de la fase de grups. El Brasil i el Marroc s'enfrontaran en el que serà el debut de Carlo Ancelotti en competició oficial al capdavant de la Canarinha, Bernat.
3: Sí, el tècnic del Brasil reconeix que és un honor i una responsabilitat dirigir la selecció amb més Mundials de la història.
4: De representar un país, el país de futbol, la selecció més laureada del món, dos coses, responsabilitat i honra. Yo quiero ese momento aprovechar con alegría, con felicidad de este momento, porque es un momento muy bonito de mi historia.
3: Una selecció que no podrà comptar amb Neymar Júnior en aquest primer partit del torneig.
4: Está laborando molto forte per cercare di recuperare il più presto possibile. Pensiamo che la expectativa es que recuperi, que possa rientrare nel gruppo la prossima settimana. Quando abbiamo chiamato Neymar, lo abbiamo chiamato non solo per le sue qualità tecniche, che sono indiscutibili, ma también per l'esperienza, per l'esempio che può rappresentare per i giovani.
3: Però sí que tindrà Vinícius, un dels líders del Brasil. El davanter del Madrid reconeix que li faria il·lusió portar el sisè títol al país.
5: Intentarem fer història i tornar al Brasil al màxim nivell, d'on no hauria d'haver sortit mai. I el millor moment per fer-ho és ara. Fa temps que ens preparem i ara ja som aquí, a punt per defensar la selecció com tots somiàvem. Tot el poble brasiler ha d'estar amb l'equip animant, sent feliç i fent tot el possible per tornar al màxim nivell, com ho farem també els jugadors al camp.
3: Vinícius, però, no es va voler pronunciar sobre la seva renovació amb el Club Blanc. Diu que se'n parlarà quan acabi el Mundial. En el debut d'aquesta matinada de mitjanit, al davant hi tindran el Marroc, campiona de la Copa d'Àfrica, als despatxos, això sí, i quarta finalista al darrer Mundial de Qatar. Achraf Hakimi reconeix l'històric rival d'avui, però també fa valdre el seu equip.
6: Sabem perfectament contra qui jugarem i la qualitat dels jugadors que tenen, però nosaltres també tenim un bon equip. Potser no ho sabeu, però ens diuen els brasilers d'Àfrica.
3: Una selecció marroquina que compta amb Unagi del Girona, Brahim Díaz del Madrid, el mateix Achraf, però també té dos jugadors catalans. Jaume, Ismael Saibari, nascut a Terrassa i actual jugador del PSV Eindhoven, i a Lloube, Amaimouni d'Osona, nascut a Vic i jugador de l'Eintracht de Frankfurt. En canvi, qui no hi serà és el jugador del Betis, Abde, per culpa d'una lesió que el tindrà allunyat del Mundial i també dels terrenys de joc entre 4 i 6 setmanes. Per tant, aquest Brasil-Marroc, ja a la mitjanit, a les 12, xiularà l'eslovet de 46 anys, Slavko Vincic, un àrbitre, per cert, considerat un dels millors àrbitres per la UEFA.
0: En directe a RAC1, aquest Brasil-Marroc. La primera jornada d'aquest grup C es completarà amb el partit a les 3 de la matinada entre Escòcia i Haití, l'equip de la CONCACAF, que tot just viurà la seva segona aparició mundialista. A les pròximes hores també es completarà la primera jornada del grup B amb el partit Suïssa-Qatar a les 9 de la nit, que va arrencar ahir amb l'empat a 1 entre Canadà i Bòsnia a Toronto, partit que va estrenar l'activitat mundialista al Canadà. Canadà, recordo, encara no ha guanyat cap partit a una fase final, però hi va sumar el primer punt, amb alguna cosa, però per algun lloc s'ha de començar. I per últim es tancarà la primera jornada del grup D amb el partit Turquia-Austràlia a les 6 de la matinada, un grup que va estrenar-se amb la golejada dels Estats Units 4-1 contra Paraguai i que va suposar el debut de la tercera i principal anfitriona del torneig, l'estatunidenca, amb 9 de les 16 seus. I un últim punt, i malauradament em temo que no serà l'últim extraesportiu destacat, Bernat.
3: Sí, el jugador del Villarreal, Thomas Partey, es perdrà el primer partit de Ghana contra Panamà després que li hagin denegat l'accés al Canadà. Partey va ser acusat l'any passat de 5 càrrecs per violació i un d'agressió sexual. Al febrer van sumar-se 2 càrrecs més de violació i això, segons la web d'immigració del país, si una persona ha comès un delicte o ha estat acusat, és possible que no se li permeti l'entrada al país.
0: Minuts per les 3, més futbol, play-off d'ascens a segona. El Sabadell és a 2 partits de turna a la categoria de plata després de superar el Madrid-Castilla a semifinals. L'últim obstacle a la final és el Zamora, que va eliminar, recordo, el Villarreal B a l'altre semi. Camí de Zamora, l'enviat especial de RAC1, Pau Bonastre, bon dia.
7: Hola, Jaume, bon dia.
0: Novetats de Sabadell i Zamora, Pau.
7: Doncs mira, que el Sabadell va aterrar ahir a Valladolid. De fet, va anar via Valladolid i després en carretera fins a Zamora. Per tant, avui ha allotjat aquest hotel de concentració de la localitat lleonesa per acabar de descansar, afrontar aquest partit d'anada de les semifinals, de la final, volíem dir, del play-off d'ascens per pujar a la segona divisió. Un conjunt arrequinat que s'ha guanyat a pols jugar aquesta final, perquè després d'una bona temporada, a més, recordem, ve de protagonitzar una nit màgica en la tornada de semifinals contra el Madrid-Castilla, remuntant i guanyant 3-0. Ahir deia Ferran Costa que això forma part del passat i que cal mirar endavant. Per avui, l'única baixa, a priori, és la del davanter Agustín Coxia, per sanció. La setmana passada va veure la doble groga i, malgrat el recurs del club sabadellenc, la federació no l'ha estimat. Per tant, avui és baixa, la resta tots han viatjat i estan a disposició de Ferran Costa. El tècnic diu que l'únic objectiu d'avui, malgrat que és una eliminatòria a doble partit, l'únic objectiu és guanyar.
8: Hi ha dies on tu estàs lluny del teu millor nivell i el rival està al seu millor nivell, inclús per sobre, i això passa. Això no vol dir que nosaltres no sortim a guanyar. Ho hem fet sempre, som un equip amb una identitat molt marcada, amb un estil propi, amb una manera de fer les coses. No ens agrada especular, no ens agrada veure què passen els minuts dins dels partits o que depenem de que el rival encerti o no.
7: Al davant hi haurà un Zamora, tercer del seu grup, que ha anat de menys a més aquesta temporada i que el dirigeix un ex-arlequinat, Òscar Cano. En la prèvia, Ferran Costa parlava sobre el potencial del rival d'avui.
9: Ells tenen molts arguments, és un equip que és capaç d'atacar amb pocs jugadors, que després són capaços d'arribar de manera col·lectiva, ajuntant molta gent de peu, però després també arriben a jugadors que tenen desequilibri, que tenen bons llançadors a pilota aturada, gent que entra molt bé. Bueno, crec que és un equip molt complet, un equip molt consistent.
0: Quin ambient i quin estadi es trobarà el Sabadell aquesta nit a Zamora, Pau?
7: Doncs mira, l'estadi és el Ruta de la Plata, de 7.800 espectadors d'aforament. S'espera un estadi absolutament ple per primer cop aquesta temporada. El conjunt de Zamora, que va eliminar el Villarreal B en l'eliminatòria de semifinals. Uns 260 aficionats del Sabadell acompanyaran el seu equip aquesta nit, alguns dels quals han viatjat o estan viatjant en aquests moments per carretera. Alguns altres també ho van fer ahir amb el vol charter organitzat pel club i, per tant, compartint vol amb els jugadors. Arbitrarà el murcià Clemente Ortuño, en, com diem, en aquest estadi que es preveu ple gairebé 8.000 persones a partir de les 9 del vespre.
0: I ho veurem també el Superesports de RAC1. Gràcies, Pau, que vagi bé.
7: Fins ara.
0: Hem de parlar també de waterpolo, perquè l'Atlètic Barceloneta és a un pas a tornar a fer història i guanyar la seva segona Champions. A les 9 de la nit disputarà la final de la màxima competició europea contra un gegant d'aquest esport, el Prorreco italià, Bernat.
3: Sí, els mariners no són favorits, però ho saben, i tot i això arriben a Malta amb la intenció de tornar-se el trofeu que tots els equips desitgen alçar. Així ho ha expressat Unai Aguirre en la prèvia.
10: És una final de Champions, crec que l'equip està més que preparat per afrontar el partit de la millor manera. Sabem la dificultat del rival, es podia parlar que són el més semblant al Real Madrid que hi ha al futbol, un equip que ha guanyat la majoria de Champions històricament, i al final la pressió la tenen ells, intentarem fer un gran partit, com venim fent tota la temporada, i res més, a disfrutar d'una final que fa molt de temps que la Barceloneta no juga cap.
3: I tant, fa 12 anys que aquest equip no juga ni guanya una final de Champions, tot i que han persistit, perquè l'Atlètic Barceloneta ha disputat 11 fases finals en 13 temporades i després de dues semifinals perdudes als penals, el 2023 i el 2025 contra el Novi Beograd, aquest curs per fi ha trencat el malefici també des dels 5 metres contra el Ferencváros a les semifinals. Aquesta nit davant hi tindran el Prorreco, l'equip amb més Champions al seu palmarès, 11, un equip que no posarà gens fàcil les coses al conjunt català. Per cert, Jaume, també a la Champions femenina, ahir el Sant Andreu es va imposar el Mataró en la final pel tercer quart lloc. El trofeu se'l va endur l'Olympiacos davant el Ferencváros, també els penals.
0: 2 minuts per les 3. Ja va en Xavi Puig. Bon dia, Xavi.
11: Bon dia.
0: Fem un cop d'ull a la resta de la jornada poliesportiva, començant amb futbol sala, perquè el Barça sabrà avui el seu rival a la final de la Lliga.
12: Sí, sortirà el tercer partit entre el Pozo Murcia i el Palma Futsal a les 7 de la tarda a la pista dels murcians. La final començarà dimarts a les 9 al Palau Blaugrana, el segon partit també al Palau dijous i també a les 9 de la nit. Demà serà el torn del Linyola en la final per pujar a primera divisió femenina. Juga el partit d'anada a les 12 del migdia a casa contra l'Estrela, i avui el Mataró pot ser nou equip de la segona divisió masculina. Ha de remuntar un 2-1 en contra de l'anada contra el filial del Palma, en partit que jugarà avui a les 6 a Mataró.
0: A la final de l'Hockey Lliga d'Hockey Patins, derrota contundent de l'Igualada a la Corunya en el primer partit.
12: 8-2, ahir va perdre l'Igualada a Corunya. Demà 8:45, segon partit de la final, una altra vegada a la pista del Liceu, i demà al migdia el Vilassana es podria proclamar campió de l'Hockey Lliga femenina. Ha de guanyar la pista del Fraga, si no ho fa, hi haurà tercer partit la setmana que ve a Vilassana.
0: Per cert, aquest matí en futbol hem sabut l'inquilí de la penúltima banqueta vacant a primera.
12: L'Elx, que té entrenador gentí per la propera temporada, Martín Anselmi, 40 anys, a Europa va entrenar 15 partits al Porto, la temporada 24-25, el seu últim equip, el Botafogo brasiler, assignat per una temporada més una altra opcional, només queda la banqueta del Rayo, sense encara ocupant per la propera temporada.
0: En tenis, recta final dels primers tornejos de la temporada en la superfície d'herba, que destaquem.
12: Stuttgart, Fritz ha passat a la final contra Bublik, ara l'Ehechka Shelton pel segon lloc en aquesta final. A Hertogenbosch tindrem un Manarino de Mignor i Basraska Medvedev a les semifinals, i en categoria femenina Krejcikova, primera finalista a Hertogenbosch. A Londres tindrem semifinals entre Raducanu i Rakimova, i Bulter i Bekic.
0: I el torneig del circuit Premier Padel a València, bones notícies per la parella catalana al quadre femení.
12: Ha guanyat les semifinals en 3 sets contra Triay i Bream.
0: I esperen ara arribar a la final. ho sabran aquesta tarda. I en ciclisme, compte, caiguda de Seixas?
12: Sí, Seixas ha caigut a la penúltima etapa del Tour de l'Avern, s'està recuperant, però, i ara ja és a poc més de mig minut del grup de favorits. Encara en queden uns 40 pel final d'aquesta etapa, i Paula Blasi ha guanyat l'etapa reina del Tour dels Pirineus en categoria femenina.
0: Gran notícia.

0: Les tres molt pendents a aquesta hora de l'incendi que s'ha declarat aquest migdia a Sanaüja, a la Segarra. Els bombers hi treballen a aquesta hora amb un ampli dispositiu de 42 dotacions, 6 d'elles aèries. El foc ha començat cap a la una del migdia en un camp de conreu. En un primer moment era de baixa intensitat, però les flames s'han estès cap a una zona forestal entre Biosca i Sanaüja i ara crema amb intensitat. Els bombers creuen que podria afectar més de 40 hectàrees. Ara bé, de moment no preocupa que pugui afectar a cap població. I l'acord de pau entre els Estats Units i l'Iran es veu cada cop més a prop. Aquest matí el primer ministre del Pakistan, el principal país mediador, ha assegurat que el text es tancarà en les properes 24 hores. En un missatge a les xarxes socials, Shehbaz Sharif ha explicat que ja estan preparant la signatura electrònica de l'acord. També ha remarcat que serà un pacte històric que servirà de base per a una pau duradora. I el Gran Premi de Fórmula 1 que se celebra a Montmeló ha complicat la circulació a la zona al llarg del matí. S'hi han acumulat més de 10 quilòmetres de retencions al voltant del circuit. A aquesta hora, de fet, encara queden 2 quilòmetres de cua entre Granollers i Parets del Vallès. Trànsit espera que tot plegat es pugui repetir demà, que és el dia que se celebra la cursa. Per això recomanen evitar circular per l'AP7 en les hores de màxima afluència cap al circuit, on d'aquí a una hora es fa la sessió de qualificació d'aquest Gran Premi.
1: Sí, exacte, a partir de les 4, una sessió que determinarà la grella de sortida de la cursa de demà. L'última sessió de lliures aquest migdia, el Mercedes de George Russell ha estat el més ràpid, però ben a prop també McLaren i Ferrari. Una tarda amb molta activitat esportiva, semifinal de la Champions d'handbol a Colònia, Barça-Alborg, Tenerife-Barça de la Lliga ACB, amb el Barça podem passejar a la final, el Brasil-Marroc, com a plat fort de la tercera jornada del Mundial 2026 de futbol, l'anada de la final per pujar a segona A, Zamora-Sabadell, o la final de la Champions masculina de waterpolo entre l'Atlètic Barceloneta i el Ferencváros.
0: I acabem amb el temps, perquè la tarda continuarà sent assolellada i els propers dies les temperatures continuaran pujant, Nil Ferrés.
2: Aquesta tarda continuarà sent de temps estable, amb domini del sol, també alguns núvols prims, i no descartem algunes nuvolades puntuals al Pirineu, però en cap cas esperem precipitacions. Pel que fa demà, els termòmetres seguiran pujant, amb màximes que poden fregar o fins i tot superar els 37 o 38 graus en alguns punts de l'oest del país. I de cara a la tarda, reactivaran alguns ruixats i tronades al Pirineu i al Prepirineu. De cara a la setmana vinent, seguirem amb la mateixa tònica. Pujada dels termòmetres, temperatures entre 4 i 5 graus per sobre del que tocaria per l'època i alguns xàfecs de tarda.
0: Les 3 i 3, tanquem el 14:15, que hem fet la redacció d'informatius i d'esports amb la Laia Biorrun al control tècnic. A partir d'ara continuarem pendents de l'actualitat, als avanços informatius.
1: I també, a partir de les 4, el Superesports amb en Xavi Puig, versió de butxaca del Tu diràs amb l'Oriol Jové a les 11, i a partir de la mitjanit, la transmissió del Brasil-Marroc, el plat fort del Mundial 2026.
0: Nosaltres tornem demà a les 2, ara us deixem amb el recomanat. Bona tarda.
3: Agafeu paper i bolígraf, el mòbil o la tauleta perquè tenim les millors recomanacions per vosaltres.
4: A RAC 1, recomanat. Amb Esther Muñoz.
3: Bona tarda i benvinguts a un recomanat on avui farem tres viatges. El primer per l'escena teatral catalana. També volarem fins a Tenerife amb Vueling i amb l'historiador de l'art i museòleg Damià Amorós farem un recorregut per les principals obres d'Antoni Gaudí a Barcelona. Preparats? Doncs comencem.
4: Recomanat. Idees i propostes per tothom a RAC 1.

0: Amb aquest ritme acaba d'entrar a l'estudi de la Planta 3 el nostre col·laborador Cristian Machio. Cristian, bona tarda.
1: Què tal, Esther? Tu dius either o either?
0: Either.
1: Either.
0: No? Either, no?
1: Pots dir either, també, no?
0: Com ho dius tu?
1: Jo diria que either, però bueno. I què ho dius? Tomato o tomato? O dius potato o potato?
0: Tomato.
1: Potato.
0: Hi ha un gran debat aquí.
1: És un debat... Bueno, els dues són correctes,
0: tu què dius, Bad Bunny o Bad Bunny?
1: Bunny, ara he après
0: Bunny
1: a dir
0: Bunny.
1: De fet, ara visc en una distopia perquè cada cop que dic Bunny la gent em corregeix. Que no, que és Bunny. I dic, no! I ara s'ha d'explicar. I és que ell ha demanat que es digui Bunny. Però es podria incorporar en aquesta cançó que estem posant de fons I say Bunny, you say Bunny. Podria ser també una alternativa.
0: A triar, no?
1: A triar.
0: Que aquesta és una de les obres de teatre que podem anar a veure aquest mes de juny, un mes bo pel teatre en el sentit que fa tanta calor al carrer que s'agraeix això d'estar en una sala i ben fresquet.
1: Tu te'n recordes abans que posaven local climatizado?
0: Correcte.
1: I aleshores era com un incentiu per anar,
0: per anar-hi al
1: teatre. Sí, estem parlant, per cert, no ho hem dit, estem parlant de l'obra de teatre I Say Potato o I Say Potato. Tria tu la que tu vulguis.
0: A gust del consumidor.
1: A gust del consumidor. Però això ja es va fer, que això era una obra de l'Anna Moliner i el Joan Negrier, que era una parella d'artistes. Això ja ho hem vist fa molts anys que corren. A més, sí, efectivament, fa molts anys que l'Anna Moliner i el Joan Negrier tenen aquest espectacle en cartera, a You Say Tomato. Però ara, amics i amigues, en un gir inesperat d'esdeveniments, ens arriba la segona part d'aquest espectacle que es diu I Say Potato.
0: Home, és que t'he de dir una cosa, Cristian, el tema d'aquesta obra, d'aquesta comèdia, dona molt de sí, que són aquestes relacions que es van transformant al llarg de la vida, aquestes persones que amb els anys deixen de formar part del nostre cercle, això passa, i dona per una sèrie, i per dues, i per tres.
1: I per gent que va compartir un passat professional molt intens, sobretot en el món dels artistes, en el món dels actors, del teatre, com és el cas que ens planteja la funció. És que ara molta gent, segurament, que ens escolta, la va veure aquesta funció. Aquesta funció, la de l'anterior, la de I Say, You Say Tomato, va estar uns 10 anys de gira, perquè el Joan i l'Anna, quan no tenien allò res en cartera, de seguida tiraven d'aquest espectacle i de seguida sortien bolos i fins i tot van triomfar a Madrid i a Sud-amèrica en aquest espectacle.
0: Sabien que funcionava, eh?
1: Es porten 10 anys i, per tant, si us va agradar aquella funció, la veu veure, la veu gaudir, jo us recomano molt que aneu a veure a la segona part, perquè, clar, portem 10 anys fent la mateixa funció, potser que en fem una segona part d'aquella funció. I, efectivament, el mateix equip que hi havia al darrere d'aquell You Say Tomato, ara ens presenten aquest I Say Potato, que podeu veure al Teatre de Salt i el dia 13 de juny i a la Sala Mercantil de Balaguer el dia 20 de juny.
0: Mm-hmm, que s'ha de dir que és una bona manera també de fer turisme, aquests mesos, d'anar amunt i avall, teatre rere teatre.
1: Si esteu pels voltants de Salt, pels voltants de Balaguer, doncs ja teniu, I Say Potato.
0: I que, a més, que va signat el projecte pel Joan Llago, que és el membre fundador de la companyia La Calòrica, que és una garantia,
1: sí,
0: també.
1: Sí, aquest espectacle, concretament, no és de La Calòrica, tot i que sí, qui ho signa és el dramaturg habitual de la companyia La Calòrica, per tant, ens podem esperar aquesta cosa incisiva, aquesta cosa de... No serà una comèdia romàntica a l'uso, hi haurà foscor, hi haurà pollites, hi haurà una mica de, això que està passant aquí, encara que siguin actors, encara que siguin dos actors que van compartir un passat plegats i que ara es retroben i que se n'adonen de que potser la distància els ha separat involuntàriament, doncs això, encara que siguin actors, i tu no siguis actor, també et pots sentir identificat.
0: Mm-hmm, molt bé. Aquesta obra que teniu temps fins al 20 de juny per anar a veure a Balaguer, i ara anem cap a Barcelona, venim cap a Barcelona, perquè fins al 12 de juliol tenim aquesta obra en cartellera.
2: Prometo, davant la natura i davant vostra, ser companya dels meus companys, fer créixer el meu esperit i deixar el món millor de com l'he trobat.
1: Jo no sé, Esther, si tu eres més de cau o d'esplai.
0: Jo d'esplai.
1: D'esplai. Jo també era d'esplai.
0: Jo no havia anat mai al cau,
1: Tot i que jo era d'esplai i quan em van convidar a fer bivac al Turó d'Home, vaig dir, fins aquí. Dic, no.
0: No vas poder.
1: No vaig poder. Allò, fer bivac al Turó de l'Home va ser el meu límit de dir, fins aquí l'esplai, mama. Ho sento molt, però ens dedicarem al teatre.
0: Adéu-siau. Per què ho dius, això?
1: Perquè l'obra de què parlem ara, La Promesa, que la podeu veure al Teatre Borràs, que signa el Pau Roca a la direcció i el Iago Alonso i la Sílvia Navarro a l'autoria, planteja això, un grup d'amics que es van conèixer i en l'adolescència al cau, no a l'esplai, estava pensant, no, és al cau. Sí.
0: Perquè quina era la diferència, ara que ho dius, entre cau i esplai?
1: Ui, aquí ara podríem entrar en un debat.
0: Sí, llarguíssim, no?
1: Jo sé que l'esplai meu era com els pijos. L'esplai és com els pijos i el cau eren com els convellars.
0: Més alternatiu, no?
1: Sí, exacte. Simplificant molt, era sí. Trucant als oients aquí, ara, no, perquè clar, doncs, el cau, enviar missatges, ho sento, he simplificat molt, sí,
0: és
1: ja està.
0: És una opinió personal, un punt de vista.
1: És una etiqueta. Doncs l'obra ens planteja una trobada entre un grup d'amics que van fer molta pinya al cau als anys 90, i de fet aquí hi ha una noia, que és la Paula, que és el personatge que fa la Carol Rovira, que després de molt de temps de no veure's, lo típic missatge de WhatsApp, grup de WhatsApp, què voldrà? Què és aquest grup de WhatsApp? Ei, què tal si fem un sopar de retrobada amb els del cau? I a més, imposa una nit temàtica. Oh. Anem tots vestits d'anys 90, que és la nostra època de quan ens vam conèixer i vam ser feliços i ens pensàvem que volíem canviar el món.
0: És molt perillós, això, eh?
1: És molt perillós.
0: Molt perillós.
1: Vinga, fem una playlist dels anys 90, vinga, tots vestits d'anys 90, i es retroben. Una vegada, no fa gaire, vaig anar al teatre i jo, per coses de la feina, em toca moltes vegades anar sol al teatre. Uh-huh. I això em permet...
0: Perquè tu vols, eh?
1: Perquè jo vull, però és que arriba un moment que, clar...
0: Segur que hi ha moltes candidates i molts candidats
1: a
0: acompanyar-te.
1: El meu és malaltís. Això em dona per estar molt atent a les converses de la gent, dels meus veïns de butaca, moltes vegades abans de començar la funció.
0: Molt interessant.
1: I recordo una senyora que una vegada en una funció va dir: "Això serà una d'aquelles obres d'un grup d'amics que es troben i surten tots els secrets?" I vaig dir: "Oh, brillant." Dic: "Quina categorització d'obra més brillant."
0: Bona definició.
1: Grup d'amics que es troben i surten tots els secrets. Doncs, voilà, aquí tenim la promesa, un grup d'amics que es troben i surten tots els secrets. A més, hi ha un incentiu, hi ha un element de... El que diuen els anglesos, ara quedaré molt pedant, però diuen allò del who done it, uh-huh. El Cluedo de tota la vida.
0: Sí.
1: Hi ha aquest joc de... no hi ha un mort, però sí que hi ha un enverinament.
0: Hi ha víctimes.
1: Hi ha víctimes, hi ha un enverinament. I es tracta de... No sabem qui els ha enverinat, això queda evident en la funció. Uh-huh. Ho diuen de bon principi, no estic fent cap spoiler, no. Ho diuen, això és el punt de partida. I a partir de que, per curar-se, per no caure en aquest enverinament, han de superar una sèrie de proves. Per tant, hi ha jocs, com el cau, eh? Hi ha jocs.
0: Igual.
1: Hi ha jocs en directe a l'escenari.
0: Molts anys després, clar.
1: Aquests personatges estan molt ben definits, tenen un humor molt cínic, són generació dels 90, són malparlats, són masclistes, són homòfobs, però ho tenen tot, imperfecció, la que vulguis. Som d'una generació que ens estem, com es diu això, deconstruint.
0: Sí.
1: Ens costa, jo em considero també d'aquesta generació.
0: Home, clar.
1: Però en la intimitat, en cercles més tancats, no pots evitar. Moltes vegades deixar anar una frase que des de la platea del Borràs se sent un ho, ho, ho, ho, amb riure amb la O, que vol dir que l'ha dita grossa, d'això no es pot dir ara.
0: I que t'has identificat també d'alguna manera.
1: Però aquestes coses fan que els personatges, al meu parer, siguin creïbles, siguin humans. Són imperfectes,
0: clar,
1: són creïbles.
0: Clar, sí.
1: Són com jo.
0: Et sents reconegut.
1: Em sento reconegut i a més m'ho passo bé amb aquesta comèdia, amb un punt de misteri que hi ha al Borràs i que es diu La Promesa, i que us la recomano.
0: Comèdia negra, eh?
1: Una miqueta negra i amb mala llet. I sí, humor negre, sí.
0: Seguim a Barcelona, en aquest cas a l'Espai Texas, i fins al dia 28 de juny. Anoteu a l'agenda, eh?
3: Si del que es tracta és de sobreviure, pot ser que la resistència sigui l'única manera de viure intensa.
0: Obra basada en una novel·la de l'Eva Baltasar.
1: Per Magel. Segur que ja l'ha vist molta gent que ens escolta, eh? Però qui no l'hagi vist, que corri, que té un mes de coi, no?, més o menys?
0: Sí.
1: Doncs que corri, perquè és un dels espectacles de la temporada, us ho dic. I d'acord que estem una mica, els qui ens dediquem a això de fer crònica teatral, estem una mica cansats d'adaptacions de novel·la al teatre. Dir, home, feu obres de teatre originals, no aneu a buscar
0: textos
1: novel·la.
0: Textos nous.
1: Perquè costa molt adaptar una novel·la al teatre. Moltes vegades et trobes que quan diuen això és una adaptació d'una novel·la, et trobes a l'escenari amb què t'estan llegint la novel·la. I dius, home, molt bé, però Jo per llegir la novel·la em quedo a casa i me la llegeixo jo.
0: Clar, volem interpretació.
1: Volem que es vegi l'acció, mm-hmm. volem veure els personatges, cobra vida aquí damunt de l'escenari. La Maria Rodríguez Soto està immensa. És un monòleg molt ben dramatitzat per la Victoria Spunsberg i l'Albert Pijuan, que signen la versió de la novel·la dirigida per la Victoria Spunsberg. Per tant, tenim l'Eva Baltasar en el text original, la Victoria Spunsberg en l'adaptació i en la direcció, la Maria Rodríguez Soto en la interpretació. Tres dones, un trio d'asos, que de veritat han parit un espectacle, mai millor dit, al límit de tot. El que fa la Maria Rodríguez Soto, jo a vegades dic que és teatre de militància, és a dir, es nota molt quan un actor, un intèrpret, una actriu es creu el que està fent i aposta pel projecte que està fent. O quan, simplement, mira, jo us faig això, pujo aquí a l'escenari, us ho dic, a final de mes em pagueu i jo ja marxo a casa. I per fer aquest tipus de textos, un text que té aquest humor àcid, que té aquest retrat d'una dona en una trentena llarga, que està sola en la vida, que no s'hi troba, que té una família que tampoc s'hi troba recolzament en aquesta família, que té una inestabilitat mental latent, per fer aquest personatge, per fer aquest projecte, o te'l creus i vas a per totes, o no el facis.
0: Clar, convençuda.
1: I la Maria Rodríguez va a per totes. I això és el que més em va atrapar d'aquest monòleg, que, insisteixo, és una de les perles de la temporada. No us la perdeu si no l'heu vist encara, perquè val molt la pena.
0: Ho tindrem en compte, perquè, a més, aquesta novel·la es va convertir en un fenomen literari. Va obtenir el Premi Llibreter, el Premi Òmnium, a la millor novel·la. Estem parlant d'un llibre que es va publicar el 2018.
1: I que molta gent haurà llegit, segurament.
0: Clar que sí.
1: I té l'oportunitat de veure-ho interpretat magistralment per la Maria Rodríguez. Uh-huh.
0: Doncs d'un llibre a No me toques el cuento.
4: Corría el año... Bueno, hace mucho tiempo. El caso es que había una vez una pueblerina independiente, intelectual, culta, bella. Yo, coño. Y no necesitaba nada de nadie. Tenía su padre, su caballo y sus libros. Pero el destino quiso que pasara. ¿Qué pasará? ¿Qué os preguntaréis? Secuestro, cautiverio, gran festín y la rosa del amor verdadero.
0: Aquí estem escoltant ara mateix.
1: És el personatge de la vella, del conte de la vella i la bèstia. Aquí estem en un registre totalment diferent, eh? Canviem el decorat.
0: Sortim.
1: Anem a una proposta de cabaret que fa molt de temps que funciona el Poliorama. A les sessions golfes del Poliorama. El Poliorama és d'aquests teatres que encara manté allò, després de la funció normal, a 7, quarts de 8, després de les 11 de la nit, fa una funció d'aquelles d'anar amb amics, d'anar amb amigues, de vinga, anem amb grup.
0: La golfa, no?
1: La golfa, el que abans aníem amb la golfa, que ara ha desaparegut també això, perquè amb el tardeu s'ha menjat les sessions golfes.
0: S'ho ha menjat tot, eh? Sí, sí.
1: Doncs el Poliorama encara manté aquesta cosa de dir, ei, els divendres, els dissabtes, a les 11 de la nit, vine aquí a veure un espectacle que entre tu i jo és una mamarratxada, però està tan ben fet, està tan ben portat. Quatre actrius, tenim la Blancaneu, la Ventafocs, tenim qui més, l'Aurora, la Bella Dorment, i com escoltàvem ara, la Bella, que t'exposen trencant la quarta paret en un espectacle que barreja el teatre, el musical, el cabaret, te trenquen la quarta paret i t'expliquen la seva versió del conte, trencant tòpics, trencant tot el romanticisme dels contes, aquells van ser feliços i van menjar nissos. Ell està explicant què va passar després de tot aquell conte i es revelen i diuen les veritats com les han de dir. Uh-huh. I aquest espectacle, No me toques el cuento, va tenir tant d'èxit que de cop i volta van dir, i per què no fem una rèplica masculina?
5: Las princesas se han ido. Mi princesa se va. ¿Dónde ha podido ir? Atrapada en un bosque estará intentando salir.
1: I el mateix equip de No me toques el cuento fa Ya me has tocado el cuento, on veiem els quatre prínceps de les princeses explicant la seva versió de com va anar el conte. Ho trobo divertidíssim.
0: Està molt ben trobat.
1: Els dos espectacles els fan en dies diferents, però al mateix teatre, al Poliorama. Uh-huh. Per tant, podeu fer un doblete. A més, diria que fan un pack de si vols els dos veure els dos un dia, un dissabte un i un dissabte l'altre, pots comprar
0: fantàstic,
1: un pack i et fan un descuento.
0: Descuento, eh?
1: Doncs jo trobo que és una proposta molt divertida per anar amb amics, per passar-ho bé un cap de setmana a la nit al teatre.
0: Uh-huh. Suposo que espectacle, Cristian, recomanat per espectadors que busquin això, comèdia ràpida, irreverent, sí, musical i amb molt d'humor.
1: Humor, passar-ho bé, ja us he dit, que és una mamarratxada, però està tan ben feta que us ho passareu molt bé.
0: Uh-huh. I abans d'acabar, Cristian, ens vols portar de concert.
1: Un concert, una cita ineludible pels amants del teatre musical.

0: Escoltem la veu de Patti LuPone. Qui és Patti LuPone? Va ser la Evita original de Broadway, va ser la Evita original de Londres, va ser la Norma Desmond original del Sunset Boulevard, va participar als repartiments originals de molts musicals mítics dels anys 70, 80, 90 fins i tot. Els Miserables, va participar, jo què sé, a Sweeney Todd, a Gypsy, va participar a Company, darrerament a Londres vam veure el musical Company. És una institució d'aquelles divas de Broadway que ja en queden poques, queden quatre i para de comptar, o dos, ella i algun altre deu quedar, però no gaires més. Per primer cop a la seva vida, a Barcelona, amb un concert que canta els hits dels seus musicals que ha fet al llarg de la seva vida. Qui vulgui veure la Evita original de Broadway, qui vulgui veure la Norma Desmond original de Londres, qui vulgui veure la Gypsy, qui vulgui veure la que va fer de Mrs. Lovett a Sweeney Todd, la que va immortalitzar temes de Stephen Sondheim, la teniu aquí a Barcelona, al Teatre Tívoli, One Night Only, allò que es diu.
1: Concert exclusiu, eh?
0: Concert exclusiu.
1: Quin dia és, Cristian?
0: El dia 12 de juny, encara queden entrades. Són caretes, sí, però és que la diva... Tenir una diva de Broadway a Barcelona, no cada dia, no cada dia es té.
1: Això no passa cada dia, evidentment, eh? Here's to the girls who play wife, aren't they too much? Doncs mira, ara que és època de concerts, època ja d'estiu, em sembla una molt bona proposta per tancar la secció d'avui i per demostrar doncs, que aquests mesos, que són mesos ja en què la gent comença les vacances, també són mesos de moltíssima activitat al teatre.
0: Encara hi ha crava lluga, que diuen, sí.
1: I encara tindrem aquí el mes de juliol amb més propostes, eh?
0: Doncs aquí serem.
1: Doncs vinga, t'esperem. Adéu, Cristian.
0: Fins al juliol, adéu-siau.
1: Gràcies, adéu.
2: Recomanat, amb Esther Muñoz.
1: Molta atenció als fans d'Antoni Gaudí, sobretot després de la visita del Papa a Barcelona, perquè avui la secció d'art, amb el nostre col·laborador, amb en Damià Amorós, museòleg, historiador de l'art, l'hem centrat en aquesta qüestió. Damià, bona tarda.
3: Tal,
1: benvingut.
3: Gràcies.
1: Se t'ha girat feina aquests darrers dies, eh?
3: Ha estat radical, eh? Això d'aquest bon home que fa 100 anys que un tramvia li va passar per sobre i al cap de 3 dies es va morir, perquè més o menys així va anar la mort d'Antoni Gaudí. Jo crec que ens ha tingut moguts a la ciutat de Barcelona, al país, a l'estat, al continent, perquè ha estat espectacular.
1: Tu no has parat? L'altre dia t'escoltàvem al Versió RAC1, amb el Toni Clapés, t'hem vist a totes les televisions de Catalunya. Jo crec que ja no queda pràcticament ningú per saber més sobre la figura d'Antoni Gaudí, però segur que encara rascarem algú avui.
3: Jo crec que és molt interessant que 100 anys després de la mort d'un geni, que ja era considerat en vida, encara tinguem raons, explicacions i sentiments davant de la seva obra. Pensem que Gaudí, i parlarem de les 7 obres que té Patrimoni de la Humanitat, però pensem que just després de la seva mort va ser un personatge repudiat per la societat, que no queia bé, que es va pensar que era un personatge que esquerp, fosc, fins i tot quan mor, no?, el confonen amb un captaire. Però després ve el noucentisme i el tracten com un personatge que s'ha d'eliminar de la història, però per sort, casa nostra, els seus homenots els manté, i aquest senyor de Reus el converteixen, Plats Bruts ho deien, de tan bo que era, el faran sant. Imagina't si ja Plats Bruts ho deia fa 20 anys, a dia d'avui ja sembla que encara és més a prop, un geni que va transformar la ciutat de Barcelona. Molta gent ho ha hagut de fer, no? Deixar Reus, deixar Tarragona, deixar Lleida, Girona, i vindre a Barcelona. I ell va fer una ciutat que jo crec que ens ha deixat un llegat extraordinari.
1: De fet, ell té una característica que no tothom pot dir que té, que ha fet una cosa sense precedents en la història de l'arquitectura mundial, i és que té 7 edificis que ha fet ell.
3: No hi ha cap altre arquitecte al món, ni dissenyador, ni no existeix. Gaudí és l'únic que ha fet. Fins i tot, aquests dies, repassant una mica què n'havien dit d'ell, tothom sap que Miró van compartir espais al Centre Artístic de Sant Lluc, Dalí tenia una fixació amb Gaudí, però sempre havia pensat jo que havia dit Picasso, perquè van coincidir a la Barcelona del 1900, coincideixen aquests dos personatges a la mateixa ciutat, a casa nostra. I no tenim una referència clara, però s'explica una anècdota que crec que és interessant aportar als nostres oients.
1: Què diu?
3: Que quan ja Picasso, exiliat a París, exiliat a França, li preguntaven, escolti, si anem a Barcelona, què hem d'anar a veure? Ell només deia una paraula. Està fent una recomanació. Imagina't, Picasso participant al recomanar. Bàsicament deia Gaudí. És a dir, aneu a Barcelona, i jo suposo que té el doble joc de gaudiu, passeu-vos-ho bé, disfruteu, però al mateix temps gaudir aquest punt central de la cultura catalana dels últims 100 anys, aprofiteu-lo, coneixeu-lo. I si fem aquest repàs d'aquestes 7 obres, jo crec que la gent pot agafar aquest nom, Gaudí, i se'n podrà treure el carnet de gaudinià
1: clar
3: a casa
1: que sí,
3: nostra.
1: Clar que sí. Hem de començar, com no, per la Sagrada Família, que és l'obra de la seva vida, que defineix la nostra ciutat davant del món. Un temple que va començar a construir-se l'any 1883.
3: Es va començar l'any abans un arquitecte que no era Gaudí. El va començar Francesc de Paula del Villar. I comença per la cripta. Que, i quan dius això de l'obra de la seva vida, està molt bé, perquè ell comença l'any 83, no l'acabarà. Hi ha aquella famosa frase que diu el meu cap no té pressa, perquè és Déu i l'eternitat la té davant. Però és que, a més, la Sagrada Família és la seva tomba. Gaudí està enterrat a la cripta. I crec que pocs artistes, creadors, arquitectes, genis poden arribar a reposar eternament dins de la seva pròpia obra. Una mica Dalí ho va fer enterrar-se en el Museu Dalí, no? Però crec que Gaudí, ja en aquesta olor de santedat, decideixen situar-lo en aquell espai, en una cripta, i tenim imatges dels anys 20, dels anys 30, de gent resant a la tomba de Gaudí dins la cripta de la Sagrada Família. Un bosc de pedra, de vidre, d'esperit, que és extraordinari tindre al centre de Barcelona.
1: Uh-huh. De fet, és que s'hi va deixar Damià literalment la vida. Ja.
3: Clar, és que ell... Mira, si fem el cronograma de la mort, Gaudí té l'accident sortint de la Sagrada Família. El dia 7 de juny l'ingressen a l'Hospital de la Santa Creu, ell morirà allà el dia 10, i és el rector i un dels seus arquitectes, en Domènec Sugranyes, que el troben en aquest Hospital de la Santa Creu. El dia 10 more, el 11 li fan la vetlla, el 12 li fan un gran enterrament que passa per la catedral, però el gran cerimònia és a la Sagrada Família. I jo trobo que això és molt emotiu, que la gran obra al mateix temps sigui el gran panteó, la gran tomba del personatge.
1: Dius que el van confondre amb un captaire, el dia de l'accident.
3: Anava vestit d'una forma molt pobra. També és cert que són els últims anys de la seva vida. Havia acumulat la gran desgràcia, crec que és la mort de pràcticament tota la seva família a casa seva, els seus germans, la seva neboda. No va arribar a casar-se mai. L'única vegada que ell va mostrar amor va ser per Pepeta Moreu. Li van dir, noi, vés a fregir espàrrecs. Perquè ella ja estava promesa. I era una dona moderníssima. Es va casar moltes vegades. Va acabar casant-se amb un productor de cinema, una cosa de Hollywood. Va estar abandonada pel seu home a tant. Espectacular. I Gaudí sentia aquest amor. I jo suposo que a poc a poc es va anar tancant, però creixent la genialitat, i va parir una obra, per exemple, com la Casa Batlló, que, no sé si ho saps, Esther, però la Casa Batlló no és una obra nova.
1: No?
3: És una reforma. Ojo, quina reforma!
1: Quin canvi, no?
3: Quina reforma, eh? Teníem una casa típica de l'Eixample, del mateix arquitecte que Casa Lizalde, que potser molts dels nostres oients coneixen aquest casal de cultura, Emili Sala, i que havia estat mestre de Gaudí, imagina la curiositat, eh? El mestre agafa un deixeble i li acaba superant, i Gaudí fa aquesta reforma. Sempre s'ha dit que si és la llegenda de Sant Jordi, que si és una representació del cel, de diferents elements, però jo crec que és el lloc, la Casa Batlló, on veiem que Gaudí era un gran captador de talent, perquè els fusters, els picapedrers, els ceramistes, en mateix Jujol, tot el conjunt acaba esdevenint una obra brutal, que finalment acabarà sent dels Bernat, que serien els amos de la Xupa Xups, i van decidir vendre a la Xupa Xups i quedar-se amb la Casa Batlló. Imaginen aquesta visió, jo crec, de futur de la família propietària, d'escollir una cosa en comptes d'una altra.
1: Uh-huh. La Casa Batlló, que està al Passeig de Gràcia, entre la Fundació Antoni Tàpies,
3: sí, senyora,
1: i la Fundació Miró. Aquí està aquest edifici que, Damià, sembla tret d'un somni, directament.
3: És tret d'un somni.
1: O d'un conte.
3: I a més, fixa't que és dels primers llocs on Gaudí comença a aplicar, amb l'ajuda de Jujol, trencadís, formes molt més sinuoses. En tota aquesta llista hi ha una obra que no surt, perquè no és d'aquestes, que és la casa Calvet, que és el primer bloc de pisos que conceptualitza Gaudí, però que conceptualitza com un habitatge plurifamiliar. La Casa Batlló és una residència de la família que després es podrà arribar a llogar.
1: Residència particular.
3: Clar,
1: sí.
3: Però és que a més incorpora novetats i comença, salta, perquè com que coneix els Batlló al cap d'un temps, coneixerà una altra família que tindrà un solar Passeig de Gràcia, que es diuen Milà. I aquests Milà, tothom sap que hi ha una casa a Barcelona, al Passeig de Gràcia, entre Provença i Passeig de Gràcia, que és la Pedrera, que té aquest mal nom.
1: La casa Milà.
3: Se li podria dir la Mona de Pasqua, la casa Segimon, perquè la senyora Segimon, Roser Segimon, era la persona que tenia els diners per fer aquesta gran construcció, i aquí Gaudí fa això, literalment, una gran mole de pedra, que havia de ser un retaule per una Mare de Déu, però com que comença la construcció amb la Setmana Tràgica, la cosa no acaba quedant gaire bé, i llavors decideix treure la Mare de Déu, guardar-la, no l'acaben projectant, però sí que converteix, jo crec, en l'edifici de Gaudí més habitable. Una cosa pels nostres oients que els quedi clar, Gaudí sí. No feia monuments. Gaudí feia cases, habitatges. És després que hem produït aquestes cases com a monuments.
1: Val. Inicialment no ho eren.
3: Cases, llocs on vivia la gent. Crec que aquest fet de que ara ja no hi hagi gent vivint amb obra de Gaudí, o molt poca, la casa Calvet, per exemple, sí, ha perdut part de la seva màgia, d'aquesta utilitat que guarda la bellesa i guarda l'obra de Gaudí.
1: Ara, quines cases, eh?
3: No, home!
1: Perquè,
3: clar,
1: cap angle de 90 graus...
3: Ni un!
1: Edifici que no té cap línia recta, columnes que semblen troncs d'arbres...
3: Saps què pensava jo de petit? Que el miracle per fer... Tots els sants necessiten un miracle. El miracle de Gaudí és que les cases s'aguantessin. Llavors, clar, dius, home, ja tenim el miracle, no cal fer el ruc, no el busquem.
1: I la impressionant tablada, clar.
3: Home, i el terrat, tots aquells arcs parabòlics que aguanten aquell costellam que al mateix temps ens aguanta aquells personatges que molta gent ha volgut veure Star Wars, no ha volgut veure aquells personatges màgics de la mitologia que al final es converteixen en ximeners.
1: Uh-huh. El Damià Amorós, avui el recomanat de RAC1 aquest dissabte, ens està fent una ruta per tota l'obra de Gaudí que tenim a Barcelona, que val moltíssim la pena que feu aquests dies. Hem repassat la Sagrada Família, la Casa Batlló, la Casa Milà, i ara anem, com no, amb Damià al Parc Güell.
3: Mira, si et sembla, Esther, fem una cosa. Anem a dos llocs...
1: A quins? Amb
3: tres, amb cognom Güell. Parc Güell, que crec que és el gran fracàs del Comte Güell, perquè havia de ser un parc urbanitzat a l'estil anglès, amb aquelles cases, amb jardinets, tot molt verd, molt, molt saludable, molt higienista, però de les 62 cases que s'havien de fer, se'n fan dues. I una la compra el comptable de Güell i l'altra la compra l'arquitecte de Güell, que es deia Antoni Gaudí.
1: Uh-huh.
3: Imagina't l'hòstia que es fot el comte Güell en aquest negoci.
1: Déu-n'hi-do.
3: Però ens queda per la ciutat, perquè l'any 26, just farà ara 100 anys, passi a ser patrimoni públic. Aquí tenim el gran fracàs de Güell, però crec que al mateix temps tenim la gran obra de Güell a Barcelona, que és el Palau, el carrer Nou de la Rambla, la part baixa de la ciutat, al mig del Raval, on ha ara estat el Papa, no? Al mig del Raval, una residència senyorial que quan s'inaugura, que és a l'època de l'Exposició Universal de Barcelona cap a 1888, sabem que hi passen de visita el president dels Estats Units i el rei Amadeu de Savoia. És a dir, imagina't
1: Antoni
3: Gaudí, que li coneixen, un tio de Reus, li presenten aquesta gent, i que ja m'havia flipat, diu, què m'expliquen aquests? I de les obres de Gaudí fora de Barcelona, la que no és a la ciutat, però també és d'aquesta tria de Güell...
1: Quina és?
3: Seria la cripta Güell. Quan parlem de cripta, hem de tindre clar que és una església inacabada. És una església que només té la part inferior. No té tota l'església del Sagrat Cor, que sí que hauria d'existir, però que per desavinències econòmiques, per problemes entre els diversos arquitectes que participaven a la colònia, no es va acabar fent, però sí que és un element extraordinari. Jo crec que és el primer experiment que fa Gaudí, la primera prova de fer una església, i que tot allò que aprèn, posa en pràctica i comença a treballar a la cripta Güell, acabarà desembocant a la Sagrada Família. Uh-huh. És a dir, necessitem primer allò que fan les motos, no? Una carrera sprint i després tota la cursa. Doncs exactament el mateix, o els primers passos en bicicleta serien la cripta Güell per acabar desenvolupant el gran temple de la Sagrada Família. Uh-huh. I ens quedarà un lloc per visitar Barcelona que està molt a prop del Parc Güell, que és la Casa Vicenç.
1: Oh,
3: jo crec que és el gran... Diuen... I així és, que és una de les primeres construccions d'Antoni Gaudí. A dia d'avui la veiem rodejada de cases.
1: Al barri de Gràcia.
3: Sí, senyora. Però antigament era una gran finca, quasi rural, en aquella Gràcia de principis de

0: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
1: Peugeot.
2: El futur del sector agroalimentari demana el teu talent. Inscriu-te al primer grau en Tecnologies i Direcció d'Empreses Agroalimentàries. Titulació pública oficial de la UB i la UPC en anglès. Hi trobaràs la millor sortida professional i la participació d'empreses líders del sector. Comença aquest setembre. Les places són limitades. No esperis més. Fes la teva preinscripció al portal d'accés a la universitat. Més informació a fabest.org.
3: Només un?
4: Un! Imagina't, un arquitecte que fa un encàrrec públic és raríssim.
3: Ostres.
4: Ah, fa uns fanals. I encara existeixen a Barcelona. Estan al Pla de Palau i a la plaça Reial, però sí que ja comença a tindre una connexió important amb l'alta burgesia barcelonina, i la família Vicens havien estat corredors de borsa, tenien cert prestigi social i una bona butxaca.
3: Clar.
4: Per poder contractar un arquitecte que just començava, però que ja havia estat escollit per treballar a la Sagrada Família, perquè recordem que el 83, quan comença aquesta residència, ja està dibuixant, fent planos, treballant. La Sagrada Família acabarà sent la feina de la seva vida, el projecte de la seva vida, i quan la Pepeta Romoreu, no, li diu que no, jo crec que ella es casa amb l'edifici i acabarà, quan deixi el Parc Güell, casa seva, acabarà vivint a la Sagrada Família, i si hagués durat uns anys més, jo crec que Gaudí, no, òbviament no l'acaba, però hagués arribat a expressar d'una forma encara més genial, més naturalista, aquell element que és la fe. Hi ha una frase de Gaudí que és: per ser original cal tornar a l'origen. I ell no ho diu per extravagància, per histrionisme. Ho diu perquè, si la natura ho fa, copiem la natura. I a la Casa Milà, a la Pedrera, a la Casa Batlló, al Parc Güell, al Palau Güell, a la Casa Vicens i al Sagrada Família, totes les seves obres, el que fa ell és estudiar la natura, entendre-la i copiar-la. I ara que ho tenim, com deia el Corif, no? Saliri i disfruteu, doncs saliri i aneu a veure. Aneu a veure Gaudí.
3: Ara, tu dius, Damià, que en aquella casa Vicens ja hi havia tots els trets que definiran la carrera professional de Gaudí.
4: L'ús de materials molt populars, el reaprofitament d'alguns elements, fins i tot la reixa en què utilitza el margalló, que és aquesta petita palmera del Camp de Tarragona, ell en fa uns motllos, ara a dia d'avui encara n'hi ha allà, ni al Parc Güell, ni hi ha una part al Manac, i aquells motllos creen una reixa, hòstia, de forma natural, amb una fulla. Com una ment pot arribar a pensar això? Però és que més bé d'estudiar. Hem estat treballant a l'expedient acadèmic de Gaudí, hem descobert que sabíem que va suspendre dos cursos a batxillerat, que la carrera, quan li donen el títol, li diuen no sé si l'estic donant a un geni o a un boig. A un geni o a un boig. I crec que realment ell entén la Mediterrània, perquè ell és mediterrani, i ho fa. Hi ha escultors que ho fan amb escultura, hi ha pintors que ho fan amb pintura, els arquitectes ho fan amb la matèria. I jo crec que aquí ell es vincula molt a la matèria que té, sigui a la Casa Vicens i a les altres grans obres, que obrirem un camí algun dia, que és què va projectar Gaudí que no va fer, i què va fer i què ens hem carregat, perquè també té tela el que més ens hem carregat. Molts interiors de Gaudí es destruïen un dia concret d'aquest mes. Et diré més, era un dia del mes de juny, cada any ho celebrem, era cap al vespre, i era el dia de la revetlla de Sant Joan, perquè es feien les fogueres, i la gent hi tirava les coses velles.
3: Va.
4: I als anys 40, 50, 60, 70, s'havien arribat a cremar portes, taules, cadires, dissenyades per Gaudí.
3: Déu-n'hi-do.
4: Perquè no era patrimoni, eren trastos vells. I amb la visió del temps, hòstia, que fort, no?
3: Sí, sí, fortíssim,
4: doncs,
3: fortíssim.
4: Passava.
3: Doncs la veritat és que, Damià Amorós, t'agraïm moltíssim.
4: Gràcies
3: aquest viatge que ens has fet avui a través del geni Gaudí, que l'hem de gaudir, com tu deies. Almenys doncs, tenim la sort de viure a Catalunya i tenir doncs, totes aquestes obres seves, la Sagrada Família, la Casa Batlló, la Casa Milà, el Parc Güell, el Palau Güell, la cripta de la colònia Güell.
4: Sí,
3: i ara el que hem de fer és anar allà i amb tota aquesta informació que tu ens has donat, gaudir de l'experiència, disfrutar. Damià, moltíssimes gràcies.
4: Gràcies a vosaltres, Esther.
3: Fins aviat, adéu.
5: RAC 1. Aquest diumenge a partir de les 3, Superesports de RAC 1 amb Xavi Puig. Viurem el Gran Premi de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1 amb Quim Salvador i Àlex Pintanell. A les 6, des de Colònia, la final de la Champions d'handbol. A les 8, al Palau Olímpic de Badalona, Joventut València, tercer partit del play-off semifinal de la Lliga ACB. El partit d'anada de la semifinal per pujar a primera.

0: I els darrers minuts del programa d'avui, d'aquest dissabte 13 de juny, els dedicarem, com sempre, a la bona música, la música que ens porten des de RAC 105 i que ens porta concretament el presentador del Ja Tardes, el nostre company Enric Font. Enric, bona tarda.
1: Hola, què tal? Com estem?
0: Bé, mira, ja pràcticament a l'equador del mes de juny. Això passa rapidíssim, eh?
1: Massa ràpid. La vida passa massa ràpid.
0: Sí, sí, mira, ja només ens queda un mes per les vacances, imagina't.
1: Ai, no sé si és bo dolent això, però bé. En fi, va, abans de marxar, què et sembla si viatgem a finals dels 90?
0: Home, ja saps que a mi viatjar, allà on em portis, me'n vaig amb tu.
1: Doncs,
0: on anem?
1: Va, doncs cap al, concretament al 98, una cançó house que es va comercialitzar arreu del planeta, a càrrec de Mosty, al costat de Hot and Juicy. Bé, de fet, van fer una, com una col·laboració que van crear el Horny. És una mica de funky, descarada i d'aquelles que enganxen. I, de fet, és una cançó una mica amb picardia.
0: Doncs mira, una música perfecta per un dia com avui.
1: Oh, doncs sí, i tant.
0: I una cançó que tots recordem. Tots l'hem ballada, Enric, eh? Que sí?
1: Oh, evidentment.
0: Doncs vinga, bon cap de setmana i t'espero dissabte vinent.
1: Molt bé, que vagi bé.
0: Adéu a tothom. Adéu.

0: Amb la Laia Viurrun i el Víctor Valero, el control tècnic, dissabte 13 de juny del 2026. Venim d'unes hores de dissabte amb activitat des de fa hores al circuit de Barcelona-Catalunya. Ara en marxa la qualificació del Gran Premi de Fórmula 1. Anem cap al circuit. Hola, Quim Salvador, bona tarda.
1: Hola, Xavi, molt bona tarda.
0: Ha arrencat aquesta Q o encara no, Quim?
1: Doncs oficialment sí, perquè ja és temps d'activitat a pista, però a l'hora de la veritat no, perquè no tenim... Mira, tot just ara mateix els primers cotxes comencen a sortir pel pit lane del circuit de Barcelona-Catalunya. Un d'ells és l'Aston Martin de Fernando Alonso, per començar a intentar establir un temps que els classifiqui entre els 15 primers i, per tant, que els permeti passar aquesta Q del Gran Premi de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1.
0: Et sentia amb el 14-15, amb la calor que déu-n'hi-do, avui en fa i bastanta. Avui diríem que no té tanta importància, però sí de cara a demà, a veure aquest desgast de pneumàtics amb aquesta calorada que es preveu també demà al circuit.
1: Sí, sí, sí, es preveu temperatura de més de 30 graus. Ara mateix som a 30.6, dada oficial de la Fórmula 1, de temperatura ambient, 50 graus a la pista, i evidentment serà un dels factors a tenir en compte per la durabilitat dels diversos jocs de pneumàtics i l'estratègia que hagin de fer servir pilots i equips en aquest sentit per la cursa de demà. També et diré que els qui més ho patiran són els que són a tribunes i pelús descobertes. Vaja, la pelús és tota descoberta, però com que tothom que vindrà al circuit o que ha vingut avui ho fa per afició, segur que primer ja deuen venir ben equipats amb visera o gorra i protector solar, i segon que quan una cosa la fas per passió, doncs si no estàs tan còmode no importa tant, no?
0: I tant. I del que hem vist al matí, què en podem destacar? Quines pistes ha donat de cara al que podem veure ara a la qualificació o demà a la cursa, Quim?
1: Del que hem vist als entrenaments lliures, i jo crec que ara la qualificació és moment de confirmar-ho o no, ens han dibuixat un panorama prou interessant amb Mercedes, que és l'escuderia que està dominant en mà de ferro aquesta temporada, 6 victòries de 6, la primera de Russell, les altres 5 del líder Antonelli. Evidentment els Mercedes estan forts, Russell ha estat el millor al tercer lliure d'aquest matí, ahir acabava la jornada segon, però amb els McLaren molt a propet, i també amb algun Ferrari traient el cap. Per exemple, hem tingut doncs, la jornada d'aquest matí amb Charles Leclerc molt a prop, Lewis Hamilton, que ahir estava lluny, ja no tant, en fi. Han dibuixat un panorama que ens fa pensar que en teoria podria no ser un monòleg de Mercedes aquest Gran Premi, podríem tenir una mica més d'alternança o d'interès a la pista. Ara, però, aviam com queda la graella. Antonelli ha de reaccionar, aquest matí ha estat molt discret, ha acabat setè a 8 dècimes del seu company d'equip George Russell, però vaja, seria una sorpresa si no qualifica la primera o segona fila de cara a la cursa de demà. I pel que fa als pilots espanyols, doncs Fernando Alonso té gairebé impossible superar aquesta Q1, per tant li queden, si no hi ha un miracle, 14 minuts i mig a la pista. Ja sabeu que l'Aston Martin aquest any no va gens bé, és de fet o el pitjor o el segon pitjor cotxe de la Fórmula 1 en disputa amb els Cadillac, i Carlos Sainz, que té com a gran objectiu intentar entrar a Q3 i entre els 10 primers de la graella, que ja seria un gran objectiu pel pilot madrileny de Williams per poder intentar optar els punts a la cursa de demà.
0: Doncs anem seguint amb el Quim Salvador, a veure qui passa d'aquesta Q a la Q2, qui en queda eliminat i, evidentment, com queda la graella de cara al Gran Premi de Barcelona-Catalunya de demà. Demà a les 3 de la tarda, que el seguirem fil per randa també al Superesports de RAC1, que demà arrencarem a les 3 just quan acabi el 14-15. Gràcies, Quim. Fins ara.
1: Fins ara.
0: I a partir d'ara, què? Now I've been fighting to make it down this road.

0: El play-off d'ascens a segona divisió. Avui es juguen els partits d'anada de les dues finals. A dos quarts de set, Ponferradina, Celta Fortuna. I a les 9, allà hi serem, a Zamora, Zamora-Sabadell. El viurem amb el Pau Bonastre i el Toni Padilla des de Zamora. El Mundial aquesta matinada passada, Estats Units 4, Paraguai 1. A les 9 avui es juga un Qatar-Suïssa. A la mitjanit i a RAC1, Brasil-Marroc. Ja de matinada, a les 3, Haití-Escòcia. I a les 6, Austràlia-Turquia. Per tant, avui la cosa és sessió contínua des de les 9 del matí fins pràcticament les 9 de la nit, fins a les 8 del matí de l'endemà. A la primera divisió, l'Elx ja té 9 entrenadors, l'argentí Martín Anselmi, de 40 anys. El futbol europeu només ha entrenat una quinzena de partits al Porto, la temporada 24-25. El seu últim equip és el Botafogo brasiler. En bàsquet, a la Lliga ACB, avui tercer partit de play-off semifinal del Barça. A les 8, a la pista del Tenerife, és el primer matchball que té el Barça per plantar-se a la final. El viurem amb el Dani Aguilar a la Laguna, amb el Dani Aguilar a Tenerife i amb el Jordi Colomer aquí a l'estudi de RAC1. I encara en bàsquet, a l'NBA aquesta propera matinada, 2:45, els Knicks tenen el primer matchball per guanyar l'anell. Juguen a la pista de San Antonio, el cinquè partit d'una sèrie que dominen els de Nova York per 3-1. És dia de semifinals de Champions d'handbol. De fet, en joc ja la primera, l'Anxes Arena, a Colònia, on hi tenim instal·lat l'Albert Ferran. Hola, Albert, bona tarda.
1: Molt bona tarda.
0: Com tenim aquest duel alemany, primera semifinal entre el Magdeburg i el Füchse Berlín?
1: Doncs mira, 20 minuts per arribar al final i està guanyant el Füchse. Magdeburg 25, Füchse 27, més 2 pel Füchse, que ha anat sempre per davant en el marcador. Ha arribat a tenir una diferència de més 3, però no s'ha pogut desenganxar. I això fa que, vaja, dos gols siguin poc avantatge, tot obert de cara als últims 20 minuts. És un duel entre els dos millors equips dels últims anys de la Lliga Alemanya. De fet, el Magdeburg és l'actual campió de la Lliga Alemanya i el guanyador de dues de les últimes tres Champions. I el Füchse, doncs, buscant la seva primera Lliga de Campions. L'any passat va jugar a la final, la va perdre precisament contra el Magdeburg. Per tant, somia en poder aixecar aquest cap de setmana la seva primera Champions. Hi ha temps mort a pista, just quan queden menys de 20 minuts pel final. De moment, Magdeburg 25, Füchse 27.
0: Home, tant per tant, no? Ja que hi tenim un català, el Füchse Berlín, que passin els berlinesos a la final, Albert.
1: Home, i per la història, jo crec que també... Vaja, Magdeburg-Barça n'hem viscut ja molts, i és millor. Jo preferiria un Barça-Füchse amb l'Aitor Ariño a les files del subcampió alemany, i de moment és qui més s'està mereixent aquesta classificació. Sempre insistim per davant del marcador, però les diferències són mínimes. A la porteria del Magdeburg, per cert, Sergei Hernández, que és el porter que la temporada vinent substituirà a Emil Nielsen al Barça. És d'aquells partits, Puig, que no el fitxaries, perquè ara, mirant estadístiques, està amb 3 aturades de 22 llançaments, és a dir, un 13%. És d'aquells dies que, bé, diries, no és un porter top, però és que la temporada passada crec que vam veure una versió molt semblant de Sergei Hernández, que a les semifinals gairebé no va aturar, però a la final va fer un tros de final, per tant... de moment no està sent decisiu. Veurem, encara queden 20 minuts pel final. S'acaba el temps mort. Magdeburg 25, Füchse 27.
0: A les 6, a la semifinal del Barça, Barça-Aalborg. El Barça amb tots bé, Albert, tots en ordre.
1: Amb tots bé, de fet, arriba sense lesionats. Per tant, li arriba la cita en un moment ideal. Havent guanyat els 6 títols possibles, podem guanyar el 7è aquest cap de setmana a Colònia. L'equip d'aquí a menys de 5 minuts sortirà, a priori, de l'hotel de concentració i vindrà cap aquí al pavelló, amb més de 500 aficionats del Barça a les graderies. En menys d'un dia es van esgotar les 550 entrades que tenia el club. Vaja, jo crec que és dels anys amb més samarretes blaugrana a les graderies, i amb el CAT, que no pot fallar. De fet, hi ha una guerra de mascotes molt interessant en aquesta prèvia, el Barça i el CAT. A l'Aalborg hi ha un superheroi amb capa i amb una cinta al cap, a l'estil Gordon. El Magdeburg, que és un arlequí amb una cara inquietant, i el Füchse una guineu. La veritat és que a la prèvia molt animades les quatre mascotes, i per tant també és un atractiu d'aquesta Final Four de la Champions.
0: Ara veiem 20.122 espectadors que assenyalaven el videomarcador, posava rècord d'assistència en aquest Lanxess Arena, que una mica el que ja estem habituats, Albert? És a dir, el que des del 2010 veiem en la Final Four de la Champions.
1: És espectacular. Mira que ja he vingut unes quantes vegades, però és que mires cap a dalt del pavelló i veus que no s'acaba mai. Ple a vessar des d'un quart d'hora abans que arrenqués la primera semifinal, i és espectacular. És cert que és l'animació de sempre, és una animació alemanya, de molta coordinació, molts aplaudiments, això sí, com sempre, molta música quan s'atura el joc, però és l'animació de sempre, és l'ambient de sempre, molts mesos d'antelació, ja totes les entrades venudes, per tant, Colònia, Lanxess Arena, mai de cep, i torna a ser una festa de l'handbol europeu i mundial aquest cap de setmana de mitjans de juny.
0: Tornem ara per anar actualitzant aquest Fuchs-Severin-Magdeburg, de moment aquest més dos pels berlinesos a la primera semifinal. Fins ara, Albert.
1: Fins ara.
0: En waterpolo, avui dia gran pel Barceloneta amb la final de la Champions a les 9 de la nit. Barceloneta, però reco, els mariners jugaran la segona final de la Champions. La primera que van jugar la van guanyar el 2014 a la Lliga Femenina de Waterpolo. Avui segon partit del playoff per la permanència, a les 6 Irunya-Horta, 0-1 per les barcelonines. En futbol sala, avui sabrem el rival del Barça a la final de la Lliga Masculina. El Pozo Murcia i el Palma Futsal juguen el tercer i definitiu partit de les semifinals a les 7 a la pista dels murcians. La final arrenca dimarts a les 9 al Palau Blaugrana. I també en futbol sala, el Mataró juga a les 6 al partit de tornada de la final per pujar a la segona divisió masculina contra el filial del Palma, de remuntar l'equip del Maresme un 2-1 del partit d'anada. En tennis tenim tornejos sobre herba, dos principals en categoria masculina i dos també en categoria femenina. Molló.
2: Sí, en masculina tenim en marxa la primera semifinal a Hertogenbosch, als Països Baixos. 3-1 guanya Manarino Demiñá. La segona semifinal entre Majrak i Medvedev. A Stuttgart, a Alemanya, tenim ja un finalista, Fritz, que ha superat públic en 2 sets, i ara en marxa la segona semifinal entre Shelton, que guanya per 6-5 a Lehechka. I en el circuit femení tenim ja final definida, Hertogenbosch, Krejcikova contra Montgomery, i tenim en marxa la primera semifinal al torneig de Queens, a Londres. Bulter, la britànica, contra Bekic, que està guanyant per 3-1 el primer set. La segona semi, Raducanu, Jovic.
0: En pàdel tenim torneig a València, avui és jornada de semifinals, amb bones notícies per les catalanes.
2: Sí, l'Ariana Sánchez i l'Andrea Ostero, que han guanyat a la parella 1 a semifinals a València, i van perdre la final la setmana passada a Itàlia. Avui han guanyat la semifinal, s'han plantat, per tant, a la segona semi consecutiva i esperen rivals. Tenen moltes opcions de guanyar aquest títol, perquè l'altra semifinal la juguen la parella 4, Fernández Araujo, contra la parella 6, Ortega i Calvo. I ara en marxa la primera semifinal masculina, LeBron Augsburger ha guanyat el primer set 6-4, la parella 2, a Chingoto Galán. En el segon set, però, Chingoto i Galán guanyen per 4-2. La segona semimasculina, Tapia i Coelho contra Yanguas i Estupachuc.
0: I en ciclisme, el Tour de l'Avern, el que abans era la Dauphiné, marxa la penúltima etapa en final al Gran Colombien.
2: Sí, a 1 km 800 metres per l'arribada tenim Juan Ayuso al capdavant, atacat a 7 quilòmetres, ha arribat a tenir mig minut sobre el grup de perseguidors on hi havia Jorgensen o Del Toro. Del Toro ha deixat aquest grup i ara ja és a només 10 segons d'Ayuso, per tant el pot atrapar i es poden acabar disputant la victòria. Jorgensen, Johannessen, Uddebrugs estan més enrere, aproximadament a mig minut, i a 45 segons hi ha Paul Seixas, un dels protagonistes de la jornada, perquè ha caigut i ha estat capaç de remuntar fins a les primeres posicions. El mallot groc, tot i que no ens donen referències a la realització televisiva, Luke Tugwell està aproximadament a minut i mig, 2 minuts, per tant, en principi, pot mantenir aquest mallot groc de líder.
0: A veure com acaba aquesta etapa, la penúltima. Demà torna a ser etapa d'alta muntanya, l'última d'aquest Tour de l'Avern, per acabar de definir el guanyador d'aquesta prova, un clàssic de preparació de cara al Tour de França. I el Tour dels Pirineus femení, victòria i lideratge per Paula Blasi. A l'etapa reina, no para, tenia el Tourmalet com a porta estrella avui, ha guanyat de manera clara i lidera també aquesta general. Demà, última etapa d'aquest Tour dels Pirineus de 3 dies. El Mundial del Tirar a l'Aire Lliure, un altre que no para. Aquest cap de setmana tenim prova a Andorra. De moment, el primer dia de competició, serà apuntat Toni Bou en categoria masculina, mentre que Berta Avellán ha quedat també empatada en els sots lideratge d'aquesta prova, també en el primer dia de competició a territori andorrà.
3: Superesports. Cada dissabte i cada diumenge a RAC1. I el millor de tot és que no sabem què passarà.
0: Com tenim la Q al circuit de Barcelona-Catalunya, Quim?
4: 3 minuts i 19 segons perquè caigui la bandera de quadres. De moment, els pilots que quedarien eliminats si això s'acabés així són Esteban Ocon, Valtteri Bottas, Alexander Albon, que ha tingut dues sortides de pista, Fernando Alonso i Lance Stroll, que també ha passejat el seu Aston Martin per la grava a l'entrada de l'estadi del circuit de Barcelona-Catalunya. Últim intent ara per aquests pilots per intentar millorar posició i passar, per tant, a la Q2. El més ràpid, de moment, Lewis Hamilton amb el Ferrari, seguit de prop a 92 mil·lèsimes per George Russell amb el Mercedes, tercer l'altre Ferrari, Charles Leclerc, quart el líder amb Mercedes, Kimi Antonelli, i darrere els McLaren, que havien estat prou bé els entrenaments lliures i que han començat una mica més discrets aquesta qualificació. Cinquè, Oscar Piastri, sisè, el campió, Lando Norris.
0: I la semifinal Magdeburg-Fuxe-Berlin, com la tenim a Colònia, Albert?
1: Empatada, 31-31, atacant ara el Fuxe per tornar a avançar-se'n al marcador, menys de 14 minuts pel final.
0: Hola, Jordi Claret, bona tarda.
5: Hola, bona tarda, Xavi.
0: Ens anem actualitzant al llarg dels superesports amb el Jordi de les coses que passen al món. Per on vols començar?
5: Doncs mira, hem d'estar pendents de l'evolució d'un incendi que crema a hores d'ara a Sanaüja, a la Segarra. En aquests moments, els bombers continuen treballant amb un perímetre d'unes 40 hectàrees potencials i dupliquen els esforços per intentar correlar les flames i treballen ara, de fet, amb 54 dotacions, de les quals 8 són aèries. Segons el cos, el cap de l'incendi, que ha començat en un camp i ha creuat un turó, ara torna a avançar per una zona amb vegetació agrícola amb força intensitat. Per això la idea és intentar perimetrar-lo estirpant els camps per fer de separador. De fet, també hi ha alguns pagesos a la zona que ja estan donant un cop de mà amb els seus tractors. Ens seguirem pendents d'aquesta evolució, una evolució que també marcarà molt les condicions meteorològiques de la zona. En aquest dia de molta calor, Nil Ferrés, quines les condicions acompanyen?
6: Doncs és una situació per seguir de ben a prop, perquè a la zona de Sanaüja encara hi queden molts camps que no estan segats. A més, també hi ha una zona forestal a prop, que és la Serra de les Valls, i ara mateix està fent força calor. De fet, en aquella zona tenen temperatures ara mateix al voltant dels 33 graus, i aquests valors elevats es poden allargar encara unes hores. A més, l'ambient és molt sec, amb baixa humitat, i això vol dir que el combustible que alimenta un incendi, com poden ser els camps, els rostolls, els marges o l'herba seca, doncs crema amb més facilitat. De tota manera, a hores d'ara, el vent és relativament feble i això és una bona notícia per tal que no es propagui tant.
5: En seguirem pendents, però més enllà d'això, també estem també connectats amb l'actualitat internacional i pendents també d'un possible acord de pau definitiu entre els Estats Units i l'Iran. Si bé el Pakistan deia aquest migdia que aquest acord es podria tancar en menys de 24 hores, ara Teheran assegura que la signatura no arribarà aquest diumenge. Ho indiquen així fonts del Ministeri d'Exteriors iranià, que a més demanen màxima cautela al voltant de qualsevol informació sobre aquesta esperada signatura.
0: Gràcies, Jordi. Fins ara.
5: Fins ara.
0: Últims metres de la penúltima etapa del Tour de la Vernya, Mollom.
2: Sí, del Toro no només ha atrapat Ayuso, sinó que l'ha deixat enrere de seguida, poc més d'un quilòmetre per l'arribada. Ara ja, com dius, últims metres, té marge absolutament suficient. Isaac del Toro, el mexicà, per acabar guanyant aquesta etapa a la Gran Colòmbia, 300 metres per l'arribada, i per tant la sensació que Juan Ayuso se li ha fet llarg al port, atacat a 7 quilòmetres pel final. Del Toro ha fet l'atac definitiu a 4 i segurament ha triat millor, tenint en compte les forces d'un i altre, a l'hora d'acabar guanyant aquesta etapa.
0: Ara, pendents del líder fins avui, de veure quina és la diferència, si li acaba prenent o no aquest mallot groc de líder Isaac del Toro, o si ha d'esperar demà. Demà hi ha dos ports de primera i dos de categoria especial en aquesta última etapa, més curta, de 120 quilòmetres, que posarà el punt final en aquest Tour de la Vernya. Pausa i tornem, i tocarem una mica de timbals.
3: Superesports amb Xavi Puig.
7: Da igual donde estés,
8: da igual cómo lo vivas.
9: Cuando juega la selección, todos estamos en el mismo sitio,
10: en la misma jugada,
11: en el mismo latido. Y cuando todo eso fluye,
12: cuando todo eso llega,
11: entonces sí, entonces somos uno.
13: Somos uno.
14: Movistar, la xarxa oficial de la nostra selecció.
8: Ara 20% de regal en les compres d'alimentació, drogueria i perfumeria superiors a 60 euros a Supercor, Hipercor i Supermercat El Corte Inglés. Sí, sí, un 20% de regal per la compra diària. Només fins al 14 de juny. Descarrega't la nostra app i aprofita'n els avantatges. A Supercor, Hipercor i Supermercat El Corte Inglés. Consulta'n les condicions a la botiga web i app.
10: Ocasión Plus. Vine a la Gran Fira d'Ocasión Plus. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Més de 4.000 cotxes amb fins a un 40% de descompte. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
12: A Ford hem electrificat els nostres vehicles. Sent l'esperit esportiu del Capri, l'aventura sense límits de l'Explorer i l'agilitat urbana del Puma Geni, vine a provar la nostra gamma elèctrica amb el carregador i la seva instal·lació gratuïta. Aquest mes, a Ford, sumem 4.500 euros a l'ajuda del Pla Auto Plus. Xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.
13: Ja és aquí el Solo Moto Weekend Mafre els dies 19, 20 i 21 de juny a l'Hospitalet de Llobregat. Exposició i motos d'ocasió, exhibicions i jocs pels més petits. A més, per només 5 euros podràs provar fins a 3 motos. Entra a mundodeportivo.com i reserva la teva plaça. La gran festa de la moto ja és aquí. Organitza Mundo Deportivo, col·laborador principal Mafre.
14: Així que el veus, ho saps, el cor s'accelera i notes aquelles papallones a l'estómac. Ha sigut veure l'Honda HR-V completament equipat i quedar atrapat al moment, com un amor, a primer preu.
15: Honda HR-V Full Hybrid, ara des de 30.300 euros i amb fins a 8 anys de garantia. Consulta les condicions a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
16: El teu negoci demana resultats i a Ford responem amb fets. Tanquem el 2025 com a líders en vendes a Espanya. Gràcies a professionals com tu que busquen un vehicle que respongui amb la màxima seguretat de les 5 estrelles EuronCap a tota la gamma. Tria entre elèctric, híbrid, endollable o dièsel. I ara, amb el Pla Auto Plus, escollir és més fàcil que mai. Ford Pro. Fets, no paraules.
17: Superesports amb Xavi Puig.
0: 9 minuts i dos quarts de 5 de la tarda. Tenim guanyador ja d'aquesta penúltima etapa del Tour de l'Avern. Mollom.
2: Sí, del Toro. El mexicà ha aconseguit la victòria per davant de Ayuso. Ha arribat a Seixas, també més tard. I ara ho acaba de fer el líder a poc més de 2 minuts del guanyador. Ha arribat Luke Tugwell, que jo crec que sí pels pèls, però podrà mantenir el mallot groc de líder respecte a Jorgensen, que dels corredors que eren al capdavant de l'etapa era el més ben classificat a la general, quart a 2.34 del líder. I ara veiem Seixas, que ha arribat absolutament plegat, eh? Després de la caiguda i estava sent ajudat per alguns dels responsables del seu equip.
0: Ha hagut de fer un esforç extra per tornar amb el grup. Després s'ha despenjat del Toro i de Ayuso, però ha arribat prou bé encara Pol Seixas. Una de les sensacions d'aquest Tour de França que arrencarà el mes de juliol, a principis de juliol, a la ciutat de Barcelona. Ja directament al Tour, després de marcar també pauta en algunes de les proves que ha disputat aquesta temporada ja 2026. Com tenim el Magdeburg Fuchs-Severlin, Albert?
1: 33 a 32, s'ha situat per primera vegada per davant en el marcador el Magdeburg, ara té penal el Fuchs i va Freyhofer, l'especialista, el llançament supera a Mandic, que vindria a ser el porter suplent del Magdeburg, 2-0-4, de fet no hi cap a la porteria, ha de baixar el cap, perquè si no picaria el cap amb el travesser. Freyhofer però el supera enviant la bola per sota de les cames, torna a empatar el partit, ara 33 menys d'11 minuts pel final.
0: Que no sabria per on tirar-li, eh? Realment ocupa molta porteria. Molt alt.
1: És que és molt alt, però jo diria que el nou fitxatge del Girona, fins i tot, no sé si és més alt i tot.
0: 2-0-4, pitjor.
1: Doncs mira, igual, 2-0-4. Doncs Mandic, que la primera part ha salvat una pilota venint des de la banqueta, llançant-se i lliscant a la pista, que vaja, ha estat una de les accions més celebrades a la primera part, ara però no ha pogut aturar el penal, falla l'atac al Magdeburg, per tant el Fuchs atacant per desfer aquest empat a 33.
0: I la Q de Fórmula 1, com s'ha acabat el circuit, Quim?
4: Doncs no hi ha hagut milagro de Fernando, que de fet ha quedat últim. Tancarà demà la graella de sortida el pilot asturià d'Aston Martin, que sortirà des de la 22a posició. També han quedat eliminats en aquesta Q Esteban Ocon, que ha estat 17è amb el Haas, Alex Albon, 18è amb Williams, Checo Pérez, 19è amb Cadillac, Valtteri Bottas, 20è també amb Cadillac, i el company de Fernando Alonso, Lance Stroll, que ha quedat just davant seu, 21è, amb l'Aston Martin. Se n'ha salvat de quedar eliminat pels pèls Carlos Sainz, que ha fet el 16è millor temps, l'últim dels que es classificaven per Q2, al volant del seu Williams. El més ràpid ha estat Lewis Hamilton, compàs d'espera ara al circuit perquè arrenqui la Q2 d'aquest Gran Premi de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1.
0: 6 minuts i 2 quarts de 5, ara sí, sens dubte, la millor hora perquè sonin els timbals.

0: I perquè entrem en el món de l'ultrasports, els superesports, amb la Gemma Montero. La Gemma, bona tarda.
1: Hola, què tal? Bona tarda.
0: Tenim un nou campió d'Europa de curses de muntanya. Gemma, en Jan Torrella, el corredor de Salomon, flamant campió d'Europa en la modalitat Up and Down, que a banda d'una discoteca pels best movers, també és una de les proves d'aquest campionat d'Europa que s'ha celebrat fa pocs dies a Eslovènia.
1: Fa 3 anys que es disputa aquest campionat i en Jan Torrella té l'or de la prova dels 13 quilòmetres, és el nou campió d'Europa, com dius. La jornada no va ser només per en Jan, tot i que va ser el més destacat. L'equip femení absolut va buscar l'or per equips que es va decidir en petits detalls. La Clàudia Corral va ser cinquena, la millor actuació internacional de la seva carrera. La Maria Fuentes va acabar vuitena i Laura Figueiredo, 14a. Va ser plata per Espanya, merescuda. I en sub-20 femenina, també Sofia Rubio va aconseguir el bronze. De tot això anem de parlar amb en Jan, perquè és històric que sigui campió d'Europa. Això li suposa una empenta important per la resta de l'any i en general també per la seva carrera, òbviament.
0: Hola, Jan Torrella, bona tarda.
2: Bona tarda, què tal?
0: Bé, això tu, enhorabona, campió d'Europa, sona molt bé.
2: Sí, moltes gràcies. La veritat és que encara ho estic assimilant i molt feliç amb el resultat.
0: Aquest hora en la modalitat up and down que ara dèiem, no sé si tu t'esperaves aquest resultat, Jan, si el veies factible.
2: Bueno, la veritat és que els dies abans sí que és veritat que notava molt bé el vertical i el bike, notava bastant bé, tot i que muscularment vaig patir una mica la meitat, però llavors sí que és veritat que vaig guanyar confiança després del vertical i la de línia que va ser el diumenge, doncs bueno, al principi és com que els dies abans estava bastant segur de mi mateix, molt tranquil i això, però sí que és veritat que quan vaig estar a la línia de sortida vaig pensar, hòstia, aquí si faig un top 10 ja serà molt perquè hi havia un nivell espectacular i em vaig acollonir una mica i tot perquè o sigui, hi havia molt nivell, molta densitat de corredors i això, però al final mira, tot es decideix quan es comença a córrer i això, que em vaig començar a trobar molt bé durant la cursa, amb sensacions molt bones i vaig poder llegir bé bastant bé la cursa i atacar la part final.
1: Clar, que hi hagi molta densitat de vegades no vol dir que hi hagi qualitat, però sí que és cert, Jan, que això estem d'acord, que l'equip espanyol potser sí que era una mica el favorit.
2: Sí, portàvem un equipàs, o sigui, amb l'Andreu Blanes, l'Àlex García i el Manu Merillas, o sigui, portàvem un equip que de noms molt, molt, molt grans, saps? I bueno, al final, o sigui, vam lluitar-ho tots fins al final. L'Andreu Blanes no va acabar d'actuar bé del tot, va tenir com una deshidratació, o encara no sabem què era, però anava superbé ell també, va començar a primer superfort i llàstima d'això que va tenir, que si no, jo crec que pues, vam lluitar l'or. I l'Àlex García i el Manu Merillas també van fer uns carrerons, l'Àlex va fer desè, està molt, molt fort, i el Manu també va fer un carreron, la veritat, sí.
1: No, gran paper, perquè, de fet, a banda de la teva medalla, que ja és prou bona, que és l'or, vau aconseguir el bronze sub-20 de la Sofia Rubio i aquestes 3 medalles més per equips, la plata femenina absoluta, la plata femenina sub-20 i el bronze masculí absolut, gràcies en part doncs, també a la teva participació i d'aquests companys que ara explicaves. No? Una victòria que vas fer, que vas construir ja de menys a més, no? Una remuntada sobretot en els descensos, no? Perquè, no sé, els que no hi érem i que ho havíem de veure doncs, per YouTube, una exhibició tècnica, no?, que et va permetre al final creuar la meta d'aquests 13 quilòmetres en una hora pelada.
2: Sí, o sigui, jo a la segona pujada ja vaig començar a trobar-me molt més bé i ja vaig poder caçar els dos primers i llavors vam baixar els 3 primers junts i a l'última pujada, que va ser una de les més llargues, allà vaig poder enganxar-me a ells i mantenir el ritme darrere seu. I just al començament de l'última baixada, que era també la més llarga, vaig poder llançar aquest atac que allà em vaig veure que era la meva oportunitat, o sigui, era allà o mai, i vaig anar amb tot el que vaig poder, amb el que vaig tenir, i això, quan em vaig posar primer, no m'ho creia, la veritat, perquè, clar, hòstia, un campionat d'aquest nivell, jo era un somni estar allà, i jo crec que amb la motivació també la motivació de la gent i de la selecció em va donar molta força per tirar endavant i això, em vaig llançar a tot el que em donava el cos. Vaig arriscar una mica a la baixada, una mica bastant, però bueno, al final, per sort, em va sortir bé i no vaig caure, però va ser el que vaig haver de fer per poder distanciar-me al màxim del segon classificat.
1: Vaja, que era una baixada, no sé si tècnicament ja era bastant destrossa a turmells, però tu t'hi vas llançar amb tot, eh?
2: Sí, i era com un single track, bastant estret, que, o sigui, hi havia bastant fang, sí que hi havia algunes arrels de vegades i algunes roques, però era pràcticament més tècnic per al fang perquè relliscava una mica.
1: Ja.
2: Però bueno, els podia llançar bastant bé perquè no hi havia moltes curves i era una mica pujar baix en alguns trams.
1: I com deies, l'Andreu Blanes, que també està molt, molt en forma durant tota aquesta temporada, doncs va tenir aquests problemes, no sabem, no?, si de panxa, respiratoris o la deshidratació que tu deies, però va haver de començar a cedir i al final crec que va acabar 54è, més o menys. Tu te'l vas trobar en algun moment, us vau creuar?
2: Sí, sí. O sigui, ell va començar primer de tot, el primer, i llavors ja la primera, la segona pujada mai que enganxar amb ell. Vam fer la primera baixada tots els dos junts i que allà anàvem cinquè i sisè, em sembla, consecutivament. I llavors va ser el començament de la segona pujada, que ja vaig començar, i allà és com que es devia començar a trobar malament i ja va perdre posicions perquè és com que va petar i va haver d'anar caminant i, pobre, no va passar gaire bé. Però això, que anàvem completament junts i que si s'hagués trobat bé, jo crec que una de les batalles hagués estat en ell, sobretot. Sí, sí.
1: I com deies, l'Àlex García va acabar a desè, 1:03, i el Manu Merillas, que va ser 27è per completar aquest trio que us va donar el bronze per equips, amb 38 punts. Itàlia va ser campiona amb 20 i Suïssa va ser segona en aquesta ocasió, la medalla de plata, amb 26. Clar, com has paït tot això, Jan, aquests dies?
2: Encara no m'estic païnt perquè, bueno, ara ja començo a assimilar-ho més, però sí que al principi és que no m'ho creia, o sigui, clar, quan vaig veure, al final ha sigut l'europeu de fa dos anys, vaig fer 8è, també en modalitat aquesta absoluta, i clar, jo pensava que, ostres, allà per lluitar les medalles és que havia de fer un salt molt, molt bèstia, i aquest any, ostres, sí que és veritat que venia en molt bon estat de forma i em notava molt bé. Ja havia corregut també alguna de les Golden i em notava molt bé i sí que hem treballat molt bé amb tot l'equip i tot i la veritat és que o sigui, ja em notava com en un punt per sobre del meu rendiment passat. Però tampoc em pensava que pogués estar lluitant per les medalles al final i no sé, el fet de trobar-me allà davant amb tots els corredors, amb aquests corredors tan experimentats també i que al final porten més anys competint, ostres, era com un somni fet realitat ja per mi, poder estar lluitant entre els 5 o primers ja era molt, molt, molt, molt fort per mi, la veritat, perquè és que amb aquestes curses i sobretot amb aquesta modalitat d'up and down hi ha molts especialistes i molts corredors d'altres seleccions que en saben molt, que es dediquen molt a treballar aquestes distàncies i la veritat és que hi ha molt nivell i molta densitat, això com deia, de corredors que no et pots relaxar ni un moment perquè te'n passen 5 o 6 o 10 i pa, al final, bueno, és això que molt content i està costant una mica assimilar-ho, però bueno, ara quan vagin passant els dies ja m'aniran per un lloc i sobretot amb els peus al terra, que hi ha seguit treballant, sobretot.
0: Clar, encara hi ha molta feina per fer aquest any, aquest estiu especialment. Ara de seguida ho repassem. Deixem passar un moment pel circuit de Barcelona-Catalunya, que tenim la Q2 en marxa d'aquest Gran Premi de Barcelona-Catalunya. En quin punt som ara mateix?
3: Doncs falten 5 minuts 46 segons perquè caigui la bandera de quadres. Pilots en risc: Hulkenberg, Sainz, Gasly, Berman, Colapinto i Bortoleto, el més ràpid ara, George Russell amb el Mercedes, seguit pel Ferrari de Charles Leclerc, segon, tercer, és Kimi Antonelli el líder.
0: I a Colònia comencem ja a intuir qui serà el primer finalista de la Champions d'handbol, Albert.
4: Sí, gairebé ho podem assegurar, que serà el Füchse de Berlín, que guanya de 5, 33-38, i queden menys de 3 minuts pel final. Hauria de ser una remuntada Gairebé una gesta del Magdeburg en els últims minuts. Té possessió, però està perdent de 5 gols. Ha demanat temps al seu tècnic, temps mort, per intentar

0: Vols canviar de cotxe? Ara és el moment. A Nissan Nico Center t'oferim les millors promocions en vehicles nous i d'ocasió, amb finançament flexible i assessorament personalitzat perquè trobis el Nissan perfecte per a tu. Visita'ns als nostres centres de Tarragona, Vilafranca i Vilanova i descobreix tot el que et podem oferir. No esperis més per a fer el pas.
1: La inauguració de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família ha estat un instant que quedarà gravat a la memòria col·lectiva. Gràcies a totes les persones que heu vingut a la Basílica a compartir aquest moment tan especial. També a tots els que l'heu gaudit des de casa, en streaming, i sobretot gràcies a les 5 generacions de persones que amb esforç, dedicació i compromís han fet possible la construcció d'aquest temple. 5 generacions unides per la Sagrada Família. Moltes gràcies a tothom. Basílica de la Sagrada Família.
2: Que sóc capaç, i potser et faltava això, no? Un títol d'aquestes característiques tan gran, no? Per dir, ostres, doncs sí, sí que puc ser medalla d'or, no? En aquest cas ha estat en aquest campionat, però podia ser una altra cosa, les Golden, podia ser qualsevol, jo què sé, l'UTMB, qualsevol altra cita, no? Però aquesta, com tu dius, potser sí que tu has posat la teva pròpia llavor, no? Per acabar d'ajustar això que et faltava, perquè les cames les tens de fa molt temps.
3: Sí, sí, exacte. Bueno, també el fet de treballar amb aquest nou equip de Salomon i de tenir tot l'equip que tinc al darrere que m'està ajudant cada dia, també m'ho ha fet creure més i ara potser que he madurat una mica més i he crescut una mica més, això també ha ajudat molt, sí.
2: Tenen gran part de responsabilitat o de culpa, diguem-li com vulguis, no? Perquè amb Salomon feu molta feina durant tot l'any, els training camps, a l'entreno de cada dia, perquè de fet vas arribar dilluns de la cita de Ljubljana, però ja estàs tornant a entrenar perquè aquí no hi ha descans, no? Què és el que ha variat en la teva rutina d'entrenaments o d'aquest entrenament invisible que en parlem tant últimament, no? Que és la nutrició, que és el descans, que és tota aquesta feina que hi ha al darrere. Què ha canviat últimament, Jan, creus, que t'hagi pogut acompanyar fins a aquesta medalla d'or?
3: Doncs mira, la veritat és que penso que la nutrició ha sigut un punt clau també. Vam veure que portava molts anys que no estava alimentant tampoc adequadament, no pel fet de menjar saludable i això, sinó pel fet d'arribar als requeriments energètics i saber on posar les quantitats en els moments adequats. I amb això hem començat a treballar amb una noia de Salmon que em sap molt i la veritat és que m'estan ajudant molt amb això. També el fet de tenir un gran equip amb l'Aitor Bilbao i el Fred Sabater i l'Albert Pérez, que són els meus com a entrenadors i que m'ajuden dia a dia és com el meu equip per poder i saber on anar a encarar-nos per assolir els objectius. I llavors també el treball amb un entrenador de força que es diu Aribau, que, ostres, hem començat a treballar a força, va també per la rehabilitació de la lesió de l'any passat, que em va limitar una mica, i vam fer la rehabilitació amb molta cura i hem establert un pla d'entrenament de força molt, molt acurat, i la veritat és que, ostres, estic notant una millora molt bèstia, i el cos també m'està acompanyant. Jo crec que al final em faltava una mica millorar, com per dir alguna cosa, el xassis i que m'aguantés una mica tot l'impacte, perquè al final tenint la continuïtat penso que és el més important i és el que et fa créixer.
4: Ara et pregunto pel planning d'aquests entrenaments que m'interessa, però Colònia s'ha acabat ja, ara sí, la primera semifinal de la Champions d'handbol, Albert.
5: I el Fuxen no se li escapa, 35-40, ha derrotat l'altre equip alemany, el Magdeburg, per tant, el Fuchs ha aconseguit una victòria merescuda, millor el global dels 60 minuts. Demà jugarà la seva segona final de la Champions. L'any passat la va perdre, precisament contra el Magdeburg. Demà jugarà la seva segona final. Veurem si contra el Barça o contra l'Alborg, amb un català que, com a mínim, jugarà aquesta final. Aitor Ariño, avui ha tingut una participació testimonial, però ja és a la gran final de Colònia.
4: Tornem a una estona abans que arrenqui la segona semifinal, evidentment, entre el Barça i l'Alborg. Gràcies, Albert. Fins ara.
5: Fins ara.
4: Parlant amb en Jan Torrella, ara parlaves d'aquest entrenament. Per exemple, en una setmana, Jan, quants dies treballes força?
3: Per exemple, quan estava en rehabilitació, treballava 3 dies força. Uh-huh. Ara mateix treballo 2. Normalment, 2 dies a la setmana, unes 2 hores cada dia. Mhm. Uh-huh.

0: un dos dies a la setmana, unes dues hores a la sessió, em refereixo.
1: Has citat també la nutrició, que jo crec que és una mica el pal de paller últimament de qualsevol esport que estem parlant, però sobretot si estem parlant de córrer, ja sigui per la muntanya o per l'asfalt, no? Crec que també heu tingut una petita revolució interna, positiva, eh? Tu has citat l'Aitor Biribay, que és el fisiòleg, no? Podríem dir-li, de Salomon, amb aquest gel de lactat que us ha portat doncs, aquestes avantatges. No sé, tu els has ingerit durant aquesta prova. Explica'ns una miqueta en què consisteix. Com ho feu, això?
0: Sí, la idea és que l'Aitor ha desenvolupat aquest producte que he fet servir. La veritat és que sí, el vaig fer servir a la competició de vertical i de l'up and down, i consisteix d'un producte, d'un gel que porta, a part de carbohidrats, porta una dosi de lactat que al final el lactat representa que és com energia molt més directa pel teu cos i és una font d'energia que el teu cos li dona preferència. I la veritat és que, ostres, hem estat provant aquestes setmanes i aquests dies amb els entrenaments i tot, i hi ha un canvi molt bèstia, es nota bastant, i sobretot la recuperació amb l'entreno, quan pots ingerir bé, perquè el gel que han creat és com... també s'assimila superbé a l'estómac, i és com que pots prendre els gels que tu vulguis, que no et farà mal la panxa, i això, he pogut ingerir quantitats molt altes de carbohidrats també, que m'ajuden a recuperar i a rendir molt, molt millor amb entrenaments d'intensitat al final. I ostres, provar-ho a les curses i això, per exemple, jo vaig provar a les Golden, a l'Edro, i vaig notar que, ostres, que era com que la sensació de que no patava mai, saps? Que podia apretar i no acabava de patar mai. I això, arribar amb molta força a les parts finals de la cursa, si fas una bona estratègia i t'hidrates bé i tot, és una passada, no? La veritat, el que ha fet aquest noi, amb l'Aitor, que porta, em sembla que uns 8 anys o 7 anys treballant amb això, amb el seu equip, jo crec que han descobert un abans i un després de la nutrició esportiva. O sigui, jo crec que és una fita, això, que donarà molt sonarà molt.
1: Molt. De fet, també es provarà el Tour de França, és a dir, que d'aquí uns dies, ara que tindrem la Grande Par aquí a Barcelona, a Catalunya, de fet, molts dels ciclistes, perquè això només és per al trail running, sinó que molts esportistes se'n poden beneficiar, i el Tour de França segurament en tornarem a parlar perquè molts d'ells el faran servir. Que ningú no s'espanti aquest gel de lactat, que no estem parlant de cap mena de dopatge, perquè és allò mateix que el cos genera quan el múscul crema glucosa, no? La cosa era, no?, esbrinar, perquè fins ara no se sabia com fer-ho, de poder-lo ingerir d'algun format, crear-lo fora del cos i poder-lo ingerir en unes dosis que a cadascú li vagi bé, i això, no?, amb el seu laboratori, entre cometes, no?, de l'Aitor, és el que s'ha aconseguit amb Salomon.
0: Sí, sí, sí. Sí, bueno... això és un projecte a part de Salomon, que és seu projecte.
1: Sí, que ja venia treballant ell de feia temps.
0: Exacte, ja venia treballant ell de feia temps, i amb un equip em sembla que de científics i cuiners i físics i químics per crear aquest gel, doncs han desenvolupat aquesta com recepta, per dir-ho d'alguna manera, que sí, que al final lo difícil era poder aconseguir aquestes altes quantitats de lactats que es puguin ingerir, que es puguin, que tinguin, bueno, bon gust al final també, i que es puguin ingerir altes quantitats, i al final és això, que han pogut fer aquest gel, i ostres, de moment els resultats que estan donant són una passada.
1: Ara, que ningú es pensi que això és un miracle, perquè s'ha de córrer amb les cames,
0: no,
1: evidentment, eh? Però sí que,
0: bueno, no.
1: Òbviament anem descobrint coses noves que ens ajuden, i això són benvingudes.
0: Exacte.
1: Totes elles, no? Clar, hi ha una cosa que distingeix una mica el trail running entre d'altres aspectes, tant professional com amateur, i és que us podeu beneficiar de doble proves. És a dir, tu vas fer l'uphill el dia abans, el que seria el quilòmetre vertical, per entendre'ns, no? I després aquesta prova, la de la medalla d'or de 13 quilòmetres, i és una cosa que fan molts corredors en esdeveniments doncs, que tenen més d'una prova, no? Que fan el quilòmetre vertical els divendres a la nit, per exemple, i l'endemà, el diumenge, doncs fan la prova que ells han escollit. Sempre us beneficia fer això? És com una mena de test de cara a la prova llarga?
0: Bueno, jo crec que depèn molt del corredor. Per exemple, en el meu cas em va molt bé perquè és com que el fet de fer el vertical ja és com que et treu la carbonilla una mica i et destapa les tuberies, per dir alguna cosa. I sí que agafes una mica també més de confiança, depèn de com et notis i tot, i això, que si un dia es presenta mig encara millor i el dia següent sol rendir millor i sol tenir més bones sensacions, la veritat. És això, com que el cos li fas un apretón per acabar-lo d'activar bé i acabar de fer funcionar-lo com a maquinària. I això, el segon dia és com que ja va molt, molt millor, molt fresc i bueno, molt més treballat i es nota bastant. Jo, la veritat és que el segon dia em notava amb molt més bones cames que el dia del vertical.
1: Uh-huh. És que és un clàssic, veure-us, per exemple, a l'Ultrapirineu. Doncs que això, sí. Que a la Molina el divendres a la nit feu el vertical, el quilòmetre vertical, i després doncs, feu la mitja, feu el marató... Ja l'Ultra potser no, però sí, i cito l'Ultra Pirineu com podia dir d'altres també, no?
0: Per,
1: bueno, sí. Això de treure la pols, no? A les cames, que deies tu, una mica. Que de fet és el que faràs a l'Ultra Pirineu d'aquest any?
0: Exacte, sí, sí.
1: Sí?
0: Faré la nit Pirineu i el diumenge a la mitja.
1: Diumenge a la mitja. Ahà, li tens ganes a la mitja?
0: Sí, sí, sí, sí, és la de casa, és... d'amor odi i no, la veritat és que tinc moltes ganes. Sempre la de casa és molt especial.
1: Mm-hmm. Tu que ets de Bagà, per tant, ets... Jo sempre et faig la broma que ets l'alcalde de Bagà, tu sempre em dius que no, però és una manera de dir que ets el noi de Bagà, ets el de casa, no? Però abans de tot això, què tens previst al calendari?
0: Bueno, ara el juliol faré la Vall d'Aran del TMB, però que faré l'Sky, per preparar una mica, la faré servir com un test, per preparar la pizza de les Golden. Pizza es diu que és... Bueno, és
1: a Àustria, no?
0: Sí. I llavors, després de pizza, encadenaré unes setmanes amb l'equip Salomon allà a Chamonix i a Balcenis, em sembla, per preparar, per estar allà en un training camp i preparar llavors la ETC de la UTMB del Mont Blanc,
1: de Mont Blanc.
0: Que és com la prova curta de Chamonix d'UTMB de Mont Blanc.
1: Uh-huh.
0: I llavors, després d'aquesta, bueno, vindrà la nit i la mitja i per acabar potser temporada la final de les Golden a Corea.
2: Déu-n'hi-do, és un bon calendari. Ara et pregunto per objectius en aquest calendari tan entretingut i exigent que ens marques en el teu planning del que queda de temporada. Però s'ha acabat la Q2, ja només en queden 10, Quim, al circuit de Barcelona-Catalunya per la grella de demà.
3: Sí, eliminats Arvin Limbal, que ha estat 11è a la Q2, Gabriel Bortoleto 12è, Franco Colapinto, l'argentí del PIN 13è, Pierre Gasly amb l'altre del PIN 14è, Oliver Mann 15è i Carlos Sainz amb el Williams 16è millor temps i per tant també eliminat a la Q2 i ja té posició la graella de sortida. I ara mateix està començant ja la Q3, que decidirà la pole position d'aquest gran premi de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1. La disputaran Charles Leclerc, Lando Norris, Lewis Hamilton, Max Verstappen, Kimi Antonelli, Oscar Piastri, Liam Lawson, Isaac Hajdar, Nico Hülkenberg i George Russell. Aquests són els 10 pilots que ara mateix, en els pròxims 10 minuts, disputaran les primeres 10 posicions de graella i, sobretot, la posició preferent de sortida d'aquest Gran Premi de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1.
2: A veure qui s'emporta aquesta pole per demà al Gran Premi de Barcelona-Catalunya. Parlant amb el Jan Torrella, campió d'Europa de curses de muntanya, explicaves ara aquest calendari que t'espera encara fins a final d'any, veient el bon rendiment en aquesta última prova, les sensacions que veiem que són bones, i ens expliques quin botí creus, Jan, que pots treure de tot plegat.
0: Clar, és incert que jo espero mantenir aquesta forma durant tota la temporada, però a vegades no sé com reacciona el cos per exemple, l'any passat sí que és veritat que em vaig lesionar mitja temporada.
2: Clar.
0: Però, o sigui, és la primera part de la temporada l'any passat, vaig estar molt bé de forma també, i llavors vaig pillar un virus i és com em vaig com estressar molt i vaig voler començar a entrenar més del compte i llavors em vaig lesionar i és com que llavors em va costar molt remuntar i la segona part de la temporada em va costar molt més i vaig tenir males sensacions, que al final espero que aquest any surtin les coses molt millor i degut a que ho estem treballant molt bé i amb consciència i que no caure en els mateixos errors, però que això, que al final el cos no és lineal i no pot estar sempre al màxim rendiment durant tot l'any. O sigui, que té tics de rendiment i al final sí que intentarem amb aquestes curses perquè el dia D i l'hora H es pugui estar al màxim de fort, però que a vegades no se sap mai perquè és això, que el rendiment oscil·la molt i un dia pots estar, et penses que estàs molt fort i potser no estàs tan fort com t'esperaves, però bueno, que això, que tenim bones sensacions, que és el més important, i mantenir la calma i seguir treballant a poc a poc.
1: Com dius, és impossible ser absolutament regular en l'esport, no? És una cosa del dia a dia, però bé que...
0: Només ho pot fer el Kilian, això.
1: Bueno, i també té mals dies, que és humà, no passa res, i no passa absolutament res, tampoc, eh? Però tot això, clar, aquesta medalla d'or a Ljubljana, aquest campionat d'Europa off-road, et classifica pel Mundial de Sud-àfrica, també. Quan és això?
0: Sí, és l'any que ve, ostres, no sé bé les dates encara, però em sembla que seran cap a final de l'any que ve.
1: Val.
0: Sembla cap a l'octubre, em sembla cap a l'octubre, però sí, molt, molt content de tenir aquesta passa ja gràcies a l'europeu i s'estarà molt bé perquè ja sabem que la tenim, la podrem preparar específicament i anar per totes al Mundial. Sí.
1: Bueno, vas sumant oportunitats de créixer, que és ideal per un atleta amb la teva projecció. Clar, estàs en un punt de dir, tinc projecció però ja tinc historial, eh? No sé si no? No ho notes, això?
0: Sí, potser una mica. Bueno, amb aquesta medalla d'or jo crec que ha sigut el resultat més bo de la meva carrera que porto i això, al final, bueno, tampoc m'ho vull creure molt i això, que seguir treballant mica en mica jo crec que és la clau, la consistència i anar aprenent dels errors i anar aprenent de tot, de tots els altres atletes que al final són referents i tant miralles molt en ells i això, anar aprenent, anar creixent i sobretot disfrutar.
2: Això que és el més important. Felicitats, Jan, per aquesta victòria, per aquesta medalla, sobretot això, no deixeix mai de gaudir de valent.
0: Moltes gràcies, moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé.
1: Que vagi bé, Jan, merci. Adéu.
0: Una abraçada, adéu.
2: Compte que tenim bandera vermella al circuit de Barcelona-Catalunya en aquests entrenaments, en aquesta Q3. Quim?
3: Sí, i ja sé quin pilot, vaja, ja sabem quin pilot arrencarà de ser. És Charles Leclerc, que ha estavellat el seu Ferrari a l'escapatòria del revolt número 4, accident fort, ell no ha pres mal, però ha perdut el cotxe a força velocitat i ha arribat a impactar contra les tanques de protecció. A les altres sortides de pista que havíem vist avui, sempre els cotxes es quedaven a la grava i això ha fet que, evidentment, s'hagi hagut d'aturar aquesta Q3 i ara mateix s'ha de retirar el cotxe, el Ferrari número 16, de l'escapatòria i s'haurà de netejar la pista perquè pugui continuar aquesta Q3. Per tant, errada de Charles Leclerc, que en el seu primer intent de volta ràpida queda eliminat per accident d'aquesta, diguéssim, lluita per la pole del Gran Premi de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1.
2: S'allargarà una mica aquesta qualificació en el Gran Premi de Barcelona-Catalunya, veure com de ràpid són els operaris per netejar la pista i perquè es pugui reprendre aquests 10 minuts, una mica menys, que queden d'aquesta Q3.
3: 8 minuts i mig.
2: 8 minuts i mig,
3: exactament.
2: Per decidir qui s'emporta la pole i quina primera fila de la graella tenim demà al circuit de Barcelona-Catalunya. Ara tornem amb el Quim. Per anar tancant a l'Ultrasports, Gemma, què més vols explicar?
1: Puig, per cert, quan et duren a tu unes bambes? O sigui, saps quants quilòmetres et poden durar? És igual si és asfalt o muntanya, però ho tens calibrat, això?
2: Més dels que hauria, segurament.
1: Sí, les estirem,
2: que
1: no?
2: Les estirem més dels que hauria fet ara mateix. Necessitaria clarament un recanvi. Jo crec que no trigarem gaire,
1: Doncs mira, ja pots anar pensant. I clar, aquest entrenament invisible que hem parlat ara amb en Jan, també una peça fonamental és el calçat. No, les sabatilles que fan servir tots aquests corredors, en aquest cas d'ultratrell que parlàvem avui, no? Però fixa't perquè Normal, que com saps és la marca d'en Kilian Jornet, està fent proves i necessita provadors. Només hi ha una manera de fer-ho, que òbviament és corrent, no?, per provar unes bambes. Ell té a Normal diversos models, un d'ells és la Kierak 02. I els enginyers de Normal creuen que estan fetes per durar 1.000 quilòmetres. En el seu laboratori han fet proves i creuen que les Kierak duren 1.000 quilòmetres. I què volen fer ara? Doncs han llançat una convocatòria oberta a corredors d'arreu del món perquè corrin aquests 1.000 quilòmetres en 10 dies utilitzant només un parell de Kierak 02 per comprovar si això és cert. Que no només és cosa d'en Kilian o dels corredors de Normal, sinó que qualsevol corredor que les provi, doncs poden assegurar que aquest model de bamba dura 1.000 quilòmetres. Ho deia, per exemple, en David Clavera, que és director de marca i sostenibilitat de Normal.
4: El nou estudi de durabilitat del model Kierak 02 conclou que la sabata hauria de superar aquests 1.000 quilòmetres de vida útil. I per demostrar-ho, hem obert una convocatòria on qualsevol corredor o corredora pot apuntar-se per completar el següent repte. Es tracta de fer 1.000 quilòmetres en 10 dies amb un sol parell de Kierak 02 per poder demostrar aquesta durabilitat de les sabatilles. Com que sabem que és un repte molt dur, també es pot fer amb un equip de fins a 3 persones, sempre i quan aquestes 3 persones tinguin la mateixa talla, ja que el requisit principal és recórrer tota la distància de 1.000 quilòmetres només amb un parell de sabatilles.
1: Per tant, Xavi, la iniciativa busca una persona, o com deia en David, un equip de 3 integrants, de 3 persones. Això sí, que facin el mateix número de peu, perquè hem de dur la mateixa sabatilla els tres. Si algú no es veu en cor de fer 1.000 quilòmetres, doncs tu mateix, per exemple.
2: Sí, 1.000 enredes potser se'm
1: clar,
2: fa una mica llarg.
1: Exacte,
2: sí.
1: Doncs 300, no? 333, cadascú amb 3 amics, 3 col·legues, i proveu aquestes bambes per veure si des de travesses de muntanya fins a formats de relleus o projectes personals d'ultradistància, no hi ha un lloc concret on s'hagin de fer aquests 1.000 quilòmetres. És un plantejament lliure, sempre que respecti aquesta premissa, corre 1.000 quilòmetres amb un únic parell de sabatilles.
2: I això com ha de fer la gent?
1: Doncs és molt fàcil, si nosaltres no tenim res a veure, que no ens truquin a nosaltres perquè no les tenim, aquestes sabatilles. Ho poden fer inscrivint-se al web de Normal, recordeu, Normal s'escriu amb dues N's i allà trobareu totes les els requeriments. No? Recordeu també que les persones seleccionades, que segur que s'apuntaran moltíssimes, rebran, òbviament, aquest parell de Kierak 02, un equipament complet de Normal, una GoPro per documentar aquesta experiència, i, escolta, 1.000 eurets per donar suport a la producció del projecte, a banda que el repte es compartirà en temps real a través dels canals de la marca. Per tant, home, és un experiment curiós.
2: I tant.
1: Ho animem a tothom que intenti provar-ho, a veure què passa.
2: 1.000 quilòmetres, a veure si aguanten aquests 1.000 quilòmetres aquesta marca o aquest model de Normal. O no, no dic que ho provaré, però ja li diré a algú que ho provi.
1: Ja ens ho explicaran.
2: Ja m'ho explicaran, exacte.
1: Sí, exacte.
2: Gràcies, Gemma.
1: Vinga, adéu-siau.
2: Per cert, que d'aquí una hora es fa a Montjuïc la segona cursa antiracista que organitza Top Manta, surt de l'avinguda Francesc Ferrer i Guàrdia, recorrerà 5 quilòmetres per la muntanya màgica, i més tard avui també la cursa dels 150 anys de Dam, a 8:45, amb 5.000 persones apuntades, disputa la Ricarda al Prat de Llobregat, i en arribar a la meta, a més, hi haurà botifarrada popular i concert d'Alfred Garcia. Curses, per tant, per tots els gustos aquest dissabte també a diferents punts de Catalunya. Com tenim la semifinal de pàdel, Molló, aquesta primera semifinal masculina a València?
5: Doncs a la recta final, Galán Chingoto a punt de culminar la remuntada. Recordo, l'Hebron Augsburger han guanyat el primer set 6-4, però el segon per la parella 2, per Galán Chingoto 6-3, i ara 5-3 també per Xingalan, com se'ls anomena, buscant ja la classificació per la final.
2: S'ha reprès la qualificació al circuit o encara no, Quim?
3: Encara no, Xavi, falten exactament 3 minuts i 5 segons perquè es torni a obrir el pit lane d'aquesta Q3 del Gran Premi de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1. Disputaran la pole Oscar Piastri, Max Verstappen, Kimi Antonelli, Lando Norris, Lewis Hamilton, Liam Lawson, Isaac Hadjdar, Nico Hülkenberg i George Russell. Charles Leclerc ja no, perquè com us explicàvem fa un momentet, està ballat el seu Ferrari al revolt número 4 i ja no podrà tornar a sortir a pista avui.
2: 5 en punt, ara tornem.
6: RAC 1. A Romauto ja tenim el nou Nissan Micra.
7: I no volem que només el miris. Volem que el toquis, que el provis i que t'enamoris.
6: Disseny, tecnologia i sensacions que van més enllà del volant.
7: Descobreix el nou Micra a Romauto Nissan.
6: Romauto Nissan a Barcelona, Molins de Rei, Mataró, Blanes i Santa Coloma de Farners.
7: RomautoNissan.com.
8: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. T'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson, líder de vendes en la seva categoria durant 5 anys consecutius. Puja les teves decisions.
9: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
10: Avui toca Barcelona. Reunions, compres, exàmens, metges, plans... En cotxe, el trajecte és teu. Surs quan vols, arribes on vols. Vine a Barcelona al teu ritme i a la teva manera. Amb Saba, per 17,99 euros, aparques tot un dia a Barcelona. Reserva multidia amb antelació a saba.es o a qualsevol pàrquing Saba o Saba Barcelona Bamsa. El teu millor pla.
11: Nou Evitara. Ja és aquí el primer SUV 100% elèctric de Suzuki amb tecnologia All Grip E 4x4. Fins a 581 quilòmetres d'autonomia i Suzuki Connect per connectar-ne la càrrega des del teu mòbil. Vine a conèixer-la i prova-la al teu concessionari oficial Suzuki. Evitara. Viu una nova experiència. Roma Coruma a Barcelona, Mataró, Sabadell i Sant Boi.
12: Aquest estiu, que res t'aturi. Porta la teva furgoneta a Car House i prepara-la per a les vacances. Fes la revisió amb un 15% de descompte i emporta't un obsequi de regal. Demana cita a carhouse.es o enviant WhatsApp al 93 640 0072. Car House Service Plus, concessionari oficial Volkswagen Vehicles Comercials a Sant Boi i l'Hospitalet.
13: RAC 1, tots som 1. Superesports amb Xavi Puig.

0: Superesforç RAC1 fins a les 11, fins que tanquem el partit del Sabadell avui al camp del Zamora, tu diràs, i després a partir de les 12, una mica abans, partidàs avui, jo crec que el primer gran partit d'aquest Mundial 2026, Brasil-Marroc, avui a la mitjanit, amb el Jaume Molló al capdavant, amb el Miquel Agut, amb l'Albert Blaia...
1: Amb en Broc.
0: Amb en Broc, en Broc, clar, en Broc fa temps pels Knicks, avui, amb el Brasil-Marroc. Avui podríem veure David Broc a Canaletes, cap a quarts de 6 de la matinada, és una imatge que hi posaria càmeres, Jo enviaria càmeres a les diferents televisions que a quarts de 6 de la matinada podem tenir David Broc a Canaletes celebrant l'anell dels Knicks i guanyen avui el cinquè partit d'aquesta final, d'aquestes finals de l'NBA avui a San Antonio. El teu negoci demana resultats i a Ford responen amb fets. Sí. Tanquen el 2025 com a líders en vendes a Espanya gràcies a professionals com tu que confien en vehicles amb la màxima seguretat. 5 estrelles Euro NCAP a tota la gamma, tria elèctric, híbrid endollable o diesel, i ara amb el pla Auto Plus escollir és més fàcil que mai. Ford Pro, fets, no paraules. Anem cap als Estats Units. Hola, Damià López. Bona tarda.
2: Bona tarda, Xavi.
0: Arrencant el dia per tu, encara a la seu, diríem, d'Espanya, d'aquest Mundial. Dami, avui?
2: Sí, encara som aquí a Chattanooga, perquè a Espanya li queda un entrenament que, de fet, acaba de començar ara, a les 11 hora local, a les 5 a Catalunya, i quan s'acabi aquest entrenament hi haurà una roda de premsa, avui la farà David Raya, en aquests moments teòric segon porter, i una vegada, un cop s'acabi la conferència de premsa, els internacionals dinaran, i ja marxaran cap a Atlanta, quedaran instal·lats un parell de dies abans, demà faran un entrenament a la Universitat de Kennesaw State, que està a mitja hora d'Atlanta, no faran l'entrenament al Mercedes-Benz Arena, l'estadi, el meravellós estadi climatitzat, amb sostre retràctil, és a dir, que queda una miqueta aïllat de les temperatures. La temperatura serà molt més controlada, tot i que el partit es jugui a les 12 del migdia hora local, per tant últimes hores aquí a Chattanooga abans del trasllat temporal pel debut de dilluns d'Espanya contra Cap Verd.
0: Pel que fa a qüestions físiques, ho hem anat veient al llarg d'aquesta última setmana, que realment els càlculs han anat gairebé clavats i ja en l'últim entrenament hi eren tots, Damià, tots els tocats ja es van poder exercitar amb normalitat.
2: Sí, Luis de la Fuente podrà comptar amb els 26 internacionals. Ahir l'últim futbolista que no havia pogut entrenar-se amb el grup, que és l'extrem d'Osasuna, Víctor Muñoz, doncs ja va rebre el tradicional passadís de calbots que venia una miqueta a significar l'alta mèdica. Abans d'ahir ja ho van fer Lamine Yamal i Nico Williams. Això no vol dir que cap dels tres sigui titular. Veurem qui d'ells acaba jugant. Lamine té tots els números per actuar. Ahir ens explicava Luis de la Fuente a RAC1 uns quants minuts. Nico Williams també, per tant, això que diu Xavi, Luis de la Fuente té els 26 futbolistes, i a partir d'aquí, aquí veurem del Barça titular contra Cap Verd. Jo crec que Cubarsí 100%, Pedri 100%, i a partir d'aquí qui pugui suplir Lamine a la punta de l'atac, a la vista del que va fer de la Fuente en l'últim amistós contra Perú a Puebla, on va ensenyar totes les cartes perquè volia un equip que s'assemblés al que ha de començar, almenys començar, perquè són 8 partits si Espanya arriba a la final, i això doncs evolucionarà i canviarà, però Ferran Torres va ser qui va jugar en banda dreta. Veurem què passa a la banda esquerra, on va jugar Baena, però sí que Dani Olmo, que podria ser anomenat ben bé el 12è home d'aquest equip, també Gavi, han de ser jugadors que tinguin molta presència.
0: Ahir va passar de la Fuente pel tu diràs, amb l'Oriol Jové i amb el Damià López, des d'aquesta concentració de la selecció espanyola. Per tant, després de sentir-lo ahir, de tenir-lo a prop i del que has vist, Damià, et refermes que a la Minya Mal dilluns com a titular no el veurem en aquest debut de la selecció espanyola?
2: Segur que sí, de fet, ja més enllà de que un pugui tenir informacions, inputs, que puguis parlar de vegades amb gent que coneix el jugador perquè et pugui transmetre sensacions, és que ahir ho va dir Xavi, ens ho va dir Luis de la Fuente, va dir que per 90 minuts no està, que això no vol dir que no pugués ser titular, perquè el pots canviar, no? Però no serà titular. Lamine Yamal el farà anar entrant progressivament. Jo ara mateix el dubte que tinc és si serà titular contra Aràbia, bàsicament també perquè entre el primer i el segon partit hi ha molts dies. Serà, diguem, la franja, l'espai de partits en què hi haurà més dies. Primera i segona jornada per Espanya, que juga el dilluns dia 15 contra Cap Verd, i llavors ja no torna a jugar fins diumenge. Són 6 partits, o 6 dies, perdó, aquí Suècia a Chattanooga entre el partit de Cap Verde i d'Aràbia. Aquí té molt temps per recuperar Lamin, que si no fos titular contra Aràbia ja saltes el dia 26 a Guadalajara contra Uruguai, que és el partit fort, no? En aquest sentit sí que el calendari clarament va creixent a nivell de dificultat per a Espanya. Cap Verde, Aràbia una mica més difícil i Uruguai ja complicat. Com et dic, jo estic segur que no serà titular. Quants minuts tindrà? Jo diria que més 15 que 30. Jo crec que entrarà, que serà una mica dels últims canvis, i sí que contra l'àvia el dubte si serà titular o si farà allò de fer-lo jugar una última mitja hora.
0: Ara ho deia, que avui el primer partit gros d'aquest Mundial, aquest Brasil-Marroc, estem parlant de la quarta classificada de l'últim Mundial, la selecció del Marroc contra, vaja, la selecció que té més títols de campiona del món, com és la selecció brasilera. És un partit gros, el d'aquesta mitjanit.
2: I per nosaltres, Xavi, imagina't, 6 de la tarda. És que per nosaltres és en prime time, aquest partit. És a dir, que ens arregla la tarda. Ara veia brasilers que havia... No, és que sí, clar, és que a nivell nostre, nosaltres ahir vam veure el partit d'Estats Units, que ha estat una bogeria, com ho han viscut arreu del país. És a dir, jo no dic que sigui un seguiment del 100%, però sí que aquest partit... Ara, perdó que t'hagi canviat de tema, que he tirat una miqueta enrere, però aquest partit d'Estats Units jo crec que li fa molt bé al Mundial, a l'aficionat nord-americà, perquè l'il·lusiona, no? Sempre és important que d'alguna manera l'anfitriona tingui l'afició ficada, no? I enxufada. I a nivell d'horaris d'això, nosaltres aquí vam veure el partit a les 9 de la nit, imagina, no? I aquest Brasil-Marroc, per mi, té una importància capital a nivell de quadre final, perquè a Brasil tothom el situa a la part... Si has vist previsions, tothom el situa a la part dreta, que és la part contrària a la d'Espanya, no? Uh-huh. Tothom fa projeccions. Allò de dir, si quedes primer de grup, Espanya va amb França a la semifinal, que França jugaria contra Alemanya, posem per cas, Espanya té un camí fàcil, més o menys, fins a la semifinal, i per l'altra banda va Brasil, que jugaria contra Anglaterra, si tots queden primers de grup, i Argentina jugaria contra Portugal. Però clar, mai ningú queda primer de grup, sempre hi ha equips que acaben punxant. Doncs bé, si avui Brasil ja comencés perdent o comencés punxant i d'alguna manera fallés aquesta primera projecció, i Brasil, que és segona, ja saltaria a l'altre costat del quadre on es podia trobar amb Espanya o França. Per tant, això és important, veurem si Brasil compleix o si acaba caient. Sens dubte és un dels 3-4 grans plats forts d'aquesta primera fase, no? Amb l'Anglaterra-Croàcia, amb el França-Noruega o, per descomptat, amb l'Espanya-Uruguai.
0: El Damià, que gaudint d'aquest Mundial, li sap greu, això sí, Quim Salvador, no poder ser el circuit de Barcelona-Catalunya en aquesta qualificació ara del Gran Premi de Barcelona-Catalunya.
1: El que passa és que el Damià se sorprendria de veure que no és a pista a l'Emprós, per exemple. Però no? segur que ho gaudiria.
2: No, però jo tinc bon record quan vaig anar amb el Quim a fer un primer toc i vam ser allà amb Cito Pons. La veritat és que bons records. Sí, bons records d'aquell dia. No, la veritat és que amb el Quim sempre ben acompanyat i em va fer de gran anfitrió al circuit de Catalunya.
0: Com sí, tenim sí. La Q3, Quim?
1: Doncs mira, això s'està acabant. Queden 36 segons, per tant, és l'hora de la veritat. Tothom intentant fer la millor volta. De moment, el millor temps és de George Russell, seguit per Oscar Piastri. No, ara ja no. Quimi Antonelli, el líder del Mundial, que havia estat discretet als entrenaments lliures, es posa al capdavant, però és a punt d'acabar també la seva volta llançada. George Russell, sembla que la lluita és entre els dos Mercedes, vull dir, ja ho diré bé, Russell a la recta de meta, gas a fons, buscant el millor temps, i es posa primer. Per tant, la pole, jo diria que això ja està dat i beneït, serà per Russell, segon Antonelli, Norris se situa tercer, Piastri quart, això va per parelles, primer els dos Mercedes, segon els dos McLaren, i a la tercera fila, fixa't, els dos Red Bull, cinquè Verstappen i sisè Isaac Hajdar. Hi ha pilots que encara han d'acabar la seva volta, però diria que això ja està pràcticament dat i beneït. Vejam si millora Lewis Hamilton, que de moment queda setè amb el seu Ferrari, una mica lluny està, però en temps fins i tot de pole en el seu últim intent de volta ràpida, a punt de passar per meta ara Max Verstappen amb el Red Bull, no millora la quarta posició. Si aguantem una mica, Xavi, ja cantem la graella, perquè estan a punt d'acabar ja l'última volta els últims pilots que queden encara a la pista amb volta llançada.
0: Doncs amb Russell Antonelli...
1: Doncs mira, m'havia equivocat amb Hamilton. Oh! Segon,
0: oh, mira,
1: ara mateix se
0: situa pel mig
1: segon
0: dels Mercedes.
1: Sí, sí, i per davant d'Antonelli. De fet, Hamilton és segon al Mundial. Això sí, lluny d'Antonelli, 66 punts, però se situa per davant en aquesta graella. La pole sembla que ningú li podrà prendre ja a George Russell. Segon, Lewis Hamilton. i encara han d'acabar Antonelli i Norris, però no venen amb volta llançada, per tant jo crec que ara sí ja podem donar per... Vaja, abans ho he dit i hi ha hagut canvi, eh? Però diria que ara ja sí que podem donar per certificada aquesta graella, amb George Russell a la posició preferent de sortida a la pole d'aquest Gran Premi de Barcelona-Catalunya. George Russell amb Mercedes al capdavant, segon al seu costat a la primera fila, Lewis Hamilton amb Ferrari, la segona fila per Kimi Antonelli, el líder del Mundial, amb Mercedes tercer, i el campió Lando Norris amb McLaren quart, a la tercera fila els dos Red Bull, cinquè Max Verstappen, sisè Isaac Hajdar, a la quarta Oscar Piastri, que l'any passat va fer aquí la pole i que no ha pogut brillar en aquesta qualificació, setè McLaren, vuitè Liam Lawson amb Racing Bulls, l'equip filial de Red Bull, i a la cinquena fila, per tant, tancant aquesta Q3 on es decidien les 10 primeres posicions, novè Nico Hülkenberg amb Audi i desè Charles Leclerc, que, com us explicàvem, ha tingut un accident just començar i, per tant, no ha pogut marcar temps amb el seu Ferrari. Endarrerits, Carlos Sainz, 16è, 8ena fila amb el Williams, i Fernando Alonso, que malauradament tancarà la graella, 22è, última, l'onzena fila de la graella d'aquest Gran Premi de Barcelona-Catalunya, que, segons ell mateix deia dijous, podria ser l'últim que disputa el circuit com a pilot de Fórmula 1.
0: Doncs tenim graella ja configurada per aquest Gran Premi demà 3 de la tarda, que seguirem fil per randa també als Superesports de RAC1. Deixa'm, Quim, ràpidament que vagi cap a Colònia, ara torno amb tu, que és el protagonista, l'Albert, a la prèvia d'aquest Barça-Alborg, semifinal de la Champions. Albert.
3: Doncs sí, amb un dels ajudants del Carlos Ortega, el Thomas Svensson. Hola, Thomas, bona tarda.
4: Bona tarda a tothom.
3: Ja hi tornem a ser, a Colònia. Ahir el míster posava en valor precisament això, que el Barça sempre hi sigui, que sigui aquesta la vuitena Final Four consecutiva dels Blaugrana.
4: Sí, es algo totalmente abnormal. La verdad que, bueno, yo creo que sí, llevamos 17 veces aquí en Colònia y el Barça ha estado presente 14 veces y en nuestra época 5 seguidas, y la verdad que es algo inédito, ¿no? Y hay que dar mucho valor de estar aquí, pero claro, ya estando aquí ya queremos ganar también, ¿no?
3: Quin és el secret? Perquè és cert que ha de ser encertant els fitxatges, i l'altre, doncs, l'aposta de la Masia. 9 dels 20 convocats són del planter, o s'han format a la Masia.
4: Sí, eso es uno de los secretos, evidentemente, porque yo que tanto como el fútbol, balonmano y todo el club, es que la Masia nos ayuda muchísimo, y sobre todo en momentos ya críticos, como hemos pasado quizás unos años que hemos tenido que recorrer un poquito más a la cantera, hemos sabido también subirlos y proyectarlos y que hayan subido y con calidad entre muchos, ¿no? Y la verdad que nos están ayudando muchísimo y evidentemente dependemos de extranjeros con muchísima calidad que tenemos en el equipo también, pero bueno, que yo creo que el éxito del Barça es la continuidad que ha tenido y toda la sección que lleva desde hace 25 años dando el callo en este deporte, ¿no?
3: La sensación es que os arriba en un buen momento esta Final Four, sense lesionats, amb els 6 títols guanyats, amb només un partit en tota la temporada perdut. Per tant, la sensació és que és un bon moment per jugar aquesta Final Four.
4: Sí, sobretot que llegamos aquí frescos y con la Copa del Rey ya en las piernas y que hemos estado jugando toda la temporada con mucha fluidez, que además con algunas bajas durante la temporada, que Dick Amen ha estado en muchas fases ya fuera del equipo y hemos sabido solventar eso y estar en un gran nivel. Y la verdad que el equipo... está muy fluido, pero claro, para muchos ya es la primera vez en Colonia y hay que saber estar a estas alturas también.
3: Primer l'Alborg, d'aquí a uns minuts, aquest equip danès, el campió danès, amb una línia ofensiva, primera línia ofensiva molt potent, amb Arnoldsen, Hoscher, Nord, és segurament el principal punt d'atenció d'aquest conjunt danès?
4: Sí, desde luego. Bueno, los cuatro equipos que están aquí tienen una enorme calidad, pero quizá los alemanes ya tienen otro tipo de balonmano y Alborg es el equipo de los cuatro o de los otros tres que nos parece más a nosotros. Muchos contraataques, portería, defensa. De hecho, muy parecido los números a nosotros y es un equipo... que nos va a correr muchísimo, tiene a Niklas Landin y a Norden en la portería, que bueno, dependen mucho de ellos, igual que nosotros dependemos a nuestros porteros y nuestra defensa y tal, o sea que no hay secretos aquí, simplemente que son grandísimos equipos con muchísimo. Arnoldsen para mí es el hombre clave, y eso lo tenemos que parar.
3: Ara parlaves de la porteria, tu com a exporter, Landin, un dels millors porters als últims 15 anys, ara amb 37, però continua sent decisiu.
4: Sí, sí, no, tiene 20 años menos que yo, bueno, tiene 38, por eso lo sé, porque además le llevo, le estuve entrenando 4 años durante su, en principio, su carrera deportiva, de hecho he entrenado los 4 que están en la pista hoy, a ver si juegan bien, la verdad, pero esperemos que los porteros de Aalborg no den la talla y nosotros ya podemos que no tenga un papel decisivo, es muy importante. Bueno.
3: Acabo l'última. El balanç contra l'Aalborg és molt positiu. Heu guanyat 13 dels 14 partits que jugueu contra el conjunt danès. Diríem que el Barça és la bèstia negra de l'Aalborg. ¿Això serveix d'alguna cosa en la prèvia d'una semifinal de la Champions?
4: No, no sabe mucho. Y la vez que perdimos estuvieron los árbitros que tenemos hoy. De hecho, no hemos ganado ningún partido con estos árbitros. Y es una cosa que tenemos que trabajar y no pensar mucho en eso durante el partido. Pero bueno, que vamos a intentar jugar bien de lo que hemos hecho durante la mayoría de los partidos durante la temporada. Y si llegamos a un gran nivel, yo creo, estoy convencido que vamos a ganar.
3: Gracias, Tomás.
4: A vosotros.
3: Doncs les paraules de l'ajudant de Carlos Ortega. Ja remarcant, destacant que els àrbitres van ser just els àrbitres que van perdre el Barça la temporada passada, va perdre la pista de l'Aalborg, que és l'única derrota, amb els mateixos àrbitres. Per tant, ja posant el focus en l'arbitratge, esperem que no sigui protagonista. Recordareu que a la semifinal de la temporada passada el Barça va perdre molt condicionat per l'actuació arbitral, amb dues targetes vermelles, moltes queixes al postpartit. Evidentment, tant de bo avui els àrbitres passin desapercebuts.
0: Sí, ha dit que no han guanyat mai amb aquests, amb sí, aquests àrbitres, Svensson.
3: Sí, ho ha dit, m'ha estranyat.
0: La parella de germans, entenc, con Ishikanin, veig aquí, Dino i Amar, que són els àrbitres avui encarregats de xiular aquest Aalborg Barça. Svensson, que podria participar a qualsevol narració de Ràdio Argentina, perquè sí, xerra a un ritme espectacular, espectacular.
3: Increïble.
0: Com és Svensson, recordant que ell també va entrenar a Landin i que quatre jugadors que són avui a la pista, ell també els ha tingut sota les seves ordres. Ara tornem, Albert, des de la posició ja de comentarista de RAC1, i sabem també l'home que ens ajudarà a posar llum també en el que passi en aquesta Final Four de Colònia, que no és altre que l'Oliver Roy, que també és present en aquest Lanxess Arena. Fins ara, Albert.
3: Fins ara.
0: 10 minuts i dos quarts de 6. He deixat amb la paraula a la boca el Quim, al circuit. Quim.
1: No, només volia comentar una coseta, Xavi, que durant molts anys hem estat dient que la graella de sortida, i sobretot la pole, era pràcticament mitja victòria aquí al circuit de Barcelona-Catalunya, perquè costava molt avançar i que, per tant, les posicions del dissabte comptaven molt. I, és clar, enguany els cotxes són completament nous, hi ha hagut canvi de reglament a la Fórmula 1 i hi ha allò de la gestió de l'energia elèctrica que genera la unitat de potència elèctrica del motor híbrid i tot això. Tots els especialistes amb qui he parlat aquests dies m'han dit que segurament tindrem una cursa molt... que no la pugui guanyar George Russell, que ha fet la pole, o Lewis Hamilton, que sortirà segon, però és bastant probable que aquesta vegada, del panorama de la graella, el resultat final de la cursa pugui variar força més. Per tant, tinguem en compte això, que durant molts anys fer la pole aquí al circuit de Barcelona-Catalunya pràcticament era tenir ja mitja cursa guanyada, i jo crec que de cara a la cursa de demà, ni de bon tros, que podem tenir encara molta acció a la cursa que explicarem demà a partir de les 3.
0: I tant que sí, amb el Quim Soladó, amb l'Àlex Pintanel, explicarem tot el que passi en aquesta cursa. Gràcies, Quim, fins ara.
1: Fins ara.
0: Damià, tu quan te'n vas cap a Atlanta?
5: Doncs les pròximes hores ja marxem cap a Atlanta per continuar seguint l'actualitat. Demà, com et dic, hi haurà primer una zona mixta amb un parell de futbolistes i a la tarda la roda de premsa de La Fuente. Per què? Doncs perquè...
0: Va, feu carretera, que... no, Damià? Però... No feu avió, sinó que feu carretera fins al lloc del partit.
5: Sí, són dues hores. Han buscat això, com que el sorteig doncs, ja va propiciar que Espanya jugava els dos primers partits a la mateixa seu, a Atlanta, doncs la Federació Espanyola ja busca un lloc allunyat per un costat de curiosos, del soroll, de massa premsa internacional, i per l'altre costat doncs, que es pogués fer un desplaçament per carretera. Així que sí, són dues hores, depèn del trànsit, potser una miqueta més, i ja viatgem per carretera cap a Atlanta. I com et dic, demà, mira, a 9:45 hora catalana parlarà Luis de la Fuente i abans un parell de futbolistes. Aquest és el timing de demà a la prèvia del partit.
0: Perfecte, doncs ho explicarem amb el Damià, qualsevol novetat, evidentment, d'aquest entrenament últim o del que pugui explicar David Ratlla, doncs en línies obertes. Gràcies, Dami, fins ara.
5: Molt bé, gràcies, fins ara.
0: 8:45 a les 9, partit importantíssim pel Sabadell, que sí. Vol pujar a segona divisió i avui juga l'anada de la final al camp del Zamora, Ruta de la Plata, crec que es diu, el camp del Zamora. Hola, Pau Bonastre, bona tarda.
6: Hola, Xavi, bona tarda. Saps per què es diu Ruta de la Plata?
0: No, digue-m'ho tu.
6: No, perquè fa referència a la Via de la Plata, que és una important via romana que connectava una part de Lleó amb Extremadura i que passava per Zamora.
0: Veus? Perfecte, doncs mira, ja tenim la resposta.
7: El nostre Golden Boy no falla, eh?
0: No. Tu ets en ruta encara o ja has arribat a Zamora, Pau?
6: Sí, perquè és un viatge llarg fins a Zamora. Ara estic em queda mitja horeta per arribar fins a Zamora i ja després hi haurem d'anar ràpid cap a l'estadi, sí.
0: A veure si aconsegueix un bon resultat de cara a la tornada, que recordem que és divendres, 9 de la nit, divendres de la setmana que ve, la nova Creu Alta, on Sabadell gairebé tots els disponibles, llàstima d'aquesta baixa per targetes que té de coixa l'equip arlequinat.
6: Sí, és un futbolista important, de fet és el màxim golejador amb 10 dianes aquesta temporada. Va veure la doble groga la setmana passada contra el Madrid-Castilla, de fet aquella segona groga que arriba ja al tram final amb una acció innecessària. El Sabadell ha intentat aquesta setmana que el comitè de competició doncs, li retirés la segona targeta groga, sense sort, per tant avui baixa. La resta, a priori, tots disponibles per Ferran Costa. És veritat que va ser un duel molt exigent. A final de temporada hi ha jugadors que poden arrossegar molèsties o que no poden estar al 100%, però en principi tots disponibles. Lògicament, dins de la plantilla del Sabadell hi ha moltes ganes i molta il·lusió, i això segurament tapa els petits problemes físics o les petites sobrecàrregues que hi pugui haver.
0: Hi ha un afegit que és que l'eliminatòria, no vull dir tampoc ara cridar sempre que hi hagi d'haver una remuntada, no? Però que que sí que t'obre l'esperança, és a dir, que passi el que passi avui, que tant de bo que sigui un bon resultat pel Sabadell, però que ho deixa obert per la tornada, evidentment, si no hi ha una catomba que esperem que no li passi a l'equip català.
6: Sí, lògicament el precedent de l'eliminatòria contra el Madrid-Castilla és molt bo perquè dona aquesta confiança, a més tenint en compte que el Sabadell a casa ha estat un equip molt i molt fiable, amb molts pocs gols encaixat. De fet, fins al mes de febrer no va encaixar el primer gol a la nova Creu Alta. Això també dona mostres de la superioritat que ha exhibit al llarg de la temporada com a local, i lògicament és, diguem-ne, el gran argument en aquesta eliminatòria, però jo crec que avui veurem un Sabadell que en molts moments anirà per la victòria, perquè ja té l'experiència de Valdebebas, en què es va veure superat en alguns moments pel Madrid-Castilla, que va tenir un punt més d'intenció a l'hora d'anar a buscar la porteria rival. Veurem, però jo crec que avui el Sabadell intentarà arriscar una mica més. De fet, és també una de les característiques de l'equip de Ferran Costa, sempre anar a buscar el rival. No crec que avui veiem un Sabadell defensiu, malgrat que lògicament li interessa que l'eliminatòria arribi viva divendres vinent a Sabadell.
0: A la banqueta del Zamora, un vell conegut de l'afició arlequinada, un home que va passar per la banqueta del Sabadell no fa gaire, Pau.
6: Sí, Òscar Cano, entrenador de la temporada 23-24, primera federació. És la temporada que el Sabadell baixa a segona federació. L'entrenador andalús va agafar les regnes de l'equip a mitja temporada, i malgrat que semblava al principi que podrien treure el cap, finalment el curs es va acabar torçant i es va confirmar el descens amb aquell duel a Lugo, en què el Sabadell va empatar, no va poder salvar la categoria. I després Òscar Cano doncs, ha tingut una trajectòria que com a mínim amb el Zamora li estan anant prou bé. Va agafar també l'equip al mes de novembre, si no m'erro, i ho ha fet prou bé. De menys a més ha anat l'equip lleonès. De fet, aquesta mateixa setmana ha anunciat la renovació d'Òscar Cano per una temporada més, independentment del que passi al play-off. Senyal que allà a Zamora estan contents amb el tècnic ex del Sabadell.
0: Doncs et sentim d'aquí una estona ja instal·lat en aquest estadi Ruta de la Plata amb el Toni Padilla, el company del diari Ara, al costat del Pau, per ajudar-nos a comentar. En Toni, que deu haver dormit poc avui, perquè ahir la matinada el sentíem amb el partit d'Estats Units, sí. A la televisió. però serà ben fresc i content, seguint el seu Sabadell, explicant a RAC1 també tot el que passi en aquesta ruta de la plata, en aquest estadi que acollirà el partit d'anada.
6: I a primera hora ja voltava per l'estació de Sants de Barcelona, per tant, efectivament, ha dormit ben poc el Toni aquesta nit.
0: Vigila els radars en el tram que et queda. Fins ara.
6: Ho intentarem, fins ara.
0: En Pau Bonastre, que ens explicarà aquest Zamora Sabadell, el Dani Aguilar ens explicarà des de Tenerife, des de la Laguna, el Tenerife-Barça, tercer partit del play-off semifinal de la Lliga ACB. El Barça s'hi guanya directe a la final. Hola, Dani, bona tarda.
8: Molt bona tarda, Xavi Puig, com
0: tens
8: estàs?
0: Tens una hora menys o no, aquí?
8: Ah, es confirma. Ha costat el mòbil de posar-se a lloc, però es confirma ara mateix, són 4:45 de la tarda, em falten 3 minuts, per tant, no ha canviat res a les Canàries en aquesta preciosa localitat que és Sant Cristóbal de la Laguna.
0: Guanyar 3-0 i cap a casa, Dani. Demà una altra vegada ja cap a Barcelona, preparar la final al Barça, i tu amb una mica de sort, per què no a Badalona, explicar-nos el Vinga. Tercer partit de la penya contra el València.
8: Qui ho havia de dir fa, insisteixo, tan sols unes setmanes, perquè... Jo crec que si ens situem just després del partit de València, pocs imaginaven que el Barça podria, no sé si superar el Múrcia o no, però sobretot pocs imaginaven que es trobaria a les semifinals al Tenerife, i realment el nivell del Barça que està mostrant és espectacular, les coses com siguin. Li ha a favor del camí, hi ha molta gent que en parla, estic d'acord, però el Barça ho està aprofitant, i de quina manera. Avui tot ple al Santiago Martín, no queda ni tan sols una entrada per viure aquest partit. Estaven pendents de Darío Brizuela, ens expliquen que la sessió d'aquest matí no ha revestit cap problema respecte a les molèsties que va tenir fa un parell de dies. En canvi, en principi, Fran Guerra sí que tindria més problemes per jugar. Per tant, encara més difícil per al Tenerife, que, t'explico, acumula 5 derrotes seguides a casa. És a dir, els factors, com a mínim, després passa el que passa, i mira el que va fer el Tenerife al Palacio, però els factors són positius per al Barça.
0: Doncs a les 8 aquest partit, una victòria, com diem, 3-0 i cap a casa, i a veure amb tranquil·litat demà què passaria en aquest Penya-València, la penya que vol forçar com a mínim un quart partit, que jugaria dimarts a Badalona, tant de bo que ho pugui aconseguir l'equip de Dani Miret. I clar, i de matinada NBA, és una jornada intensa, no et donarà la vida per veure-ho tot,
8: sí,
0: Aguilar.
8: Sí, ja saps que jo aprofito molt les hores, sóc una persona que rendeixo bé el temps. Deixa'm dir-te en el vés a saber si l'últim partit de Xus Vidorreta a Tenerife. Perquè en cas de derrota el Tenerife quedaria eliminat, ja és conegut per tothom que si no hi ha gir de guió, bé, és que ja s'estan entrevistant amb altres entrenadors al Tenerife, que Xus Vidorreta marxarà després d'anys i panys, després de moltíssims èxits, després d'haver situat Tenerife com un dels millors conjunts, et diria de la CB, però fins i tot reconegut europeu a nivell continental, doncs podria ser l'últim partit. Per tant, avui emocions les que ens esperen a partir de les 8 de la tarda a hora vostra, 7 de la tarda a hora canària, aquí a la Laguna.
7: Sort que és una.
0: Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Ah, gràcies, Dani, fins ara.
8: Fins ara.
0: 6:15 de la tarda en punt ara mateix al Superesports. Hola, Jordi Claret, bona tarda.
9: Hola, bona tarda.
0: Què ens expliques, per on passa l'actualitat?
9: Doncs mira, hem de començar amb bones notícies, Xavi, perquè els bombers ja han aconseguit estabilitzar l'incendi de Sanaüja, a la Segarra, encara pendents de saber exactament quina superfície ha cremat. El cos té el foc perimetrat en una zona d'unes 50 hectàrees. L'incendi ha començat en un camp i s'ha estès cap a un turó amb massa forestal després, però ha anat a parar en una altra zona agrícola on les flames s'han frenat. Els bombers han fet servir els camps de tallafocs i alguns pagesos i l'ADF els ha donat un cop de mà. L'alcaldessa de Sanaüja, Maria Casoliva, diu, a més, que no sembla que les flames hagin arribat a afectar cap masia habitada. Són declaracions a RAC1.
10: El poble ha sortit, ja et dic, a l'ADF els que hem pogut, algun pagès amb el tractor i tal, granges, masies i això, que han estat molt a propet del foc. Esperem realment que no tinguin cap mena d'afectació, que això seria potser el més greu, més enllà de danys personals, diguem-ne.
9: Sobre el terreny, a hores d'ara, els bombers encara hi treballen amb més de 50 dotacions, 9 de les quals aèries, amb el foc estabilitzat. L'objectiu és ara controlar-lo abans que entri el vent de marinada, que podria fer revifar les flames, Nil Ferrés.
11: A hores d'ara, les condicions meteorològiques de la zona de l'incendi continuen sent delicades. Les temperatures encara ronden els 33-34 graus i, a més, l'ambient és força sec. Ara mateix el vent és relativament feble, però els models meteorològics ens indiquen que al voltant de les 7 de la tarda ha d'entrar vent de marinada en aquesta zona amb uns cops de vent que poden ser moderats, prop de 40 km per hora, que podrien fer revifar lleugerament l'incendi. Per tant, en aquest sentit, encara precaució i caldrà anar-ho seguint amb atenció.
9: I un apunt més, la Guàrdia Civil ha desmantellat una organització que es dedicava a empadronar il·legalment a migrants a Lleida i a la Franja de Ponent. Hi ha dos detinguts i tres investigats, tots ells homes d'entre 29 i 73 anys. En total, haurien fet més d'un centenar d'empadronaments il·legals a canvi de diners. Els acusen dels delictes de tràfic il·legal de persones, d'estafa i de pertinença a un grup criminal.
0: Gràcies, Jordi. Fins ara.
9: Fins ara.
0: Passen dos minuts de dos quarts de sis. Pausa i tornem.
12: Superesports amb Xavi Puig.
13: Da igual donde estés.
14: Da igual cómo lo vivas.
15: Cuando juega la selección, todos estamos en el mismo sitio.
16: En la misma jugada.
17: En el mismo latido. Y cuando todo eso fluye.
18: Cuando todo eso llega.
17: Entonces sí. Entonces somos uno.
19: Somos uno.
20: Somos uno.
21: Movistar, la xarxa oficial de la nostra selecció.
22: A Ford hem electrificat els nostres vehicles, sent l'esperit esportiu del Capri, l'aventura sense límits de l'Explorer i l'agilitat urbana del Puma Geni. Vine a provar la nostra gamma elèctrica amb el carregador i la seva instal·lació gratuïta. Aquest mes, a Ford, sumem 4.500 euros a l'ajuda del Pla Auto Plus. Xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.
23: Ocasión Plus.
24: Vine a la Gran Fira d'Ocasión Plus. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Més de 4.000 cotxes amb fins a un 40% de descompte. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
25: Ràdio en directe.
26: Actualitzada al minut.
27: Alertes d'última hora.
26: RAC més 1.
25: Notícies.
27: Podcast.
26: Contingut exclusiu.
25: Escolta.
27: Navega.
25: Descarrega.
26: El que vulguis, quan vulguis, a l'aplicació de RAC 1.
25: Fàcil, còmoda.
27: Intuïtiva.
25: I renovada.
26: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
28: Descobreix a Summit Salut com la intel·ligència artificial està transformant la salut. El 16 de juny, a la Torre Glòries de Barcelona. Una trobada amb professionals per parlar sobre el futur del sector sanitari. Amb el suport d'AstraZeneca, AbbVie, Grifols, Otsuka, Sanitas i GSK. Apunta-t'hi a lavanguardia.com/summitsalut.
29: Així que el veus, ho saps, el cor s'accelera i notes aquelles papallones a l'estómac. Ha sigut veure l'Onda HRB completament equipat i quedar atrapat al moment, com un amor, a primer preu.
30: Onda HRB Full Hybrid, ara des de 30.300 euros i amb fins a 8 anys de garantia. Consulta les condicions a la xarxa de concessionaris Onda de Catalunya.
31: El teu negoci demana resultats i a Ford responem amb fets. Tanquem el 2025 com a líders en vendes a Espanya. Gràcies a professionals com tu que busquen un vehicle que respongui amb la màxima seguretat de les 5 estrelles Euro NCAP a tota la gamma. Tria entre elèctric, híbrid, endollable o dièsel. I ara, amb el Pla Auto Plus, escollir és més fàcil que mai. Ford Pro. Fets, no paraules.
12: Superesports amb Xavi Puig.
0: Passen 5 minuts de dos quarts de 6 i busqueu un cotxe amb garantia, bon preu i sense complicacions, motorocasión.com. Hi trobareu vehicles seminous, revisats, garantits i amb opcions de finançament a mida perquè només us hàgiu de preocupar d'escollir el que més us agradi. Motorocasión.com, el veus, el vols i te l'endús. Motorocasión.com, l'ocasió intel·ligent. Champions d'handbol pel Barça a Colònia. D'aquí a menys de mitja hora arrenca la segona semifinal d'aquesta Champions. Barça-Alborg, el Fuxe Berlín és el primer finalista. I Champions de waterpolo pel Barceloneta, que juga avui la final 9 de la nit a Malta contra el Prorreco. I hem dit, home...

0: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
1: Peugeot.
2: Vol vendre les seves joies o rellotges? A Bond Hill els donem el valor que mereixen. Som líders internacionals en la compra de joies i rellotges d'alta gamma. Ara és el moment. El mercat està en alça. Concerti una cita avui mateix i parli amb un dels nostres experts. Truqui al 93-170-1788. Bond Hill, Passeig de Gràcia 53. També a Tarragona, Lleida i Girona. Bond Hill, el valor real a les seves mans.
3: Està fantàstic.
4: Sí, l'altre dia també a les semifinals, que se'n va anar finalment a la tanda de penals i amb Unai Aguirre protagonista durant el partit, sobretot, però també després a la tanda de penals. El Barcelona té un d'un, és a dir, una final jugada, una final guanyada. Vull dir que això, un 100%, jo crec que pocs equips el deuen tenir, aquest percentatge impolut.
3: Sí, però també ho hem de dir que una mica el Porreco és una mica el Madrid del Waterpolo, no? És l'equip que ha guanyat més títols, l'equip que normalment investeix més a l'esport, i el que passa que ells també, diguem que estan en un moment que no tenen un equip com els altres anys, que era, diguem que de totes les estrelles mundials, no? Està clar que està l'Alba Granados, que nostre jugador, per dir-ho així, i que tenen, que és dels millors jugadors del món, però no és això com era abans, que dius, uf, com fem per guanyar aquests, no? Jo crec que serà un partit molt igualat.
4: 11 títols amb 8 finals més del Prorreco, 19 finals, 11 de guanyar, però és veritat que ve de renéixer, no? Després de la temporada passada, dels problemes econòmics que va tenir, i ara de tornar per la porta gran, perquè torna directament a una final de Champions una altra vegada, Felipe.
3: Realment és impressionant el que han fet, perquè ha sigut molt ràpid i, insisteixo, no és que han fet com altres anys que tenien tots els millors jugadors del món, no. Han mantingut un grup d'italians que havien guanyat ja la Champions, amb algú que altre estranger, com he mencionat, a l'Albert Granados, també ha estat l'australià, que ha jugat a la Barceloneta, a Luca Pavlar, i estan allà, estan a la final de Champions, i han fet una temporada també una mica com el Barceloneta, no? Crec que són els equips que tot l'any han sigut els millors equips.
4: Has estat a Malta, crec que ja has tornat. Com ha estat l'experiència d'ajuntar les dues Finals Fours, tant la masculina com la femenina, en un mateix recinte, Felipe?
3: Hi havia molt bon ambient. O sigui, també el femení estaven els dos equips espanyols, o sigui, era un ambient molt de l'esport, no? Trobava gent per tota Malta, i Malta, a més, és un país petit, però que té una cultura de waterpolo molt, molt única. I la veritat que és un ambient guapo, maco, clar, ara tothom parla d'aquesta final, no? I que realment és una de les més obertes dels últims anys.
4: Com ho veuràs, això? No sé si t'ha enredat la televisió o alguna cosa, o com veuràs la final, Felipe?
3: Mira, no tinc clar encara, perquè m'ho he passat tan malament que, perquè, a més, jo estava a la zona VIP, que no podia ser fet de hooligan, no? Aleshores, jo veia en el partit, tenia que controlar les emocions, i m'ho he passat tan malament que ara miraré, si començo a trobar-me mal mirant a la tele, ho miraré, no sé, llegiré un llibre, algú, i després veré el resultat, perquè realment encara ho tinc molt, molt al cor, i aquest equip, i estic patint com, bueno, no, o sigui, òbviament que em dóna més alegries que patiments, però mirar el partit és de veritat una sensació. Una mica més i em tiro a l'aigua a l'últim partit.
4: Amb ben vestit, amb corbata, com aquí.
3: O tiro a l'àrbitre, però això també he tingut aquesta possibilitat.
4: També podria ser una altra opció. Veure'l segur que el veuràs, no sé, patint, però segur que el veuràs. Algun missatge al Granados li has enviat o no? L'Álvaro Granados, jugador ara del Prorreco.
3: Sí,
4: no?
3: sí.
4: Que calma. No, li has dit,
3: no? No, clar, anem de barrejar les coses, i l'Álvaro ha fet una semifinal impressionant, i és un noi que tots l'estimem molt, i al final desitja sort, no? Òbviament que volem que guanyi el Barceloneta, però també estem contents que ell estigui, bueno, una final, i que perquè ell també dona sempre el seu espectacle personal, no? I crec que serà una partida espectacular.
4: Doncs a les 9, a una final gran de la Champions entre el Barceloneta i el Prorreco, que hem volgut comentar amb el Felipe Perrone. Felipe, un plaer, com sempre, moltíssimes gràcies, no pateixis gaire.
3: A vosaltres, espero que no pateixi.
4: Esperem que no. Felipe, res del cor dividit, claríssimament, amb el Barceloneta, campió el 2014 amb el Barceloneta, campió també abans

0: ja amb el Prorreco italià, i avui, el 2026, es veuen les cares al Barceloneta i al Prorreco en aquesta final que es disputarà a Malta. 19 i arrenca la final de la Champions a Colònia. He de donar una pausa, però abans deixa'm anar una altra vegada a l'Anxes Arena. Bé, bueno, ara el recuperem, l'Albert, que ens sabeu que l'hem...
1: Hola, hola.
0: Ah, no, ets aquí, Albert, em pensava que no hi eres.
1: Sí, sí, sóc aquí, sóc aquí.
0: És ple, la gent marxa o no entre semifinals? O no, sí. No es mouen dels seients, sí, eh?
1: Sí, sí, marxa i torna. Clar, pensa que ben bé passa una hora i 20 minuts entre la primera i la segona semifinal, si no hi ha pròrroga i penals. Per tant, sí, sí, la gent aprofita, pot sortir del pavelló, després torna a entrar... i fa passar el temps fins que a les 6 arrenqui aquesta segona semifinal entre el Barça i l'Alborg.
0: Hi ha cerimònies d'això, sí. Abans del partit, sí, eh?
1: Sí, espectacular, com sempre, eh? Amb música, ballarins, foc... allò que tant t'agrada a tu, Puig, res a envejar amb les actuacions que hem vist al Mundial de Futbol fins ara. Per tant, d'aquí a veure, són... d'aquí 3 minutets hauria de començar la cerimònia de la segona semifinal.
0: Ben acompanyat ja des d'aquesta zona de posició de comentarista de RAC1 a l'Anxes Arena, Albert.
1: Sí, amb l'Oliver Roy, que és el seleccionador turc, també, ara ja ho podem dir, exentrenador del Besiktas. 3 temporades, ha guanyat les tres lligues, ara fa una setmana s'ha acomiadat del club, però seguirà sent el seleccionador turc i també, vaja, el coneixem sobretot per l'època al Barça, amb Xavi Pascual, doncs va anar col·leccionant títols, per tant, és una trajectòria d'èxits la de l'Oliver Roy. Hola, Oliver, bona tarda.
2: Bona tarda.
1: És una semifinal, aquesta del Barça, en què a priori el Barça hauria de ser favorit. I més si veiem el balanç entre els dos equips, 13 victòries del Barça, només una derrota. Però és a l'Anxes Arena, és Colònia, i normalment a cada Final Four hi ha alguna sorpresa. És cert que la primera semifinal jo crec que ja és sorprenent que hagi guanyat el Fuxe, perquè el Magdeburg venia disparat de guanyar clarament la Bundesliga i en principi era el favorit. Però tot obert en aquest Barça-Alborg.
2: Bueno, com dius tu, això és Colònia. Normalment no hi ha un favorit clar, ni hi ha cap equip que tingui menys possibilitats, però potser aquesta semifinal sí que és un pèl clara cap al Barça. Però, bueno, al final jo crec que depèn una miqueta de les porteries. Hem vist el partit anterior que no hi ha hagut molt bones porteries, però Berlín ha tret les 4 pilotes al final del partit i s'ha desmarcat. Veurem què fan aquí el Landi per una banda, el Nielsen per l'altra banda, i és el que marcarà una miqueta el partit d'avui.
0: Tu aquí a Colònia hi vas venir unes quantes vegades, també. Vaja, abans ho comentàvem amb l'Esbenso, ho comentava l'Albert, que no és gens normal el que fa el Barça, que és la seva 14a Final Four a Colònia. Només se n'ha perdut 3 de les 17 que s'han disputat aquí. Tu crec que en tens 10, Oliver, si no m'han fallat els números, al costat d'en Pasqui. No és molt habitual, això. És a dir, ja gairebé tenir el bitllet, com aquell qui diu abans de començar la temporada, saber que aniràs a Colònia al final.
2: Al final, l'èxit del Barça jo crec que és normalitzar que el Barça estarà a Colònia i després se li exigeix que ha de guanyar cada any. Quan hi ha pressupostos, hi ha projectes que estan enfocats també per guanyar la Champions i n'hi arriben aquí. Amb la qual cosa, el Barça ja ha fet la seva feina de temporada i són dos partits on les petites es decidiran. Avui dèiem que potser és una mica favorit, però mai pot dir que el Barça és favorit per guanyar la Champions de Colònia, perquè en dos partits, en menys de 24 hores, no hi ha un favorit clar mai.
0: S'assemblen bastant els dos equips, és a dir, veurem un equip amb dos equips que voldran ritme, voldran córrer?
2: Sí, però jo crec que el Barça, a diferència de l'Alborg, la defensa és un punt superior. L'Alborg té un molt bon equip en atac, té molt bons jugadors, però defensivament no és tan potent. Veurem si la porteria de l'Alborg compensa aquesta falta de defensa, perquè l'Landin ja coneixem. Ara no està en el seu millor moment, no és el moment àlgid del Niklas Landin, però en un partit pot derrotar qualsevol equip, amb la qual cosa, bueno, confiem que la defensa i el contratat del Barça domini el partit.
0: Sí, perquè juga Landin, Albert? Com diu, no és el gran Landin, diríem, però continua sent, evidentment, l'home que surt d'inici segur a l'Alborg, Albert Landin.
1: 37 anys, hauria de sortir d'inici, tot i que és cert que comparteixen porteria amb Norsted, que també està tenint protagonisme aquesta temporada, és a dir, jo crec que hauria de sortir d'inici, però que poden anar canviant a la porteria. Jo diria que és molt més titular Nielsen al Barça. Evidentment, si Emil Nielsen està al nivell habitual, hauria de jugar tot el partit. Mira, puntualment algun penal podria ser que sortís a Grimson.
0: Sí, ja que dius això de Nielsen, recomano i molt l'entrevista d'ahir o d'abans d'ahir, crec que d'ahir, a Mundo Deportivo, que li fa Lluís Carles Pérez a Emil Nielsen, que deixarà el Barça al final d'aquesta temporada i se'n va jugar al Vesprem. Hòstia, xulíssima. On explica coses de, vaja, de la seva vinculació amb aquest equip, que no tanca la porta a tornar en un futur al Barça, però sobretot de la figura de porter. Hi ha un moment que diu... aquests moments que tenen els porters, Oliver, que sembla que sigui impossible que els hi fotis un gol, i diu, és que a mi tinc la sensació, diu, en aquells moments que la pilota va més lenta del que va. Diu, tinc la... Jo veig la trajectòria i la veig més lenta que la resta i per això em puc anticipar i fer aquestes aturades. Em sembla... entrar en el cap dels porters en aquesta conversa sensacional.
2: Aquest és el sentiment que té el porter i el que ha aconseguit el Nielsen és que el que llença la porteria la vegi un pèl més petita i quan llencen el Nielsen has de pensar molt més del que fas habitualment i per això jo el Nielsen té aquest alt percentatge d'aturades.
0: Nielsen que se n'anirà al Vesprem i Sergi Hernández que vindrà cap al Barça a partir de la propera temporada. Ja som en plena actuació, Albert, eh?
1: Sí, sí, el cantant amb una samarreta al Chicago Bulls i, vaja, és una festa amb tothom ja a la seva localitat. Pràcticament no veig seients buits. I, sí, sí, tenim l'actuació musical en una tarima al centre de la pista i d'aquí a 3-4 minuts, en principi, hauria d'arrencar la presentació dels equips del Barça i de l'Alborg.
0: S'aprofitarem per fer una pausa mentre hi ha actuacions musicals al Lanxess Arena. Abans hem de recordar algun marcador de pàdel. S'ha acabat la primera semifinal masculina i s'ha acabat amb un punt de polèmica, Molló.
3: Sí, amb notícia han guanyat, comencem per aquí, Chingoto i Galán, la parella 2. Han guanyat en 3 sets a la parella 4, que són LeBron i Augsburger. Bé, més o menys jo crec que tothom sap que LeBron i Galán jugaven junts, que van acabar malament, i ja venien d'un parell de tornejos amb enfrontaments directes entre els dos equips, que, entre els dos jugadors, que van acabar trash-talking. Avui hi ha hagut un cop de Galán que ha anat a parar el cos del company de LeBron, i LeBron ha començat a allò, cridar en veu alta, criticant aquesta acció de Galán. Al final del partit, la resposta ha estat que Galán no li ha donat la mà a LeBron, que la tenia estesa, i vaja, ha passat d'ell absolutament. Per tant, compte els pròxims
0: capítol
3: partits.
0: Capítol més, sí, en aquesta relació tan especial entre LeBron i Galán. I ara en marxa, per saber qui serà el rival d'Ari Sánchez i d'Andrea Ustero a la final femenina de demà, Molló.
3: Sí, i de moment la parella hispano-portuguesa Fernández Araújo, que encarrila en el primer set, guanyen 3-0, de fet tenen bola de 4-0 contra Ortega i Calvo. I deixa'm dir-te que aquest partit que comentàvem a les 4 de la tarda de Lehechka i Shelton, al torneig de Hertogenbosch, que crec que és, espera que ho estic dient de memòria, és Stuttgart, hem tingut un tie-break 16-14 en el segon set. Han acabat 16-14 el tiebreak del segon set. El primer set, també el tiebreak, l'ha guanyat la Hechka. El segon l'ha guanyat Shelton, també el tiebreak, 16-14, i ara 2-1 per Shelton el tercer set. Un partit d'herba a 3 sets, 2 hores i 9 minuts. No està malament.
0: No, gens malament. 11 minuts i les 6. Mínima pausa i ens quedem a Colònia d'aquí a 10 minuts i mig. Arrenca el Barça Albor buscant el passi a la final de demà.
4: RAC 1. A Roma Auto ja tenim el nou Nissan Micra.
5: I no volem que només el miris. Volem que el toquis, que el provis i que t'enamoris.
4: Disseny, tecnologia i sensacions que van més enllà del volant.
5: Descobreix el nou Micra a Roma Auto Nissan.
4: Roma Auto Nissan a Barcelona, Molins de Rei, Mataró, Blanes i Santa Coloma de Farners.
5: RomaAutoNissan.com.
6: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. T'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson, líder de vendes en la seva categoria durant 5 anys consecutius. Puja les teves decisions.
7: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona. Nou Evitara. Ja és aquí el primer SUV 100% elèctric de Suzuki amb tecnologia All Grip E 4x4. Fins a 581 km d'autonomia i Suzuki Connect per connectar-ne la càrrega des del teu mòbil. Vine a conèixer-lo i prova'l al teu concessionari oficial Suzuki. Evitara. Viu una nova experiència. Roma Coruma a Barcelona, Mataró, Sabadell i Sant Boi.
8: Fa 40 anys, per parlar de l'Honda SH, només calia una paraula.
9: Escupi.
8: Avui en fem servir moltes més.
9: Motor ESP+, Full LED, pantalla TFT, Road Sync, Smart Key, Bagul Top Box.
8: Nova Honda SH 125. L'esperit de sempre, equipada com mai. Vine a provar-la a la xarxa de concessionaris oficials Honda de la província de Barcelona.
4: A Roma Auto ja tenim el nou Nissan Micra.
5: I no volem que només el miris. Volem que el toquis, que el provis i que t'enamoris.
4: Disseny, tecnologia i sensacions que van més enllà del volant.
5: Descobreix el nou Micra a Roma Auto Nissan.
4: Roma Auto Nissan a Barcelona, Molins de Rei, Mataró, Blanes i Santa Coloma de Farners.
5: RomaAutoNissan.com.
10: Notícies, contingut exclusiu.
11: Podcast, RAC més 1.
10: Tot RAC1 és a RAC1.cat.
5: RAC1.cat.
10: Superesports amb Xavi Puig.
0: Compte que tenim el José Corbacho alemany ara mateix sobre el Lanxes Arena en aquesta cerimònia, Albert, eh?
1: Sí, mira, jo el tinc una mica més lluny, segurament tu tens un primer pla, però sí que se li assembla, sí, amb un barret, amb les ulleres i parlant alemany, per tant, no sé exactament què està dient el Volan Corbacho al costat de la mascota de l'Albor, que és aquesta espècie de superheroi amb capa, amb la cinta com Anthony Gordon, i això vol dir que és el moment de la presentació dels jugadors de l'Albor.
0: Presentació en el Lanxes Arena, els jugadors de l'Albo, aprofito per dir-vos que si voleu fer el salt a l'elèctric, heu de recordar aquest nom, Volvo EX30, un SUV compacte, àgil i 100% elèctric, pensat per al teu dia a dia i pels grans sí. moments, amb autonomia eficient, càrrega ràpida i tota la seguretat. Volvo, disseny escandinau, amb caràcter, sensacions que enganxen. Volvo EX30 des de 35.800 euros. Consulteu-ne les condicions de la xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya. Els jugadors estan aguitós en aquest moment, Oliver, o està amb ganes ja que acabi tota aquesta parafernàlia i començar a jugar ja d'una vegada per totes?
2: Sí, això mateix, el segon que has dit, el show no el vius quan estàs a dintre, estàs esperant que passi tot això, que comenci el primer xulet de l'àrbitre i començar a jugar el partit. Aquest show és només pels aficionats.
0: Presentació del Alborg, amb qui anirà la gent, Albert, creus?
1: Bona pregunta. Normalment, el públic neutral veu bastant el partit amb tranquil·litat. Sí que és cert que normalment, com que el Barça és l'equip que té més Champions, si el partit està igualat, aniran per l'Alborg, remaran a favor de l'Alborg, perquè també és un equip que no ha guanyat mai la Lliga de Campions. És a dir, en un partit ajustat, sí que el públic en general anirà amb l'Alborg.
2: Jo mai he tingut la sensació de que el públic és neutral aquí a Colònia. Doncs sempre hem sentit que, mira...
1: Però si el partit està igualat, no?
2: Sí. Evidentment ningú es decanta, però quan arriba al final del partit i està ajustat, sempre tens la sensació com a Barça que està jugant fora de casa.
1: Però és un ambient alemany que no té res a veure, segurament, si vas a Hongria, si vas als Balcans, no? És un ambient com molt coordinat, no? molt respectuós, molt familiar. No?
2: Molt festiu. La gent ve aquí a gaudir el cap de setmana, però quan arriba al final del partit s'ajusta la cosa.
1: Mira el cat com pica de mans amb Corbacho. Mira el cat, que comença a moure's, es pica el pit, comença la ballaruca. La temporada passada va ser l'MVP de les mascotes, i aquest any també ho vol ser. El cat, que no es perd la cita de Colònia. I comença la presentació dels jugadors del Barça. I mira el cat, com s'anima.
0: Bons pantalons, del Corbacho alemany. Bon.
1: El primer que surt és Dikamem, el capità. Última temporada com a capità. L'any vinent seguirà a la plantilla blaugrana. Però, seguint la política de Carlos Ortega, deixarà de tenir el braçal de capità. Perquè, recordem, l'estiu del 2027 marxa el Fuxe. De fet, demà podríem tenir un Barça-Fuxa a la final de la Champions. I van sortint els jugadors del Barça, ara és el torn d'Emil Nilsen. Blas Janj pica de mans amb els seus companys. Són 20 convocats, dels quals 16 entren a la llista per jugar al partit. Ja ho hem explicat amb Thomas Svensson. Dels 20 convocats, 9 formats al planter, que Oliver és una bona xifra, tenint en compte també la reducció de pressupost. Al final l'has de mirar cap a la Masia.
2: Jo crec que és una mica la filosofia del Barça, veient que no pot competir amb els pressupostos que hi ha a Europa a nivell de l'handbol, doncs intentar formar jugadors, donar-los minuts. La Lliga Sobal permet que aquests jugadors tinguin minuts i que sí, se sentin importants en partits a Espanya, que són competicions de la Copa, Supercopa i la Lliga, i que arribin aquí a Colònia i puguin demostrar que el Barça a nivell d'equip és millor que altres, perquè té dos jugadors per posició i molts d'ells fets a casa.
0: Els àrbitres són parella Bòsnia, en parlava Svensson, que amb ells no havien guanyat mai. Crec que són, vaja, es diuen igual, no sé si són germans, tu sabràs millor que jo, Oliver, o són López, i que és el López de Bòsnia, i comparteixen cognom, con Ichikanin, Amaridino.
1: Són clavats, per tant,
0: són bessons, fins i tot.
1: No ho sé, no tenen pèl.
0: Ah, doncs sí, fan pinta de bessons.
1: Si no són bessons, són germans que han nascut amb pocs anys de diferència.
2: No ens arrisquem gaire si diem que som família, eh? O sigui, mirant-los no hem de saber molt de la seva història.
0: Sí, família, sí. Bessons potser ens hem aventurat una mica massa, però no ho descartaria tampoc. No els tens en el radar, Oliver, com a especialment perillosos, o sí?
2: Jo crec que és millor no centrar-se gaire amb els àrbitres. Al final ells faran la seva feina el millor possible i el Barça és el que ha de fer, oblidar-los i fer el seu joc.
0: Ja surt el camió ja amb la pilota, Albert.
1: Sí, un dels moments esperats. S'ha de dir que aquest any hi ha un canvi, que és que els jugadors normalment sortien sempre per una de les cantonades, i aquest any ho han canviat i han sortit pel mig, que jo crec que a nivell de tele, a nivell televisiu, és més visual. Ara els jugadors que formen el centre de la pista, és el moment previ de rebre les últimes instruccions. Veiem a Luis Frade, a Ian Barrufet, passant la càmera davant dels jugadors. Peter Sikus, amb cara de concentració, se'ls hi està fent llarg aquesta prèvia a jugadors del Barça de l'Alborg. S'acaba finalment la música, descansarem una mica, i els jugadors se saluden, xoquen de mans, els del Barça amb els de l'Alborg, rebran les últimes instruccions, i aquí a un parell de minuts ha d'arrencar aquesta semifinal de la Champions. Qui guanyi jugarà demà la gran final contra el Fuchse de Berlín.
0: T'has sorprès que el Fuchse sigui el primer finalista, Oliver?
2: No, la veritat és que és un equip fet per competir aquesta competició. Està clar que el Magdeburg venia com a l'actual campió d'Europa i venia de guanyar la Lliga, però clar, jo crec que el Gitzel vol demostrar aquesta etiqueta de millor jugador del món i necessita guanyar una final fora Colònia.
0: És el que li falta, vaja, el seu palmarès ho té tot, evidentment, a nivell de seleccions, i li falta aquesta Champions. Tant de bo que hagi d'esperar com a mínim un any més a guanyar-la, sobretot si el Barça és el seu rival, evidentment, a la final de demà diumenge a les 6 de la tarda. Més musiqueta, que no falti de res.
1: No, és que aquí el silenci no existeix, és a dir, és impossible. I el DJ nota que hi ha un microsegon de silenci, vinga, música.
2: T'he de
1: dir que no he escoltat encara el Sweet Caroline. Pot ser que no hagi sonat a la prèvia el Sweet Caroline?
2: El partit d'abans ha sonat.
1: Ha sigut el descans. Però poques vegades, ja anys que a la sopa sonava el Sweet Caroline.
2: S'està reservant per demà, per la final.
1: Doncs mira la zona dels aficionats del Barça, més de 500 aficionats, fa goig. Abans explicàvem que en menys d'un dia es van vendre les 550 entrades, que jo crec que és dels anys amb més públic blaugrana a les graderies.
2: Sí, jo crec que l'aficionat del Barça espera poder fer aquest viatge a Colònia, ajudar l'equip, recolzar-lo i, evidentment, aixecar la Copa. I venen amb ganes, per el que es veu, es venen amb ganes, són els únics que tenen banderes de les quatre aficions i jo crec que apretaran.
1: Doncs jugadors ja cap a pista. A veure, perquè ho tinguem clar, l'Alborg segurament destaca sobretot per aquesta primera línia ofensiva, amb Arnoldsen, que vindria a ser la nova joia de l'handbol danès, Kocher i Nor, que és una de les estrelles de l'handbol alemany.
0: Fita-la, no la demanaves?
1: Mira. Just abans d'arrencar el partit.
0: Teus desitjos són hores. Com quan vas al DJ, altres hores de la matinada. Sí. No et fan cas, però tu sí, no. Albert.
1: Oh, oh, oh.
0: Si no, no et sembla que siguis a Colònia, no, Albert? Et sembla, clar, et falta alguna cosa.
1: Doncs mira, han esperat just els instants inicials amb el Barça, que arrencarà amb la possessió de la bola. Tindrà la primera possessió amb els àrbitres ara demanant a la taula que preparin el cronòmetre. Arrenca la segona semifinal de la Lliga de Campions aquí a Colònia. La primera l'ha guanyat la taula que preparin el cronòmetre. Arrenca la segona semifinal de la Lliga de Campions aquí a Colònia. La primera l'ha guanyat el Fuxe, tant de bo la segona se l'endugui el Barça. Ara hi ha allò tan protocolari des que el Barça ataca però li passa la pilota a la defensa del... de l'Albor, que es donen les mans als jugadors com si no s'haguessin saludat abans.
2: Sí, haurem de canviar les normes de l'handbol i jugar 31 minuts, perquè el primer minut sempre és de passar-se la pilota i de no fer res.
0: Massa.
2: Sí, i a la mitja part faran el mateix, així que, bueno, ja està en marxa, això.
1: Doncs atacant el Barça, evidentment, en una semifinal de Champions, sempre que sigui possible anar per davant en el marcador, Dikamé, Menguessan, i a veure si el Barça pot marcar en aquesta primera possessió. Falta sobre Luis Fraga, penal.
2: Sí, el primer penal pel Barça. A veure com està l'Aleix.
1: L'Aleix, que és el màxim golejador històric de les Final Fours.
2: L'Aleix ha fet Colònia com a casa seva. O sigui, la tranquil·litat amb la que juga aquí, els partits que ha jugat, bueno, és un crac.
1: 88 gols i som al 89. Marca Aleix Gómez, el primer gol del partit. Alborg 0, Barça 1.
2: I surt amb el Sagosen amb atac, al centre de l'atac, fent el canvi atac i defensa amb l'Antonsen.
1: Doncs Arnoldsen, Sagosen i Hosher. Aquesta és la primera línia del conjunt danès. El Barça amb els seus especialistes defensius.
2: I el Barça fent dos canvis en defensa. Si li permet el ritme de l'Olbor, podrà fer dos canvis i donar una mica de descans de segons quins jugadors. I el Ticuça sent força agressiu en defensa.
1: És Arnoldsen amb Hosher, encara una possessió llarga, la primera possessió dels danesos, pilota a l'extrem, travesser i gol.
2: Ah, molt bon llançament dels blons.
1: Primera acció ofensiva també acaba amb gol de Plons, Alexandre Plons, empat a un, primers dos minuts de la semifinal.
2: Bueno, una acció defensiva, el Nils reconeix que aquesta pilota potser és seva, però bueno, això només acaba de començar.
1: És que per marcar-li al Nielsen les envia això, el travesser i gol, pràcticament.
2: Sí, sí, ha netejat les taranyines i, bueno, els àrbitres que feien una miqueta l'agressivitat defensiva de l'Olborg. Bueno, bastant típica als inicis de partit per marcar una miqueta el nivell arbitral. I, bueno, a veure, que ho mantinguin això durant tot el partit els àrbitres.
1: Molt bé, encara lluny de porteria el Barça, és Macuts. La penetració deixa cap a Dikamem, la primera de Landin. Era un llançament al pal del porter, no ha tingut problemes Landin, atacant l'Alborg per situar-se per davant, el llançament i el gol. Ha començat amb una possessió molt llarga, la segona molt ràpida, el Barça que busca la rèplica és Dani Fernández i Landin torna a aturar. Compte que si aquest s'afina, problemes pel Barça.
2: Sí, aquest era el factor que dèiem al principi de partit que podia marcar una miqueta la igualtat entre els dos equips, que la porteria de l'Alborg amb el Landin pugés al nivell per sobre de la del Barça. Veurem, el Nielsen no ens preocupem, que segurament s'entonarà.
1: Jugant a uns 10 metres de porteria encara l'Alborg, que és Arnoldsen, Hosher, Arnoldsen encara lluny de porteria, avançant alguns metres la defensa del Barça, llançament exterior, mira, aturada Nielsen, la primera, s'aixeca la banqueta del Barça, puny amunt, i celebren l'aturada d'Emil Nielsen, atacant el Barça per empatar. Macuts a l'extrem, és Aleix Gómez, xiulant. Falta sobre Macuts.
2: Bueno, i és important que el Barça tingui un ritme d'atac alt, perquè el Barça jo crec que té més capacitat de moure jugadors de la banqueta que no pas a l'Olborg, i si fan un ritme alt al final del partit, jo crec que això beneficiarà el Barça.
1: Bola en joc, és Dikamem, amb Macuts, a l'esquerra amb Menguessan, torna la pilota pel 35 blaugrana. Xulen penal,
2: sí,
1: tot
2: penal.
1: I que Landin havia fet un aturador d'aquells de moure-ho de cames, faig gairebé l'espagat i aturant el pal contrari. Per sort el Barça ha tret aquest penal i Sant Tornem i Aleix Gómez. A veure, Aleix, a 7 metres. El llançament d'Aleix Gómez enganya Niklas Landin, empat al partit. Alborg 2, Barça 2, Aalborg o Aalborg, no? També li hauríem de dir, crec que en danès és Aalborg.
2: Sí, que...
1: Per nosaltres és l'Aalborg de tota la vida.
2: Bueno, ens entenem, no? De la forma
1: sí,
2: que
1: sí, sí, tant, sí, sí, sí. Totalment.
3: Mira, a la fase d'ascens a la segona divisió de futbol sala, el Mataró s'avança contra el Palma B. Mataró un Palma B 0, 2-1 a l'anada. I a 18 minuts pel descans, de seguida s'avança l'equip de Mataró.
1: A Colònia, primers 5 minuts de la semifinal de la Champions, Aalborg 2, Barça 2. De moment, intercanvi de gols. Ui.
2: Sembla que s'ha fet mal el Dani.
1: Sí, potser s'ha torçat el turmell, pot ser?
2: Sí. Ui. Sí, s'ha torçat una miqueta el turmell després de contactar.
0: Et trepitja una mica el peu de... Crec, a veure aquí... Ah, no, ell mateix, sí, a la recepció, sí. Es rebrinca una mica el turmell esquerre.
1: Molt adolorit, cap a la banqueta, entre el seu lloc i en Barrufet.
2: Bueno, afortunadament el Barça té el doctor Gutiérrez, que farà una anàlisi ràpid i si considera que pot jugar, un embenatge i a disposició del Carlos.
3: M'ha semblat, no, allò, un esquí d'aquells de cavall.
0: No, no, no s'ha notat una gran rebrincada, però és veritat que se'n va molt, molt adolorit cap a la banqueta.
1: És el torn de l'Aalborg. És Sagosen, entrant a la línia de 9 metres, el llançament de Hoxer i atura Emil Nielsen. Segona aturada del porter blaugrana. I va Macuts. Quina velocitat del 35. Deixa que patir Camem a 6 metres i l'aturadot de Landin. A 6 metres, aturadot de Landin, que ha començat a grandíssim nivell aquesta semifinal.
3: Sí. 3 de 5, el Barça només ha marcat de penal.
2: Però els llançaments que està fent el Barça són llançaments de 6 metres. Evidentment no pot mantenir aquest nivell al Landin de 6 metres tot el partit. I el positiu és que el Barça està trobant situacions de llançament favorables. O sigui, confiem en que més endavant això canviï una miqueta.
1: Sagosen, Hoxer, Sagosen, apropant-se a porteria, és Arnoldsen, movent molt ràpid la primera línia danesa, llançament i torna a aturar Nielsen. Compte que comença a ser un duel Nielsen-Landin.
3: També 3 de 5, Pau Laurana.
1: Com el trobarà a faltar el Barça? A Nielsen.
2: Jo crec que sí, qualsevol equip que tingui el Nielsen, amb la seva marxa el trobaria a faltar. Sí. Ja veurem què passa la temporada que ve.
1: Sí, perquè Hernández és un molt bon porter, però, per exemple, avui veus la primera semifinal i no el fitxaries.
2: Sí,
1: no volem ser dolents.
2: T'entenc. Sí, el Nielsen, el que hem dit...
1: És molt regular, Nielsen, no? És a dir, potser Sergei et pot fer grans partits, però el Nielsen sempre hi és.
2: Sí.
1: Mira, compte que marca el Barça i s'avança. 2-3, marca Luis Frade. 7 de la primera.
2: I sobretot, el que dius tu, regular, i perquè els jugadors ja li han agafat aquesta por, que en el seu moment, per exemple, la tenien amb l'Arpad Stervik. L'Arpad era un grandíssim porter, però els jugadors, quan jugaven contra ell, ja entraven a la pista amb el braç encongit, i això és el que fa el Nielsen. Bueno, veurem avui, porta 3 seguides, i sobretot no és només el llançament del Nielsen, la defensa del Barça està bé, perquè no són llançaments de 6 metres, està col·laborant bé la defensa.
1: Ara defensa interior, per tant, hi haurà penal 7 metres, el primer... per l'Aalborg és Jules Lalsen, l'extrem que surt de la banqueta per executar el penal. S'apropa a la línia 7 de metres i se situa davant de Emil Nielsen i va Jules, el llançament per sota les cames, empata el partit l'Aalborg, empata 3.
2: Bueno, jo crec que l'important és que el Barça ha plantat la defensa des de l'inici del partit. Evidentment, en atac hem vist que hem tingut problemes amb els llançaments, però defensivament el Barça està fort i el Nielsen està ajudant. És molt important això. A la que engraixi una miqueta l'atac, això canviarà.
1: Macuts cap a Engesan. Accelera la moto, el llançament. Ui, han invalidat el gol.
2: Sí, per passes.
1: Que anava disparat, ha fet una passa de més. I han invalidat el gol, però serà falta a favor del Barça.
2: Home, jo crec que el Barça, obrint una miqueta el pivot, té capacitat de superar l'1 contra 1. Mira, torna i aquí...
1: Mira, vol acabar Luis Frade, l'agafen, gol... I no, has pensat que no hi hagués algun tipus d'exclusió. No, marca Luis Frade, torna a avançar-se el Barça, 3-4, juga ràpid al conjunt danès, però com ha reculat la defensa del Barça. Mira, aixeca el puny Frade pel gol i també per l'acció defensiva de tot l'equip, no? De com ha tornat ràpid el Barça... conscient que l'Aalborg, que això també ho té, que és un equip que ràpid en la transició.
2: Sí, sí, és un dels punts forts, la part ofensiva.
1: La sensació és que que ha de jugar possessions molt llargues, no, l'Albor, per trobar alguna via de fer un llançament amb cara i ulls. Mira, ho torna a provar Arnold Sen, però s'encalla en atac, aixequen el braç de passiu, amenaça de passiu per l'Albor, a punt de robar Sikusa, vol a l'extrem, llàstima, gol, però és com s'ha de defensar.
2: El Barça està defensant bé, és impossible defensar totes les pilotes. Ara entrarem al minut 9 amb 4 gols en contra. El Barça està ben plantat en defensa amb el Nielsen i el Lourdes li està costant molt trobar situacions fàcils de gol. Aquí està a punt de robar la Ticusa i li hem donat una passada a l'extrem. Però bé.
1: A punt d'arribar el 10 de la primera, de moment amb empat, Albor 4, Barça 4. Bones sensacions del conjunt blaurana que, com diu l'Oliver, troba els espais per atacar i amb llançaments clars. I l'Albor sí que sembla que ha de mastegar més la jugada. Compte que ara és amenaça de passiu pel Barça, falta sobre Enguessant.
2: Sí, un passiu una mica rigorós perquè l'Albor que està atacant una miqueta més llarg i no li han aixecat.
1: A veure, Enguessant cap a Macuts, amenaça amb el llançament, no té espai. Ara sí, gol! Marca Domen Macuts, un altre dels que marxa a final de temporada. 4-5.
0: Ha trobat opcions, en tots els atacs ha trobat opcions clares de xut al Barça.
2: Sí, per això no és tan preocupant aquests llançaments que ha aturat el landing des de 6 metres. El problema seria que a l'atac no trobés situacions de llançament. Trobant-les des de 6 metres, doncs, bueno, ja entraran. Però sí que en defensa està un punt per sobre. Jo crec que la defensa del Barça per sobre de l'atac de l'Olbo.
1: I mira, Frade, com ha placat a Hoxer. També ha celebrat aquesta acció defensiva.
2: I amb la lesió del Dani, doncs entra allà el Ian Barrufet, doncs, bueno, un altre jugador de la casa i amb el mateix nivell que el Dani. Esperem que no sigui res i que pugui tornar a jugar més tard.
1: Que s'estrenen, és un dels jugadors que s'estrenen, una Final Four.
2: Sí, s'estrena Final Four, ha jugat la Final Four de l'European League, ha jugat campionats del món amb la selecció, o sigui, un jugador de qualitat i amb experiència. I un altre,
1: Daniel Nielsen, des de 6 metres, atura el porter del Barça i ataca el Barça amb velocitat. És...
2: I ja fa els canvis ara?
1: Sí.
2: No, mira. Entra Macuts. Sí.
1: Sí. S'havia quedat a la pista Giorgia Sikusa, però marxa cap a la banqueta i el seu lloc l'ocupa Domen Macuts. El Barça amb Dikamem, amb Macuts, amb Enguessant, amb Ian Barrufet a l'extrem esquerre i Aleix Gómez a l'extrem dret.
2: I la lluita als 6 metres amb el Frade i l'Antonsen, que els àrbitres tornen a avisar. Ja han avisat abans i tornen a avisar, potser... Doncs, bueno,
0: avisa menys, no? I actua.
2: Sí, alguna sanció.
0: Sí.
1: No hi ha hagut cap groga, no, encara? Vull dir que és bastant habitual els primers minuts per marcar. Compte ara el cop que s'han dut Enguessant seran primera dos exclusió. Minuts. Primera exclusió, però ha estat un cop molt contundent. No sé si fins i tot per plantejar una revisió. És cert, però, que amb els dos minuts...
2: Sí, amb el penal i dos minuts, ja el minut que estem, el minut 10-11 de la primera part...
1: Ha estat més espectacular.
2: Bueno.
1: A veure...
2: Bueno.
1: És que és a la cara, no?
2: Amb el colze. Amb el colze dret, que aquí en aquesta repetició no es veu, però a l'anterior... bueno, sembla que no van a revisar.
1: Bé, són dos minuts i penal a favor del Barça. I va Aleix Gómez per eixamplar dos. La diferència marca Aleix Gómez. Albor 4, Barça 6. Primer, més dos pel conjunt entrenat per Antonio Carlos Ortega.
2: I tres penals de l'Aleix i amb la sensació de ni haver suat davant de l'Andy. L'Andy havent parat amb un llançament de 6 metres i l'Aleix amb un 3 de 3 de 7 metres. I a l'entrada, el Yuri Nor, ara amb l'explosió del Sagosen, veurem com entra a la pista, perquè és un jugador que amb atac té un potencial important.
0: Ara aquest atac, en inferioritat.
1: Mira, veiem imatges de Dani Fernández, que clar, nosaltres no el veiem perquè tenim just la banqueta aquí a sota, estirat al parquet, cam amunt.
0: Turmell esquerre, li estan embenant ara mateix. Per sobre del mitjó, això sí, ara veiem aquest embenatge.
1: Arribant a l'equador d'aquesta primera meitat, el Barça guanyant de 2, 4-6 contra l'Alborg. És Arnoldsen, deixa cap a Hoxer, Arnoldsen, el danès, per fora, toca el travesser i fora. Veuen un gegant a la porteria, Emil Nielsen, i han d'intentar precisar al màxim. I ara aquest llançament per sobre del travesser, Ataca el Barça per situar-se amunt més 3.
2: Sí, aquell punt de favoritisme del Barça que dèiem a l'inici, jo crec que l'està mostrant amb el joc i sobretot amb la defensa.
1: I no sé fins a quin punt també ha de passar factura, que és la teva bestia negra, no? Que el Barça t'hagi guanyat 13 dels 14 partits, que t'hagi guanyat les dues finals de la Champions.
12: I bé.
1: Potser molts no hi eren, però alguns sí, i al final tu ets conscient que contra el Barça gairebé sempre perds.
2: I segur que els periodistes els han fet aquestes preguntes durant tota la setmana. Què passa amb el Barça?
1: Mira, Enguessan, que rep la falta penal, perquè la defensa és interior, per tant, una altra vegada Aleix Gómez, camí dels 7 metres.
2: I a més el Barça, bueno, amb el Makut i el Dika, que només estan atacant, està controlant el ritme del partit, està donant descans a jugadors importants en atac i altres estan en defensa. Està ja, mira, aquí veiem el Dani, que s'està movent, sembla que no està malament.
1: Canvia la porteria, entra Norsten per intentar aturar el penal d'Aleix Gómez, que ni Landy, ni Norsten, ni ningú. Torna a marcar Aleix Gómez el quart llançament de 7 metres, més 3 pel Barça. Albor 4, Barça 7. De moment, la semifinal ha arrencat perfecta pel conjunt d'Ortega.
0: Celebra amb ràbia Aleix Gómez amb el canvi de porteria, de dir no, tu tampoc, canviant-li de cantó en aquest cas, ara a la dreta del porter i cap a dins.
2: I sobretot aquests 4 gols de l'Olborg en 13 minuts i mig que marquen la capacitat defensiva del Barça avui en aquest partit des de l'inici.
0: Sí, bona defensa i Nilsen amb un 50%, 4 de 8.
1: Atacant l'Olborg a l'extrem, Nilsen! La punta dels dits, buscava guanyar angle Alexandre Blons, però Nilsen aixeca els braços i amb la punta dels dits envia la pilota fora, ataca el Barça per situar-se amb més 4. Mira els crits d'Emil.
2: I ja atacant amb el 6 contra 6 quan ha acabat l'exclusió de l'Olborg.
1: És Bakuts amb Dikamem, deixant que penguessa en línia de 9 metres encara, Dikamem. Makuts fa la finta, juga el lix de l'atac cap a Dika, la finta i el golaç. La finta i el golaç de Dikamem. 4-8, doblant en el marcador en aquests primers 14 minuts i mig de partit. Albor 4, Barça 8.
2: L'Olbor té jugadors molt grans al centre de defensa i molt forts, però la mobilitat de l'atac del Barça els crea molts problemes. Al final és que està llançant des de 6 metres el Barça. Les ha aturat al principi a l'Andin, però és que ara ja és impossible que les aturi totes.
0: Aquests 14 minuts són poc millorables, diríem, de moment, sí. Oliver.
2: Totalment. I la defensa del Barça molt agressiva, sortint a fer pressions a 10 metres, però després tornant a baix, el Jordi...
1: Compte, exclusió, perquè és cop a la cara de Jorge Sikusa, el cop sobre la cara de Nord, m'ha semblat clara. Sí. De fet, Jorge va a demanar perdó al rival. Sí, i marxa cap a la banqueta, inferioritat pel Barça.
2: Millor aquest accés de la defensa del Barça que no pas estar criticant o demanant al Barça un puntet més defensivament. No passa res, si ara segueixen igual amb el Menjú i amb el Nilsen tal com està al darrere, no haurien de patir, no hauria de suposar cap problema durant aquests dos minuts.
1: Doncs just ara arribem a l'equador d'aquesta primera meitat, al minut 15. Ataca l'Alborg, que està perdent de 4 contra el Barça guanyant de 4. És Nor i... a punt de robar l'Eix Gómez i li xulen falta de Ludo, diria, no?
2: Pues no té molt clar, ni els jugadors tenen molt clar qui ha xulat la falta.
1: Sí. Havia robat l'Eix Gómez per... Bé, marxava sol en contraatac.
0: Però Ludo l'han embestit, més que fer falta a ell. No sé, ara, a veure si la repetició en joc a l'Eix, però vaja, en tot cas és pilota per l'Albor.
2: Li xulen el Ludo, però també li podien xular el pivot de falta en atac sobre el Ludo. O sigui que, bueno, el Barça, tot i que està en un menys, està fent una pressió. Ara estan defensant pràcticament en 4-1.
1: Bola a l'extrem! Gol! L'ha hagut d'enviar l'escaire per superar Emil Nilsen. Han trobat a l'extrem Blons, que marca el 5-8. Continua el més 3 pel Barça, que ara, evident, amb inferioritat, evidentment, ara tocarà allargar al màxim la possessió fins a gairebé l'avís de passiu, i a partir d'allà buscar porteria.
2: I sembla que l'Emil, el Nilsen, necessita algun tema mèdic, està reclamant el doctor o el fisio.
1: Sí, diríem que ha quedat a la banqueta perquè el Barça ha posat un jugador més a pista. Makuts cap a Dikamem, l'ha agafat de la samarreta, frenant el jugador francès, que, evidentment, bé, no té pressa per posar la bola en joc, tot i que els hàbits han aturat el cronòmetre.
2: Bueno, i l'Emil sembla que està bé, simplement ha demanat espaladrar per amenar-se el dit. el que té aturat tantes boles.
1: Enguessant, ara llançament massa centrat, Nilsen Landin, que atura la bola i fa un llançament de porteria a porteria per marcar el gol. Compte aquesta inferioritat, que de moment és a 2-0 a favor de l'Alborg.
2: Bueno, però el dic al distanciar els companys, que no passa res, que seguim, que ho estem fent bé. Això simplement és un parcial amb un jugador menys i el Barça ha de seguir fent el que estava fent, que estava dominant claríssimament el partit.
1: Sí, el llançament d'Enguessant massa centrat i ha permès blocar la bola, que és molt difícil. I Landin, sense porter, ha fet un llançament de porteria a porteria.
2: I dels pocs llançaments que ha fet el Barça fins ara de l'Ometes, perquè fins ara havia aconseguit trobar avantatges a la línia de 6 metres.
1: Compte cop a la cara i no hi ha 2 minuts. Cop a la cara de, crec, de Makut, sí.
0: Sí, però que ha relliscat abans de l'impacte. Jo crec que això és el que pels àrbitres salva el jugador danès.
2: Sí, no hi ha cap tipus de sanció. Ha relliscat, li han trobat a la cara, però no, és que amb la falta... I ja està. I em sembla que ara el Makuch canvia entre el Blasiang.
1: Uf, sí, és veritat que la cara va cap a baix, no?
2: Sí, no. Va cap al braç, no? Però el braç està un... No. És normal que no pitin. Es feia amb la falta i ja està.
1: Mira, Blasiang, que és qui ara rep la bola. La distribueix cap a Enguessant. Picament Blasiang intentava enviar la pilota al pivot a Ludo Fàbregas. Fent passar la pilota per sota les cames del rival.
2: I s'acaba l'exclusió ja, el Barça amb la porteria al Nilsen i jugant al 6 contra 6 sense cap tipus de sanció.
1: El llançament de Maluc de Dikamen buscant la base del pal, s'allarga al màxim. Niklas Landin atura i atacant l'Olborg per situar-se a 1.
2: Bueno, el Barça en atac jo crec que ha de mantenir el concepte d'atac que estava fent fins ara, obrir el pivot i seguir buscant sobretot amb l'1 contra 1. Potser amb el llançament exterior estava més còmode al landing, amb la qual cosa, tal com ho estaven fent fins ara, estava bé i, evidentment, mantenir el nivell defensiu.
1: El Barça que ha arribat a guanyar de 4, ara ho fa de 2. Els danesos han aprofitat la superioritat numèrica, atacant ara per retallar encara més la diferència. És Arnoldsen, l'agafa bé Fàbregas, vol a l'extrem... Torna a jugar per l'eix de l'atac a l'Alborg. Arnoldsen, el llançament. Suma-li una altra aturada, Emil Nilsen. I ara el Barça ja, des de l'inici del seu atac, amb igualtat de condicions. Makuch cap a Enguessant, cap a la línia de 6 metres, i xiula en falta a favor.
2: I el Barça, mentre concedeixi llançaments exteriors, el Nilsen mantindrà, aquí veiem, un 45% d'efectivitat. Mm. Bueno, el Landi no està malament, amb un 38.
1: Sí, sí. Enguessant, amb Makuch, atacant el Barça. Gol de Makuch, que jo crec que tothom pensava que agafaria la bola i faria un parell de passos abans de llançar, però no, l'ha agafat i directament ha sorprès Landi. Per fer pujar el 6-9.
2: Bueno, amb el desplaçament a l'últim moment del Frade, no li ha donat temps al defensor tenir profunditat i és el que ha aprofitat el Makuch per fer aquest llançament des de la línia de 9 metres. I trenca aquest parcial que tenia 2-0 al l'Olborg.
0: I la feina del pivot, Oliver, això que veieu vosaltres tan clarament i que...
1: Mira com roba el Barça, és Ian Barrufet, es planta la línia de 6 metres! Ian Barrufet, quina m'ha posat! Com una fletxa ha sortit disparat cap a la porteria de Landin, l'ha superat i tornen els 4 gols de diferència, 6-10.
2: És que mentre es mantingui aquest nivell defensiu, és com controlar el partit. Mira, tens mort l'Olborg.
1: Sí, vaja, com ho celebra l'afició del Barça. Gairebé tothom es posa dret en aquella zona, al costat de la porteria d'Emil Nilsen, per celebrar aquest 6-10. A 10 minuts per arribar al descans. De moment, el Barça fent un partit molt i molt seriós. El Barça fa moltes setmanes que està preparant aquest partit i ja està portant el pla a la perfecció.
2: Sí, i està controlant el joc, se sent còmode defensivament. Veurem si l'Olborg ara planteja potser alguna situació diferent per trobar alguna situació a l'atac d'un 7 contra 6, potser per intentar trobar alguna situació més còmoda, però el Barça ha de seguir, independentment de que hi juguin amb 7 o no, mantenint l'agressivitat defensiva. Els ja permet tallar pilotes, sortir al contraatac, fer gols fàcils i... A la Final Four, que et fiquin 6 gols en 20 minuts, què vols demanar? És el que ha plantejat l'entrenador des de l'inici d'aquest partit.
0: pinta bé aquesta segona semifinal. Serà rival el Fuchse Berlín, que ara amb tu amb el claxo per marcar el final de temps mort. Pinta també aquest ascens cap a segona divisió del futbol sala masculí del Mataró.
3: Sí, que està guanyant per 2-0 al Palma B.
0: És en Marc Guillén, no, aquell de la banqueta,
3: sí,
0: del Mataró?
3: És un dels membres de l'staff d'aquest Mataró de futbol sala, en Guillén, i es nota la seva mà, 2-0, guanyant. Van perdre 2-1 a l'anada, per tant ara mateix aconseguirien aquest ascens. Polifacètic, Guillén.
12: I el Barça, que hi ha amb les rotacions, l'Enguessant centre de la banqueta, que el Volgar al centre i segurament al lateral esquerre, el Blas Janc al lateral dret perquè tingui descans el Dica, que segurament a la segona part estarà el canvi llarg i haurà d'atacar i defensar molts més minuts. O sigui que el Barça complint amb el pla de partit, segurament.
1: Hoxer ara ha llançat des de molt lluny, des de gairebé 10 metres, i ha enviat la pilota al travesser. Llàstima que el rebot l'ha caçat un jugador danès. Segueix jugant l'Alborg amb Nilsson. Ara no sap gaire bé què fer. Endarrereix cap a Hoxer, línia de 9 metres, l'agafen al llançament. Falta, però l'havia aturat Nilsson. És que, clar, fa un llançament molt forçat. I Nilsson l'ha vist clarament.
12: És que no troben posicions de llançament còmodes. Al final llencen perquè han de llançar, però no estan llançant ni una situació clara des de 6 metres, tret de les que han trobat a l'extrema esquerra, que ens han llançat 4 vegades. Però bueno, el Barça està plantejant una bona defensa i han entrat en canvis i la defensa no li ha faltat per res.
1: Compte que està en passiu, ha de llançar aviat el conjunt danès. És Nord, l'alemany, l'agafa Karlsbogar
12: i una passada,
1: una passada, Vinga, es posen els jugadors del Barça que era com una tanca,
12: Sí.
1: Els 5 jugadors del Barça davant de pilota i aixecaran els braços. I sembla que Hoxe serà l'encarregat de llançar. Hi va el 14, però clar, és que és una barrera gairebé impossible. El refús és del conjunt danès, però recupera el Barça.
12: I a córrer.
1: Sí, Peter Sikusa al final diu que calma i tranquil·litat, que estem guanyant de 4, que el Barça està guanyant de 4, 6-10, opció de situar el màxim avantatge del partit.
12: I el Peter Sikusa jugant de lateral a l'esquerra i defensant d'exterior, perquè l'Ian Barrufet dona aquesta polivalència de poder defensar qualsevol posició.
1: Sikusa amb acuts, Blajanj, pilota cap al pivot, pilota cap a Ludo Fàbregas, el gol del francès, el gol del 72, l'11 del Barça, 6-11, guanyant de 5. Ludo Fàbregas molt motivat per tornar a la Final Four, perquè les dues temporades amb el Vesprem no va trepitjar Colònia, i aquest any torna al Lanxess Arena, motivat com la resta dels seus companys, fa el gol, situa el més 5, el Barça fent una primera meitat de 10.
0: No sé com acabarà això, però ara mateix la sensació de superioritat és brutal del Barça.
12: Sí, no és només el marcador, sinó és la sensació. Jo crec que l'entrenador ha demanat temps molt, l'entrenador de l'Alborg, i segueix pensant que potser hauria de demanar un altre perquè no té molt clar què està passant, o el que ha plantejat no els hi funciona. Ha canviat jugadors perquè ha canviat tota la primera línia. Mira,
1: gol de Nord, però pal i gol. Han d'ajustar tant que necessiten gairebé fer pal i gol per superar a Emil Nilsson.
0: Feia més de 5 minuts que no marcava l'Alborg.
12: És normal, no podem pensar que els deixarem amb 6 gols durant 60 minuts. I si alguna cosa tenen ells és el potencial ofensiu. Qualsevol jugador d'ells, ha entrat en Nilsson també a lateral esquerre, són jugadors que poden fer gol fàcilment, però tot i així els està costant.
1: Macus per l'eix de l'atac, l'agafen entre dos jugadors danesos, falta.
12: I el Barça, amb aquesta mobilitat del pivot, traient-lo del centre i provocant aquests uns contra uns contra els dos centrals defensius, els està fent trobar posicions d'atac còmodes, ja sigui per l'1 contra 1, ja sigui pel llançament que hem vist abans del Makuch, o passades al pivot com a Ludo Fàbregas.
1: Recordem que els entrenadors, per demanar temps mort, hi ha un pulsador vermell entre les dues banquetes i s'han d'apropar i prema, que alguna temporada havíem tingut algun... Els entrenadors explicaven que no era instantani, és a dir, que tu premies el botó i passaven un o dos segons, i que això, clar, a vegades el demanaves i quan sonava el teu equip havia creat un contraatac. Compte que perd el Barça la pilota, Nord, marca l'Alborg el 8-11. Ara el Barça surt ràpid, Macuts li fan falta, atacaran estàtic al Barça.
0: Com si estiguessis a l'Atrapa'm si pots, no? Sí. En un concurs televisiu. per demà tens mort.
12: Tal qual. Jo crec que els entrenadors estan pensant en això mateix.
0: Que potser hi hauria algun altre sistema millor, no? Però vaja.
12: Sí. No, però aquest està bé perquè atura directament ja el temps del marcador i no has d'esperar que algú reaccioni que t'estigui prenent atenció a tu de si pita o no pita. O sigui, ja.
13: Sí, però veus imatges de, fins i tot amb ràbia, no? Com l'entrenador va allà i pam!
3: El gran dictat, no? També hi havia pulsador en una de les proves.
0: Sí, dels concursos, sí.
13: A més, vermell, com ha de ser.
12: Una pilota perduda al Barça.
13: Sí, compte, perquè continua guanyant de 3, però l'Alborg amb opcions de retallar una miqueta més la diferència.
12: Bueno, el Barça també ha fet canvis i potser els està notant una miqueta, però no deixa de dominar el partit, o sigui que no ha de patir.
13: Ara amb una possessió llarga dels danesos, Nord, amb Hoscher, Nord, Nilsson, l'estan agafant, bona defensa d'entre Janj i Karlsbogard.
12: I aquí els hi costa una miqueta més, el tàrbitre, s'aixecar el braç de passiu. De fet, la gent està xiulant.
13: Mira, Nord per sobre del travesser demanava que l'havia tocat un jugador del Barça, a mi no m'ho ha semblat. És veritat que el Barça li aixequen ràpidament el braç i l'Alborg els hi costa els germans, que no sabem si són bessons o no, àrbitres avui, el Boden Amar i Dino Konjikanin.
12: Bueno, a vegades el Barça, com que porta aquest ritme de transició entre la defensa i l'atac, no li donarà aquest marge de poder elaborar el seu atac. Al final hauries de tenir mateix de que l'altre equip, que ataca molt més lent que tu.
13: Últims 5 minuts d'aquesta primera meitat, 8-11 guanyant el Barça. Dicamem, ara aixecant el braç, Dicamem, trobant la línia de 6 amb el peu landing, però hi havia falta sobre el cap i blaugrana.
12: Potser està el Barça ara utilitzant una mica més el bot per iniciar l'atac i per això no està trobant aquestes situacions tan clares, tot i que ara el Dica ha superat claríssimament a l'1 contra 1 el Félix Moller.
13: A veure, Mem per Janj. L'agafen.
12: Una passada. I la situació que ha viscut abans l'Olborg. Pantalla pel Dica, una passada, bloquejaran la trajectòria dels defensors i llançament del Dica, que esperem sigui gol.
13: A veure, Dica Mema s'aixeca, blocatge defensiu.
12: I ara està obligat a llançar, perquè si no...
13: Ui, compte Janj, que ja han llançat i li han impactat a la panxa d'un rival. No s'atura el joc, ataca a Munk, i quin aturador d'Emil Nilsson. Havia arribat al 25 a 6 metres i com s'ha obert de cama saltant Nilsson, aturant l'acció. El jugador era Hoscher, que ha quedat esplegat.
0: Ha de fer mal, això.
13: Janj li ha fotut, què? A la panxa, directa, no?
0: Sí, i calla que no estigui una mica més avall. En directe no ho he acabat de veure bé, però pot ser.
13: Va cap a la banqueta, no pot,
12: I ara amb aquest canvi obliga que l'Olbor jugui amb 3 de trans tratants a la primera línia, amb la qual la pressió del Cicusa encara pot ser més beneficiosa pel Barça.
13: Pilota per l'Alborg, Nilsson. És el que gairebé fa en totes les accions de l'Alborg, que els primers 20-25 segons són passades gairebé a mitja pista. I vinga, ara accelerem una mica el joc.
0: Sense braç amunt.
13: Arnoldsen, no. Nord, Arnoldsen, de moment trobant a faltar l'Alborg. El set danès ara troba l'espai i supera pel pal curt Emil Nilsson. El novè gol de l'Alborg, 9-11, demana... Mira, ha anat cap al pulsador Carlos Ortega. Demana temps mort. El Barça, que ha arribat a guanyar de 4, ara ho fa de 2. La situació sembla controlada. És un 9-11, però, evidentment, encara s'han de jugar els últims 4 minuts i mig d'aquesta primera meitat.
0: El segon gol d'Arnoldsen, tot just. Aquest que ara posa una altra vegada el Barça 2 per sobre en el marcador. Retalla diferències per l'equip de Nes. Bons bigotis a l'Alborg, Albert? Hi ha uns quants jugadors amb bigoti i cosa... Una imatge poc habitual, diríem, avui dia, o no, molt, no tant com altres anys, i en canvi hi ha molt jugador amb bigoti a l'Alborg.
13: Sí, alguna barba també, no sé si és més un look danès. Hauríem de preguntar aquí a Aguilar, que és una mica l'home de la moda dels superesports. Però sí. es porta això del bigoti a l'Alborg.
2: Jo crec que és una tendència noruega, perquè si et fixes, els jugadors que porten el bigoti són jugadors noruecs. La majoria són jugadors noruecs.
3: Ens fixarem també amb la selecció noruega al Mundial de Futbol, a veure si, també la segueixen, aquesta moda.
0: Quants bigotis tenim.
3: Per cert, en la final d'ascens de segona divisió, una de les finals, la que no juga el Sabadell, acaba d'arrencar el Ponferradina 0, Celta Fortuna 0. Minut 3 de la primera part al Toralín, que està ple de com a com.
0: A les 9, esta vora Sabadell, partit d'anada, i estem amb el Pau Bonastre, amb el Toni Padilla, per explicar... Esperem bones notícies per l'equip arlequinat. Tornada divendres que ve, nova Creu Alta. Va, que la pilota és pel Barça.
12: I després del temps mort, l'Enguessan, que torna a la pista, perquè l'atac del Barça s'havia parat una miqueta, no era fluid, i a veure si el team els hi torna a donar aquest...

0: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
1: Peugeot.
2: Aquest matalàs que s'obstina a no deixar-te dormir de dolor?
3: Ai!
2: Ni aigua.
4: Ibudol, el primer ibuprofen bebible en stick pack per alleujar el dolor, també en comprimits. Medicament sense recepta per adults i nens a partir de 12 anys. El dolor, ni aigua. Ibudol, havia de ser de Kern Pharma. Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
5: És passi a doble perquè estan intentant buscar el 2 contra 2 del Blasjank amb el Ludo. Torna a la seva posició l'Aleix i torna a atacar des del centre el Blasjank amb espais.
6: Pilota per Vicamem, l'agafen, però marca, l'han agafat per tot arreu, però marca Vicamem, que aixeca els braços com demanant fins i tot una exclusió, no?
5: Sí, alguna cosa més podien sancionar, o deixar d'avisar i potser una targeta groga com a mínim, o fins i tot els 2 minuts perquè l'està enganxant per darrere.
6: 10 a 13.
7: Moment d'exclusions una per banda, no, Albert? I prou.
6: Sí, sí, sí. De moment els àrbitres prou bé.
5: Sí,
6: desapercebuts, diria.
5: Sí, és l'important, però parlem d'ells.
6: Arnoldsen, Nilsson, Arnoldsen, llançament fora. Fora, està tapant bé el seu pal Emil Nilsson. I ataca el Barça per situar amb un més 4 al capdavant del marcador. De moment 10 a 13, deixa Engessant cap a Carls Bogart, que jo crec que sí, marxa cap a la banqueta. I és Blas Janch qui ocupa al seu lloc, a la posició central.
5: I l'Olborg, que no havia pogut fer el canvi, ara s'atura per aixugar i poden fer el canvi defensiu del número 2.
6: Aquests són els aficionats del Barça, els que ara es fan sentir a Colònia. 1 minut i mig, arribem al final de la primera meitat. Olborg 10, Barça 13. Amb un 65% d'eficàcia de cada porteria del Barça, un 45% l'Alborg. Engessant, rep un cop a la cara, deixen jugar els àrbitres. Vicamem, golaç de Vicamem, gairebé enviant. Clar, és que li ha tocat a la cara, oi que sí?
5: Sí, sí,
6: sí, li ha tocat la cara a Landing, que no ha tingut temps de posar les mans al davant,
5: sí, sí.
6: I l'ha enviat directament a la xarxa.
5: Està disculpant el Dica perquè és totalment involuntari. No hi ha cap tipus de sanció, és impossible, perquè com que hi ha un defensor entre mitges no pot haver sanció. Però sí que li ha donat a la cara abans de la pilota entrés a dintre.
6: Que, de fet, Landin fa com un moviment, gairebé última hora intenta refusar fent una rematada amb el cap. Com mou el cap, com a veure si la trec amb el cap.
5: Oh, no li ha donat temps a treure el cap, em sembla.
7: Sí, sí, no.
5: Perquè ha passat entre els braços del defensor i se l'ha trobat a sobre.
7: La veu tard, sí, sí.
5: I el Barça, que recupera aquests 4 gols, que semblava que l'Olborg s'havia acostat, torna a dominar el partit de 4, i amb aquests 10 gols en contra, en 30 minuts, o pràcticament en 30 minuts, queda un per acabar, doncs que està molt bé.
6: Doncs últim minut, atacant l'Alborg. En principi hi hauria d'haver-hi un parell d'atacs, un de l'Alborg i un del Barça. Llançament, gol, marca Nord, marca l'alemany. Últims 40 segons i els jugadors del Barça els hi estan dient als companys, els de la banqueta. Mireu el temps, que queden 40 segons, intentem allargar al màxim.
5: Estan demanant poder fer el canvi ells, que vinguin al canvi els especialistes defensius.
6: Sí, que queden 40 segons, fas el canvi i a partir d'aquí doncs intentes elaborar un últim atac. No sé si podràs allargar-lo fins al minut 30, però com a mínim deixar poc temps a l'Alborg.
5: Sí, com a mínim tenir l'última opció d'atac de la primera part.
6: 11 a 14. Mem, Janch, l'havia de buscar.
5: Primeres passades per perdre una miqueta de temps i allargar al màxim l'atac.
6: Els extrems que abandonen la seva posició també venen a ajudar la circulació de la bola. Engessant, Blas Janch, últims 15 segons. Dica Mem, circulant per la línia de 9, deixa cap a Engessant, troba l'espai. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Gol d'Engessant, 11-15, vinga a defensar, que és l'última. 7 segons, 6, 5, Hoscher, llançament. Nilsson! Llàstima, però, que l'ha tocat un jugador del Barça a la línia de 6.
5: Hi haurà falta directa.
6: Sí, llàstima, perquè el refús de Nilsson no l'ha pogut controlar la defensa blaugrana, i hi haurà la típica acció amb el cronòmetre 0 de veure una falta o una pilota que s'ha de posar en joc, amb tots els jugadors del Barça fent de tanca amb els braços amunt. A veure, hi va Nord. Llançament de Nord, gol de Nord.

0: Jo crec que s'hauria de revisar aquesta última acció. Perquè la sensació és que ha saltat.
1: Mira Nielsen com va demanar que... Mira, Ortega surt ràpidament i demana la revisió. Perquè és cert que sembla que el jugador hagi saltat i hagi volgut superar la tanca. És a dir, Nord s'ha llançat cap a la seva dreta com llançant-se a terra per superar...
2: Sí. Ortega ho té clar, eh? Li diu, mira tu, que veuràs que no és legal, perquè ho entenguem tots, Oliver. Un peu ha de tenir contacte amb el parquet.
0: Tota l'estona. Independentment de quin sigui el dret a l'esquerra, una està en contacte tota l'estona abans que la pilota surti de les mans. En aquest cas, abans que Yenci aixeca el peu esquerre, que és el que estava en contacte.
3: Sí.
0: És a l'esquerra, perquè el dret, si no, l'ha recolzat i ha fet un pas. I no pots
1: ho tenen claríssim. Ho han mirat una vegada. A veure, a més, diuen la decisió, vull dir, s'escolta, la decisió, fan el senyal del...
4: A veure... Final decision, no goal.
1: No goal. Doncs el Barça que no encaixa el 12è de l'Alborg i marxa al descans amb un més 4. Mira ahir en Barrufet com va cap a la zona blaugrana dels aficionats, aixeca els braços. Bona primera meitat del Barça, o gairebé de notable alt, aquesta primera meitat del Barça que marxa als vestidors amb un més 4. Alborg 11, Barça 15.
2: Amb aquesta correcció d'última hora per anul·lar aquest gol, ben anul·lat per l'Alborg, 11-15. I mira, et diré, amb el que deies abans també, Oliver, que fins i tot les sensacions són encara millors que el resultat. Un més 4 segons, que està de conya, eh? Vull dir que ja l'haguéssim signat tots abans de començar. Però que fins i tot la primera part és gairebé de més d'un més 4, veient el que hem vist.
0: Sí, especialment perquè anàvem 4-8 amb aquest més 4 i semblava que el partit estava dominat i que el Barça anava a trencar-lo, però això és Colònia, és un equip que es mereix estar aquí, és un equip top i és normal, però la sensació que et fiquin 11 gols en 30 minuts a Colònia i controlant el partit, jo crec que això és el més important. Quan se va al vestidor el Barça, el Carlos, jo crec que se'n va amb la tranquil·litat que si la defensa en funciona també a la segona part, és difícil. Hem tingut un parell de moments en què l'Olborg s'ha acostat, però com la defensa ha seguit funcionant i l'Emil ha seguit aturant pilotes, doncs el partit està controlat.
2: De fet, de contraatacs gairebé no n'hem vist ni d'una banda ni l'altra. És un partit de molt poc contraatac, de molt poc llançament des de 6 metres corrent tota la pista. Pràcticament ni a una banda ni a l'altra. 11-15, guanya el Barça de 4. Ara tornem cap a Colònia, cap a l'Anxes Arena. Ara deu haver-hi alguna actuació, no, Albert? Perquè no us avorriu al descans, no? Alguna cosa hi deu haver.
1: Estan posant unes piques.
2: Ah, veus?
1: Deu haver-hi algun concurs,
0: un
1: no?
0: Joc, algun joc pels aficionats, perquè s'ho passin bé en aquests 15 minuts.
2: Sí, no fot cas que s'avorreixin. 11-15, guanya de 4 el Barça, buscant un lloc a la final on l'espera el Fuchse Berlin. 6:45, actualitzant-nos aquesta hora també amb el Jordi Claret. Hola, Jordi, bona tarda.
5: Hola, bona tarda.
2: Per on comencem?
5: Doncs per aquest incendi de Sanaüja, la Segarra, que ja ha cremat oficialment una superfície aproximada d'unes 48 hectàrees, segons just han confirmat fa uns minuts els agents rurals. Els bombers ja fa estona que han aconseguit estabilitzar el foc, ho dèiem abans, tot i que el vent ara podria fer revifar aquestes flames. És la valoració que en fa el cap de l'operatiu, l'Eloi Rufas.
6: Això ha començat a una zona baixa de conreus, encara s'estan investigant les causes, i ha pujat ràpidament degut a les altes temperatures del dia. Ens preocupa molt que el vent de la marinada ens canvi de direcció de l'incendi i no només això pugui augmentar les hectàrees, sinó que fiqui en perill els nostres mitjans.
5: Les ratxes de vent bufaran a partir d'ara al voltant dels 40 km hora, tot i que la temperatura sí que anirà a la baixa. Tot i que les flames han cremat a prop d'algunes masies, l'incendi en principi no ha afectat directament a ningú. Els agents rurals ara, com bé escoltàvem, estan investigant aquest origen del foc. Per cert, que a causa d'un altre incendi s'ha hagut de tallar la línia R2 Nord de Rodalies entre el Prat de Llobregat i l'aeroport. El foc, segons els bombers, ha cremat en una zona i crema en una zona de matolls a tocar de la via i per poder apagar-lo, amb seguretat han demanat aturar aquesta circulació. Mentre no es resolgui, Renfe recomana agafar la línia L9 sud del metro per anar cap a Barcelona. En plan internacional, màxima incertesa sobre l'acord de pau entre els Estats Units i l'Iran. Ara el Pakistan, el principal país mediador, ha tornat a confirmar que la signatura digital serà demà mateix. Això tot i que Teheran prèviament ho havia desmentit, assegurant que tancaran l'acord en els propers dies. Mentrestant, Estats Units també volen anar per feina i segellar la pau tan aviat com com sigui possible. La seva idea, fins i tot, és formalitzar-ho personalment a Europa durant aquesta setmana, però el règim iranià ja ho ha descartat.
2: Gràcies, Jordi. Fins ara.
5: Fins ara.
2: 14 minuts i les 7, pausa, i tornem, com tenim, per cert, el partit anada per pujar cap a segona divisió, Molló.
3: Sense gols, Pontferradina 0, Celta Fortuna 0 al Toralín, minut 14 de la primera part, el descans del partit de futbol sala, Mataró 2, Palma B 0, per cert, el Palma, que juga dues finals, aquesta descens a segona divisió, i el, vaja, és un partit de semifinals, però és un caixa o faixa, Palma...
2: El Pozo.
3: El Pozo, això, a Múrcia, és això?
2: A les 7 de la tarda, sí, a Múrcia.
3: D'aquí a 13 minuts, per tant, és una tarda, doncs bé, amb emocions fortes pels seguidors del Palma. I, per cert, parlant d'emocions fortes, 2 hores i 54 minuts després s'acaba el partit de tennis. A Stuttgart, Shelton ha guanyat amb tie-break també el tercer set, 8-6 a Lehechka. Partit realment disputat.
2: I la semifinal de pàdel, la segona femenina, a València, com la tenim?
3: Doncs ara mateix et fa tota la pinta que la parella hispano-portuguesa Claudia Fernández, Sofía Araújo, seran les rivals de l'Ari Sánchez i l'Andreu Ostero a la final de demà. 6-3 i 3-0 per Fernández Araújo contra Ortega i Calvo.
2: A les 8 juga el Barça de bàsquet a Tenerife, a les 9 juga el Sabadell a Zamora, allà hi serem amb el Dani Aguilar i amb el Pau Bonastre, a les 9 tenim un Qatar Suïssa al Mundial,
3: sí,
2: i a la mitjanit un Brasil Escòcia, que viurem Escòcia. És que he vist a Escòcia com celebraran amb els seus aficionats que són a punt de disputar aquest Escòcia-Haití en aquesta primera jornada. Brasil-Marroc, un dels primers grans partits d'aquest Mundial, el primer gran partit d'aquest Mundial, a la mitjanit aquí a RAC1, avui amb edició reduïda del Tu Diràs, i després amb el Molló, amb l'Agut, amb el Blai, amb el Broc i companyia, aquest Brasil-Marroc. Ara tornem.
7: Superesports amb Xavi Puig.
8: Ocasión Plus.
9: Vine a la gran fira d'Ocasión Plus.
10: Ben, ben, ben.
9: Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Ocasión. Més de 4.000 cotxes amb fins a un 40% de descompte. Ben, ben, ben. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus. Ben.
11: A Ford hem electrificat els nostres vehicles. Sent l'esperit esportiu del Capri, l'aventura sense límits de l'Explorer i l'agilitat urbana del Puma Geni, vine a provar la nostra gamma elèctrica amb el carregador i la seva instal·lació gratuïta. Aquest mes, a Ford, sumem 4.500 euros a l'ajuda del Pla Auto Plus. Xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.
12: Així que el veus, ho saps, el cor s'accelera i notes aquelles papallones a l'estómac. Ha sigut veure l'Honda HR-V completament equipat i quedar atrapat al moment, com un amor, a primer preu.
13: Honda HR-V Full Hybrid, ara des de 30.300 euros i amb fins a 8 anys de garantia. Consulta les condicions a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
14: Ja és aquí el Solo Moto Weekend Mafre els dies 19, 20 i 21 de juny a l'Hospitalet de Llobregat. Exposició i motos d'ocasió, exhibicions i jocs pels més petits. A més, per només 5 euros podràs provar fins a 3 motos. Entra a mundodeportivo.com i reserva la teva plaça. La gran festa de la moto ja és aquí. Organitza Mundo Deportivo, col·laborador principal Mafre.
15: Ara 20% de regal en les compres d'alimentació, drogueria i perfumeria superiors a 60 euros a Supercor, Hipercor i Supermercat El Corte Inglés. Sí, sí, un 20% de regal per la compra diària. Només fins al 14 de juny. Descarrega't la nostra app i aprofita'n els avantatges. A Supercor, Hipercor i Supermercat El Corte Inglés. Consulta'n les condicions a la botiga web i app.
16: Aquest nou Jeep Compass és increïble. Aquest botó per què serveix?
17: És el Select Terrain, ara està en moda funky sorra.
16: Va, el meu SUV és igual. Una vegada vaig travessar una muntanya amb ell.
17: Alguns ho semblen, altres ho són. Nou Jeep Compass disponible en versió plug-in hybrid, hybrid i 100% elèctrica. Descobreix la seva increïble oferta a Jeep.es, xarxa de concessionaris Jeep de Catalunya.
18: El teu negoci demana resultats i a Ford responem amb fets. Tanquem el 2025 com a líders en vendes a Espanya. Gràcies a professionals com tu que busquen un vehicle que respongui amb la màxima seguretat de les 5 estrelles Euro NCAP a tota la gamma. Tria entre elèctric, híbrid, endollable o dièsel. I ara, amb el Pla Auto Plus, escollir és més fàcil que mai. Ford Pro. Fets, no paraules.
19: Torna el cicle de concerts de l'estiu a Barcelona. Torna el Clotilde Fest 2026.
20: Un any més, RAC 105, el Carnet Jove i la Generalitat de Catalunya t'apropen els teus artistes preferits en un entorn únic.
19: El dijous 25 de juny, a les 8 del vespre, RAC 105 et convida al Jardí del Palau Robert
20: per viure els concerts de la fresca de Max Navarro.
8: i Naina.
19: Aconsegueix les invitacions omplint el formulari que trobaràs a rec105.cat.
20: El 25 de juny, a les 8 del vespre,
10: dona la benvinguda a l'estiu amb el Clotilde Fest 2026.
19: Rec105, la teva música a peu de carrer.
20: Amb la col·laboració d'Estrella Damm.
21: RAC 1.
22: Roma Auto ja tenim el nou Nissan Micra.
23: I no volem que només el miris. Volem que el toquis, que el provis i que t'enamoris.
22: Disseny, tecnologia i sensacions que van més enllà del volant.
23: Descobreix el nou Micra a Roma Auto Nissan.
22: Roma Auto Nissan a Barcelona, Molins de Rei, Mataró, Blanes i Santa Coloma de Farners.
23: romautonissan.com.
24: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. T'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson, líder de vendes en la seva categoria durant 5 anys consecutius. Puja les teves decisions.
25: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona. Nou Evitara. Ja és aquí el primer SUV 100% elèctric de Suzuki amb tecnologia All Grip E 4x4. Fins a 581 quilòmetres d'autonomia i Suzuki Connect per connectar-ne la càrrega des del teu mòbil. Vine a conèixer-la i prova-la al teu concessionari oficial Suzuki. Evitara. Viu una nova experiència. Roma Coruma a Barcelona, Mataró, Sabadell i Sant Boi.
26: Fa 40 anys, per parlar de l'Honda SH, només calia una paraula.
27: Escupi.
26: Avui en fem servir moltes més.
27: Motor ESP Plus, Full LED, pantalla TFT, Road Sync, Smart Key, Bagul Top Box.
26: Nova Honda SH 125. L'esperit de sempre, equipada com mai. Vine a provar-la a la xarxa de concessionaris oficials Honda de la província de Barcelona.
28: A RAC 1, Superesports.

0: 6 minuts i les 7 de la tarda, Superesports RAC1, el descans de la segona semifinal de la Champions d'handbol a Colònia, l'Anxes Arena, amb el Barça guanyant de 4 gols, 11-15, al final dels primers 30 minuts contra l'Aalborg danès, el Fuchse Berlin, primer finalista, derrotat al Magdeburg a la primera semifinal. En joc ara, per exemple, un Ponferradina Celta Fortuna, partit d'anada de la final per pujar a segona divisió, Molló.
1: Sí, amb un Tonalín ple a vessar, 22 de la primera part, de moment sense gols, ataca més la Ponfe, Ponferradina 0, Celta Fortuna 0.
0: I esperen rival també per Ari Sánchez i Andrea Ustero a la final del torneig de València.
1: 4-1 al segon set, també han guanyat el primer Fernández Araújo, la parella hispano-portuguesa, que s'apunten segurament a la final. Ara estan derrotant a Ortega Calvo.
0: I al parquet de l'Anxes Arena ja tots els protagonistes a punt, també els àrbitres veien perquè comenci la segona meitat, Albert. Albert Ferran? No hi és? Doncs ara el recuperem. L'Albert Ferran des de Colònia, des de l'Anxes Arena, on ens ha estat explicant aquesta victòria de moment de 4 gols de l'equip blaugrana contra l'Aalborg danès en aquesta segona semifinal de Colònia. Albert, ets aquí?
2: Sí, sóc.
0: Ah, d'acord.
2: Sí. Hem de voltar un moment.
0: No voltis tant, que em fots uns ensurts, que em pensava que ja, amb la teva experiència, que ja havia potat la línia.
2: Mira en Corbacho, amb el cat.
0: Dissimula.
3: Sí, canvia de tema.
2: Mira.
0: Sempre he pensat, mira, això és una, és allò, una dèria meva d'aquestes, que els descansos de Champions se'ls hi fan llargs als jugadors, Oliver.
4: Sí, aquests 15 minuts sí, a vegades són força llargs. Estan més pensats pel show televisiu i per l'espectacle que fan a la pista que pels jugadors.
0: Fa 3 o 4 minuts que els jugadors ja són aquí de dir, va, què, comencem o no comencem?
4: I més avui jo crec que està molt clar. Sobretot el Carlos, jo crec que nois, hem de seguir fent el que estem fent, hem de seguir forts en defensa i no hi ha masses coses a dir. Hi ha jugadors encara del Barça que no han tocat la pista, amb la qual encara pot donar alguna rotació més. I jo crec que també els hi ha de dir, escolta, hem de seguir, no hem de reservar res encara per demà, perquè això encara queden 30 minuts i és molt llarg, però que si continuen amb aquest nivell defensiu, els deixen en 11 gols a la segona part i no passen dels 23, 24, 25 gols, sembla que aquesta semifinal està controlada.
0: Dels que s'han portat, Albert, Bazán i qui més ha quedat fora de la convocatòria?
2: Doncs mira, diria que Bazán i nanos del planter, sí, del B. Per tant, sí, Bazán és un dels homes que tampoc controla la temporada vinent, que vaja, que ja n'hem escoltat el Superesports, que té història, que va venir per jugar només uns mesos, s'ha acabat quedant dues temporades i mitja. Per tant, és un dels homes descartats, que ja és lògic que sigui un dels descartats, Oliver.
4: Sí. I després són els jugadors joves, el Saric, el Grau i l'Ortega, i dels jugadors de primer equip és l'únic, però bueno, que un dius tu, és el normal, no hagués estat normal que ells entrés amb la convocatòria. Fiquen el Sola dels jugadors joves, que és esquerrà, per si ha de donar algun minut al Dica o al Jan.
0: Doncs va, que tot és a punt, el DJ que acabarà de fer una mica d'actuació, el Barça acaba de lligar, que són 30 minuts, i a Colònia les hem vist tots els colors, per tant, poca broma, a veure si acaba de lligar aquesta classificació per la final de la Champions de demà. Coses molt fortes hem vist a Colònia, Albert.
2: Ui, sí,
0: coses
2: recordo.
0: Que no creuríem, pràcticament.
2: Sí, l'avantatge és molt clar del Barça, que s'han acabat escapant.
4: He viscut més d'una i prefereixo
2: no recordar-ho, d'acord.
4: Sí, que són força dures, i més quan tornes a l'any següent al mateix lloc, exactament al mateix lloc.
2: Clar, mira, en aquesta primera possessió com s'intercanvien la pilota jugadors de l'Aalborg i del Barça i es donen també la mà, com si no s'haguessin vist durant els primers 30 minuts. Se'n tornem i queden 30 minuts perquè el Barça s'agelli la classificació per la final de la Champions. Perd la bola. Ui, no, sí, ha xiulat falta, però no se li ha escapat la pilota.
4: O si vol pot xiular falta en atac.
2: O en atac, no? Mira l'Aleix. És que no ho entén.
4: Sí, se li escapa la pilota i passa per sobre i encara li pita falta amb ell. Sembla que volen buscar aquest 1 contra 1 amb el Dica i per això l'extrem està...
2: Sí. Mira quin blocatge defensiu de Ludo Fàbregas. Surt per la línia de fons, seguirà jugant l'Aalborg.
4: I gairebé un minut d'atac i segueixen sense aixecar el braç i el Barça controlant la defensa.
2: Arnold Sen atura Nilsen i xiula en penal. Però és veritat que han atacat durant un minut i en cap moment els àrbitres han aixecat el braç. si el, al final és que les dos camps, el del atac de l'Alborg i l'atac del Barça, el criteri sigui el mateix. A veure, Jul, l'extrem.
4: Que només surt pel penals, sí. Però de moment porta, em sembla que hi ha hagut un.
2: A veure, davant de Nielsen, marca, enganya Nielsen. 12 a 15.
0: En Dani Fernández hi havia tornat, no? La primera part o no? O són ara els 10 minuts després de la rebrincada?
4: No, ha sortit a la segona part. La primera part l'ha jugat tot a Liam Barrufet i suposo que ja ha pogut escalfar bé a la mitja part i ja està preparat per jugar.
2: Dicamem amb Macuts jugant cap a Enguessan a l'esquerra, deixa cap a Luis Frade al pivot, gol, gol, gol, gol, gol. Com s'ha fet espai Luis Frade, que marca el setzè blaugrana. Quina posició del pivot, eh? Amb Ludo Fàbregas i amb Luis Frade. És una situació molt, molt ben coberta.
4: I a més, dos jugadors que fan les funcions perfectament a l'atac i la defensa. O sigui, els dos poden atacar i defensar. Ara tenim els dos defensant l'1 al centre i el Frade al 2, però que qualsevol dels dos poden donar-te molt bon nivell.
2: Per la pilota, l'Alborg, contraatac del Barça, és Aleix Gómez a la línia de 6 metres, gol, gol, gol! Gol d'Aleix Gómez, rapidíssim, com sempre, es planta davant de Landin, fa el 17, més 5, 12, dia 17. Doncs l'inici de la segona part és la mateixa, la dinàmica del final de la primera, o de tota la primera meitat.
4: Tal qual, o sigui, el Barça controlant defensivament a l'Olbor, dominant, i a sobre aquí ha pogut treure gol ràpid de contraatac, que si segueix amb aquesta intensitat defensiva encara els donaran algun gol més de contraatac a la segona part.
0: Sí, que per cert ho he mirat, Xavi, ho deies al descans, no hi havia hagut cap gol de contraatac en tota la primera part, ni d'uns ni d'altres.
4: Sí. Del Barro, hi ha hagut un del Barro i
2: sí,
4: un
2: que ha robat.
4: I a l'Aleix li ha tret un al Landin, però bueno, no ha estat una primera part d'excessius contraatacs per part dels dos equips. Opa!
2: Ara marcat l'Albor, que recupera bola. Arnold, 113-17, s'ha d'aturar perquè només té jugadors amb la samarreta blaugrana davant.
4: I el Carlos queixant-se una miqueta d'aquest criteri de que, bueno, a la passada amb contacte, sí, el braç està lliure, però l'estan agafant per tot arreu.
2: Que ha quedat clar la prèvia, quan parlàvem amb l'ajudant, amb Svensson, que tenen clar qui xiula avui i que els precedents no són bons. S'han d'oblidar, evidentment s'ha d'oblidar l'àrbitre, marca l'Albor, 14-17, intenta córrer el Barça. S'ha de centrar en el joc, però és cert que l'estaf tècnic té clar que avui xiulen els germans Conchi Canin.
4: Bueno, però ja ho he dit al principi, el Barça s'ha d'oblidar i si fa la feina que ha fet a la primera part no s'hauria d'amoïnar pel que puguin fer els àrbitres, tot i que li regali alguna pilota a l'Olborg, de forma... Bueno.
2: Macuts amb Dicamem. Macuts l'agafen de la samarreta, Mem atura el Landin, era un llançament pel llunyà i compte que pot arribar a mini parcial. De moment és un 2-0 per l'Alborg i ara és un 3-0. Compte, perquè en minut i mig l'Alborg ha marcat 3 gols, 15-17, s'aixeca tota la banqueta danesa, no sé exactament què demanen.
4: Estan demanant passiu, mira, ja ha aixecat l'àrbitre el braç de passiu perquè la pilota del Nielsen no ha anat al pivot.
2: Mira, Frade, gol! Gol de Frade, doncs res, només fer el servei des de mitja pista, ja aixecaven el braç i mira Enguessan, mira els àrbitres amb els braços oberts dient, però com pot ser que m'aixequeu el braç?
4: Perquè l'aixeca el braç de passiu, perquè la pilota no va directa al Fàbregas i ara veus el ritme d'atac de l'Olborg.
2: Mira, Ortega parlant amb un dels àrbitres, movent el cap dient, escolta, com ho podeu fer això? Vull dir, ells estan trigant més d'un minut gairebé en buscar porteria i a nosaltres ens penalitzeu de seguida.
4: Sí, sí.
0: Però perquè la passada després del gol no va al cercle central, dius, Oliver.
4: Sí, sí, tal qual. La pilota no la pot agafar al pivot. Sí, sí, al final perjudica el Barça perquè no pot córrer ràpidament a l'atac. Amb la qual no crec que ho faci de forma voluntària el Nielsen, no passar-li la pilota al pivot.
2: I mira Nielsen ara fent de Joan Garcia, llançant-se a la dreta. Mare de Déu, era parada de futbol 11. Ni de futbol sala, no, de futbol 11.
0: Sí, sí, com s'ha estirat.
4: i el Barça ha de seguir mantenint l'alta intensitat, perquè si no poden canviar ells en defensa, tenen problemes, i tot i que ara canviïn, tenen dos jugadors pràcticament de 2 metres al centre, han de tornar a buscar aquesta mobilitat, els 1 contra 1 del Makut al centre, els encreuaments amb el Lenguesan i amb el Dika, perquè per velocitat el Barça es pot superar d'una forma molt més clara, i ara falten atacs.
2: Sí, l'atac. Amb acuts el contraatac de l'Alborg, es planta la línia de 6, gol. 16-18. Ara ataca ràpid el Barça. Acuts marca el 35 del Barça. Bona rèplica, rapidíssima al conjunt blaurana. Mira, ara se'ls ha escapat la bola. Ara què, no comencem amb el passiu?
3: Mira la defensa del Barça. Està demanant 2 minuts, passiu, li diu què passa. Aquí no és el mateix reglament que l'altra banda.
2: 16-19.
0: Encara retratats aquí, perquè els hi ha passat amb 2 minuts de diferència, que es nota molt.
4: És que s'han passat a frenar.
2: Mira, Ortega també li està reclamant. Clar, no sabem exactament qui és Lamar i qui és Andino, que són gairebé clavats. Arnoldsen, atura Nilsen.
3: I a córrer.
2: Vinga. Enguessant, l'agafen de la samarreta. No xiulen falta, però permet l'Alborg recular i plantar-se
3: i en zona defensiva. No poden canviar, i clar, el Barça ha d'intentar que no facin el canvi. Mira, sí, aquí ve l'extrem dret a fer el canvi perquè entri central defensiu. Aquí hem d'estar una mica més llestos i no acceptar la falta. Vale, no poden fer gol, però que no els hi facin la falta per poder atacar una defensa sense que estigui en les millors condicions.
2: 16-19, més 3 pel Barça. Primers 7 minuts de la segona part. Enguessant, Makuts, Enguessant, s'aixeca des de 9 metres, golaç. Compte, que s'ha picat. Ah, ui, pensava s'havia picat amb la cara, s'ha aixecat ràpid mig coix. Atacant l'Alborg, se situa ja defensivament Enguessant, que ha fet un golaç. I una altra vegada problemes per l'Alborg, que no troba la millor solució ofensiva i decideix, doncs, esperar i fer unes quantes passades per moure la defensa del Barça. 16-20, tornen els 4 gols de diferència.
4: La veritat és que quan l'Alborg ha fet algun parcial, en cap moment s'ha costat tant al Barça com per fer-lo patir. Sí que ha tingut moments, però el Barça ho està controlant i torna un altre cop a estar fort en defensa, durant defensa, no troben situacions clares, segueixen passant-se la pilota.
2: Gol a l'extrem nord, ja. Quina aturada de Nilsen! Llàstima del rebot, s'havia llançat amb el peu a la base del pal, el rebot, però l'ha caçat l'Alborg. 16-20, però vaja, és que mouen molt la bola, perquè el Barça defensivament està fent un partit gairebé impecable. Ara xiulen penal per defensa interior de Dikamem. Havia tornat a aturar Nilsen.
4: Sí, ja
2: mira, Hallgrimsson sortirà. Canvi de porter al penal.
4: Porta 2-2 a l'extrema esquerra, a veure si li provoca algun dubte. Bueno, penaltet, perquè sí, no estava ni trepitjant la línia,
2: No, no, ha estat el jugador que l'empesa l'atacant, que gairebé empesa a Dikamem.
4: A veure, Hallgrimsson s'hi pot aportar amb aquest penal.
2: Jules Lassen, a veure, Hallgrimsson, el llançament, gol, la bola d'escaire, 17-20, 20 minuts pel final.
0: 100% en els penals.
4: Sí, a les dues bandes, un 3-3, i em sembla que són 4-4 de l'Aleix, amb qualitat, amb molta qualitat, els dos llançadors.
2: Makuts amb Dikamem, Enguessant.
4: I el Barça un altre cop amb aquesta circulació de l'Aleix per provocar desajustos a la defensa.
2: Mira, la rep Aleix Gómez, línia de 6 metres, era en poc angle, atura Landin, i ara intenta córrer el conjunt danès, Arnoldsen, però ben plantat la defensa del Barça, el llançament, l'atura, el bloca, el llançament Nilsen, era un llançament centrat, però això de blocar-la és complicadíssim. Ja hem vist una acció semblant a la primera meitat de Landin, i aquesta, vaja, gairebé el pit allà blocant la bola Nilsen, que ara parla amunt dels àrbitres. Un altre que apuntem a les estadístiques del porter blaugrana.
4: Sí, aquesta sí que ha estat de porter de futbol. Controlada i per sortir al contraatac ràpidament.
2: 17-20. Makuts.
4: Mira, l'Aleix un altre cop per fora.
2: Enguessant. Ara accelera una mica el joc al Barça. Makuts cap a Dikamem. Li han agafat el braç. Falta.
4: Si la deixen un pèl abans, el Dika tenia l'avantatge per fora, ja, amb el 2-1.
2: Makuts insistint amb Enguessant. La passada no és bona. I recupera l'Alborg.
4: Bueno, el Dani s'ha tirat, com a mínim ha frenat el contraatac, no els ha donat l'opció de córrer. I el Barça ja organitza la defensa, que és el que ha de fer, aguantar el partit des de la defensa. I el ritme de l'atac de l'Olborg, que comencen a passar i a intentar buscar situacions.
2: Ara crits d'Alborg, Alborg, a l'Anxes Arena, perquè està fent la seva feina la mascota, aquest superheroi.
4: I jo crec que els aficionats del Fuxe comencen ja a aplaudir els atacs de l'Olborg.
2: Sí, prefereixen...
4: El camp neutral ja comença
0: a... S'ha de cantar cap a una banda. Sempre a la mateixa, ja ho deia, els Oliver. Sempre cap a la mateixa.
2: El llançament torna a aturar Emil Nielsen, però ha tornat a ser una gran defensa del Barça, obligant al llançament.
4: I ara ells no han canviat, i el Barça ha intentat que no els hi facin falta perquè no puguin canviar, i ara organitzar l'atac, perquè mira, està el Hoxer aquí, està l'Arnolsen, està el Nord, no són jugadors que estan habitualment en defensa, i el Barça hauria d'aconseguir ara un gol fàcil amb aquest atac perquè no tenen una defensa ben organitzada.
2: Sí, el Barça...
4: Si no aixequen el braç de passiu.
2: Sí, s'ho està prenent en calma. Macuig, Enguessant, Dicamem, pilota cap a Frade, gol! L'han buscat, el pitjor que tenien clar, que volien buscar a Luis Frade, marca, ho celebra amb els aficionats del Barça, de recular el Barça perquè és el contraatac de l'Alborg, que ara ha jugat bé cap a l'extrem i ha fet el 18è gol, 18-21.
4: El Barça ha trobat l'avantatge sobre el Juri Nord posant-li el pivot, però evidentment quan han rebut el gol tots els jugadors que estaven en defensa són jugadors ofensius i per això han trobat fàcilment el gol. Però aquest ritme beneficia el Barça.
2: 17 minuts i mig pel final, guanyant de 3 el Barça, 18-21. Macuig amb Dicamem, una altra vegada Macuig, cara lluny, ara posa l'acceleració al Barça, gol! Ui, semblava que l'aturava Landin, però ha acabat entrant aquest llançament d'Enguessant, l'ha tocat el porter danès, però suma un altre gol, el Barça guanya de 4, 18-22, i ara Nielsen atura, però hi ha exclusió.
4: En dos minuts.
2: Havia fet una bona aturada, exclusió, no sé si fins i tot penal.
4: Sobre el Frade,
2: no, falta, no?
4: En principi no hauria de ser penal.
2: Frade, no? A veure, veiem l'acció. Mira, li posa el braç al coll.
4: Sí. I el Tim, que estava portant el pes de l'atac, demana el canvi, se'l veia ja esbufegar una miqueta i necessitava aquest canvi. I el Carlsberg que entra a la pinta.
0: Sí, 4 gols i molt encertat en aquest llançament exterior. Tim Enguessant en els minuts que ha tingut.
4: Sí, sí, complint a les dues bandes, a l'atac i a la defensa. Veiem el Ticús escalfant darrere la banqueta, potser és el jugador que entra amb atac. De moment està el Tim i el Macu sentats preparats per entrar a l'atac. I a la defensa, el Carlsberg, i ara serà en atac i en defensa Fàbregas per l'exclusió del Frade.
2: A veure la inferioritat, perquè la primera part ha retallat dos gols l'Alborg amb la inferioritat blaugrana. Per tant, ara màxima concentració, intentar passar com pugui el Barça aquests dos minuts del jugador exclòs. Mira. Mira com recupera la bola el Barça. Recupera Dani Fernández.
4: No.
2: Oh! Llàstima, perquè al moment de la recuperació, que ha tocat amb el peu i ho passes...
4: S'ha precipitat volent sortir ell de contraatac en lloc d'agafar-la, passar-la enrere i segur que li haguessin tornat la pilota. Però he tingut aquelles ganes de la robo i la finalitzo jo mateix. Jo crec que s'està donant ell de la pròpia errada, perquè la talla i ara vol sortir amb la pilota controlada...
0: Toca el peu, diu l'àrbitre.
4: Sí, en lloc d'agafar-la i passar-la, ha pogut sortir botant ell i per això li ha tocat
2: sí,
4: el peu.
2: Sí, amb inferioritat potser d'agafar-la, jugar enrere, sí, que és evident que tens un contraatac i gairebé només penses en compte l'Alborg, que troben el pivot i marca Félix Möller el 19-22.
4: Bueno, ja són els moments en què l'Alborg està trobant aquests parcials, quan hi ha hagut alguna exclusió, quan no es produeixen les situacions normals de 6 contra 6. Però jo que el Barça no està patint i es troba còmode a la pista i en cap moment, quan s'han acostat, no ha patit i no s'ha posat nerviós. Jo crec que hem de seguir fent el mateix.
2: Ara el Barça sense porter per poder jugar amb igualtat de condicions en atac.
4: I han d'intentar buscar el mateix atac, no buscar llançament exterior, que a la primera part li ha donat un gol del Landil de porteria buida, tranquil·lament, i el pavelló que comença a pressionar una miqueta en contra del Barça.
2: Davant el passiu. Quedan 16 minuts.
4: I 40 segons encara, amb un jugador menys al Barça.
2: A veure, Enguessant, bota, deixa cap a Macuig, regira, i falta un atac, li xiulen, hi ha un jugador a terra, corre l'Alborg, compta que pot arribar al parcial de 0-2, i marca l'Alborg, doncs torna a aprofitar la inferioritat.
3: I jo crec que el Barça s'ha d'oblidar una miqueta dels àrbitres. No sé què han pitat, però tothom els estava mirant i l'Olborg ha decidit que agafa la pilota i surt en contraatac i fa un gol fàcil. Oblidar-se dels àrbitres i si perds una pilota, corre en defensa, perquè fins i tot defensen 5 contra 6, abans han estat a punt de tallar la pilota. O sigui que el Barça ha de seguir fent la seva feina.
0: Atac de Makuts, els semblats havien xiulat. Segona falta en atac de Makuts en aquesta segona meitat. Tenim final ja definida al torneig de València de pàdel, Molló.
1: Sí, final inèdita aquesta temporada perquè mai havien jugat una final Sofía Araújo i Claudia Fernández, que han superat en 2 sets Ortega i Calvo, i per tant demà tindrem aquestes dues jugadores enfrontant-se a les catalanes, Ari Sánchez i Andrea Ustero.
0: Avança el Palma, en aquest Pozo Palma que decideix el rival del Barça a la final de la Lliga de Futbol Sala.
1: A 12 minuts pel descans, el Pozo Murcia 0, Palma 1. El Palma B continua perdent 4-1 a Mataró. A 12 minuts pel final del partit. Això és play-off d'ascens a segona divisió de Futbol Sala.
0: Ataca el Barça.
2: És Peter Sikusa, rep un cop a la cara, deixen continuar els àrbitres. Sikusa pressiona el pavelló, l'agafen.
3: Ha d'intentar donar-li una miqueta més de velocitat al Peter Sikusa a l'atac, perquè si no ells són forts i si entrem en cada cop falta, els àrbitres aixequen ràpidament el passiu un altre cop.
2: Mira l'extrem, Aleix Gómez guanya angle. Gol d'Aleix! Gol, gol, gol, gol, gol! Gol d'Aleix Gómez amb el pavelló pressionant, amb l'amenaça de passiu, amb el Barça ja recuperant l'home exclòs. Torna a eixamplar el més 3, 20-23.
3: I al final, després d'aquesta explosió, pues, bueno, li ha retallat un gol a l'Olborg, que el Barça no ha patit, i a veure si torna un altre cop a agafar aquesta avantatge de 4, i si pot ampliar-la a 5-6 gols, jo crec que li donarà aquesta tranquil·litat, i a l'Olborg, pues, pensar que li costa una miqueta més i que té menys opcions de remuntar el partit.
2: És Arnoldsen amb Sagosen, Arnoldsen, el pla que ve Ludo Fàbregas.
3: I ells que estan amb el 7 contra 6, el Landin aquí a la banqueta, atacant en dos pivots, 7 contra 6.
2: Mira, troben el pivot, absolutament sol, marca bola a l'escaire, torna a marcar Félix Möller. 21-23.
3: A veure, aquest 7 contra 6 de l'Olborg, que baixarà una miqueta encara més el seu ritme d'atac, però a veure si el Barça segueix agressiu, no pot anar-se'n a baix, perquè si no ells trobaran situacions clares des de 6 metres.
2: Sí, estem en aquell moment en què, si se situen a un, s'ho poden creure, no? Sí. Però el Barça també amb un parell de gols s'aproparia molt a la final.
3: Sí, quan s'ha posat sempre a 4, aconseguir aquest 5è-6è de trencar una miqueta el marcador.
2: Sí, Cusa, Makuts, torna a deixar cap a Sikusa, arriba a la línia de 6 metres, li fan falta, jo crec. No hi ha falta? Doncs atura Landin. Ha semblat el desplaçament quan s'havia aixecat per fer el llançament i ara marca l'Alborg. Marca l'Alborg. Hi ha indignació a la banqueta del Barça.
3: Tens mort.
2: Que demana temps mort. El pulsador de Carlos Ortega demana el temps mort. 22-23. Queden 13 minuts pel final. El Barça sempre per davant, però evidentment haurà de suar sang o haurà de treballar fins al final si vol ser demà a la gran final de la Lliga de Campions.
0: L'empenta és clara en l'acció de Sikusa, que no xiulen els àrbitres. Ha provat un golaç de rosca. Landin ha reaccionat de quina manera. Ha salvat per mil·límetres, com aquell qui diu el gol. No ha traspassat tota la pilota, tota la línia. Per poquet el llançament de Sikusa, que havia estat desequilibrat en el moment del llançament. Doncs menys un, no és d'on tornar a començar, però gairebé. Temps mort demanat per Ortega per calmar la cosa, per fer, entre cometes, un reset i per dir vinga, va, que som millors i ho estem demostrant, i a tornar-s'hi a posar, com aquell qui diu.
1: Des del 4-5 al minut 10, que l'Alborg no s'havia acostat a un gol del Barça.
3: I a tornar a posar la defensa que tenia al principi. Ha rebut 11 gols en 30 minuts i ara portem 16 minuts de la segona part i hem rebut els mateixos gols, 11 gols. Amb la qual cosa, bueno, hem d'intentar tornar a apretar una miqueta en defensa i sí que l'atac busca alguna solució perquè li està costant una miqueta ara l'atac al Barça. A veure si hi ha algun 1 contra 1 del Makuts o del Sikusa, que tenen bona capacitat d'1 contra 1 i poden aconseguir un gol fàcil i alguna exclusió que li permeti fer un parcial al Barça.
2: Bol en joc. Últims 13 minuts. El Barça guanya en d'un, 22-23. Peter Sikusa. Cap a Makuts. Amaga el llançament de Maluc. Golàs. Golàs del 35 blaugrana. Marca Domen Makuts. 22-24. Hosher, que bé Quina bona acció defensiva de Ludo Fàbregas, agafant de la zona de les costelles a Hoxher.
4: I el Barça que ha canviat el Blaszczak, l'ha posat d'extrem dret i l'Aleix està fora, el Dikamem ara defensa d'exterior i el Barça està fent el 2, i segurament en atac trobarem alguna acció de circulació del Blaszczak per fora de la defensa per intentar buscar ahir alguna situació de 1 contra 1. Al final és el Blaszczak, que és aquells jugadors polivalents que vol tenir qualsevol entrenador, pot jugar de lateral, d'extrem, qualsevol lloc de la defensa.
2: A veure, vol en joc Sagosen, Hoxher, encara lluny de porteria, atac en estàtic dels danesos.
4: I continuen amb el 7 contra 6, amb sí. El pivot obert 1 i 2 i l'altre pivot entre 3 i 3. I ja se'n va al canvi un dels dos pivots.
2: Ara bona acció defensiva del Barça, atura en Nilsen, penal.
4: Bueno, però al final potser és el mateix contacte que ha rebut abans el Ticusa. Braç lliure i amb una banda no l'han xiulat i aquí pues, li concedeixen l'opció dels 7 metres.
2: Mm. És un contacte mínim, eh? Clar, comparat amb l'anterior, és un contacte mínim.
4: Clar, sí,
2: li posa la mà a l'esquena, gairebé és que ni l'empeny.
4: Jo crec que la gent veu la repetició i està amb el rumor de dir, escolta, abans ha passat el mateix i no heu fet res i ara heu donat un penal.
2: A punt d'aturar Nilsen, l'ha fregat el llançament, 23 a 24.
4: Mira, el Blaszczak des de l'extrem, venim per fora.
2: Mira, Domen Makuts a l'extrem per Ian Barrufet, marca Ian Barrufet. Ara no sé què reclamava, sí, no? Si encara ho xiularan, falta en atac. Vull dir, què volen aquests de l'Alborg? Vull dir...
4: I Ian Barrufet ha estat murri, i jo vaig apurar fins al límit. I al final estic saltant per sobre dos defensors, si no la pico em poden xiular penal perquè m'estan molestant aquí al meu salt al moment del llançament.
0: Segon gol de Barrufet en aquesta semifinal.
2: 23 a 25, més dos pel Barça. I ara ja veurem d'aquí al final amb la superioritat ofensiva de l'Alborg, no? Sense porter i intentar ser el més... tenir les més opcions possibles en atac per poder reduir aquesta diferència.
4: A veure si pot recuperar alguna pilota i fer un gol fàcil. Mira, se'n va ràpid a canviar, 6 contra 6.
2: Arnoldsen, bé. Ara Ludo Fàbregas i Luis Frade.
4: I ara atac 6 contra 6, perquè ja han canviat i l'Andin està a la pista. Torna a canviar i el tornen a ficar.
2: I això és...
4: Estan aquí decidint.
2: És escacs pur, eh?
4: Què fem?
2: Això?
4: El podem? Sí, vinga, que corri. Ja està entrant
2: vinga,
4: el pivot
2: halt,
4: per jugar al 7 contra 6.
2: Pivot, som-hi.
4: A veure si és capaç de recuperar alguna pilota i fer molt fàcil a porteria buida, que això pot minvar una miqueta la moral de l'atac 7 contra 6 de l'Olborg. Ja està en passiu. Sembla 2, 3, potser aquesta és la passada més, 4, i ara el llançament.
2: Hoxher, torna a botar, llançament contra ja la defensa, llàstima, atura Nilsen, Nilsen, bona defensa del Barça en inferioritat, però bona defensa que ha obligat un llançament molt centrat, Nilsen sempre hi és, i ara... Crec que Barrufet ha com mig desequilibrat i gairebé queia a la banqueta dels danesos i l'ha abraçat l'ajudant de Simon Dahl.
4: I aquí està, mira, el Blaszczak un altre cop per fora.
2: Sí, Cusa.
4: Tornant a la seva posició.
2: Ficament, Makuts. Guanyant la línia de 6 metres. Gol, gol, gol, gol, gol! Gol de Petr Sikusa. Crec que és el primer gol del 88 blaugrana. I hi ha temps mort demanat per l'Alborg perquè el Barça torna a marxar de 3. I queden 10 minuts. Alborg 23, Barça 26. Gol important de Petr Sikusa, que torna a donar aire al conjunt blaugrana, torna a obrir la diferència. Aquests 3 gols a 10 minuts pel final poden ser molt i molt importants. Evidentment, no està enllestit perquè són 3 gols, però la sensació que el Barça torna a obrir forat pot ser un cop moral pel rival.
4: Jo crec que l'Alborg pensava que s'havia ficat al partit, s'ha posat a un, que estava trobant situació en atac, i el Barça, en un 3 i no res, s'ha posat 3 amunt un altre cop, i a veure què fan, si mantenen el 7 contra 6 o tornen a canviar. Però jo crec que el Barça, tot i que no s'hagi escapat de més de 4 gols, ha dominat el partit de moment fins ara. Evidentment, ara entrem a la recta final dels últims 10 minuts i s'ha de consolidar aquesta diferència, però el Barça està molt sòlid i no està patint. I a veure si l'afició s'anima i comença a recolzar l'equip.
0: Llums, ara. El Lanxes Arena, aprofitant aquest temps mort, més 3 pel Barça, atacarà l'Alborg amb 10 minuts una mica més per jugar-se encara d'aquesta segona part.
2: I es prepara Norsten, canvi de la porteria, de moment sense porter perquè ataca l'Alborg amb 7, però Norsten ja es prepara per jugar aquests últims 10 minuts.
1: Només dues aturades de Landin a la segona part, 4 de Nielsen.
2: Sagos en llançament, uf, quin golaç, l'escaire. Pobre aranya.
3: Sí, aquesta no li diem res al Nielsen perquè l'hem vist nosaltres en diagonal i l'hem vist entrar directe a l'escaire.
2: 24-26. Vinga, va. Torna a atacar el Barça amb Sikusa, que surt des de la banqueta. El Barça amb Acuts, Sikusa, Mem a la primera línia, amb Frade al pivot, als extrems, Blas Janj i en Barrufet.
3: I el Barça, amb aquest sistema de treure el Jan per fora, recuperar-lo, moure la defensa, trencar el sistema defensiu.
2: Mira, ara aixecant el braç. I que Mem, quina bona acció de Peter Sikusa, dic que Mem l'agafen per tot arreu. Això és la solució, no? Dos minuts. I... doncs ha posat la directa dicament per l'eix de l'atac i jo he vist que l'agafaven per la samarreta clarament, no sé fins i tot algun...
3: 17 metres, no? Sembla que està indicant
2: algun braç al coll, a veure ara veuran la repetició.
0: Sí, crec que és Arnold Sen, no, l'exclusió?
2: Sí, és de Santer totalment.
3: I si li donen, no li donen el penal. A veure si ara el Barça amb aquests 2 minuts d'exclusió pot fer ahir el parcial, un parcial de 2-0 aniria molt bé amb aquests últims 9 minuts i poder-se... 4 amunt. Bueno, que comencin per aquest atac.
2: Sí. A veure.
3: I surt Yuri Nor en lloc d'Arnold Sen quan ataqui a l'Olbol, que també és un jugador perillós que té gol molt fàcil.
2: Acuts deixa cap a Dicamem. Frade, que havia sortit de la zona de pivot, torna a elaborar acció a la primera línia ofensiva. Acuts amaga la passada cap a Dicamem. Enguessant continua a línia de 9 metres. Falta... ja a punt d'aixecar el bracet, els àrbitres.
3: Està faltant un joc més col·lectiu amb la superioritat. Ho estan fent de forma molt individual i per això s'estan atascant amb les faltes.
2: Passiu, va dir que Mem va de mirar, ha de mirar porteria. Enguessant! Gol! Amb problemes, però l'agafa el francès i l'envia a l'escaire. No hi pot fer res. Norsen marca el Barça, torna a marxar de 3, 24-27. A més, amb superioritat, li ha costat acabar aquesta superioritat, però ha anat perfecta perquè ha estat un atac llarg i ha acabat amb gol. Ara el que toca és defensar
3: i és important que el porter que entra no hagi tocat la primera i que no s'animi.
2: Pal i gol, el llançament d'Enguessant, ara veiem la repetició. A veure, Hoxer vol a l'extrem, compte que ha quedat sol, aturadot de Nielsen. Llàstima que ha sortit per la línia lateral i seguirà atacant l'Alborg, però déu-n'hi-do l'aturada de Blons. L'ha tret amb la cuixa, amb el genoll, sabent on aniria la bola, l'aixeca a l'últim moment i atura Emil Nielsen.
3: A veure, si com a mínim aconsegueixen que no els hi facin gol en aquests 30 segons que estan amb la superioritat sense el porter de l'Olgo.
2: Sagos en llançament, gol. Ui, no se l'esperava ningú aquest llançament, ha botat. Compte Frade, llançament des de mitja pista. Oh, pal i fora. Ui. Travesser i fora i Frade demana perdó. Frade demana perdó perquè...
3: s'ha precipitat una miqueta perquè al final encara et queden 15-20 segons per atacar amb un més i ara li donen l'opció a l'Olbor d'atacar lent, recuperar el jugador. El parcial, al final, no has tret cap gol, estan a 2 i se't poden ficar a 1 amb el porter recuperat.
2: Demana perdó, perquè sí que s'ha precipitat. 7 minuts pel final, 25-27. Recuperarà, ja l'ha recuperat, l'Omax Clos.
3: I el que sembla que està bé els últims atacs és el Sagosen, que ha fet els 2 gols amb la inferioritat. Hem d'estar atents quan tingui la pilota ell, perquè és el que està
2: prenent. Sagosen atura Nielsen, que bloca. Atura i bloca.
3: I el Barça, jo crec que si pot córrer aquestes pilotes i li treure alguna acció de gol fàcil, l'hauria d'intentar. O si més no, que l'Olborg no col·loqui la seva defensa que vol col·locar per poder tenir un gol fàcil amb l'atac. Però bueno, està controlant el partit i a veure si aconsegueixen la renta de 3 ara amb aquest atac.
2: Ataca el Barça, sense pressa, 6 minuts pel final, Acuts. Em dic que Mem arriba a la línia de 6 i fan falta. Seguirà atacant el conjunt blaugrana.
3: Sí que el Barça sembla que està aturant una miqueta el joc, està controlant, vol controlar el joc, però jo crec que el joc del Barça és defensar i córrer i posar intensitat. per no donar-li opcions. Contra més llarg és el marcador, és més fàcil pel Barça distanciar-se de l'Olbor, que a un marcador més baix, des de l'Olbor és més còmode.
2: Luis Frade amb acuts. Enguessant, mira, Admem que troba l'espai. Bona aturada, Norsten, falta, però...
3: Falta.
2: Estès el parquet, dic que Admem es pot aixecar. Però com un tren l'han hagut d'aturar amb falta. Havia fet una bona aturada, Norsten. Seguirà jugant al Barça.
3: Estan obrint
2: 5-50.
3: El Frade l'obren una miqueta per generar espais al centre i és el Yuri Nol que s'està encarregant de defensar el Dica i aquí en principi el Barça té superioritat amb aquest emparellament.
2: Enguessant.
3: I els àrbitres que no trigaran amb els xulets del públic, mira, ja tenim aixeca el
2: braç aixecat. Aixeca les mans, l'agafen per tot arreu, falta. I clara, no? S'aixeca, mira com s'aixeca Enguessant demanant alguna cosa més, eh?
3: Pot reclamar-li el penal i tot els dos minuts perquè l'està agafant per darrere, igual que l'altra acció de l'Arnold. No
2: guai, li deia.
3: Clar, és que ell no comet cap infracció, li para, doncs bueno, és penal.
2: No és que l'àrbitre sigui guai, eh? Simplement que li demanava per què, perquè no l'havia xiulat el penal.
3: Dues passades.
2: Enguessant, atura Norsten. Atura Norsten. Era un bon llançament, tenint en compte que hi havia l'amenaça de passiu. A dos i ataca l'Alborg. A punt d'entrar els últims 5 minuts.
3: Tornen a fer el canvi per atacar el 7. 7 contra 6. I els aficionats de l'Olborg que s'animen ara els últims 5 minuts que veuen més a prop.
2: Arnoldsen, Sagosen, Hoxer, Sagosen, Arnoldsen, encara lluny de porteria, Hoxer a l'extrem, amb poc angle, guanya i gol. Amb un salt acabat guanyant angle, marca l'Alborg i se situa un 26-27. Calma i tranquil·litat, Blas Janj deixa cap a Enguessant, atura el joc perquè Janj ha anat per terra i crec que hauran de... ja suar a la pista, per tant s'haurà d'aturar. Ah, no, doncs es reprendrà el joc. 26-27, guanyant d'un al Barça. Macuts. Dicamem, Enguessant, la pressió al pavelló, la perd Macuts. I compte que corre l'Alborg. Corre l'Alborg, mira, quina mà, Blas Janj, quina mà per darrere, no se l'esperava. Pilota importantíssima, la que ha recuperat Blas Janj, tota la banqueta del Barça a dreta aplaudint l'acció del 18, importantíssima.
3: És que és d'aquests jugadors que el vol sempre tenir al teu equip perquè és un jugador que està treballant durant 60 minuts. L'atac del Barça està una mica atascat ara. L'està costant molt, estan de parar jugant a l'1 contra 1. Mira.
2: I marca Enguessant. Tim Enguessant, que està agafant la responsabilitat en els últims minuts. Marca el 19 i emmudeix el Lanxess Arena. L'acció clau de Blas Janj, podia atacar per empatar el conjunt danès, ha robat Janj, ha marcat Enguessant, tornen els dos de diferència, 26-28, 3 minuts i mig pel final.
0: I si hi ha dos minuts, tampoc hagués passat res amb aquest gol d'Enguessant, que és el seu sisè gol ja en aquesta semifinal.
3: Sí, el portava repenjat a l'esquena.
1: Mira la Ver.
2: Va. Bum. Però s'està jugant, ells són el Sweet Caroline. Increïble.
0: És igual, el DJ.
2: Sagosen,
0: el DJ li molesta el partit.
2: Marca Hoxer. 27-28, últims 3 minuts. Ara, cada atac és or, és evident, queden 3 minuts. I tot el que sigui marcar un gol serà que el Barça s'apropi a la final.
3: Però el Barça el que necessita és una defensa.
2: Sí.
3: No pot jugar-te el partit a gol, perquè una aturada qualsevol porter. Necessita una bona defensa per ampliar aquesta diferència a dos gols. I encara li falta un temps mort a cada entrenador, em sembla, per aturar el partit i poder donar les consignes en aquests minuts finals de partit. El Barça obrint el pivot per generar aquests 1 contra 1. I aquí veiem...
2: Acuig Enguessant a l'extrem i amb Barrufet! Atura Norsten!
3: Però està molt ben atacat. Sí. Han generat l'1 contra 1 i ha llançat l'Ian Barrufet amb molt espai. L'ha aturat el porter, però no passa res.
2: Entrem al tram final amb Norsten inspirat.
3: A veure si a l'altra banda també tenim el Nielsen inspirat.
2: Últims dos minuts, 27-28 guanya el Barça d'un.
3: I el Bor segueix amb el 7-6. Canvia la posició, Sago sent al centre, obrint un pivot.
2: Ui, a punt de perdre-la. No. Passa. Havien xiulat i mira, compte, es queixa Fàbregas d'un cop a la cara. Es queixa d'un cop a la cara. Havien xiulat abans del llançament des de 6 metres.
3: Home.
2: L'ha agafat del cabell, no? Sí. Dels cabells?
3: Sí. Si ho revisen, l'han de sancionar, perquè és que no té cap tipus de sentit aquesta acció.
2: Home, per favor.
0: I els tira els cabells, sí.
3: I tothom veient la repetició al pavelló.
2: Mira, els metges del Barça assenyalen el marcador dient que no ho esteu veient, que s'està veient la repetició.
1: Això en futbol és vermella.
3: Home, i jo van anar a revisar i no poden xular una altra cosa que no sigui sancionar el jugador de l'Olbon. I és més, la pilota hauria de ser pel Barça perquè seria falta en atac.
0: Clar, sí. Seria falta d'ells.
3: Sí, no. Si és prèvia a l'acció defensiva del Lluís Fàbregas...
2: És que ho sembla.
3: Sí, era, la pilota estava en joc, amb la qual hauria de ser pilota pel Barça i sanció pel jugador de l'Olbon.
0: Aquesta edició important, eh? Més un pel Barça atacant l'Olborg. Veurem què acaben decidint, si rectifiquen o no, o si li donen pilota al Barça o a l'Olborg.
2: Amb perdó, però no hi ha dubte, eh? Vull dir, tot que no sigui recuperació de bola del Barça i dos minuts, seria?
3: Sí, com a poc dos minuts, però clar, no deixa de ser una agressió. I veiem aquí la banqueta de l'Olborg i ell a la banqueta del Barça que no és res.
1: Les accions de Barda són claríssimes, les dues, i estranya que els àrbitres no els hagin vist a la pista en directe.
3: I no sé què li està dient als jugadors de l'Olbos, als àrbitres. Jo crec que ho ha vist tothom claríssim. No? Ells ho han vist diferent i se'ls menjaran com
2: funcionin a l'Olbos. Els escoltarem. Vinga. A veure, decisió. After review, no
3: violence, final decision, free throw. No han sancionat
2: res.
3: I el pitjor és que són tres accions d'atac del Barça sense Ludovic Fàbregas, perquè l'han hagut d'atendre i com que no hi ha hagut sanció, s'ha d'estar fora durant tres atacs el Ludovic Fàbregas.
2: Oh.
0: Sí, gairebé se li ha acabat la sèrie final, com aquell qui diu.
3: Tres possessions del Barça d'atac, amb la qual el team entra al centre de la defensa. Esperem que el team, sí, queden dos minuts, però que estava portant el pes de l'atac, ara està en atac i en defensa. Com a poc, una decisió una mica compromesa. Mira, el Ludo.
1: Com ho sabies, Benson, la prèvia?
3: Esperem que no li haguem de donar la raó a l'Esbenson al final del partit.
2: A veure, defensa important, important la defensa, va. Quedar a defensar bé és mig partit. A veure, Sagosen, pilota a l'extrem. No poden buscar porteria, Sagosen.
3: Ara estan amb dos pivots.
2: Ara què? No hi ha amenaça passiu? Sí, hi ha amenaça passiu. El llançament, Arnoldsen, gol. Pal i gol. Marca Arnoldsen, minut i mig. En principi haurien

0: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
1: Peugeot.
2: El món gira de pressa. Molt de pressa. Cada cop estàs més lluny de la realitat. Cada cop estàs més desconnectat del cicle de la vida. És hora d'aturar-se. És hora de tornar a menjar real. De menjar un tomàquet amb sabor a tomàquet. De menjar el que toca quan toca. Per tot això, abans d'omplir la cistella de la compra, atura't, reflexiona, pregunta't. D'on neixen els nutrients que menges? Torna a recuperar els sabors de la natura. Torna a l'origen. Quan mengis, toca de peus a terra. A Matlleu Origen, tocar de peus a terra és tornar al que és real.
3: Per al partit, doncs és una bona norma.
4: Des del 4-4, el partit no estava empatat al minut 9.
3: A veure què han manat.
5: Minut i 10 segons, pilota en joc. Dicament, Macuig. Macuig cap a Enguessant. Enguessant se li escapa la pilota. Se li escapa la pilota. Ataca l'Alborg. Hi haurà un parell d'atacs, en principi. Un de l'Alborg i un del Barça. Es lamenta.
3: I l'Alborg que segueix atacant 7 contra 6. Amb el risc que suposa atacar amb la porteria buida. Tenint la possessió de la pilota i atacant amb 35 segons.
5: A veure, tot el pavelló dret. Últims 30 segons. Empat al marcador. Ibar no el sent. El placa bé, ja falta.
3: Sí, perquè havia caigut el Tim Enguessant.
5: 23 segons.
3: A l'Olborg encara té un temps mort. Que...
5: Sí, doncs mira, serà l'últim atac aquest, eh?
3: Bueno, veurem si els àrbitres després del temps mort aixequen el braç de passiu o no i li dona l'última opció. Mira, el Tim havia caigut i encara ha tingut sort de poder aixecar-se ràpid i aturar l'Arnold sense.
5: Doncs empat a 28. Quin final de partit. El Barça sempre per davant en el marcador. Ara ha empatat l'Alborg, que té atac per situar-se per davant amb algunes decisions arbitrals discutibles. Ja va passar la semifinal de la temporada passada. Però s'han de jugar aquests últims 30 segons. Recordem, si hi ha empat, anem a la pròrroga.
3: I veurem què fa l'Alborg. Si manté el 7 contra 6 i arrisca amb falta de 20 segons sense porter, o bé ja juga amb el porter i juga un 6 contra 6 clàssic per no arriscar, perquè ells, amb la posició fins al final, tenen com a poc la pròrroga i tenen una última opció de llançament. El Barça suposo que seguirà amb la defensa 6-0, no crec que arrisqui més del compte, no ho han de fer, han de mantenir la seva defensa. I l'Olborg, que manté el 7 contra 6.
5: A veure, jugadors a pista. Zagosen,
3: Arnoldsen i Hodgson als laterals i els dos pivots.
5: 20 segons.
3: Els ajunten al centre, obren un pivot.
5: Arnoldsen arriba a la línia 6 metres, cau a terra, queden 12 segons, 11, 10. Atura el cronòmetre l'àrbitre. I ara Dicamem li diu, ara atures el rellotge.
3: Hodgson està demanant, canviem un pivot, sí, i atacaran 6 contra 6.
5: És que l'aturar el temps et permet això?
3: Sí.
5: A veure, Arnoldsen, 10 segons, 9 segons, pilota cap a Hoscher, no li xiulen, atac, sí, atac, ràpid, 4 segons, 3, 2, Aleix Gómez, gol!
3: No, perquè havien pitat atac,
5: i
6: l'ha tret el Nielsen de la porteria.
5: És veritat, estava celebrant ja l'Aleix,
3: L'havia posat en joc un jugador des de fora de la línia de 6 metres.
5: L'havia caçat Aleix Gómez.
3: Els àrbitres jo crec que tenen clar que la pilota no la podia posar en joc al porter.
5: Sí, perquè havien xulat atac. És correcte. Però l'estava... Van a revisar segons o s'acaba el partit?
3: Jo crec que tenen claríssimament... els àrbitres claríssimament han vist que no estava posada en joc la pilota i...
5: Sí, s'ha acabat el partit. Xiulen al final. Llàstima, perquè el llançament era dècimes abans que sonés la botzina. Però és veritat que no havia de pujar el marcador.
3: I ara 5 minuts fins a l'inici de la pròrroga.
5: 5 minuts? És que els jugadors de l'Alborg se'n van al vestidor.
3: Però no crec que tinguin temps d'anar al vestidor, perquè aquí l'Àxis Arenas no està aquí al costat.
5: Però què fan, llavors?
3: S'han colat.
5: Necessiten anar al bany.
3: S'han de quedar aquí.
6: A veure, ara que es treballa la repetició... Ara...
3: Hauran de fer el sorteig de camp, decidir qui comença l'inici de la pròrroga, en quin camp inicia cada equip, fer el sorteig com fos l'inici del partit. És el moment dels entrenadors a donar les últimes consignes abans d'aquesta pròrroga.

0: Aquí Nielsen, no sé si... o no ho ha acabat de veure, s'ha precipitat amb l'emoció del moment, no? Ha dit, anem a buscar aquest llançament.
1: Jo crec que no ha sentit el xulet de l'àrbitre. Han xulat falta en atac, ell recupera la pilota i no sent si han xulat o és el llançament últim que se la queda.
2: Tampoc tenia temps.
0: Sí, ara anava a dir, si no ho fa així és complicat haver tret la pilota fora l'àrea, la passada i el gol, no sé si hi havia temps per tot, és veritat. Doncs anem a la pròrroga, fem una pausa, aprofitem, ja que tenim aquest extra de descans i ara ens hi posem. Pròrroga, 5 minuts, no, Albert?
2: Sí, 2 parts de 5 minuts.
0: 2 parts de 5 minuts per decidir si tenim finalista o si hem d'anar una tanda de penals per saber qui és el rival del Fuchse Berlín demà, 6 de la tarda, en aquest Lanxess Arena de Colònia. Ara tornem.
3: Superesports amb Xavi Puig.
4: Si en Pau li demanes quina assignatura li agrada més, tria les mates. Com a esport, el bàsquet. I si li demanes quin és el seu sopar preferit, tria poder sopar. Moltes famílies es veuen obligades a prendre decisions que no haurien de prendre. Col·labora-hi amb un Bizum al 38014 o entra a capllarsensealiments.org. Fundació La Caixa i CaixaBank en favor dels bancs dels aliments.
5: A Ford hem electrificat els nostres vehicles, sent l'esperit esportiu del Capri, l'aventura sense límits de l'Explorer i l'agilitat urbana del Puma Geni. Vine a provar la nostra gamma elèctrica amb el carregador i la seva instal·lació gratuïta. Aquest mes, a Ford, sumem 4.500 euros a l'ajuda del Pla Auto Plus. Xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.
6: Ocasión Plus. Vine a la gran fira d'Ocasión Plus. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Més de 4.000 cotxes amb fins a un 40% de descompte. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
7: Ja és aquí el Solo Moto Weekend Mafre els dies 19, 20 i 21 de juny a l'Hospitalet de Llobregat. Exposició i motos d'ocasió, exhibicions i jocs pels més petits. A més, per només 5 euros podràs provar fins a 3 motos. Entra a mundodeportivo.com i reserva la teva plaça. La gran festa de la moto ja és aquí. Organitza Mundo Deportivo, col·laborador principal Mafre.
8: Volvo EX30, un SUV compacte i 100% elèctric pensat per als grans dies. Autonomia eficient, càrrega ràpida i el millor de la seguretat Volvo. Disseny escandinau minimalista i amb caràcter, amb estil, espai i sensacions inigualables. Volvo EX30, des de 35.800 euros. Consulta condicions a la xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya.
9: Així que el veus, ho saps, el cor s'accelera i notes aquelles papallones a l'estómac. Ha sigut veure l'Honda HR-V completament equipat i quedar atrapat al moment, com un amor, a primer preu.
10: Honda HR-V Full Hybrid, ara des de 30.300 euros i amb fins a 8 anys de garantia. Consulta les condicions a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
11: El teu negoci demana resultats i a Ford responem amb fets. Tanquem el 2025 com a líders en vendes a Espanya. Gràcies a professionals com tu que busquen un vehicle que respongui amb la màxima seguretat de les 5 estrelles Euro NCAP a tota la gamma. Tria entre elèctric, híbrid, endollable o dièsel. I ara, amb el Pla Auto Plus, escollir és més fàcil que mai. Ford Pro. Fets, no paraules.
3: Superesports amb Xavi Puig.
0: 14 minuts i les 8, a punt d'arrencar la pròrroga al Lanxess Arena. Hem arribat amb empat a 28 al final dels 60 minuts. Albert.
2: Sí, i amb Ludo Fàbregas ja situat en zona defensiva perquè la primera possessió serà de l'Aalborg.
1: I a veure, perquè l'Aalborg és el que ve amb la dinàmica positiva i semblava que havia trobat la forma d'atacar i continuen amb el 7 contra 6. El Barça estava una miqueta atascat. A veure si amb aquesta parada prèvia a l'inici de la pròrroga el Carlos Ortega ha donat alguna consigna com poden trobar millors solucions amb atac i el Barça ha de tornar a recuperar la defensa de la primera part.
2: Vinga, arrenca la pròrroga. Amb la primera possessió pel conjunt danès és Hoscher. Amb Arnold sense Gossen, la pilota cap a Hoscher, a punt d'aturar Nielsen. L'ha tocat amb la punta dels dits.
1: Mira,
2: Luis Frade des de mitja pista. L'altre segurament hagués donat la victòria, però aquesta també és molt important.
1: Tot suma.
2: És molt important, que no et cremi el braç, que ja has fallat una vegada i no voler tornar a fallar una altra.
1: I que l'Aalborg sàpiga que el 7 contra 6 no li dona l'atac, però després han de córrer en defensa. El Barça, tot i que estigui defensant amb un jugador menys, perquè tenen set, ha de mantenir l'agressivitat defensiva. S'han estat una mica més plans ara, estan molt pendents dels pivots i està deixant jugar una mica còmode a l'Olborg.
2: Empat a 29.
1: Ara el Ludo ja surt una miqueta.
2: Sent, deixa cap a Schoscher, fàcil, fàcil. Han trobat la superioritat a 6 metres. Mira, Frade, una altra vegada, Frade. L'ha salvat, però serà...
1: Falta.
2: Sí, estava trepitjant. Ha fet...
1: La primera dubtosa, no sé si estava... Perquè si no hagués estat penal, però sí que la segona ha tocat el jugador que estava dintre de l'àrea de 6 metres. Ara veurem si el que detalla... No, ho ha fet bé i el company estava dintre de 6 metres.
2: El company. Doncs recupera la pilota al Barça. 30-29, guanya l'Alborg.
1: A veure com inicia l'atac, perquè realment al final de la segona part el Barça li estava costant una miqueta i l'Enguessan era el que portava tot el pes. El Dic a mi mare està sentat a la banqueta, Blas Janca lateral dret, fent el canvi amb el Jordi Ficusa. I torna un altre cop la circulació de l'Aleix per donar la posició. I
2: mira, sol, Luis Frade, atura Norsten. Oh. Li ha llançat gairebé el cos Luis Frade, atura Norsten i la fletxeta cap amunt de l'Alborg.
1: Sí, a veure el parcial aquest, si fan gol ara seria un 2-0 d'inici de pròrroga, que moralment pot afectar una miqueta el Barça. El Jordi que torna, Ticusa torna a la posició de número 2 en defensa amb el canvi del Blasjank.
2: Sí, és que veus les cares dels jugadors del Barça són cares de... Estem patint. Sí. I els de l'Alborg són cares de... Anem llançats.
1: Sí, tal qual. La dinàmica és positiva per l'Olborg. I, a més, amb la calma, estan atacant tranquil·lament. Ja portem 2 minuts a la pròrroga i amb l'opció de posar-se per 2 a sobre per primera vegada en tot el partit.
2: S'ha de defensar. És la clau. Defensar. Sagosen cap a Hoscher. El blocatge defensiu. Recupera el Barça. Mira. El gol. Des de mitja pista, l'Aleix Gómez, que demana alguna cosa més. Demana gol i 2 minuts. I també Ludo Fàbregas aixeca els braços.
1: Tothom demana.
2: Jorge Sikusa.
1: Perquè els de l'Olbol també li estan reclamant el blocatge que està dintre de l'àrea. El Karlsbogar quan la bloca. I ell demana a l'Aleix el gol, però més 2 minuts perquè no hi ha porter. Bueno, compensem una per l'altra.
2: Empat a 30. Important aquest gol ràpid. 3 minuts de la pròrroga. Sagosen, Arnoldsen, amb Hoscher. Quin aturador de Nilsen! Llàstima que et surt per la línia lateral, però estava a 6 metres i amb una potència, tret al braç, i ha salvat Nilsen, que ha de ser important en aquest temps extra.
1: El que passa és que l'Olbor està trobant situacions de llançament molt clares, sí, amb aquest 7 contra 6. A veure si podem tancar una miqueta més i algun llançament dels extrems se la donem al Nilsen, que segur que el fa patir.
2: Sí, ara buscant molt a Hoscher. Sagosen troba, mira, quina aturada amb el peu, Emil Nilsen l'ha aixecat i era un gol cantat i Nilsen atura el llançament des de 6 metres, espectacular Emil Nilsen, que ho va celebrar amb la banqueta. Empat a 30.
1: Bueno, a veure si el factor Nilsen comença a sumar i comença a portar positivitat cap al Barça.
2: Buf,
0: amb la tíbia l'ha tret, cap a fora.
2: Ara el joc està aturat. És que no sé, ràpidament ha demanat Nilsen que s'aturés el joc.
1: Ha sortit per sobre de la xarxa, no la podia posar en joc i ha demanat per el temps.
2: Sí.
1: I els jugadors ara posant-li resina a la pilota, perquè segurament l'ha deixat mullada de l'aturada.
2: Enguessan.
1: I un altre cop la circulació del Frade per buscant
2: Makuts, gol! Gol de Domen Makuts. El Barça una altra vegada per davant, 30-31. Va, vinga.
1: I el Barça, que tindrà la possessió primera de la segona part de la pròrroga. És important, a veure si pot marxar amb avantatge per tenir un parcial de 2-0 amb el final de la primera part i al principi de la segona part de la pròrroga.
2: 30-31. Arnoldsen a l'atura Peter Sikusa. Demanava Arnoldsen alguna cosa més. Diu als àrbitres que no. Falta i prou.
1: I ha pogut organitzar amb aquesta falta, ha pogut organitzar la defensa amb el Fàbregas i el
2: Calderón. Mira, ha robat la Janch! No ha robat, no hi ha porter! Gol! de camp propi. Quins últims minuts de Blas Janys amb dues recuperacions clau. Marca Blas Janys, 30-32. Últims 20 segons de la primera part de la pròrroga.
12: Copa de Medellín,
2: Sagosen, va.
1: És que la pressió li va bé al Barça, li costa a l'atac, no sigui fluid l'atac de l'Olborg, tot i que juguin 7 contra 6.
2: Últims 10 segons, Arnold sense gol, sense Hoxha,
1: prova,
2: roba, Ian, llença, que queden 4 segons, Fàbregas, gol, i s'acaba la primera part de la pròrroga. Déu-n'hi-do, quins últims segons del Barça, com salta la banqueta i com és aquest esport i com és l'esport en general. Un Barça amb cares llargues, havia acabat el partit amb cares de preocupació, ha començat la pròrroga amb males sensacions, però en poc menys de 2 minuts obre una escletxa de 3 gols, 30-33. I ara les cares són ben diferents, Oliver.
1: Sí, sí, ara no saben què està passant els de l'Olborg, que estaven atacant 7 contra 6 còmodes al final de la segona part i s'han trobat amb una defensa una miqueta més agressiva. El Barça ha aconseguit tallar 2-3 passades senzilles de l'Olborg i aconseguir gol fàcil. Al final és el que han de seguir fent en aquesta segona part. La cara de l'entrenador de l'Olborg és de... Escolta, amb 2 passades ens la tallen. I el Barça que inicia la segona part de la pròrroga amb pilota per anar-se'n en 1-4 a falta de 5 minuts. La dinàmica ha canviat totalment en 2 minuts.
0: Sí, és que no fa res, era un 30-29 i les cares eren d'ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. I ara és una altra història. Més 3 i pilota per iniciar la segona part amb aquestes recuperacions de Blas Janys, la primera. Aquesta Dian Barrufet perquè marqués Ludovic Fàbregas i situar aquest 30-33, 5 minuts encara de segona part de la pròrroga per decidir el segon finalista. Tenim un equip català a la segona divisió del futbol sala espanyol.
2: Sí, el Mataró ha aconseguit l'ascens, 5-3, ha guanyat el Palma B, havia perdut 2-1 l'anada, per tant, ha aconseguit la remuntada i jugarà la segona divisió. Enhorabona en Guillén i a tota la gent de Mataró del futbol sala.
0: Sí, Barça Atlètic, Sala 5 Martorell i Mataró, 3 equips catalans en aquesta segona divisió del futbol sala estatal.
2: A punt d'arrencar la pròrroga, mira, Arnold s'ha agafat la bola i ha anat a fer com si... posés la pilota en joc i l'àrbitre li diu, noi, que ataca el Barça, que fa 5 minuts que heu fet el servei vosaltres.
1: No crec que coli.
2: I ha marxat cap a la banqueta. Ataca el Barça, es pot situar amb 1-4 si marca.
1: I no ens oblidem de les dues aturades del Nilsen, sí, des de 6 metres, que han canviat una miqueta aquesta dinàmica de l'atac de l'Olbo.
2: Enguessan, amb Janys.
1: I el Frade, que torna a córrer per provocar desajustos a la defensa de l'Olborg i crear avantatge amb aquesta situació de 1 contra 1.
2: Quin cop més dolorós ara amb acuts al braç. Han d'aturar el rellotge perquè ha quedat plegat al parquet, a la pista, hem dit. I s'aixeca ràpid, podrà continuar el 35 blaugrana. 4 minuts i mig pel final, el Barça guanya de 3.
1: I ara els dos equips mirant el marcador, per uns corre massa i pels altres no avancen els segons.
2: Blas Janys, Macuig, el pal i fora, però així l'han falta.
1: I 2 minuts.
2: I 2 minuts! Oh! I 2 minuts, exclusió. Ara l'escenari és ideal, guanyant de 3 contra un jugador menys.
1: Sí, sí, és clara l'exclusió, tot i que hi ha hagut accions que abans no s'han xiulat. Però no ens oblidem que l'última superioritat numèrica al Barça li ha costat atacar molt, no ha aconseguit fer gol, i hem dit, era un parcial perfecte. A veure si juguen una miqueta més col·lectivament aquest 6 contra 5 i no tant amb vot i situacions de 1 contra 1. Algun canvi de posició, alguna permuta, on vingui algun jugador en carrera. Mira, ara apareix l'Enguessan, provoca moviment de la defensa. I amb aquest, i passiu ja tenim passiu.
2: Mira, Enguessan troba l'espai...
1: I falta.
2: Cau a terra, falta.
1: El Makuch, amb tot el que està atacant avui, amb la superioritat està retenint un pèl massa, jo crec, que la pilota, i a vegades és el que li està fallant el taca, el Barça d'atac amb el més 1. Però, bueno, paciència, encara tenim la possessió de la pilota, queden 4 minuts, més 3, i pilota per atacar.
2: Makuch, la Janys, atura Norsten, 3 minuts 50 segons. Guanyant de 3, 30-33. Però bé, ha estat un atac llarg, com a mínim ha passat més d'un minut.
1: I a l'Olborg amb lateral dret dreta.
2: Ui, mira, Nor, la perd, recupera el Barça. Luis Frade des de camp propi. i ja comença a celebrar la victòria el Barça. Els aficionats ho celebren al sector a prop de la porteria de Nilsen. 30-34, 3 minuts pel final. I ara sí que l'Alborg veu l'Everest al davant. Veu gairebé impossible poder remuntar aquests 4 gols. Ara, però, amb un punt de sort, el llançament llunyà per sota de les cames ha arribat a tocar a Emil Nielsen. 31-34.
0: Això de l'esport.
2: 50 segons.
1: És magnífic. Ha fallat un llançament sense porter, el Frade, però no s'ha arrugat i ha fet 3 gols després sense porter, assumint responsabilitat.
2: Macuts, Engesan, Janj, cap a Macuts, deixa l'extrem per Aleix Gómez, va, una altra goleta, Aleix fa el 35è, 31-35, 2 minuts i mig, el Barça jugarà una altra final de la Champions.
1: L'Aleix no falla, perquè és de Sabadell i no li donem el valor que té, però 8-9, és casa seva, colònia, i va, és increïble aquest jugador.
2: Ataca l'Alborg a l'extrem, és Munk, llançament de Nori, vinga, va. Una altra aturada de Nielsen, i ara sí. I ara sí, 2 minuts i el Barça guanya de 4. 2 minuts i el Barça guanya de 4. El Barça, jo crec que ho podem dir.
1: Sí.
2: Ho podem dir?
1: Sí, jo crec que sí.
2: El Barça jugarà demà la final de la Lliga de Campions. El Barça que demà pot guanyar la 13a Champions. El Barça demà pot guanyar la 50a Copa d'Europa de la història del club. Demà contra el Fuxe. Marca Blas Janj, 31-36. Demà el Barça, cita gran, una altra vegada jugarà una final a Colònia.
0: Amb 15 aturades de Nielsen i, com bé deia l'Oliver, amb dues molt importants a la primera part de la pròrroga, quan l'equip ho veia pelut.
13: Sí, i potser molta gent a casa estava avançant veient el partit. Com és que ataca de 7 a l'Alborg i en canvi el Barça no ho fa, perquè en aquell moment s'estava imposant segurament, però clar, justament això, després ben defensat pel Barça, ha estat el que ha portat a la remuntada.
0: 16 aturades.
2: Últim minut, 32-36. 32-36, ja és un últim minut de tràmit, l'Olborg pràcticament pressionant a tota pista, troben ahir en Barrufet, que també es vol apuntar a la festa, gol, Dian, marca ahir en Barrufet, que crida, i mira la graderia i ho celebra, amb ràbia, la banqueta del Barça que comença a celebrar-ho, mira Ortega, que va xocant de mans amb tots els integrants, Pinya a la banqueta, queden 30 segons, el capità Vicamem diu, esperem aquest últim atac de l'Olborg per celebrar-ho. 32-37, és Munk, Nord, ja passant el temps, ja és que pràcticament ni ataca l'Olborg. Últims 10 segons i ja no atacarà. 8 segons, 7, 6, 5, s'abracen els jugadors del Barça. 2 segons, 1 segon, vinga, que escoltareu la botzina. Vinga, la botzina que diu que el Barça és finalista de la Lliga de Campions. El Barça demà tornarà a jugar una final de la Champions. Avui ha hagut de suar, ja sabem que a Colònia no hi arriba el fàcil. A la pròrroga ho ha tirat endavant, sempre per davant en el marcador, només el temps extra. L'Alborg s'ha avançat, però entre Nielsen, la defensa, les pilotes robades, han conduït el Barça cap a la final de la Champions. Alborg 32, Barça 37, reserveu-vos demà 6 de la tarda, Barça Fuxe de Berlín.
0: Patint amb suor, amb un moment d'incertesa, evidentment, al final dels 60 minuts, quan semblava que es podia escapar, fins i tot a l'inici de la pròrroga. L'equip ha sabut resistir aquests mal moments. Oliver ha ajustat també defensivament, ha estat valent, ha estat agressiu i s'acaba emportant una nova final a Colònia.
1: Sí, i demà contra el Fuxe, que debuta aquí a la final, a la Final Four. Ells venen amb una miqueta més de descans, han jugat abans i el Barça ha jugat 10 minuts extra en aquesta semifinal. Esperem que avui puguin recuperar i segurament demà serà un partit molt complicat. Però bueno, el Barça està habituat a jugar aquests partits de Colònia i van perdre l'any passat la semifinal i segur que hem vingut aquí amb les ganes d'endur-se aquesta Final Four i mira, han fet el primer passet, ja estan allà i demà rematar-ho.
0: Sí, amb 500 valents que aniran amb el Barça, la resta veurem per on es decanta, però tenim una mica la intuïció de com serà l'ambient demà al Lanxess Arena, el Fuxer, que l'any passat perdia la final contra el Magdeburg, l'única final que té de Colònia. Demà busca el seu primer títol, tot just el Fuxer Berlín, esperem que no. I el Barça, com deia l'Albert, 13è i el 50è, la Copa d'Europa, 50 pel que fa a les seccions professionals del club.
2: Ho tinc aquí, 5 futbol masculí, 4 futbol femení, 2 al bàsquet, seria la 13a de l'handbol, 22 a l'hoquei patins i 4 al futbol sala.
0: Doncs una xifra rodona que vol aconseguir demà el Barça, demà amb la presència en principi de Rafa Juste. Avui crec que ja hi era el president electe, Joan Laporta, o al final no, Albert, no l'has dit.
2: No t'ho puc confirmar, però sí que inicialment estava previst, jo no l'he vist.
0: I demà, però... en principi, amb Rafa Juste, amb el president també del Barça, a les graderies de Lanxess Arena o a la llotja de Lanxess Arena.
2: Doncs demà... Demà duel, també de mascotes, el Cat contra la guineu del Fuxe. És apassionant, també, el món de les mascotes. Sé que a Dani Aguilar li encanta aquest món. Doncs demà aquesta guerra cordial entre el Cat i la guineu.
0: No sé, entre una guineu i un gat guanya una guineu, Aguilar, o no?
1: Jo crec que no. Jo crec que segueix guanyant el Gat. El Cat és omnipresent, poderós. Vens a tothom, el Cat.
0: Molt bé. Oliver, demà més. Demà se'n tornem-hi a les 6, des d'una miqueta abans a RAC1. Moltíssimes gràcies.
1: Molt bé, fins demà.
0: Oliver Roy, al costat de l'Albert Ferrà, posant llum a tot el que passava en el parquet i celebrant també aquesta classificació del Barça per una nova final de la Champions, 32-37. Quin partit, això de l'esport és bonic, perquè sembla perdut i de cop està guanyat i de cop està perdut. I al final, a la pròrroga, quan semblava més pelut, el Barça, amb un parcial espectacular, ha acabat guanyant de 5 la pròrroga. Qui ens anava a dir, amb el 30-29 que teníem el marcador, per plantar-se a la final. 6 de la tarda demà, Barça, Fuxe, Berlín. Demà ho expliquem i abans d'aquí una estona sentim protagonistes al teu micròfon. Albert, fins ara.
2: Fins ara.
0: Això és un no parar, perquè acaba el partit d'handbol i ja ha arrencat el de bàsquet. Hola, Jordi Colomer, bona tarda.
14: Bona tarda.
0: El que pot classificar el Barça per una altra final, en aquest cas de Lliga. De la Lliga ACB, Tenerife-Barça, el Santiago Martín a Tenerife, a la Laguna. Com ha arrencat això, Dani?
1: Amb Kevin Panther connectat, també amb el Tenerife connectat, 7 a 6, 3 minuts ja transcorreguts d'aquest primer acte. De moment, en Panther anotant el seu 5è punt, empat a 7, amb un Barça que ha sortit amb el quintet habitual en els últims partits, amb Juan i Marcos, el mateix Panther, Claiborne, Xenguelia i Yusuf Afol. Ho ha fet el Tenerife, ho ha fet el Canàries amb Frank Guerra, que era dubte fins l'últim moment. Jo crec que l'home ja és. Poso el turmell a disposició del club. Sang, suor i llàgrimes per tal d'intentar estirar una mica més aquesta eliminatòria. Caixa o faixa, si perd el Tenerife, se'n va a casa. Atacant.
14: Important que Panther d'entrada ja estigui connectat. Aquests 6 punts ja són més dels que portava qualsevol dels altres dos partits a la mitja part.
1: Sí. De fet, va dir a la prèvia que això de la qüestió anotadora ell era igual sempre que l'equip guanyés, i de moment ho estava fent, però sí que és veritat que el Barça necessita d'un bon Kevin Panther. Ha anotat el triple Tenerife, ha anotat el triple Dornekamp. Xiula ara el Santiago Martín per una falta que ha provocat Xenguelia, percutint Colo una altra vegada, el toco el pal baix. Quina feinada està fent en aquest pal baix. Si fotéssim allò, la zona de calor d'activitat dels jugadors, a Xenguelia fotríem flames al pal baix, perquè és un no parar.
14: Sí, hem explicat allò de l'estadística avançada, que la pilota menys productiva en el bàsquet actual és la pilota al pal baix, però com sempre diem, hi ha excepcions. Xenguelia clarament ho és, perquè ho hem vist, tret d'aquell tram inicial del primer partit amb Llevo, que anava fent l'ajuda. O treu avantatge amb cistella, o si li salten el 2 contra 1, va ser com va decidir en el partit anterior amb els dos triples de Claiborne i el 2-1.
1: La falta sobre Patty Mills és a baix, havia llançat després l'australià, queixes dels aficionats protestant una antiesportiva, però és falta regular de Panther sobre Patty Mills en aquest duel bonic. 10 a 8 a 6-12 per al final del primer quart.
0: Què m'has de dir de Welling, que t'ha portat fins a Tenerife, Aguilar, per viure el tercer partit de l'eliminatòria? L'illa que t'ha rebut amb el seu caràcter únic, per viure en un partit on els blaugrana volen segellar el passi a la final de l'ACB des de les seves platges, fins a l'ambient d'aquest pavelló de Tenerife, on avui el bàsquet és el protagonista. Si tu també vols arribar més lluny, recorda que amb Vueling pots volar més de 100 destinacions des de Barcelona. Entra a Vueling.com i comença el teu pròxim viatge.
15: Sí, sí, sí. Una illa preciosa, una ciutat preciosa, Sant Cristóbal de la Laguna, amb un centre preciós per passejar-s'hi. Tot són bones notícies avui. Esperem que també el Barça acabi guanyant. Bones notícies ens ha portat l'Albert des de Colònia. Passes.
0: Li ha costat una mica, però l'has acabat portant bones.
15: Sí, no seria ell, també t'ho dic. Es marca de la casa, no passa res.
14: I si Vidorreta hagués demanat instant replay a la falta anterior, igual se n'hauria sortit.
15: Sí?
14: Sí, perquè la falta bàsicament és que passa de llarg i li estira la samarreta.
15: Ha arrencat molt actiu Tenerife, molt actiu.
0: És el seu partit.
14: Clar, que no
15: totalment.
14: Té... Si és allò... O això, te'n vas cap a casa.
15: Escolta'm, saps qui ha arrencat actiu també, Puig? És que jo ja he fet la temporada. Sí, sí, estic pesat amb això, però és que m'he trobat amb el José una altra vegada.
0: Oh!
15: Increïble.
0: I la història és... recordem, sí. El José, aficionat del Tenerife, que va fer amistat, per dir d'alguna manera, amb Dani Aguilar, la Copa no d'aquest any, sinó de fa dues edicions.
15: Gran Canària.
0: Gran
15: tal
0: Canària.
15: Era l'amistat que no se'n recordava de mi. Només et dic això. Així ha arrencat. Sí, sí, sí. Anota Marcelinho, 14-8. Bé, esperarem un temps bon a explicar la història, perquè és llarga i, vaja, llarga no és, però vull explicar-la bé, que els oients l'assaboreixin. Però al final m'ha acabat reconeixent. 14-8. Claiborne. I, de fet, una foto meva. Només et dic això. Panther amb la pilota. S'aixeca Panther. No, el rebot per qui és? Per al Barça.
0: Però que no la porti, que no la porti a la cartera, espero la foto.
15: El mòbil, gràcies a Déu. Sí, no, he tingut una conversa bastant surrealista, però l'inici de la conversa, la meva il·lusió era indirectament proporcional a la seva, perquè no sabíem qui estava parlant, i jo que quasi bé l'abraço i no se'n recordava de nosaltres.
14: I l'home ha vist anar a la policia.
15: Sí, sí.
0: Estava serè avui.
15: Suposo que per aquí va la cosa. La seva dona sí que se'n recordava, però...
14: De tu, sí, home, sí. Dit així...
15: Sí, sí, la seva dona s'ha recordat de la situació, de l'entrevista i tot, i hem estat xerrant una estona. El triple de Panther! Mira, que connectat està! Mira que connectat està la Pantera! Anota Panther, ja és un 14-11, ja és un més 3 per al Tenerife, reduint distàncies al Barça. Marcelinho s'aixeca, un pas Marcelinho, marca de la casa la cistella de Marcelo, anota perfectament Marcelinho, 16-11.
14: Que si està inspirat, òbviament, Fall pateix molt amb el 2x2 perquè la tendència és anar enrere sempre.
15: Panther
0: 9, Marcelinho 8.
15: Sí, Satoranski, Panther una altra vegada bloquejant per Fall, Satoranski a dins per Fall, a veure què fa Fall, l'enfonsa Yusufa! Esmaixada de Yusufa! Tenim notícia al Santiago Martín! L'enfonsa Yusufa, Fall, 16-13! Marcelinho!
14: És allò d'atacar sempre el punt dèbil del rival. Un ataca a Fall i en el 2x2 i l'altre està atacant un cop rere l'altre a Patty Mills.
0: Em ha agradat tant l'esmaixada de Fall al realitzador que li ha fotut 4 punts al Barça, no 2, 4, 16-15 a la tele, anem.
13: Val per 2, una esmaixada de Fall.
15: Està la realització cachonda amb el tema resultat, perquè noi, ahir també es van fer un embolic, no? I avui aquest 16-13 que és un més 3. Escolteu la ràdio, que sempre tindreu el resultat i la diferència de punts de manera acurada. Sí. Així us les expliquem des de RAC1.
0: Perquè vulgui veure avui el Fast Sport 3 el partit televisivament. Sí. És a banda de les plataformes habituals.
13: Sí, de la son.
15: Abromaitis cap a Marcelinho Huertas, la penetració de Marcelinho, s'aixeca Marcelinho, falla Marcelinho, el rebot per qui és? Per el Barça, cavalca Darío Brizuela, que ha irromput al partit, el triple que fintava de la Mamba, finalment s'atura, també hi ha Vesely és a dins del quintet, com Satoranski, com Parry, com Kale, que ara configuren l'equip del Barça, la té Satoranski, defensat per Yebo en el mismatch, a dins amb Vesely, Scrap li fa la falta, engega Dida Vesely al defensor, no, a Parra. Joel Parra. Vaja, Vesely engega vida tot Déu, sempre. En els seus últims partits, quin va fer un molt bon partit, el segon, Colo, sembla mentida que és un tio que s'estigui a punt de jubilar.
14: Bueno, també després del partit, no?, que ja... Suposo que és una mica treus certa pressió de sobre, i dius, però pel que em queda, doncs, a gaudir-ho.
15: Satoranski Satoranski amb Brizuela, Brizuela, la penetració de Brizuela, línia de tir lliure, treu la falta Darío. Llançarà per intentar situar el 16-15, 3-17 pel final del primer quart a Sant Cristóbal de la Laguna, Santiago Martín i a RAC1. El Barça buscant la final de l'ACB. T'he de dir... Ui, què ha passat? Estan parlant ara amb Jaime Fernández. Anirà a la línia de tir lliure a Brizuela. T'he de dir, Puig, que si està molt bé, però que corre un airet fresc a la Laguna, tu. La Laguna és una població que està uns 500 metres per sobre de la resta de la illa, per així dir-ho, i hi ha menys temperatura, i corre un airet fresquet, fresquet, si està bé. Si tot una rebaqueta no hagués anat malament. Falla el primer Brizuela, qui ho havia de dir, porta una rebaqueta a les Canàries, que és que clar...
13: Com que hagis de quedar 3 dies...
15: Va, comprarem alguna cosa.
13: Tornarà refredat.
15: Va, ja... Aquestes alçades ja. 16-14, si no em corregiu. 3-10 per al final del primer quart. Jaime Fernández penetra, el rebot és per Vesely Somi, que ha sortit corrent Joel Parra. Satoranski, creu a pista, Satoranski. Defensat per Jaime Fernández, Satoranski compta el 2 contra 1. El Miles Kale es maixa, Miles Kale, el tall perfecte, guanyant l'esquena de tothom, per Cutim pel mig, tallant com la mantega a la zona, i anota Miles Kale perquè tot torni a començar. Empat a 16.
14: L'esbroncada abans de Vesely a Parra precisament era d'això, de que tallés aprofitant l'espai que hi havia.
13: A la tele guanya el Barça de 2, 16-18.
15: Jaime Fernández, encara?
13: Sí, ara mira, ho treuen, algú, algú se n'ha adonat.
15: Però han estat tota l'estona així?
13: Sí, sí, hem anat actualitzant el marcador malament. No, no, tornem amb el 16-18. Sí, sí.
15: A veure, estem 16-16.
13: Sí.
15: Però segur, val, que no ens estiguem equivocant
13: sí,
15: nosaltres.
13: No, no, no, estem 16-16.
15: Val. 16-16.
13: Van doncs... treballant en ell, jo crec.
15: Poc a poc. Per cert, que tenim un campió de Lliga avui, Olympiacos, ha guanyat la Lliga.
14: Sí.
15: Contra Panathinaikos en el cinquè partit.
14: A cops de puny.
15: Sí, sí.
14: Acabat amb Tariq Jones, vestidors, fument-li un cop de puny a Kendrick Nunn. Que ja, ja els havien expulsat en el partit per enganxar-se.
15: Tariq Jones no és tampoc el llapis més tranquil de l'estoig,
14: no,
15: ja va venir de partits
14: en
15: cap a... Ni Nant tampoc, però és que Nant sí, ja el coneixem. Sí,
14: amb tassadins penals inclosos.
15: Sí, sí. I és increïble. O sigui, encara bo que ha passat ara, perquè recordo la Lliga de l'any passat, que pràcticament no es va poder disputar, es va haver d'ajornar, va anar fins i tot a decisions governamentals per les traques que muntaven uns i altres. No sé si va acabar porta tancada, mira què et dic. Ara no ho recordo.
14: I al final de la tapata, man.
15: Sí, senyor.
14: Al final ha guanyat la Copa, però fora de la Final Four. I ha eliminat. Ah, bueno, i caient a la final.
15: Subcampió, sí, sí. Sí, final Galdós. 2-16 per al final del primer quart. Falla el segon Jaime Fernández. 17-16, més un per al Barça, menys un. Més un per Tenerife, menys un per al Barça, la té Vesely. Vesely cap a Kale, Kale a dins amb Satoranski, Satoranski d'esquenes, percutint amb el llom, la penetració de Sato contra Van Beek. Ai, ha fallat, se li ha quedat la safata curta. El rebot és per al nord-americà, per Van Beek, que ja cavalca cap a l'altra banda, bloquejat per Yebo. Li arriba la pilota Jaime Fernández, tot això molt més enllà de la línia 6-75. Jaime Fernández, tres quarts per Sastre, Sastre amb Yebo, el llançament de Yebo a un peu, mare meva, fent el flamenc, anota Yebo. Carai.
14: Dani, pot ser que Vidorreta estigui com molt, molt més assegut de l'habitual.
15: És veritat.
14: I sigui el seu ajudant que està tota l'estona de peu i dona indicacions.
15: Tens tota la raó, m'hi acabo de fixar ara. Vaja, no l'he vist durant l'estona, però... Espera't, que parra! Anota el triple per situar l'empat a 19. A 1-17 per al final. Mira, ara s'aixeca. Ara tot jo s'aixeca. Però sí, sí.
14: M'ha escoltat.
13: Una mena de senyal de protesta pel... per la desqualificant de l'altre dia, no? Vaja, per les dues tècniques de l'altre dia. Una mica com saps aquells grups d'animació que estan 10 minuts sense animar i entren al camp al minut 11, doncs una mica el que fa Vidorreta avui.
15: Com els Dracs l'altre dia.
13: Sí, sí.
15: Parra. Satoranski. La pilota serà per al Barça. I no es queixa, eh? Sí, a veure, és d'aquestes actituds, perdó, que se m'entengui. Vull tots els respectes per Xus Vidorreta, però...
14: Ara ve el pal.
15: No, són actituds, diguem, d'un punt... que no sé si són acords a un entrenador
14: infantils.
15: Professional. Sí, sí, sí.
14: Ara no respiro.
15: És de nen... Ah, exacte, és de nen. Em faig allò, faig bola i em faig enfadat. I no et parlo. Brizuela... Hi ha gent que ho fa amb 40 anys, també, eh? Brizuela! El triple de Brizuela! No hi va. No. Ja els coneixem tots. Jaime Fernández amb la pilota, creuant pista, anima el Santiago Martín, ple a vessar, més de 5.000 persones, 30 segons per al final del primer quart, 10 segons de possessió, la té Van Beek, Van Beek, ui, Brizuela li ofereix al costat esquerre, que bé, Miles Kale, com ha recuperat, s'ha anticipat a tothom, com si tingués 4 ulls en comptes de 2, i ha acabat robant la pilota, 10 segons per al final del primer quart, 19 a 19, Satoranski, Satoranski amb Brizuela, el triple de Brizuela, no surt de dins, 3 segons, 2 segons, Sastre des del mig del camp, no hi anirà. Doncs acaba el primer quart tal com ha començat el partit. Tenim un partit de 30 minuts perquè el primer acte, el Santiago Martín i els superesports de RAC1 acaba amb empat. 19 la Laguna Tenerife, 19 Barça, el Barça buscant la final de l'ACB.
0: Com si no haguéssim començat 0-0 al final del primer quart, 19 a 19, 30 minuts per decidir si el Barça ja es planta a la final o ha d'esperar algun dia més. El play-off de futbol sala, el Barça espera rival, el sabrà d'aquí una estona, en el Pozo Murcia-Palma, que s'està jugant a Múrcia, Molló.
13: Sí, que de moment guanya l'equip murcià. Pozo 4, Palma 3, a 11 minuts pel final del partit.
0: I com tenim el Ponferradina-Celta-Fortuna, anada per pujar a primera, a segona.
13: Continua sense gols, Ponferradina 0, Celta-Fortuna 0, minut 43 de la segona part.
0: I encara hi ha pàdel a València, aquesta hora.
13: Sí, la segona semifinal masculina, esperen rival Xingó Toto i Galán. Ara està jugant la parella 1, que està guanyant el primer set, ja ho ha fet còmodament 6-2, també imposant-se en el segon a Llanguas i Estupasuc.
15: Fins molt tard, eh, Jaume, sempre al pàdel.
13: Sí, és que avui ha hagut molt partit de 3 sets.
15: Ja. Ahir sortíem i encara la gent sortia, però era tard, eh?
13: Sí.
15: Era molt tard.
13: Sí, la jornada va ser... Sí, perquè 7 dels 8 partits es van jugar a la central i, clar, encara que comencin a les 10 del matí, vull dir, 7 partits, sí. Són molts partits.
15: Un cristo que hi havia muntat entre el partit del Joventut. Hi havia un campionat de base a l'Alqueria i el torneig de pàdel. Un cristo allà, una de gent? Mare de Déu, senyor. Ja treuen calés, ja, aquesta gent d'organitzar coses.
13: Sí, sí.
15: Vaja, i de moltes altres activitats, però estan traient rendiment. Començarà el segon quart. Deixa'm dir, per cert, que estic veient per xarxes, no sé si és d'avui, crec que sí, unes declaracions d'Ataman per escoltar-les, eh? Empipat com una mona. Vull dir, només veig el llenguatge verbal engegant a dir d'algú. No, verbal, perdó, engegant a dir d'algú, no sé si...
14: Pot ser les del postpartit, quan ha explicat l'agressió.
15: El tema Tairic, ja.
14: Que després ja ha sortit el vídeo,
15: eh? Ja. Ha sortit el vídeo de l'agressió? Sí,
14: sí, sí, hi ha vídeo.
15: Ah, val.
14: Sí, estan els dos al túnel de vestidors, com que els calmen i els separen, i llavors es torna a costar Tairic Jones i deixa anar el cop de punt.
15: Vaja. El triple...
14: Digues. No, hi ha un afegit encara més sorprenent, és que amb les sancions que hi ha hagut d'un any, hi ha la dona de Nan, també. L'han sancionat un any sense poder accedir per estirar de la màniga a l'àrbitre. O sigui, a primera fila, al fons...
15: Ostres.
14: Vull dir que al final, allò, Dios los cria, saps?
15: Sí,
14: vull dir que
15: sí,
14: Nan
15: sí.
14: És de Sant Calenta i pel que veiem la s'entén bé a nivell de parella.
13: La parella no ho compensa, en aquest
14: no.
13: cas.
14: Un any sense poder entrar als pavellons, igual que el propietari de Panathinaikos.
15: Parcial de 5-0 de sortida del Tenerife, triple i ara cistella, 24-19. A l'altra banda ha fallat una cistella relativament fàcil. Miles Kale la té la Provítola, el mag de Morón, que està fent unes grans semifinals, el triple de Sato. Oh! Ha acabat colant-se la pilota quan semblava que no ho faria. Anota Thomas Satoranski, anota el capità. 24-22, una altra vegada 2 al Barça. 1 minut i 13 segons transcorreguts d'aquest segon quart. De nou, estem d'en ràpid. La té el de Tenerife. Vol el triple de Sastre, no hi va. El rebot és per ells, per Yebo. Yebo amb Sastre una altra vegada. No se li mou ni un cabell. Sastre amb Marcelinho a dins amb Yebo. La passada és estranya, però acaba arribant al seu destinatari. Van Beek, s'acaba la possessió. Falta. Treu la falta de Miles Kale a la línia de tir lliure que anirà Wesley Van Beek per intentar eixamplar aquests 2 punts de marge de la Laguna Tenerife.
14: Pues més partits veus del Tenerife, més increïble és aquesta calma que tenen quan s'acaba la possessió per seguir movent la pilota, seguir trobant bones opcions. Vull dir, no es posen gens nerviosos Juguen a poc, però amb seguretat.
15: En aquesta estadística dels últims segons deu ser dels millors, Colo, de la competició.
14: Sí, amb diferència, ha de ser. No sé, no la tinc, però...
15: Sí, sí. És que és important no posar-se nerviós quan, sí, quan s'escalfa la situació, saps? Vull dir, és important mantenir la calma...
14: Sí, no sé, nan.
13: Faré una pregunta estranya. Hi ha unes llums blaves que il·luminen el parquet? El sostre, diguéssim?
15: Blaves?
13: Blaves no, vegi, eh? No? Val, doncs és un problema de la nostra tele. És que jo veig gent amb el cabell així... d'un color estrany.
14: Ja, ja.
13: Ah, ja està, és nostre. Era per confirmar-ho.
15: Val, val. Que jo vegi, no? En tot cas, hi ha gent amb els cabells grocs, però amb perruques i tal, però no... El triple de Kale no hi va, el rebot és per ells, compte, que obre un petit forat de 4 punts...
13: Amb perruques.
15: ...al Canàries. Eh?
13: Hi ha gent amb perruques a la graderia.
15: Sí, sí, amb perruques d'aquestes... rosses. Sí, sí, sí.
14: L'esperit l'esperit de Carnestoltes no marxa.
13: No marxa mai. Exacte.
14: Tenerife.
15: Ara hi ha hagut una acció que no et sé que va explicar què han decidit els àrbitres. Que... Demanava revisió a Vesely.
14: Sí.
15: Però jo crec que ells mateixos ho resoldran.
14: No? Pot ser?
15: Sí, sí. Jo crec que ells mateixos ho resoldran.
14: I és allò de que el jugador del Barça dirà que és que allà tira la pilota al peu, sinó que no hi ha hagut cap gest. Així no, no ho sé què decidiran.
15: Doncs serà pilota per Tenerife.
14: Sí. Sí, clar, la passada al final és el peu que talla la passada.
13: Ah, no, és, ah, no, és amb la mà.
14: No, no. Ara veient...
13: Sí, sí. Clar, sí, té sí. Aquesta envergadura tan Vesely que li gairebé...
14: Sí, la primera imatge semblava peu, però ara que hem canviat l'angle, no, no, és mà, es queixava
13: amb raó... Vesely.
14: Amb raó es queixava el Barça.
15: Van Beek atacant el dorsal 4 a Tenerife amb molta activitat en aquests primers minuts de partit. Escarradament a Cistella, carai. Com ha començat Wesley Van Beek? És un Messi ja per Tenerife, 28 a 22, 2 minuts i 10 segons del segon quart. Satoranski.
14: Perquè era un tir, fins i tot mal tir, podríem dir.
15: Amb la Provítola, Sato, bloquejat per Joel Parra, segueix Sato, defensat per Dornekamp, Sato a dins, en Joel, falta. És tot just la primera de la Laguna Tenerife. Això ha arrencat a les 7, no? Ho estic dient bé. A les 8, sí. Vostres. És que, sí. Perdó, és que sí. Això va volant. No, no, vull dir que és sensacional.
13: Tens taula per sopar? O...
14: Portem 10 faltes, portem. Vull dir que el ritme tampoc és baix.
13: Anem normal.
14: 11 faltes.
15: Exagerat.
14: No 11 faltes en 12 minuts.
15: Ja.
14: És fins per sobre del ritme habitual d'aquests dos equips.
15: Satoranski. Satoranski a dins.
14: Ara el Barça està amb un 5.
15: Ui, que bé, ho ha fet.
14: Mira, és per parlar, Nadi. Per generar joc, costa.
15: Doncs 3 segons. Opa, on va Dornekamp? On va Dornekamp? Agafa la pilota. S'han dut per davant Miles Kale. Miles Kale que ha fet una mica de teatre i ja està. Es donen les mans entre ells.
14: Dornekamp no pot ser.
15: Ja. Sí. No, sospitós habitual.
13: Sí, se les va tenir Parra, recordem, en un partit d'aquesta sèrie.
15: Sí, sí. I José que no s'asseu. José que està d'empeus tota l'estona.
13: El tens a prop de la teva posició?
15: No, però veig. Ja la... no, per cert, surt molt a la tele, que ho sapigueu. M'ho han dit. No, has estat per un quart d'hora amb ells. Sensacional. No se'n recorda. Al principi ha estat un moment dur. Marcelinho pujant pilota. Segueix Marcelinho, defensat per la Provítola. Marcelinho amassant pilota cap a Llevo. Doncs mira, acaba fallant. Què fa Vesely? Quina cosa més estranya. Acaba capturant el rebot. No tocava ningú la pilota i finalment l'acaba controlant el xec. La Provítola defensat amb Llevo en el mismatch. Posa la mà. Ui, quina falta. La segona, tot just del Tenerife, ha posat la mà Llevo. Hi haurà canvis. Entren Patty Mills, entren Abromaitis. Marxa Llevo, marxa Joan Sastre, Abromaitis en la rotació de 5. Vaja, Dornekamp ara al 5.
14: Idea clara d'atacar la Provítola en l'atac anterior, tot i que ha fallat Llevo.
15: Entren Schengelia i Claiborne, marxen Kale i Joel Parra, en Joel que no està gaire content.
14: Està costant tenir protagonisme en el playoff.
15: Sí, sí, però és tan intens... que allò, tan anar-hi, sempre acaba tenint al seu moment la seva fogonada, la seva intervenció, però sí que és veritat que menys consistent o més intermitent de l'habitual. La Provítola, oi, falla la Provítola.
13: No, el jugador més estona en pista, això sí, avui, de moment.
15: Dornekamp, el triple, Dornekamp, triple. Daron Dornekamp, màxima diferència.
14: Porta 3.
15: Demana minut Xavi Pasqual, que s'empipa moltíssim, és un 31-22. Satoranski amb la Provítola. La Provítola es desfà de Patty Mills. La Provítola, tres quarts. Schengeli, el triple que vola. No, ui, anava molt ben dirigit. Però el rebot és per Tenerife, el rebot és per Canàries, que està guanyant de nou a 6 minuts i 14 segons per al descans. Marcelinho, la gent contenta, la gent amb ganes que aquesta sèrie s'allargui un partit més com a mínim. Patty Mills, l'australià, davant de Shengelia, s'ha quedat a l'àmbit de Provítola, la penetració de Patty Mills, cistellot de Patty Mills, ho atura Xavi Pasqual, perquè el parcial, ara me l'explicareu, però és realment contundent, s'aixeca tot el Santiago Martín amb els aplaudidors fent soroll, màxima diferència dels de Xus Vidarreta, màxima diferència de Canàries, 33 la Laguna Tenerife, 22 Barça, crits de si es pot aquí a les Canàries.
0: Doncs es complica el partit, aquest més 11 pel Tenerife, 14-3 de parcial en aquest quart. De fet, el més 11, evidentment, perquè hem arribat amb el 0-0 que dèiem al final del primer quart. Colo.
14: 9-0 des del 24-22, vam veure apareixent, i ara aquesta primera cistella de Mills, que no s'endolli. El que el Barça ha de pujar molt és salto físic. Sí, està jugant molt, molt còmode tota l'estona al 2x2. Ara hem vist Mills, que la que ha detectat que tenia la Provítola al davant, ha avançat en línia recta, i és, sí, el Barça és molt superior físicament i han de durir molt el partit, no? El que deia ahir Miret, que no havien entès el nivell de duresa del partit, doncs el que no l'estan tenint ara és el Barça, no perquè el rival el pegui molt, sinó perquè ha de pujar, vull dir que aquí s'ha de notar.
0: Ha marcat un altre gol el Pozo Murcia en aquest Pozo Palma.
13: A 7 minuts pel final, ara 2 gols de diferència pels murcians. De fet, ja està jugant en porter jugador el Palma. Pozo 5, Palma 3.
0: I s'acaba el Ponferradina Celta Fortuna.
13: Tal com ha començat, sense gols, els aficionats gallecs que han viatjat fins a Ponferrada ho celebren. Ponferradina 0, Celta Fortuna 0. La tornada a Balaïdos, el cap de setmana que ve.
0: Va, que sortim de temps mort a Tenerife, perdent el Barça d'11, tercer partit del play-off semifinal.
15: 33-22, 5'56 per al descans. El Barça a un partit de la final, la penya que demà vol intentar començar a remuntar davant el València, perd 2-0. Atacant la Provítola amb Marcelinho, moltíssims quilats, anys però també quilats, evidentment, en aquest duel. La Provítola, s'ha quedat Shengelia, ai, la passada no és bona, uf, el Barça està un pèl grogui. La passada de l'Apro a Shengelia no és bona, s'ha cansat ja de la Provítola, entrarà Juan i Marcos.
14: Sí, perquè a darrere baixa molt el nivell de l'equip, sí. I al davant avui no està fi.
15: Atacant Marcelinho, a dins, amb Dornek, amb Regira Dornek, amb ara encara bo que no anota, però el rebot és per ells, per Scrap, segona oportunitat, compte. 8:45 a Catalunya, una hora menys a Canàries. Marcelinho, el triple, Marcelinho, perdó, de Dornek amb triple.
0: Dornek,
15: assistència de Marcelinho a Dornek.
14: Ha fallat de sota, però és el quart. Holandès ja.
15: És un més 14, ella. Ui, i el tap de Bromaitis, encara bo, que ha agafat el seu propi rebot. Shengelia per anotar, perquè la sagnia començava a ser important. Era menys 14 ja. 36-24, més 12 ara. La té Marcelinho Huertas. El flash, compte que ningú s'haurà de defensar-lo, però està molt lluny Marcelo. S'ha quedat amb ell Shengelia. Surt Patty Mills. Marcelinho, cantonada, el triple que vola. No, ara no. Era de Bromaitis, encara bo que ha acabat fallant. Ataca el Barça per intentar rebaixar els 12 punts de distància. Panther a dins amb Shengelia. Som-hi, toco. L'has de resoldre. Finta que fintaràs. El tap una altra vegada. I la pilota serà per Tenerife. Carai, tu. Atacant Marcelinho. Compte que hi ha un home menys perquè Toco no ha fet la transició defensiva. Anota Xavi Pasqual. Sí, sí. Xavi Pasqual es desespera. Demanava el canvi. No sé què demanava Vesely, però demanava el canvi per algú. No sé si pel mateix Toco.
14: I jo crec que sí, 38-24. Que allò de... Saps?
15: No. No el veus? Sí, sí.
14: Saps? Es queda protestant i el seu home és qui anota.
15: Ui, la passada amb Clyburn arriba... amb pendes i rodolons, la penetració de l'Apro, anota la Provítola, ara sí, el tall que ha acabat aprofitant la Provítola. El canvi de Marcos no s'ha executat, no?
14: No, però no s'ha parat el partit, no?
15: Ara, clar, és que no el veia, estava amagat a la gatzoneta i no el veia, pensava que s'havia tornat a seure. Val, ara es fa el canvi, clar. Marxa un ovacionat d'Ornecam, entra Llevo, marxa també la Provítola, entra Juan i Marcos, entra Joel Parra. Ah, no, el canvi el demanava a Vesely, eh? no el demanava per Toko, el demanava per ell mateix perquè no podia més l'home. El Barça ara mateix jugant amb Şengeli al 5.
14: També era quin era el rècord de triples de Dornecamp, però encara està lluny, són 8 contra la penya.
0: Però encara hi arribi.
15: Pati Mills. 4-4. Scrap, penetració de Scrap, anota, està anotant amb moltíssima facilitat Canàries, amb moltíssima facilitat, una altra vegada màxima diferència, més 14, 40-26.
14: El que hem anat explicant en aquests partits, és un equip que aquest any juga a 90 molts, 100 punts, i se sent còmode així, i el que has de fer és rebaixar això.
15: I ara 2-1 del Toko. 2-1 de Şengelia, que quan trepitja pintura és molt poderós, ha fet anar per terra el seu defensor, anirà a la línia de tir lliure al Georgia, que, deixa'm dir-t'ho, és un porter físic. Sí que ha tingut lesions durant la temporada, etc, però, hosti, arribar a aquestes alçades de la temporada amb aquesta quantitat de minuts i amb aquesta quantitat de desplegament físic, és un tio que es cuida,
14: La temporada passada MVP de la final de d'Itàlia.
15: Avui també arrenca, crec, la final de la Lliga Turca, el Fenerbahçe Beşiktaş.
14: I ahir va perdre la final Peñarroya.
15: Contra el Dubai.
13: Beşiktaş guanya d'un a 8 minuts pel final.
15: Ah, carai.
0: És el primer, no? Que seria de 5, això, a Turquia? Sí, no, suposo.
15: Sí. Si no vaig errat, sí, és el primer, correcte. Anota l'addicional. Şengelia. A l'altra banda, Pati Mills, que també es vol activar cap a Jaime Fernández, defensat per Juan i Marcos, vol rebre Llevo, que s'ha quedat amb Panther, la penetració de Jaime, ho fa perfectament, no anota, però el rebot és per Llevo, falla Llevo, el cop de dits, noi, el rebot, per favor, es desespera Pascual, 42-29.
14: És que s'ha adaptat ara una mica al Tenerife, està jugant sense 5 al Barça, i clar, ha sortit Şengelia a l'ajuda, i a sota han quedat els petits i Parra, contra Llevo, que té més capacitat física.
15: Un moment, Panther, li acaben de xiular una falta en atac, per tant, entenc que no val la cistella, Panther. Compte que se'n va dient de tot, està empipadíssim, i crec que la falta l'ha xiulat l'àrbitre, que estava molt més lluny. I ara què revisen els propis àrbitres? Conducta antiesportiva?
0: Sí, va la cistella, no? Suposo, o no?
14: Depèn. O sigui, depèn de...
15: No entén res, Xavi Pascual, està empipadíssim, surt també Íñigo Zorzano.
14: La cistella no pot valer perquè és la mateixa acció del tir. Amb el braç toca, acaba tocant la cara de Bromaitis.
15: Per tant, el que revisen és si és antiesportiva.
14: No ho sé, ara veurem.
15: L'àrbitre ha tingut moltes ganes de fer-ho, de revisar.
0: Antiesportiva... No sé, què vols que et digui? Hi ha primer una mica de contacte del jugador del Tenerife i després ell posa la mà, a veure... Li toca l'espatlla,
15: I no hi ha cap voluntarietat, no?, en el gest?
0: Bueno, és una mica com per treure-se una mica de sobre, sí, però no hi ha un cop a la cara. Vaja, a mi no me'l sembla jo no el veig.
15: Falta en atac normal.
13: Tanquem les semifinals de pàdel a València, guanyen Tàpia i Coello, la parella 1 amb 2-16 a Llanguas i Estupa, per tant, la final de sempre. Tapia Coelho, parella 1, Chingoto Galán, parella 2.
15: Amb notícia, a Tenerife entra Billy Hernán Gómez, que, a veure, ajuda amb Colo, havia estat inèdit a l'anterior partit, no? El segon de semis, el primer sí que havia jugat.
0: El primer va jugar, sí.
15: Sí, oi? Sí.
14: El segon.
15: Ataca
14: el primer
15: el
14: juga allò, minuts de les escombraries perquè ens entenguem.
15: Testimonialment.
14: I que avui ha sortit... que podria tenir una oferta de l'Estrella Roja per anar-se'n a mi Buen Navarro.
15: Ja. Yeah. Ui. Servei de fons favorable al Barça. Sí, de fet, dos entrenadors espanyols, un dels quals català, entrenant Partizan i Estrella Roja, És realment acollonant, això. La té Juan i Marcos. Juan i amb Clyburn. Clyburn defensa per Sastre. Falta. A veure si el Barça pot arribar per sota dels 10 punts. El descans, que tenint en compte les sensacions, seria una bona notícia.
0: I Dubai, es trobaran tots a la Lliga.
15: Sí, senyor. Molt entrenador català ara mateix.
0: Com és lògic, Dubai juga a la Lliga Adriàtica.
14: Bueno, espera que no, ara ha començat també Qatar, que ho ha demanat.
15: I Abu Dhabi, també. Per què no fem RAC1, també, Basketball Club? A veure si ens accepten a l'Euroliga, a l'Eurocup. Opa, ara el tap de Sastre, Clyburn. Clyburn, noi, sembla que no hagi arribat a les Canàries,
14: Diré que el pressupost és una mica diferent, però...
15: Ja, va, sí.
0: Va, deixa que la directora s'estiri i... que ara faria un bon equipet.
15: 1.49 per al descans. Parra.
14: I Evo, que va estar fi des del triple contra el Madrid en aquesta eliminatòria, ho està fallant tot, i a més que són tirs, diem, que no és que se li surtin de dins precisament.
15: I no veieu Claiborne un punt que no toca gaire, no toca gaire ni quarts ni hores, perquè

0: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
1: Peugeot.
2: El futur del sector agroalimentari demana el teu talent. Inscriu-te al primer grau en Tecnologies i Direcció d'Empreses Agroalimentàries. Titulació pública oficial de la UB i la UPC en anglès. Hi trobaràs la millor sortida professional i la participació d'empreses líders del sector. Comença aquest setembre. Les places són limitades. No esperis més. Fes la teva preinscripció al portal d'accés a la universitat. Més informació a fabest.org.
3: Del darrere meu sí que aclareix molt en el plafó que ens il·lumina. Hi haurà gent arlequinada, evidentment, a les graderies, també, Pau, eh?
4: Sí, uns 300 aficionats del Centre d'Esports Sabadell, que ja els tenim ubicats en una de les cantonades, fent molt de soroll des de que han saltat els jugadors arlequinats a escalfar, continuen animant el seu equip. No era un viatge fàcil, nosaltres també ho hem experimentat, viatge llarg, però ha vingut gent des de Sabadell per intentar treure un bon resultat avui abans de la tornada, la setmana que ve, divendres, a la Nova Creu Alta. Avui el comentari que es feia aquí ara en les prèvies era: potser no cal tornar a remuntar la setmana que ve.
3: No caldria.
4: Per tant, esperem que el Centre d'Esports Sabadell avui pugui tenir un resultat mínimament favorable. Jo crec que ja el podem signar.
3: Quin 11 treu Ferran Costa avui, Pau?
4: Doncs és un 11 molt semblant al de la setmana passada, amb un únic canvi: el Cau Kaiser, que té problemes físics. Diego Foli a la porteria, defensa de 4 formada per David Estals, lateral dret, Gennar Fornés, lateral esquerre, parella de centrals, Artur Bonaldo, i aquí està la novetat, Carlos García, mig del camp amb Quadri i Urri. Aquí no hi ha canvis. Per davant, Joel Priego, banda esquerra, Javi López Pinto, a la dreta, Miguelete, i en punta, Rodri Escudero.
3: I ja que hi som-hi ràpidament, l'11 del Zamora.
4: Fermina en porteria, defensa també de 4, de dreta a esquerra, Diego Moreno, Eric Ruiz, Luis Mimic, Codina, mig del camp, Carlos Ramos, Markel, i per davant, Quique Márquez, a les bandes, Abde i Jaime Sancho, i com a davanter referència, Mario Losada.
3: Com diria Schuster, d'on és l'àrbitre avui, Pau?
4: L'àrbitre és murcià, concretament de Yecla, es diu Alejandro Clemente Ortuño.
3: Ara hi tornem cap a Ruta de la Plata per saludar també el Toni Padilla, que ens acompanyarà a la transmissió d'aquest partit del Sabadell a Zamora. 20 i les 9, com hem sortit de temps mort, Dani?
5: Bé, perquè el Barça recupera la pilota, però és a punt de perdre una altra vegada Claiborne. Torna a esgarrapar una falta. El Barça abans havia estat recuperació per falta en atac. Ara la falta sobre Claiborne de Frank Guerra anirà a la línia de tir lliure, al 21 del Barça. Frank Guerra, que l'home està allò amb compromís absolut, perquè físicament se'l veu que li costa i no s'està recuperant d'aquesta lesió al turmell. De fet, t'he de dir abans que saps com hem sabut, Xavi, que Frank Guerra jugava? Perquè li ha preguntat directament al José. Estàvem parlant amb el José. El José l'ha començat a xiular. El José està a primera fila. I l'ha començat a xiular: Fran! Fran! Niño! Fran! Niño! I comença a cridar així. I llavors Fran Guerra l'acaba escoltant: juegas o no? I li fa que així, a pols amunt. Per tant, així hem sabut que Fran Guerra jugava, gràcies al José.
3: Bons informadors.
6: Sí.
5: 42-32.
6: Primers punts a Claiborne i primers tirs.
7: Font directe.
3: No va venir al Palau, el José.
5: No. I tampoc a la Copa. Molt cara. Hem estat parlant. Ai, el triple de Marcelinho. No, el rebot és pel Barça. Vinga, som-hi, que pot rebaixar la distància de 10 punts. Juani Marcos, penetració d'en Juani. Cap a Billy. Cistella de Billy Hernán Gómez. Anota Billy. Rebaixa la distància psicològica dels 10 punts al Barcelona. El Barça, 42-34. El Barcelona, com pugui, tu. Marcelinho. Marcelinho amb Frank Guerra. El triple de Pati Mil. Surt de dins el triple. Compte que ara la fortuna està del costat blaugrana, que pot seguir retallant distàncies. Juani Marcos en Xenguelia. S'ha d'atacar amb cervell, s'ha d'atacar amb racionalitat. Claiborne, cap aquí. Es regira Claiborne. Falla Claiborne. Ah,
3: no, avui no, aquesta... no hi acaba de ser.
5: No. Hi ha un decalatge petit d'uns 3 segons, 17 de possessió, 20 de període, abans d'arribem al descans. Marcelinho Huertas atacant Juani Marcos, demana que marxi la gent, aclarat per Marce. Ara a veure qui vindrà a bloquejar. Ningú. 4 segons, 3 segons, 2 segons. Marcelinho amb pot i mig, la porta enrere, és preciosa aquesta jugada. Ui, doncs a baix, o han considerat que no hi havia temps per llançar. Ho revisaran els àrbitres. Quin cristo porten els àrbitres, també, noi.

0: A veure, ho revisaran els àrbitres. Paddy Mills en fa la feta, que ha llançat fora de temps. T'he de dir, però, que la jugada era preciosa. Només que s'hagués executat un segon abans aquest bloqueig sec que ha fet Frank Guerra perquè sí, Paddy Mills anés a la porta enrere, tothom focalitzat en Marcelinho, i ha acabat Paddy Mills rebent, però ha fallat, i crec que estava fora de temps.
1: Sí, sí,
0: per tant, temps
1: tenia
0: mort.
1: La pilota clarament a les mans quan sona la botxina.
0: Doncs temps però... mort a pista.
1: Jo crec que et deuen revisar quan
2: no
1: queda temps.
2: No havia acabat en cistella, no?
1: No, no, però no. És que el que estan... Jo crec que el que revisen és el temps.
2: El temps que quedarà, exacte,
1: sí, sí, sí,
2: després
1: ja,
2: de la, del final de possessió. Correcte, correcte, sí. Perquè dic, no, no en tenia ara perquè revisaven.
1: Per què la rotulació està en anglès?
0: Què vols dir?
1: Si Xavi Pasqual Leaf, sí. Abans ha sortit 3-point shots.
3: Un tema de televisió de Catalunya. També passa amb la Copa del Rei, que agafen el senyal internacional. Ah. No et sé explicar per què.
1: Ok, ok. Però que tenia el dubte abans de visar el 3-point shots i dic, que... I ara també.
2: Ha començat ja el partit a San Antonio, pensat en Colo.
0: Sí, sí. El món ens mira, vull dir, s'ha de ser internacional, també.
1: Ok.
0: Val. 3.50. 3.50. Quina setmana, Jordi Colomé, que bé ens ho estem passant, en aquesta setmana. Que et recordin després a casa també, Colo, per favor.
1: Sí. Bueno, ja vaig rebent fotos d'una piscina i així, sí que no.
2: S'han anat, no?
1: No em troben molt a faltar.
2: Avui fas live aquesta matinada o no?
1: No.
2: No, eh?
1: No, em llevaré d'hora, però no faré...
0: Bueno.
1: Bueno, criatures tampoc pots dormir, és a dir que...
0: Broc segur que fa live.
3: Sí, home, clar. Sí, sortirà de la ràdio les dues amb el Brasil Marrà.
0: Ah, hosti, quin bon espai li has donat, eh?
1: Sí.
2: Demà...
0: Quina bona teràpia.
2: Demà a Bundó t'he previst 7 del matí connectar amb ell a Canaletes. Sí. Celebrant l'anell dels Knicks.
3: Ell i Costa, no? També era dels Knicks?
2: Som Jordi Costa, sí, senyor.
1: I Pedrol, no?
0: I Pedrol.
3: Ah, Pedrol també?
0: Sí, però Pedrol està per altres coses.
3: De París també va dir que ho era, no?
1: Tenia un estoig
0: dels Knicks. Tenia un estoig.
2: París ha estat de... crec de 10 franquícies, si se'l conec.
0: No, no, però es veu que l'original és els Knicks. Espera't, que servirà Brizuela. A veure, la pissarra de Pasqual. Sí, Brizuela. Brizuela per aquí, per Claiborne. Què fa Claiborne? Bota Claiborne. Cap a Xenghelia? Doncs mira, ha acabat traient el llançament Xenghelia, una mica forçat, línia de fons Claiborne, habilitat Xenghelia, ha acabat llançant, però ha acabat fallant, però en qualsevol cas, quan Xus Vidarreta el que fa és intentar animar el públic del Santiago Martín amb el sí se puede, sí se puede, acaba la primera part a la Laguna, les Canàries, Tenerife i el Superesports de RAC1, 42 la Laguna, Tenerife, 34 Barça.
2: Han estat 14 la màxima diferència de la Laguna, de Tenerife, per tant encara ho ha reduït una mica el Barça, amb aquest més 8 pel Tenerife, menys 8 pel Barça, 42 a 34, està costant, vaja, en general, però 34 punts són molts pocs punts, Colo, a l'atac blaugrana.
1: Sí, els últims minuts s'ha aconseguit parar una mica l'atac del Tenerife, també s'ha dit que ha fallat els últims 4 triples Tenerife i eren 4 triples alliberats, però ha de pujar el to físic, és que no ha entrat ni a bonus en aquest quart, i la sensació que ja ho tenia fet, i s'ha d'activar, molts jugadors s'han d'activar, i veurem si ho fan o no.
2: A veure què passa a la segona meitat. Menys 8 pel Barça. Ara tornem, Dani, fins ara.
0: Fins ara.
2: Actualitzar-nos també aquesta hora amb el Jordi Claret. Hola, Jordi, bona nit.
4: Hola, bona nit,
2: Xavi. Què ens expliques?
4: Doncs mira, hem d'explicar una notícia que hem sabut fa un poca estona, i és que Donald Trump ha confirmat que finalment sí que signaran l'acord de pau amb l'Iran demà diumenge. Ho ha dit en un missatge a la seva xarxa social Truth Social, on també ha assegurat que tan bon punt s'hagi fet la signatura, l'estret d'Hormuz quedarà, diu, completament obert. El president dels Estats Units ha escrit aquest comunicat amb un to amenaçador, marca de la casa, afirma haver aconseguit que el règim dels ayatolars es faci enrere en l'apartat nuclear i que, a més, podran accedir al seu urani enriquit per destruir-lo. És més, segons ell, l'acord tampoc inclou diners perquè l'Iran es pugui refer de la guerra. Tot això, insistim, és el que diu Trump en aquest missatge, perquè des de l'altra banda, Teheran nega de totes que s'hagi d'oficialitzar demà aquest acord. I en la mateixa línia que Trump hi ha el Pakistan, el principal país mediador del conflicte, que també apuntava aquest migdia que la signatura serà una realitat en menys de 24 hores, això sí, de manera digital. De tornada a casa nostra, 3 persones han mort a la natura en aquest dissabte de bon temps, han sigut 3 accidents diferents, però pràcticament a la mateixa hora, al voltant de les 3 del migdia. migdia. D'una banda, els bombers han trobat el cos d'un jove de 18 anys al riu Llobregat, a l'Ametlla de Merola, al Berguedà. El noi s'havia tirat a l'aigua i els seus amics no l'havien vist sortir. L'altra víctima és un submarinista que havia desaparegut enmig del mar, a la zona de Cadaqués, a l'Alt Empordà. Finalment l'han trobat mort a 10 metres de la superfície i el cas ja s'està investigant. I, per últim, un excursionista ha mort en caure uns 100 metres a la muntanya de Lins, per motius que tampoc es desconeix, que tampoc se saben. S'ha precipitat a la zona del port de Madacorba, al Pallars Sobirà, a tocar de la frontera amb França i Andorra. I acabem a Barcelona, en aquesta hora xoquen dues concentracions contràries. Aquest vespre, el grup neonazi Núcleo Nacional ha convocat un acte davant la delegació del govern espanyol a la ciutat. Havien quedat a les 8 entre els carrers de Mallorca i Roger de Llúria. Allà també s'hi ha concentrat centenars d'antifeixistes que han intentat aturar la quedada ultra. La policia els ha frenat i, finalment, han hagut de carregar contra ells. Una de les portaveus de les entitats antifeixistes assegura que actes així no poden tenir cabuda a Barcelona.
5: Mentre el Núcleo Nacional intenta escampar racisme arreu, centenars i centenars de persones també avui s'estan mobilitzant a la cursa antiracista de Barcelona. I nosaltres ens estem mobilitzant aquí i ens hem mobilitzat arreu, perquè l'atac al proletariat migrant és l'atac a la classe treballadora.
4: Tal com deia, una estona abans s'ha fet aquesta segona cursa antiracista a Barcelona, organitzada pel sindicat Top Manta a Montjuïc. Aquest cop hi han participat uns 3.000 corredors, una xifra que queda lluny dels 10.000 inscrits que s'hi van apuntar l'any passat.
2: Gràcies, Jordi. Fins ara.
4: Fins ara.
2: 11 minuts i les 9, ja tenim rival del Barça per la final de la Lliga de Futbol Sala.
3: Serà el Pozo Múrcia, que ha guanyat per 6-4 al Palma. Déu-n'hi-do la tarda del Palma, eh? Eliminats als play-offs del primer equip i perd l'ascens a segona en favor del Mataró, afortunadament, aquesta tarda. Per tant, Barça-Pozo, la final, amb una estadística que, si mirem els precedents, gairebé ja podrien anar allò inscrivint en el trofeu el nom del Barça.
2: Sí, sí, ens ha passat l'Albert. Són 14 finals entre totes les competicions, entre Barça i el Pozo, les 14 les ha guanyades el Barça. Per tant, veurem si fa el ple el 15 el Barça en aquesta final de la Lliga, que arrenca dimarts, 9 de la nit, al Palau Blaugrana, els dos primers partits, dimarts i dijous al Palau, i després la sèrie se n'anirà ja cap a territori murcià. 10 i les 9, ara tornem.
6: Superesports amb Xavi Puig. RAC 1.
7: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. T'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson, líder de vendes en la seva categoria durant 5 anys consecutius. Puja a les teves decisions.
8: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
9: A Romauto ja tenim el nou Nissan Micra.
10: I no volem que només el miris. Volem que el toquis, que el provis i que t'enamoris.
9: Disseny, tecnologia i sensacions que van més enllà del volant.
10: Descobreix el nou Micra a Romauto Nissan.
9: Romauto Nissan a Barcelona, Molins de Rei, Mataró, Blanes i Santa Coloma de Farners.
10: RomautoNissan.com.
11: Nou Evitara. Ja és aquí el primer SUV 100% elèctric de Suzuki amb tecnologia All Grip E 4x4. Fins a 581 quilòmetres d'autonomia i Suzuki Connect per connectar-ne la càrrega des del teu mòbil. Vine a conèixer-li i prova-la al teu concessionari oficial Suzuki. Evitara. Viu una nova experiència. Roma Coruma a Barcelona, Mataró, Sabadell i Sant Boi.
7: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. T'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson, líder de vendes en la seva categoria durant 5 anys consecutius. Puja les teves decisions.
8: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
12: Da igual donde estés.
13: Da igual cómo lo vivas.
14: Cuando juega la selección,
15: todos estamos en el mismo sitio.
16: En la misma jugada.
17: En el mismo latido. Y cuando todo eso fluye.
18: Cuando todo eso llega.
17: Entonces sí. Entonces somos una.
19: Somos una.
20: Somos un
21: Movistar, la xarxa oficial de la nostra selecció.
22: Ocasión Plus.
23: Vine a la gran fira d'Ocasión Plus.
24: Ben, ben, ben.
23: Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Ocasión. Més de 4.000 cotxes amb fins a un 40% de descompte. Ben, ben, ben. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus. Ben.
25: Així que el veus, ho saps. El cor s'accelera i notes aquelles papallones a l'estómac. Ha sigut veure l'onda que rebé completament equipat i quedar atrapat al moment. Com un amor, a primer preu.
13: Honda HR-V Full Hybrid, ara des de 30.300 euros i amb fins a 8 anys de garantia. Consulta les condicions a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
16: Ja és aquí el Solo Moto Weekend Mafre els dies 19, 20 i 21 de juny a l'Hospitalet de Llobregat. Exposició i motos d'ocasió, exhibicions i jocs pels més petits. A més, per només 5 euros podràs provar fins a 3 motos. Entra a mundodeportivo.com i reserva la teva plaça. La gran festa de la moto ja és aquí. Organitza Mundo Deportivo, col·laborador principal Mafre.
18: Ara 20% de regal en les compres d'alimentació, drogueria i perfumeria superiors a 60 euros a Supercor i Percor i Supermercat El Corte Inglés. Sí, sí, un 20% de regal per la compra diària. Només fins al 14 de juny. Descarrega't la nostra app i aprofita'n els avantatges. A Supercor i Percor i Supermercat El Corte Inglés. Consulta'n les condicions a la botiga web i app.
19: Volvo EX30, un SUV compacte i 100% elèctric pensat per als grans dies. Autonomia eficient, càrrega ràpida i el millor de la seguretat Volvo. Disseny escandinau minimalista i amb caràcter, amb estil, espai i sensacions inigualables. Volvo EX30, des de 35.800 euros. Consulta condicions a la xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya.
20: El teu negoci demana resultats i a Ford responem amb fets. Tanquem el 2025 com a líders en vendes a Espanya. Gràcies a professionals com tu que busquen un vehicle que respongui amb la màxima seguretat de les 5 estrelles EuronCap a tota la gamma. Tria entre elèctric, híbrid, endollable o dièsel. I ara, amb el Pla Auto Plus, escollir és més fàcil que mai. Ford Pro. Fets, no paraules.

0: 6 minuts i les 9 de la nit, Superesports a RAC1, aquesta tarda que, on de moment el Barça perd de 8 a la pista del Tenerife, tercer partit del play-off semifinal. Si guanya el Barça ja es plantarà la final, i on qui sí és a la final és el Barça d'handbol, que ha guanyat 32-37 a la pròrroga l'Alborg danès al Lanxess Arena de Colònia. Ens demana pas l'Albert Ferran amb protagonista. Albert.
1: Doncs mira, sí, som amb l'Aleix Gómez. Aleix, bona tarda i moltes felicitats.
2: Moltes gràcies.
1: Un partit que sempre heu anat dominant, heu arribat a tenir avantatges de 4 o 5 gols, però això és Colònia, jugueu contra un tros d'equip, i al final a la pròrroga, quan semblava que era més complicat, que ells anaven amb la fletxeta cap amunt, doncs heu acabat guanyant de 5.
2: Sí, bueno, això demostra, jo crec, el gran equip que som, que mai va ser amb els braços. Hem tingut un batxe, podríem dir, quan anàvem guanyant de 4 o 5. Se'ns han ficat a dalt, com has dit, és un gran equip, però bueno, l'equip és fort, hem seguit confiant i al final l'hem pogut emportar.
1: En aquest mal moment, en aquest moment de debilitat, que ells s'han posat per davant, la reacció de l'equip, no? De l'Emil, de la defensa, un parell de bòlers que heu robat vosaltres.
2: Això em referia, jo més que res, en plan, poden no sortir les coses, com hem estat a la segona part al final, però bueno, l'equip ha seguit confiant, hem seguit defensant i les ganes que tenim de guanyar són inhumanes i bueno, ara toca descansar i a veure demà.
1: Amb més de 500 persones del Barça, que no és habitual aquí a Colònia, però avui molta gent.
2: Amb moltes famílies, molts aficionats, la veritat que estem molt agraïts, jo crec que això també és seu. I bueno, esperem que el cas quedi una mica de veu per demà.
1: L'última, demà, el Fuxe, un altre tros de partit, una final de la Champions.
2: Aquí ho has dit, final de Champions, et trobes els dos millors equips de tota la temporada. Ara toca descansar, preparar bé el partit i demà una altra guerra.
1: Gràcies, Aleix.
2: A tu.
1: Doncs Aleix Gómez, primer protagonista del Barça. Intentarem escoltar altres jugadors. Molta gent aquí a la zona mixta. Tim, dos preguntitas ràpides. Amb el Tim Ingassant, què partido, Tim? Sempre por delante en el marcador i al final la pròrroga, cuando costaba más, el equipo ha sacado carácter.
3: Sí, estoy muy orgulloso del equipo. Claro que ganamos todo el partido de 3, de 4, pero no matamos el partido. Bueno, que no es fácil, es un buen equipo y su 7-6 nos ha hecho un poco daño, pero al final estoy muy orgulloso porque en la prórroga, hostia, hemos hecho 10 minutos muy buenos y ya está, ahora a descansar y a mañana a por ellos.
1: Es que las caras eran de, nos está costando mucho, se nos han puesto por delante, que no lo habían hecho en todo el partido y el equipo ha reaccionado muy bien.
3: Eso para mí es una cara de gran equipo.
1: Fuxe, mañana, ¿qué tal?
3: Bueno, ahora mismo no lo sé, bueno, es un buen equipo, conocemos jugadores ahí, pero ahora sobre todo a descansar y mañana haremos video, a ver lo que hacemos.
1: Gracias.
3: De nada.
1: El Tim Ingassant, que marxava corrents, jo crec que ja està pensant en la recuperació, perquè la pròrroga ha estat dura i els jugadors del Barça ja amb el xip de recuperació, poques hores per enfrontar-se demà al conjunt del Fuxe de Berlín.
0: En aquesta zona mixta de Colònia, ara tornem cap aquí a veure si hi ha més protagonistes a prop de l'Albert Ferran, sona encara en temps de descans a Tenerife, i salutacions de capitans ja a Zamora. Pau.
4: Sí, tenim jugadors ja sobre el terreny de joc. La caldera del Ruta de la Plata, que comença a fer el seu efecte. Pinya del Centre d'Esport Sabadell al mig del terreny de joc. S'abraçaven els futbolistes, es donaven ànims, els últims missatges entre ells, i ara ja s'aniran col·locant, encara els jugadors del Zamora fent la seva pinya. Estarà ben ple, amb algun espai buit just a la zona en què delimita el que separa l'afició del Sabadell i l'afició del Zamora. Tot a punt perquè arrenqui aquí el Ruta de la Plata, l'anada de la final del playoff per pujar a segona divisió entre el Zamora i el Centre d'Esport Sabadell.
0: Mira que l'Albert ens sona la mala passa des d'aquesta zona mixta de Colònia. Albert.
1: Mira, també s'apropa a la nostra posició l'Ian Barrufet. Ian, bona tarda i felicitats.
5: Moltes gràcies.
1: Quina manera d'estrenar-se en una Final Four a Colònia de la Champions, amb una victòria muntanya russa en què l'equip ha viscut moltes emocions, sempre per davant del marcador i a la pròrroga, quan estava tot més pelut. La reacció de l'equip és espectacular.
5: Sí, crec que molta gent ens tenia per favorits, com he dit abans als mitjans del club, i deixant de costat que l'Alborg és un autèntic equipàs. Crec que han jugat molt bé les seves cartes, nosaltres les nostres, i bueno, això, al final anàvem guanyant durant tot el partit, ens han empatat al final, han tingut bola per guanyar, i bueno, no hem fet més que pensant que quedaven 10 minuts i que deixar-nos la vida i això.
1: Amb també molta participació teva, també en part per la lesió del Dani Fernández, molt actiu i sobretot recuperant una pilota a la pròrroga. Hi ha hagut un parell de boles del Blas Janj i teva que heu recuperat, que han estat clau.
5: Bueno, com deia abans, no recordo gaire bé el partit, perquè amb tota la pressió i els nervis ja se m'ha anat de la ment, però sí, crec que hem fet bon partit. Jo personalment he tingut acció positiva, també una acció negativa important allà que podíem haver guanyat, però bueno, el que compta és, això és esport, no? Pots equivocar-te i pots encertar, però has d'estar ficat en el partit fins que s'acabi el partit.
1: Heu acabat un pèl emprenyats amb els àrbitres, vull dir, veieu algunes decisions, sobretot l'acció amb Ludo Fàbregas, que sempre queia a la seva banda?
5: No, els àrbitres són els millors sempre.
1: Acabo amb el somriure d'orella a orella. Demà pots guanyar una Lliga de Campions contra el Fuxa, serà una altra guerra, una altra batalla.
5: Bueno, com sempre he dit, des de ben petit és el meu somni guanyar una Champions amb el Barça. Sé aquí és algo especial, quan hem sortit pell de gallina, però bueno, ara un somni es redueix a 60 minuts i anar a morir.
1: Les cames bé, ho dic perquè amb la pròrroga ells han jugat abans, nosaltres amb una pròrroga...
5: Bueno, òbviament ara mateix estem cansats, però demà és una final de la Champions, és el somni de tots i anirem a matar, a lluitar i a gaudir, sobretot.
1: Gràcies, a descansar i demà a per totes.
5: A tu, Messi.
1: Doncs paraules de Lian Barrufet, i irònic amb l'actuació arbitral, i marxem per la banqueta amb cara així de... d'esgotat.
0: I en Barrufet, un altre protagonista, al micròfon de l'Albert Ferran, amb el demà 6 de la tarda, Barça-Fuxa-Berlín, final de la Champions masculina d'handbol. I a punt d'arrencar el Mundial de Futbol, el primer partit d'aquest, vaja, segons com ho mirem, el primer d'aquest dissabte, sense comptar sí, el de la matinada que ha acabat amb la victòria dels Estats Units. Un Qatar-Suïssa, anem a repassar els 11 d'aquest partit.
6: Nima Automoció patrocina aquest espai.
0: Amb quin 11 surt la punta, Aguilar, la selecció de Qatar, Molló?
7: Som-hi. Julen Lopetegui és el seleccionador de Qatar. S'estrena en un Mundial. 6 dels 11 jugadors no han nascut a Qatar. És un 4-3-3. Fixem-nos sobretot amb la davantera. Akram Afif és el seu jugador més destacat a l'extrem esquerre. Un brasiler nacionalitzat, Emilson Júnior, a la banda dreta. I en atac, Yusuf Abdurisak és el davanter. Crida l'atenció que el màxim golejador a la fase classificatòria, que és Ali, no és titular.
8: Gol del Zamora.
0: Gol del Zamora. Caram, com comença això, Pau.
9: S'avança el Zamora al minut 3 de partit. Un desplaçament en llarg de Diego Foli, que no ha estat bo, ha rebutjat immediatament la defensa del Zamora, agafa desprevinguda a la defensa arlequinada, demanava fora de joc Ferran Costa, jo crec que sí, ho hauran de revisar perquè serà justet, llançament des de la frontal que entra per l'escaire, malgrat l'estirada de Diego Foli, no ha pogut evitar el primer gol del Zamora Club de Futbol. Embogeix l'estadi Ruta de la Plata. Déu-n'hi-do, quin golaç. Obre la llauna al Zamora. No comencen bé les coses pel centre d'esport Sabadell. Ara hauran de mirar aquesta jugada. De moment s'ho mira el quart àrbitre, però en qualsevol cas el 3 de partit ha marcat el Zamora. Ha marcat Mario Losada, sí. Correcte, Mario Losada, el primer gol del partit.
0: Doncs si no ho corregeixen amb la revisió, que encara no hem vist cap repetició, haurà començat fatal el partit pel Sabadell. Hola, Toni Padilla, bona tarda, bona nit.
10: Bona tarda per dir,
0: sí, per dir alguna cosa, eh? El sí. Xut és un xutàs, potser Foli, que ja no està bé en el primer refús, alguna cosa més, va, és un xutàs. Ara veient aquesta repetició des del darrere de la porteria, poc a fer pel porter, sí que en el refús sí que no és bo. Vaja, és començar perdent, sortir de vestidor i començar perdent ja el partit, Toni.
10: Sí, de la pitjor forma. Al final Diego Foli, que ha estat la gran muralla defensiva durant tot l'any del Sabadell, aquí no ha pogut fer res, més mèrit del jugador del Zamora, jugada de joc vertical, i clar, les equips d'Òscar Cano, l'entrenador del Zamora, ex-entrenador arlequinat fa dues temporades, quan va baixar l'equip de categoria, li agrada molt jugar amb el marcador a favor, i per tant se li posa molt bé a l'escenari al Zamora, fent-se fora el Ruta de la Plata. El Sabadell haurà de seguir jugant a lo que sap, a lo de sempre, intentar ser valent, intentar aconseguir aixecar el partit, que s'ha començat de la pitjor forma.
0: És una bona caldera, això, Toni, eh?
10: Sí, aquí és el típic estadi que ve gent molt fidel durant tot l'any, i com passa, per exemple, també a Sabadell, i s'omple quan arriben els dies de playoff, i clar, no només Zamora ciutat, sinó Rodalies, la gent vivint-ho molt, i l'ambient realment és increïble, i més després d'aquest gol que òbviament ha fet que la gent ho visqui encara més, i callats els 300 arlequinats que han fet el desplaçament.
0: Calma, cap fred, 1-0, perd el Sabadell, només arrenca el partit amb aquest golaç que ha fet l'Ossada. Estàvem repassant els 11 del partit del Mundial, anem a dir quatre coses de l'11 de Suïssa, Molló.
7: Sí, que dirigeix Murat Yakin, que juga amb tres centrals, un d'ells és Akanji, vell conegut, amb dos carrilers a Ebisher i Ricardo Rodríguez, amb Xhaka al mig del camp, el 10, que és el jugador més destacat de l'equip suís, dos mitges puntes, que et sonarà Rubén Vargas a Sevilla, i Ndoye i Embolo, el golejador, la figura de Suïssa, amb el davant. El partit ja ha arrencat, empat a 0.
8: Moure't és molt més que anar d'un lloc a un altre. Busques confiança, experiència, un equip que t'acompanyi abans, durant i després de la compra. Anima fa més de 45 anys que ajudem milers de conductors a trobar la millor solució de mobilitat. Anima, l'experiència de moure't millor. Descobreix un món d'oportunitats. Animaautomoció.com.
0: Ha sortit un altre del bastió de Tenerife, Dani.
11: Parcial de 0-9, el Barça per davant. El Barça per davant. Acaba de fallar Marcelinho Huertas. Sembla un altre partit. Semblen dos equips totalment diferents. Dos minuts i mig i el Barça ja guanya 42-43. Impecable l'equip blaugrana, i encara podria anotar dos punts més, si no hagués fallat, no li haguessin xiulat falta en atac a Will Clyburn. Quina barbaritat d'arrencada de tercer quart del Barça.
12: Sí, en total la parcial és de 2-17. Sí, arrosseguem el de la primera part. Sembla que ha sortit Clyburn amb voluntat d'estar més endollat. La sorpresa de Billy, però que ha tingut dues accions defensives molt bones. I l'Apro, que ara se li ha sortit el triple, però és que necessita el joc interior, que ha marcat part de la diferència en els dos primers partits. És 0 tirs de Vesely, tot just un de Fall. Per això prova, aviam si Billy sí que troba aquest equilibri dintre fora.
11: Anota el Tenerife, torna a posar-se per davant, 44-43, és la Provítola cap a Schengelia. Regira Schengelia i cap a dins. Alternatives en el marcador, però està molt seriós el Barça, 4-4-4-5, més un per l'equip de Xavi Pasqual.
12: Li ha saltat el 2-1, i fins i tot així la lectura que té per passar entremig els dos i trobar el forat Schengelia.
0: Hi ha una mica de lectura de cartilla, al vestidor.
11: Sí, fa tota la vinta.
12: Allò de no estem per acumular més partits.
11: Sí, perquè... ha sortit com un coet el Barça, concentrat a tots els nivells, a més cada acció... se la veu molt treballada i diguem-ne, hi ha molta tensió perquè cada petita errada es lamenta molt per part blaugrana. Ara la defensa, 2-1, sí. 2-1, la defensa molt intensa de Darío Brizuela sobre Van Beek, que està fent un partidàs. De moment, dels millors de Tenerife, anota Van Beek, 1 per Tenerife.
12: No, parcial de 9-0 de la primera part, han estat 7 d'aquest jugador que abans hem dels passaports. Un passaport de Cervejant, que és el típic perfil dels jugadors
11: de Bakú,
12: de Texas.
11: Yeah, de tota la vida. Sí, és Bakú, no? Azerbaidjan, ho ha dit bé.
0: Dèiem de català de futbol, però diríem que en el bàsquet hem servits també, el tema passaports.
11: Molt més servits, crec jo.
7: Sí, el rècord és, vaja, a Haití, que té 16 nacionalitzats de 26.
12: Sí.
11: Sí.
7: Bé, nascuts fora d'Haití, en aquest cas.
0: Haití és petit.
12: Sí, no caben tots. Cauen de la illa.
0: Trobar-ne 26 costa per anar al Mundial.
11: Anota el Ter Lleure a l'addicional Van Beek, 47-45, 2 per la Laguna Tenerife, atacant Will Clyburn, a punt de perdre la pilota, qui la recupera, el joc dels disbarats, ja toca la pilota a un jugador del Barça, per tant recupera la pilota a la Laguna, Marcelinho Huertas creu en pista, no li fa ningú falta, la toca Yebo, fa la falta ara sí, Billy Hernán Gómez, que protesta, estan calentats amb l'arbitratge, els jugadors del Barça tornarà a anar a la línia de tir lliure al Tenerife, ja transcorreguts pràcticament 4 minuts d'aquest tercer acte, d'aquest tercer quart, 47 Tenerife, 45 Barça.
7: Perdó, que me'n deixava a Curaçao, és qui més jugadors té, 25 dels 26 nascuts a Països Baixos, però això, vaja, sí, és per motius obvis. Sí.
12: No, anava a dir que si no ha entrat en bonus en el segon quart al Barça, en aquest, els dos equips fent moltes faltes. Ja està en bonus el Barça, no portem ni 4 minuts.
11: Anota Llevo el primer, 48-45, una altra vegada fan un pèl de distància al Tenerife de Chus Vidorreta, avui molt més tranquil. Després de l'exclusió de l'altre dia, canvis, marxa, i aquest és significatiu, Marcelinho Huertas, entra Jaime Fernández, 4 per Tenerife. 4 minuts transcorreguts ja d'aquest tercer quart, 6 per al final. Brizuela creuant pista, ara comandant les naus cap a la Provítola, la Provítola que havia arrencat bé amb una fogonada. Schengelia bloquejant-lo, segueix l'Apro, vol buscar el pal baix del georgià, finalment el troba molt, atent Scrap, recupera la pilota, telegrafiat, ui, com s'empipa Pasqual, perfectament la jugada, el jugador canadenc, el triple de Van Beek, no, encara bo, ha quedat cura el triple, i el rebot és per Billy Hernán Gómez, en la posició de pivot, creu a pista Claiborne, segueix Claiborne, 5-30 per al final del tercer quart. La penetració de Schengelia, no es fa un forat, ha volgut lluitar contra el món, ha acabat fallant. Una altra vegada amb aquest més 4 per Tenerife, Dorne, que en vol el triple, no. El rebot ara és per Claiborne, ningú vol anotar, carai tu.
12: El primer que falla i Tenerife, que estava amb 5 de 10, ara està amb 5 de 17. Fallat els 7 últims.
11: Imagina't. La Provítola, defensat per Jaime Fernández, bloqueja Billy Hernán Gómez, segueix l'Apro. Fent la pantalla, l'Apro dins amb Billy, has de ser dur, Billy, has de ser contundent, Billy, com a mínim treu la falta, Billy Hernán Gómez, diu a Bromaitis, Dornecamp, perdó, que ha tocat la pilota, anirà a la línia de tir lliure, Billy, mentre és allisonat per l'Apro Vítola, pels sistemes, a la línia de tir lliure, el pivot madrileny.
0: Com ha reaccionat el Sabadell, el gol al minut 2, encaixat per favor del Zamora, Pau?
9: Doncs ha tingut un xut des de lluny de Joel Priego, després d'un corna, però ara és el Zamora qui ho intenta, amb una falta al carril central, és llunyana, però la voldran penjar a l'àrea, ja ha tingut un servei davant anterior al conjunt local, a veure, aquest xut que anava directe, portaria impactat en l'esquena de Joel Priego, serà corna a la dreta de la porteria de Diego Foli, servei de cantonada pel Zamora, 11 i mig de partit, Zamora 1, Sabadell 0.
0: Com ho veus, Toni, això?
10: Molt, el Sabadell està nerviós, repeteix amb Miguel Etedal, que potser li falta un punt d'espurna, hauria pogut recuperar alguna pilota i anar més, i caldrà veure si aconsegueixin posar-se al centre del camp. Molt important que s'activin Quadri i també Albert Urriols, que tingui més la pilota. De moment és el típic partit de playoff, molt nerviós, molt tens, i aquí està jugant millor les seves cartes el conjunt castellà.
9: Ara tindran aquest corna a l'esquerra de l'atac del Zamora i anirà el capità Carlos Ramos, autor dels dos gols la setmana passada en la victòria que li va donar el passi al Zamora a la final contra el Villarreal B. A veure, penjaran aquest corna. Marca la jugada d'estratègia Carlos Ramos. Pilota al punt de penal, molt tancada, ha hagut de treure la pilota. Urri al segon pal amb el seu cop de cap, envia la pilota a banda. Servei de banda favorable al Zamora. I anirà ara, deies, perdona.
0: No, va preguntar als enraquinats on són, a la graderia, on vosaltres esteu, entenc que el Zamora ataca a la vostra dreta.
9: Zamora està atacant justament cap a la nostra dreta i els aficionats arlequinats estan en línia amb la porteria de, amb l'àrea de Diego Foli, perquè ens entenguem, no estan a la grada de tribuna sinó a la grada de preferent.
0: No et queixaràs de la posició, Toni, eh? Visió privilegiada aquí a l'estadi Ruta de la Plata.
10: Crec que els aficionats que, amics que tinc a l'altra banda, tenen millor vista que nosaltres, tenim una bonica columna aquí amb dos endolls penjats, un senyor que, hi ha com unes tribunes de premsa que les han convertit en una mena de sales VIPs. Llavors aquí uns senyors que ens tapen la visió, però bé, és la realitat de la Primera Federació, per això volem marxar d'aquesta categoria, per poder veure millor les coses. També et diré que és millor visió que fa un any en el playoff d'ascens al Camp Duc amb Múrcia, on veus? Allò va ser de les pitjors coses que he vist en mi vida, la vieja condomina.
0: Sí, la Clara encara té mals sons d'aquella eliminatòria.
10: Va sortir amb tortícolis, perquè torçava tant el coll per tenir visió que la pobreta anava amb el coll, ai, em fa mal! Va sortir amb lesió en horari laboral.
0: 1-0 per dir el Sabadell, 13 de la primera al camp del Zamora. Està escalfadet el partit a Tenerife, Dani.
11: Sí, ara triple d'assassí, assassí silenciós Claiborne, però a l'altra banda es queixa i molt d'una acció de Schengelia que en la lluita per un rebot, crec que en la caiguda ha deixat anar el braç i ha impactat a la cara de Scrap, jo crec que de manera absolutament accidental.
12: Segurament.
0: A mi també m'ho sembla, sí, que cau com mig desequilibrat. Ara, i la mà no la controla.
11: La garrotada és contundent i a més venint d'un braç com el del Georgia.
12: Daniel, que també veiem fa un moment, és com estaven atenent a Marcelinho. Li estaven envenant tota la cuixa.
11: Per això
12: que
11: també ha sortit.
12: Per fer el canvi.
11: Sí, sí. Anota Bromaitis. 41 a 51 a 48. És un més 3. Per al Tenerife és un menys 3, per al Barça, ara movent-se en aquestes latituds de resultat. Clyburn, que s'ha activat en aquest tercer quart, no anota Clyburn, però el rebot a lluita Billy Hernán Gómez. Mira que bé, l'ha caçat Clyburn i anota molt bé gràcies a la lluita de Billy Hernán Gómez. Resilient, resistent, ha arribat la pilota a mans del 21 del Barça per situar el Barça a un punt. Jaime Fernández, 51-50. Jaime, ui, que bé ho ha fet amb Yebo, frega el 2-1 i a sobre, ai, s'ha endut el berenar, eh? El berenar se l'ha endut Xenguelia. Oh, quin mal, a més de Yebo, tu. Ui, pobre. Uf, sí, sí. Directament, eh? S'ho agafa, eh? Ai, quin mal, pobre. Sí. A la línia de trilloure, Yebo.
12: S'ho agafa.
11: Sí, sí, s'ho està agafant, pobre, no? No,
12: perquè hi sigui tot. Control.
11: I ara pujarà, eh? Ai, ara puja.
12: El de la tele, Dani, segueix intentant aquí complicar-ho. 53-48, van.
11: Però m'ho estàs dient de veritat?
12: El sí, a la tele sí.
11: Però per què?
12: Li han apuntat la cistella, ara ho han rectificat.
11: A veure, no aniré jo a donar consells.
12: L'última cistella li havien sumat al Tenerife en lloc del Barça.
11: No aniré jo a donar consells de comptabilitat a ningú, però, noi...
0: Mira, un dubte que m'ha vingut ara. La declaració de la renda te la fas tu, Dani?
11: Ara, Xavi, què me l'he de fer jo? Me la fa el meu senyor pare, que és l'ésser humà més endreçat en aquest sentit de la vida, i gràcies a Déu i que per molts anys m'ho pugui fer. No, jo no sabria com començar, no. Ara, últimament, noi, sempre surt a pagar. És una cosa que no entenc. Cago en Dena i la fem bé, eh?
0: Que guanyes molt.
11: Serà això. Panther, cap a Will Clyburn. 52-50, cap queixa, eh? Clyburn, creuant pista. Clyburn, amb Billy Hernán Gómez, la provítola, el triple de Panther! No, el rebot és per ells, el rebot és per Tenerife. Una altra vegada Marcelinho a pista, el veig una miqueta arranquejant. Colo, sí que és veritat, que no deu girar el tot rodó el brasiler. Ui, la mà ara de Panther sobre Jaime Fernández, amb un delay, ha xiulat l'àrbitre, amb un delay. Falta. Mare meva. Falta 5... Quanto 2-50?
0: Doncs aquest partit del Mundial, Mollom.
7: Doncs el minut 11 de la primera part. Mira que Suïssa és a punt de marcar. Ho impedeix el porter qatarià, Mahmoud Aboudada. Ha tingut ja dues oportunitats més Suïssa, que està sent molt superior de moment. 11 de la primera, Qatar 0, Suïssa 0.
0: Les seleccions amb el seu 11 de gala i l'espanyola també, eh? Amb el número 4, Jalapeño, amb el 22, Saitó, amb el 7, Gildas, i amb el número 1, el nou fitxatge que arriba per revolucionar els aperitius, l'anxova de l'escala. Ja ho saps, els dies de futbol no poden faltar els amics, i ara que ve el bon temps, tampoc poden faltar les olives, l'espanyola, perquè sense l'espanyola no hi ha aperitiu. Espanyola, una aceituna com a ninguna, la més sabrosa, sempre farcida del millor. Una espanyola ara aquí, eh?
12: Oh, no, que entraria.
11: I com ho rematem, això? Digues.
12: No, anava a dir que important la falta, perquè està la quarta de Panther. Per això s'ha anat a la banqueta, avui queda molt.
11: Sí. La provítola mira dins amb Billy, la mare que em va parir, quina esmaixada de Billy Hernán Gómez, quin martell, com l'ha enfonsat, sense pietat, sense clemència, l'ha enfonsat el madrileny. A on se situa el Barça, perquè abans havia notat un dels dos tirs lliures, la Laguna Tenerife, ho havia fet Jaime Fernández, la pilota cap a Marcelinho, compta el tall de Bromaitis, prefereix madurar la jugada Marcelo, la té Marcelinho amb Yebo, el 2 contra 2, la passada no és bona, recupera la provítola, és un 3 contra 2, som-hi, que s'ha de notar cap a Satoranski, ai, Sato, es queda sense força, Sato, i falla el contraatac, quan semblava clar. 1-55 per al final del tercer quart, 53-52, el triple de Marcelo, no, el rebot és per Clyburn, surt com una esperitat Billy Hernán Gómez, però Clyburn diu, anem a serenar això una mica, que uns quants aquí tenim una edat i ens ho prenem en calma. Accelera Clyburn, davant d'ell Sastre, opa, acaba de xutar la pilota Clyburn com si fos el Mundial de Futbol, tu. La penetració de Marcelinho cap a fora, falta de Clyburn, encadenant unes quantes accions, un pèl estranyes, un i mig. Sí, per al final del tercer quart, 53 la Laguna, 52 Barça. I protestes ara, per les protestes.
12: Sí, són els dos millors equips des de la línia de 3 en percentatge, però avui cap dels dos està gens inspirat, eh? Fallat els últims 9 Tenerife, però és que el Barça està amb un 5 de 14.
7: A tot això tenim en joc la final de la Champions masculina de waterpolo, l'Atlètic Barceloneta 5-6, el de 6 ara, Pro Recco d'Itàlia 5, a 50 segons pel final del primer quart.
11: El tir lliure de Marcelinho Huertas. El primer, el brasiler, la nota. M'he espantat, Molló, perquè crec que era l'11 de Qatar, que es diu que hi havia un tal Yusufa. Dic, a veure si Fol estarà aquí desdoblant. O no, sí, oi? Ho has dit?
12: M'anirà que... per rematar de cap.
0: Sí, home, aniria clar. Bé. Home, i tal, ara ens el...
12: I mira, més l'hem vist rematar de cap en un partit.
11: Sí.
12: Que li va costar l'expulsió.
11: El problema és que el van expulsar, correcte, no, perquè això...
0: Hòstia, no ho recordava,
11: sí. Sí. Se li va... A més, quan no quedaven pivots, estava un lesionat i l'altre expulsat, sí, home. Sí. Coses de Lluç. Anem a una secció al Superesports. Coses de Yusufa. Kale, amb Sato Oranski, bloqueja Pilar d'en Gómez, segueix Sato, som-hi, Sato! Ara ho ha fet molt bé el capità, però acaba fallant, fregava el 2-1. Anirà a la línia de tir lliure Tomàs Sato Oranski en punt d'honor per intentar rebaixar els 3 punts de marge que té la Laguna Tenerife a 1:15 per al final del tercer quart.
12: Estat entre Mills i entre Kale, també.
11: Sato Oranski. El Canàries, el Tenerife, cada vegada fa més aficions. Anota el tir lliure. Des d'aquests canals fons treuen cares gegants de... dels jugadors i de l'entrenador per distreure el llançador rival. No sé si m'explico.
12: Sí, sí.
11: Aquests cartells enormes amb les cares.
12: Ja, el primer temps de fer fins i tot el de Mills. Porta poc temps,
11: sí,
12: aquí.
11: Sí. Es podrien fer de la ràdio, sempre ho penso. T'imagina d'una cara gegant teva, Puig, allà, per donar-te la benvinguda a la redacció.
12: Mentre es va parlant, no? Que darrere hi ha jugó aixecant.
7: Tenim penal a favor de Suïssa. Jo he vist un fora de joc com una casa de pagès previ, però el VAR no se n'han adonat. L'àrbitre hondureny, per cert, primer hondureny que xiula un partit de Mundial, que Said Martínez l'ha acabat assenyalant a instàncies del VAR, i serà Embolo, el golejador de Suïssa, el jugador del Mònaco, qui llançarà el penal. Mahmoud Abunada, que crec que abans l'he batejat, Abunada es diu, intentarà aturar-lo, vestit de groc de cap a peus. No és supersticiós el porter qatarià, el 16 de la primera part. Això fa una olor golejada a Suïssa, però d'escàndol, eh? A veure, vinga, que l'àrbitre acaba de situar tothom, ha acabat el xec del VAR, i va Embolo i gol, enganyant el porter de Qatar. Suïssa 1, Qatar 0.
0: El millor servei de taller Volkswagen és a Sarsa Volkswagen. Tens, sí, un cotxe Volkswagen, una furgoneta Volkswagen? Doncs no ho dubtis, cap al taller de Sarsa Volkswagen a Sant Cugat, Terrassa, Granollers, Manresa, Castellà i Vic. Perd de 4 el Barça, ataca.
11: I anota, ara perd de 2, 58-52, últims 10 minuts del tercer quart, menys 2 per l'equip blaugrana, que haurà retallat distàncies. La té Pati Mills, la mà que li posa Pilar d'en Gómez, Frank Guerra. Ui, falla, que han xiulat. Han xiulat final i ha fallat a Bromaitis. Hòstia, que surrealista el final, perquè semblava que, jo crec que és acció vàlida, l'únic que ha fallat a Bromaitis, quan era... Frank, el llançament, línia de fons...
12: El gest era de fora de temps, eh?
11: Ah, val. Per això no he acabat d'entendre, però igualment havia fallat a Bromaitis. Acaba el tercer quart, per tant, tenim 10 minuts d'emoció per tancar aquest tercer partit de semifinals de l'ACB, en cas que el Barça aixugui els 2 punts de renda que té ara mateix la Laguna Tenerife. Serà finalista, final del tercer quart, Santiago Martín, Superesports de RAC1, 58 Tenerife, 56 Barça.
0: Festival golejador a la final de la Champions de Waterpolo, primer quart 6-6, Barceloneta pro Reco. Hi ha Zamora, alguna ocasió clara del Sabadell en el que ens hem perdut, Pau?
9: No, en els darrers instants sí que ha intentat trenar alguna jugada. Jo crec que el Sabadell busca asserenar el joc, asserenar-se sobre la gespa, perquè cada vegada que el Zamora aconsegueix córrer, està patint la línia defensiva, i ara tindrà una falta llunyana servida per Urri. Des de 3/4 de camp la penja directament al segon pal, no hi pot arribar Genar Fornés, que va per terra, era Artur Bonaldo, marxa aquesta pilota per línia de fons. 24 de partit, continua perdent el Sabadell a Zamora. Zamora 1, Sabadell 0.
0: És molt llarg, Toni, això tot just acaba de començar, com aquell qui diu, dic, pensant també en la tornada, eh?
10: I tant, recordar que en cas d'empat l'eliminatòria seria l'equip per l'equinat el que aconseguiria l'ascensa a segona divisió, però l'inici no està sent bo, no aconsegueix tenir pausa l'equip per l'equinat, el Zamora amb un joc molt físic, aquest joc directe, intentant forçar les errades dels defensors del Sabadell, conscients que avui falta Kaiser, que és un home que aporta jerarquia al fons de la defensa catalana, avui és a la banqueta, l'exjugador del Torrent, que es va lesionar en el segon partit contra el Castilla, i el Sabadell amb més possessió, però d'moment no aconsegueix arribar, no aconsegueix connectar amb Miglete, també Escudero molt, molt desaparegut. Veurem si mica en mica aconsegueix trenar una miqueta jugades amb més de criteri l'equip de Ferran Costa, que la veiem trencar-se la gola i donant salts per la banda tal com és.
0: Diries que és millor equip que el filial del Madrid, aquest Zamora, de rival de la final, o no?
10: Em sembla millor equip amb menys qualitat individual. Això passa amb els filials, que tenen jugadors de gran qualitat individual, jugadors que entren en dinàmica de primera divisió. També ho vam veure en el cas del Celta Fortuna contra l'Europa, o el Villarreal bé precisament contra el Zamora, però el veig molt, molt treballat. És un equip ben treballat, que sap que juga, que ha anat creixent, que s'ha anat fent fort, i Òscar Cano ha aconseguit trobar a Zamora la calma que no va trobar fa dos anys a Sabadell.
0: 1-0 perdent el Sabadell, 24 de la primera, Pau.
9: A servei de banda fora pel Sabadell, just davant de la banqueta, precisament d'Òscar Cano, ja a camp contrari al centre d'esports Sabadell. Veurem si anar entrant mica en mica en el partit. Abans, però, hi haurà pausa d'hidratació. El 25 de la primera fa molta calor al forn de Zamora. Perdent el Sabadell, aprofitarà Ferran Costa per intentar capgirar la situació. El 25 al Ruta de la Plata, Zamora 1, Sabadell 0.
10: Quan hem arribat a Zamora estàvem a 36 graus. Moltíssima, que òbviament ha baixat. I el que més m'ha sorprès en arribar és que avui, coincidint amb aquest partit, hi ha un festival de 3 dies de heavy metal.
9: Sí, sí.
10: Llavors la ciutat és plena de heavies amb la caçadora d'aquesta de cuir i 36 graus. Jo pensava, aquesta gent què està fent, no? O sigui, estan moriran de sedritat.
9: De fet,
10: es moriran aquesta gent.
9: Aquest cap de setmana, Zamora, atenció, hi ha la final del playoff i aquest festival de heavy metal, i demà a les 12 del migdia al centre de Zamora, concurso mundial de callos.
10: Jo crec que em quedo, eh?
9: Ja amb un representant català. Ja d'un restaurant de Vic.
0: Em pensava que tu.
9: No, un representant, un restaurant de Vic que ha vingut a representar, doncs, el nostre país, que l'ha anat i hem pogut parlar amb ells aquesta tarda i ens ho han explicat. És una història,
10: o sigui, triple,
9: molt curiosa.
10: Triple representació usonenca, perquè tenim Albert Urriols de Vic, sí. El Zamora juga. El Zamora, jo amic, que és de Sant Hipòlit de Voltregà.
9: Correcte.
10: I els callos de Vic, que sigui Osona, protagonista aquest cap de setmana a Zamora.
0: Sí, sí, Nic Codina, perquè m'ha tret el carnet de Sant Hipòlit ja Dani Rodríguez, el bon amic d'aquesta casa, m'ha dit que n'hi ha un de Sant Hipòlit avui aquí a Zamora. Doncs sí, sí. Doncs hi ha molta gent d'Osona avui a Zamora.
9: De fet, aquests mateixos dels callos també reivindicaven a Miqui Codina, que ens han dit, teniu avui en aquest partit un jugador del Zamora representant d'Hipòlit de Voltregà. Per tant, efectivament, hi ha ganes de reivindicar la comarca d'Osona. 10 restaurants de tot Espanya, d'Astúries, de Madrid, un dels quals és català, aquest restaurant biguetà. Demà fan un tast de callos, han arribat aquesta tarda amb unes neveres plenes de callos.
0: Clar, clar. Sí, sí, el font de callos, està bé que portin callos a la nevera, perquè si arriben a portar una altra cosa, me l'ha guanyat concurs. Ets de callos, Aguilar, o no?
13: Estava pensant que... És que no. No, no, perquè trobo que és una textura massa llafiscosa, diguem-ne.
9: Home, no.
13: Però estava pensant, clarament el podríem fer RAC més 1, no? El concurs aquest de callos. Fots allà on estrenar això i
9: doncs
13: pot ser divertit.
9: De fet, ho explicaré, hi ha hagut un moment que s'han trobat els asturians i els catalans. Hi ha hagut allà intercanvi d'impressions en la prèvia, les hores prèvies, que s'està vivint intensament. Llavors he preguntat, escolta, però quin és el secret, el que podeu explicar del vostre plat? I m'ha dit, la cuina de tota la vida. Per tant, cuina catalana de tota la vida, demà aquí intentant endur-se aquesta primera edició del concurso mundial de callos.
7: A 36 graus a les 12 del migdia,
0: Amb increïble. Amb bonastre és molt d'esmorzars de forquilla.
13: Sí, això és veritat. Capipota, però més que callos.
9: Jo si pogués, aniria a aquest concurs. Jo encantat de la vida, el que passa que tinc el retorn. Compte ara, el xut des de la frontal del Zamora. Ha de vigilar el Sabadell, xut que marxa un metre a l'esquerra de la porteria de Diòfoli, que s'havia quedat completament aturat. La conducció de Miqui Codina, precisament el xut amb cama dreta que marxa fora, 28 i mig pràcticament, Zamora 1, Sabadell 0.
0: L'últim quart, com ha començat a Tenerife, Dani?
13: Bé, perquè el Barça està per davant, 60-61, ha entrat Kevin Panther, ha notat, té només una falta extra, és a dir, en du 4, ara falta en atac de Frank Guerra en la lluita pel rebot de Billy Hernán Gómez. Deixa'm dir que Billy, bé, està tenint prou presència a la pintura, Colo.
12: Sí, sí, va acabar de fer un segon tap espectacular, perquè n'havia fet un abans, i s'està imposant a Frank Guerra, clarament. A més, Tenerife comença a posar-se nerviós perquè està fallant tirs dels que no es poden perdonar mai. L'últim de Marcelinho, també a Bromaitis a mitja distància. Una mica en la línia d'Aisato. la que ha fallat, que entenc que li ha fallat la cama, perquè el normal però... seria una esmaixada contundent i ha acabat
13: no
12: fallant l'entrada.
13: No l'ha feta i després ha fallat sol. Treu una altra falta Willy Hernán Gómez. Clar, aquí hi ha una qüestió. Willy Hernán Gómez està físicament extremadament millor que Frank Guerra i està sent intel·ligent en aquesta lectura Willy i està forçant el cos a cos i és que no para de treure rendiment. Mira, sí. Ho ha d'aturar Xus Vidorreta perquè està sent desequilibrant des d'aquí el Barça.
12: Sí, que si parlem de ser intel·ligent, normalment Frank Guerra tampoc seria el millor exemple.
13: Sí,
12: són faltes clares, posa el lloc d'intentar aguantar amb el cos, posa els braços. Ara també s'ha de dir que ara ha d'aprofitar els tirs lliures Willy, que està en 1-4 al moment.
0: El 5 més utilitzat avui, Willy Hernán Gómez, per davant de Vesely i de Paul.
12: Tota la segona part.
13: 7:55 per al final del partit. Tens mort de Xus Vidarreta, perd un. El Tenerife guanya d'un al Barça, 60-61. Si acaba així el marcador, si acaba així el partit, el Barça serà finalista de l'ACB.
12: Ja vam aprofitar el temps mort per explicar la història de Patty Mills, que és xula, perquè igual és l'últim cop que el veiem a l'ACB. Llavors aprofitarem. Ell és un ell és activista de l'antiracisme, perquè la seva àvia era dels bebès robats, o sigui, allà a Austràlia, quan tenien un fill, una persona blanca i una dona aborígena, el que feien era agafaven les criatures, les posaven en famílies religioses perquè es criessin en un entorn completament blanc. La seva àvia, per exemple, havia de moure's amb un permís per poder circular entre els blancs. Ell des del petit ha patit aquest racisme. Els seus pares van fundar un club per aborígens i gent de color perquè poguessin jugar a bàsquet, podeu imaginar tot el que escoltaven allà. I el seu oncle, Lady Mabo, és considerat el Martin Luther King d'Austràlia. És el que, ha portat a judici al govern australià per recuperar les terres pels aborígens. Allà s'ha instal·lat el dia de, fins i tot, de Lady Mabo, que lluiten perquè sigui una festa nacional. De moment no han aconseguit que sigui festa nacional. Però vull dir que Patty Mills s'ha fet viral una mica, que ara quan ha arribat a Tenerife s'ha implicat, ha volgut conèixer la història de la illa, de la gent i tot, on anava parant, no era el típic que arriba amb els cascos
13: sí.
12: i se'n torna que no sap ni, saps? Que no ha sortit del McDonald's i de la discoteca. Vull dir que això no m'ha implicat per tota aquesta lluita que és de petit, que escoltava, com li deien, el abu, abu, abu tot el dia, els rivals, per la seva condició d'aborigen.
0: Un bon element a la pista, però també fora de la pista en el sentit positiu de la paraula element en aquest cas. De fet, l'altre dia que vam parlar d'aquella rotllana que fan els jugadors a l'avantsala, diríem, de saltar el parquet. Evidentment, quan ho vaig veure no hi havia so, però havien creat com una cançó dedicada al Tenerife. Ell havia s'havia autocreat, diríem, una cançó dedicada al Tenerife amb la intel·ligència artificial.
12: També ho podem criticar amb aquesta història seva que va amb l'altaveu, amb el lloro, com si fossin allò als anys 80 els que anaven a la platja. Per tot arreu amb la música, tot volum.
13: La música. Sí, estic d'acord. Com la gent que parla molt fort, els vols i tal, estic d'acord. No, la gent no té per què escoltar les coses alienes. Cadascú que s'escolti lo seu. Sí, estic d'acord.
0: Però això és en un context esportiu, no?
13: Sí.
0: És diferent a la platja.
13: Però no, sí, estem d'acord.
0: Per això no va un astre a la platja, perquè la gent va amb lloros, si no...
14: Sí. No, perquè llavors em cremaria. Soc de cremar-me fàcil, jo. Llavors, soc fràgil en aquest sentit. Sí.
0: Toni també té pinta de cremar-se amb facilitat.
14: Sí.
12: Parlem de la platja encara?
14: Molt poc de platja. No suporto la platja perquè no m'agraden les aglomeracions. Mira, veus? Ens hem ajuntat aquí dos. Compartim.
0: Perd el Barçoleta 7-10 contra el Prorreco. 3 minuts llargs encara per jugar-se del segon quart. Queda molt i molts gols encaixats per l'Atlètic Barceloneta. Ataca el Barça, atacava amb un triple de Panther, Dani.
13: Un altre de Panther que està aprofitant molt la única vida que té. No en té tantes com un gat, sinó que en té tan sols una, perquè si té una falta més sortirà del camp expulsat. Però a fe de Déu que ho està aprofitant. 60-66, obrim forat, Colo al Barça, 6:45 en el final del partit. Ai. Parra amb Panther. Li indica a Parra que marxi. Panther s'ha quedat amb Dornikamp. Segueix Panther, el triple de Panther! Panther! La mare que el va matricular, si és que és bo aquest tio! Quina sort tenim que jugui a prop de casa nostra! Quina sort tenim de veure'l! Perquè el triple torna a ser escandalós de Panther. La resposta automàtica de Tenerife, de Barcelinho, la clàssica a un peu, 6-2, 6-9, era una màxima de diferència de 9 punts del Barça, 6 minuts per al final del partit.
0: Es confirma, per cert, que han posat un mico, però un mico tonto, a controlar el marcador de la tele, perquè s'ha tornat a equivocar.
12: Ara sí, com ho
0: teníem,
12: 60-66...
13: Sí. Però què li passa a aquest home?
12: No ho sé.
13: Mira, ara Panther parlant amb Dornekamp.
0: Home.
13: Bé, de manera amistosa.
12: Venien del triple anterior, suposo.
13: Sí, Dornekamp, com està totes les salses, eh? És increïble aquest home, tu.
12: Ah, perquè es deixa anar la mà després. Quan li deixa anar la falta, fa allò del cop de mà.
13: I li pica...
12: I suposo Panther li deia dit, no cal.
13: Fort el pit, eh?
0: Sí, Panther, sí, sí, li ha fotut.
13: Vull dir...
0: Carlos Aymar, aquell entrenador que picava el pit als jugadors abans de sortir al camp.
12: Però que veu avalant allò que vaig explicar, de Dornekamp.
13: Sí, sí, home, i tant. Panther, Pantera, i la mà bona, la de defensa de Tenerife. Falta, oi, de Kevin Panther. No, que l'ha tocat, Kevin Panther. Val, val, però estava fent un gest estrany. És que... Ah, no, no, falta. Falta, sí.
12: El gest és de falta.
13: Sí. Falta. Panther expulsat. L'home estava calent com una guilla. L'home estava...
12: Fet 9 punts als primers 11 i no havia aparegut i ara en portava 8 gairebé de seguits.
13: Escalfat. Estava d'aquells moments que et pot rebentar el partit, te'l pot
12: trencar. I ja et dic jo veient la imatge que si algú fa falta és a Bromaitis. Vull dir, Panther l'agafen i l'empenyen.
0: Sí, s'agafen del braç o l'agafa del braç. No s'ha dit a Bromaitis. Aquesta falta regalada, eh?
12: Calent Panther i amb raó, eh? Perquè és que no fa res.
13: Doncs 62 a 69, a 5.44 per al final del partit.
12: Està maleint pel fet de que gairebé per la pilota i en la lluita li cau la falta, però és que no era falta.
13: Patty Mills, a penetració de Patty Mills, la mà boníssima de Billy Hernán Gómez, està tantíssim. El pivot madrilen recupera la pilota al Barça, 128 per al final del partit, 62 a 69 el Barça guanyant. Us ho explica RAC1 des del pavellón Santiago Martín de la Laguna a Tenerife. Oh, i la ballarina Billy cap aquí, Billy cap allà, mereix absolutament el seu defensor Bromaitis, que no sap si és a Sant Cristóbal, Santa Cruz o a la mateixa illa de Gran Canària. Anota Billy Hernán Gómez, 6-2, 7-1. Quina acció més bonica de Billy. Oh, i ara espera, Chadoransky enganxant-se amb en Bec. No ha de caure en això el Barça. El Barça no ha de caure en això, també. Noi, porteu moltes sopes per alguna cosa. La mitjana d'edat és de 35 anys d'aquesta plantilla. I més Chadoransky. 5 per al final, 6-2, 7-1.
7: Això de les 48 seleccions ens deixa imatges com la de la selecció de Qatar, que un córner, una jugada aturada, acabat amb una topada entre dos companys. No se sabia en la jugada... I Pedro Miguel i Gueye han acabat topant. I l'han hagut d'atendre, a Pedro Miguel. Vull dir que s'han dut un cop al cap considerable.
12: Fa unes setmanes aquella imatge viral dels japonesos que xocaven tres, no dos, sinó tres.
7: Doncs mira.
12: Copien el que no han de copiar.
7: Qatar 0, Suïssa 1, minut 31, molt superior a l'equip suís.
0: Una mica amb els Dupont i Dupont, no?, de Tintín, que sempre acabaven topant també cap contra cap. Voleu fer el salt a l'elèctric? Recordeu aquest nom, Volvo EX30. Un subcompacte àgil i 100% elèctric pensat pel teu dia a dia, pels grans moments, amb autonomia eficient, càrrega ràpida i tota la seguretat. Volvo, disseny escandinau amb caràcter, sensacions que enganxen. Volvo EX30, des de 35.800 euros. Consulteu-ne les condicions a la xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya. Què li passa a Vidorreta ara?
13: Ha acabat ja el paper de Vidorreta, ja torna a ser ell. Tècnica, a Xus Vidorreta, protestava, crec, la diferència de faltes entre uns i altres. Ja tenim la tècnica a Vidorreta.
12: Demanàvem falta a Llevo en la jugada de sota, que igual, hi podia haver-hi falta, però també el que hi havia eren passes. I venia protestant tota l'estona, l'àrbitre, que també a prop, anava com aguantant, i el principal és el que ha dit prou.
13: Vull pensar que Vidorreta tindrà bé de recordar que potser és el seu últim partit. Vull dir, ho dic perquè seria collonut, en mal sentit per ell, que acabés exclòs aquí. 64, l'últim partit potser amb el Tenerife. Aquest és l'escenari. 4, però encara falta molt. 4, 30 per al final, més 8 per al Barça. 64, 72.

0: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
1: Peugeot.
2: Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental IO més propera trucant al 900 131 002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.
3: Divolava en aquesta zona, semblava com algun problema aquí, ara també li acaben de fer com una frega en aquesta zona, digues, ja a la banda. Esperem que hagi quedat en un ensurt.
4: No sé si s'ha espantat en el moment que ha notat el dolor i ha enviat aquest missatge directe cap a la banqueta, però, com dèiem, Kaiser, que té aquests problemes físics, com en tot cas podria entrar Sergi Segura, que sí que està escalfant en aquests moments, hi ha diversos jugadors del Sabadell escalfant en aquests moments, quan queden 5 minuts per arribar al 45, se n'hauran d'afegir segur 3, perquè hi ha hagut la pausa d'hidratació i el gol. El Sabadell, que està patint en els últims minuts, el Zamora ha tingut fins a 3 llançaments a porteria, ho està passant malament aquí el conjunt arlequinat al Ruta de la Plata.
3: Es reprèn el partit a Tenerife, Dani.
5: Amb una situació sòrdida que ara us arribarà, crec que ha set la Provítola, Campes, Marcelinho, però Marcelinho s'ha endut per davant Vesely. Una situació molt estranya, servia de fons al Barça. Sí, per això. Servirà al Tenerife de línia de fons al Barça, que entra en bonus.
6: Hi ha una barreja de Marce, la Provítola empenya una mica i Marce ho sap fer molt bé.
3: Ha hagut d'anar al parany la Provítola aquí.
5: Sí, però que Marcelinho no ho veia i podria haver provocat alguna cosa més greu a Vesely.
3: Sí, perquè... sí, segons com li caigui a sobre, compte.
7: Ha fet patir el genoll dret, sí.
5: Exacte. La té Tenerife, a Bromaitis, mam, Jaime Fernández, defensat per Jan Vesely, la penetració de Jaime, anota Jaime Fernández, compta que se situen a 4, que això encara no està acabant, ni molt menys, aquí falta encara molts capítols per explicar-vos, a 4 minuts per al final del partit, 68-72, Bram, el Santiago Martín, ara mateix una olla a pressió aquí a les Canàries, fregant els dobles, la Provítola, la gent es queixa i molt, el 2 contra 2 amb Vesely, Clyburn en parra, Clyburn una altra vegada, el triple és de casa seva! Per embudir-los! I ara qui va per terra és Jan Vesely, això sembla una batalla, el Barça recupera la pilota, quin triple, quina capacitat! Té aquest tio glas a les venes. Em recorda algú, de veritat, em recorda algú que sembla que no tingui sang a les venes, però després i tant si en té per clavar aquest triple i situar el 68-75. Assassí silenciós, la té el Barça, la Provítola. Ara es parra la cantonada. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, parra! El triple d'en Joel per asserenar un ambient que s'havia escalfat i molt en un 3 i no res amb aquest parcial de 0-6. El Barça torna a posar a terra per mig. Hi ha 3 minuts i 17 segons per al final. Mana de 10 punts. El Barça encaminant-se cap a la final. Encara falta molt. Guatura, Vidorreta. 68 Tenerife, 78 Barça.
3: Aquest gest de ràbia també de Joel Parra, amb gran caràcter al Barça.
6: Sabem que la repetició, la primera jugada sí que eren dobles, de la Provítola.
3: Provítola,
5: sí. Trepitjava.
6: Ha saltat i ha tornat a caure amb la pilota a les mans.
5: Val.
3: No l'ha deixat anar a temps.
6: Però Clyburn, que abans hem dit, que portava... O sigui, en 12 minuts no havia tirat, però aquí en la segona part en porta 14 ja i gairebé sense fallar cap tir.
3: Doncs això està a prop, però encara no tancat, però un més 10 del Barça, amb poc més de 3 minuts per jugar-se d'aquest últim quart a Tenerife. Una mica més a prop el Barça de la final de la Lliga ACB. Quin sonava a dir, no fa gaire, però el Barça molt, molt a prop d'aquesta final de la Lliga ACB. Tenim al descans la final de la Champions de Waterpolo, màxima igualtat, perdut només el Barceloneta, 11-12, festival ofensiu i de gols, festival de final, 11-12, perdent d'un l'equip de Fran Fernández. Es reprendrà el joc a Tenerife. Dani.
5: Sí. Per cert, per xarxes ens han donat recomanacions per Callos Puig, a prop de la ràdio. Després te les explico, si vols. No. Això és meravellosa. Servirà a Tenerife. A veure.
6: Quan tots heu dit que no us agradaven.

0: tampoc no, no m'hi veuran, em sembla. Però agraïm les recomanacions, evidentment. Sí,
1: sempre. De desagraïts l'infern és ple.
0: Segur que fan, segur que fan altres
2: coses. Jo me les apuntaré totes, eh?
1: Ara.
0: Ah, sí? Tots de callos, de Toni?
2: Sí, sí, home. Sí, eh? No, no, deia jo, dic jo, el Pau.
0: Ah, en Pau, perdó, perdó, pensava que em parlava el Toni, ara.
2: Jo dic que intentaré apuntar-me-les totes, el Toni no ho sé.
3: Sí, però no seria a l'època de l'any.
0: Ja.
3: Però sí, sí, sí, sí, és uns callos, uns bons callos.
0: Quan refresca una mica millor, no?
3: I tendons i ronyons. De fet, avui he dinat uns bolets amb ronyons bastant bons, eh?
0: Ups! Oh, ronyó també és per algú sí, per algú gens, eh? Sí.
3: I uns torrez no substituo.
1: Ah, sí. Això sí, això millor.
4: És que m'he criat amb àvia carnicera, llavors tot això em menjava tot i més.
2: Clar.
4: No tenim manies.
0: Has dormit avui, Toni, o no?
3: Doncs només el tren. Només el tren, perquè ja vaig passar de comentar el Mundial a...
0: Sí, sí.
3: El tren del camí de Madrid, sé que he dormit, i llavors, poquet, hem dormit poquet.
2: Ui, ara hi ha una picabaralla entre Genar Fornés i Quique Márquez. Hi ha hagut aquí una disputa entre el lateral català i l'extrem del Zamora. Ha de posar una mica de pau l'àrbitre. Quan tindrem temps afegit a la Ruta de la Plata, mira, 4 minuts. Doncs fins al 49 anirem guanyant al Zamora gràcies al gol de Mario Losada, de moment un dels jugadors més destacats. De fet, és el segon màxim golejador aquesta temporada del Zamora Club de Futbol.
0: Ataca el Barça per eixamplar la diferència, Dani.
1: I falla el triple Will Clyburn, que hagués suposat un punt de rúbrica. 2:37 per al final, més 7 per al Tenerife. Ataca amb velocitat l'equip canari, que sap que se li esgota el temps. Jaime Fernández a dins amb Yebo. Compte que s'ha quedat amb Miles Cale. Segueix Yebo, anota Yebo i treu la falta. Treu la falta Kevin Yebo. 73 a 78 i addicional, Colo.
4: Sí, dues seguides a 2-1. Que contrarresten els dos triples. I donen aquest ara aire a Tenerife, que estava gairebé mort, amb el temps mort. Clyburn li ha faltat la passada extra a la cantonada cap a Parra.
1: Que està en moments importants a pista. A veure, l'addicional. 2:27 per al final del partit. Més 5 al Barça, que fins ara està completant una segona part molt seriosa. El llançament de Yebo no dona cap tipus de paràbola. El llançament Yebo llença com un nubús, tu. Però anota. 74-78, més 4 per al Barça. Xiula el Santiago Martín, que vol més bàsquet a casa seva. La té Satoranski. Satoranski demana falta. Satoranski a dins en Clyburn, a punt de perdre la pilota. Ara sí li xiulen falta a Jaime Fernández, que fa anar pel terra Will Clyburn. Anirà a la línia de tir lliure. Temps ara perquè sigui important l'efectivitat des de la línia d'un punt, des de la línia de tir lliure. Will Clyburn hi anirà.
4: I entrarà també Schengelia pel
1: super
4: Parra que deies tu.
1: Sí, però canvis d'embol, eh? Parra queda assegut allò, al costat d'Estorzano, diguem-ne.
0: 2-2 avui Clyburn, de moment.
1: 3-3. Anota Clyburn. 79-74, 74-79. A 2:13 per al final. El segon d'en Will. Anota en Williams.
4: 7-4-8-0. Aquesta temporada.
1: Més 6 per al Barça. 2 minuts té el Tenerife per remuntar, si no vol dir adéu a la temporada. Jaime Fernández. Jaime Fernández, evidentment destacable el fet que estiguin sense Pati Mills a pista, si no m'equivoco, si no ho està.
4: Sí, no, és que avui...
1: Ui, ara llevo... Jo crec que Mills, és que no sé si fins i tot tenia alguna molèstia física, perquè es tocava la zona de l'engonal en algun moment, que m'hi he fixat i no sé si tenia alguna molèstia física. Sí, el llançament de... El uf de Jordi Colomer, sí. Crec que respon al llançament de Nebo, de Yebo. Sí.
4: No era la preocupació per Mills, que podria ser, però...
1: Doncs mira, perd la pilota i ara Yebo es maixa, noi. Una miqueta més d'atenció, Nico, una miqueta més d'atenció, Nico. La Provito, la que es queixa d'una possible falta. Ah, perdó, la pilota, Nicolás, la Provítola. I la situació és la següent. 1:39 perquè acabi el partit. 76-80. Té 1:39 el Barça per retenir la distància de 4 punts i accedir a la final de l'ACB.
0: Havia aconseguit una màxima de 10 al Barça, que és la seva màxima del partit, i ara en són 4. I això no està ni molt menys tancat encara.
1: Amb el temps mort ara, a veure què dibuixa Xus Vidorreta. La gent que ha omplert avui aquest pavelló per més de 5.000 persones, 5.100, molt gran aquest pavelló, però té tot un fons que està inhabilitat, diguem-ne, sense graderia, perquè s'hi fan altres esdeveniments aquí, a l'Hamburguesa. Li diuen l'Hamburguesa, aquest pavelló.
0: Evident, vull dir que té forma d'hamburguesa.
4: Ah.
1: Això diuen ells, vaja. Jo tampoc li he trobat gaire.
0: No hi estàs d'acord, eh?
1: No sé, vull dir, hi ha altres coses que poden tenir forma de... No? Seguirem amb el partit, seguirà el Barça a pista amb la Provítola, amb Satoranski, amb Schengelia, amb Vesely i amb Will Clyburn. Ho fa al Tenerife amb Marcelinho, amb Van Beek, que està jugant minuts molt importants, amb Jaime Fernández, amb Yebo i amb Abromaitis. Servirà de banda Thomas Satoranski. A veure, va. Cada possessió providencial ara. Qui la vol? Compte. Qui la vol ara? La Provítola, que surt de bloqueig. El bloqueja Vesely. Segueix l'Apro a la cantonada perquè rebi Satoranski. No finta el llançament. 6 segons de possessió. La demana Will Clyburn. 5 segons. 4 segons. Aquí és perillós assassí. S'aixeca Clyburn. Quin triplàs, Will! Quin triplàs, Guillem! Mare de Déu, dona'm el teu talent! Quin triple des de casa seva, 76-83, marca de la casa. A l'altra banda, Jaime Fernández no hi va. El rebot és també pel 21 del Barça, Will Clyburn. Se'l va fitxar, alguns deien que ja se li havia passat l'arròs. Doncs mira quin parell d'accions consecutives. Triple monumental i el lloc per agafar el rebot. La Provítola botant cap a Schengelia. El tap que li col·loquen a Schengelia, però ell mateix recupera la pilota i anirà a la línia de tir lliure.
4: Quin triple. Sí, oh. Té un mèrit enorme perquè les cames no estan ben situades, massa obertes, vull dir que la posició del cos és complicadíssima, llavors tira de canell i el gest de Marcelinho com sense creure-s'ho. Normal.
0: Sí. Em portava dos de punts al descans, 19 ja per Clyburn.
1: Mira, sí, t'ho diré així de clar, si el Barça acaba accedint a la final, aquests fitxatges són per dies com aquest. Vull dir, podria no haver fet res en tota la temporada, que ha fet moltes coses, triples guanyadors, etc, però només un dia aquest tio porta pràcticament a la final. Que dic, podria haver portat algú altre, eh? Però enteneu-me.
4: No, però bé, que està fent uns play-off de compromís, perquè...
1: Correcte, defensivament també.
4: El nivell defensiu,
1: sí.
4: Sobre De Julio, sobre Mills... Vull dir, en atac estan anant més a dies, però... Sí, poca criticada als play-off de Clyburn.
1: Anota els dos, Schengelia, 76-85, és un més nou, 50 segons per al final. Marcelinho Huerta es posa la malla amb Vesely. El Barça es classificarà per la final de l'ACB per la via ràpida. Això no ens ho esperàvem, Xavi Puig. Fa tan sols unes setmanes no ens esperàvem per res del món que el Barça accedís a unes finals de l'ACB. I ara també serà partícip de l'acte homenatge improvisat en fa l'efecte d'aquest final de cicle que serà el Tenerife. Mira. Està tothom dempeus. De fet, és una situació similar a la que vam viure a Múrcia. I què criden? Ui, no ho identifico. Jaime Fernández cap a Yebo, falla Yebo. El rebot és per Jan Vesely, claudica el Tenerife. Xus Vidarreta diu que no facin falta. S'acaba així l'etapa de Xus Vidarreta al capdavant del Canàries. Mira com s'abracen dos entrenadors que han tingut moltes batalles l'un i l'altre, Xavi Pascual i Xus Vidarreta. Però la notícia, ara mateix, quan passen 9 minuts de les 10 de la nit a Barcelona, perdó, quan falten 9 minuts per les 10 de la nit, una hora menys a Canàries, és que el Barça s'acaba de classificar per la final de la Lliga ACB. El Barça, com l'au Fènix, ha renascut de les cendres i després de la patacada de València, com si fos un punt d'inflexió per escalar la muntanya més alta. Avui que som a tocar del Teide, el Barça es classifica per la lluita pel títol. L'últim ball, ho va dir Xavi Pasqual, vull un últim ball, doncs a fe de Déu que ho està fent el tècnic de Gavà, aquest últim ball que encara no ha acabat i que vés a saber on portarà, però de moment el que porta és de nou i després de 3 anys recuperar una lluita pel títol en una lluita de play-off sèrie de final ACB. Veurem contra qui, tant de bo tinguéssim una final catalana, això ho sabrem a partir de demà. Acaba el partit al Santiago Martín a Tenerife i al Superesports de RAC1. Guanya el Barça, 76 Tenerife, 85 Barça. Xavi Puig, Jaume Molló, Jordi Colomer. El Barça jugarà la final de l'ACB.
0: Tot són abraçades ara mateix a sobre de la pista, esportivitat al màxim entre tots els jugadors, els que han jugat i els que no, veiem també Cermadini repartint abraçades a tot el Barça. Gràcies per la gran temporada, es desplega una pancarta en una de les zones d'aquest pavelló Santiago Martín de la Laguna, a Tenerife, per també donar-li les gràcies a l'equip de Xus Vidorreta. El Barça jugarà la final de la Lliga, demà ho sabrem o no contra qui, tant de bo que no, o contra València o contra Joventut. Si és contra València, amb desavantatge de pista, si és contra la penya, amb avantatge de pista pel Barça. Demà ho començarem a saber, 8 del vespre, tercer partit de l'altra semifinal entre el Joventut i el València, amb 2-0 de moment per l'equip de Pedro Martínez. Però el Barça, després d'aquella patacada espectacular contra el València al Palau, última jornada de la Lliga regular, on aquella derrota i sobretot la manera de perdre, i venint d'on venies, que era de l'anunci ja oficial de Xavi Pasqual, que deixava la banqueta, a mi com a mínim em va generar molts i molts dubtes de si l'equip seria capaç de tornar a competir al màxim nivell, i a mi com a mínim m'ha dit: noi, calladet, t'asseus aquí en aquest raconet i mira si sabem competir, i va tapar amb colo a la final.
4: Sí, s'ha refet ràpidament i a més se li ha obert un forat directe cap a un possible títol, sempre tenint en compte que València està fent la temporada que està fent, que és brutal, però està competint bé. En aquesta eliminatòria la veritat és que ha estat molt superior, tret d'una estona al segon partit, avui la primera part, però tirant d'aquest fons d'armari, Billy, que semblava ja que només, saps, l'únic que es comptaven eren les hores per dir-li adeu, doncs avui apareix a la segona temporada, ahir a la segona part té un bon paper. Clyburn, que tenia aquells problemes de cor i que no se sabia si arribaria a playoff, ha arribat i de quina manera, i avui al final la cinquena falta de Panther ha estat anecdòtica perquè l'equip ha sabut refer-se perfectament. I ara, doncs mira, fins i tot pot tenir algun dia més de marge. Ja saps que el meu pronòstic va ser un doble 3-0, sí. Però tu l'altre dia deies que aniria bé que, no, que comencés una mica més tard. Doncs ara demana a la penya que com anem demà en guanyi un i així quadrin millor les agendes.
0: Ja veiem que si demà es resol, la final comença dijous. Si demà es resol, la final comença dijous al Roig Arena. Si demà la penya ho allarga com a mínim a un quart partit, la final començaria dissabte. I encara no sabríem on, si al Roig Arena o a Badalona. Demà a les 8 del vespre, en principi amb Dani Aguilar a Badalona, sabrem què passa en aquest Joventut València. Dani, et deixem que vagis a zona de vestidors, a veure si podem sentir algun dels protagonistes del Barça.
1: Perfecte, fins ara.
0: Fins ara. Col, abans de marxar, et feia il·lusió que els Knicks guanyessin l'anell o no?
4: Il·lusió no, diria. És una... em cauen bé i recordo èpoques d'Alan Houston, que m'agrada molt també, i aquelles finals, i conec uns quants aficionats dels Knicks que seran molt contents, però és una final entre els dos. Tiraria més cap als Knicks, també perquè ja va bé que, com que soc de la part dels Lakers, que els Spurs no estiguin crescuts ja el primer any. Però si avui ho allarguen una mica, també ho gaudiré.
0: Sí, no és descartable, que anem dient els Knicks, i que avui a veure si Sant Antoni és capaç d'allargar una mica aquestes finals. Gràcies, Colo, demà més, demà des de Badalona, gràcies.
4: Fins demà.
0: El Jordi Colomer, demà a Badalona, en aquest tercer partit de l'altra semifinal, València-Penya amb 2-0 per l'equip valencià. Tenim descans al partit a Zamora, amb sí. Derrota del Sabadell, Pau.
2: Sí, correcte. Derrota 1-0 del Centre d'Esport Sabadell a l'estadi Ruta de la Plata del Zamora. El conjunt arlequinat, que en els darrers instants de la primera part ha tingut un parell d'oportunitats, semblava que començava a despertar tímidament, primer amb una rematada del primer toc d'Escudero, que ha marxat molt desviada, després un xut des de la frontal de López Pinto. No ha tingut encert del Centre d'Esport Sabadell, que haurà de canviar moltes coses de cara a la segona meitat. Objectiu, marcar un gol aquí al Ruta de la Plata.
0: El resultat va... No, això, Toni, que veient com ha arrencat, el resultat tampoc no és el pitjor ara mateix, eh?
5: No, de fet és just. Si no comeneixia guanyar el Zamora, que òbviament es troba amb aquest autèntic golaç als primers minuts, això condiciona molt les coses, i a partir d'aquí els ha permès buscar aquestes pilotes llargues, tenen davanters molt físics, que han exigit molt a la defensa arlequinada, que enyora una miqueta aquí doncs, el lideratge de Kaiser, i ells han tingut més oportunitats. Però, mica en mica, l'equip ha començat a carburar, Quadri ha liderat una miqueta la revolta al mig del camp, recuperant pilota, faltes, aquests gols dividits han començat a caure de la part arlequinada. És cert que part dels problemes que té aquest equip, no?, que necessita que siguin molt els jugadors davant, els segons putes que facin gols, perquè Escudero sempre queda una mica aïllat, i a Miguelete li falta aquell punt d'espurna, sempre aquestes maleïdes molestes físiques que fan que l'exjugador del Barça B doncs no estigui al 100%. Però bé, s'ha anat equilibrant més o menys l'escenari, i vull veure també com evoluciona la segona part físicament, perquè el Zamora ha fet un gran desplegament físic, potser haurien de baixar una miqueta. El Sabi també arriba a cercar arriba de curt de gasolina, i veurem què passa. De moment aquí la gent del Zamora està contenta, però tots van dient, ens venien aquí gent a saludar, hem trobat un senyor que viu a Cerdanyola des de fa més de 50 anys, perquè és nascut a Zamora, i ara que està jubilat torna només per veure els partits del Zamora, no? I em deia, mira, el que ens passa aquí doncs d'alguna forma és que ja no donem per bo un 2-0 després del que ha passat a les semifinals. I ara mateix la mascota del Zamora, que és un os, està a punt de marcar un gol a una porteria petita, una activitat... És com un os de peluix gegant, i acaba de fer un gol, eufòria, el Ruta de la Plata. L'os aquest, que l'hem vist aquí, vull dir... Fent-se fotos aquí...
2: De fet, tenen dues mascotes, perquè n'hi ha una altra, sí, que és el logotip del patrocinador principal del Zamora, que és Caja Rural,
5: no?
2: Es pot dir,
5: una espiga,
2: sí, correcte. I el cap és aquest símbol de l'espiga. Tenen, diguem-ne, el patrocinador, la mascota comercial, correcte, i la mascota del club.
5: I la presència de Víctor Daldama.
2: Sí.
5: Que recorden que va ser president d'aquest club i, òbviament, involucrat en tota aquesta trama de corrupció política. I una figura doncs, que tothom diu que, d'alguna forma, controla el club, tot i que els seus testaferros, pel que ens deien, són familiars de Manuel Ruiz de l'Opera.
0: Bona, amb tu. Aquí.
5: I llavors, clar, és cert que hi ha uns andalusos a la llotja que estan parlant amb la directiva de l'Arlequinada, que són familiars de Manuel Ruiz de l'Opera. És a dir, la combinació de persones que s'està ajuntant... O sigui,
0: no pot sortir
5: junts,
0: res de bo de tot
5: tots
0: això.
5: Junts, tots junts i anar a menjar callos.
1: Sí.
0: Ara tornem. Descansa perdent el Sabadell 1-0. L'han encaixat al minut 2 i al moment ha resistit així. Veurem què passa en aquesta segona meitat. Pendents dels vestidors de la pista del Tenerife, ens actualitzem amb el Jordi Claret. Jordi, bona nit.
6: Hola, bona nit.
0: Per on vols començar?
6: Doncs hem de començar explicant que els bombers treballaran durant tota aquesta nit per evitar que l'incendi de Sanaüja a la Segarra no revifi amb el vent de marinada. El foc ha començat al migdia en una zona agrícola i ha cremat també massa forestal, afectant unes 50 hectàrees, segons els agents rurals. Abans de les 6, però, els bombers ja l'han pogut estabilitzar i han arribat a treballar més de 50 dotacions. Les unitats aèries ara ja s'han retirat, però s'hi mantenen diverses dotacions terrestres controlant la zona i els punts calents. Aquest foc és el primer avís pels bombers de cara a una temporada d'incendis que ja ha arribat, sobretot perquè ja tenim temperatures força elevades. De fet, per demà, el mapa del Pla AFA dels agents rurals ja ens deixa 12 comarques en perill d'incendi alt. Les zones més tacades de vermell són a Ponent, l'interior de les Terres de l'Ebre, i a la Catalunya central. Per cert, que la línia R2 Nord ja ha recuperat la normalitat després que aquesta tarda un incendi de vegetació tocada la via entre el Prat de Llobregat i l'aeroport hagi obligat a tallar la circulació de trens. I abans explicàvem que l'acord de pau entre els Estats Units i l'Iran podria arribar demà mateix. Doncs bé, si s'acabés signant demà per Donald Trump, seria el millor regal d'aniversari, perquè d'aquí unes hores el president nord-americà fa 80 anys i ho celebrarà demà tirant la casa per la finestra. Trump portarà per primer cop l'UFC al Palau Presidencial de Washington amb una batllada de 7 combats d'arts marcials mixtes. Pel ring hi passaran, de fet, noms destacats com l'espanyol Ilia Topuria. Ho veuran in situ des dels jardins del Palau unes 4.000 persones i més de la meitat seran membres de l'exèrcit dels Estats Units. I tot plegat ha aixecat molta polseguera perquè aquesta batllada costarà uns 60 milions de dòlars. La gent ho critica perquè en plena crisi de preus derivada per la guerra de l'Orient Mitjà s'organitzi un acte així, tot i que Trump diu que totes les despeses aniran a càrrec de la mateixa UFC.
1: He llegit que podria haver-hi una tempesta elèctrica i que això podia afectar d'alguna manera. O sigui, haurem d'estar pendents de les previsions, a veure què diuen.
0: Gràcies, Jordi. Fins demà.
6: Que
0: bona
6: vagi
0: nit.
6: Molt bé. Bona nit.
0: Bona nit. Al final del tercer quart, 14-14, Barceloneta, però Reco, final de la Champions de Waterpolo. Senyor partit, ara veiem tensió també entre les dues banquetes. 8 minuts i penals per decidir qui és el campió d'aquesta Champions masculina de waterpolo. I tenim descans també en el partit del Mundial que estan jugant Qatar i Suïssa.
1: Amb victòria de l'equip suís per 1-0, el gol d'Embolo de penal, molt superior a l'equip suís, 75% de possessió, 7 rematades entre pals, 2 només per part de Qatar, que això sí, n'ha tingut una de molt perillosa, que ha pogut treure el porter del Dortmund, Kobel.
0: Anem a buscar una mica de màgia de Panini, que tenim l'àlbum de cromos oficial del Mundial 2026 de Panini. Panini, la més gran, la col·lecció més gran de la història dels mundials, amb el primer cromo mundialista de Lamine Yamal, l'últim cromo mundialista de Messi o de Cristiano Ronaldo.
1: Històrics.
0: Mira, quin escut de Suècia.
1: Ah!
0: Xulos els escuts, sempre. Sí. Qui més tenim per aquí? Mira, De Vries. Bon jugador. De Vries, de Nova Zelanda. Qui més? Ait Nouri. Mira, aquest...
1: del City.
0: Aquest del Manchester City, sí senyor, algerià. Shomurodov, d'Uzbekistan.
1: Feia pinta, sí.
0: Parava a veure si l'encertaves.
1: Sí, sí.
0: Seco, de la selecció del Japó. Oh, i la selecció del Brasil, La foto dels 11.
1: Mira.
0: De l'alineació de la selecció brasilera, que veurem d'aquí poca estona, a la mitjanit i en directe a RAC1, aquest Brasil-Marroc, la màgia de Panini. Prepara algun canvi al Sabadell, creus, Pau, o no?
2: No, de fet, ha arrencat la segona meitat ja aquí al Ruta de la Plata, sense canvis per part de Ferran Costa, que intentarà capgirar la situació amb els mateixos 11 futbolistes que han arrencat el partit. Recordem, el Sabadell està perdent per culpa del gol de Mario Losada només començar el partit, amb una batada defensiva, un xut imparable o vaja, que anava per l'escaire com a mínim, i que s'ha colat per l'escaire de la porteria de Diego Foli. Primer minut i mig de partit, Zamora 1, Sabadell 0.
0: Ara sí, que una mica el cable, que ara ha fet una mica el burro la connexió, que ha anat perfecta durant la primera meitat. Esperem que no ens porti problemes des d'aquesta Ruta de la Plata, ja que no posa en bona posició, com a mínim si bona connexió des de Zamora.
2: Estem fent un reset de la línia, el comentari de via interna, però vaja, a veure si ho podem resoldre. Qualsevol cas, està jugant el Zamora amb un desplaçament al llarg del seu porter Fermín, buscant la cursa per l'esquerra de Quique Márquez. S'anticipa a Tur Ronaldo, protegint la pilota, servirà de banda al centre d'esport Sabadell, a camp propi. El Zamora, que busca aquest ascens a segona divisió, no hi ha jugat mai a la categoria de plata. El Sabadell, recordem, hi vol tornar 5 anys després de l'últim cop, aquella temporada que va ser un puja i baixa, l'ascens de Marbella l'any del Covid i després el descens ràpidament. Intentava fer una jugada d'atac ràpida al centre d'esport Sabadell mitjançant Javi López Pinto. Ha aparegut la defensa del Zamora, servei de banda, que l'efectua ja ràpidament David Estals, des de la dreta, jugant-se-la una mica cap al carril central amb Carlos García. Transportant la pilota cap al carril de la banda esquerra. Pot ser bona aquesta jugada de Joel Priego. Intentava entrar dins de l'àrea. Ha posat el peu Eric. Servei de banda pel centre d'esport Sabadell, just davant dels 300 aficionats arlequinats que s'han desplaçat fins a Zamora per veure l'anada de la final del play-off d'ascens a segona divisió. Amb aquest resultat, el Sabadell necessitaria guanyar la setmana que ve a la nova Creu Alta, divendres a les 9 del vespre. Però, com dèiem abans, si pot ser un resultat que no calgui anar a remolc, perquè el Sabadell ha anat gastant vides.
3: Sí, correcte.
2: I potser no cal tanta la sort.
3: Portant-ho molt a l'extrem, al final de temporada, realment, tirant d'èpica. Primer semblava que es podia pujar de forma directa. Segurament era irreal competir amb un equip com l'Aldenc, però realment, com a mínim, no s'està repetint l'imatge del partit d'anada contra el Castilla, que va ser una imatge pobra. Als primers minuts tenia por de repetir de nou una miqueta el que va passar allà, que ens obligava a una remuntada molt èpica. Estem veient l'equip millor, però és cert que no arriba a la porteria del Zamora. No, és de moment un domini estèril, unes llargues possessions que en el fons tampoc no inquieten de gaire a l'equip vocal.
2: A veure, sortint des del darrere ara, Estals s'ha equivocat en l'entrega, la recuperació del Zamora. La juga Quique Márquez pel carril central, volia fer acció individual, posa el peu. Important aquí era Joel Priego, que a més, en la seva conducció per sortir el contracop, ha rebut una falta. Això dona oxigen a l'equip de Ferran Costa, intensíssim, el tècnic de Castelldefels, donant indicacions des del minut 1. No entén el futbol d'una altra manera aquest entrenador, que va arribar l'estiu passat a la nova Creu Alta i que s'ha convertit en tot un ídol, perquè jo crec, Toni, que l'artífex, vaja, la clau d'aquest projecte que avui estigui el Sabadell jugant aquesta final és Ferran Costa. Ara en parlarem. La centrada d'Estals per la dreta, sense problemes per Fermín, semblava que s'enverinava aquesta pilota, captura el porter del Zamora.
5: Sí, de fet, fins i tot la directiva ha creat un relat al voltant de Ferran Costa, se li va dedicar doncs, una bandera, un tifo que ficava soldats a Ferran Costa abans d'un partit important, i tothom és molt conscient que és qui marca una miqueta el caràcter. O sigui, hi ha equips que a vegades les estrelles són futbolistes, aquí el líder és l'entrenador i també, òbviament, el poder a l'ombra, el director esportiu, Lucas Viale, que està fent una feina excel·lent i que és l'home que ha seleccionat aquests jugadors que també estan a un nivell molt alt. És cert que també d'aquesta plantilla hi ha un jugador que s'ha guanyat el cor de tothom, que és Albert Urriols, Urri, el futbolista usonenc, que fins i tot hi ha aficionats que han fet estampes religioses en què l'han convertit en un sant.
2: Avui que el Sabadell repeteix la mateixa samarreta que la setmana passada amb les lletres serigrafiades de Full Gas, que és un dels lemes de Ferran Costa en les xerrades prepartit, que ha fet fortuna i que el club, com deia ara el Toni, doncs ha aprofitat doncs, tot aquest relat per també donar impuls des d'un punt de vista social, i de fet hi ha molta gent que en els darrers dies ha anat a les oficines del Sabadell per, amb la seva samarreta arlequinada, imprimir-hi a sobre aquest lema de Full Gas amb lletres daurades.
0: Parlant de sants, avui és Sant Antoni, no sé sí, en Padilla si ho celebra gaire o no.
2: Sant Antoni però... de Pàdua.
5: És el meu, sí, és el meu, Sant Antoni de Pàdua, però avui celebro una cosa més important, que és el meu aniversari de casa. Avui fa 11 anys que estic casat.
4: Oh, home, doncs felicitats.
2: Enhorabona. Enhorabona.
5: Gràcies, gràcies. I m'he acompanyat, la meva dona està aquí.
0: Això sí que... Això és amor.
5: Amor, amor
0: sí que és amor.
5: Té mèrit, sobretot, perquè ell no està a Sabadell, però s'hi ha sumat, també. També està Fulgas amb el projecte.
2: Ara envia una pilotada llarga al conjunt arlequinat, no hi ha pogut arribar. Escudero ha marxat per línia de fons aquesta pilota i ara el Zamora, lògicament, que ja s'ho pren amb calma. Si ja no tenia pressa la primera meitat, ara amb aquest 1-0, doncs encara tindrà menys pressa.
5: Intentant posar pressió a l'àrbitre, potser moltes faltes, el fixó molt a sobre, val a dir que de moment molt bon ambient, és a dir, cap mena de mostra antideportiva. Inclús les aficions han estat amb normalitat juntes fora, la gent que passa saluda, a vegades hi ha estadis en què et sents com una mica sota sospita, mirades, i aquí no, de moment la gent de Zamora, tant el club com l'afició, el tracta impecable.
2: Cosa que s'agraeix perquè estem envoltats, i per tant ja està bé que vaja, que siguem ben vistos.
5: Correcte. També és cert que van guanyant.
2: Sí, encara no hem narrat, sí. Encara no hem narrat, ja el narrarem. Un gol del Centre d'Esports Sabadell. Ara se la jugava Foli, aquestes típiques accions, sempre en TV, mínim una per partit, que espera que vingui a pressionar el davanter rival per sortejar-lo amb un dribbling o amb alguna finta, o vaja, posant l'ai al cor als aficionats del Sabadell. A veure, passada l'espai, a veure si pot arribar. Res, aquesta passada massa forta per Escudero, que ha entrat ben poc en joc en el partit avui, directament als dominis de Fermín Sobrón. Jugant ja el Zamora, desplaçament al llarg del seu porter, apareix Albert Urriols Urri, un líder del mig del camp, juntament amb Quadri, que s'han apoderat d'aquesta sala de màquines de l'equip de Ferran Costa, indiscutibles pel tècnic de Castelldefels, quan ara, precisament, Quadri ha rebut una trompada a tres quarts de camp contrari, han hagut d'entrar ràpidament les assistències, perquè ha rebut, jo diria que és un cop a la panxa o al pit.
5: Sí, el pit, lluitant una pilota dividida, l'ex migcampista del Lleida, del nigerià. La història és molt bonica perquè al mig del camp els dos futbolistes que segurament mantenen l'equip són dues persones que venen de baix. L'Urri, òbviament, l'entrevistaves, Xavi, tu fa uns dies, sí. Olot, Palamós, estem parlant d'un futbolista que fa 5 anys, encara per arribar a final de mes, feia de monitor d'esplai, i ara diuen que en equips de segona divisió que el volen fitxar. I Quadra, i la gent que ens escolti de Lleida el recordarà, va fer un any increïble, però són futbolistes que venien de segona federació i que ara estan un pas de pujar a segona divisió.
0: Sí, aquesta gent a mi em té el cor guanyat. Ho dèiem l'altre dia, per exemple, de Jordi Cano, no? Un jugador que segurament amb 31 anys arribarà a l'oportunitat de jugar al futbol professional. També.
5: Per exemple, Canito, que... I el que no sé què passa és amb el germà, l'Àlex, perquè l'Àlex escollirà quedar-se tota la vida a l'Europa, però la història d'Àlex Cano és increïble. És increïble com passa dels camps de fang a ser el líder d'un equip que ha estat a punt de pujar a segona divisió i esdevenint un dels símbols del Club Esportiu Europa.
2: Anava a dir que en aquest perfil de jugadors que venen de baix i que estan rendint a un nivell excel·lent, també hi és Joel Priego, autor de dos gols la setmana passada, de fet, aquell gol golaç al minut 90 per donar la victòria i el passi a la final al Centre d'Esports Sabadell, que va aterrar a la nova Creu Alta l'estiu passat procedent justament del Zamora. Aquí no va tenir un paper, diguem-ne, destacat, havia pujat ja l'any anterior amb el Zamora de segona, primera federació, però en Ferran Costa, que ja l'havia tingut al Manresa, doncs ha trobat el context ideal per rendir i també per ser un jugador importantíssim, l'atacant del Sabadell.
3: Ui, ara, ja pica baralla.
2: Sí, hi ha hagut una trompada entre Quique Márquez, que sempre està al mig de tots els saraus. Se les ha tingut primer amb Bonaldo, li ha anat a retreure Miguelete. Repartiment de targetes, una per Quique Márquez, l'altra per Miguelete, que va calent, l'han de frenar els seus companys, també els jugadors del Zamora. Hi ha hagut un duel aeri, es queixava Bonaldo que li havien fet un cop a la cara, ha sortit directe la banqueta del Sabadell. De fet, han de frenar molts jugadors de la banqueta que estan encesos, però no assenyalarà res més enllà que aquestes targetes que us hem explicat, una per cada equip, per intentar aplacar els ànims. Però atenció, que Ferran Costa, tenim el primer challenge. Ferran Costa li dona la targeta al quart àrbitre i haurà de revisar aquesta possible agressió a Artur Bonaldo.
3: Sí. Bonaldo salta per sobre el jugador, sí, Zamora, i fa falta en aquest cas Bonaldo, però al caure sembla que s'agafen els dos, i el que es queixaria Bonaldo és que el jugador Zamora li ha donat un cop al rostre.
0: Sí.
3: Difícil de veure.
0: A mi em sembla que en directe, no hem vist repetició encara, em sembla més que se'l treu de sobre, que no passi, sí, una agressió, però veurem la repetició i què decideix l'àrbitre.
2: Qualsevol cas, Quique Márquez, que és gat vell, de fet és un dels pilars d'aquest equip, amb 36 anys, amb una dilatada trajectòria tant a primera federació, a segona B, inclús va arribar a jugar a segona, que està en totes les picabaralles, sempre és present aquest jugador del Zamora, ara també, i l'àrbitre murcià, Clement Ortuño, que ha anat al monitor a revisar aquesta jugada. Quan el Sabadell prepara el primer canvi, entrarà al terreny de joc Ton Ripoll. De moment, revisant aquesta jugada.
3: Sant Padó, un altre jugador del Bages, com Joel Prego, de Sant Padó, Ton Ripoll, titular durant bona part de la temporada, es va patir una lesió molt greu, que li va treure continuïtat, i aquestes darreres jornades s'ha aconseguit tornar, i jugant molts bons minuts l'altre dia contra el Castilla a la Nova Creu Alta.
2: A veure, dialogant entre l'àrbitre principal i també el quart àrbitre, Irurzun Artola, és un àrbitre principal de primera federació. De fet, en aquest playoff els quarts àrbitres són, o acostumen a ser, àrbitres principals, i estan dialogant al voltant d'aquesta jugada.
0: De moment
2: s'impacienta, lògicament, el rotader plata.
0: És impossible que pugui veure res perquè queda tapat pel jugador, pel mateix Bonaldo. O sigui, no és, el moment que deixen el braç, que se suposa que pot ser l'agressió, jo crec que Bonaldo tapa l'àrbitre.
2: A veure, diu l'àrbitre Clement Ortuño que no hi ha res, per tant es manté aquesta targeta groga per la posterior picabaralla que ha tingut Quique Márquez amb Miguelete. No hi ha vermella, tal com reclamava Ferran Costa. Hi ha hagut el primer canvi pel centre d'esport Sabadell. Ha entrat al terreny de joc Ton Ripoll, que ocuparà la banda dreta, entrant en el lloc de Miguelete.
0: S'havia de provar, no? Et queda un challenge encara,
2: sí,
0: el que queda de partit.
3: Sí, en aquests casos sempre em crida l'atenció, perquè al final estic convençut que Bonaldo sap que no, sí, que no és vermella. Llavors, jo, si fos Bonaldo, diria no el gastis, que potser llavors ens fa falta. Però a vegades hem vist molts jugadors en aquest model del bar, una miqueta, doncs, és un bufet lliure que el pots demanar. Hi ha molts jugadors que no ho mesuren, no? I a vegades això, hi ha entrenadors que s'enfaden, perquè hi ha jugadors que els diuen, demana'l, i llavors quan ho veuen ells diuen, però si no ho era. Però clar, una cosa, quan estàs allà dins vas molt calent i potser això et porta com a prendre decisions incorrectes.
0: Has de saber de qui refiar-te ni de qui no, com el bàsquet, no? En replay, que veus algun entrenador que diu, sí, ja m'ho pots anar dient, que jo no te'l demanaré, que m'has enredat ja 10 vegades aquesta temporada, no em tornaràs a enredar.
3: Sí, això deia, Adai Benítez, per exemple, al Sabadell Europa, va demanar dos channels, Jordi Cano, va demanar dos cops, i els dos cops no ho era, i a l'Adai li deia, hosti, Jordi, veient-ho, crec que tenies raó, i el tio deia, és que, bueno, m'he escalfat, perdona, m'he equivocat.
2: Hi haurà un servei de banda fora pel Zamora a l'altura de l'àrea del centre d'esports Sabadell. La penjaran a l'olla directament, potent aquest servei de banda al punt de penal. Ha d'aparèixer el cap d'Artur Bonaldo, el refús. Acaba apareixent aquí el jugador del Zamora. Era Abde Damar, l'ex del centre d'esports Sabadell.
0: Mira, Pau, que et tallo, perquè ens demana pas el Dani, amb protagonista des de Tenerife. Dani.
7: Sí, amb l'entrenador que acaba de dur el Barça a final de la Lliga. Aquest ball segueix.
8: Un, no? Moltes gràcies. Estem, la veritat, que hem fet un playoff molt bo. Això va ser força bo, aquest també ha sigut molt bo. Malgrat que avui ha estat complicat, que ens ha costat entrar en partit, un típic partit de play-off, que l'equip de casa entra amb una miqueta més d'energia i més concentració que nosaltres, però després, a partir de la segona, hem aconseguit el partit, més dominadors de totes les facetes del que està una miqueta millor defensiu, juga més agressiu a l'atac. Avui hem comès més a ens ha portat aquest
7: de les habituals, però a un nivell de solidesa, però també concentració. Veig l'equip absolutament concentrat en totes les fases del joc, no sé si estàs d'acord.
8: Sí, estem molt posats, estem molt bé. Potser ens ha faltat una mica al principi de partit, en aquest moment del segon quart ens hem deixat anar una miqueta, però després hem tornat a ser l'equip que hem estat i molt content per ells, estem per la feina i esperant començar.
7: Directe al superesforç, una més per meva, més que res per tota la gent que ens està escoltant. Tu que sempre has dit que ets culer de pedra picada, el Barça torna a estar una lliga saber, el Barça torna a estar a prop del metall. Què s'ha d'exigir a partir d'ara al Barça?
8: Bueno, hem de jugar aquesta final per guanyar-la, sabem que serà molt difícil, però bueno, som el Barça i estem aquí per, no per jugar-la, per jugar final, sinó per intentar-les guanyar. I a part avui ha significat la classificació per l'equip de l'any vinent de la Supercopa, que és una molt bona notícia. El Barça sempre té que estar a la Supercopa, sempre té que jugar a totes les competicions i estic content d'haver contribuït a aquesta part d'aquest petit èxit, no? de jugar a la Supercopa l'any que ve.
9: Després de 3
0: anys... Paraules de Xavi Pasqual, el micròfon del Dani Aguilar, el sons venia i ens anava, però jo crec que hem sentit... Bastanta claredat el missatge de Xavi Pasqual, com sempre ambiciós i de dir molt bé, la final sí, però ara la final la volem guanyar i aquest apunt que serà el Barça i per tant tindrem Barça i Penya en aquesta Supercopa que jugarà a Badalona el mes de setembre d'aquest 2026. Li queda 1 minut i 16 segons a la final de la Champions de Waterpolo, està guanyant d'un i ataca el Barceloneta 17-16. A prop d'anar-se'n cap a Barcelona, aquesta Champions, de sumar la segona Champions al seu palmarès Atlètic Barceloneta. No llancem encara les campanes al vol, però a prop l'equip català. El Sabadell perdent 1-0 al 17 de la segona. Pau.
2: Sí, encara sense oportunitats del Centre d'Esports Sabadell. En aquesta segona meitat necessita aportar alguna cosa més en atac l'equip de Ferran Costa. Veurem si ara amb Anton Ripoll ocupant el carril de la banda dreta doncs pot aprofitar alguna cosa. Ahí va ara, però Abde d'Alzamora. El xut des de la frontal, es patega en les cames un defensor del Sabadell. La pilota encara es viva l'ossada a la frontal. Continua l'acció del Sabadell. Carlos Ramos obre la dreta cap a Mario. L'ossada posa la centrada, la pilota morta al punt de penal. Rebutja la defensa del Sabadell. Hi havia fora de joc, encara sort. L'atac perillós d'Alzamora per la dreta. Ha acabat invalidant la jugada l'àrbitre Clement Ortuño.
0: Sí, per fora de joc del centrador.
2: Sí, és el que li diu ara l'àrbitre a Foli. Però abans hi ha algun problema físic.
3: Sí. No és Ronaldo.
2: Diria que és Carlos García. L'altre central.
3: Correcte, sí.
2: El company de l'Isla. Sí. Ferran Costa, que se'n fa creus des de la banqueta. Urri, que està acompanyant a Carlos García. I sí, demana el canvi. Fet el gest ara. Veurem si no ens ha enganyat com Bonaldo la primera part, tant de bo. Però des de la banqueta ja criden a Sergi Segura. Per tant, haurà de fer el segon canvi al Sabadell. Aquest obligat per lesió de Carlos García. Mala notícia, lògicament. El punt d'arribar al 20 de la primera, de la segona meitat.
0: Es toca el genoll esquerre. Semblava que es trobava la part interior del genoll esquerre. Semblava en aquesta imatge que hem vist.
2: Sí, interessen diversos jugadors del Zamora, també del Sabadell. Mentrestant, ha hagut de canviar-se contra rellotge Sergi Segura. També veig que es prepara Eneko Aguilar. Per tant, Ferran Costa aprofitarà per fer un doble canvi.
3: Sí, Eneko Aguilar, un dels jugadors que va arribar en el mercat de gener, dels que va arribar potser el que ha portat més, a diferència potser de Xavi Moreno, sobretot d'Alan Godoy, que s'esperava molt més, sí, de l'exjugador del Nàstic i el Barça i fet només un gol en Lliga, el de Marbella. I Eneko Aguilar, que pot jugar en diferents posicions, pot jugar al mig del camp, pot jugar a banda com a lateral, veurem exactament quina funció seria. I en aquest cas, a diferència de Bonaldo, la primera part sí que haurà de fer substitució. Segon jugador central que perd en dos partits a Ferran Costa, molts problemes físics, en un equip en què recordem que, per exemple, el Xino de Vitastals, avui de lateral esquerra,
5: porta jugant tota la temporada amb una petita fissura a les costelles, amb un gran dolor al noi de la casa. És a dir, la temporada s'està fent molt llarga i els jugadors a meitat van coixos.
2: Aquesta mateixa setmana sentíem justament en roda de premsa Kaiser, que reconeixia que estava posant per davant l'interès de l'equip per davant de la seva salut, perquè realment estava jugant lesionat fins que segurament ha dit prou. Avui, tot i així, està dret, sembla que va fent exercicis d'escalfament, però ahir també ho deia en roda de premsa Ferran Costa, que no és l'únic Kaiser, sinó que hi ha altres jugadors que han prioritzat l'equip, que ho han donat tot al servei de l'equip i que parla molt bé dels jugadors i del compromís que hi ha amb aquest escut. Hi ha un doble canvi, ha entrat Sergi Segura per Carlos García, aquest obligat per lesió. L'altra substitució és l'entrada de Nico Aguilar en el lloc d'Escudero, avui una mica desaparegut, l'ex precisament del Zamora. Veurem què pot aportar ara Nico Aguilar.
5: Es posa Joel Priego de nou, que gairebé no ho ha fet tota la temporada. Normalment treia Escudero i posava un altre davanter que era coixa, l'argentí, però avui està sancionat. Per tant, ara el Sabadell està jugant sense un nou de referència i amb jugadors més mòbils a dalt.
2: Una de les claus del Sabadell, també aquesta polivalència dels jugadors, en el cas de Joel Priego, que l'hem vist fer tots els papers de l'AUCA, també, igual que ara ho deies, David Estals, també un jugador importantíssim per Ferran Costa. Servirà de banda el Zamora, just davant de la banqueta del Sabadell. Ha caigut a terra Mario Lozada, demanaven falta des del Zamora, no ho ha vist així l'àrbitre, pilota dividida, posa el peu Bonaldo per enviar la pilota més enllà de línia de banda. Possessió pel Zamora. Servirà un català, Miqui Codina, ubicat al lateral esquerre d'aquest equip que entrena Òscar Cano, l'entrenador amb qui va baixar el Sabadell fa 2 anys. Però déu-n'hi-do l'evolució que ha tingut el centre d'esport Sabadell en aquests només 2 anys. Es va refer ràpidament per pujar de segona a primera federació, tot i la temporada complicada, convulsa que va tenir. Va acabar amb aquell play-off finalment a Múrcia, i avui intentant aquest segon ascens consecutiu, avui la setmana que ve, lògicament, en aquest cas cap a la segona divisió. La juga el Sabadell per la dreta, Joel Priego cap a Urri. Intentaven fer aquí una combinació el Sabadell-Urri, el biguetà obligat a jugar enrere cap a Genar Fornés.
0: Gran notícia per l'esport català, el Barceloneta campió de la Champions de Waterpolo. Ha derrotat el Prorreco a la final, han atacat els italians amb un home de més. Han expulsat l'entrenador Fran Fernández, ha interceptat una passada a la boia de manera providencial al Barceloneta per tenir l'últim atac i acabar aguantant bé la possessió i celebrant ara la piscina de Malta aquesta segona Champions del palmarès del Barceloneta 2014 i 2026. Catalunya el 95 i el Club Natació Barcelona el 82, els altres campions de la Copa d'Europa que tenim a casa nostra, l'Atlètic Barceloneta, campió de la Champions a Malta, per celebrar-ho i de valent, l'equip mariner.
2: Gran notícia. Aquí a Sabadell ataca el centre d'esports, veurem si pot fer jugada per la dreta de Joel Priego, no se n'ha sortit. Abans hi ha hagut una centrada que ha tret com ha pogut Fermín, ha respirat alleujada l'estadi de la graderia de l'estadi de Zamora. Servei de banda de Ton Ripoll, deixa el primer toc aquesta pilota Javi López Pinto, la combinació per la dreta, li necessita una mica més de continuïtat al Sabadell. Ara hi ha una acció, una pilota dividida entre Genar Fornés i Mario Lozada, ha acabat guanyant el duel Genar, envia la pilota a banda, servirà al Zamora. Doncs mira, avui són aquí a Zamora 8.153 espectadors. És la millor xifra d'assistència d'aquesta temporada aquí al Zamora, que de fet, curiositats, supera la xifra que diu, diguem-ne, el límit d'aforament que diu la web del club, que diu 7.800, avui hi ha més gent aquí. Vaja, s'ho hauran de creure, escolta, donarem aquesta confiança al Zamora Club de Futbol. S'ha estès a terra ara un jugador del Sabadell, és Joel Priego.
5: Sí, que s'ha tret una vena que portava.
2: Veurem si té cansament, fatiga, segur. Esperem que no vagi més enllà. Farà els primers canvis al Zamora. Un dels que marxa és, mira, l'autor del gol, Mario Losada, molt participatiu a la primera meitat, més desaparegut a la segona, entra al terreny de joc amb el dorsal 17. És Carbonell, també entra Mario. I l'altre jugador que marxarà, el confirmarem, però en qualsevol cas, aquests dos canvis que fa el Sabadell, el Zamora, l'altre que ha marxat és Jaime Sancho, i mira, també es prepararan dos jugadors del Sabadell per entrar al terreny de joc.
0: És que Priego no pot, eh?
2: Godoy i Rubén Martínez. Un dels que marxa és justament Joel Priego, l'altre és Javi López Pinto, dos pilars de l'atac sabadellenc. Han entrat al terreny de joc Godoy i Rubén.
5: És el moment d'Alan Godoy de demostrar per què el club va fer una inversió econòmica. Recordem dos gols només, els dos molt cantats, val a dir. El gol de l'empat a l'eliminatòria Copa Catalunya al derbi contra el Terrassa en el darrer minut, i el gol del triomf a Marbella en aquell partit que es juga tot el partit amb 10 homes, no? Han marcat dos, però clar, són pocs. Ara sí, un nou de referència com és Alan Godoy, perquè Joel Priego no podia dir ni fava, i l'experiència, la qualitat de Rubén Martínez per intentar donar-li sentit a les possessions, perquè dona sí ara la sensació que el Zamora està molt cansat.
2: Godoy és home de play-offs, Toni.
5: Déu t'escolti.
0: Avui... És que canvi d'exaurits al 71, sí. És perillós, eh?
2: És, diguem, una marca de la casa. Sí, sí, efectivament. Però és veritat que hi ha hagut altres situacions aquesta temporada en què Ferran Costa exaureix els canvis, malgrat que s'arrisca, lògicament, a una possible lesió, a una expulsió, lògicament, del porter. Ara ho explicarem. La centrada des de la dreta del Zamora, es passeja aquesta pilota per dins de l'àrea, marxa fora. No hi ha hagut cap rematador, servirà de porteria Foli. Dèiem que ja ho hem vist en altres partits, Ferran Costa fer canvis i, vaja, no guardar-se finestres si creu que realment això el pot portar a la victòria. Avui, com deies, obligat per aquesta lesió de Joel Priego, que esperem que es pugui recuperar de cara a divendres. El necessitarà el Sabadell divendres a les 9 a la nova Creu Alta. Necessitarà també de Joel Priego, el Manresa, sí, que la setmana passada va ser clau en la remuntada a la nit màgica contra el Madrid-Castilla. Servei de banda perquè corri a l'esquerra és Rubén, protegint aquesta pilota, escurat just davant del banderí de corna. A veure si el Sabadell en pot treure una oportunitat d'atac. De moment han perdut l'esfèrica, obliguen a rebutjar la pilota al Zamora. Servirà de banda el Sabadell. I anirà Sergi Segura, que ha entrat en aquesta segona meitat en el lloc de Carlos García per lesió. Avui dos jugadors que abandonen amb problemes físics el Sabadell. Veurem aquest servei de banda. Sergi Segura, que s'ho pensa, explora les opcions, demana als seus companys que s'ofereixin. La penja dins de l'àrea, Sergi Segura, la vol pentinar a Bonaldo, la pilota és morta, la condueix a Estals dins de l'àrea, posa la central, segon pal, s'anticipa Fermín. Era bona la idea de David Estals, que ha tingut aquesta capacitat de baixar la pilota en una zona molt complicada, de picar-la per sobre de la defensa buscant algun rematador. Ha estat més àgil el porter del Zamora, que ara fa un desplaçament en llarg. A veure aquesta pilota, protegint molt bé Sergi Segura davant aquesta pilotada llarga de Fermín i la cursa de Carbonell, que acaba d'entrar al terreny de joc. Ara hi ha la segona pausa d'hidratació del partit. Veurem si aquí Ferran Costa ara sí pot tocar la tecla en aquest quart d'hora llarg que queda 74, perdent el Sabadell a la Ruta de la Plata i el Superesports de RAC1. Zamora 1, Sabadell 0. Ara en repeteixen per megafonia, per si no ens ho creiem, aquesta xifra de 8.153 espectadors. Allò de excusatio non petita, accusatio manifesta.
5: Val a dir que si mires per als passadissos hi ha molta gent caminant.
2: Sí.
5: És a dir, que em puc creure que hi hagi més persones que les cadires. És cert que hi ha una zona just on tocant, on hi ha la fissa arlequinada, com que s'ha fet com un mínim espai de seguretat, que està com buit.
2: Clar, que...
5: Però bé, aquí on som nosaltres això sembla la Rambla, eh? Vull dir, amunt i avall la gent no para.
2: Aquesta setmana hi ha hagut molt debat a Zamora de si es podien posar garades supletòries, que no sé ben bé on les podien posar, però es parlava als mitjans de comunicació amb la col·laboració de l'Ajuntament, però es deia que per les... Em sembla que parlaven d'unes 400 cadires i segurament no els compensava l'esforç que suposava i els recursos econòmics que calia dedicar, quan ara els aficionats del Zamora s'aixequen del seient i salten com estan veient que el seu equip està guanyant per la mínima gràcies al gol de Mario Losada al minut 3 de partit. A veure si el Sabadell en aquest quart d'hora que queda pot tenir-ne alguna i intentar aplanar una mica més l'eliminatòria.
0: Vaja, el Sabadell se'n va queixar i amb raó abans de la primera eliminatòria dels horaris d'aquests play-offs. És que ara, mira, veient com està l'estadi del Zamora, clar, penses, els que vinguin d'aquí cap a Sabadell, que no sé quants en seran, si 500, 600, o 400 o 700.
2: 400 és l'acord que tenen entre clubs.
0: 400 hauran de demanar festa divendres.
5: Correcte.
0: De la feina. I quina necessitat hi ha? Així va el país. Aquí he deixat ja de demanar festa a la feina quan pots fotre el partit dissabte o diumenge, jugar a Espanya. Bueno, toi, un forat el trobaràs el cap de setmana per fotre un partit que es juga un ascens a segona divisió.
5: És sorprenent, però realment que tenia el Sabadell tots els partits importants en divendres. Sí, nervis catalans, partits que tocaven, el partit contra el Castilla, el partit en què pots aconseguir l'ascens, és frustrant. Les explicacions diuen que al final demostren que aconsegueixen una bona quota de pantalla per un partit de primera federació, que el Sabadell té certa tirada i que per això prefereixen doncs, un divendres, que la gent es quedi a casa, i suposo que per això ho fan, no? Però bé, el Sabadell ha estat molt frustrant tants i tants divendres a partits en què puguis aconseguir bona presència d'aficionats teus i també visitants, perquè realment el gran perjudicat en el fons és l'afició del Zamora. L'afició del Zamora havia viatjat en divendres i és molt complicat.
0: Però clar, com el Sabadell en l'anterior eliminatòria, que per anar a Madrid, doncs si ets voten el cap de setmana, que a més diríem que és un viatge relativament còmode, doncs facilites la cosa a l'afició, però com que l'aficionat ja sabem que compta poc, doncs és el que acaba passant. El Mundial, com tenim aquest Qatar-Suïssa, Mollom?
1: Doncs en plena pausa i hidratació de la segona part i amb la victòria mínima per Suïssa, que no aconsegueix acabar de rematar el marcador. Suïssa 1, Qatar 0, continua sent superior l'equip suís.
0: A Romau tot tenen ja el nou Nissan Micra, no volen que només el miris, volen que el toquis, que el provis, que te n'enamoris. Disseny, tecnologia i sensacions que van molt més enllà del volant. Descobreix el nou Micra Romau Nissan a Barcelona, Molins de Rei, Mataró, Blanes i Santa Coloma de Farners i a romautonissan.com. Quan li queda la segona part, Pau?
2: 14 minuts, 13 minuts pràcticament per arribar al 90, més el que afegeixi el murcià de Yecla, 29 anys, jove, Clemente Ortuño, atacant el Zamora per la banda dreta, pressionant ara el Sabadell. Aquesta pressió aferrissada, de moment, donant-li fruits, permet a la defensa arlequinada enviar un desplaçament al llarg perquè corri per l'esquerra Rubén Martínez. No ha pogut baixar aquesta pilota en condicions d'Alan Godó i s'anticipa la defensa del Zamora i això ho agraeix, ho reconeix la grada local. La combinació ara de l'equip lleonès no ha estat bona. Bona pressió d'Urri, servirà de banda. Ton Ripoll ràpidament cedint-la enrere cap a Urri, aquest més enrere cap al porter Diego Foli. Gennard Fornés jugant amb Urri, incorporant-se a la línia defensiva, ajudant en aquesta sortida de pilota. És un dels recursos habituals de Ferran Costa quan ha de sortir des del darrere del centre d'esport Sabadell. La mou des del darrere, Gennard Fornés, que s'atreveix amb la conducció, aixeca el cap, continua Gennard, obre a l'esquerra. La combinació en curt cap a Rubén Paret, movent-la al Sabadell, al carril de la banda esquerra. Obligat a jugar enrere, David Estals. No ho veu clar, Bonaldo, que hem tingut un ensurt amb ella la primera meitat, ha pogut continuar amb normalitat la resta del partit i que així continuï aquest futbolista brasiler, pilar indispensable per Ferran Costa. Precisament Bonaldo envia un desplaçament al llarg, a veure si pot arribar aquí a la cursa. Era Rubén Martínez a les mans de Fermín. I Rubén Martínez que li diu a l'àrbitre: ja pots començar a comptar perquè té la pilota a les mans i està esgarrapant segons. Quan ha ensenyat, ha aixecat el braç a l'àrbitre, llavors sí que s'ha activat el porter local. Volia atacar el Zamora, ara hi ha hagut un fora de joc. Pilota pel Sabadell, 11 per arribar al 90. Ha de posar una mica de calma a l'àrbitre davant les protestes dels jugadors del Zamora que intenten condicionar el col·legiat murcià, que ja el va arbitrar aquesta temporada al centre d'esport Sabadell, al camp del Terol. Victòria 0-1 per la mínima en gol de Coixia. A veure si avui també pot esgarrapar un resultat positiu amb aquest àrbitre. aquest duel entre Zamora i Sabadell que, si no m'equivoco, no s'havia produït mai en tota la història.
5: Mai.
2: Per tant, avui, primer duel entre Sabadell i Zamora. A veure, ataca ara l'equip d'Òscar Cano i va per l'esquerra Abde, l'ex del Sabadell, encarant la centrada de Quique Márquez, passada al segon pal, anava massa tensa, es passeja afortunadament per dins de l'àrea sense que hi pugui arribar ningú de l'equip blanc i vermell. Servirà la porteria Diego Foli. Foli jugant en curt cap a Bonaldo. L'afició arlequinada, més apagada en aquesta segona meitat, veient que el Sabadell li està

0: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
1: Peugeot.
2: ENTI Universitat de Barcelona imparteix estudis en música, ciberseguretat, videojocs, màrqueting i finances.
3: Vine el 20 de juny a les seves jornades de portes obertes i viu de primera mà l'experiència ENTI.
2: Coneix a professors, experimenta en projectes dels alumnes i visita el nou edifici gràcies a la realitat virtual.
3: Inscriu-te a portesobertesenti.cat.
4: Increïble. Ara hi ha hagut una caiguda per l'esquerra de Miqui Codina. L'àrbitre diu que no hi ha falta, s'enfadava el Ruta de la Plata. La recuperació del Xino Estal, jugant enrere cap a Sergi Segura. Semblava que anava a progressar, ha decidit jugar enrere cap a Gennar Fornés. Aixeca el cap, s'ofereix entre línies, Quadri Liamet. Aquest de nou amb Sergi Segura. La passada no ha estat bona. Cap al Xino Estals, la recuperació del Zamora. Ha de replegar ara el Sabadell i va Ton Ripoll en la pressió. Semblava que feia falta el jugador del Bages. S'enfada d'aquesta manera l'estadi de Zamora. L'àrbitre Clemente Ortuño, a més ara assenyala una falta favorable al Sabadell per una trompada sobre Rubén Martínez. Molt enfadada també la banqueta del Zamora. Veiem ara Òscar Cano parlant amb el quart àrbitre.
5: Per mi la del Sabadell toca pilota, el jugador sí, maquinat.
6: Sí, sí, sí.
7: La sensació
6: sí
7: que hem tingut a l'estadi. Sí. Aquest en aquest moment en què els estadis ja no volen saber res de raons. Tu pressiones per intentar espantar l'àrbitre. Sí, sí. I està intentant l'afició del Zamora ajudar la seva afició i posar-li pressió a l'arbitratge, que per cert, bon arbitratge. No tinc la sensació que en cap moment se li ha escapat el partit. No.
4: A més, és un àrbitre que aquesta temporada ha ensenyat 11 vermelles, diria que en 14 partits que ha arbitrat a la Primera Federació. De moment, avui encara no n'ha ensenyat cap. A veure, que la tenia Eneko Aguilar, que ha fet un llançament, ha impactat en el cos d'un defensor del Zamora, protesten els jugadors del Sabadell, Castat Mans, va directe Ferran Costa amb la targeta verda a la mà per demanar la revisió. Jo crec que la demanarà quan surti la pilota fora, ho farà en aquests moments. De fet, Eneko, que és el jugador implicat, Rubén Godoy, també per allà, doncs han anat directament a protestar l'àrbitre. I ara la segona revisió que demana Ferran Costa.
5: Tinc dubtes sobre si són dins o fora, això d'entrada. Si són fora no es poden revisar. Només si són penal, recordo. I després sí que em fa l'efecte que li toca, però...
8: A mi em sembla que són fora.
5: Sí.
8: Sí que les té un pèl esteses.
5: Sí, sí. Són punibles, eh?
8: Però a mi m'ha semblat en aquestes repeticions que són fora l'àrea.
5: En aquest cas pot xiular la falta, perquè veurà l'acció i veurà que són mans. Entenc. Com va al monitor pot xiular el que vegi, per tant...
7: Sí, en aquest cas és això, i tu reclames un possible penal o un possible gol, i si encara que no vegi aquest penal, sí que li permet rearbitrar. És un dels supòsits amb què funciona aquest bar de Primera Federació.
8: Sí. Per mi,
4: molts nervis.
8: Són clarament fora. Ara, sí que per mi són punibles.
5: A veure.
4: A veure, continua mirant-s'ho. De moment, Ferran Costa aprofita per fer un grupet amb jugadors, amb un paper i boli, donant indicacions de manera molt intensa perquè canviï alguna cosa en aquests 5 minuts que queden, 5 minuts i mig per arribar al 90. Molt diàleg entre el quart àrbitre i l'àrbitre principal. Això no és tan habitual. A veure, diu Clemente Ortuño, crida Artur Bonaldo, que és el capità del Sabadell, per explicar-li la decisió. També a Carlos Ramos, el capità del Zamora. Veurem la decisió. Sembla que no acaba de convèncer els jugadors del Zamora i una mica més el Sabadell. A veure, que xiula.
8: Xiula ara la falta, potser.
4: Falta, sí.
7: Sí, crec que està dient això, sí, diu, sí. No és penal, però he vist que són mans fora l'àrea, sí, sí. Per tant, xiulo la falta.
4: Efectivament, doncs aquesta falta...
8: És perillosa,
7: que... Sí. Hi ha més d'un aficionat del Zamora que no ho ha entès i diu, perquè han sapitat penal o què? No?
4: De fet, ja pels gestos ja veiem, per exemple, el capità del Zamora, Carlos Ramos, visiblement molest amb la decisió de l'àrbitre o, diguem-ne, mostrant la seva incomprensió. Ara el que demanen els jugadors del Zamora és que no era tan a vora aquesta acció punible, perquè de fet la situarà la pilota a un parell de pams de la línia de l'àrea.
8: Sí, sí, sí, sí. És molt a, és molt
4: a l'esquerra. Sí, sí, ho té claríssim, Clemente Ortuño.
8: Jo també diria que és un pèl més centrada el moment de l'impacte.

0: situat la pilota un parell o tres de metres a l'esquerra de la mitja lluna. Hi ha diversos jugadors del Sabadell intentant, doncs, maquinar aquesta acció. Doncs aquesta pot ser bona. S'activen de manera immediata els aficionats arlequinats, uns 300 aficionats de Sabadell que han vingut. Ara, quan hi ha llançament d'objectes des de la graderia del Zamora, darrere la porteria de Fermín Sobrón, i l'àrbitre ho aturarà. O no? No, no. Vaja, ho ha tingut davant dels seus morros, eh? De fet, els jugadors del Zamora han hagut de demanar a la seva pròpia afició que ho deixessin estar. A veure, Alan Godoy. Home de playoff, Toni. Alan Godoy.
1: Bon moment, ara.
0: Aquesta falta a un metre, ara agafar la pilota, se l'han retirat una mica per allò d'agafar una mica més de distància amb la tanca defensiva. També hi ha molt a prop Robert Martínez, però jo crec que l'encarregat de llançar serà el canari, Alan Godoy. Diversos jugadors a la tanca, n'hi ha un de fent el cocodril, molts nervis aquí al Ruta de la Plata. Ara hi ha una targeta groga, diria que és per Carlos Ramos, sí, pel capità. S'enfada l'estadi de Zamora. Vinga, va, Godoy. A les acaballes del partit ja anirà Alan Godoy o Rubén Martínez. Serà Godoy el xot. Atura, corna. Atura i serà servei de banda. El llançament d'Alan Godoy a l'esquerra de la porteria de Fermín Sobrón. L'estirada del porter del Zamora. Ha enviat aquesta pilota a la banda, molt a prop de la banderia de corna. Semblava que anava a corna, però no, serà servei de banda. A veure si amb aquest llançament de falta això pot insuflar d'ànims al centre d'esport Sabadell. Arribant al 88 de partit, partem l'equip arlequinat al Ruta de la Plata. Zamora 1, Sabadell 0, els superesports de RAC1.
1: El massa centrada li ha sortit, Toni, aquesta falta.
2: Sí, ha buscat, jo crec, la violència. A veure si tocava algú, si podia sorprendre. No ha buscat col·locar-lo i fàcil pel porter del Zamora.
0: El servei de banda de Sergi Segura, especialista en aquestes accions, la penja directament al punt de penal, pot ser bona, el rebuig per Urri, no, Misto Urri, que a més ha impactat en un jugador del Zamora, assenyala la falta l'àrbitre, pilota per l'equip lleonès, arriba tard Urri, s'equivoca perquè no ha pogut impactar amb la pilota, sí que ha tocat lleugerament a la cama del jugador del Zamora, per tant, pilota per l'equip d'Òscar Cano, que continua protestant de manera intensa al quart àrbitre. Un i mig per arribar al 90, un i mig per saber el que s'afegeixi. A veure, Òscar Cano ara té la targeta del challenge, però rectifica, eh? Havia cridat a l'àrbitre, havia demanat la revisió, i ara rectifica ràpidament. Jo crec que des de la banqueta li han dit, potser no cal. S'encén a l'estadi del Zamora. En aquests darrers instants de partit, lògicament, l'ambient, l'afició també juga un paper molt important en aquests contextos que es decideixen per detalls. Avui aquest minut 3 fatídic pel Sabadell, perquè s'ha avançat Mario Losada i des de llavors no han pogut veure la millor versió del conjunt arlequinat. Estem a punt de saber quan s'afegirà. No sé si Jaume t'hi aventures.
3: A veure, un segon. 4, el bar 7,
1: dues revisions,
3: 7 direm,
1: eh?
3: Sí. 7.
0: A veure, mig minut per arribar al 90. L'àrbitre basc, el quart àrbitre, encara no ha ensenyat el que s'afegirà. La juga Gennard Fornés, pot ser bona, entre línies per Quadri. Veurem què fa Quadri, l'ex de Lleida, continua Quadri, té opció de xut, obre l'esquerra cap a Estals, continua la centrada d'Estals al punt de penal, rebutja la defensa del Zamora, la recull Urri, de nou Quadri a la dreta obrint-la cap a Ton Ripoll, posarà la centrada, no, ha fet la finta, la deixa cap a Rubén, molta mobilitat dels jugadors arlequinats, Quadri instal·lat a camp contrari, l'equip de Ferran Costa, que demana als seus jugadors 11 minuts d'afegit, mare de Déu senyor. Carai. 11 minuts d'afegit, Clement Ortuño té poques ganes d'anar cap a casa, Quadri li emet, entre línies, torna a rebre molt bé l'ex de Lleida, la deixa per Ton Ripoll, la centrada de Ton Ripoll, això serà corna, servei de cantonada, superatge al minut 90 de partit, 11 minuts de temps afegit aquí al Ruta de la Plata, tindrà a favor un corna al Sabadell.
2: Això no es va per la salut.
1: No. Sí, ara a mi me'n semblen molts, potser sí, sí, que s'hi va sumant, però a mi no m'ha fet la sensació d'11.
3: Sí, sí, sí, la pausa d'hidratació.
0: Hi ha hagut la lesió de Carlos García. Sí. A veure, el corna, el primer pal, s'anticipa aquí la defensa del Zamora, era Quique Martínez qui l'esperava al primer pal, la recull David Estals, que prefereix no arriscar-se, jugant enrere cap a Diego Foli. Aquest desplaçament al llarg, busca la cursa cap a Rubén Martínez, que va desprevinguda. La defensa del Zamora, la rematada de fora. Oh, la rematada de Rubén Martínez, el més murri de la classe, que ha corregut a l'espai guanyant l'esquena dels jugadors del Zamora. La rematada acrobàtica pràcticament d'esquenes del veterà jugador del Sabadell. Marxa fora, l'ha tingut aquí el Sabadell. 91 i mig pràcticament, perdent el Sabadell 1-0 a Zamora, quan farà una altra substitució Òscar Cano pel Zamora. Abandona el terreny de joc, és Abde, entrarà en el seu lloc Merchant, un canvi, diria jo, que més aviat defensiu, després de Abde, que va jugar al Sabadell amb Òscar Cano, van coincidir aquella temporada del descens, el fatídic descens a Lugo.
2: Poc paper, no va passar la història, podríem dir, de l'equip.
0: Aquí ha arribat el mercat d'hivern, aquí a Zamora, i ha anat tenint més continuïtat de la que va tenir a Sabadell, amb aquest entrenador que ja coneixia.
1: Ha estat molt clara aquesta ocasió, molt difícil, la rematada, sí. té molt de mèrit i ha sortit molt, molt a prop del pal.
2: Té molta qualitat, Rubén Martínez, és un futbolista que a més que marca en moments especials, que té molt experimentat, que el físic ja no l'acompanya per jugar tot el que voldria, el futbolista nascut a Menorca, per la qualitat que la té i com ho han aconseguit sorprendre la defensa del Zamora en una acció de pilotada llarga. Aquí no ha estat bé l'equip d'Òscar Cano, però s'han salvat.
0: La penja Carlos Ramos des del mig del camp, una falta des de la línia divisòria, pilota que és viva, la treu amb el cap Eneko Aguilar. Han de jugar-la enrere aquí al Zamora, davant la pressió del Xino Estals, que al minut 93 de partit està fent un sobreesforç descomunal, anant a pressionar el porter rival, mirant de condicionar el desplaçament en llarg. Possessió pel Zamora Club de Futbol. Merchant, que acaba d'entrar enrere, jugant ara la línia defensiva del Zamora. El desplaçament en llarg, avantatge per Bonaldo. La deixa cap a Ton Ripoll, la baixa el futbolista Bajenc, la dona cap a un usonenc, Albert Oriol Zorri. Sergi Segura aixeca el cap, veu a l'esquerra a Eneko Aguilar. Possessió ara llarga del centre d'esport Sabadell. Hem superat ja el minut 93, se n'han afegit 11 aquí al Ruta de la Plata de Zamora, en l'anada de la final del playoff d'ascens per pujar a segona divisió, després d'una temporada espectacular del Sabadell, que recordem que els mesos de gener, febrer i març van a líder,
2: sí,
0: fins i tot en alguns moments amb 5 punts d'avantatge sobre el segon, que era l'Atlético Madrileño, i a 6 de l'Aldenc, que és el que va acabar pujant directe. Però la duresa, la llar, vaja, sí, la longitud que té aquesta categoria, que és molt dura, i en moments puntuals que el Sabadell doncs no ha tingut el dia, però malgrat això està jugant aquest playoff d'ascens.
1: El moment que aixeca la copa Alberto Munarri, de campió de la Champions, en aquesta piscina de Malta, després del lliurament de medalles a tots els protagonistes, i el capità, després de la retirada de Felipe Perrone la temporada passada del Barceloneta, Alberto Munarri aixeca la copa de campions d'Europa al mig de l'eufòria marinera.
0: A Zamora la juga el Sabadell. Eneko s'associa amb Godoy, que ha tingut aquell llançament de falta i poc més. El Canari ara es deixa caure, diu que li han fet falta, s'emprenya perquè l'àrbitre li diu que s'aixequi. Jugant a la dreta, David Estals, que insisteixo, és a tot arreu. Et pot aparèixer a l'esquerra, a la dreta, pel mig, al davant o al darrere. L'ànima d'aquest equip, i està cedit per l'Eivissa. Urri. No és bona la passada cap a Rubén Martínez, però la pressió del futbolista menorquí afavoreix la recuperació del Sabadell. Ton Ripoll obert a la dreta, la deixa de nou per Urri. Vinga, va, una mica de màgia des del mig del camp. Estals cap a Rubén Martínez amb el braçalet de capità des que ha entrat al terreny de joc. Estals enrere cap a Sergi Segura. Veurem què fa el futbolista valencià. Ve a rebre Urri. 5 per sobre del 90. Eneko entre línies, la deixa a l'esquerra. Cap a Sergi Segura, i aquest amb Bonaldo. Aixeca el cap Bonaldo, veurem si pot fer el desplaçament. Ho acaba fent el canvi d'orientació perquè rebi obert a la dreta Rubén Martínez. La baixa molt bé amb qualitat el futbolista veterà del Sabadell. Continua Rubén. La deixa enrere cap a Quadri. Quadri Gintàvem central, l'ha deixat finalment per Ton Ripoll. Bona paret entre Urri i Ton Ripoll. Posa la centrada, Ton Ripoll va al terra. Un jugador del Zamora, això serà corna. Aplaudeix des de la banqueta Ferran Costa. 96, hem d'arribar a l'11 de l'afegit. Servei de cantonada pel Sabadell.
3: Està acabant molt millor el Sabadell.
2: Sí, ara, òbviament, el Zamora ja firmant aquest resultat i posicions molt llargues, però que s'ha tancat molt bé l'equip d'Òscar Cano. En aquestes centrales, veurem si pot aparèixer un home com Artur Bonaldo.
0: A veure, la penjarà Ton Ripoll. Intuïm que és Ton Ripoll perquè tenim la columna just al davant. La penja Ton Ripoll. El primer pal era molt bon, ha hagut d'aparèixer providencial aquí un futbolista del Zamora per enviar-la a línia de banda. Servei que efectuarà Sergi Segura, de nou. Aquest especialista, com diem, en aquests serveis de banda, potentíssims, directament a l'àrea. Esperen diversos jugadors del Sabadell, però també tots els del Zamora dins de l'àrea. Absolutament tots. Penja la pilota Sergi Segura. L'ha pogut treure amb pendes i rodolons aquí al Zamora. Intentava sortir el contracop massa llarg. Aquest control de l'atacant del Zamora. Li cau la pilota als peus de Quadri, que esperava atent al mig del camp. La deixa per Ton Ripoll. El canvi d'orientació cap a l'esquerra que per Estals. Déu-n'hi-do el control del Xino Estals. Pressionat per dos jugadors. Marxa del primer. Deixa la pilota a l'espai cap a Eneko Aguilar. Abans que arribi a línia de fons, la centrada del primer pal. Això serà servei de porteria. Massa... No ha pogut dirigir bé aquesta pilota Eneko Aguilar, que ha arribat molt forçat a línia de fons. Ja hem consumit 7 minuts dels 11 que ha decretat Clemente Ortuño. Se li acaba el temps al Sabadell per intentar empatar aquest partit, que lògicament seria un resultat esplèndid.
1: Ja que us esteu preguntant ara, en aquesta hora, en aquest moment, si l'equilibri perfecte existeix, doncs sí. Ara amb el nou mode 5S, aquesta ja no has de triar perquè tens la màxima eficiència d'un superhíbrid i tota la potència que necessites pel teu dia a dia. Un sup amb etiqueta Eco, 7 anys de garantia i disponible des de només 23.990 euros. Nou mode 5S, que és el millor dels dos mons. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris o mode ja Eco de Catalunya.
0: Ara hi ha servei de porteria pel Sabadell. Ràpidament la factura Folian Kurt cap a Bonaldo, el brasiler. Desplaçament en llarg cap a Godoy. Aquesta l'has de lluitar. Godoy de moment ho aconsegueix. Acaba rebutjant la defensa del Zamora. La volia baixar aquí amb qualitat Rubén Martínez. Ho aconsegueix. La deixa per Estals. Aquest amb Sergi Segura. De nou Estals entre línies. Posa la passada al segon pal per sobre de la defensa. Buscant a Ton Ripoll. No ha aconseguit aquesta passada. Hi ha una caiguda al vèrtex de l'àrea del Zamora. L'àrbitre diu que és falta. Flaudeix el Ruta de la Plata, que ja comença a ensumar aquesta victòria, aquest primer punt de l'eliminatòria, que li dona un lleuger avantatge, perquè recordem que el Sabadell en tindria prou amb un empat al final de la pròrroga. Això sí, recordem que ja des de fa uns anys als play-offs no hi ha tanda de penals i que, per tant, al final de la pròrroga es decideix pel millor classificat. El Sabadell va ser segon i el Zamora tercer. Tot i que va arribar amb opcions fins al final de ser segon classificat, el segon del seu grup va ser el Celta Fortuna, de mal record pel Club Esportiu Europa. A veure, Carlos Ramos rep al mig del camp. Aquest és perillós quan juga sol. La deixa a la dreta, atacant el Zamora. Bona paret aquí que provava l'equip d'Òscar Cano. El xut des de la frontal. Ja cantaven el gol els de Zamora. Ha impactat en el cos d'un defensor del Sabadell. Han penjat de nou la pilota al segon pal. Hi havia fora de joc. Aixeca la bandera l'assistent de Clemente Ortuño. A punt d'arribar al 10 de l'afegit. Se n'han afegit 11.
3: Sí, més mig minutet més pel canvi que ha fet el Zamora.
0: Crits de Zamora, Zamora també aplaudeix. La graderia del Centre d'Esports Sabadell, uns 300 aficionats que han vingut des de la capital o la cocapital del Vallès Occidental. Servirà aquest fora de joc Diego Foli, puntada llarguíssima perquè hi pugui arribar Alan Godoy, però salta a més la defensa del Zamora. Ara rep una falta Godoy claríssima, ell ha anat amb el cap. El jugador del Zamora ha aixecat la cama a l'alçada del cap de Godoy, i això ja és dir, perquè el canari és un futbolista alt. En tindrà una pilota aturada al Centre d'Esports Sabadell, que aquesta temporada un de cada quatre gols els ha fet a pilota aturada. A veure si aquesta pot ser la bona. Podria ser l'última del partit d'avui.
2: Aquí ha estat bé Godoy lluitant, utilitzant el físic i guanyant una falta que és ben perillosa. Segurament l'última.
1: Sí, sí, se l'ha guanyat aquesta ni Estuani, no l'hagués guanyat millor que ell.
3: La falta és claríssima i jo que estic groga i tot.
0: Segons el parer de l'afició local, ja, és un atracament. Estals, jo crec que serà ell qui penja aquesta pilota. Vinga, va, Chino. La penjarà amb cama dreta, picadet al segon pal, no hi pot arribar. Bonaldo, encara es viva aquesta pilota, la rematada acrobàtica molt forçada de Ton Ripoll, que marxa fora, molt desviada, no anava ni a porteria. I ara sí, arribem al final del partit, aquí al Ruta de la Plata de Zamora. Ha perdut el Sabadell l'anada de la final del playoff per pujar a la segona divisió. No li han sortit les coses com volia a l'equip de Ferran Costa, emprenyats els jugadors del Sabadell, lògicament decebuts per el resultat d'avui, però la part bona és que l'avantatge del Zamora és mínim i que aquest equip ja ha demostrat que és capaç de superar aquest repte i alguns de més importants com el que vam veure en l'eliminatòria d'anada. Per tant, caldrà remuntar de nou la jornada, la setmana que ve, la nova Creu Alta, ara amb aquest avantatge mínim pel Zamora.
2: Sí, al final...
1: Digues, Toni.
2: No, al final, a la segona part, el Sabadell ha tingut possessió, ha aconseguit collar el Zamora. No ha generat potser ocasions clares de gol, o sigui, aquest és potser la signatura pendent de l'equip de Ferran Costa, que ha competit, i el resultat al final és just, i perquè el Zamora està millor la primera part i generant més de perill, i clar, queda l'eliminatòria molt, molt, molt oberta per aquesta norma que dèiem, no? En cas de triomf, per un sol gol de diferència del conjunt arlequinat, seria l'equip català el que tornaria al futbol professional. El Zamora vindrà a defensar, intentar aconseguir un empat aquest proper divendres. El ritme d'entrades a la nova Creu Alta jo no el recordava mai així. De fet, se'n van un gairebé totes les entrades, s'exaurirà tot el paper a l'estadi Vallèsà i hi haurà d'oferir aquella imatge èpica de futbol tan rock'n'rollero que va oferir el dia del Castell a l'equip de Ferran Costa.
0: I ara veiem, si em permet, Xavi, la imatge dels jugadors del Sabadell animant a la seva pròpia afició. Reacciona a l'afició arlequinada, veiem els jugadors del Sabadell amb els braços alçats, fent gestos que hi ha molt de temps encara en aquesta eliminatòria. Veiem també el director esportiu Lucas Viale, que s'apunta dient-li als aficionats que això encara no s'ha acabat. Aquest és el missatge claríssim que dona la plantilla arlequinada. Respon l'afició del Centre d'Esports Sabadell cantant sí que es pot, sí que es pot. El Ruta de la Plata ho haurà d'aconseguir la setmana que ve a la nova Creu Alta.
1: Doncs una final a casa, divendres 9 de la nit, amb victòria en té prou el Sabadell per plantar-se l'any que ve a la segona divisió del futbol espanyol. Toni Padilla, moltíssimes gràcies. Fins la propera.
2: Gràcies a vosaltres.
1: Pau, a sentir protagonistes ja d'aquí una estona. Fins ara.
0: Gràcies, fins ara.
1: Tenim gol al Mundial, Mollom.
3: Atenció, gol de Qatar. Acaba de marcar Fasnat. El gol de Qatar, una bona rematada de cap al 94. N'afegien 6. És veritat que en els últims minuts s'havia estirat l'equip de Julen Lopetegui i aprofita una de les poques rematades. És una centrada des de la banda esquerra i el cop de cap al segon pal, inapel·lable, no hi pot fer res. Kobel, el porter suís del Dortmund, per evitar l'empat. Sorpresa, Qatar 1, Suïssa 1. Aquest grup B quedarà, després de l'empat d'ahir, de Canadà i Bòsnia, amb quatre equips empatats amb un punt.
1: A punt d'acabar-se el partit, anem a votar el millor del partit d'aquest Qatar-Suïssa.
4: La xarxa de concessionaris Jeep de Catalunya us ofereix aquest espai.
1: Molló.
3: Bé, jo després d'aquest gol, que gairebé diria que és històric, de Fasnat, no tinc més remei que votar aquest jugador de Qatar, perquè és un gol tan important que li val aquest premi.
5: Aquest nou Jeep Compass és increïble. Aquest botó per què serveix?
6: És el Selecta Rain, ara està en moda funky sorra.
5: Va, el meu SUV és igual. Una vegada vaig travessar una muntanya amb ell.
6: Alguns ho semblen, altres ho són. Nou Jeep Compass disponible en versió plug-in hybrid, hybrid i 100% elèctrica. Descobreix la seva increïble oferta a Jeep.es, xarxa de concessionaris Jeep de Catalunya.
1: Hem donat el premi al nou golejador, Molló?
3: Sí, diria que sí. Disculpeu, però vaja, a mi el número 16 em sortia aquest, però és Boalem Kuki, és qui ha marcat el gol i qui guanya el premi, òbviament.
1: Hola, Oriol Jové, bona nit.
2: Bona nit.
1: Punt d'acabar-se aquest primer partit de dissabte en horari, diríem, normal, sí. Perquè n'hem tingut un de matinada amb la victòria dels Estats Units, amb sorpresa, amb aquest gol de Qatar. Els primers 20 minuts semblava que això acabaria amb golejada de Suïssa.
2: Sí. Però mira, després serveis mínims per part dels helvètics i no s'ha acabat, però seria possiblement la primera sorpresa d'aquest Mundial, que Qatar sigui capaç d'esgarpar-li un punt a la favorita del grup, sens dubte.
1: Un minut de publicitat i tu diràs, avui en format més reduït perquè a les 12 hi ha un Brasil-Marroc que viurem també a l'antena de RAC1. Una tarda que ens ha deixat el Barça finalista de la Champions d'handbol i el Barceloneta campió de la Champions de waterpolo, a part del Barça de bàsquet classificat per la final del playoff de la Lliga. Una tarda prou entretinguda. Sí. Ara ho rematem amb el tu diràs i després amb més Mundial, amb aquest Brasil-Marroc. Demà més superesports a les 3 d'abans i posem, després del 14-15, amb la cursa del Gran Premi de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1. Gràcies per ser-hi un dia més.
7: CaixaBank us ha ofert Superesports amb Xavi Puig.
8: Amb el número 4, Jalapeño, amb el 22, Saitó, amb el 7, Gildas, i amb el número 1, el nou fitxatge, l'anxova de l'escala.
9: És l'Espanyola, una aceituna com a ninguna.
10: Mafre, els dies 19, 20 i 21 de juny a l'Hospitalet de Llobregat. Exposició i motos d'ocasió, exhibicions i jocs pels més petits. A més, per només 5 euros podràs provar fins a 3 motos. Entra a mundodeportivo.com i reserva la teva plaça. La gran festa de la moto ja és aquí. Organitza Mundo Deportivo, col·laborador principal Mafre.

0: Tu ho diràs, amb Oriol Jové.
1: Avui tu diràs de butxaca per encaminar-nos cap al Brasil-Marroc. Primer partit gran de la fase de grups del Mundial en el tercer dia de la competició i que arrencarà d'aquí a menys d'una hora a Nova Jersey. Hola, Miquel Agut, bona nit.
2: Bona nit, Oriol Jové i Font.
1: Tenim alineacions del Brasil i del Marroc.
2: Habemos escalaçao de la Seleção del Brasil i també, evidentment, alineació del Marroc.
1: La nit promet.
2: A veure, no, sí, perquè si ens hem de quedar aquí fins les dues i no fem una mica del paperot, escolta'm. A veure, Alisson de porter amb el Brasil, Roger Ibáñez a la dreta, Douglas Santos a l'esquerra, Marquinhos i Gabriel de centrals, o sigui que aquí al centre de la defensa hi ha una paret dura d'arrossegar pel rival, el doble pivot Casemiro i Bruno Guimarães, a la banda dreta Rafinha, a l'esquerra Vinícius, pel centre Paquetá i el més avançat Igor Thiago, que ha fet una gran temporada al Brentford, un jugador jove que avui serà el titular a l'11, en posició de 9, de Carlo Ancelotti en el debut de l'italià en un Mundial a la banqueta brasilera.
1: I per part del Marroc?
2: Doncs mira, per part del Marroc, Yassine Bounou a la porteria, lateral dret Achraf, lateral esquerre Mazraoui, Issa Diop i Shadi Riad de centrals, Bouadi i Elainaoui al doble pivot, el terrassenc Saibari a la dreta de l'atac, el gironí Unahi pel centre, a l'esquerra El Hanous i a dalt el madridista Brahim. És l'11 de la selecció marroquina per aquest partit que xiularà l'eslovè Slavko Vincic amb l'alemany Bastian Dankert al bar.
1: Doncs Brasil-Marroc amb l'Agut, el Molló i companyia d'aquí, insistim, a una mica més de 50 minuts al MetLife Stadium de Nova Jersey, l'estadi que acollirà la final d'aquest Mundial el 19 de juliol. És el partit que inaugura el grup C. L'altre partit del grup el tindrem a partir de les 3 de la matinada amb l'Haití Escòcia i tancarà aquesta tercera jornada de Mundial l'Austràlia-Turquia a partir de les 6, segon partit del grup D que lideren els Estats Units després de guanyar aquesta passada matinada el Paraguai per 4-1. Acabem de tancar la primera jornada del grup B amb el sorprenent empat a 1 entre Qatar i Suïssa, que ho deixa tot empatat en aquesta primera jornada del grup B. Totes les seleccions amb un punt, Suïssa, Canadà, Qatar i Bòsnia. De seguida som amb el Brasil-Marroc, però aprofitarem aquest Tu diràs de butxaca per repassar tot el que hem viscut aquest dissabte, començant per la classificació del Barça de bàsquet, que poc ens ho pensàvem, per la final de la CB.
3: El Barça com l'au fènix ha renascut de les cendres i després de la patacada de València com si fos un punt d'inflexió per escalar la muntanya més alta. Avui que som a tocar del Teide, el Barça es classifica per la lluita pel títol. L'últim ball, ho va dir Xavi Pasqual, vull un últim ball, doncs a fe de Déu que ho està fent el tècnic de Gavà.
1: El Barça que jugarà la final 3 anys després de l'última, la que va guanyar el 2023 contra el Madrid, arribava al playoff amb sensacions molt negatives, però es va carregar el camp de Múrcia als quarts i ara ho ha fet també amb el Tenerife, botxí del Real Madrid, i n'ha tingut prou amb 3 partits, avui 76-85 en un gran últim quart. Per ser a la final, veurem si contra el València o contra la Penya, de moment és el València qui domina aquesta altra semifinal per 2-0. Tenim el Dani Aguilán, protagonistes, Dani...
4: Amb el Vilen Hernán Gómez som a dins del vestidor del Barça, un vestidor feliç, content, un vestidor que és finalista. Vili, què sentiu ara mateix?
5: Estem molt contents aquesta nit. Hem jugat un molt bo partit i ja no puc seguir més. Bueno, jo crec que hem seguit el plan de partido, sabíem que Tenerife es un grandísimo equipo y que nos iba a darlo todo, iba, como ha demostrado muchos años y muchos partidos, ¿no? Y bueno, creo que hemos confiado 100% en el plan, hemos querido seguir jugando en ataque y en defensa como teníamos que hacer, corrigiendo nuestros errores que hemos tenido los primeros 20 minutos y bueno, una victoria y un gran trabajo de equipo.
4: Una altra vegada, molt seriós, a la primera part segurament ha estat un pèl més complicada, però després ja heu tornat i de nou s'ha demostrat aquest punt de solidesa en la qual arribeu en el moment més important de la temporada.
5: Sí, sin duda creo que estamos creciendo mucho como equipo, sobre todo en estos playoffs, en esa solidez, madurez, en momentos difíciles de estar unidos, de tener menos minutos, y si cabe casi ninguno, de desconexión al final creo que esto es un equipo que tenemos que todos arrimar el hombro. Hemos conseguido, después de un año durísimo, estar en la final, pero queremos más, ¿no? Estamos con ganas, motivados, y vamos a prepararnos muy bien.
4: Què significa per tu el partit que has jugat avui i l'haver arribat a la final amb el moment en el que estàs ara, Billy?
5: Pues bueno, al final yo soy un compañero más del equipo que trabaja pues cada día para estar preparado cuando me necesiten y cuando se dé la oportunidad. Sabía que tarde o temprano iba a tener una oportunidad o un momento y estaba trabajando para ello. También quiero agradecer a los compañeros, ¿no? que me están ayudando mucho en los días más difíciles o menos buenos. Pero esto es un equipo. Aquí hay que sumar todos los días, los entrenos, los partidos. Queremos ganar todos, es nuestro objetivo. Así que bueno, sobre todo feliz de poder haber podido ayudar, de poder haber podido disfrutar jugando y motivado para lo que viene.
4: Felicitats, Billy.
5: Moltes gràcies.
4: Amb el Billy Hernán Gómez, a veure si podem parlar un moment amb el Darío Brizuela, també finalista el Darío, en un dia realment feliç per tothom. Ensenya-li alguna cosa al Juan i Marcos. És una cosa de futbol, no sé si de l'Arsenal o no és de l'Arsenal, però contents per el Darío de poder jugar una final amb el Barça, una final de Lliga.
6: Sí, la verdad que nos ha costado, pero bueno, estamos aquí y es una cosa muy importante, es que creo que estamos jugando todos bien, el equipo está creciendo ahora y bueno, a esperar rival y tres partidos más.
4: ¿Vosaltres? Per no parlar més del famós partit contra el València, perquè n'hem parlat milions de vegades, però en aquell moment éreu conscients que podríeu arribar on esteu ara mateix? Ho sabíeu? Teníeu aquesta sensació?
6: En el último partido.
4: En el partido contra Valencia, sí, sí, que todo está tan mal, y ¿erais consciente de que podías llegar, de que tres semanas después, dos semanas, te estaría diciendo, Darío, ¿sois finalistas?
6: Es que nosotros no teníamos la sensación de que estaba todo mal. Llevábamos, creo que 6 victorias seguidas después de terminarnos del play-in, que fue jodido, eso fue jodido, pero bueno, el equipo dio bueno, creció en ese sentido, y luego, bueno, pues ese partido fue complicado por muchas cosas, sale mal, fue un partido donde volvieron los cuatro que estaban fuera, bueno, muchas cosas que sucedieron, y para nosotros no fue tan alarmante al final. Y bueno, ahora nos los encontramos en la final, probablemente, y bueno, ya está. Este año de las 4 veces que hemos jugado contra ellos, hemos ganado 2, hemos perdido 2, pues ya está.
4: Gràcies, Darío, felicitats.
6: Moltes gràcies.
4: Amb el Darío Brizuela, a veure si podem buscar i copsar alguna altra impressió, per exemple, el Juani Marcos, a veure si ens atén un momentet el Juani, un jugador que és finalista d'una lliga amb el Barça, en un procés que ha estat molt difícil per arribar fins aquí, però avui un altre partit molt seriós, Juani.
7: Sí, la verdad que un partido muy serio, estamos muy contentos, fue una primera parte complicada, pero bueno, el equipo supo revertirlo y muy contentos porque estamos en una nueva final.
4: València o Joventut, no sé si tens preferència o no tens preferència, el que està clar és que no sé si arribar on heu arribat ja després de les últimes setmanes que porteu ja és un bon gust de boca, però entenc que la sensació és de no voler-se quedar aquí.
7: No, totalmente, es un buen gusto obviamente llegar a la final, pero no queremos quedarnos aquí, queremos conseguir el título y obviamente vamos a tener que trabajar muy duro para eso.
4: ¿Y las camas perfectas?
7: Sí, ahora tenemos unos días hasta que se juegue el primer partido, así que tenemos que recuperar bien y olvidarnos de eso. En unas finales las piernas son lo último que pesan.
4: Felicitats, Juani.
7: Muchas gracias.
4: Amb el Juani Marcos també, amb alguns dels protagonistes avui de la victòria aquí a Tenerife, que suposa l'accés a la final del Barça.
1: Doncs sí, insistim, a veure contra qui la juga, si València o Joventut. De moment domina el València per 2-0. Demà la sèrie es trasllada cap a l'Olímpic de Badalona amb el tercer partit a partir de les 8 i amb l'obligació de guanyar pels verdinegres per continuar en vida i forçar el quart partit. També demà el Barça jugarà la final de la Champions d'handbol.

0: botxina que diu que el Barça és finalista de la Lliga de Campions. El Barça demà tornarà a jugar una final de la Champions. Avui ha hagut de suar, ja sabem que Colònia no hi arriba al fàcil. A la pròrroga ho ha tirat endavant, sempre per davant en el marcador.
1: A les 6 de la tarda, Colònia contra el Fuchs de Berlín, els blaugranes que buscaran la 13a Champions de la seva història i la 50a en el conjunt de totes les seccions del club. Colònia, Albert Ferran, bona nit.
2: Hola, bona nit.
1: Això després d'haver superat l'Alborg a les semifinals, a la pròrroga.
2: Sí, sí, la veritat és que ha estat un partit de muntanya russa, sobretot pel que fa a les emocions, perquè sí que és cert que als 60 minuts el Barça sempre ha anat per davant en el marcador, amb avantatges que oscil·laven entre els 3 i 4 gols. Al descans el Barça guanyava 11-15, havia fet una gran primera part, amb la situació, diria que molt, molt controlada, però en els últims 20 minuts de partit el Barça que s'ha encallat en atac, en canvi l'Alborg que ha començat a atacar amb més fluïdesa, traient el porter de la porteria, incorporant un jugador en atac, l'avantatge s'ha anat reduint fins al punt d'acabar empatant el partit, i de fet l'Alborg ha tingut l'últim atac, l'última possessió per guanyar, per classificar-se per la final. Els danesos no han arribat a llançar i per tant el partit ha anat directament a la pròrroga. El temps extra, miraves les cares dels dos equips, de tots els jugadors, i ho deien tot, els del Barça, cares de patiment, cares llargues, en canvi els de l'Alborg, cares d'esperança i de remuntada, però l'esport sovint té canvis de guió sorprenents i fins i tot un punt inesperats, i el que semblava que podia ser tragèdia blaugrana, al final, entre el porter del Barça, Emil Nielsen, que ha fet dues aturades espectaculars, la defensa blaugrana, que s'ha anat animant i s'ha anat entonant, i sobretot dues recuperacions de Janch i Barrufet als primers minuts de la pròrroga, han permès al Barça obrir una diferència de 3 gols al descans, que ja ha estat absolutament definitiva. Al final, Alborg 32, Barça 37, més 5 pel Barça, al final de la pròrroga, amb, per cert, s'ha de dir, empipada monumental a l'expedició blaugrana amb el criteri arbitral durant tot el partit. Sobretot Carlos Ortega, molt emprenyat amb el criteri dels àrbitres. Aleix Gómez, màxim golejador, 9 gols, però diria que l'MVP és el portuguès Luis Frade, que avui ha marcat 8 gols, però sobretot ha fet una feinada de por a nivell defensiu.
1: I l'Albert Ferran ja ha pogut parlar fa una estona abans de sopar amb el pivot portuguès, amb Luis Frade.
3: Amb el Luis Frade. Luis, bona nit i felicitats.
4: Moltes gràcies.
3: Quina batalla a la zona de pivot amb els defenses de l'Olborg. Sabíem que seria un partit duríssim i s'ha confirmat. Heu arribat a guanyar de 4 o 5 gols, però ells s'han apropat i a la pròrroga heu tret caràcter, no? Ese caràcter que l'equip necessita.
4: Sí, és una victòria d'equip. Empezamos el partido muy bien, una primera parte increíble nuestra, defensiva y ofensivamente. Después en la segunda parte el 7-6 suyo nos han puesto un poco difícil de defender. Sabían que íbamos a hacer presiones impares, podían soltar bien la pelota, y bueno, nos han empatado el partido y al final, como he dicho, una victoria de equipo. 3 intercepciones en la primera parte de la prórroga, nos hemos puesto 4 arriba y ya está. El resultado un poco engañoso para la batalla que fue, pero dar la enhorabuena al Arbor por la pelea, y hay que estar súper contentísimos por la victoria de hoy. Y nos queda ahora descansar y mañana ya veremos el Fuchs.
3: ¿Qué habéis pensado en el momento en que ellos se ponen por delante y tienen la flechita hacia arriba?
4: No hay nada que pensar. Ya estamos, como dice nuestro entrenador, tenemos el culo pelado de esas cosas y estamos acostumbrados ya a las subidas y bajadas del partido. Creo que, como he dicho, no pudimos suplir bien nuestras desventajas en esos momentos malos como equipo. Una portería increíble que tuvimos, una defensa muy presionante, que hay que estar al nivel mañana de la primera parte y de la prórroga. Y ya está. Creo que tenemos que estar felices por el resultado, porque estar en una final de la Champions nos da la posibilidad de ganar esto. Y nos quedan 60, 70, 80, cuántos minutos sea para ganar esto.
3: Otra guerra contra el Fuchs, un equipazo que buscará su primera Champions mañana.
4: Sí, y nosotros buscamos nuestra, no sé el número, pero...
3: La 13, la 50 del club, no sé si lo sabes, un número redondo.
4: Que sea, nosotros la buscamos también. Creo que tenemos equipo para plantarles cara para ganar el partido. La verdad, nuestro objetivo siempre es ganar todo, y con el momento que está el grupo, con poder sacar de nuestra poca energía que tuvimos hoy, un partido en la primera parte con 3 intercepciones increíbles, eso no es para todos. Ya está, ya estaremos aquí mañana vendados y preparados para una batalla.
3: ¿Cómo se duerme después de una prórroga y antes de una final?
4: Como una piedra, muerto estamos.
3: Gràcies, a recuperar-se.
4: Vinga, moltes gràcies.
1: Doncs a dormir com una pedra Luis Frade i tot el Barça d'handbol per preparar aquesta final que seguirem demà al Supersports. Barça-Fuxa de Berlín a partir de les 6. Albert, gràcies, bona nit.
2: Vinga, bona nit.
1: Ens demana pas des de Zamora el Pau Bonastre amb protagonista després de la derrota del Sabadell. 1-0 contra el Zamora en el partit d'anada de la final per pujar primera, Pau.
5: Sí, som al túnel de vestidors d'aquí de l'estadi Ruta de la Plata amb una de les veus autoritzades del centre d'esports del centre d'esports Sabadell, un dels capitans, el Rubén Martínez. Hola, Rubén, bona nit.
6: Hola, molt bona nit.
5: Com esteu? Com està l'equip al vestidor ara que venies de dins després d'aquest 1-0?
6: Bé, l'equip crec que ha rebut el cop del gol, al minut 3, sabien que sortien forts, però bueno, al final fot un golaç. Crec que la primera part ens ha costat una miqueta més, però la segona hem acabat molt millor, inclús ells han hagut de veure que teníem ritme i intentar tallar aquest ritme i ja està. A corregir les dues o tres cosetes, eliminatòria completament oberta a la nostra casa, a la nova Creu Alta i a pel divendres.
5: Clar, un partit canvia molt amb un gol al minut 3. És que et desmunta el guió, segurament.
6: Bueno, però això són els play-offs. No tens temps per lamentacions, no has d'estar pensant en el gol que has rebut i t'has d'aixecar ràpid. Crec que l'equip no ha perdut la cara al partit i, com et dic, la segona part han estat quasi gairebé volent que s'acabés el partit. Aquesta és la nostra sensació i 90 minuts a la nova Creu Alta són molt llargs a la casa nostra.
5: Clar, veniu de remuntar aquesta nit màgica que vau tenir la setmana passada contra el Madrid-Castilla. Això d'alguna manera, vaja, és que és una, no diria una assegurança, però és una força que teniu interior, no?, de pensar que realment és, vaja, és perfectament possible.
6: Bueno, sabem que la gent ens dona moltíssim, que nosaltres també els hi donarem a ells i sabem de l'ambientàs que hi haurà. Com et dic, eliminatòria oberta, el premi és molt, molt gran, és un somni, i anem a per ell perquè estem a 90 o a 100 minuts d'aconseguir-ho.
5: Ja per anar acabant, a més, sobre aquesta remuntada que vau aconseguir l'altre dia, pot ser això també un missatge, en aquest cas pel Zamora, de dir, atenció, no us relaxeu, que nosaltres ja hem demostrat que la nova Creu Alta són molt perillosos.
6: No, quan surtin ells, ens és igual, vull dir, nosaltres sabem el que hem de fer nosaltres, com et dic, corregir les dues o tres cosetes per fer-li més mal i nosaltres estem centrats en la nostra versió, en trobar el ritme que ens agrada tant i per l'eliminatòria.
5: L'última, Rubén, veia com heu anat amb els aficionats arlequinats al final, vosaltres mateixos animant-los, se'ls veu realment amb confiança. La trajectòria us avala, lògicament, però ja heu demostrat també que aquestes ensopegades que heu tingut puntualment, després us en refeu, i no sé si és el missatge que heu volgut traslladar amb els aficionats al final.
6: Bueno, crec que les sensacions avui són diferents a les de Valdebebas. Crec que l'equip ha estat una eliminatòria de play-off, ha estat igualada en quant a ocasions, i el que era tratar d'animar, de donar les gràcies perquè això està molt lluny, Zamora, de Sabadell. Valorem moltíssim la gent que ha vingut i el que els volien transmetre és això, que ara ens veiem a la nova Creu Alta.
5: Rubén, gràcies, molta sort i a descansar.
6: Moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
5: Doncs les paraules de Rubén Martínez, un dels capitans del centre d'esports Sabadell, després d'aquesta derrota 1-0, però lògicament confiança dins del vestidor, perquè ho deia Rubén Martínez i és un dels missatges interns de Ferran Costa i de l'equip. 90 minuts a la nova Creu Alta o 120 són molt i molt llargs.
1: Sí, i no cal fer en aquest cas cap heroïcitat com si calia fent les semifinals contra el Madrid-Castilla. El Sabadell ha de guanyar, però n'hi ha prou amb guanyar d'un gol, doncs per poder ser d'aquí a 6 dies només equip novament del futbol professional. Gràcies, Pau, bona nit.
5: Gràcies, Oriol, bona nit.
1: Insistim, el Sabadell que jugarà el partit de tornada divendres a les 9 de la nit a la nova Creu Alta contra el Zamora, i amb aquest 1-0 en tindria prou al final de la pròrroga per ser equip de segona divisió. En l'altra final per pujar a segona, Ponferradina 0, Celta Fortuna 0, tot plegat en una nit en què també celebrem la Champions masculina de waterpolo que ha guanyat fa uns minuts l'Atlètic Barceloneta. Allà! A Aquests eren els jugadors del Barceloneta després de guanyar la Champions, de guanyar la final contra el Prorreco per 17-16, tornant-se a proclamar campions d'Europa 12 anys després de la primera vegada. Avui ha caigut la segona amb remuntada inclosa, perquè hi ha hagut un moment que els italians guanyaven 7-3, per tant, enhorabona a tota la família del Barceloneta que avui ha fet història del waterpolo català. De seguida ens posem ja en mode mundial, fins com a mínim les dues de la matinada amb el Brasil-Marroc, però abans també heu de saber que George Russell és el principal favorit a guanyar demà el Gran Premi de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1 que s'està disputant aquest cap de setmana a Montmeló. El britànic que s'ha adjudicat avui la pole. Quim Salvador, bona nit.
7: Bona nit. L'anglès de Mercedes ha estat la referència als entrenaments i s'ha adjudicat la pole per davant de Lewis Hamilton, que l'acompanyarà a la primera fila de la graella amb el seu Ferrari. A la segona hi seran el líder del Mundial, Kimi Antonelli, tercer en Mercedes, i el vigent campió Lando Norris quart amb McLaren, després d'una Q3 marcada per l'accident de Charles Leclerc, que ha estavellat el seu Ferrari i haurà de sortir de Z. Carlos Sainz arrencarà 16è després d'haver aconseguit classificar el seu Williams per la Q2 i Fernando Alonso 22è. Tancarà la graella de sortida després d'haver quedat l'últim a la qualificació. L'asturià no s'ha mossegat la llengua al descriure els problemes del seu Aston Martin.
8: Tenemos muy mal motor, el peor, tenemos muy mala distribución de la energía, tenemos problemas con el cambio y problemas con la aerodinámica. En todo estamos trabajando, a ver si en la segunda mitad de temporada podemos dar alguna alegría.
7: La cursa començarà a les 3 de la tarda amb 140.000 espectadors i probable rècord de públic al circuit de Barcelona-Catalunya, perquè les entrades estan exaurides. La seguirem en directe al Superesports.
1: Doncs demà et sentim. Gràcies, Quim.
7: Adéu, bona nit.
1: I a banda de tot això, avui també hem sabut que Martín Anselmi serà l'entrenador de l'Elx la propera temporada primera. L'argentí de 40 anys ocuparà la vacant que ha deixat Eder Sarabia i ara ja només falta una banqueta per ocupar. A primera, la del Rayo, que ha deixat lliure Íñigo Pérez, que a partir de la propera temporada dirigirà el Villarreal. Justament avui hem sentit el predecessor d'Íñigo Pérez a la banqueta del Villarreal, Marcelino, entrenador les tres últimes temporades dels groguets, que ha qüestionat la decisió del club de confiar en Íñigo, finalista de la Conference amb el Rayo.
9: La dirección del club es la que decide y si prefiere pues darle tres años a un entrenador nuevo, al cual no conoce y que bueno, pues hizo también una temporada mencionable con el Rayo y consideran que no deben darle pues una continuidad al entrenador de varias temporadas, sumado también a una experiencia anterior magnífica, donde pues este cuerpo técnico había cogido el equipo en segunda división y al final de nuestro trayecto pues estaba cuarto clasificado. Eso es entendible.
1: Són declaracions de Marcelino al Marca, doncs això, qüestionant que el Villarreal signi per 3 anys Íñigo quan a ell només li n'oferien un per renovar. I parlant de banquetes de primera, Pepe, que ha sonat per ser el segon de Mourinho al Madrid, sí, el mític Pepe, ha dit que és només un rumor el seu retorn com a assistent de Mourinho, però no ha negat que li agradaria l'opció de que fos així. Al Girona, mentrestant, Witsel ha confirmat que no seguirà a Montilivi.
10: Que je reste là-bas, non, je pense pas.
11: No crec que em quedi al Girona, perquè ara mateix sóc agent lliure. Amb el descens ha estat una temporada amb sentiments oposats. Col·lectivament ha estat una decepció, però individualment ha estat molt positiu, perquè he tingut molts minuts i això m'ha permès ser al Mundial. Però encara vull seguir jugant. Veurem on ho faré l'any que ve.
10: J'ai encore envie de jouer. On verra bien où l'année prochaine.
1: Doncs això, als 37 anys Witsel deixa el Girona després d'una temporada en què ha disputat 32 partits i ha marcat un gol. Per cert, en futbol internacional, Torreira Ayá, exjugador del Barça, fa el salt a les banquetes i la propera temporada dirigirà l'Slovan de Bratislava, que jugarà la prèvia de la Champions. El Barça de futbol sala ja té rival també per la final de la Lliga. Serà el Pozo Múrcia amb el primer partit dimarts a les 9 al Palau. El Barça i el Pozo han jugat 14 finals entre totes les competicions. Les 14 les ha guanyat el Barça. I de cara a les properes hores, més enllà de la jornada mundialista, pot ser també una matinada històrica a l'NBA. Els New York Knicks poden guanyar el seu tercer títol, el primer després de 53 anys si guanyen el partit a Sant Antonio, a la pista de Sant Antonio contra els Spurs a partir de 2:15. Ara mateix l'eliminatòria està 3-1 a favor dels de Nova York, per tant, si avui guanyen seran campions en un diumenge en què, a banda del tercer partit de la semifinal de l'ACB entre la Penya i el València, què més tindrem? Pau Bombardó, bona nit.
11: Bona nit, doncs tindrem l'anada de la final per pujar a primera divisió, on s'enfrontaran el Màlaga i l'Almeria. Això serà a partir de les 9 del vespre a la Rosaleda. També en hoquei patins, l'Igualada juga el segon partit de la final de l'hoquei lliga masculina, que de moment perd 1-0 contra el Liceo. Aquest segon partit serà a partir de 9:15, novament a la Corunya. I abans, al migdia, el Vilassana es podria proclamar ja campió de l'hoquei lliga femenina. Jugaran el segon partit a la pista del Fraga. Si el Vilassana doncs no guanya, hi haurà tercer partit la setmana que ve. I acabem amb futbol sala, perquè el play-off per pujar a la primera divisió femenina demà jugarà el Linyola al migdia, el partit d'anada de la final contra l'Estrela.
1: 12:15, una pausa i anem cap als Estats Units.
12: Tu ho diràs, amb Oriol Jové.
13: Jack, dic jo que donaria molt de joc.
14: Yeah.
13: Més que al rebre un bal de benvinguda se t'escapés un crit tan fort.
14: Yeah.
13: Que es colés a la sessió del productor musical del moment.
14: Yeah.
13: Triomfessis més que a Los Chichos i acabessis el show de la Super Bowl. Però em sembla que no. El que sí que dona més joc és Codere, que et regala un bal de benvinguda de fins a 200 euros per combinar apostes i casino. Codere et dona més joc.
15: Juga amb responsabilitat. Sense diversió no hi ha joc. El joc pot causar addicció. Majors de 18 anys. A Ford hem electrificat els nostres vehicles, sent l'esperit esportiu del Capri, l'aventura sense límits de l'Explorer i l'agilitat urbana del Puma Geni. Vine a provar la nostra gamma elèctrica amb el carregador i la seva instal·lació gratuïta. Aquest mes, a Ford, sumem 4.500 euros a l'ajuda del Pla Auto Plus. Xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.
16: Volvo EX30, un SUV compacte i 100% elèctric pensat per als grans dies. Autonomia eficient, càrrega ràpida i el millor de la seguretat Volvo. Disseny escandinau minimalista i amb caràcter, amb estil, espai i sensacions inigualables. Volvo EX30, des de 35.800 euros. Consulta condicions a la xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya.
17: Joan, demà hem d'anar a Igualada.
18: Ah, sí.
17: I després a ca la meva mare, Olot.
18: Uh-huh.
17: Carreguem les cadires i cap a Reus, que hi juga el meu nebot.
18: Molt bé.
17: Arribarem a tot?
18: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
19: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
20: Ocasión Plus. Vine a la gran fira d'Ocasión Plus. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Més de 4.000 cotxes amb fins a un 40% de descompte. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
21: Tots els cotxes d'ocasió en un sol lloc. Seminous, quilòmetre zero i vehicles seleccionats dels principals concessionaris. Sense intermediaris, sense sorpreses. La fira permanent del vehicle d'ocasió.
22: El teu negoci demana resultats i a Ford responem amb fets. Tanquem el 2025 com a líders en vendes a Espanya. Gràcies a professionals com tu que busquen un vehicle que respongui amb la màxima seguretat de les 5 estrelles Euro NCAP a tota la gamma. Tria entre elèctric, híbrid, endollable o dièsel. I ara, amb el Pla Auto Plus, escollir és més fàcil que mai. Ford Pro. Fets, no paraules.
23: Bona nit. En el sorteig del Sueldazo cap de setmana celebrat avui, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat ha estat el
24: 65.754, 65754, de la sèrie 34.
23: Així mateix, uns altres 4 números i sèries han obtingut cadascun un premi de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Els pots consultar al teu venedor, a juegos11.es, o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Demà tens una nova oportunitat amb el Sueldazo cap de setmana. 11. Ben jugat.

0: 11 i 34, de seguida som amb el Brasil-Marroc, que arrencarà d'aquí a 26 minuts a Nova Jersey. Recordo Rafinha i Vinícius titulars amb el Brasil, Unagi titular amb el Marroc, però abans, Damià López, bona nit.
1: Hola, molt bona nit, Oriol.
0: El nostre enviat especial al Mundial, al Centre d'Operacions de la Selecció Espanyola, Chattanooga. Aquest vespre hem sentit David Raya, un dels tres porters que té Luis de la Fuente. No sé si ha donat, Dami, alguna pista de... o vaja, que ens pugui ajudar a saber qui serà el porter titular en aquest Mundial, començant pel debut aquest dilluns contra Cap Verd.
1: No ha donat massa pistes, però tampoc calia que les dongués, perquè tots sabem, i de la Fuente doncs, pràcticament ha donat a entendre amb el que ha fet els dos amistosos contra Irak a la Corunya i contra Perú a Puebla, que el titular serà Unai Simón, que la primera alternativa és David Raya, que el tercer porter Joan García, encara que ja ens onegués a l'entrevista que li van fer. David Raya, que ha parlat avui a Chattanooga, abans que la selecció espanyola diners i ja hagi marxat per carretera. L'equip espanyol està ara mateix viatjant per carretera des de Chattanooga cap a Atlanta. Això és una nova dinàmica, diguem, en aquest Mundial, marxar dos dies després i demà entrenar a una universitat a mitja hora de l'estadi, a la Kennesaw State, i per tant, doncs, com et dic, Espanya que queda ja instal·lada a la ciutat del partit a Atlanta. De David Raya et destaco un aspecte, li hem preguntat per Joan García. El cert és que Joan García es desfà en elogis de David Raya sempre que en parla, per la manera que es comuniquen, per la manera que es relacionen i també perquè ha dit en alguna entrevista que és el seu porter preferit en el planeta futbol, per dir-ho així, i doncs li hem volgut preguntar a Raya com veu a Joan García i quina és la relació que hi manté.
2: La relació és espectacular, sempre està sonriendo, sempre està... con ganas de trabajar, es muy trabajador, un portero que es muy muy completo en todas las áreas. Creo que ha hecho una temporada increíble en el Barça. Yo creo que sin él el Barça no habría llegado a ganar la liga tan fácil, por así decirlo. Entonces es un placer tenerlo con nosotros y la verdad que le deseo lo mejor. Es un placer poder compartir con él el vestuario y entrenar con él.
0: Doncs l'elogi de David Raya cap a Joan García, el seu company a la porteria de la selecció espanyola. Ahir ja vam parlar una mica de Cap Verd, la rival de la selecció espanyola dilluns, una selecció que té històries sensacionals. Avui ens centrarem en una, Dami.
1: Sí, en la de Estopira, central de Cap Verd, que té una altra gran història. No només que avui parlem amb un futbolista que és en aquests moments a la concentració de Cap Verd, podrem parlar amb un futbolista mundialista que ens atén des de la concentració de Cap Verd, però és un futbolista molt especial, Oriol, perquè juga al Torrense, equip de la Lliga Portuguesa, que l'any que ve jugarà Europa League jugant a segona divisió. És l'equip de Portugal que va acabar més tard la Lliga perquè va jugar en l'última setmana, una vegada s'havia acabat la Lliga Portuguesa, va jugar la promoció per pujar contra el Casapia, que venia de primera divisió, el Torrense de segona, la va perdre i entremig va jugar la final de la Tassa de Portugal contra l'Sporting de Lisboa, contra l'Sporting de Portugal. Va guanyar 2-1 a la pròrroga, gol del nostre protagonista, Besto Pira, que es va incorporar uns dies més tard a la concentració de Cap Verd i que té possibilitats de ser titular contra Espanya aquest dilluns.
0: Yannick Dos Santos Tavares, Estopira, bona nit, buenas noches.
3: Hola.
0: Gracias por atender nuestra llamada. Cabo Verde, primer mundial de su historia. Entiendo que para ti la ilusión debe ser máxima.
3: Sí, claro. Va a ser la primera y queremos que vaya a tener el próximo, claro, pero va a ser muy especial y obviamente nos vamos con todo para intentar hacerlo mejor.
0: ¿Qué representa para un país como Cabo Verde jugar un mundial?
3: Representa muchas cosas porque yo creo que nosotros como país somos muy pequeños, pero podemos decir al mundo todo que el pequeño no quiere decir que somos incapaces, ¿entiendes? Porque peleamos tanto para llegar a este día y llegar un día a tener la selección mundial y representa orgullo de un pueblo, orgullo de un pueblo que ha peleado tanto para que las cosas realiza.
0: Totalmente. ¿Qué aspiración tenéis? Lo digo porque vuestro grupo es complicado con España, con Uruguay, con Arabia. No sé si quizás intentar pasar como uno de los mejores terceros. ¿Se ve posible esto?
3: Bueno, yo veo posible esto y mucho más.
0: ¿Sí?
3: Porque no, porque yo creo que tener en cuenta el

0: ¿Cree que vamos a dar la vuelta, van a volver más fuerte e intentar ascender?
1: Claro, porque es verdad que ha habido un poco de sabor amargo, como comentabais, porque no habéis podido subir a la primera división de Portugal, que esto convierte la temporada próxima en un poco extraña, ¿no? Porque vais a jugar en segunda, pero a la vez, como campeones de Copa, vais a jugar la Europa League también. ¿Cómo se afronta una temporada así?
0: Sí, es un poco extraño, pero yo veo eso normal por lo que hemos hecho, por la calidad que tiene el equipo, que ha demostrado durante toda la temporada, que solo nos ha faltado ascender y no ha pasado, pero no muda nada. Vamos a intentar haciéndolo las cosas bien y por la temporada que viene intentar mejor.
1: Tú no sé si te ves ya muchos años más jugando, pero no está mal el final de tu carrera, ¿eh? Poder jugar en Europa, competición europea, ganar una copa, no sé si te lo habías imaginado esto en algún momento. Ir a un mundial, por supuesto.
0: Sí, es un momento muy especial de mi vida y mi carrera, claro. Estoy muy contento, pero yo creo que esto es fruto de muy trabajo que yo he hecho antes y ahora. Por eso todo que está pasando es derivado a lo trabajo que ha venido haciendo desde la temporada.
1: Oye, voy terminando, pero una curiosidad, ¿de dónde viene el nombre Estopira?
0: El nombre Estopira viene de un jugador francés que llama Yannick Estopira yo cuando era niño en mi barrio jugaba con mis compañeros y había un tío ahí que me vio jugar y ha puesto Estopira. Y sí, y bueno, tuvimos yo ya tenía mi nombre Yannick.
1: Claro.
0: Y como había este jugador francés Yannick Stopira, y este tío me ha puesto este nombre.
1: Y oye, por si alguien se lo pregunta, tú hablas castellano porque de hecho jugaste en el Deportivo de La Coruña, ¿no? En el filial, en el Fabril, en 2010.
0: Sí.
1: Ajá. ¿Te presentó Lendoiro?
0: Sí, fue con Lendoiro, sí. Recuerdo, sí.
1: Caray. Y luego jugaste 11 años en Hungría, ¿no? Que allí también eres una leyenda del videotón.
0: Sí, sí. Yo estuve pasado ahí 11 años en Hungría, hace muchos años ahí. Ha hecho mucha historia ahí también. Es un país que me recibió muy bien y tengo mucho cariño para con este pueblo de Hungría. Y bueno, ha sido 11 años ahí de muchas conquistas.
1: Muy bien, pues oye, Estopira, ha sido un placer poder charlar contigo aquí en el Tú Dirás, en RAC1. Que vaya muy bien el Mundial, que vaya muy bien estos partidos, a ver cómo va contra España y sobre todo que lo disfrutes muchísimo de este premio.
0: Muchas gracias, muchas gracias.
1: Doncs Estopira, un dels jugadors de Cap Verd que aquest dilluns s'enfrontarà a Espanya en el que serà el debut de totes dues seleccions en aquest Mundial. Quin és el full de ruta de la selecció espanyola fins llavors, Dami?
2: Doncs mira el que et comentava, Espanya està viatjant per carretera, avui dormen ja a Atlanta, a l'estat de Georgia, han fet canvi d'estat de Tennessee a Georgia, demà s'entrenen a Kennesaw State, a mitja hora d'Atlanta, parlaran un parell de jugadors a primera hora del matí, a 9:45, per tant el podrem escoltar ja en horari, t'ho diràs, a 9:45 de la nit parlarà Luis de la Fuente, i ja dilluns doncs, el partit a les 12 del migdia, amb molta calor, però això no serà un problema perquè Atlanta és un dels estadis climatitzats i a més amb sostre, o sigui que serà amb temperatura totalment controlada a les 12 de la mitja hora local, a les 6 de la tarda, hora catalana, a Espanya, Cap Verd, Atlanta.
1: Hola, Jaume Molló, eh?
3: Hola de nou.
1: Heu tingut temps de sopar,
3: sí,
1: de preparar una mica aquest
3: sí,
1: Brasil-Marroc.
3: Un cafetó i ja està a punt, tot
1: molt,
3: a punt.
1: Molt bé, Dami, seguiràs el partit, eh?
2: Home, i tant, aquest no me'l perdo. Ja he estat seguint el Qatar Suïssa i ara toca, tot i que el partit que avui ens enganxa millor aquí a nosaltres, abans els hi explicava, el Xavi i el Jaume, és l'Escòcia Haití, que ens agafen prime time a les 9, com ahir els Estats. Però aquest ara sí que ja ens asseurem aquí en un cafè d'especialitat aquí a Chattanooga, que és el nostre cafè d'especialitat per excel·lència, i aquí ens asseurem a veure el Brasil-Marroc. Aquest és partit absolutament imperdible.
1: Molt bé. Partit de culte també, l'Haití-Escòcia. Que vagi bé, Dami!
2: Molt bé, gràcies. Abraçada.
1: Doncs quatre anuncis i sí, ens posem al Brasil-Marroc, eh, Molló?
3: Queda't, eh, Jové?
1: Sí, sí, sí.
3: No marxis.
1: Vinga, no marxem. Quatre anuncis i tornem.
3: Som-hi.
4: RAC 1. A Romauto ja tenim el nou Nissan Micra.
5: I no volem que només el miris. Volem que el toquis, que el provis i que t'enamoris.
4: Disseny, tecnologia i sensacions que van més enllà del volant.
5: Descobreix el nou Micra a Romauto Nissan.
4: Romauto Nissan a Barcelona, Molins de Rei, Mataró, Blanes i Santa Coloma de Farners.
5: RomautoNissan.com.
6: El meu veí, Joan, em va dir l'altre dia: estava pensant en comprar-me un T-Roc de Volkswagen. Em sembla un cotxe perfecte per mida, prestacions, consum i fiabilitat. Però tinc un dubte. On el compro? Un dubte, li vaig dir? No, home, no. Sarsa Volkswagen. Jo sóc client des de fa temps i l'experiència és genial. Sarsa Volkswagen. A Terrassa, Granollers, Manresa, Vic i Sant Cugat.
7: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. T'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson, líder de vendes en la seva categoria durant 5 anys consecutius. Puja les teves decisions.
8: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
9: Mundiauto, el centre comercial del vehicle d'ocasió, ha ampliat el seu estoc. Més de 1.000 cotxes disponibles que podràs veure i comparar in situ. Instal·lacions renovades. 148.000 persones ja han comprat cotxe a Mundiauto, al Prat de Llobregat. Posa-t'ho fàcil i sigues tu la propera. Mundiauto.com.
10: Nou e-Vitara. Ja és aquí el primer SUV 100% elèctric de Suzuki amb tecnologia AllGrip E4x4. Fins a 581 km d'autonomia i Suzuki Connect per connectar-ne la càrrega des del teu mòbil. Vine a conèixer-lo i prova'l al teu concessionari oficial Suzuki. E-Vitara. Viu una nova experiència. Roma Coruma a Barcelona, Mataró, Sabadell i Sant Boi.
11: Estàs pensant a comprar-te un Audi A1? A Audi Mogauto tenim el que busques. Nou o Audi Selection Plus. Vine a provar-lo i emporta-te'l des de 231 euros al mes. A més, els 5 primers accediran gratis a l'Audi Drive Experience al circuit oficial. Audi Mogauto, Avinguda Meridiana 85. T'esperem!
12: Aquest estiu, que res t'aturi. Porta la teva furgoneta a Car House i prepara-la per a les vacances. Fes la revisió amb un 15% de descompte i emporta't un obsequi de regal. Demana cita a Car House Poners o enviant WhatsApp al 93 640 0072. Car House Service Plus. Concessionari oficial Volkswagen Vehicles Comercials a Sant Boi i l'Hospitalet.
4: A Romauto ja tenim el nou Nissan Micra.
5: I no volem que només el miris. Volem que el toquis, que el provis i que t'enamoris.
4: Disseny, tecnologia i sensacions que van més enllà del volant.
5: Descobreix el nou Micra a Romauto Nissan.
4: Romauto Nissan a Barcelona, Molins de Rei, Mataró, Blanes i Santa Coloma de Farners.
5: RomautoNissan.com.
9: Mundiauto, el centre comercial del vehicle d'ocasió, ha ampliat el seu estoc. Més de 1.000 cotxes disponibles que podràs veure i comparar in situ. Instal·lacions renovades. 148.000 persones ja han comprat cotxe a Mundiauto, al Prat de Llobregat. Posa-t'ho fàcil i sigues tu la propera. Mundiauto.com.
6: El meu veí, Joan, em va dir l'altre dia: estava pensant en comprar-me un T-Roc de Volkswagen. Em sembla un cotxe perfecte per mida, prestacions, consum i fiabilitat. Però tinc un dubte. On el compro? Un dubte, li vaig dir? No, home, no. Sarsa Volkswagen. Jo sóc client des de fa temps i l'experiència és genial. Sarsa Volkswagen. A Terrassa, Granollers, Manresa, Vic i Sant Cugat.
7: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. T'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson, líder de vendes en la seva categoria durant 5 anys consecutius. Puja les teves decisions.
8: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
10: Nou Evitara. Ja és aquí el primer SUV 100% elèctric de Suzuki amb tecnologia All Grip E 4x4. Fins a 581 quilòmetres d'autonomia i Suzuki Connect per connectar-ne la càrrega des del teu mòbil. Vine a conèixer-lo i prova'l al teu concessionari oficial Suzuki. Evitara. Viu una nova experiència. Roma Coruma a Barcelona, Mataró, Sabadell i Sant Boi.
3: RAC 1. Tots som 1.
13: El Mundial 2026 es juga a RAC1 amb Jaume Molló.
14: Bona nit, continuen els esports a RAC1 des de les 4 de la tarda amb el Súper, un tot diràs de butxaca, i ara ho rematem amb aquest Brasil-Marroc, sisè partit del Mundial Masculí de Futbol 2026. Primera jornada del grup C, al MetLife Stadium de Nova York, Nova Jersey, la seu de la gran final del diumenge 19 de juliol. Una jornada que el grup C es completarà a les 3 de la matinada amb l'Escòcia-Haití. Pels astronautes ja s'ha jugat el Qatar 1, Suïssa 1, del grup de Canadà, que hi va empatar amb Bòsnia-Herzegovina. I, per tant, aquest grup, tots 4 equips amb un punt després de la primera jornada. I a les 6 de la matinada, cafè per cafeters, Turquia-Austràlia, que completarà la primera jornada del grup dels Estats Units, que hi va golejar Paraguai. Debuta el Brasil, una de les grans seleccions del Mundial, pentacampiona, això sí, l'últim títol el 2002. A Qatar va caure a quarts de final i ho fa contra el Marroc, que per primera vegada encadena 3 participacions d'una fase final i que va ser semifinalista l'any 2022, el seu sostre a una fase final d'un Mundial. Partidars Brasil-Marroc que viurem a RAC1 perquè les nits més importants del Mundial són nits de RAC1. I amb alineació de luxe, la narració de Miquel Agut. Good evening, Miquel.
15: Good evening, Jaume Molló.
14: Els comentaris de la W alta, molt millor que la famosa marca de whisky, on vas a parar. Blaia, Albert Blaia, bona nit.
16: Què tal, bona nit.
14: Broc, David Broc, bona nit.
17: Tu ho has dit, molt millor que el whisky.
14: Molt millor.
17: I tant.
14: Molt millor, amb samarreta dels Knicks, preparat.
17: Sí, no, avui és un dia anaconda, eh?
14: Tens sessió doble aquesta matinada.
17: Avui tinc un dia històric davant.
14: Sí.
17: Això, en fi, ja ho explicarem.
14: A Canaletes, com deien Puig.
17: Canaletes, i avui abans amb dos borratxos americans que hi hagi en algun bar d'aquests, esports bar, veient el partit. A compartir l'alegria.
14: Sí. Continua, com dèiem abans, l'Oriol Jové per aquí. Hola, Oriol.
18: Hola.
14: I també en Xavi Puig. Xavi, hola.
18: Hola, bona nit.
14: S'ha volgut perdre un dels millors partits del Mundial, un Mundial que té un gran escenari, el MetLife Stadium de Nova York, Nova Jersey. Per tant, hem d'escoltar l'adaptació de l'himne del Mundial d'aquesta seu. Aquesta és l'adaptació de l'himne de la FIFA de Nova York.
17: Més hip-hop, no? Més...
14: Sí,
17: maco.
14: Sí. És
17: el lloc de naixement del rap és Nova York.
15: A mi no em desagrada, eh?
14: La facturació de FIFA Sound, que s'encarrega d'aquestes versions, sempre amb fins benèfics.
17: Això mereix un informe d'un d'aquests diaris d'investigació, eh?
14: Un dia d'aquests. Anem a saber les alineacions del partit d'avui, va.
19: Nima Automoció patrocina aquest espai.
14: L'11 d'Ancelotti, l'11 del Brasil, Miquel.
15: Amb Alisson a la porteria, lateral dret per Roger Ibáñez i lateral esquerra per Douglas Santos, Marquinhos i Gabriel de centrals, Casemiro i Bruno Guimarães. El doble pivot, a dalt a la dreta Rafinha, a dalt a l'esquerra Vinícius, pel centre Paquetá, el més avançat, Igor Thiago.
14: I l'11 del Marroc.
15: Amb Bonu a la porteria, de dreta a esquerra darrere Agraf, Issa Diop, Xavi Riad i Masraoui, amb Buadi i El Ainaoui al doble pivot, a dalt a la dreta el terrassenc Saibari, a l'esquerra El Janús, el gironí Unagi pel mig i el madridista Brahim, jugador més avançat.
20: Moure't és molt més que anar d'un lloc a un altre. Busques confiança, experiència, un equip que t'acompanyi abans, durant i després de la compra. Anima fa més de 45 anys que ajudem milers de conductors a trobar la millor solució de mobilitat. Anima, l'experiència de moure't millor. Descobreix un món d'oportunitats. Animautomoció.com.
14: Ens falta saber, Miquel, l'àrbitre del partit.
15: El nostre preferit d'Europa, un d'ells segur, Slavko Vincic, un àrbitre extraordinari, sí, eslové, sí. I amb Bastian Dankert, l'alemany, el bar, un especialista.
14: Presumptament Vincic, endollat de Čeferin, ja ho sabem, el president de la UEFA.
17: Sí,
14: va xular la final de la Champions fa un parell o tres de temporades. Ha sonat ja l'himne del Brasil i aquest és el del Marroc. A veure, punxem la tele.

0: que ja no és partit inaugural, doncs ja no hi ha l'himne en directe i ja és, vaja, el que tradicionalment s'ha viscut pel que fa als himnes.
1: Quan estava sonant l'himne de Brasil, m'ha semblat veure Ancelotti cantant l'himne de Brasil. És una cosa que ho estava com a mínim movent els llavis. No sé.
2: Ahir a la roda de premsa va dir alguna paraula en portuguès. Poques, perquè encara fan el castellà, però algun en portuguès ja em va dir.
1: Impecable, eh? Com a sicari. I em paga Brasil i jo m'aprenc l'himne i el canto com si fos de... Res a dir, o sigui, molt bé.
0: Per què aquest Brasil-Marroc és un dels partits més destacats? Blaia, que futbolísticament què et diu?
3: A mi em sembla, sobretot, Marroc. Jo crec que és una selecció que, des de la sorpresa a Qatar, amb aquelles semifinals, doncs, ha evolucionat i, de fet, amb el nou entrenador Mohamed Ouahabi, ell mateix ha dit en alguna entrevista que ve per canviar una miqueta l'estil de joc. Jo crec que té moltíssim talent. De fet, el Marroc està fent últimament un programa de captació amb molts jugadors del màxim nivell formats fora del Marroc, nascuts fora del Marroc. L'últim és Bouadi, que és un jugador espectacular que se'l relaciona amb el Paris Saint-Germain, que, per cert, li comentava abans l'Agut, estudia física i matemàtiques.
0: Carai.
3: Que, per tant, i diu que les matemàtiques l'ajuden a entendre el joc, i dic que ja en parlem al llarg del partit.
0: Dorsal 6.
3: Dorsal 6, molt de talent al Marroc.
2: Si s'ha de parlar de matemàtiques i física, jo, quan vulguis.
3: Exacte. Saibari, relacionat amb el Bayern aquest estiu, el fals 9, un jugador espectacular. És un equip amb molt de talent, desacomplexat, i després Brasil, que crec que és una selecció que no sabem ben bé què esperar-ne en aquest Mundial. Jo crec que té arguments futbolístics, també crec que li falta una mica de qualitat al mig del camp per poder obrir blocs baixos, i m'espero una banqueta molt participativa, amb jugadors com Ryan, que ha sigut una de les grans revelacions del futbol europeu, Hendrik, que em sembla un jugador que pot fer moltes coses, i evidentment Neymar, que el veiem somriure i que ha de ser important, i sens dubte per mi un dels millors partits que podem veure a la fase de grups d'aquest Mundial.
0: Avui baixa encara Neymar, veurem. Vaja, de fet, per la primera fase pràcticament està descartat per la fase de grups, per tant, vaja, donem bastant per fet que Brasil passarà, doncs veurem, després de les eliminatòries.
1: Quan el necessitin de veritat, no?
0: Sí,
1: apareixerà Neymar
0: i després hi haurà l'embolic de...
1: Farà un gol.
0: Embolic gran. Sí, sí. Va, perquè aquest Brasil... Casemiro, Vinícius...
1: No, d'entrada...
0: Llavors hi ha Rafinha, clar, i dius, ostres...
1: Sí, d'entrada mala pinta, a nivell de que tenim com Brasil idealitzat, però hi ha l'efecte Ancelotti, que a mi em sembla un factor... No, de veritat, penso que és un tio que intervingui o no en l'equip, aconsegueix sempre resultats. I jo crec que Brasil, que va molt de tapat, va molt de no favorit...
0: Sí.
1: Jo crec que això afavoreix Brasil, o sigui, el fet de no partir com una de les 3-4 seleccions que en teoria tothom assenyala com a guanyadora. I compte, perquè és una possibilitat de que aquest Brasil, que ningú dona un duro per ells, acabin colant-se entre les posicions altes. I un cop allà, és un equip que et pot guanyar qualsevol partit.
0: Ah, no, clar.
1: I, evidentment, amb una dinàmica positiva, et pot arribar a la final. Per tant, jo no descartaria ni de lluny.
3: I a més Brasil, que ha firmat la pitjor fase classificatòria de la seva història, eh? Va quedar, ara ho repassava, cinquè, evidentment es classifiquen els sis primers, però va perdre amb Argentina, amb Colòmbia, Uruguai, Paraguai i Bolívia. És a dir, una Brasil molt qüestionada, que crec que després de la baixa de Neymar ja des del màxim nivell no ha trobat aquest relleu generacional. No hem vist un Vinícius mai al màxim nivell que hem vist al Real Madrid. Rafinha tampoc històricament en Brasil ha estat aquest futbolista. Crec que ara venen jugadors joves interessants, però sobretot els laterals. Molta falta de qualitat aquí amb el que hem vist a Brasil, evidentment. De fet, Roger Ibáñez no és ni lateral, és un central reconvertit. I un Douglas, l'altre lateral, a l'esquerrà, que el 2019 va estar a punt de ser nacionalitzat rus, perquè ell jugava al Zenit i va dir, si no ve ningú, doncs me'n vaig amb Rússia. Al final va venir Brasil, però és un futbolista veterà que suma gairebé només 7 o 8 partits amb Brasil, per tant, veurem...
1: És com aquells jugadors de bàsquet d'Europa, que tenen, són serbis o són, no?, bosnis o...
0: Sí.
1: I són de Nova York.
0: Vull dir. Bé, Lorenzo Brown, no?
2: Aquest,
0: no? Més lluny, vull dir...
1: A Kosovo, no? I el tio de Kosovo i de Chicago, sí.
0: Què tens ganes de veure, Xavi?
4: Doncs jo, Ancelotti. A mi Ancelotti és una... És una cosa que a mi em fa il·lusió, veure una banqueta d'una selecció històrica com la del Brasil. I jo crec que és un lloc bo per Ancelotti. És un lloc on sabrà gestionar aquesta alegria. Tu imagina't aquesta gent que ha tingut Dunga com a entrenador, no aquests, però vull dir, d'altra gent, i que ara arriba un tio com Ancelotti. Vull dir, això deu ser alegria, aquella concentració.
1: Una que deixa, que fer,
4: cadascú,
1: no?
4: Deu anar fent una mica... I si no t'excedeixes molt, tu pots anar fent.
1: Horaris flexibles, no?
4: I segurament és el que necessita el brasiler per rendir a un bon nivell.
1: Efectivament.
0: Sí, sí. Ha arrencat el partit, ara pregunto Jové, però ja tenim la pilota en marxa, sol i ombra... Uf, complicat, eh? Agut.
2: Sí, i ha arrencat amb la centrada inicial del Marroc tipus PSG.
5: Luis Enrique, sí.
2: És a dir, enviant la pilota a l'altra punta del camp per anar a pressionar ràpidament, intentar recuperar la pilota a camp contrari, com dius, Molló, sol i ombra, hi ha una part coberta per l'ombra de la graderia i n'hi ha una altra assolellada en aquest estadi per més de 80.000 espectadors, que està ple com un ou, majoria, evidentment, brasilera per proximitat i per transcendència de la selecció, i el Brasil jugant contra el Marroc fa 40 segons al MetLife Stadium, en aquest partit que tots hi estem d'acord, és el primer que té cartell de Mundial i que tenim unes ganes boges de veure i d'explicar-lo, al MetLife Stadium a New Jersey. Per cert, ahir a Nova York, tempesta elèctrica.
0: Ahir
2: la nit, no, vaja, jo vaig pensar, i avui he mirat el pronòstic, i ha canviat de dalt a baix, com un mitjó, però ahir la nit hi havia un aiguat i un aparat elèctric que et feia tema el pitjor. Ui, la primera trompada, jo crec que és una relliscada de Douglas Santos i l'àrbitre, que em fa l'efecte que de moment falta i prou. Primer minut de partit, empat a 0, primera falta favorable al Marroc.
0: Sí, no hi havia, per tant, bon agumin, eh, de Douglas Santos.
1: Sí, estava pensant, dic,
0: de...
1: molt arreglat, molt bé.
0: De qualitat. Sí. Què o qui tens més ganes de veure, Jové?
5: Mira, quedo potser amb el punt anecdòtic de... intentar, o que m'agradaria veure per primera vegada, dos catalans de naixement en un Mundial coincidint damunt del terreny de joc, que no defensen la samarreta de la selecció espanyola. Al Marroc n'hi ha dos, un és titular, que de fet em fa l'efecte que se situa en punta, que és el terrassenc Saibari, però a la banqueta hi ha també el biguetà Maimuni, per tant, pot ser l'apunt més anecdòtic, però és un partit que des d'aquest punt de vista també és històric.
0: I tant que sí. Ara estava pensant, perquè al setembre vaig ser en aquest estadi veient un partit de futbol americà,
1: veritat, sí,
0: i no recordava el sol i ombra.
2: Ja està traient el viatge. És el viatge ja més està... amortitzat.
0: Només
2: el
0: recordaré aquesta vegada.
4: Però, qui va guanyar?
0: No ho sé. Però Pittsburgh. Però...
1: Era Giants?
0: Jets.
1: Perdona, Jets.
0: Sí. Contra Lacks. Pittsburgh. I mira quines ulleres,
5: sí,
0: Ancelotti.
5: Sí.
0: Bé.
5: La cella, per damunt.
0: Home. I clar, aquell dia el partit era la una del migdia, per això no hi havia sol i ombra, clar.
1: Molt llarg, no, partit?
0: No. Jo és que m'agrada bastant el futbol americà.
1: Sí, també, però a vegades s'estenen molt els partits. I...
0: No, i em va agradar bastant l'ambient, eh? I més amb força afició visitant, va estar bé. Va, falta a favor de Marroc.
2: Sí, és la segona del partit, les dues a favor de l'equip marroquí. Aquesta la forçada el Janus, pujant per l'esquerra, aquest jugador de 22 anys de l'Stuttgart, que encarava Roger Ibáñez en l'un contra un, la traveta és clara, i penjarà la pilota a l'àrea, suposo, si no hi ha jugada assajada, l'equip marroquí. Un partit, per cert, pel meu gust, de samarretes molt boniques.
1: Sí, sí, totalment d'acord.
0: Coincideixo.
1: Les dues, eh?
3: És la combinació de vermell i verd, no?, de Marroc, sí. Sempre és molt... cridanera i molt bonica.
2: No, i aquesta del Brasil també. Té, és un toix groc més llimona, d'alguna manera. Clàssic.
5: Són els quatre colors del parxís. De mundial, tu poses un jugador del Brasil al costat d'un del Marroc i és el parxís.
0: Clar.
2: I havia oblidat el parxís totalment a la meva vida.
1: M'ha agradat aquest apunt, eh?
0: Sí, sí. No,
2: a veure, la falta, el refús de la defensa, la pilota que sobrevola l'àrea brasilera.
0: Ja aviam.
2: Sí.
4: Jo, Jové, de tu marxaria, perquè no ho milloraràs.
1: Ja està, o sigui, a més, el minut què? El minut 3.
0: Sí, ja està.
4: Feina feta.
2: 0-0 en aquest partit de futbol.
4: És que m'he quedat per això, vull dir.
1: Sí. Però no és aquell sol de tarda horrible que estem veient en alguns partits.
0: No, això també és veritat.
1: Que fa fins i tot mal a la vista veure-ho, perquè...
0: Sí.
2: No, allà, quina hora tenim allà, Molló?
0: Això...
1: 6 de la tarda, no?
0: Sí, 6-8 minuts de la tarda. Sí.
2: Avui mirava 30 graus de temperatura.
0: Clar, San Francisco, el partit d'abans, eren 20 graus. Molta humitat, 70%, però 20 graus, clar.
2: Jo quan vaig a San Francisco un estiu, no m'ho pensava, fotia un fred.
1: Tothom que va, sempre...
2: Però t'ho juro, eh?
1: Vaig passar un fred.
2: Però un fred de Déu, eh? Vaig passar.
1: Sí.
2: Dic, però no és estiu, aquí. En fi, aviam, que ho intenta paquetar... Doncs no ha pogut superar la pressió del jugador marroquí que l'empaitava i ha acabat recuperant la pilota l'equip africà amb un ull jugant en curt per l'esquerra de la defensa on hi ha Marraoui, per cert, que és un lateral dret de tota la vida, ho era l'Ajax, per exemple, quan el van descobrir amb Ten Hag, però aquí com que hi ha Raf, que segurament és el millor lateral dret del món, doncs juga lateral esquerre. Ara precisament la pilota podria ser que arribés a Graf, de moment la condueix Brahim, que fa l'obertura a la banda, la jugada llarga d'atac de l'equip marroquí, un Ahi cap endarrere, passada d'enemic, però al final acaba a peus d'Issa Diop, que torna a obrir el joc a la banda dreta. De moment prou dominador l'equip marroquí en aquesta arrencada del partit, són 5 minuts, encara no, un Ahi a la dreta combinant amb Brahim, vèrtex de l'àrea, obertura cap a Graf, a prop de la línia de fons, aviam què fa el bicampió d'Europa, endarrere per Brahim, aguanta la pilota dins l'àrea, la finta, el xut, un rebot, estripa la pilota, la defensa brasilera l'envia fora. Començat bé, l'equip marroquí.
1: I de moment Brasil és el Brasil aquest grisot, que
3: sí, sí. I el look d'Ouagbi, què en penseu? Déu-n'hi-do, no?
1: Bastant fucker, no?
3: Sí, no? Aquesta camiseta, aquests dos botons una miqueta de més, no? Potser. Sí. Bastant Martín de Michelis, la lliga, també.
0: Ah, sí.
5: I pentinat
0: sí.
5: I ulleres estil Ancelotti, també, una mica.
0: És aquest perfil. De...
2: No, si es descorda un botó més, és el dels pantalons, ja.
5: És de l'escola Bordalàs, a nivell d'imatge.
0: Va. Bordalàs renovat, pel que t'ha fet.
2: Sabarem. Mira, Marraui, que supera el rival, pilota endarrere, no hi ha control d'un Ahi, la rematada de perill, posa el peu a l'interior de l'àrea, Bruno Guimaraes, per desviar el xut que arribava des de la frontal, era un penal des de la frontal, més o menys, perquè era una posició molt centrada, molt bona, la jugada de Marraui per l'esquerra, excel·lent, i la rematada de l'Ainoui, que no ha sortit bé, i Bruno Guimaraes ha evitat que o acabés a dins, o algú hagués d'esforçar-se més per evitar que fos gol a tocar de la línia de gol, Sí, hi havia Marquinhos darrere.
1: L'engalta com malament, mossegada, no, una mica?
0: Ara, Marraui, parlàvem abans dels laterals de Brasil, els del Marroc sí que són ofensius i crearan perill, Blaia?
3: Sí, a més, perfil molt diferent, no?, perquè Marraui és un jugador molt intel·ligent tàcticament, que pot donar moltes solucions, ja amb molta experiència, i sí que Hakimi, amb Brahim a més, ajuntant-los a aquella banda, comptarà una
2: altra. Mira, l'altra vegada, Gràcins, l'àrea, el xut creuat, fora! Ha començat molt bé la selecció marroquina, desacomplexada i aculant la brasilera. Són 7 minuts de partit, 0-0 de moment, una ocasió de gol que ha tingut l'equip africà i que no ha acabat a dins per molt poc.
3: Sí, el que dèiem, no?, i que al final un dels objectius d'Ouagbi és que Hakimi estigui completament alliberat, poder potenciar-lo, i hem vist a Brahim amb molta llibertat per dins també per caure a l'esquena de la línia defensiva. Interessant perquè Paquetà cau més a la banda dreta i deixen a Rafinha més per dins, no? Un Rafinha que, per tant, replicant aquest rol, entre cometes, que té més el Barça, però és el que deia, en Brasil li pot costar més tenir la pilota i ha d'intentar verticalitzar, tot i que Casemiro porta un parell de controls, de moment, força erràtics i pèrdues perilloses ara per Brasil.
0: Clar, això és Rafinha centre de la mitja punta, Vinícius esquerra, amb la qual cosa Vinícius, en principi, ha d'ajudar a tapar a Graf. Cosa que, bé, veurem.
3: Quedarà amb un 4-4-2 i serà Rafinha qui vagi a l'esquerra i deixarà més despenjat, a Vinícius. Sí. Per això fica Rafinha allà,
0: Ja seria això, no?
3: Seria una mica això, sí.
2: Jo el que crec és que encara no hem esmentat Rafinha en tot el partit fins ara.
5: Ara
2: ha robat la pilota. Sí, de moment encara no. Igor Thiago, que aguanta la pilota, lluny de l'àrea, primera pilota que toca Rafinha en tot el partit, al minut 8, i per primera vegada la selecció brasilera que s'instal·la a la part de camp del Marroc, que ha començat molt bé el partit. Atac de l'equip d'Ancelotti, un atac posicional, amb tots els futbolistes marroquins tancats al darrere, amb els centrals i els laterals a prop de la frontal i la resta de futbolistes intentant reduir els espais a la zona de mitjos. Possessió de moment llarga però inofensiva de l'equip brasiler, que s'acaba amb una pilota perduda per Casemiro al mig del camp.
0: De moment, la primera cosa que et sorprèn del partit és que amb la pilota als peus... Espera.
2: Aviam, espera, Rafinha, el xut de Rafinha des de lluny. Mans. Tenia una bona opció de xut, ha tocat la pilota en el cos d'Issa Diop, un dels centrals. Era fora de l'àrea, si haguessin estat mans, no era res punible. I ara compta amb la sortida del contraatac del Marroc per la banda esquerra. La conducció de la pilota de Bouadi, el físic matemàtic, el retall. Clar, perquè ho té tot al cap. Jugant curt cap al mig del camp. Per el Canús, el xut des de la frontal, que rebota en Gabriel. Després hi ha una topada entre Gabriel i Agraf. I l'àrbitre xiula la falta de l'atacant. Es van veure les cares a la final de la Lliga de Campions. I ara... Gabriel havia bloquejat primer el xut des de la frontal i posteriorment, quan la pilota botava a l'interior de l'àrea i ell intentava tornar-hi, Agraf ha estat una mica massa impetuós, segons Flavko Vincic, l'ha fet caure i ha xiulat falta a favor de l'equip brasiler, jo crec que amb raó.
0: Sí, sí, segurament falta. No, anava a dir que sorprèn que sembla més clarivident amb la pilota el Marroc que Brasil.
3: És que té més talent, eh? Jo crec que en Bouadi ho hem vist ara, aquesta conducció, com ha superat, com ha trencat línies, i a partir d'aquí... És que Brasil, que sempre ha tocat tres pilotes i les ha perdut les tres, però també perquè li donen d'esquena, pressionat, no és el pla ideal, diríem, si ets la selecció brasilera.
2: Bé, que Casemiro perdi pilotes i faci un mal partit. De moment, jo...
1: A tu t'agrada, no?
2: A mi m'agrada. A mi m'agrada. 10 de joc, empat a 0. De moment, millor la selecció marroquina que la brasilera. Sobre la gespa del MetLife Stadium. Ui, la pèrdua al mig del camp de l'equip brasilera. Paquetà, la conducció del Canús a la frontal per un Aji, que pot retallar i xutar. No xuta, aguanta, entra a l'àrea, va per terra. Al límit de l'àrea gran, n'ha caigut, no era falta. I després sí que hi ha hagut falta de l'equip marroquí en la pressió per evitar el contraatac. No ha estat clarivident un Aji perquè l'havia deixat el Canús en posició de xut a la corona de l'àrea i la pèrdua molt perillosa de Paquetà. Estan molt espessos, horrors, sembla horrors que hagin sortit amb les botes canviades de peu els jugadors brasilers.
5: Sí. I l'en Brasil, un Aji.
4: Molt complicat el que busca un Aji de primeres, no? Provar-ho com a mínim.
5: L'en.
2: I si no, amb l'esquerra.
0: Sí. I el ritme sí que ens ho podíem esperar que fos més alt del Marroc, però és que és molt més alt. Vull dir, sembla que vagin a tres marxes més que no pas...
6: No hi ha ritme, no hi ha, en Brasil no hi ha ritme. El concepte ritme, precisament, és com sona estrany,
0: sí,
6: però...
0: Sí, sí. No, i una altra cosa que sona estranya...
5: Ui, una
2: altra pèrdua de Casemiro, una altra vegada, no? Aviam, compte, a la frontal, el xut de lluny que rebota en un jugador del Brasil i va cap a la banda esquerra, torna a atacar ja sense possibilitat de sorpresa amb l'equip rival endreçat. L'equip marroquí, però estic convençut que les dades de possessió, de passades, d'ubicació i localització del joc han de ser molt favorables al Marroc, que a mi m'està semblant sorprenentment superior en aquest tram inicial. Ja no perquè pugui plantar-li cara a Brasil, sinó perquè tinc la sensació que està sent un equip molt millor de moment en aquesta arrencada.
6: A banda que futbolísticament no aport... O sigui, el problema de les errades de la passada ja va més enllà del tema de futbol, ja el tema de concentració i de... Està ficat al partit.
3: És que mireu ara com apareix Saibari, el teòric davanter centre, pràcticament com un lateral, és un jugador amb molta mobilitat, de fals nou claríssimament, ara desocupa aquesta posició i a partir d'aquí Marroc està tenint molt avantatge, Brasil no pot pressionar bé i una vegada instal·lats a camp rival, doncs veiem la mobilitat que està intentant tenir la selecció marroquina. I més Brasil, és que molt patosos, no? Ara sí que surten bé, però de moment no sembla Brasil, diria.
0: No,
6: és un espectacle grotesc.
0: De moment sí. Clar, perquè ara estava pensant, Jové, amb això que deies dels jugadors catalans, deies que eren els primers catalans que no jugaven a Espanya en un Mundial?
5: No, hi ha un altre cas, Milinkovic-Savic, que va jugar amb Sèrbia, és nascut a Lleida, aprofito per fer una mica de proselitisme, però només hi havia hagut el cas de Milinkovic-Savic, per tant, podrien ser els dos primers que coincideixen
0: Val.
5: Sobre el terreny de joc, sent catalans de naixement i no jugant amb la selecció espanyola.
0: I recordes si va marcar en un Mundial, a Milinkovic-Savic?
5: Si va marcar, ostres, és el de...
0: No, miro, Rússia, deia si ho recordaves.
5: No, t'ho sé dir.
0: Tocava de prop.
4: Se sent lleidatà, ell, o no?
5: No li he preguntat. Va néixer quan el seu pare, Nicola Milinkovic, jugava amb el Lleida Primera Divisió. L'altre germà...
2: El porter, Bània, no?
5: Bània, no em sortia. Va néixer a Ourense i Sergei va néixer a Lleida. Sí, això de tenir els fills on jugaves en aquell moment.
2: Jo, sincerament, no sé si trio Ourense o Lleida,
5: Bueno, llavors tens un problema, però
0: a veure, tenim oients a Lleida. Veureu-se, no ho sé.
6: No, clar. No, però... Només el pal, absolutament gratuït.
0: Sí.
2: Clar, perquè se n'ha de bruixar una mica ben jove.
6: Jo
2: no parlo mai de Girona. Quan parlo jo de Girona?
5: Mai. I del Maresme tampoc.
2: Del Maresme tropical, no en parlo mai.
5: Mai.
6: Si es tracta de tirar-nos merda, jo encantat. La primera que...
2: Aviam que ataca el Brasil, toca la pilota a Vinícius, jo crec que fins ara no l'havíem esmentat, se'n va a la línia de fons, és dins l'àrea, intenta superar Raf, la centrada perillosíssima, no la remata, Igor Thiago s'hi connecta amb el cap, era gairebé gol, perquè la centrada crec que toca en algú, la trajectòria de la pilota canvia la velocitat prevista, Igor Thiago posa el cap però no pot connectar-la, la jugada de Vinícius per l'esquerra, la defensa bada, i si arriba a rematar el davanter del Brentford, que per cert ha fet 22 gols en 38 partits a la Premier aquesta temporada, per això és el davanter titular de la Canarinha, podria haver estat perfectament el primer gol del partit, és la primera acció de perill del Brasil, però quina jugada de Vinícius i quin perill que tenia aquesta acció.
4: No la toca ningú, jo crec que la centrada és bona.
3: És molt bona. Sí. Igor Thiago, que va debutar al març amb la selecció del Brasil, suma molt pocs partits, un jugador que ha tingut una infància realment dura, amb 13 anys va perdre el seu pare i explicava ell que va haver de treballar ja des d'aquella edat, per tant, un futbolista que ve d'una barrera molt pobra també i que s'ha guanyat, perquè segueix gent jove, tot i les aparences, no? Un jugador tan corpulent i amb aquesta barra sembla més veterà, però té només 24 anys, i bé, un futbolista que veurem si aquest estiu surt, perquè amb les xifres que has dit, evidentment hi haurà molts equips a la Premier, sabem aquest mercat inflat, doncs que pot costar però els 60 milions, perfectament.
0: Clar, ho ha fet molt bé, com diu ara en Blaia, però a mi que el nou de la Canarinha sigui del Brentford, també em grinyola, saps? Vull dir que hi ha hagut Ronaldo, Romario... No sé.
6: És un downgrade, no, que es diu?
0: Sí, no, clar, és veritat, com diu l'Albert, que segurament la temporada que ve sí que estarà en un gran, però...
3: Ah, si mirem els laterals també...
0: Sí, no, clar. Sí, sí.
2: No, però és que jo avui mirava...
4: Un pseudo-rus, lateral, recordem,
7: és un downgrade extreme,
2: Jo avui mirava l'alineació tipus del Brasil quan va guanyar el Mundial de 2002.
0: Buf.
2: Clar, Dida a la porteria, Cafú, Lucio, sí, Edmilson, no. Roberto Carlos, no, Gilberto Silva i Hakim, aquest tampoc, i Juninho. Pensava que hi hauria Dunga, però no l'he vist. Ronaldinho, Kaká, Rivaldo i Ronaldo. Clar, realment...
5: Busca les 7 diferències, no?
2: I les 11 gairebé, perquè...
5: Sí.
2: És que clar... jo crec que la disminució del rendiment, no, del talent, mira.
5: Mitja equip que acabes de dir a la llotja.
2: Sí, Ronaldo... Sí, sí, sí.
5: Roberto Carlos.
2: Kaká podria fer un anunci de...
7: Kaká es conserva bé.
0: Sí.
2: De Just for Men, o com es digués el Tin aquell, com era Just for Men, allò?
0: Com?
2: Home, sí, el Tin aquell, no?
0: Ah, el Tin.
2: Sí.
0: Perdó, és que no... I Roberto Carlos dempeus, com molt nerviós, no?
5: Sí.
7: Potser està pensant en les pensions que acaba pagant aquest mes.
0: Per cert, Pau Bombardó em passa la informació que dèiem de Milinkovic-Savic, sí, que va marcar un gol,
5: sí,
0: per tant és l'únic jugador català que fora de la selecció espanyola ha marcat un gol en un Mundial.
5: Sí.
0: Milinkovic-Savic, que va marcar en un Camerún 3-Sèrbia 3 de la fase de grups del Mundial de Qatar. Va fer l'1-2, concretament. Amb la cama esquerra.
7: Crec que és un partit que va guanyar en Sèrbia com, no sé si 0-3 o 1-3, i li acaben remuntant al final.
0: Sí, 1-3.
7: I li costa la classificació perquè després perd Sèrbia contra, no recordo si era Suïssa. I no es classifica per això. O sigui...
0: Després tio de la memòria dels altres.
2: No,
0: li toca de prop.
4: Com pro Sèrbi.
0: Li toca de prop, sí. Va jugar també el Mundial del 2018.
5: A Rússia, sí.
0: A Rússia, però allà no va marcar Milinkovic-Savic. Bé, doncs fet aquest punt, el 16 de la primera, Brasil 0, Marroc 0. Sembla que l'equip d'Ancelotti ha estabilitzat una mica el partit. Aprofito per explicar-vos que el millor servei de taller Volkswagen és a Sarsa Volkswagen. Si teniu un cotxe Volkswagen o una furgoneta Volkswagen, doncs no dubteu. Cap al taller de Sarsa Volkswagen, a Sant Cugat, Terrassa, Granollers, Manresa, Castellà i Vic. La remena al Brasil.
2: La remena amb l'equip marroquí tancat darrere i de moment amb una possessió llarga que té poca profunditat. Demanen els jugadors del Marroc que ha sortit fora l'atac del Brasil per l'esquerra, però Vinícius diu que no. Vinícius, que arrenca des de la banda i es va centrant, aguanta la pilota, busca algun soci amb qui combinar de prop. És Paquetà, jugant una altra vegada al Brasil per l'esquerra, centrada a l'àrea, la despenja amb el pit. Havia estat Rafinha qui havia amb el pit, gairebé com si fos un pal de la llum, despenjant la pilota i deixant-la en disposició de jugar-la a Igor Thiago, però ha sortit el porter Bonú i l'ha atrapada davant l'escomesa del davanter de l'equip brasiler, que potser, vist a la tele, no ho sembla, però abans ho mirava, fa 1,90 m. Ha de ser un armari considerable, aquest davanter del Brentford i de la selecció brasilera, que, com diuen, Molló ha estabilitzat una mica el partit.
7: Que no vol dir que estigui jugant millor,
2: No.
7: És a dir,
0: no.
7: Però està controlant més, no, diguéssim?
0: Sí. O sigui, abans portava el Marroc 25 passades al terç atacant del Brasil, és a dir, prop de l'àrea del Brasil, i només 4 a la Canarinha. I ara s'ha estabilitzat ja 32-10, encara favorable al Marroc, però,
3: I, de fet, amb la baixa de Naïef Aguert, baixa molt dolorosa, juntament amb la Des Abde.
0: I tant.
3: Doncs Xavi Riat, un jugador que...
2: Espera, que ataca el Brasil, plata dins l'àrea per Vinícius! Arriba per darrere! Agraf i envia la pilota a corna. La passada interior l'havia fet a Rafinha. S'havien entès molt bé el blaugrana i el madridista. Ha hagut d'arribar per darrere Agraf per impedir que el jugador del Madrid pogués encarar la porteria en disposició de batre el porter Bonú en l'un contra un.
3: Li ha fet una mica de bronca aquí amb Diop, l'altre central, que és un jugador que... ell va dir que jugaria amb la selecció francesa, que només jugaria amb la selecció francesa, i quan veure que no... la cosa no rotllava, va dir, bueno, doncs potser el Marroc no està tan malament, perquè té 29 anys, ha debutat fa relativament poca idea, que això amb la baixa d'Aguer, doncs és una baixa molt dolorosa, perquè és el millor central que tenen en diferència, doncs Diop està jugant, que de fet, abans ho he llegit, el seu avi va ser el primer senegalès en jugar a la Lliga Francesa. L'avi de Issa Diop, bé, com a dada...
7: Sentint els colors,
2: No, és que ho van malinterpretar, aquelles declaracions, sí, jo no vaig dir allò, la premsa.
0: Ja,
2: ja se sap com són. 19 minuts, corna a favor del Brasil, que el picaran des de l'esquerra. Aviam si hi ha pissarra o no. Centrada a l'àrea frontal de la petita, refús de la defensa, Vinícius a la frontal, molt sol, el tapen, fa passar de la dreta, el xut de Paquetà és defectuós, continua l'atac brasiler, la defensa dels jugadors del Marroc, molt agressiva, com a mínim permet que la pilota arribi a l'altra banda del porter Alisson i que se situï el joc lluny de la porteria de Bonú. 0-0, minut gairebé 20 de la primera part en aquest Brasil-Marroc.
0: Pot ser, Xavi, que Vinícius no protesti amb el Brasil?
4: Sí, està com més alegre, no? Més, més participatiu, menys... Sí, sí.
6: Aplaudeix les passades dels companys, sí, sí. Cosa que...
4: Bueno, que, bueno, que dura.
0: Sí, també.
3: Afecta també Rafinha, es pot dir?
6: Sí, sí, sí, sí, sí.
0: Afecta entorn del Brasil, que depèn què faci, no?
3: Vull dir... amb Gabriel i Marquinhos allà, no? Sí, millor que no compliqués massa.
2: Però té Ancelotti allà, que sempre l'ha defensat.
0: Sí, sí, però el defensava públicament, però li fotia esbroncadetes.
2: A veure, la passada llarga contra Saimari, que pot fer el primer! Pel Marroc! Gol català pels lleons de l'Atlas! Gol! De Saibari! Feia molta estona que l'equip marroquí no passava del mig del camp i no els ha calgut remenar la pilota. Només els ha calgut buscar l'espai. Amb el Brasil abocat a l'atac, la recuperació marroquina a camp propi, la passada profunda com un ganivet esmolada, la cursa de Saibari entre els centrals. No són centrals qualsevols. No, no. S'ha de tenir molta velocitat i molt nivell per desmarcar-se entre Gabriel i Marquinhos i aixecar-la davant d'un porter com Alisson. Oh. I fer amb una rematada picada que entra a poc al primer del partit. Gol del Marroc, gol de Saibari, gol català, gol terrassenc. El 22 de la primera, marca el Marroc, Marroc 1, Brasil 0.
0: El gol em sembla un golaç. Ho fa tot ben fet el Marroc, Blaia.
3: Sí, és un golaç espectacular, la passada és molt bona, però s'ha de dir que, clar, estem parlant de Gabriel, Marquinhos i Alisson, probablement els tres jugadors amb més experiència i tres dels millors triangles defensius de tot el Mundial, i la sortida d'Alisson és força lamentable perquè surt fora de l'àrea, sense en terra de ningú, però la definició de Saibari, ho comentava abans, no l'estava detectant Brasil quan apareixia entre línies, però és que ara a la profunditat, molt bon moviment, ho repetia a la prèvia, el vol al Bayern amb aquest gol, típic fitxatge que potser acaba de pujar uns milionets si el Bayern el vol pagar, perquè és un jugador molt interessant que pot jugar en moltes posicions a nivell ofensiu, i més si té aquesta fredor i aquesta qualitat per definir, doncs bé, parlem d'un altre nivell.
6: El representant ara mateix, pensant en un coiba, la seva...
2: No, és que abans ho mirava, Saibari en 36 partits aquesta temporada ha fet 20 gols i ha donat 9 assistències.
3: No.
5: Del Camparellada al món. Va jugar a les categories inferiors del Camparellada a Saibari. Als 6 anys va migrar cap a Bèlgica per qüestions laborals del seu pare, que era paleta. I, doncs mira, primers 20 minuts en un Mundial i un gol.
4: És el més a prop que estarem mai com a Catalunya de campions del món, eh? Aquest gol del Marroc avui contra el Brasil, eh?
6: Per això l'hem celebrat tant, perquè, clar...
0: Ara té nassos que és com millor segurament, o més estabilitzat ho tenia Brasil, no? Dèiem, ara ho té més o menys controlat i pam!
6: Amb una... Sí, com a mínim estaven evitant, no?
0: Sí.
6: Que no vol dir que estiguessin fent un futbol atractiu ni molt menys, però estaven evitant una mica que Marroc arribés, però bueno, vaja, a primera que tenen... ja arriben i fan aquest golaç, preocupant.
3: De fet, de Saibari, ell va anar a l'Anderlecht, quan va marxar de Catalunya l'any, sembla que era 2008, tenia apuntat, doncs va estar a la cantera, que és on Oagbi era l'entrenador durant la majoria d'anys, i el van fer fora per sobrepès, quan era més petit. I és un nano que quan va néixer doncs, tenia molts problemes per caminar, fins als 2-3 anys no acaba de caminar, els pares estaven preocupats, i mira, doncs ara crec que la cantera de l'Anderlecht, que normalment sol detectar molt bé el talent, no estaran massa satisfets amb el que van fer en aquell moment, i un futbolista, doncs que ho comenteu, les xifres espectaculars, i és un jugador jove, per tant, encara té molt de recorregut, veurem si acaba el Bayern.
2: 25 anys.
3: 25 anys.
0: Oh, imagina't.
5: En fa 22 que camina, per tant, no? 22, 23.
2: Camina ràpid, eh?
5: Depèn. Sí, no ho fa malament.
3: Va prendre primer a fer vaselines, potser.
6: Però això és com el jurat aquest que va sortir Rosalía quan era petita un dia. Sí. Li van dir, tu no saps res. Se li va el jurat que li va dir això. Sí. Diguéssim que...
0: Està retirat.
6: No, està retirat. Malauradament segueix a la tele.
0: Per cert, ara que has dit tele, m'has fet pensar que al seleccionador del Marroc li trobo... Té un doble, això per començar, li trobo una retirada en Sant Llàtzer.
6: No, és que a mi, ja no hi ha el Jaume, que em diu, em proposa Jorge Javier Vázquez.
0: Ah, carai.
6: El deixo aquí la taula. Jo no l'acabo de... No és per portar la contrària, però no l'acabo de comprar del tot.
4: A veure... Què tal? A veure...
2: Té un doble, però no...
5: Sí.
6: Àngel Llàcer, sé per on vas, però tampoc... O sigui, crec que en té un millor. Per això tenim dues hores,
0: encara. Sí, per sort... Per sort ja...
2: Escolta, deixa'm dir que aquest home ha fet campió al Marroc en el Mundial Sub-20 de l'any passat. O sigui que estem parlant d'un entrenador que està tenint un impacte en el futbol marroquí, perquè va fer carrera a Bèlgica i fa 5 anys que treballa al Marroc. Ell és nascut a Bèlgica, però de família marroquina, i està tenint un impacte en el futbol del Marroc que en riu tant, 49 anys.
3: Déu-n'hi-do. I a més va dir una frase molt interessant, que va dir: no tot pot ser patiment en els partits, perquè Marroc, recordem que en aquell Mundial de Qatar era molt defensiva. És veritat que ho segueixen fent. Quan Brasil ara atacava, veiem que Marroc es pot defensar, però busquen ser molt més associatius, intenta que els jugadors interpretin millor el joc i està apostant per un altre perfil, per exemple, amb Rabat, que va ser un intocable en aquell Mundial i que hi segueixen, evidentment, i és un jugador important al futbol europeu, doncs és suplent.
2: Però no convoca En-Nesyri, per exemple, Albert.
3: En-Nesyri, que va ser el golejador.
2: En-Nesyri
3: és un perfil totalment diferent, clar. No, la Miquel?
0: Busquem una mica de màgia, no? S'ha repartit el partit, per cert. Brasil 0, Marroc 1. La màgia de Panini, perquè ja està a la venda des de fa dies. I heu d'anar ja enllestint, com dèiem l'altre dia, la col·lecció oficial de cromos del Mundial de Panini. Més de 900 cromos amb els jugadors de les 48 seleccions participants, amb tots els cracs del futbol mundial com mai s'havia vist a la història. Messi, Lamine Yamal, Cristiano, Mbappé, Pedri, Kane, Haaland, Vinícius, tots. A veure, per aquí tenim...
6: A veure, què tens?
0: A veure, aquest sobre, obrim-lo, aquí, a veure...
2: Aviam.
0: L'escut de Tunísia.
6: Bé, bé,
0: xulo, els escuts sempre ens agraden.
6: Els escuts sempre
0: entren bé. Gonzalo Plata, d'Equador.
3: Oh, l'ex
2: del Valladolid.
0: Bé, sí. L'11 d'Equador.
6: Bé,
0: bé. L'equip, també ens agrada, que això.
2: Plata, oro...
0: Colòmbia, John Córdoba.
2: Home, Pate Grandote.
0: John Córdoba.
2: L'amic d'Aguirre.
4: Sí, d'Aguirre.
0: Sí. Yuki Soma, del Japó.
2: Espera un moment, Yuki Soma, l'atac del Marroc, el xut fora! La cursa de Graf, aquest tio és vaja, a l'hora que és collonut aquest paio, perquè és un lateral que corre tot el camp, que gols, assistents, és una barbaritat, aquest
0: sort
2: lateral.
0: Sort que va marxar del Madrid.
2: No, i tant.
0: Gràcies, Carvajal, per fer que aquest home marxés del Madrid.
6: T'ho fa al minut 85,
2: sí.
6: Ara encara, no? És a dir...
0: I completem el sobre de Panini amb Gonzalo Ramos, de Portugal, i amb Bayraktarevich, millor dit, que és de Bòsnia i Herzegovina, la màgia de Panini.
2: El matemàtic recupera la pilota al mig del camp del Marroc.
0: M'està agradant,
2: Sí.
0: M'està agradant, Boadi.
2: No, digue-li que no t'agrada, que no et parla en un any aquest paio amb l'Aia. Li dius que no t'agrada.
3: Avui no, això no es pot dir.
2: És una datgia. Minut gairebé 28 de partit. 1-0 està guanyant el Marroc, 1-0 perd el Brasil. Seria una sorpresa gran, sobretot perquè en el partit inaugural del Brasil en un Mundial perdre contra el Marroc seria una sorpresa gran. Però és que la selecció marroquina no es pot dir que sigui injust, que estigui per davant el marcador, perquè és veritat que ha tingut l'ocasió al Brasil amb la rematada en semiarrada d'Igor Thiago a la centrada de Vinícius, però per la resta, futbolísticament...
6: És que ja no és perdre, és perdre com ho estàs fent, que no proposant gairebé res. O sigui, si jugues un partit, diguéssim, que jugues bé i el perds, no passa res, però... Sensacions que deixes són molt dolentes.
4: Sí, aquelles projeccions de quadre de la IA, o no només de la IA, se'n van a Norris, perquè si Brasil perd avui contra el Marroc.
2: Quin dribbling ha fet ara Brahim entre dos rivals, Li han fet falta, entre Paquetá i Douglas Santos, una falta que és com un corna curt a la dreta de l'atac del Marroc. Penjarà la pilota a l'àrea Graf.
0: Recordo que en aquest grup, que és el grup C, també hi ha Escòcia i Haití.
6: Sí, que és el partit de culte de la jornada.
0: Sí.
6: Matinada.
3: Que jo ara mateix Brasil no la veig millor que Haití, Aquestes hores? A mitja hora de joc.
0: Ja, no fotis.
6: Pensava amb el layazo de...
2: Tensió,
0: No, pensava que anaves a Discòcia, pensava, home, ja em semblava agosarat, però...
2: Sí.
6: No, així m'agrada.
3: Aquestes hores ja se filtra.
0: Sí. Bé.
2: Aviam la falta que pica l'equip marroquí, la rematada amb el cap, el primer pal en semiarrada, la treu al segon pal, Gabriel Magalhães, continua atacant el Marroc per l'esquerra, l'autor del gol, Saibari, remenant la pilota, la combinació és bona, una vegada Saibari, el xut, rebota en un rival, era gairebé la frontal de la petita que xutava. Brahim a la frontal, aguanta la pilota, ha estat molt gana perquè tenia un ají sol a l'esquerra, acabat rematant a les mans del porter Alisson. Quan s'hi posen els marroquins, els brasilers tremolen. Paquetá. Una altra errada en la sortida de la pilota de l'equip brasiler. Sí. Paquetá està fent honor al seu cognom i ha regalat la pilota al rival. Que és veritat.
0: Bé, l'estàvem estem... pensant tots, jo.
5: Sí, sí, sí. Sí.
6: Estava esperant el minut per dir-ho, no? Que ja tingués...
2: No, clar, clar. Sentit. Però és que tu vas mirant...
5: Quantes pèrdues porta a Brasil?
3: Bueno, potser 10 o 12, com a mínim. És que a camp propi.
5: A camp propi, clar, clar, clar.
2: Unagi remenant la pilota, trobant per dins a la mitja punta Brahim, que s'acosta a la frontal, pot provar el Cacau, amenaça amb el xut, és gairebé dins l'àrea, prova la sotana, no li surt bé el rebot per Unagi, en curta a l'esquerra per el matemàtic, per Boadi, no sabré com es diu, entre el matemàtic i el físic. Jugant per la dreta una altra vegada l'equip marroquí. Aviam la jugada llarga, el refús de Gabriel, que ho mort a la frontal, el Cacau de Graf s'han fet nosa amb Brahim, perquè estaven els dos rondant la frontal i a Graf li ha dit, deixa'm la que xuto, Brahim li ha deixat al final de tot i la rematada del jugador del PSG ha sortit massa alta per damunt del travesser, mitja hora de partit, els marroquins per davant el marcador i sent millor sobre la gespa amb el gol del terrassenc Saibari, Marroc 1, Brasil 0.
0: Cada croquis, els brasilers amb sí, l'1-0.
3: Sí. És horripilant, però és que... És que Marroc ara mateix està fent el millor futbol del Mundial amb molta diferència. El que hem vist, mira que Estats Units, ho comentava abans, va jugar prou bé, però és que l'ascendència del partit, el nivell de, diríem, de precisió en la passada, també està sent un futbol molt bonic, molt vertical, és brutal. I és que Vinícius ha tocat una pilota i Rafinha ens ha amagat un parell.
0: Sí, sí.
3: No, no sé què farà Ancelotti.
2: Albert, després del gol hi ha hagut la pausa d'hidratació i no ha servit per canviar res, diguéssim, per, allò, per fer un temps mort i sortir millor.
6: No. Estats Units és el meu equip preferit ara, del Mundial.
2: Sí?
6: Sí, sí, sí. Té un flow al partit. Ja sé que el rival no era... Però ja estic encigalat.
0: Bé. M'ho apunto perquè quan jugui als Estats Units i el fem, si és que en fem algun, doncs...
6: Sí, sí, no, són aquelles coses que no es poden explicar.
0: Sí, sí.
2: Espera l'atac del Brasil per l'esquerra. La pilota és bona per Vinícius, que finta vèrtex de la petita. El xut! Gol! Do Brasil! Mitja hora superada de partit i en una jugada aïllada allà on no hi havia res, on només hi havia un desert, resulta que hi ha florit una jugada individual espectacular del jugador del Madrid que a l'interior de l'àrea, tocant la línia de fons, ha fet una finta per guanyar espai, ha reculat uns metres per tenir angle i poder encanonar amb una rematada en diagonal potent, enverinada i col·locada al gol de l'empat del Brasil, que ha necessitat molt poc per igualar un resultat que li era desfavorable. El gol de Vinícius és un golaç amb la finta i el Cacau. Empat al Brasil, 32 de la primera. Brasil 1, Marroc 1.
0: Sí, l'han deixat sense ajudes al marcador i després ho ha fet molt bé Vinícius.
3: El marcador no era Hakimi en aquesta acció, i clar, s'ha notat. Però no, és un golaç espectacular, el retall i el xut molt típic de Vinícius, que sabem que pot aparèixer en aquests moments, i ara a veure si canvia la inèrcia del partit.
0: Sí. Ancelotti celebrant-ho, primera rematada a porta de Brasil i gol, Xavi.
4: Sí, una marca de la casa, pot començar a registrar aquesta rematada Vinícius, aquest retall i rematada al pal llarg, perquè li hem vist ja uns quants gols així, però sí, com que ha basculat malament, no?, la defensa marroquina, han fet aquesta paret, tornant la pilota a la frontal, i s'ha descol·locat, ha deixat molt espai en aquesta banda esquerra de l'atac brasiler.
5: Doncs pot donar gràcies Brasil de la mitja hora no anar perdent, perquè realment genialitat i prou.
6: Compte no sigui això Brasil al Mundial, que és, no es jugué res i en un moment...
0: Ho ha dit Ancelotti, no?
6: És que aquí li va per aquí la història, sí.
2: No, clar, és que...
6: I Champions, així com qui guanya... Ja. Sí.
2: És que tu els veus i realment, i la fase de classificació, com deia en Blai, és cinquens. O sigui, els paraguaians que ahir van ser esmiculats pels nord-americans van ser sisens. O sigui que ja em diràs...
0: Em va agradar a tu tant dels Estats Units ahir.
2: Sí, em va agradar... Sí, perquè realment des del principi em va semblar un equip amb variants interessants, em va semblar que movien ràpidament la pilota amb uns quants jugadors amb capacitat per associar-se, amb laterals molt profuns, amb molta gent pel mig del camp, amb molts intercanvis de posició, i em van fer tres, a la primera part em podrien haver fet alguna altra... I la selecció paraguaiana, que no és el millor Brasil de la història, però semblava que fos un equip de regional, i sincerament.
6: Sí, sí. Joc atractiu, una cosa com molt, molt agradable de veure en aquesta primera fase que estem veient fins ara no t'acompanya.
4: Vas tenir ocasió, però, d'escoltar la conversa Trump-Pochettino o no?
6: No l'he pogut.
4: Que recupera-ho com
6: interessant,
4: puguis.
6: No? Ara ja, després la busco.
8: Hello, how are you, Mr. President?
6: Perquè Trump sabia qui era, no? O li van haver...
0: El van conduir una mica.
6: Li van haver de dir, no?
5: Molta profunditat de conversa.
2: Sí, o profunditat, fins i tot. Falta lateral a favor del Marroc. Penja la pilota. Graf, el refús de la defensa, cau a la frontal... L'obertura cap a Brahim, la centrada és bona, el segon pal, la sortia amb els punts Jalison, perquè la centrada superava la defensa brasilera, tenia molta mala baba aquesta centrada que feia Brahim, el segon pal, i a partir del refús del porter, pilota per Marraoui, endarrere Bonu, i pilotada va del porter marroquí cap a l'altra punta del camp, que acaba els dominis d'Alisson, 35 de partit. Ens ho estem passant bé, Brasil 1, Marroc 1.
0: El teu negoci demana resultats i a Ford responen amb fets. Tanquen el 2025 com a líders en vendes a Espanya, gràcies a professionals com tu que confien en vehicles amb la màxima seguretat. 5 estrelles d'euro en cap a tota la gamma. Tria elèctric, híbrid endollable o dièsel. I ara, amb el pla Auto Plus, escollir és més fàcil que mai. Ford Pro, fets, no paraules. T'estava pensant que aquest Mundial, a diferència del que va passar a Qatar, Infantino no podrà fer allò de ser tots els partits.
6: Ah, exacte.
0: Les distàncies que hi ha...
6: Impossible.
0: Que la San Francisco, Nova York, no...
6: Buf! Haurà de triar en funció de...
0: Estava a San Francisco al vespre, eh? Estava...
6: Clar, és que és impossible, les distàncies són llarguíssimes.
0: Sí, sí. Va ser molt fric allò que va fer Qatar, eh?

0: No, vull dir... millor anar de seu en seu que no...
1: No, perquè la feina ja la té feta ell de fa temps allà a Qatar, ja ho tenia tot
0: sí,
1: fet
0: sí.
1: ell.
0: No, sí, però vull dir que als Estats Units sí que és un lloc que pots estar...
2: Sí, més, més distret, no?
0: Més distret, més distret, sí, sí.
2: Sí, sí. Fins i tot anàvem en helicòpter, recordo, d'un estadi a un altre, allò per poder fer la gràcia que havia estat a tots els partits. Clar, ara n'hi ha més, també, de partits. Clar. Però això és culpa seva, vull dir, ningú li ha, ningú li ha demanat.
0: I el proper Mundial...
2: Sí, sí.
1: El proper Mundial jugarà Saturn, també, perquè...
3: L'altre dia va fer conya amb això.
1: Falta sobre Raf, que hauria de ser la primera groga del partit, i ho serà perquè han trebat... Ha estat Casemiro, mira, una falta de Casemiro, una groga. Això
4: sorpresa.
1: És inaudit, això, És inaudit.
0: Això només li passa quan no porta la sameta blanca, no?
3: Sí. Està lliure, no, Casemiro?
1: Sí, ha acabat contracte el 30 de juny, sí. Sí, sí. És estrany que no hagi anat allà a la Casa Blanca el comeback de boxe aquell que fan, ho té prop. Ara, avui, després del partit.
2: Té 34 anys. Mira, encara feia més gran, jo.
0: Sí.
3: Ha fet bona temporada.
2: Sí.
1: Sí.
3: Amb el United.
1: Allà el tracten gairebé com una llegenda, perquè hi haurà estat 4 o 5 temporades...
4: Ha rendit molt bé, la veritat. Mm. És veritat que el context no ha ajudat, però bé, titular indiscutible al Mundial, amb el mig del camp que té Brasil, no em sembla el millor pla, que tampoc té molt més.
0: Però està en edat ja d'anar a Aràbia, no? Qatar,
1: sí.
0: Aquests...
2: Última trincada, no?
0: La gran trincada.
1: Ha picat la falta l'equip marroquí intentant fer una jugada assajada per la dreta. Com ha baixat a defensar Vinícius? Semblava que fos el Roberto Carlos dels millors temps. I ha provocat la pèrdua de l'equip marroquí. Ara ens diuen a la tele que la velocitat del xut era 101 per hora.
3: Velocitat de giro,
2: Sí, sí, estadístiques novedoses, eh?
1: Sí.
4: Distància d'11 metres, com un penal.
3: Ho ha calculat Boadi, això, tot això.
4: Entre ajuda, no?
2: Va passant les dades, no?
3: Sí.
0: Aquell paio, jo crec que era el marit de Rihanna, Asap Rocky.
2: L'aficionat que han enfocat ara així.
0: Sí, sí, el Brasil, és un rapero de Nova York, i és el marit de Rihanna. I no sé per què està animant a Brasil, però...
2: Bé,
0: un dia és al Brasil i un altre dia és...
2: Potser no...
0: No ho sé, sí, com Travis Scott, no? Que de sobte va ser del Barça.
1: Boadi podria calcular el pes de la cadena també del raper aquest que dius, eh? Aquella cadena d'or, nano...
0: Sí, aquella cadena és el sou de tota la ràdio...
1: Bueno...
4: Anual.
0: Anual, fins i tot a 3 anys, eh?
1: No, però...
3: Això ni Zapatero a la caixa forta.
0: Això va agafar la UCO i...
1: Home, amb allò li fots un cop a aquest edifici i ja pel costat i ja el fots a terra, eh? Amb aquella, aquella cadena. 39 de partit, 1-1.
2: Per cert, a l'escans tindrem concurs de cançons d'anys de Mundial, eh? Que sé que en Blaia li fa especial il·lusió.
4: Sí, perdedor absolut, però bueno.
1: Blaia ha vingut pel concurs aquesta nit,
0: no?
2: Sí, sí, sí, sí. A més, avui, com que és dissabte a nit, se suposa que la gent està sortint, sí. No?
0: Venint cap aquí, no? La gent ja estava...
2: Sí, ja, no?
0: Pels carrers.
2: Que hi havia ambient i tal. Sí, sí, sí. Doncs triat allò quan sons mogudetes.
0: Una mica de ballar, no?
2: Sí, una mica de dancing,
0: És el teu rotllo, veritat?
2: Ma.
0: No?
2: Va.
0: Jo et feia com...
2: No, escolto de tot, eh?
3: Melòdic, eh? Molló és...
1: Jo el feia allà enganxat a la barra amb la copa a la mà i una cosa una mica més lenta, no?
2: No.
4: Una mica d'acordió...
2: Sí, sobretot.
1: Sí, no?
0: No us deixeu enganyar, o sigui... Hi ha la música dans, bé.
2: Hi ha moments per tots, sí.
0: Escolta, després m'explicaràs la mala maró aquesta que hi ha en el pàdel, que he llegit que no saluda.
2: Ah, sí?
0: Això m'interessa.
2: Val.
0: Si vols, fora de micro, eh? Potser a la gent no l'interessa, però a mi sí.
2: No, home, però és un tema que...
0: A mi és que he llegit que no saluda la gent i tal, i m'ha fet gràcia. A mi aquestes coses m'agraden.
2: Així estalviem a la gent el clickbait. Sí. Si ho expliquem i...
0: Sí.
2: Ja buscarem un forat en algun moment. Que, per cert, el partit ha baixat, eh?
1: Sí,
2: després de l'1-1...
0: Per això estic traient el tema del pàdel. O sigui, no perquè...
2: Ja. Sí, perquè... No sé, ha marxat el sol de la gespa i s'ha fos una mica, s'han fos els ploms.
1: Sí, no ho sé, ara fa una estona que, per exemple, l'equip del Marroc no té tant la pilota. De fet, quan ha fet el gol ha estat una jugada, un contraatac, però tampoc no la tenia tant. Li està costant associar-se a combinar i l'equip brasiler, sense fer un gran partit, perquè no l'està fent, sí que està tenint més la pilota. Ara Paquetá feia una passada molt llarga cap a Rafinha, que no l'ha pogut controlar. Ha sortit la pilota fora, 41 minuts de la primera part, aturada d'hidratació, un parell de gols, no hi ha hagut cap intervenció de VAR ni cap lesió.
2: No.
1: Veurem quant temps afegeix l'àrbitre del partit, Slavko Vincic, el col·legiat eslové d'aquest Brasil-Marroc.
4: Molt posat l'alcalde de Nova York, també.
0: Sí.

0: Mamdani, allà, vibrant, eh?
1: Està portant una setmana amb el tema dels Knicks. No, de veritat, està com embogit.
2: Home, a ell el xiulen, no?
1: No, no, no.
3: A veure l'atac del Mar Roca, a la banda dreta, Graf, fa la centrada al punt de penal, no arriba ningú a la rematada, allunya la pilota com pot l'equip brasiler, la torna a caçar Graf, però no la controla bé, aviam qui se la queda, van per terra els futbolistes, i és Paquetá que ha caigut per la falta que li han fet per darrere, i que xiula l'àrbitre a 3 minuts i mig a banda del temps afegit per arribar al descans d'aquest Brasil 1, Marroc 1.
2: Si busqueu un cotxe en garantia, bon preu i sense complicacions, motorocasion.com. Hi trobareu vehicles seminous revisats, garantits i amb opcions de finançament a mida perquè només us hàgiu de preocupar d'escollir el que més us agradi. Motorocasion.com, el veus, el vols i te l'endús. Motorocasion.com, l'ocasió intel·ligent.
3: 42 minuts de la primera part, Brasil 1, Marroc 1. La temperatura com la que tenim a l'estudi de RAC1, aproximadament, sí, la que fa el no, MetLife Stadium.
4: Fa fresqueta.
2: No sé què està passant, però...
1: Ara es nota una mica més nevera, eh?
4: Fred.
1: Afecta nevera, sí.
2: Perquè tu has tocat durant el tu diràs, bé?
0: No, no, no, no. No, no, no.
2: Sí que has,
0: no
2: he tocat res. No? Que jo sí, tampoc he tocat
0: jo,
2: res.
0: Jo automàtic.
3: No, sí, bé, un tio que anava amb jersei d'allà a la redacció, em diràs tu que he de no, tocar.
0: He entrat a fer el tu diràs, que anava amb jersei i me l'he hagut de treure, perquè feia més calor que no passa a la redacció, i no sé d'on ve aquest fred polar de cop i volta.
2: Contra el físic, que s'embolica.
3: Sí, el físic s'embolica, però ha calculat que el rebot en el rival arribaria a un company que acaba rebent la falta. Brahim va per terra, la falta l'ha feta, per molt que digui que no, Roger Ibáñez, com que frena un contraatac que podia ser prometedor, crec que és per això, més que per la falta en si mateixa, l'àrbitre l'amonesta. Aviam, estava molt a prop de la jugada.
5: Sí, és molt més corpulent, és molt més fort, sí. I això també, diríem, a nivell visual, ajuda que l'àrbitre... Entengui que és una falta molt més dura de la que realment és, però sí, una targeta groga. Brasil, jo crec que la segona part, en seu dit, clar, aquest 4-2-4, no? Amb dos migcampistes i pràcticament quatre atacants, que és veritat que al final doncs, depens molt d'aquesta espurna individualitat, però potser provar Vinícius una miqueta més centrat perquè tingui una miqueta més de pilota, no sé si Igor Thiago potser pot ser un dels canvis, provar... Per exemple, Ryan a la dreta, que és un jugador molt vertical que et pot tenir que tu contra un, i jo crec que Endrick serà un partit per Endrick, d'aquests d'entrada, a veure si...
2: Sí, tu creus que li donarà bola a Endrick?
5: Jo crec que Endrick és un futbolista que en aquest Mundial és un jugador diferent, a més ha acabat bé la temporada, jo li donaria. Al final el Mateus Cunha és un altre perfil, molt més treballador, no més disciplinat, però a nivell de talent, no, de poder-te caçar alguna ocasió, de generar-te coses, crec que Endrick està per sobre, veurem.
2: Tindria nassos que Endrick salvés el cul a Ancelotti després dels pocs minuts.
1: D'haver-lo descartat.
2: Bé, avui, de fet, Xavi, veig Brahim molt motivat, que clar, pensava també que Ancelotti no hi va confiar gaire. Suposo que deu tenir ganes, no?
4: Sí, home, segur que sí. Sí, home, Brahim, però és que Brahim és factor diferencial.
5: Home, després del que va fer amb el penal...
1: Clar, és que jo crec que Brahim també ho presenta això.
4: S'ha de redimir d'alguna manera.
3: Si li van resoldre des dels despatxos.
2: Bé, està pendent del TAS, encara.
1: Sí, a més, encara que hagin resolt, ningú dona per guanyador al Marroc. O sigui, tothom té... No, vull dir, per mi ho guanya Senegal. No?
2: Sí. O sigui, bé, la Copa qui la té?
1: No,
2: els dos.
1: I la Copa no la tornaran, això és evident. Si no, hauran d'anar a buscar-la amb l'exèrcit.
2: I ja està, si a la Copa tenen els dos, podem triar el nostre guanyador.
1: Però crec que en la ment de la gent, no, Marroc no consta com a guanyador. O sigui...
2: Arribarem a 45 amb una falta per l'equip brasiler.
3: Una falta que a mi no m'ho ha semblat, al mig del camp, però que Vincic ha xiulat. Queden 4 segons pels 45, sabrem de seguida el temps afegit. Aviam aquesta falta tan llunyana. Ui, la centrada és molt botoruda. Posa el cap en defensa l'equip marroquí, que intentarà sortir al contraatac. A veure si se'n surten i poden fer mal trobant espais. D'una falta a favor del Brasil, en pot sortir una contra a favor del Marroc, que rebena la pilota. La rep Boadi al mig del camp. La combinació és molt bona. Carai, quin gira fet ara, hosti, Blaia. Per cada gir d'aquests que fa, cobres més, per venir a fer els comentaris del partit. Increïble, eh? Carai, quin talent estem descobrint. Quan s'afegeix, Molló?
2: 4 minuts.
3: 4 minuts.
2: Estem encertant, no?
3: Sí, sobretot perquè no hem dit res.
2: Sí, home, li hem dit 4, 2 per la pausa i 2 pels gols.
3: Ah, bé.
2: Sí. Ja no sap ni el que diu.
3: Jo he suggerit que podria ser, però clar, vull dir, jo no m'atreveixo...
2: Si no et dic el contrari,
3: en la teva presència,
2: estic d'acord.
1: Ah, o sigui, el Jaume deixa fer.
3: Jo, la teva presència, jo no m'atreveixo a dir certes coses, certes.
1: Tu estàs buscant ja els teus hereus, no? A l'hora del temps afegit. Sí, algú que et faci la feina quan no vulguis...
2: Sí, o algun dia que faci festa, no?
1: Que faci festa...
3: 4 de propina, se n'ha jugat un. Ara ataca el Brasil perquè ha perdut la pilota Bonu amb un mal desplaçament. Ha fet un detall bonic amb un barret paquetà al mig del camp, el millor que ha fet fins ara en aquesta primera part, que no ha estat gaire lluïda per ell. Obrint el joc a l'esquerra, li fan la passada, remata de mitja zona! I Bonu l'envia a corna. Doncs veus, Paquetà ha fet el millor de tot a la primera part, amb 30 segons. Primer un barret per superar el rival i posteriorment una rematada de tisora des de la frontal de la petita, gairebé amb una pilota que venia de la banda, l'ha orientada engaltant-la bastant bé cap al pal més allunyat del punt d'impacte, i Bonu, en la trajectòria creuada d'una pilota que botava, s'ha hagut d'estirar per enviar la pilota a corna amb una bona intervenció. Molt bonica la rematada, sí, sí, no era gens fàcil, eh?
5: Primera jugada de, que sembla Brasil, realment, no? Barret i mitja tisora, això ja és Brasil.
3: Sí, sí, 30 segons de Brasil, aviam si dura una mica més. Pica el corre Rafinha, primer pal! La rematada de Marquinhos, que demana corna, jo crec que donarà porta. S'ha anticipat el rival Marquinhos al primer pal. La pilota s'ha passejat per l'interior de la petita i ha sortit fora per l'altra banda.
2: Compte que es revisa, eh?
3: Sí, vaja.
2: Ah, és un corner, sí, sí. Revisar. Sí, sí.
3: I de fet no és ell qui remata, és Roger Ibáñez qui l'ha tocat la pilota amb l'esquena el primer pal, després que la pilota superés Marquinhos, però jo crec que està ben arbitrat i que es porta.
2: Doncs deu estar ben arbitrat perquè no el corregeixen des de la sala VAR.
3: Pica de porteria, Bonu, un minut i mig i arribarem al descans, 1-1 entre el Marroc i el Brasil. Un Agi desorientat toca la pilota amb el cap pensant-se que tindria algú obert a la banda esquerra, però el Canús no estava en aquella posició, sinó que estava una mica més endarrerit. La recuperació del Marroc dura només uns segons, perquè al mig del camp s'ha imposat Casemiro per recuperar la pilota pel Brasil. Arrenca ara per l'esquerra Vinícius, acostant-se a la frontal de l'àrea, aglutinant pressió al seu voltant. Falta. Va per terra després de topar amb Raf.
2: Jo crec protesta.
3: Que, jo crec que si Casemiro... Ai, si Casemiro... Si Vinícius demana falta, té raó l'àrbitre. Amb el que, l'àrbitre diu que no, té raó l'àrbitre.
6: Sempre, sense... no? Sempre en contra, ja.
5: Faltava molt a prop, l'àrbitre.
3: Sense veure repetició. Però... Aviam, aquí ara Vinícius encarant a Raf.
2: Ui, sí,
4: mare
2: sí,
4: meva.
5: Sí, sí. I de groga, eh?
2: És que, feu-me cas, Slavko Vincic és molt dolent. Aquest tio ha pitat una final de la Champions. És falta de groga.
5: Sí, sí, va al turmell.
2: Clar.
3: S'ha deixat caure, home. S'ha deixat caure.
2: Està a dos metres, bro.
6: L'ha enganxat, però...
2: És que l'àrbitre està a dos metres, però com pot ser?
6: És molt dolent, però és molt amic de...
2: Sí, sí, escolta'm.
3: De qui ha de ser amic? 15 segons per arribar al final de la primera part. Aquesta falta que ha fet el Brasil al mig del camp, la penja Bonu, pilota de llarga, jo crec que d'aquí no en sortirà res. Controla amb el pit de Rafinha a l'interior de l'àrea pròpia, endarrere per Alisson, arribem als 4 de propina i diu l'àrbitre que ja n'hi ha prou. S'acaba la primera part d'aquest partit entre l'equip del Brasil i l'equip del Marroc, amb empat a 1, ha fet el primer Saibari, el terrassenc, per avançar l'equip africà. L'equip sud-americà ha empatat amb un gol de Vinícius, dos gols molt bonics, tant l'un com l'altre. La selecció marroquina ha tingut instants brillants i ha acabat dominant més la brasilera sense fer res de l'altre món, però amb una bona ocasió de Paquetà. Serà entretinguda la segona part d'aquest partit entre el Brasil i el Marroc. El descans, empat a un.
2: S'ha anat equilibrant aquesta primera part, efectivament, fins al punt que m'atreviria a dir que l'1 a 1, mira, no és del tot injust, vist el que hem vist al MetLife Stadium en aquest primer gran partit del Mundial. Brasil 1, Marroc 1. Per cert, que abans parlaves del tema del pàdel, l'altra cosa viral, que cada vegada jo crec que passa aleshores serà més viral, és tot sí. El que ha passat després de l'Olimpiagos Panathinaikos de bàsquet, amb cop de puny inclòs,
6: sí, sí, sí.
2: I amb Ataman desbocat. Ara veiem la cara d'Ataman fent declaracions, Xavi. Era sí, un tio posseït.
4: Però, realment, l'agressió és de les fortes sí, sí, que brutal, recordo, eh? Brutal. El món de l'esport. I Derek Jones en un, anant-li li fot un mastegot,
2: un cop de puny,
4: però carregant el sí, sí, braç sí, sí, amb sí, força.
5: No. La cara del periodista que ha entrevistat Ataman també, sí, no, també és bastant...
2: L'home, clar, deu pensar, d'aquí què en sortirà?
6: Aquest enfrontament és un altre nivell.
2: Sí, sí, no, no, no.
6: I per mi és...
2: Sí.
6: A nivell d'Europa de rivalitat, per mi és el top.
2: Sí. Potser algú hi haurà de posar seny algun dia, no?
6: Sí,
2: tot i que és complicat.
6: Sí, no sé,
2: però...
6: Estan tots sonats.
2: De moment van allò inhabilitant, sancionant, però...
6: No, però tu veus els presidents dels dos
2: sí,
6: equips
2: sí.
6: I tu ja veus perquè sí. Allò no...
2: Clar, clar, però... Per això deia que si els de dalt no n'hi posen...
6: No, evident. Sí, sí.
2: En fi, 5 minuts per la 1 de la matinada, fem una pausa i de seguida juguem a les cançons d'any de Mundial.
7: El Mundial 2026 es juga a RAC1 amb Jaume Molló.
8: A Ford hem electrificat els nostres vehicles. Sent l'esperit esportiu del Capri, l'aventura sense límits de l'Explorer i l'agilitat urbana del Puma Geni, vine a provar la nostra gamma elèctrica amb el carregador i la seva instal·lació gratuïta. Aquest mes, a Ford, sumem 4.500 euros a l'ajuda del Pla Auto Plus, xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.
9: Així que el veus, ho saps, el cor s'accelera i notes aquelles papallones a l'estómac. Ha sigut veure l'Honda HR-V completament equipat i quedar atrapat al moment, com un amor, a primer preu.
10: Honda HR-V Full Hybrid, ara des de 30.300 euros i amb fins a 8 anys de garantia. Consulta les condicions a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
11: Volvo EX30, un SUV compacte i 100% elèctric pensat per als grans dies. Autonomia eficient, càrrega ràpida i el millor de la seguretat Volvo. Disseny escandinau minimalista i amb caràcter, amb estil, espai i sensacions inigualables. Volvo EX30, des de 35.800 euros. Consulta condicions a la xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya.

0: Joan, demà hem d'anar a Igualada.
1: Sí.
0: I després a la meva mare, Olà. Carreguem les cadires i cap a Reus, que hi juga el meu nebot.
2: Molt bé.
0: Arribarem a tot?
2: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
3: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
4: El teu negoci demana resultats i a Ford responem amb fets. Tanquem el 2025 com a líders en vendes a Espanya. Gràcies a professionals com tu que busquen un vehicle que respongui amb la màxima seguretat de les 5 estrelles Euro NCAP a tota la gamma. Tria entre elèctric, híbrid, endollable o dièsel. I ara, amb el Pla Auto Plus, escollir és més fàcil que mai. Ford Pro. Fets, no paraules.
5: Tots els cotxes d'ocasió en un sol lloc. Seminous, quilòmetre zero i vehicles seleccionats dels principals concessionaris. Sense intermediaris, sense sorpreses. La fira permanent del vehicle d'ocasió.
6: I si l'equilibri perfecte si existís? Ara, amb el nou Moda 5 SQS, no has de triar. El superhíbrid amb la màxima eficiència i tota la potència que necessites. Un SUV amb etiqueta Eco i 7 anys de garantia des de 23.990 euros. O Moda 5, el millor dels dos mons. Xarxa de concessionaris o Moda ja Eco de Catalunya.
7: Volvo EX30, un SUV compacte i 100% elèctric pensat per als grans dies. Autonomia eficient, càrrega ràpida i el millor de la seguretat Volvo. Disseny escandinau minimalista i amb caràcter, amb estil, espai i sensacions inigualables. Volvo EX30, des de 35.800 euros. Consulta condicions a la xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya.
8: Bona nit. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou duple de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'avui, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.

0: Segons, ja arribem a la una de la matinada, el descans, el Brasil i el Marroc empaten a un gol. Recordo, en aquesta tercera jornada del Mundial 2026, que ha arrencat amb un Qatar 1, Suïssa 1, que deixa aquest grup amb Qatar, Suïssa, Bòsnia-Herzegovina i Canadà empatats, amb un punt, i que continuarà aquesta jornada a les 3 de la matinada amb l'Escòcia-Haití, que és l'altre partit del grup del Brasil i Marroc, i a les 6 de la matinada, després de la victòria dels Knicks, Broc, Turquia-Austràlia, per completar la primera jornada del grup dels Estats Units.
1: Si hi ha victòria dels Knicks, em quedo ja a veure el Turquia.
0: Ja no ve d'aquí, no?
1: Vaig a dormir.
0: Ja no ve d'aquí. Mira, a la una de la matinada, clavat, és el moment per començar a jugar a les cançons que han triomfat en any de Mundial. Aquesta és la primera. Sense regles que ens
1: prohibeixin ser qui som. Aquí m'enganxes totalment fora de...
0: Volcans, de búhos. Sí, sí.
2: 2018, no?
0: 2018, Blaia.
1: No ho sé. 2022.
0: Dic que és un any de Mundial. Com... Puig.
3: Jo diria 18, també.
4: Jo diria l'anterior Mundial, el 22.
0: 14, per tant. L'anterior Mundial, el?
4: No, l'anterior aquest.
0: Val. Pensava que és l'anterior, el 18. Val.
5: 18 claríssim.
0: 18 claríssim. I 2018, efectivament, no. És la cançó de...
4: Atenció, que el tio que deia que...
0: M'agrada aquest joc,
4: m'agrada. No. Aixecant el braç,
1: Aquesta la història,
5: El ditet, eh?
4: Profe Molló, que vull dir-ho.
3: Has de picar el pols a boca.
0: Has de venir a tocar el botó vermell d'aquí. Clar, n'hi ha de totes les èpoques, com per exemple aquesta. Dissabte nit, per tant...
1: Sí.
0: Vigis, Staying Alive.
1: 78.
0: 78, diu Broc. I continua, Blaia.
2: 82.
0: Val.
5: 82.
4: Jo diré 78.
0: Puig.
3: Jo diré 82, va, Espanya.
0: I és del 1978, aquesta cançó.
1: Quina podia fallar.
0: Aquesta...
1: Aquí és més la meva línia.
0: Un clàssic. A veure la següent. Aquesta és Adrenalina, amb Ricky Martin, Jennifer López...
1: Uf! 2014.
0: Blaia?
2: 2006.
0: Val.
5: 14.
0: Agut?
4: Ja ho saps.
5: No rima.
4: Home, i tant.
5: No. Si ho dic jo, no.
4: El 10.
0: El 10.
3: Puig? Jo anava a dir el 10, també.
0: Doncs 2014.
5: Però que és qui l'encerra.
3: Nota aquí.
1: Com a fan de Ricky Martin.
0: Aquí toca. A veure, en queden dues. Marta,
4: que no m'acaba. Oh, home!
0: Hombre, és que Marta tiene un marcapassos. Aquesta, en Damià li agradaria aquesta.
1: Home, i tant, sí. És el seu...
0: Sí, ens hem trobat algun concert d'Hombre, és que...
1: Sí, no?
0: Amb en Damià, sí.
1: I a l'última etapa, no? O sigui, no...
0: Sí, no, l'any passat o fa dos a Sant Feliu de Guíxols, per exemple.
4: Sabíeu que hi anava o us vau trobar allà?
0: No, sabíem. Sí.
1: 86.
0: Sí, comença.
1: 86.
2: 90.
4: 90.
5: Anava a dir 94, però veig que m'he quedat curt.
3: Anava a dir 90, també.
0: Broc, 1986. Sí, hosti, Broc, com està, tu?
1: Ja estaven, ja eren grans.
3: Ja eren grans.
0: A veure, dues més encara en queden. A veure, penúltima. Aquesta és la història. Oh, aquesta, Puig.
3: Oh,
0: sabia que t'agradaria. Volia saltar muntanyes i amb els arbres barallar. S'ha entraït l'home del vol...
4: L'home que volia ser ocell, no?
0: El vol de l'home ocell.
3: Ah, l'home de ocell, sí. Jo diria... Espera, els mundials, que espera que...
0: Sí.
3: Compadri, compadri, vaig de mundial.
1: Jo també estic buscant, sempre.
3: 90.
0: I?
1: 94.
4: I ara...
1: Perdó, 94.
4: No, ara amb aquest dubte que has expressat diria 94.
5: 98?
2: 94.
0: 98? Jové. Jo vaig trobar 98, l'home del vol ocell. L'home...
4: Sí. Però quan va començar a
0: volar? El vol de l'home ocell, que l'estic canviant tota l'estona. Ara ho confirmaré, però vaja.
1: Ja 94 em semblava tard.
0: Ho vaig buscar dues vegades.
1: No, pot ser.
4: Quim Salvador ens ho diria, eh? Té poca feina aquest cap de setmana, truca'l.
0: Vaja, demanem revisió de bar, no?
5: Bar.
0: Demanem revisió de bar, perquè
1: Ostres,
0: a vegades...
1: Ostres, que 98 és tard, eh?
3: Ah, perquè el concert del Sant Jordi... De tots?
0: 91, 92?
1: 91.
3: Clar.
0: I aquesta ja hi era, sí?
3: El vol de la Mosell és de les primeres, és de, dels primers.
1: És un dels clàssics.
0: Doncs llavors, crec que del Cerro Grande et donarà la raó, eh? A la Salabor.
4: Segur, segur, del Cerro Grande, escolta, s'han traït.
0: Segur. Segur. L'última!
4: L'anterior.
1: 22.
5: Qatar.
1: Qatar és 22?
0: Sí, oh, sí, sí, no? Sí, sí, és l'últim fa 4 anys.
1: Sí, sí, no, no, que estava...
0: 2022, bizar... Ja fa 4 anys, ja, d'aquesta, eh?
1: És que, clar, tu no te la dones i de sobte...
0: Tens la sensació que no fa sí, tant, sí. Eh? Aquesta és molt de dissabte nit, eh? El sábado te teo, el
5: domingo misa. Estoy a ver si me garantiza. I el bar treballant, eh?
0: El bar treballant...
3: 88, eh?
0: 88?
4: Ah!
0: Hosti, doncs, doncs el bar devia confondre, l'àrbitre devia confondre el 8 amb el 9.
4: Era Eurocopa.
1: 88-98, aquí ve l'any.
4: Era Eurocopa, era Eurocopa.
0: Doncs, doncs, per tant, va triomfar... Bé, va triomfar el 88. Perquè, clar, si va sortir el 88, no va triomfar en any de Mundial, per tant. Bé.
1: Va, jo he confós el marit d'Ariana amb Travis Scott, eh? Que era Travis Scott.
0: Ah, era Travis... Sí, sí.
1: Com bé va apuntar un oient, escolta, tio, deixa les drogues o alguna cosa. Era Travis Scott.
0: Hem de fer una pausa abans que comenci la segona part del Brasil 1, Marroc 1. Hi haurà més concurs de cançons d'enda mundial al
1: descans. Molt bé, m'agrada, eh? Avui la selecció molt...
5: Sí, sí, sí.
0: Sí?
4: Molt variada. Eclèctic, eh? És una paraula que està de moda, ara.
0: M'agrada. Ara tornem.
4: Sí, i tant.
6: El Mundial 2026 es juga a RAC 1, amb Jaume Molló.
7: Així que el veus, ho saps, el cor s'accelera i notes aquelles papallones a l'estómac. Ha sigut veure l'Honda HR-V completament equipat i quedar atrapat al moment, com un amor, a primer preu.
8: Honda HR-V Full Hybrid, ara des de 30.300 euros i amb fins a 8 anys de garantia. Consulta les condicions a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
9: Volvo EX30, un subcompacte i 100% elèctric pensat per als grans dies. Autonomia eficient, càrrega ràpida i el millor de la seguretat Volvo. Disseny escandinau minimalista i amb caràcter, amb estil, espai i sensacions inigualables. Volvo EX30, des de 35.800 euros. Consulta condicions a la xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya.
10: Ocasión Plus. Vine a la gran fira d'Ocasión Plus. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Més de 4.000 cotxes amb fins a un 40% de descompte. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
9: Volvo EX30, un subcompacte i 100% elèctric pensat per als grans dies. Autonomia eficient, càrrega ràpida i el millor de la seguretat Volvo. Disseny escandinau minimalista i amb caràcter, amb estil, espai i sensacions inigualables. Volvo EX30, des de 35.800 euros. Consulta condicions a la xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya.
11: Da igual donde estés.
12: Da igual cómo lo vivas.
13: Cuando juega la selección,
14: todos estamos en el mismo sitio.
15: En la misma jugada.
16: En el mismo latido. Y cuando todo eso fluye.
17: Cuando todo eso llega.
16: Entonces sí. Entonces somos una.
18: Somos una.
19: Somos un
20: Movistar, la xarxa oficial de la nostra selecció.
21: Aquest nou Jeep Compass és increïble. Aquest botó per què serveix?
22: És el selector rein, ara està en moda funky sorra.
21: Va, el meu SUV és igual. Una vegada vaig travessar una muntanya amb ell.
22: Alguns ho semblen, altres ho són. Nou Jeep Compass disponible en versió plug-in hybrid, hybrid i 100% elèctrica. Descobreix la seva increïble oferta a Jeep.es, xarxa de concessionaris Jeep de Catalunya.
23: I si l'equilibri perfecte si existís? Ara, amb el nou Moda 5 SQS, no has de triar. El superhíbrid amb la màxima eficiència i tota la potència que necessites. Un SUV amb etiqueta Eco i 7 anys de garantia des de 23.990 euros. O Moda 5, el millor dels dos mons. Xarxa de concessionaris o Moda ja Eco de Catalunya.
6: El Mundial 2026 es juga a RAC 1, amb Jaume Molló.
0: 1:08 de la matinada, el descans Brasil 1, Marroc 1. Sí que tens raó, Blaia, que el descans m'ha semblat més llarg del que és habitual.
2: Sí, no?
0: Que ja ens ha anat bé, per fer les cançons, tirar la públic,
2: però... Això,
1: fa l'expressament, O sigui, Estats Units té l'ordre que fins que no acabi el concurs de cançons no comença la segona part.
0: Prepara algun canvi, Ancelotti, o encara no?
4: Sí, sí, hi ha Fabinho.
0: Ah.
4: Preparat.
2: Futbol xampan, eh? Fabinho.
4: hi ha Fabinho preparat, a veure en el lloc d'aquí... Però és amb qui estaven parlant a la banqueta. Ara entren al terreny de joc els futbolistes de l'equip marroquí. 1-1 al descans, encara no ha començat la segona part. I sí que tinc la sensació que són molt llargs els descanses durant aquest Mundial.
1: Molta publicitat, suposo, també, no? Clar, sí, Estats Units...
0: Alguna raó hi ha d'haver. Sí, però ja els han posat la pausa d'hidratació obligatòria perquè tirin públic. Perquè...
1: Als Estats Units totes les pauses duren molt, els partits de...
0: Sí, sí, sí.
1: És una cosa...
0: Els temps morts... Per cert, Fabinho juga a l'Al-Ittihad de l'Aràbia Saudita, eh?
4: Sí. 32 anys, per això, Tampoc no...
0: Sí, però...
1: Bona facturació,
4: Sí.
1: Ho està fent.
3: Sí. Hi havia una groga, no?, per allà, que...
0: Sí. De Casemiro.
4: Mira, doble canvi.
3: Ah, doble.
4: Bé, els dos. Entra Danilo en el lloc de Roger Ibáñez i entra Fabinho en el lloc de Casemiro. Els dos amb groga.
0: Ancelotti.
1: No, ara és Ancelotti.
4: Ancelotti
1: és negre. De mi corazón, sí. Ara és Ancelotti. I s'acaba el Mundial.
0: El llavet de Simeone, eh?
1: Imagina que guanya el Brasil i li hem de dir Ancelotti, eh? Perquè ara ja li direm Ancelotti.
4: Vaja.
1: Però jo no canvio,
3: El Mundial d'Ancelotti. El suplement del període de l'avantguàrdia, el Mundial d'Ancelotti.
4: Però Carlo Ancelotti o Carlito Ancelotti, ja per fer.
0: Veieu per què no fem més partits de matinada? Perquè imagina't el que podria sortir.
1: Són els bons, eh?
0: Imagina't el que podria sortir.
1: Són els bons, eh?
0: No, aquest, l'Espanya-Uruguai, i almenys a la primera fase poca cosa més.
1: Pues em sembla molt malament que no fos el Turquia de matí.
4: No, però aquest, mira, jo, aquest si no fos a les 6, el de Turquia-Austràlia, encara me'l miraria.
1: Ah, sí?
4: No, perquè Turquia és una selecció que...
1: Té... Jo crec que és un partit que només pots veure si és a les 6. O sigui, és per mi és al revés, eh?
4: No, no.
0: I tornes a festa i no saps què estàs mirant, no?
1: Efectivament. Allò que tens una gana increïble, menges el que trobes, o sigui...
0: Què és el més random que has menjat tornant de...
1: Ai. No, et pensis, eh? No. No, ara estic pensant... No sóc de...
0: Jo...
1: Una pizza d'aquestes que et deixes de la nit anterior... Però jo, no...
0: Jo tenia uns canelons d'espinacs, congelats, que es podien escalfar en microones, i eren més o menys comestibles a aquella hora.
1: Va, però aquella hora, depèn de com vinguis, et menjaries el teu gos.
0: O sigui, allà amb beixamel i sucant pa, eh? Vull
1: sí,
0: dir.
1: Sí, no, no. O sigui,
0: no sé si algú...
1: Et mires el gos diferent quan arribes. O el gat, que no és el gat i dius, hòstia, avui...
0: Posa la planxa.
1: Posa la cabra sanadera, no hi ha res. I apareix el gat caminant.
3: Això perquè gat o gos, però tens un peix, no, d'aquells?
1: No, també, també.
3: Passa allà a la planxa.
1: El que passa que el peix no treu la gana.
3: Sí. I segons com arribis a agafar-lo, el peix, complicat.
1: A veure com el treus de l'aigua.
0: Tires la peixera, no?
4: No tens un rap a la peixera.
0: No, hashtag fracu, menjars estranys tornant de festa.
1: Ah, sí, i té menjar.
0: Està cobert. Corner, favorable a Brasil.
4: A veure, picarà el corner, l'equip brasilè. Abans conversa entre l'àrbitre i Xavi Riad a l'interior de l'àrea de l'equip marroquí. Cada vegada porten més coses els àrbitres. Entre la càmera, sí. El micròfon... No, va carregadíssim. Ens falta la motxilla als caçafantasmes. A veure, la falta, el corna, la pilota, el primer pal, tornarà a ser corna, no? A veure. Sí. Un Agi diu que no, Marquinhos diu que sí, l'àrbitre diu que el que digui Marquinhos. Corna favorable al Brasil des de la dreta.
0: Clar, hem de suposar que després de cada córner hi ha un tio estressat mirant si és córner o no. Tot i que va molt ràpid, eh? Jo això no ho acabo de veure clar.
4: Aviam, el córner una altra vegada, la centrada del primer pal, es passeja per l'àrea, no la remata ningú, a veure qui arriba al segon pal, serà Vinícius, que té l'opció de fer l'un contra un. Aviam, Vinícius, que retalla, no pot superar Agraf, és clar, superar Agraf és molt difícil. Ara, a més, no hi ha hagut falta. Abans de la primera part, sí, ara no, ha estat una recuperació neta. Puja Ibrahim per la dreta, entra en un carreró sense sortida, arriba en l'ajuda al mig del camp Fabinho, que fa sortir fora del camp Ibrahim i la pilota. És banda favorable al Marroc, els 3 de la segona, Brasil 1, Marroc 1.
0: Aquí a la taula ningú ha menjat coses així estranyes, tornant de festa?
3: Va, hi ha algun Frankfurt així directament del plàstic, però...
1: Sense fer res, no? Sense escalfar. Sense cuinar ni res.
0: Sense escalfar.
3: Sí, però ja estan cuits.
5: Sí, estan cuits.
0: Però... Hosti, seria incapaç.
4: Però sí que tens el pal a la fi, tu, després de tornar.
0: Home, una mica escalfat.
4: Sí, canelons d'espinacs.
1: Jo tampoc podria...
3: No. Segons com tampoc estava molt jo com per escalfar coses.
1: És més un tema de no poder fer res, no? I no tenir la capacitat... cognitiva.
0: Uns cargols?
5: No. De nit podrien ser perillosos. No, soc bastant nen. L'equip pizza freda.
1: Sí, aquí també
5: pizza de nevera. Algun tall de fuet, també. Aquests entren bé.
0: Tricandó, Blaia?
12: Aquell que s'obre.
0: Ostres.
12: Que està molt més bo, no? Saps allò que...
0: Sí.
12: Mica d'aigua per sobre.
0: Bé.
12: Per escalfar-lo. I ja va.
1: És molt gourmet, ja, eh? O sigui, un fricandó que... ja és sibarita.
2: Jo obro la nevera i a veure si no, allò de dir, ostres, a veure si algun dia encara...
4: Clar, tu tens de fricandó gambes en amunt, no, la nevera?
2: Sí, ja una mica d'això. És una nevera Michelin.
0: Molt bé, hashtag fracu, si voleu jugar amb nosaltres, o, vaja, dir coses que mengeu tornant de festa o tornant tard a casa, vaja.
4: Sí. Jo que me'n recordava d'allà de sortint de Rasmatàs a la xurreria aquella del carrer Marina.
0: Ah.
4: Però clar, això, al costat del fricandó, sí, dels cargols a la llauna a l'altra, dels cargols espinacs, sí, doncs clar, vull dir...
1: No sabia...
0: A Platja d'Aro era molt famós un lloc que feien paninis. Hi havia unes cues.
1: Ah, home, entren bé, eh?
0: Sí.
4: Fan cromos, ara.
0: Sí, sí, els hi va anar tan bé.
1: Van ampliar la via de negoci, no?
3: Se va sortint dels infants, hi havia una mena de... De forn.
4: Que feia els croissants aquells.
3: Que et venia caixes.
4: Les caixes,
3: només,
4: sí, sí,
3: però no venia,
4: sí, sí.
3: No, no, no venia croissants.
1: A l'engròs, no?
3: Sinó sí, sí. Venia una caixa ja de croissants. I, bueno, allò venien
1: allò
3: com a...
1: volava, no? Volava.
3: El seu negoci, jo crec, només no, vien d'allò.
4: Sí, allò que cobrien a dos quarts de sis, les sis, allò quan ja tancaven per allà, i hi havia, vaja, unes cues, però vaja, allò en tenies per la paella del diumenge, agafaves una caixa d'aquelles i la foties a casa i menjava tothom, eh?
0: De tot això no ha passat res a l'inici de la segona part. 5 minuts,
1: empat a 1. El que està passant és que m'està entrant una gana radical ara mateix.
5: Sí, recordeu que encara... conversa perillós.
4: Sí, sí. Ui! Aviam, ui, la cursa de Graf, que per cert ha rebut una entrada duríssima de targeta taronja, per mi, que ha estat falta i prou, que l'àrbitre no ha xiulat, falta i prou, però uns atacs clavats al turmell claríssims de Bruno Guimarães. Ataca el Brasil, la centrada de Vinícius, i des del punt de penal allunya la pilota directament a fora, Masraoui.
0: Ara li han fet el 3 contra 1, a Vinícius.
2: Sí, passa que el problema és que, clar, Rafa es desplega tant en atac que aquí has d'estar molt atent, i ara m'ha semblat que Bouadi també cau més al perfil dret, la primera part ho feia a l'esquerra, és un jugador que defensivament és molt bo, a la Lliga Francesa, no només en pilota, sinó defensivament té molta qualitat, i l'han situat més en aquest perfil. I una cosa que anava a dir és que es parla molt de, en clau Barça, del fitxatge d'Anthony Gordon, ostres, a veure si al Mundial, però és que hem de tenir en compte que pel que fa a Rafinha al Brasil, jo crec que cap aficionat del Barça diria, ostres, s'ha de fitxar aquest jugador. No? Sí, sí. És un jugador que no demostra el talent o la qualitat que pot arribar a tenir el Barça, per tant, això s'ha de tenir en compte amb aquest tipus de perfils, que evidentment doncs, el Rafinha amb la selecció no ha acabat mai d'explotar i el debut no està sent el millor.
1: Ja ens prepares, Blaia, perquè si Gordon no fa un partit extraordinari, que la gent no comenci a rajar, no?
2: Perquè m'ho imagino ja a minut 1, sí, no? Ostres, quina castanya... Ja. Sí, sí.
4: No, però Rafinha és el màxim golejador del Brasil a la fase de classificació.
2: Sí, és un jugador que té aquest colpeig, però és veritat que jo crec que en el rol que té el Barça és molt, molt difícil de que el pugui replicar.
4: Ui, compten la pilota que perdia la sortida al Marroc, la perdia també el realitzador que estava enfocant la graderia i una mica més i ens perdem el gol del Brasil. Ha hagut d'intervenir per desviar un xut d'Igor Thiago al porter Bonu. No és el millor xut de la carrera del davanter del Brentford, però era dins l'àrea i en una bona opció de rematada. El més perillós, amb diferència, que ha passat fins ara en la segona part.
1: No, però el Brasil està millor, eh?
2: I amb Rafinha a la dreta, ara, no per mig.
4: A veure, mira, l'un contra un de Rafinha, se'n va a la línia de fons, la passada de la mort, la rebutja la defensa, està Xavi Riat, el rebot acaba a peus de jugadors brasilers, se les emporten totes a la segona part, això indica també que estan més ben col·locats, i de moment la segona meitat és de superioritat brasilera, sense ser res de l'altre món, però superioritat brasilera, lluny de les prestacions de la primera part, l'equip marroquí que jo crec que des del xiulet inicial fins ara ha anat paulatinament perdent com un esglaonet, no? Durant el partit.
2: Sí, potser li manca un punt de continuïtat al mig del camp, també jove, crec que potser li falta un punt d'experiència per mantenir el nivell, però tampoc els veig, no?, que estiguin patint excessivament. Sí que és veritat que Brasil ara comença a tenir una miqueta més de presència, però compta amb les transicions del Marroc, que també és un dels punts forts que amb Regragui explotava moltíssim, veurem si ara ho continuen tenint, també.
4: Bé, de fet, el gol és una passada molt vertical per Saibari, entre els centrals. Ui, la pèrdua de Graf, pilota cap endarrere, que recupera Vinícius, Graf vol recuperar la pilota, vol robar-li la cartera, és a punt de fer falta, l'àrbitre dona llei de l'avantatge, Vinícius a l'interior de l'àrea, posa el peu a última hora, Graf, quin duel, nano, i guanya la partida el futbolista del PSG, que s'endú una trompada de Fabinho, que ha fet 78 faltes des que ha entrat al camp per Casemiro.
1: No ha parat, eh?
4: I escolta'm, tu, anar fent.
0: A veure, en Ricard, hashtag fracu, un clàssic, Vasoleche amb galetes.
4: Home, Vasoleche amb galetes.
0: En Josep va per una altra via, doble del seleccionador del Marroc, Boris Izaguirre. apuntant aquí com a opció.
1: Estem fent aproximacions, però no hem trobat, eh?
0: L'usuari que es diu Andoni Botifarreta diu: jo que estic a dieta em vaig trobar menjant una llauna de llenties a cullerades. Bé. En Xavier diu: entrepà de regalèssies negres.
4: Hòstia.
0: I en Martí, gazpacho.
2: Ah, l'entrepà no ho he acabat d'entendre, no. Això.
1: Entrepà de regalèssies negres és decadència extrema, eh?
2: És tocar fons, allò.
1: És tocar fons. És que la meva vida aquí... A quin punt arriba?
4: Jo em foto un gazpacho, arribo a casa després dels gin tònics i surto del lavabo.
1: Sí, no.
4: Però m'adormo el lavabo, eh?
5: Hi ha un procés que, ostres, és treure el pa del congelador,
1: sí,
5: presumptament, o sigui, tallar-lo, vull dir, hi ha un procés...
1: Has tingut la idea de fer-ho. O
5: sigui, hi ha un procés que sí.
1: No ha vingut un tio i t'ha donat a l'entrepà i t'ha dit menja.
5: No.
1: Has estat tu.
2: Masrau, déu-n'hi-do, el partit.
4: Sí, Masrau està molt finet. Aviam, que puja per l'esquerra, deixa la pilota en curt per un Agi, més la pilota cap a l'esquerra per... No és el Canús, aviam, la jugada atacant del Marroc, la pilota a l'interior de l'àrea, el refús curt de la defensa, ara estripa la pilota des de darrere l'equip brasiler amb els futbolistes del Marroc intentant recuperar la pilota al mig del camp per tornar a atacar, qui la fa anar per terra és Vinícius, combinant amb Paqueta, per darrere ha arribat el Canús, que l'ha fet caure, falta a la zona de mitjos, favorable a l'equip brasiler, falta clara del dorsal 23 del Marroc.
5: Per cert, que el gol de Vinícius, llegeixo que és el gol 78 de jugadors del Madrid als Mundials, i això situa el Madrid com a tercer club
1: més gols
5: en un Mundial. Us deixo endevinar quins clubs són el primer i el segon amb més gols en un Mundial.
2: Barça?
5: El Barça és el primer.
1: Primer.
5: El Barça, 81 gols.
0: El Bayern.
1: Bayern
5: segon amb 79, Madrid tercer amb 78.
4: La dada, eh?
5: Sí. Dada de Pedro Martín, de la Copa.
0: És que el Bayern amb la selecció alemanya s'ha forrat.
5: I el Barça cada Mundial, amb la de jugadors que porta...
0: Sí, clar. Messi, Ronaldo, Romario...
5: Sí.
4: No, clar, i després David Villa...
0: No, clar, i
4: Espanya, ni van... Sí.
2: I ara ve la Minya Mal, que...
0: Sí.
2: Si està encertadet, també...
0: No, i tant. Per cert, deixo per més endavant la història d'un col·laborador d'aquesta casa, sobre un menjar tornant de festa. Sí.
1: Col·laborador d'esports o...?
0: Sí. Del Tu Diràs, del Versió, sí.
1: Val.
0: A Roma Auto ja tenen el nou Nissan Micra i no volen que només el miris, eh? Volen que el toquis, que el provis i que te n'enamoris. Disseny, tecnologia i sensacions que van molt més enllà del volant. Descobreix el nou Micra Roma Auto Nissan a Barcelona, Molins de Rei, Mataró, Blanes i Santa Coloma de Farners. romautonissan.com. Ja ho sabeu, Romauto. 1-1 al MetLife Stadium.
4: 12 de la segona, els dos gols a la primera part. Ara hi ha hagut una falta clara d'Igor Thiago sobre El Ainaoui i l'àrbitre de xiulada, no sé ben bé què protestava, el davanter del Brentford, que li ha guanyat de moment l'opció de sortida a Mateus Cunha, que no ha fet pas una mala temporada al United, per exemple. Però, de moment, qui està jugant és el davanter del Brentford. Pilotada de Bonú. Al mig del camp, aviam qui la fan a per terra. Molt bo el control orientat amb el pit d'Ibrahim. Té dos homes a sobre. Serà difícil que es pugui esmunyir de la pressió dels dos rivals. Se'n va cap al corna, aguanta la pilota. Si en treu un servei de cantonada ja en farà prou. Els dos homes que l'empaiten són al lateral esquerre, Douglas Santos i Paquetá. Hi ha hagut un impacte a la cara d'Ibrahim, involuntari, però impacte a la cara del futbolista del Madrid, que no sanciona l'àrbitre. I l'equip del Brasil, que treu la pilota des de darrere.
0: Aquí Alisson, per un moment...
1: Sí, hi ha hagut un segon de...
0: He vist el desastre.
1: Sí.
2: Un moment, Danilo ara pensava que ha entrat veterà jugador, ja va Danilo, que no sé si... No hi ha d'haver massa jugadors amb Libertadores i Champions, eh? Com en el cas de Danilo, que déu-n'hi-do. Sí. Futbolista més ara allà al Brasil. Un jugador que ha jugat en moltes posicions. Va ser un fitxatge una miqueta frustrat per part del Real Madrid, però ha tingut una molt bona trajectòria, potser allunyada del que pensava en un primer moment. I molta veterania, en un moment, Ancelotti, amb Fabinho i Danilo. Veurem quin és el primer canvi per anar a buscar el partit, no? Perquè han sigut més canvis conservadors o per mantenir una miqueta que no poguessin quedar-se amb 10, però cap dels dos entrenadors ha fet cap moviment encara per anar a buscar aquest segon gol.
4: Rafinha, a la frontal cap a Paquetá, se li ha escapat el control. Si l'arriba a fer bé, potser hauria pogut xutar i tot. Vinícius amb Fabinho. Cap a la dreta, ja està col·locat darrere l'equip marroquí i el Brasil que haurà de buscar l'escletxa per penetrar en la defensa de l'equip africà. Per cert, al Brasil hi ha 7 jugadors de la convocatòria que juguen a la Lliga Brasilera, que déu-n'hi-do.
1: Sí. Si habitualment no era tan, no. Era tan nombrós. El...
4: No, perquè la Lliga Brasilera és la lliga que té més calés de Sud-amèrica, sí. Clarament, i de fet a la Libertadores últimament són els brasilers els que s'ho acaben enduent. A la selecció del Marroc només n'hi ha 2 i són els 2 porters suplents. La resta juguen a qualsevol altre lloc. És una selecció interessant, o un país que per exportar talent ara mateix està en un moment molt bo.
1: Però històricament el Brasil, a l'11 inicial, quasi ningú jugava a la Lliga Brasilera. Tots eren a Europa, no?
2: Sí, sí, els últims 30 anys, no?
1: Sí, sí.
2: També hi ha molts jugadors d'aquests, no? Perfils veterans, com el cas d'Anilo, que acaben tornant al Brasil. Clar. Té molts diners, com deia l'Agut, i anirà més, no? De fet, Paquetá van intentar firmar fa no massa, també, amb una oferta força important a nivell econòmic.
4: No? I de fet, per exemple, Felipe Luis, que és l'entrenador del Flamengo, és un entrenador que cada vegada té més nom per entrenar a Europa o fins i tot alguna... Sí. No sé si alguna selecció, perquè és un entrenador que està agafant ara mateix el nom i que és entrenador des de fa poc, però és algú que està recollint molts i molts elogis i, a més, títols.
12: Sí. Algun dia marxa Sinena de l'Atlético?
4: Jo sé, em sembla que són bastant diferents l'un de l'altre.
12: Sí, home, però bé.
1: És un candidat a ser... Clar, per mi, sí. Clar.
12: Algun dia marxarà, no, Puig?
3: Posem, sí.
4: No, el que no recordem de Felipe Luis és que abans de l'Atlètic de Madrid havia jugat al Depor, sí. I al planter del Madrid.
1: Sí, sí.
4: I que de formació era un mirlo.
2: I Ancelotti Molleres també...
5: Sí, sí.
12: I sense mastegar xiclet, no?
1: Sí, no porta mentos.
3: A la primera part sí que mastegava. Sí? Al principi, si m'hi he fixat, ara és veritat que semblava que no.
1: S'ha acabat el paquet, no? És que se'n fica sempre tot de cop.
12: Li ha fallat el subministrador.
1: Sí, el que li passa als xiclets li ha deixat sense.
3: Mira, tenim resposta a la pregunta de Blaia de què faria, quin canvi faria per buscar una mica més d'atac.
4: Se'n va...
3: No sé si...
4: Paquetá, se'n va... Igor Thiago, entra en Cunha i Luis Enrique, una mica jugador per jugador.
5: Luis Enrique, que porta el 21.
3: Ah, sí, mira.
12: Emital. Sí. Doncs Cunha per davant d'Enric i Blaia. Jo és que Ancelito és tan poc d'arriscar, no? És que amb el Madrid feia igual.
2: Sí, i que és un jugador també molt esbojarrat. Jo crec que potser busca un puntet més de presència amb Cunha, que al final és un futbolista, jo crec que a nivell jeràrquic està per sobre encara d'Hendrik. I Luis Enrique, que és un jugador que pot canviar molt els partits, no? Des d'aquesta banda de dreta, és un futbolista esquerrà, molta capacitat d'un contra un, molt poderós físicament, i que servirà doncs, una miqueta per intentar tenir amenaça en aquell perfil, a veure si Masrau ja amb el cansament doncs, pot acabar caient, perquè l'esforç físic és evident dels jugadors de Marroc, i jo crec que Brasil ara sí que té el partit molt més controlat i m'està agradant més que el Marroc en aquest inici, almenys a segona part.
12: Sí, Luis Enrique juga al Zenit, 25 anys.
4: Ex del Betis.
12: Sí.
4: Ara, Ancelito ha fet 4 canvis ja, eh?
1: Sí.
4: Només li en queda un i el, clar, i el 2 al descans i aquests 2 d'ara i fa, com aquell qui diu, fa una hora que s'està jugant.
2: Serà, no? Perquè si a nivell ofensiu hi ha Ryan o Martinelli també, evidentment, que... Però bé, jugar a la banda de Vinícius i per tant, no sé que Vinícius passés a jugar per dins i potser Rafinha, però no ho acabo de veure massa clar. Clar,
5: cap canvi al Marroc.
4: Això t'anava a dir, aviam també quins canvis fa el Marroc per intentar tenir més presència en el partit, perquè a la segona part l'equip marroquí de moment...
1: No, està totalment fora...
2: Sí. Molt poquet d'onagi,
4: sí.
2: De moment.
4: Sí, sí. Realment, bé, si hi ha molt poquet d'onagi potser encara es queda i no el vol ningú de la temporada que ve. Això és el millor que pot passar. No ho sé. Però sí, de moment, jo crec que dels migcampistes del Marroc, a mi em sembla potser el que està més fluixet avui.
2: És que està jugant molt per darrere el punta. Sí. Hi ha jugadors interessants a la banqueta del Marroc. Yassim Yassin és un futbolista molt jove.
3: Uf.
5: Ai, ai.
3: Aníbal Lecter.
2: Déu-n'hi-do.
4: Mira, entrarà Talbi.
1: Acaba de dinar, no?
4: Sí, acaba d'arribar a casa, ha trobat unes costelles...
1: Allò, per favor.
5: Fricandó, no?
4: No, perquè allò està cuit. Fricandó. Hauria de ser una cosa que no estigués cuita.
3: Escolta, que es falla una mica de música clàssica i ja.
1: I ja tenim, eh?
4: Ensangonada la boca de Fabinho, per això l'àrbitre el fa sortir del camp i prepara un doble canvi. L'equip marroquí entrarà Talbi. Al camp, un jugador que vam descobrir amb el Bruges, si no recordo malament, en un partit de Lliga de Campions.
12: Fa un parell d'anys a la Champions,
4: I el Muravet, també.
2: Futbolista de l'Estrasburg, migcampista. Bé, canvis... Mira, doncs Onaji és un dels substituïts per el Muravet. Ara passarà a jugar amb tres migcampistes més purs.
4: No li agrada el canvi, eh?
2: Sí, és que...
4: Encara així com...
2: Jo crec que tampoc deu estar satisfet amb el partit que ha fet. El Muravet és interessant també perquè és un jugador que en el seu moment el van fer fora també perquè deien que no tenia potser les condicions i se'n van a jugar a futbol sala. I era tan superior que van tornar a repescar-lo i llavors sí que van dir, té nivell, no? I a l'Estrasburg realment, que és un equip que està apostant per aquest talent jove, té només 20 anys, ho està fent molt bé, i com deia l'Agut Talbi, doncs ha tingut lesions importants, jugador que el Bruges va explotar i ha fet una bona temporada, també un futbolista que pot jugar per banda, per dins. Ui. I bé, triple canvi, doncs.
4: Sí, també se'n va Brahim.
2: Doncs trobo els dos jugadors ofensivament més destacats, podríem dir. Quin és el tercer?
4: Doncs ens falta un tercer jugador que hagi entrat al terreny de joc.
2: Potser s'han equivocat amb
5: Sí,
2: i el Canús es manté, no?
3: Potser. Crec que hi ha hagut una errada, que són dos canvis.
2: Sí,
3: no?
2: El Canús està allà a l'esquerra, per tant...
4: Sí, sí. Doncs llavors ha entrat Talbi en el lloc d'Abrahim en comptes d'en el lloc del Janús.
12: Atenció,
5: Fabinho,
12: El tap,
5: Fabinho,
12: no?
1: El tap al nas.
12: Però molt matussent, però...
1: Sí, sí, bueno, clar, és que si no, allò no para de sagnar...
12: S'ha hagut de canviar la samarreta, clar, perquè no es pot jugar amb la samarreta plena de sang.
4: De moment amb 10, l'equip brasiler sobre la gespa. Al minut 20 de la segona part, encara amb l'empat a 1 entre el Brasil i el Marroc, en aquest partit cobra el grup C del Mundial.
12: Talbi, que no sé si ho hem dit, ara el Sunderland.
2: Sí, que han fet també gols importants, bonics contra el Chelsea, Liverpool, esta temporada, un jugador que, bé, doncs és un d'aquests talents que també pot ser important en el Mundial, perquè al final, quan entres aquí des de la banqueta, amb el tipus d'escenaris que et pots trobar amb aquesta xafogor, amb defenses més cansats, doncs pot ser molt important.
4: Veurem aviam si amb aquests canvis l'equip marroquí té una mica més de presència en el joc, perquè fins i tot amb 10 ara té la pilota del Brasil. Atacant per l'esquerra, Rafinha fa la centrada, la treu la defensa, l'atac encara continua, Luis Enrique a l'interior de l'àrea, fa la passada a la dreta per Danilo, que s'incorpora a l'atac, prova la centrada, la defensa marroquina allunya la pilota, però és que estan molt aculats i tots els refusos són pel Brasil, que tal com recupera la pilota, torna a atacar. Mira, Fabinho ja al camp.
12: Ara mateix, més sensació de 2-1 pel Brasil que d'una a dos pel Marroc,
4: Sí, sí. L'equip marroquí que ens han lluernat els primers 25 minuts, mitja hora, i que des que han encaixat el gol de l'empat està sent inferior al Brasil. Tot i que no estem veient una selecció brasilera que diguis uau, quin equip. Aviam, l'atac del Brasil, la centrada a l'interior de l'àrea de Cunha, la mitja volta, no hi ha arribat, Rafinha per molt poc, s'han intercanviat els papers i la pilota passant molt a prop del peu de Rafinha, era Bruno Guimarães qui s'entrava al final, i Rafinha que atacava la frontal de la petita, no hi ha arribat per molt poc, amb la inèrcia, si arriba a desviar la pilota, probablement acaba dins, Rondant el gol, l'equip brasiler.
2: Això ho té Cunha, és un jugador més mòbil que Igor Thiago, que és el típic davanter, no? Més pesat, més gros, d'àrea, i aquest punt de mobilitat potser pot acabar ajudant. Crec que el punt més dèbil de Marroc són a la parellada centrals, si comparem amb la resta de l'equip, doncs és on té menys talent i on Brasil pot trobar aquesta escletxa per intentar marcar el segon gol.
4: Ara hi deu haver pausa d'hidratació, correcte. Sí. Hi ha pausa d'hidratació al minut 22, gairebé 23 de la segona part del partit, amb l'empat a 1, dos minuts després dels canvis del Marroc. Pausa perquè els jugadors s'hidratin. Ens queda mitja horeta de partit més o menys, entre una cosa i l'altra, empat a 1 de moment entre el Marroc i el Brasil.
12: Segur que ara mateix a aquesta hora, mentre esteu pendents d'aquest Brasil-Marroc, us pregunteu si l'equilibri perfecte existeix.
4: I tant.
12: Doncs ara, amb el nou mode 5 SHS, ja no has de triar, perquè tens la màxima eficiència d'un superhíbrid i tota la potència que necessites pel teu dia a dia. Un sup amb etiqueta Eco, 7 anys de garantia, i disponible, i disponible des de només 23.990 euros. Nou mode 5 SHS, el millor dels dos mons. Descobreix-lo ara a la xarxa de concessionaris o mode Jaeco de Catalunya. Va, ara que tenim temps, explico ràpidament això del pàdel.
4: Sí.
12: Lebron i Galán...
4: Home, tant, això sí que m'interessa.
12: Sí, ho sé. Lebron i Galán jugaven junts.
5: Era parella de fa molts anys.
12: Sí, va ser parella número 1. Sí. Es van separar perquè Lebron és un jugador molt polèmic, que xerra molt, s'entipa amb el seu company, amb l'entrenador...
5: Caràcter difícil.
12: Amb els rivals, caràcter molt complicat. I va ser una separació polèmica i traumàtica. Sí. I clar, ara són rivals. I quan es troben, que es troben, hi ha tensió. La tensió ha anat pujant fins al punt que fa dos tornejos a Buenos Aires. Doncs ja hi va haver un primer trash-talking important i avui
0: hi ha hagut un moment que Galan ha fet un cop i ha picat el cos del company de LeBron.
1: Val.
0: El company de LeBron ha perdonat a Galan, ha dit, val, val. I LeBron ha començat a dir, la pròxima en el pecho, ha començat a anar xerrant, però mentre el partit s'estava jugant, i ell anava cridant allà contra Galan. I llavors Galan ha guanyat, i LeBron li ha plantat la mà i Galan li ha tret. I després ara circula un altre vídeo que després LeBron no li ha volgut donar la mà a l'entrenador de Galan. O sigui que, vaja.
1: Això m'encanta, bé.
0: Sí, doncs això continuarà perquè es tornaran a trobar, eh?
1: No, clar, si són bons, clar.
0: Sí. Una és la parella 2 i l'altra la parella 4, per tant...
1: Evidentment, a qualsevol torneig que competeixin...
0: Sí, sí. Doncs això s'ha fet viral, vaja. Sí,
1: sí, sí, perquè m'ha arribat a mi, que jo el padel visc totalment aliè, no? És a dir,
0: No ho has provat mai, no?
1: Sí, he jugat. Visc aliè a les competicions, o sigui, ja la meva vida no em dona per... Però he jugat, soc molt dolent, però ho he provat i sí, sí.
4: D'aquí unes hores, no?, després dels nits...
1: puc estar 3 dies tranquil·lament sense dormir. Aquesta setmana hi ha hagut...
5: Més de 24 jo no les aguantaria.
1: No. Ah, no, jo sí. Aquesta setmana, amb el quart partit, vaig fer quasi la volta, o sigui, de 2 dies quasi.
0: Què dius?
1: Sí, perquè anava acumulant coses.
0: I aquell som, no?
1: I arribava el moment d'anar-me a dormir.
4: Ara no em va bé.
1: Ara això... És igual.
2: Estaria bé al revés, 2 dies dormint. No,
1: jo no puc dormir. A més, els dies que dormo poc, l'endemà no dormo allò 15 hores. O sigui, no,
0: ja no ho recuperes.
1: No.
4: No, la son no s'acumula.
2: Et posaves el pijama, però no trobaves el moment, no?
0: Ara, mira, clar, és que ara tornen a
2: jugar. També pot vendre anar a dormir, ara.
1: És que ara, per dormir 25 minuts, no dormo.
0: No, ara ja comença el Mundial, he d'anar a la ràdio.
1: Clar. Per això et diria que el Turquia-Austràlia d'avui, compte.
0: Bé, si et quedes, vull crònica quan em desperti.
1: Estic per baixar a la xurreria.
5: Prepara els frankfurts.
1: Sí, o els entrepans.
5: Els entrepans.
1: Sí.
5: Per cert, volem saber el menjar del col·laborador.
0: Sí, aguantem una mica més. Mira, abans que ara que deia llocs, Tiki Planet diu, jo sortia a treballar a la discoteca i anàvem al Abrevadero, al costat del Molino. A fotre'ns uns braons amb cigrons a les 6 de la matinada.
1: Bona idea. Bona idea.
0: Sí.
1: Per tornar bé a casa, saps?
0: Sí. Clar, és veritat que si havies treballat...
4: Espera, un moment, que ataca el Marroi! Un moment! La passada profunda per Saibari, és posició correcta o no? No, és fora de joc, però la primera jugada trenada pel Marroc en tota la segona part ha fet sensació de perill. Saibari, que es regirava... Home, doncs, jo crec que amb la línia hauria estat fora de joc, però no pas per gaire... Es regirava i dins l'àrea Marquinhos havia enviat la pilota a corna després d'un atac prometedor tant com uns braons amb cigrons a aquesta hora.
0: Sí. El Big Crunch ens parla d'una hamburguesa fastigosa amb molt d'oli i patates fregides amb una salsa infecta. La can, ho podeu trobar, diu. La millor hora a les 6 del matí. Era infermeria o Porta Gran.
1: M'agrada aquesta antiguia gastronòmica. És recomanar els pitjors llocs de...
2: Punta?
4: Aviam, l'equip marroquí atacant, una pilota a la frontal de l'àrea, ha estat dolent el control i al final ha perdut la pilota el Marroc, que tenia l'opció de fer una rematada de parella, ha estat el Morabet qui no ha fet precisament bé el control, però ara tots tranquils que el físic, el matemàtic, l'eminència, el catedràtic...
5: El doctor,
4: no, que eres en Montlló. Cap endarrere, Buadi! I és qui remena la pilota.
0: Però ja només com es mou, té pinta de bon jugador.
2: Sí, tant. I més està tot arreu, i no, sota pressió no es posa nerviós, pot equivocar-se.
4: Fa alguna cosa malament.
5: Una mica Pirlo, eh?
2: Mira.
0: Aquest pel Barça, què, Blaia, sí?
2: Home, és que jo si fos, per exemple, un Real Madrid...
3: Ja estava pensant en
2: el
3: això.
2: El PSG, de fet, sona amb el PSG.
4: 18
2: PSG
4: anys,
2: camp. Sí, davant de Lamine, de Bernal, 2007.
0: Hosti.
2: I un jugador que ha jugat tota la seva vida a categories inferiors del futbol francès, perquè ell és nascut a França i ara ha decidit doncs, apostar pel Marroc, evidentment veient que aquí doncs, té moltes opcions. Molt interessant aquest jugador. Mm-hmm. Per mi el millor del partit, de moment. Sí. En general, el millor comptant els dos equips.
0: Mira.
2: Speed, no? És el streamer madridista.
0: És madridista? Bé, no fotis.
4: Home, ja fa temps que ho és, no?
2: S'ha ensenyat abdominal.
0: Però aquest és el de la nostra cançó?
2: Sí. És molt fan de Cristiano, potser deu ser d'això, no?
1: Era ultra fan de Cristiano Ronaldo.
0: La cançó de les transmis del Mundial.
1: Sí, és aquest.
0: Jo sabia que era de Cristiano, però em pensava que era de Cristiano en Portugal i això.
1: És Cristiano, I arran d'això, apostòlico porta a Madrid, però ell és cristiano.
12: Això la canviaré perquè m'agrada molt la cançó, però clar, ara me la miraré diferent, eh?
4: Que bé està sortint al Marroc des de darrere la passada de Saibari per la incorporació a l'atac de Marraui, pilota més cap a l'esquerra per, diré que és Talbi, que toca la pilota, la combinació amb el Moravet, obertura a la banda per Marraui, la centrada al primer pal. Doncs home, des de la pausa d'hidratació...
1: Sí, ha millorat Portugal. Marroc.
4: Ja és això. Però fixa't, si la Real no està igual de bé.
1: Com ha anat a saludar les autoritats com si fos el president d'un país, eh?
12: Sí.
4: No.
1: Hi ha un moment per allà com si...
12: Però cal anar amb la samarreta del Madrid en un partit del Mundial?
1: Bueno, escolta...
12: Ja.
4: No, el pitjor no és la samarreta del Madrid, és aixecar-se la samarreta i començar a ensenyar abdominals i...
2: Sembla que hi havia roda a l'Azari, l'està ensenyant, no? Com
1: sí.
12: Tu no ho facis, no?
2: Sí.
4: Una mica de tempesta elèctrica en aquell sector de la grada no m'hauria fet res.
12: Ai.
4: Últim quart d'hora. Brasil 1, Marroc 1.
1: Però que vull dir que és més conegut ell que Ronaldo. O que Roberto... És a dir,
2: Estats
1: allà...
2: Units, segurament.
1: Clar, sí, clar. Un tio que és més important, clar, entre cometes important, que les llegendes del futbol que estan allà. O sigui, a mi em sembla una bogeria. Bueno, és el temps que vivim. I és
12: sí,
1: així.
12: Sí.
4: Jugant l'equip brasiler al darrere. Un quart d'hora i sabrem més o menys, perquè ens faltarà el temps afegit, en Molló ja està calculant, quan s'afegirà i quan tindrem de partit en aquest Brasil 1, Marroc 1.
12: Mira, abans, si no et sap greu, us explicaré que ja ha arribat el nou Evitara de Suzuki. Sí, el primer sub 100.

0: Sí, sí, aquest detall en principi no
1: ho contempla. Es manté, eh?
2: S'ha fet fos, no, de cop, trobo?
0: Sí?
2: 14 minuts!
0: Ah! Perquè s'ha apagat la pantalla darrere a mi, que no ho havia vist.
2: 14 minuts perquè s'acabi el partit. Pilota amb el Marroc.
0: Es nota que no fa tanta calor amb la pantalla,
3: sí,
0: aquesta, eh?
3: Sí, sí, hi ha com una buidor darrere.
0: Sí, s'agraeix.
1: I Rafinha ja una mica desesperat amb la pressió, eh? Que va tirant pressions, sí, aquí com si no hi hagués un demà i la resta no acompanyen.
2: A veure, la passada de Talvi cap a Saibari, tot això a la punta dreta, Saibari l'empacta a Gabriel, però regira bé el futbolista terrassenc, l'autor del gol de l'equip marroquí, cap endarrere Saibari, li tornen la pilota, ara en posició d'extrem, aviam si s'aixa la centrada o no, fa una finta, es deixa la pilota endarrere, però fa la sotana, la pilota per Talvi dins l'àrea, la centrada al segon pal, la treu Danilo, carai, quin retall, primer es deixa la pilota Saibari, però després fa una sotana, una mena de cua de vaca, una cosa fina, eh?
3: Una frivolitat, no?
2: Boníssima. Sí, sí. I no sé si ho ha fet volent, que suposo que sí.
3: Sí.
2: No, clar, si fos Boadi diria que sí, segur, no? Però vull dir...
1: Mira, ara es prepara el dorsal 21, un altre català, eh?
4: Ah, Maimuni.
0: Mira,
4: sí. Moment històric.
0: A veure si que no canvia a Saibari, ara.
4: Ah, tot podria ser, perquè que juga per la banda Maimuni extrem,
1: sí,
4: no?
1: Sí, és extrem, i de fet, el típic, no? El Messi, una mica semblant a Messi, però el seu ídol és Neymar, per tant, bé, moment, jo crec que per ell especial, no? Si el teu ídol és Neymar, un jugador que és una de les grans sorpreses d'aquesta convocatòria, com ara.
2: Espera la palçada profunda, bona per la cursa de Vinícius, que va endarrere el xut de Rafinha, Bonú! La millor ocasió de la segona part del Brasil en una contra rapidíssima i la rematada de Rafinha no ha estat del tot bona. La passada endarrere de Vinícius des de la línia de fons tenia una bona opció de xut Rafinha. Rasa, centrada, no gaire potent tampoc. Entre les cames del central, però arriba a les mans de Bonú, que ben col·locat atrapa la pilota. Sembla que s'ha fet mal al turmell esquerre.
0: Sí.
2: I ara està parlant amb un dels seus companys, amb Elainoui, per explicar-li què és el que li passa.
1: Si no és muscular, és un problema important, eh? Perquè si pot ser una petita molèstia, però si té una lesió a Bonú, doncs...
2: Els porters suplents del Marroc són Tanyuti, però acabo d'haver-ho dit bé, com Manchelito, més o menys, i Munir, aquell que jugava al Numancia fa no sé quants anys.
0: Hosti.
2: Munir. Uh-huh. Aquests són els dos porters suplents que té el Marroc, on Bonú és titularíssim, evidentment.
0: Ara el porter està lesionat, i aquesta és una altra de les novetats arbitrals d'aquest Mundial. El quart àrbitre, el veia pendent com a mínim, ha d'impedir que els jugadors rebin consignes dels entrenadors.
2: Ah.
0: O sigui, veig jugadors que sí que s'acosten a beure aigua, però és veritat que no hem vist cap dels dos entrenadors fent la rotllana.
3: Evitar el temps mort, no?
0: Sí, una mica sí, sí, per evitar la picaresca de la lesió del porter, sí, sí, per fer un temps mort.
2: Ara sí que entra Ayub Amaimuni.
1: Amb Saibari, eh?
2: Ekguyap. Sort que es diu Amaimuni, perquè és que si no seria impossible. Juga encara Saibari, aquest sí, no l'han canviat. Sí, sí. I també entra Salah Eddin.
0: Moment històric, Jové.
2: Que entra en el lloc de Masraoui.
4: Un bigatà i un terrassenc que... jugant junts en un Mundial i no és amb la selecció espanyola.
0: I també hi ha canvi, l'últim ja a Brasil.
2: Danilo Santos entra en el lloc... Clar, hi ha dos Danilos a l'equip brasiler. Aquest se'n va al mig del camp en el lloc de Bruno Guimarães. S'ha recuperat Bonú. 10 minuts més l'afegit pel final.
4: A Maimuni, del planter del Voltregà.
1: Déu-n'hi-do.
0: Home, també era un missatge en Dani Rodríguez, no?
5: Sí, home.
2: Molt protagonista, Voltregà, avui, eh?
5: Sí, sí. Miqui Codina, recordem, defensa del Zamora, de Sant Hipòlit de Voltregà.
2: 10 minuts pel final. Brasil 1, Marroc 1. Pilotada llarga, la qual no arriba. Maimuni... El bigatà, ara seria la pera que hi hagués un gol amb assistència d'un bigatà i rematada d'un terrassenc. Però podria passar.
3: Podria passar perfectament.
2: Clar.
1: I entra l'altre Danilo també, per Brasil al mig del camp. Un futbolista que juga allà, juga al Brasil. I és un perfil... Compte ara amb Marroc.
2: Compte el bigatà, compte amb Maimuni, que condueix la pilota pel centre, fa l'obertura a la banda esquerra. L'atac de l'equip marroquí passa pels peus de Talvi. S'incorpora Salah Eddin al lateral a l'atac. Prova una centrada que rebota en un jugador de l'equip brasiler, però la possessió continua sent marroquina. Boadi, que es regira, i cap endarrere per Issa Diop. A la dreta, Agraf, més a la dreta, a Maimuni, fa un bon retall, però perd la pilota i com

0: pilota, perquè d'aquí pot sortir una contra de l'equip brasiler. La passada de Vinícius cap a Rafinha. L'empaita Xavi Riat, el futbolista del Barça, contra un nano criat al planter blaugrana. Tot això a la punta dreta de l'atac del Brasil. Aguanta la pilota Rafinha, juga en curt cap endarrere per Danilo, i aquest gira el joc cap a la banda esquerra, per on s'incorpora l'atac Douglas Santos, combinant amb Cunha, que entra a l'àrea. Compte, perquè està entre dos rivals. Si el toquen, el poden fer caure i fer-li penal. La jugada acaba amb corna. Diu Slavko Vincic, serà corna favorable, per molt que no hi estigui d'acord. Boadi, serà corna favorable a la selecció brasilera.
1: L'ha incomodat lo suficient, Boadi, per evitar la rematada.
0: Que és el representant,
2: No és córner.
3: I no és córner,
2: Aquest
3: no
2: s'ha de... de revisar, S'ha de revisar.
4: Oh, compte.
1: Sí, porta.
3: Grande. Mira, ho han revisat,
1: Això em sembla, no?
3: Està bé.
2: Està bé.
0: A mi no m'agrada.
2: A mi sí.
3: Mira, jo... No, veient l'execució, bé.
2: Sí. Si és així de ràpid,
0: Molt ràpid. Però llavors...
3: És que si ara marca Brasil, què?
0: Doncs és futbol, noi. Vull passar tota la vida, també.
3: Clar, però els corners fa ràbia que estiguin...
0: És
3: una cosa especialment...
0: Jo amb això estic d'acord, però també pot passar... En el futbol actual pot passar amb una falta, que no ho sigui, que et facin un gol, i llavors què faràs?
2: Però una falta és interpretable, això no. Aquí és l'últim que l'ha tocat.
0: Sí, home, però, és que, però si tu vols...
2: És objectiu.
0: Ui, ha passat endarrere de sortir Bonú! Issa Diop! Mentre aquí estàvem parlant del VAR, Issa Diop ha estat a punt de demostrar que és del Marroc des de Chiquitito. Passada endarrere, ha de sortir Bonú perquè Rafinha tenia les de guanyar. No sé si s'ha fet mal o no Bonú, o si està perdent una mica de temps perquè ja li va bé l'empat, però han topat tots dos, això és veritat. La passada molt curta d'Issa Diop cap endarrere, l'esprint de Rafinha, ha hagut d'arribar-hi abans Bonú, i sí, hi ha una topada...
2: Cols al coll.
0: Cols al coll.
3: Involuntari, però...
0: Es queixa de l'espatlla dreta, Bonú.
3: S'han portat un bon cop, eh? Expocasió.cat, apunteu, expocasió.cat. Trobaràs tots els cotxes d'ocasió en un sol lloc. Seminous, quilòmetre zero i vehicles seleccionats dels principals concessionaris. Sense intermediaris, sense sorpreses. Entreu a expocasió.cat, la fira permanent del vehicle d'ocasió. Va, que ara aprofitem aquesta aturada de... per l'atenció a Bonú, per llegir el missatge que m'ha enviat el col·laborador de RAC1, Martí Molina. Una nit hi havia fricandó amb xampinyons a la nevera. Amb molts, molts xampinyons. Estava boníssim, o això em va semblar. Al matí resulta que havia trellat i l'habitació semblava el país dels barrufets. Però grocs, no blaus.
5: Quina imatge més agradable, ara mateix. Estic visualitzant i...
0: He de dir que la història m'encaixa.
3: M'ha donat permís per donar el seu nom, eh? Jo li he demanat si volia per allò... Continuar l'anonimat.
5: No, però això t'agrada... Al final t'agrada saber donar el teu nom, perquè si no...
0: No, però jo, a mi m'encaixa la història amb el personatge, jo crec.
5: Clar, xampinyons...
3: Sí, és que clar.
2: Home, després de la Patum...
3: Sí.
5: És dur, eh?
0: Sí.
3: Bueno, és arriscat.
0: Sí, però els xampinyons per...
3: Clar, però hi ha moments que et sembla que...
5: És comprar números perquè toqui...
3: Sí. Bé. Gràcies, Martí, per escoltar-nos i compartir la teva història. Anècdota.
0: 902-47-100.
3: Compte que...
5: M'agrada aquesta secció de confessions, eh? Gent de ràdio que confessi coses...
0: Carlos Carnicero, no era?
5: Sí, efectivament. Sí. Gran programa.
4: Infusions.
0: Home, Zidane, està veient el partit.
2: Amb el fill?
0: Un d'ells, no?
1: No és millor
0: que
1: Boadi.
0: Mira, el de baix també és el que juga al Còrdoba. Teo Zidane. El que té al costat, no sé si és el més petit de tots, el que hi havia a baix és Teo Zidane, que juga al Còrdoba. Clar, i Lucas Zidane, amb quina selecció juga en aquest Mundial? Perquè Lucas Zidane sí que juga al Mundial.
2: Algèria?
0: Pot ser, perquè el pare és originari d'Algèria. En Boom diu que sí. Bombardó diu que sí, a la peixera.
4: El teu xofer, no?
0: Sí, de confiança.
3: Debuta contra Argentina, Algèria, eh?
5: Sí.
0: És que ara ha vingut al cap un...
1: Mira Boadi.
0: Sí,
3: mira.
0: Aquí quedes com l'ho...
3: No.
2: És com la seva història. Poc de conduir, no?
3: A mi em tens convençut.
4: Poca broma, eh?
0: Sí.
5: Poca broma, que el Blai ha vingut aquí, el tio ha obert l'ordinador i t'ha dit... Aquest paio serà... I l'ha clavat.
2: No, increïble.
1: Perquè és matemàtic.
4: Sí, però amb 18 anys, com és matemàtic? Ja, amb 18 anys.
3: perquè és un superdotat.
5: Hi ha ha, però no jugo al braç.
4: Aquest tio li ha d'estar fent... Quan era una santillana i ja és matemàtic amb 18 anys. És que clar, no quadra.
0: No, ja li va fer un discurs a la primera dama, no?
1: Sí,
0: Playa.
1: Sí, sí. És que ho he llegit així molt, molt per sobre, però sí, he llegit que no sé on van fer com una mena de trobada d'estudiants i va fer una xerrada que va ser impressionat a la primera dama francesa. Es veu que comunica bé. Una altra virtut que té.
0: I dona tot a casa, eh? És una cosa...
1: Ara és el dia... una mica de rabieta, ja, no? De tant dir-ho, ja, no sé.
0: No, ens està caient molt bé.
1: Val.
3: Bé. Ara és el Lilla, eh?
1: Sí. De moment, fins d'aquí poc.
3: Sí, no.
0: No, però mira, ara, quan ha baixat a buscar la pilota, li ha demanat a Xadi Riat, el central esquerrà, i Xadi Riat li ha donat la pilota,
3: sí,
0: i ell ha aplaudit, volent dir, bé, has interpretat bé la jugada. Té com unes dots per manar, no?, i per dirigir l'equip. Sí, Xavi Riat ha fet un retall davant Luis Enrique que l'ha deixat assegut a terra gairebé. Està acabant bé el partit, el Marroc.
1: Sí,
0: els canvis l'han afavorit. Aviam, la jugada per l'esquerra, no res, la treu Marquinhos, però clara que està aculada la selecció brasilera i qui té la pilota cap contrari és la marroquina i som al 87, o sigui, en queden 3. Ara el temps afegint Molló i jo crec, me l'espero digne de primera federació, mira què et dic.
3: No, clar, hi ha hagut dues atencions al porter.
0: L'aturada per hidratació. Canvis.
3: Canvis. Gols, no?
1: 7 minuts.
3: A veure. 6,
0: això,
3: 7...
0: Boada ja t'ho hauria dit, eh?
1: Decimals.
3: Diem 8. 8, va.
0: 8?
3: 8.
0: A veure.
3: Abans he fallat de 4 minuts, eh? Primera federació. Encara no m'en sé...
1: És la teva pitjor derrota, aquesta?
3: De les pitjors. Sí, 4
0: no?
3: Minuts.
0: Sí.
5: Però per què? Perquè és un
3: àmbit... No, perquè s'equivoca és... l'àrbitre.
1: Escolta, eh?
0: L'atac de l'equip marroquí a Maimouni, el biguetà que fa la centrada, el rebuig de Marquinhos, la pilota fora i acaba sent per l'equip brasiler en la posició de lateral esquerra.
5: Era una pregunta retòrica, no calia... Sí.
0: Ara se'n va del camp Saibari, o sigui que ja només tenim un català.
3: Quin golaç ha fet,
5: quin golaç.
0: Però ha fet un molt bon gol, el gol del Marroc fins ara, el que era el 0-1 al minut 21.
3: Voleu fer el salt a l'elèctric? Recordeu aquest nom, Volvo EX30, un SUV compacte, àgil i 100% elèctric, pensat pel teu dia a dia i pels grans moments, amb autonomia eficient, càrrega ràpida i tota la seguretat Volvo. Disseny escandinau amb caràcter, sensacions que enganxen. Volvo EX30 des de 35.800 euros. Consulteu condicions a la xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya.
0: Hosti, quin refús cap a camp propi,
3: sí. Que
0: ni a la Lliga de Mitjans acaba de fer Douglas Santos.
3: També et dic que tinc la sensació d'una mica por a perdre en els últims 10-15 minuts.
2: Sí, la segona part...
0: Home, l'entrenador de porters del Marroc, Omar Carrac, que estava al Girona.
3: Home, ni tal.
0: Sí.
5: Falqueta allà, eh? Ha trigat, la falqueta, però...
0: No, però és que ara m'hi he fixat. Dic, home, és l'Omar, i és veritat, ja m'ho havien comentat.
2: El va portar
0: però...
2: Bonú?
0: No, si el va... ell és marroquí, Omar Carrac, i Omar Carrac ja estava a Girona abans que Bonú.
2: Ah, d'acord.
0: Sí. S'ha enfadat, Vincic?
3: Sí, quan s'ha enfadat.
1: Sí, la mirada de mi.
3: Per cert, aquestes càmeres he llegit també que les poden portar els assistents al quart àrbitre.
1: Una mica aparatoses, no?
2: Sí.
3: Deuen passar poc, entenc.
5: Va ser incòmode.
1: Si no, perquè no correrien així, no?
2: Perquè en visió perifèrica no t'entreuen, no?
5: No.
0: A veure la falta que pica l'equip marroquí, pilota al pit de Xadi Riat, que gairebé està en posició d'extrem, jugant en curt per Talbi. 2-2 en atac. Hosti, Xadi Riat està fent unes mitja voltes i unes filigranes que sembla que sigui Xadinho, eh? Sí, ha fet l'obertura a la banda, però l'entregada al rival, tanta volta s'ha marejat, surt des de darrere l'equip brasiler, a terra Mateus Cunha, falta al mig del camp, falta tàctica, falta de l'Ainoui.
3: Ben feta.
0: Falta i prou, en fa l'efecte, segons l'àrbitre, no crec que hagi tret targeta groga.
3: No talla un atac prometedor. Vaja, a mi no m'ho sembla.
0: A veure... 10.
1: Aquest Mundial, Jaume, es farà...
3: No, si l'altre era de primera federació, vull dir que no.
5: És el dia, no?
3: No, ni la competició, o sigui...
5: Dissabte tonto.
3: Ja està, massa hores.
0: Ja han sortit les alineacions de l'Escòcia i jo crec que ja...
3: I què?
0: Ja ens hi podem quedar, ja.
5: Sí, ja, enganxem ja, sí.
0: Home, fem un doblet, fem l'NBA i l'Escòcia i
3: Sí, tant. Vinga.
2: M'encanta la banda esquerra d'Haití, eh?
3: Sí?
2: Experiens de lateral i providents d'extrem.
0: Home.
1: Som un...
0: Aviam, espera, la providència li apareixerà al Brasil. Pilota dins l'àrea, Rafinha endarrere, no ha arribat a rematar bé incorporant-se a la segona línia de Nilo, la jugada semblava més perillosa del que finalment ho ha estat, i ara potser hi ha una mica massa de jugadors brasilers pel gust d'Ancelotti a camp contrari, podria sortir el Marroc, però remenen la pilota sense profunditat i l'acabarà jugant i probablement allunyant l'empotència. Ara ho fa Bonu des de l'interior de l'àrea pròpia, 1-1 entre el Brasil i el Marroc, 10 minuts de temps afegit, n'hem consumit un. Remena la pilota Fabinho cap a l'esquerra. La rep Vinícius, que arrenca, fa l'un contra un. Sembla que guanya el duel en un principi Agraf, que reacciona bé, i la jugada acaba sent corna. Agraf, que torna a esbroncar algun company, no sé qui era, però també quan s'enfada Agraf, millor que fugis corrent. S'asseu a la banqueta Carlo Ancelotti. Davide.
3: És moment flor d'Ancelotti, eh?
1: Sí. Moment sí. També d'Arteta, no? Amb gol de Gabriel, d'aquelles...
0: De penal. A veure, que picarà el corna des de l'esquerra. Serà Cunha, el davanter del United. Me l'esperava rematant. Picarà corna el dorsal 9 del Brasil, que acumula fins a 5 homes dins l'àrea per fer la rematada. Fa 20 minuts, sembla que estigui al Museu de Cera, perquè respira, perquè si no...
3: Què està passant?
0: Perquè està aturat, no pica el corna.
3: L'àrbitre deu estar avisant.
0: Ara, Mateus, pilota al primer pal, surt Bonu, la treu amb els punys, no és el millor refús, però bé, la pilota va prou lluny de la porteria, se la queda Mateus Cunha, que arrenca, se'n va cap a la punta esquerra, arriba a última hora per defensar Rahimi, que acaba d'entrar al camp en el lloc de Saibari, de nou corna favorable al Brasil des de l'esquerra de l'atac. Doncs home, en aquests minuts de partit ja el temps afegit, 2:30, n'hi ha 10 d'afegit, tenir cornes a favor no és un mal negoci, com deia en Blaia amb Marquinhos o Gabriel, per exemple. El corna picat, el rebutja amb els punys com pot a la frontal de la petita. Bonu continua atacant el Brasil, plata dins l'àrea per Danilo, que fa la rematada. Bonu li ha fet la passada Luis Enrique a Danilo, que s'ha regirat i ha fet una rematada rasa i creuada que ha estat fàcil pels interessos del porter del Marroc, pels interessos de Bonu, que ha pogut atrapar la pilota al tercer dels 10 minuts de temps afegit, amb empat a 1 entre el Brasil i el Marroc.
3: Al final, el Brasil ha tombat totalment l'estadística, amb molta més possessió de pilota, 5 rematades a porta, la Canarinha, 2 rematades pel Marroc.
0: Passada llarga per Rahimi, l'empaita Marquinhos, el control del davanter de la referència ara de l'equip marroquí en atac, jugant amb Maimouni, amb el biguetà, aquest en curt per el Muravet, torna a jugar a la banda per Rahimi, que fa el retall, centra, era una centrada que buscava el segon pal, la treu la defensa brasilera, cap problema, controla i domina els tempos al mig del camp. Buadi, que distribueix el joc cap a la dreta, el Muravet torna a rebre la pilota, jugant amb Agraf Hakimi, en curt, possessió llarga de l'equip marroquí instal·lat a camp contrari, fa gairebé un minut que la remena a la part del terreny de joc que defensa el Brasil, la selecció del Marroc.
4: Cada cop que dius el Muravet m'apareix Núñez a mi al el meu cap.
0: A mi Ramon.
5: Fes com a seu referent.
3: Sí.
0: A l'esquerra Rahimi, el duel l'ha carregat per darrere Gabriel, serà corna, no? O falta o corna, però hauria de ser plata pel Marroc en qualsevol cas, diria.
3: A mi m'ha semblat falta,
2: sí.
0: A mi també, però potser al final acaba sent corna. Jo crec que Gabriel carrega per darrere Rahimi. A veure...
1: Claríssimament.
0: Sí, no? Sí, i després li cau a sobre el cap. Sí.
3: El braç a clatell.
1: És que això no ho xiulen i no entenc el per què, realment.
3: Si fos de l'atacant, el defensa, sí.
0: No, i a més, Gabriel a la Premier està molt acostumat a aquest tipus de contacte, sí. I sempre en surt airós. Aviam. L'Arsenal l'ha guanyat la Lliga d'aquella manera.
3: Sí, ja veia que anaves per aquí, ja.
0: El corna que picarà...
3: Parlant de dèries.
0: El Marroc des de la punta dreta. Hola, bona tarda. Aviam. Ramon el Muravet picarà el corna des de la dreta. Amb l'esquerra, la centrada, el segon pal, el refús de la defensa. Talvi, que la deixarà sortir... Sí, servei de banda favorable al Marroc ara des de l'esquerra.
5: Es parla poc de la gent, quan es veu el videomarcador, de la quantitat de tonteries que pots arribar a fer. O sigui,
1: i en pocs segons.
5: Senzillament està sortint amb una pantalla.
4: Sí, sí,
5: o sigui,
4: sí. No... Molt contenta la gent sempre de sortir
5: a
4: la pantalla.
5: Sí, no, és increïble.
2: Però ho has de detectar, vull dir, has de...
5: Sí, sí, hi ha un moment que
2: es veus... És a dir, el marcador ha d'entrar dins el teu camp visual, sí, cosa que,
5: però que el normal
2: pot no
5: seria
2: ser fàcil.
5: Intentar no... No, al contrari, genera una reacció...
3: Sí, sí.
0: De moment fa com 2 minuts que l'equip marroquí... Mira, ho dic i perden la... Ara l'han recuperada. Que l'equip marroquí juga al camp del brasiler.
3: Vinícius al gol i...
5: poca cosa.
1: Els atacants de Brasil, res, eh?
3: Sí.
0: Sí.
1: A xarxes, de fet, la gent de Brasil estava llegint i molt enfadada de Manchester pel tema Endrick. No entendre que cap minut per un jugador que sempre que surt deixa alguna coseta, perquè Cunha està jugant més per banda.